0: Parece que comes el dia, perquè aneu tots suats.
1: Sí.
0: Feu més pudor que la classe de Peppa Pig després de fer educació física. Le petit cochon, Peppa.
2: Sí.
0: Peppa Pig. Peppa Pig.
2: Sí, Peppa Pig.
0: Peppa Pig.
2: Sí, però vostè també és víctima de la calor, no?
0: Sí, home, però jo he estat ministre d'Ultramar.
2: Ah, sí, senyor.
0: Jo he viatjat per tot el món. Jo he pogut visitar llocs fantàstics. Són les primeres marques,
2: D'acord.
0: I escolta, si fa molta calor, soc per aquí, em refugio a casa de Menorca, ja
2: A la casa de Menorca, molt bé, doncs sí, felicitats, sí. No?
0: I si no, igualment, jo sempre passejo amb bermudes, Bermudes als pantalons, no les illes.
2: No.
0: Se les van quedar els anglesos, les bermudes.
2: Sí, entre anglesos, francesos, portuguesos...
0: Anglesos de merda, Però a banda de tot això, jo soc pràcticament com vosaltres,
2: Ho anotem. Moltes gràcies i...
0: Anota, subratlla pràcticament,
2: Pràcticament com vosaltres. Sí.
0: Efectivament, ja podeu una publicitat i després d'uns quants anuncis doncs torneu i dieu allò de adéu-siau.
2: No, home, no. Potser queda alguna cosa...
0: És l'hora dels adéus.
2: Alguna bala a la recàmera.
0: Ens hem de dir adéu-siau.
2: Tornem de seguida. La competència va. Nosaltres som la competència.
3: Portió a les drogues. Tremendo loco.
4: Aquest programa està basat en fets reals.
3: RAC 1.
4: Amb els Oscars.
5: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
6: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
7: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
8: Hola, família. Soy Carlos.

0: 1,99 al quilo. Lidl, val la pena.
1: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
3: Jo tinc al cap tota l'estona això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Aquest estiu fes la millor jugada.
6: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
5: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
6: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
7: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món.
12: Això del meu cotxe. Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
13: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
14: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: La vostra alarma Verisure s'ha connectat.
11: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisure, confies en una companyia global amb 30.000 professionals.

0: professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
1: Verisure.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
1: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
1: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: Ha vingut un nen, sí. Ha vingut un nen de públic aquí i ha dit, quan sortirà l'avi?
4: Ah, bueno, és veritat que avui no ha sortit pràcticament.
3: Com et dius? Persona, nen.
4: Persona, li
3: com
4: anat.
3: Et dius? Molt bé.
5: Gerard, ha dit Gerard.
3: Gerard i l'avi, dues generacions unides en un únic objectiu.
4: Fixi's, eh?
3: No morir deshidratat.
4: Hi ha 200 anys de diferència entre l'un i l'altre. Bé, nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat!
6: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
7: Let's play football.
8: La rematada Messi! Gol!
6: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
9: Contra França centrada, gol!
6: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
10: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
6: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
11: Final! Història de la Copa del Món!
6: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
12: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
13: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
12: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
14: Home, i amb la res per la realització, el Joel Fortuny, Esther Romaus, aquest a l'estat.
15: Bon dia.
14: Avui estem molt contents perquè tenim a Neus Càceres, bravo.
15: Hola.
14: Avui parlarem de bollerisme a tope, que és el món que volem. Tenim l'honor de rebre una persona importantíssima al nostre país, la senyora Cristina Fallaràs.
15: Bravo. Bravo. Bollerisme a tope.
14: Bollerisme a tope, també, eh?
15: Bolleria selecta.
14: Bolleria selecta, la teva. A tu t'ha costat, arribar al bollerisme.
15: A mi m'ha costat tres maridos. Los eliminé a todos y ahora ya he entrado de lleno.
14: De lleno en el bollerisme.
15: De lleno en la pastelería.
14: No, hay aquí de lleno en la pastelería. Aquí prou mescal.
15: Mi chica, pero ahora sé que no hay vuelta atrás.
14: Claro. Ara no hi volta tres, anem a comeback. Una cosa, però, bueno, tu ets una científica de l'amor. Vull dir que el teu, no?
15: Empirismo.
14: Empirismo?
15: Empirismo.
14: De primera.
15: Y es, venga, vamos a hacer una prueba más. Venga, una más.
14: Sí,
15: ya está.
14: Ja està. Ja no, vull dir que tu no seràs, tu ets la prova que s'ha d'abandonar la heterosexualitat.
15: Eso que te dicen, de ¿será que no lo has probado?
14: Sí, sí, sí, sí, ho he provat molt, una, dos, tres vegades, más lo que te rondó Marena, perquè te las cosas tres vegades, pero vamos, tú
15: bueno, has sido un trueno. Y lo otro.
14: Y todo lo otro.
16: Y más cosas.
14: Y más cosas. Escolta una cosa, però abans, repassada esportiva, quin remei, ja amb Mireia Giró. Volem estar a l'alçada de la línia editorial de RAC1, eh? Sempre...
16: Clar. El Mundial continua i ho portem bastant bé perquè jo no m'he assabentat de res, llavors sí, crec que és totalment compatible amb la vida normal.
14: Sí, sí.
16: Lamine Yamal ha fet el seu primer gol a un Mundial amb 18 anys. I un moment, perquè anem a fer una pausa d'hidratació, com les que fan al Mundial.
14: Sisplau.
16: Anem a veure una mica d'aigua.
14: I de passada, si et vols comprar els cacauets, no? Perquè tot això...
16: Sí, i si podeu fer mencions, si voleu, publicitat, perquè és això del que fan.
14: Clar. Home, però és que aquestes
16: pauses... Aquests partits són pesadíssims, encara més que abans, perquè van parant cada vegada. Hi ha quatre parts.
14: Sí. Una dutxa total. Aquí el que passa és que la... Bé, és que clar, aquestes pauses estan fetes
16: per la publicitat.
14: Per la publicitat, clarament. No necessiten hidratació, que jo pensava que...
16: No, sí, home, hi ha una dada de calor, però... Escolti,
14: sí,
16: tampoc n'hi ha per
14: tant. Tanta? Sí.
16: Ja està, ja us heu hidratat? Doncs sí. Continuem.
14: Endavant.
16: Més dades curioses del Mundial. Es veu que un de cada quatre jugadors no va néixer al país que representa perquè molts són fills d'immigrants.
14: Toma, ja.
16: I ara que també tenim ICE, ICE
5: europeu,
16: a Europa, sí, sí, jo faig la reflexió. S'hauria d'haver deportat els pares d'Antonio Rüdiger, per exemple, que van fugir de Sierra Leona, o els pares d'Alfonso Davis, crac de la selecció del Canadà, que juga al Bayern de Múnich, que van fugir de Libèria, i ell va néixer a un camp de refugiats a Ghana. També tenim l'exemple de, bueno, els pares de Nico Williams, que juga a la selecció espanyola, i Iñaki Williams, que són germans, juga a la Lagana. Ells juguen a l'Atlètic Club de Bilbao i els seus pares van creuar el desert del Sàhara per arribar a Melilla, van saltar la tanca, estan la seva mare embarassada de l'Iñaki i van estar a punt de ser deportats. Van arribar a Espanya amb patera. La selecció de Bòsnia, hi ha jugadors nascuts a 10 països diferents. Per què? Doncs perquè són fills de refugiats de la guerra de Bòsnia.
5: Clar.
16: Llavors, aquí ho deixo, la cosa. Aquí ho deixo, va?
15: Pues te digo una cosa, sí. A mi no me gusta el futbol, pero bien, bien les vendría a los partidos políticos, al Congreso de los Diputados y a todos los gobiernos autonómicos y municipales aprender de los equipos de fútbol que son de colores.
5: Que són de colores.
16: Sí, sí, més que mai.
14: Més que mai. De totes maneres, també et vaig dir una cosa, que... a veure si ens entenem.
16: Què?
14: Hi ha les històries de superació de persones migrants que passen totes aquestes fatigues, però hi ha gent que a la millor és migrant sense haver passat tantes fatigues, que també serà deportada, diguéssim, vull dir-te que...
16: No, clar, és que...
14: No deportada de la Vogue, sinó deportada... Saps què dius?
16: Sí, sí,
14: no,
16: sí.
14: Cada
16: sí.
14: Vegada té més, sembla que tingui més valor la història dels migrants, de les persones migrants, que desafortunadament han tingut el viatge o l'aventura per migrar més difícil, però hi ha gent que a la millor ho té més fàcil, però a l'hora d'arribar els problemes són els mateixos per tothom, diguéssim.
16: I tant.
14: Exacte.
16: I això dèiem d'un de quatre jugadors, sí. No va néixer el país que representa. Jo vull colar una xifra, perquè un de cada quatre m'ha ressonat.
5: Sí.
16: Una de cada quatre dones amb vagina té dispareunia. Què és això? És dolor vaginal en relacions sexuals amb penetració, segons un estudi de l'Hospital Universitari de la Mútua de Terrassa. Amb dones de més de 50 anys, encara és la meitat. Llavors, no, com us heu quedat?
15: Wow.
16: Com us heu quedat amb això?
5: Carai.
16: Curiosament, o quina sorpresa, la dispareunia no està gaire estudiada. No us ho podíem imaginar.
5: No pot ser.
16: I us imagineu què passaria si el mateix percentatge d'homes els fes mal la penetració el penis,
15: ja hi hauria una pastilla
16: de manera freqüent? Faria anys que estaria solucionat.
5: Home, estaria solucionadíssim, tu, completament.
16: I està ja l'he colada, perquè un de quatre dones m'ha sonat això i ho he colat.
5: Sí, si has dit un de quatre, pip, endavant, molt bé. Escolta, Paula Blasi.
16: Paula Blasi és la ciclista líder de la Volta a Catalunya, que aquest any ha guanyat la Vuelta Femenina i el Tour Internacional dels Pirineus. S'està coronant com a reina, i no només a la competició, sinó a la vida en general. I per cert, li han robat la bicicleta.
5: Oh.
16: És blanca i té dues rodes, perquè no sé més. No sé. I es veu que tot l'equip era allí.
5: Com?
16: I no ho van veure, què va passar.
14: Però la bicicleta de recreo, de passeo, o la seva
16: diverses,
14: de veritat?
16: O sigui, no s'ha quedat, no ha d'anar corrent ara, però...
5: Val.
16: Li han robat alguna, que la retorni, home, per favor.
7: Sí, però no és una BH,
5: Ja t'entenc, és una bicicleta.
16: No, clar, 16.000 euros, jo què sé.
7: Hi ha bicis de...
16: I no eren a Barcelona, No li han robat la bicicleta a Barcelona, no sinó a Santa Susana.
14: No és la típica del bici que l'arrenques i no saps on col·locar-la i tal.
16: Exacte.
14: Que vas de pet i deixes la bici allà on et peta.
16: No, però es veu que estaven tots allí davant, allò que passa, no?
5: Val.
16: En fi, llavors, a part de guanyar curses, la Paula ha defensat la dignitat de la ciclista Urška Žigar, que després de caure i fracturar-se la mandíbula a la Volta a Suïssa... Ha rebut comentaris sexistes a les xarxes, ja que l'eslovena és la nòvia de Pogačar, que és el quatre vegades campió del Tour.
5: Sí?
16: I resulta que si ets nòvia d'algú, doncs et quedes sense nom i passes a ser la nòvia de... Llavors hem pogut... I a més, és que està sota sospita que no és per mèrits propis, no? Si has caigut és perquè no en saps prou, ets la nòvia de... I si guanyes, doncs és perquè estàs endollada total. Jo i si l'altre... Bueno, en fi, llavors hem pogut llegir força titulars de mitjans seriosos dient aparatosa caiguda de la nòvia de Pogačar, sense posar el seu nom. La nòvia de Pogačar es fractura la mandíbula.
15: És increïble, eh?
16: Llavors, és com ja no li posem nom, no?
15: Això periodistes, eh? És que és increïble.
16: Això periodistes. Llavors, per entendre per què això està malament, anem a obviar noms.
14: Però que ha caigut a més, perquè aquesta senyora és...
16: Està a la Volta de Suïssa.
14: O sigui, ciclista. No que hagi ensopegat.
16: No.
14: O sigui, clar, perquè podria ser jo que s'ha ensopegat la nòvia de Brad Pitt. Bueno,
15: clar, no, perquè estava allà...
14: Malament, també, clar. Però bueno, a la pobra...
16: Brad Pitt li havia fet la traveta, segurament.
14: Investiguem-ho, perquè aquesta hora ha caigut perquè és un esportista d'èlit.
16: Exacte, exacte.
5: És que l'esport d'elit és una merda, us ho dic sincerament. Sí,
16: home, és perillós, et pots facturar
5: no, és una merda de tot.
16: No, i a més fa mal de veure la caiguda. Llavors, l'únic que et falta és... l'últim que et falta és caure i que tothom et digui la noia a poca carn.
5: Llavors,
16: he canviat, he obviat noms d'homes famosos, a veure què us sembla els titulars si
5: fossin... Un telèfon, sona un telèfon, Cristina, és el teu. Contesta perquè si fos important, però...
15: No, cariño, estoy buscando piso, debe ser eso.
5: Ah, escolta, Cristina Fallades busca pis a Barcelona, per favor, doncs que la força t'acompanyi,
15: Bona sort. Perquè...
16: Sí, bona sort.
15: Però... Mare de Déu.
7: 902-477-7.
5: Algú deu un pis per una icona, diguéssim, de la filosofia contemporània, i Cristina Fallades trasllada de Saragossa a Barcelona i busca pis.
7: 902-477-7.
5: Endavant, per favor.
16: El marit de Melania Trump presenta un nou Air Force One...
5: Perdona, però és que l'exercici que estàs fent, torna a pensar, torna a parlar de l'exercici, perquè no queda... Quin exercici faràs ara?
16: No, és perquè veure que això està malament, això d'obviar els noms.
5: Val, anem a fer-ho amb altres casos, molt bé.
16: Exacte, anem a obviar noms d'homes famosos, a veure què us semblaria si els titulars fossin així.
5: Molt bé, endavant.
16: El marit de Melania Trump presenta un nou Air Force One de 400 milions de dòlars regal de Qatar.
5: Molt bé.
16: L'ex de Kendall Jenner tanca la gira espanyola.
5: Mira.
16: Sabeu qui és o no?
5: Jo sí. Tinc idea de qui és
14: el Kanye West, no?
16: No, Bad Bunny.
14: Ah, Bad Bunny.
5: Mare de Déu.
14: Mare
5: de Déu.
16: El marit de Martha Struck reitera la seva confiança en Pedro Sánchez.
5: Exacte, doncs pues molt bé.
16: Sabeu qui és o no?
15: No.
16: Salvador Illa.
5: Val, que bo.
16: Clar, jo també sabia l'altre problema.
5: Sí.
16: El marit de Camila Couture és fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
5: Clar.
16: Ah, fatal, no? Doncs, clar, seria ridícul que no posessin el seu nom. Doncs que s'ho apliquin.
5: Molt bé.
16: No s'ha de ser l'exmarit de Milena Marik per entendre-ho.
5: Milena Marik, no sabem qui és.
16: Einstein.
5: Ah.
16: És una científica
15: que la
16: boníssima.
15: Que la tuvo callada toda su
5: Hombre,
15: vida.
5: Diràs,
16: de fet, hi ha algunes teories de la relativitat
15: que potser
5: no són de... Doncs pues anem a prendre's aquest nom, Milena...
16: Marik.
5: Sí, bueno, és que vaya
16: tema.
5: Vaya tema. Bueno, s'ha presentat un perfum...
16: Culé. Creat per intel·ligència artificial. Però no li diuen perfum. Li diuen ADN olfactiu. Identitat olfactiva del Barça. I llavors està creada, i cito textualment, partint de la identificació i traducció dels atributs emocionals, culturals i diferencials que defineixen el club.
5: Com?
16: És una base olfactiva capaç d'expressar l'essència del Barça de forma reconeixible.
5: Però que ara ha anat al vestidor i li han posat un...
15: Eso he pensado.
5: Han olorat els collons...
15: Atributs.
5: Després dels atributs... Tu olores els atributs després d'un jugador de futbol, que això m'encantaria,
15: després d'un partit.
5: I això és un perfum que no m'entenc jo com és, perdona.
16: No, i a més volen unir milers d'emocions de les diferents generacions culers en un perfum. Val? I tota aquesta manera...
5: Però això és un pistazo que t'hi cagues, però bueno, això, aquesta no ha agafat el metro, agafa el metro no, a hora
15: punta. Ui, no, és impossible agafar el metro ara a l'estiu, o sigui, tenim un problema
14: de la ciutat de Barcelona.
15: De l'aire, no funciona l'aire.
5: No funciona l'aire i funcionem
15: els... És increïble el metro en aquesta ciutat.
5: Sí, però és que...
15: És increïble.
5: Del metro.
14: O
5: del metro. Llavors què? Perdona, que t'he tallat.
16: Aquesta manera de parlar la volia comentar jo, perquè és pròpia de Barça Identity, que és un departament... o no sé com es diu, que vol fer créixer la marca Barça.
5: Encara més? Però jo si no hi cabré. O sigui, serà o la marca de Barça o nosaltres. O sigui, la marca Barça no es pot fer créixer.
16: Llavors, són els que van crear la mascota Cat i la seva directora o portaveu és la Paloma Mikadze.
5: L'hem de convidar immediatament, perquè tenim diverses preguntes a fer-li.
16: És com posar-me ASMR jo cada vegada que la sento.
5: Sí, clar, m'encanta.
16: I ens explica amb tots els respectes, perquè a mi em cau bé, però...
5: Home, a mi també,
16: Ens explica cada collonada, que és al·lucinant. O sigui,
5: clar,
16: què m'esteu explicant? Voleu fer negoci amb això amb un perfum? Doncs ja està, no cal que ens... Però, ja està.
5: Que
16: segur que la gent ho compra. A més, en un moment de crisi d'educació pública, els valors europeus, de les vacances escolars sense vacances parentals, amb una calor estiuenca al juny i el retorn de Ramonxo a la programació d'estiu...
5: Hòstia puta, això és
17: veritat. Per això me n'he anat de Televisió Espanyola! Perquè no aguanto el Gran Prix! Joder! I el Gran Prix és la gran màquina de feina patentista d'Europa! El mira 5 minuts i te'n vols anar d'Espanya, joder! Amb la puta vaca aquella és el tironant! Volem que ens tractin com a dolç! A la merda!
15: Amén.
5: Joder.
15: Ai, que desahogo más bueno.
16: Ai, pues imagina't amb tot això, doncs el Barça Identity...
5: He d'anar al psiquiatre, eh? Crec que he d'anar al psiquiatre.
16: Bueno.
5: Perquè tinc... O sigui,
16: s'ha de veir s'ha de vehicular,
14: però...
16: però el Barça Identity...
14: O m'he d'apuntar...
15: Necessites vacances, jo crec. No, necessitem vacances.
14: No, necessito una pastilla. És que és tocar-me segons què... És que m'ha tocat
15: el puto Gran Prix.
14: No ho puc suportar. És que m'avergonyeixo de ser espanyola. Mira el que et dic. Bueno, això ja m'avergonyia abans de ser espanyola, por supuesto, caballero. Però és que t'ho juro, joder, macho. És que només calia posar el Gran Prix en grans pantalles per tot... I la gent es fotaria independent. Mira, la merda.
16: Si posa la cançó...
14: I la cançó aquesta, he fet la vaca aquella, que se'l tirona.
16: Però la vaca ara ja és d'un peluix.
14: No, Esther, posa'm.
16: Perquè no poden posar una real.
15: Què necessita?
14: A més, són uns mindundi, en lloc d'una vaca real allà, torturada. Una... Vinga, hombre.
16: Doncs amb tots aquests problemes, l'últim que ens importa és Barça Identity. Llavors, han creat dues fragrances de la col·lecció New Season.
14: New Season.
16: Una que es diu For the Timeless i For the Passionate.
14: Però tot això en català o per què faran...
16: La identitat del Barça ara és en anglès.
14: Però bueno...
16: No, és que... O sigui, és que clar, jo no sé el màrqueting aquest, com funciona. Perquè For the Timeless, o potser perquè ho dius en català i es nota encara més que és ridícul tot plegat. Llavors, val, bueno, 60 euros...
4: Timeless. El timeless, a la millor és català. Les. És ben català, timeless. Passa'm un timeless. Què farem avui? Farem un timeless?
16: Ens volen...
4: Passa'm un timeless, si ho fas amb accent de...
16: No, però és que igualment...
4: Ho podríem fer amb accent del Berguedà. Escolta, passa'm un timeless.
14: I bé, que sona català.
16: Sí, va, clar, al final parla en anglès. Valen 60 euros i per 15... Que aquí està el kit de la qüestió. Que per 15 euros tu podràs personalitzar una mica més la fragància i el que pot sortir com a resultat tu no ho vulguis olorar, això.
4: Ai, m'encanta
16: això. Però tot això és perquè és aquesta plataforma de... bueno, que no diré el nom, perquè jo no faré la publicitat, però és una creadora de fragàncies a mia, que tu pots anar allà i crear-te la teva fragància. Llavors, colen això al Barça. Llavors, Aura, es diu el perfumista d'intel·ligència artificial, ha arribat a la conclusió que l'essència del Barça fa una gespa recent tallada, bergamota, vetiver, que no sé ni què és això, i sàndal, que li dona aquest toc de fust.
4: Ja t'entenc.
16: Doncs una vegada més la IA s'ha equivocat. Perquè, per ser identitat Barça, el perfum hauria de portar calçotets suats.
14: El que jo deia.
16: Tovallola deixada una casella durant dues hores.
14: Oh, sí.
16: Essència de mitjons amb tocs de formatge rocafort.
14: Oh.
16: Essència de Frankfurt i ketchup a granel.
14: A granel.
16: Tocs de cervesa calenta.
14: Ah, ben calenta.
16: De desodorant que t'ha abandonat.
14: Per favor.
16: D'humitat de bufanda acrílica que no s'ha rentat mai.
14: Mai a la vida.
16: Olor de rot amb és... regust de llom amb formatge.
14: Ara.
16: I de reflex.
14: Ara.
16: Així sí, Barça Identity.
14: Barça Identity, perfum, clar que sí.
16: O de parfum,
14: Barça. Vale, escolta, Barça! Bueno, amb tots vostès, Cristina Fallarás, bravo. Bueno, a veure...
15: Ai, a què huelen les nubes.
14: A què huelen les nubes, tu. Vaya. Bueno, la Cristina...
15: Tu sabes que quan sacaron aquel anuncio de a què huelen les nubes, yo publico un artículo, se llama El coño huela coño, que es la realidad que existe.
4: Que existe.
15: Y se convirtió durante mucho tiempo en el artículo más leído de un periódico que no diré cuál es.
4: Que no diré cuál es. Va, escolta'm una cosa, claro, el coño huela coño, tú dirás. Okay. Escolta'm una cosa. La Cristina Fallarás ve a presentar una xarxa testimonial que es diu La Nuestra.
15: Sí, senyor.
4: Llavors, anem a PAMS. Per si encara algú no ho sap, tu ets la impulsora des del 2018 del moviment Cuéntalo.
15: Sí.
4: A les xarxes socials, que va recollir més de 3 milions de dades sobre violència masclista a través del testimoni de dones.
15: Exactament.
4: Recordem que... Per què és important aquest espai col·lectiu de denúncia, diguéssim? Per què va ser important això i per què segueix sent-ho? I com funcionava i com funciona?
15: Cuéntalo, como Me Too o como Ni Una Menos, es importantísimo, primero... Para contar algo que no se había contado nunca. Fíjate qué gordo.
4: Qué gordo.
15: Por primera vez en la historia de la humanidad, a las mujeres se nos permite... Bueno, se nos permite, ¿no? Cogemos las riendas y contamos lo que nos da la gana. Y qué casualidad que cuando por millones nos ponemos a contarnos, no hablamos de moda, que era nuestro espacio. ¿Te acuerdas las páginas que se llamaban Gente en La Vanguardia? Sí, sí. Pues no sé si siguen. No hablamos de dietas de adelgazamiento, no hablamos de maternidad. ¿De qué hablamos? De violencia sexual. que es donde está el meollo de lo que no nos habían dejado decir. Entonces, ¿de qué sirve? Para que millones de mujeres en el mundo entero digamos algo. Nos violan, nos agreden, no saben cuánto duele que te penetren o que no te penetren, no saben cómo es la forma del clítoris, que cuando he conocido la forma del clítoris casi me he caído de culo, Marc, que no es solo aquello, que es todo lo demás.
14: Sí. Pues si no es eso, es va a estudiar fa poc, m'explica aquí, no? Es va explicar sí. El clítoris. I us desdim un programa, bueno, a mi el clítoris, com tu comprendràs, ja us apanyareu.
15: Ja, carinyo.
14: Però vull dir-te que...
16: s'assembla un penis.

0: la fiscalía para que retiraran mi cara, solo para que retiraran mi cara. Es decir, un paso tan simple como ese. Sigue mi cara a día de hoy. A día de hoy sigue mi cara en la página de Vox. Amnistía Internacional lo ha denunciado internacionalmente en su último informe. ¿Ha hecho alguien algo? No ha hecho nadie. Ajá. Nada, absolutamente.
1: Perquè això és una mica també, s'utilitza el teu cas moltes vegades per com a aviso navegantes, no? Aviso navegantes.
2: Estigueu callades.
1: Estigueu callades perquè el que li estem fent a Cristina Fallarás us ho farem a qualsevol de vosaltres.
0: És un laboratori.
1: És un laboratori. El teu, el propi sistema clar, com
2: ho permet.
1: Ho permet, sí. Perquè és evident que tu dius 3 milions de dades i 3 milions d'històries, darrere d'aquests 3 milions de dades hi ha milions de dones,
0: claro,
1: que a Cuéntalo explica la seva història, vol dir que si hi ha 3 milions d'històries, hi ha 3 milions o més d'agressors. Aquests agressors són fiscals, són policies, són metges, són el teu pare, són la meva... tots som nosaltres, aquest senyor que tinc davant, jo què sé, perdoni, eh? Però és que, efectivament, és una cosa que és transversal, no?
0: Absolutamente, són tots. I la ciutat, i la justícia està creada para que nosotras no podamos denunciar. Uh-huh. Y esto tenemos que entenderlo.
1: Pero la justicia y también a las empresas,
0: todas
1: a
0: las instituciones.
1: Cualquier institución, la que tú, cualquier dona, está desprotegida, ¿no?
0: Todas.
1: Sabemos de casos que tú vas a recursos humanos de la teva empresa y a una serie de...
0: Yo no conozco ninguno que haya salido bien. Uh-huh. Y llevo 10 años trabajando en esto. Ni uno solo que haya salido bien para la víctima.
1: Muchas veces la víctima se n'ha d'anar, es la que ha d'abandonar la empresa,
0: ¿no? Absolutamente. Entonces, tenemos que generar un espacio paralelo donde nosotras generemos este relato, porque además es revolucionario. Es decir, si este relato social no existía, que aparezca y que aparezca con esta fuerza, modifica nuestra condición como sociedad. Es decir, ya no somos la misma sociedad que éramos hace 10 años cuando las mujeres no nos habíamos narrado. Hace 10 años tú decías a alguien, no, es que todas las mujeres tenemos... Venga, ¿qué vas a decirme? Venga, venga. Uh-huh. Ahora nadie te puede decir que no, porque todas lo hemos relatado. Eso modifica hasta tal punto la sociedad que genera una revolución de relato.
1: Anem a parar, doncs, de la nuestra. ¿Qué es la nuestra? Porque això és una nova xarxa, la nuestra... ¿qué es? ¿Cómo podemos entrar y quién puede entrar, etcétera? ¿Cómo funciona?
0: La nuestra la estamos construyendo ahora y estamos, digamos, haciendo una colecta de fundadoras. Tenemos 7.000 fundadoras ya, que son muchas miles de fundadoras, para construir una comunidad digital a la manera de las redes sociales, pero encerrado, para que no puedan entrar, para que no puedan hacernos daño. Y es un lugar donde desobedecer el mandato de silencio. Es decir, si ustedes nos quieren calladas, está bien, en lo público no hablaremos, pero vamos a hablar entre nosotras, porque tenemos que salvarnos la vida. A nosotras, a nuestras vecinas y sobre todo a nuestras hijas. Uh-huh. Que nuestras hijas puedan hablar, que nuestras hijas puedan decir lo que les hace. Que el futuro sea así. Y paralelamente, un lugar donde esas mujeres puedan encontrar asesoría jurídica, uh-huh, asesoría terapéutica, de salud mental, asesoría sexual, que Marc... Cuando te violan o te agreden sexualmente, después follar es muy difícil.
1: Claro.
0: Y el sexo se hace muy difícil y muy malo. Asesoría médica, ginecológica, para que las mujeres que allí se narran, que allí se relatan, puedan estar muy cuidadas. Muy cuidadas. Uh-huh. Y se convierta en un medio de comunicación entre nosotras.
1: De unido. Escolta, tú, perdón, ¿hay alguna forma de...?
0: Sí, yo quiero desde aquí llamar para que todas os hagáis fundadoras de la nuestra, porque lo creamos entre todas o nos lo echan abajo. Entonces, lo que hay que entrar es en el navegador que tengas, Google, Chrome, Mozilla, el tuyo, el que más te guste, y pones la nuestra despega. Y si no, entras en Goteo y buscas a la nuestra. Uh-huh. Pero la nuestra despega. Ahí te llevará a un lugar donde tú puedes poner desde un euro hasta 100.000. Tus 100.000 te los agradeceríamos. Desde un euro hasta 100.000 y pasas a ser fundadora. Y a partir de ahí tú y yo hablamos a diario.
1: Com es fa, hi ha podcast, ¿no? Que són patrons.
0: Exacto, com un Patreon.
1: Com un Patreon, ¿no?
0: Parecido.
1: Exacte.
0: Sí,
1: parecido. Per tant, això ja ho sabem fer, diguéssim.
0: Claro.
2: Porteu ja 120.000 euros, més de 120.000 euros.
0: Sí, hicimos una primera campaña, recogimos 150.000, pedíamos 90 y recogimos 150.000, en esta llevamos 120.000. A ver, las inteligencias artificiales no generativas, es decir, feministas y de diálogo que estamos desarrollando con científicas del mundo entero, son increíbles.
1: ¿Qué vol dir,
0: eso quiere decir que nos han enseñado que la inteligencia artificial o el algoritmo es solo uno,
1: ya.
0: Y que es el malo y que es el suyo. Y el suyo está hecho para la confrontación y la generación de espacios de enfrentamiento y odio. Uh-huh. El nuestro está hecho para el diálogo, es decir, te va a poner en contacto con gente que es como tú. ¿Sabes el match de Tinder?
1: Sí, sí.
0: O de Grindr, o de lo que sea.
1: Lo del Platón, lo de la naranja de Platón.
0: Pues te va a poner en contacto con gente que sea parecida a ti, que tenga los mismos problemas o las mismas necesidades o los mismos gustos. Uh-huh. Solo por entrar. Y
2: asegúrate, ¿no? Que las
0: claro.
2: Dadas no...
0: Y está a la cabeza la doctora Eva Navarro. La doctora, solo os voy a dar un dato. La doctora Eva Navarro es la catedrática que abandonó la Universidad de Rochester. Ella dirigía la cátedra de la Universidad de Rochester, New York, de inteligencia artificial. Mm. Y cuando la administración de Trump le dijo, quiero tu inteligencia artificial porque es muy especial, dijo...
1: Hasta luego, pichón.
0: Ahora vive, hasta luego, pichón. Ahora vive en Manchester y lleva todas las inteligencias de la nuestra. Una bestia.
2: Sí, es un proyecto innovador y pionero al mundo, me vas a explicar.
0: Es absolutamente pionero en el mundo, no existe nada parecido. Por eso estamos remando, pues cinco equipos de trabajo entre tecnólogas, investigadoras de la comunicación
1: y pensadoras.
0: Y pensadoras
1: ya una cosa, a Cristina estarán
0: de acuerdo. Juristas.
1: Y juristas, claro. Estarán de acuerdo que a tu, una de las dels clàssics del masclisme és desacreditar a les persones que doneu la cara. Llavors, se t'ha titllat de tot,
0: De
1: exagerada, etc. Hi ha una cosa que, a més, sempre acaba apareixent en aquests casos, que és el fet de que t'estàs lucrant amb el, amb aquest... Amb la, va passar amb Cuéntalo, va passar quan volies fer un llibre...
0: A l'altura de borratxa i drogadicta.
1: O sigui, tot t'han dit que eres borratxa, puta, drogadicta, una exagerada, esta senyora que se cree, mentirosa, bueno, tot això per descomptat. I després la qüestió dels diners. Diguem que hi ha màxima transparència en l'execució, no només de la nostra, sinó també de Cuéntalo. Ho dic de cara de cara a totes aquestes persones que ja estan...
0: Primero, Cuéntalo, como lo hicimos entre todas, esos millones de datos, cada una aportó el suyo, nadie podía lucrarse porque no lo llevaba yo. Yo impulsé un movimiento y lo guié. Ahí más bien me empobrecí porque pasé 3 años trabajando a pelo porque eso no lo paga nadie. Y la nuestra tiene un equipo de 25 mujeres de altísima cualificación. Hay juezas, abogadas, investigadoras de la universidad, antropólogas, tecnólogas... están todas al mismo nivel y a la cabeza, porque lo que no tenemos es una cosa que es muy interesante, no tenemos jerarquías. Uh-huh. Es decir, no hay una que manda y otras que obedecen.
1: Sino que
0: esto
1: colabora.
0: Va por consenso,
1: consenso
0: y por colaboración.
1: Claro.
0: Entonces, de lucrarse nada, más bien estamos poniendo todas nuestro trabajo un poquito pues pro bono para que esto salga adelante. Y te digo, perdón, no sé si será mañana, si será dentro de un mes o si será dentro de un año, pero la nuestra va a existir. ¿Por qué? Porque se viene la extrema derecha, pichonas. Se viene la extrema derecha y el primer cuerpo que vulnerarán será el nuestro. Y los primeros derechos que vulnerarán serán nuestros derechos a abortar. Y queremos encontrarnos con otras que nos digan cómo y dónde hacer lo que queramos hacer en cada momento.
1: Y después, perdona, els homes en tot això, ¿on queden? És a dir, perquè el... jo no soc punitivista i que meter violadores en la càrcel estic convençut que no acaba de servir mai, perquè ni segueixen havent, surten i segueixen violant. Ara ho estic dient a brochazos, perdoni-me. Però el que vull dir és haurà d'haver-hi algun pont o alguna cosa haurem d'aprendre els homes o hauran d'aprendre els homes respecte a tota aquesta informació els haurà de servir. Com s'insereix en el corpus masculí o mascle, diguéssim.
0: Claro. Todo este volumen de datos que se irán...
1: Digo, Cristina, perquè tu has tenido 3 maridos, etcètera, i al final has acabado...
0: con una senyora maravillosa.
1: Però hi ha senyores que, clar, a la millor diuen que a mi me siguen gustando los tíos.
0: Màximo respeto. Tiempo tendrán para que...
1: No.
0: Tiempo tendrán para caer del lindo.
1: Que és evident que els mascles, els homes, circulen lliurement al nostre entorn i fins i tot ens agraden i,
2: bueno, ni algunes que tenim homes fills
1: i fills i
0: claro, jo tengo hijo varón.
1: Vull dir, tot això, quina és la implicació, com es pot implicar
0: lo primero, tú vas a poder ver todos los testigos, no vas a poder interactuar.
1: Els homes, no podran.
0: Sí, los hombres podrán ver lo que sucede, pero no interactuar. Como cuando tú tienes un periódico que no has pagado,
1: sí, sí,
0: y no puedes ver el desarrollo.
1: Vale.
0: Es decir, yo podré hablar contigo, podremos mandar los mensajes, que, oye, de este tío, ¿de dónde era? A mí me violaron en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 87, hostia, a mí también, ¿qué tal?
1: Claro, porque ustedes, ¿vale?, crean constelaciones.
0: Exactamente, claro, compañero. Tú podrás ir viendo y nosotras iremos dándote datos. Y estos datos que damos, para que tú te hagas una idea, los datos que maneja... las instituciones que vienen todos del Poder Judicial y del Ministerio del Interior sobre violación y agresiones sexuales en la infancia es que la sufren una de cada cuatro o una de cada cinco niñas. En mis datos, en los que me han dado las mujeres de forma espontánea, sin pedírselos,
1: claro,
0: nadie, la violencia sexual en la infancia pasa del 20-24%,
1: que son las datos oficiales, ¿eh?,
0: al 75%. Cinco, claro. Se multiplica por 3. O sea,
1: mira, fíjate que toda la inteligencia artificial 4, servirá para eso, digamos.
0: Claro,
1: si está, claro,
0: para eso se hacen este tipo de inteligencias. Tres de cada cuatro mujeres, su primera violencia sexual ha sido en la infancia. Esto no lo tenemos. Entonces yo lo que hice fue una cesión de los datos al Ministerio de Igualdad para que lo estudiaran.
1: Qué
0: una
1: bueno.
0: Primera cesión de datos de 5.000 testimonios para que los estudiaran y corrigieran todo, porque lo están haciendo mal, caray.
1: Clar, clar, clar.
2: ¿Y ho estan estudiant?
0: Sí.
2: Vale.
1: És a dir, per tant, sí que hi ha... I després una altra cosa, Marta, contesta molt ràpid que estic fora de temps.
0: Sí.
1: Serà interseccional, diguéssim, i us plantegeu la interseccionalitat, perquè és evident que hi ha agressions al món gai, per exemple, hi ha agressions d'homes contra homes, i la, que, a més, jo estic convençut que té la mateixa arrel. L'altre dia Nacho Duato, jo l'entrevistava al Carol Show, i va explicar,
0: bestial,
1: efectivament, que l'havien atonyinat un senyor, un actor, l'havia atonyinat quan ell,
0: sí,
1: era molt jove, i coneixem històries al nostre entorn, claro, de persones, homes agredits per altres homes, diguéssim.
0: Claro.
1: Dones, jo no sé si dones agredides per altres dones, també podria... No sé si
2: també.
1: La violència...
2: Sí, això també és un
1: valor. També és un valor que també hauríem... És a dir, això, en quin moment podrem...
0: Es código abierto, con lo cual lo que estamos haciendo es una herramienta, uh-huh, que después puede ser utilizada por el colectivo que quiera. Es, uh-huh, más, te la regalamos, aquí la tienes, úsala. Uh-huh. En el momento que nosotras la desarrollamos, que es lo que estamos haciendo ahora, la puede utilizar el colectivo LGTBI y el colectivo gay, el colectivo del derecho a la vivienda.
1: Ah,
0: el colectivo,
1: bueno,
0: migrante, uh-huh, y la violencia contra los migrantes, que se nos viene gorda también.
1: Sí, sí, tan,
0: el
1: tan
0: colectivo,
1: bueno,
0: de...
1: ya está aquí, esa,
0: claro,
1: violencia ya está aquí, instaladísima.
0: Es decir, el colectivo de las mujeres y hombres torturados durante la transición y la primera democracia,
1: qué bo,
0: que están saliendo,
1: hostia,
0: ahora esos,
1: claro,
0: datos, y eso no está contado, y yo no hago más que decirles, esperad que va la herramienta para que lo contéis,
1: uh-huh,
0: porque eso es una acumulación de testimonios que permite poner en contacto a víctimas. Fijaos qué bonito, la vamos a aplicar al archivo que hay sobre violaciones en situación de guerra en Sarajevo.
1: Claro, claro.
0: Para,
1: claro,
0: que estudiar esas mujeres y ponerlas en contacto en la medida de lo posible.
1: Uh-huh. No, escolta, Cristina Fallarás, la nuestra. Tornem a repetir, per favor, les persones que estiguin interessades,
0: sí,
1: en ser patrons, fundadores.
0: O entráis en un sitio que se llama goteo.org y buscáis la nuestra,
1: sí, la
0: o
1: nuestra.
0: Picáis la nuestra despega. Como yo, ¡fium!, despegando. La nuestra despega, allí donde queráis. Entrad, aportad. A partir del momento que aportéis, yo empiezo a comunicarme con vosotras por chat.
1: Ja ens diuen que s'estan fent aportacions. Tornaré a parlar d'aquest tema, perquè jo trobo que és fonamental. I després una altra cosa. Pots aportar d'un euro, 5 euros, i si tens 1 milió d'euros, escolta, és genial, no? Perquè a Patricia Botín, por fin, podria aportar.
0: A la Patricia, des d'aquí te saludo.
1: Te saludamos. Endavant. Endavant. Mujeres del mundo.
0: Mujer, a ver, mira, voy a mandar un mensaje a las mujeres ricas. Mujeres ricas, a vosotras también os agreden y a vuestras hijas e hijes.
1: Exactament, exactament. Escolta, Cristina Fallarás, hauràs de tornar, aquesta és per Barcelona, parlem, perquè sempre és fantàstic rebre a Cristina Fallarás, una icona, una valenta, sí senyor. Ja ens agradaria que no haguéssim de ser tan valents, no?
0: Sí.
1: Ens agradaria que no haguessis d'aguantar tot el que aguantes. Després de publicitat, parlem de bulleres amb Neus Càceres.
3: Bravo! Vostè primer,
1: bravo,
3: amb Marc Giró.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
1: Escolti, amb tots vostès, tres quarts en punt de dues, de peu per rebre i aplaudir a la Neus Càceres. Bueno, a veure, tu avui vols parlar d'una sèrie que és The L-World, el show
2: The L-World,
1: sí. World, World... el show lèsbic pioner.
5: Pioner, és absolutament pioner. I em sembla que ja us ho vaig explicar un dia, que es titula The L Word, perquè en el món anglosaxó, sí, això de dir paraulotes no és com nosaltres. Llavors no fan aquest eufemisme, the més L, de dir fuck, diuen The F Word.
1: Yeah.
5: O cunt, ah, The C Word.
1: O sigui, fa referència,
5: llavors,
1: a aquesta forma,
5: és com una manera de...
1: aquesta cursilada de
5: The
1: no...
5: L Word. I ja érem innombrables.
1: Perquè L de què?
5: De lesbiana.
1: De lesbiana.
5: De lesbiana. The L Word.
1: Clar, no que no fos, jo que sé.
5: Exacte, de l'Eo.
1: Laura Ingalls. Carà, cagate,
5: sí, sí,
1: baila.
5: Sí, sí, que és la dona d'aquest agressor.
1: No, però... Ah, sí? Qui?
5: La Laura Ingalls. L'actriu que feia...
1: Ah, sí, de... també. Bueno, però, sí, però, bueno, és que les dades canta, diguéssim. No, no. És possible que estiguem casades amb un agressor.
5: Un actor, de, un actor violador. Bueno, en fi, clar. Total.
1: No, que... anava a dir que fan... sembla que faran el remake de La Casa de la Pradera, que és per cagar-s'hi, o sigui...
5: Que es dirà La Casa de la
1: Pradera. Ens agradava molt en aquella època, però sí, ara La Casa de la Pradera, ah, jo crec que no calia, diguéssim,
5: no,
1: eh?
5: No calia, no,
1: francament no calia.
0: Queco. Mary Ingalls, la cera.
5: Era queco, era horrible.
1: Era horrible. Molt bé, escolta.
5: Doncs mira, aquesta sèrie, el 2004... 2004 fot 22 anys.
1: Mare de Déu, que això va ser...
5: 22. Sí, aquesta sèrie es va fer molt famosa perquè era la primera vegada que era una ficció que explicava la realitat de les lesbianes. Això sí, com a bona ficció, eren totes riques, totes, vivint a Hollywood, sí, unes vides superglamuroses que, aviam, per contextualitzar-lo, o sigui, la versió masculina, diguem-ne, tu no sé si l'has vist, que es diu Queer as Folk.
1: Sí, home, i tant.
5: Val, però segurament tothom ha vist la versió americana, que és la que realment es va fer famosa.
1: Sí, però, la...
5: però anys abans...
1: Queer as Folk la vas recomanar tu fa 30 anys.
5: Exacte,
1: fa...
5: però jo et vaig recomanar l'anglesa.
1: L'anglesa, sempre l'anglesa.
5: Que era l'autèntica. Doncs sí, va tenir molt d'èxit la versió americana. I després els productors de Hollywood, perquè hi havia la dona que la va escriure i la productora, ja feia molts anys que els hi deia, aquí hi ha un nínxol de sèrie que hi ha... I no, es va triomfar Queer as Folk.
1: M'encanta perquè dius nínxol com si diguessis gínxol. Sí, com catalanitza. Hi ha un nínxol.
5: Hi ha un nínxol. És que diu nínxol.
1: Bueno, poesia.
5: Total,
1: parles,
5: que com, quan va triomfar els tios van dir, bueno, va arrasar. O sigui, penseu que és una sèrie que no existia tots els telèfons intel·ligents, ni els... Bueno, si era Showtime, que va ser una de les primeres plataformes. Llavors, tu, per veure aquesta sèrie, si hi havia un tràfic de DVDs,
1: ja,
5: si els Emule anaven baixant aquesta sèrie, perquè, clar, va córrer. O sigui, era Amèrica que s'emetia.
1: Clar, clar.
5: Bueno, tu pensa una cosa, a mi em va fascinar aquesta sèrie, però fascinar absolutament.
1: Per què?
5: Bueno, veure follar dues ties a la tele per primera vegada era, o sigui...
1: I en plan com ties simpàtiques, no? Perquè sempre les lesbianes
5: ho
1: eren a la ficció sempre estan
5: un dramonaco,
1: rares, bruixes,
5: o sigui, tot...
1: sempre malament.
0: I muere.
1: Rara, i muere, sempre malament.
5: Sí, bueno, sí, per primera vegada una ficció que tu t'hi podies reconèixer.
1: Clar,
5: si
1: clar.
5: Et dic, totes guapíssimes, tot
1: una mica,
5: riqui.
1: No?
5: Mare de Déu.
0: Com una mica.
5: Sí, un sexe.
0: Com una mica, carinyo.
5: Sí. Jo li he dit a l'Ernest, Ernest, mira tal, perquè els tios heteros que es miraven aquesta...
1: Ah, també la Teresa la mirava per això.
5: Oh, estaven palote. Eita!
1: Palote!
0: Bueno, palote, si luego era una pesadez, porque te decía, tráete una amiga.
5: Exacto,
1: claro.
5: Però bueno, està bé que vegin que nosaltres sense ells, o sigui, tenim una vida molt plena. Total, que aquesta sèrie es va fer famosa no només perquè era la primera vegada, sinó perquè, aviam, va triomfar molt perquè la protagonista és la Jennifer Beals, que és, us en recordeu, de Flashdance?
1: Sí.
5: Vale, doncs, com tu deies, aquesta dona...
2: No ha envellit.
5: No envelleix i no va xutada.
2: És increïble.
5: Doncs pues aquesta dona, que és hetero, és una actriu hetero, o sigui, els millors morrejos que podeu veure vosaltres a la pantalla.
1: A la L
5: és
1: vol.
5: És impressionant. Però què va fer aquesta sèrie? Doncs a part de visibilitzar-nos nosaltres, va anar introduint temes que ara nosaltres ja els tenim
1: esclar,
5: molt per mà.
1: Anava, molt bé.
5: Bueno, doncs, bueno, era la vida d'aquestes dones que vivien a West Hollywood, ja et dic, una ficció, però anaven introduint temes com el binarisme, la transsexualitat, perquè per primera vegada veies i es discutien coses així.
1: Jo t'entenc.
5: Bueno, doncs Amèrica, per exemple...
2: Això el 2004 no
5: el
2: era... Dos,
5: per això et dic que contextualitzar el 2004... Aquesta sèrie va ser del 2004 al 2009. I va ser un impacte. Mm-hmm. Un impacte sociològic. O sigui, pensa que hi ha la Wiki The L Word, hi ha podcast. O sigui, la sèrie va acabar al 2009. Després van fer del 19 al 23... de Generation Q, la generació Q.
1: Ah, ara com un spin-off.
5: Però no, exacte, però no va triomfar tant. Llavors, és una sèrie que tot i que no s'emet, que té una xarxa de fans...
1: Encara ara.
5: O sigui, encara ara, hi ha un podcast, hi ha, o sigui, ja et dic... És una sèrie que va marcar un abans i un després a la ficció lèsbica. Mm-hmm. Ja et dic, o sigui, no sé com...
1: Què hi ha hagut després d'això en la ficció lèsbica?
5: Res, nada.
1: Això t'anava a dir, perquè d'altres vegades...
0: Però la generación, fíjate, si ha habido poco, que la generación de mi hija, que tiene 17, lo primero que hacen en cuanto toman conciencia es ver The L Word.
5: És un referent.
0: Ahora.
1: Clar, sí, sí. Clar. Total.
5: I a més, et dic que era, evidentment, a mi, és que la vaig veure 3 vegades. La vaig veure 3 vegades, les sèries seguides, perquè és que era impressionant. Llavors, tu penseu una cosa, jo quan estava treballant tenia al salvapantalles del meu ordinador tenia una foto de la Marina.
1: La Marina qui és? La Marina Mercante.
5: La Marina és una de les protagonistes que totes estàvem enamorades.
1: Qui era la teva preferida?
5: La Marina. I a mi em deien que era la Shane, perquè era l'època
1: perquè
5: que practicava. Era l'època que practicava.
1: T'identificaves amb la follera.
5: Exacte.
1: Però què vol dir? Llavors, practicaves el què?
5: Practicava el sexe lèsbic.
1: Ja
5: ara estic
1: ja no?
5: En guaret.
1: Estàs en guaret, mira com jo.
5: Estic en guaret, veus? Però bueno, carregant forces.
1: Espera un moment, perquè tenim... Em posa'm el micro, per favor. Aquest, com et dius? Tu? No, los cosas fuera o no. Aquest d'aquí davant. Tu, com et dius?
6: Gerard.
1: Quina edat tens?
6: 11 anys.
1: 11 anys, ja no sap el que es diu. Què et passa? Perquè et passa alguna cosa fa estona.
6: Tinc fred.
1: Està gelat, el xaval està
0: alguien
1: gelat.
0: Alguien tenia que decirlo.
2: Ja hem pujat la temperatura, ara ho notareu.
1: A mi la gent em diu, xica, vas vestit. Home, vas vestit perquè que et fots a un lloc... tal. Bueno, escolta una cosa, Elwol, ara on es pot veure Elwol?
5: Busca Nadiuska, vull dir, per les reds.
1: Busca Nadiuska, perquè ja treballa. Espavila, no?
5: I després pensa que va quedar... Una de les... D'allò eren les escenes que era una festa del vaixell. Després aquí a Barcelona es va fer...
1: Ah, sí? Es feia, es recreaven...
5: Es recreaven
1: escenes festives.
5: Sí, aquí a Barcelona, a París...
3: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
7: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
7: I escolta el que vols.
3: Quan vols.
1: Ara, per acabar, la veu cristal·lina d'Esther Romagosa.
2: Vinga, quan arriba l'estiu, les possibilitats de plans es multipliquen.
1: Que bé.
2: I els looks ideals també. I on els podem trobar segurs?
1: A la Roca Villa.
2: A la Roca Villa. Descobreix les millors marques com Adidas, Nude Project, Calvin Klein, Under Armour, Monsanto i molt més.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: Sí, alguns amb descompte que fan que encara vinguis amb més ganes. El teu viatge comença a la Roca Villa.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies, fins demà, que vagi molt bé. Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Doncs va, entrem en matèria, aprofitem aquests 30 minuts que tenim per endavant amb el Rocco Eisenhauser. Molts el poden seguir, per ser de comentarista del Mundial, perquè l'altre, a RAC1.
9: Es que sabe de todo este chico.
8: No, a RAC1. Dissabte va ser
9: RAC1.
8: Ah, era RAC1.
9: Sí.
8: Ah, pensava que era RAC1.
9: No, a RAC1.
8: Sí, estem tan malament a RAC1 que fem... Què era? Alemanya?
9: Alemanya, Costa d'Ivori.
8: Imagina't.
9: Va ser preciós el...
8: Imagina't, sí que anem malament de programació.
2: Però la gent que li agrada el futbol, doncs mira.
8: Sí, no.
2: Segueixen
8: el
2: partit
8: de Marta. I tenen de... Bueno, vas estar de comentarista, sí, que vaig escoltar amb el Xavi Puig i...
9: Però què saps de futbol? De poca cosa, però...
8: Però ho anima.
2: El Rocco dona joc,
9: però,
2: sempre.
9: Sí, però si els partits són molt avorrits, doncs...
8: Sí,
9: i ho barregem una mica de música alemanya i records...
8: Ho arregla, el Rocco ho arregla.
9: Bueno, si intentes...
8: Que vas arreglar amb el Life is Life, d'Opus.
9: Opus, sí.
8: Que vas dir que eren alemanys i...
2: No, són d'Àustria.
9: Són d'Àustria.
2: Són austríacs. Que sí, ens acaba d'escriure.
8: A veure, Àustria i Alemanya, Hitler austríac.
9: Sí.
2: Home, però no és el mateix, Toni.
8: Bueno...
2: Home, no.
9: És que la gent es pensa que Hitler era alemany.
8: Perdona, són tantivats uns com els altres,
2: Això sí.
8: Ah, vés a Àustria, vés.
9: Jo sóc una...
2: Àustria són simpàtics.
9: Jo sóc l'excepció,
8: Tu sí, tu és veritat, però els alemanys també...
9: Aquesta cançó.
8: Sí.
9: I va ser posar la cançó i al cap de 40 segons...
8: Pam!
9: Gol d'Alemanya.
8: Fixa't.
9: El segon. Suposo que aquesta la vas punxar.
8: Home,
9: minuto, no?
8: Vaig acabar d'ella.
9: Allà,
8: Hi ha cançons... De tants cops de posar-la que no la vaig tornar a escoltar mai més.
9: És que hauríem de fer un dia un llistat de les cançons que no puguin...
2: Les que vam avorrir.
9: Que
2: hem sigut
9: DJs de fórmula...
2: Però que després, al cap de molts anys...
8: No em fa cap mena d'il·lusió.
2: Doncs a mi em passa que...
8: La tinc...
9: No t'he de recordar.
8: Després hi havia una que era... també a Minuto crec que van ensabonar molt.
10: Treu-la!
9: Perquè tot era com molt comercial, eh?
8: No, bueno,
9: tot, és a dir, no era perquè li agradés, era perquè...
8: perquè les discogràfiques pagaven perquè sonés. Exacte. Per això dic que van ensabonar molt a l'emissora, o vés a saber qui, sí, a la ràdio, que
9: un
8: era...
9: Un dia s'hauria de fer un...
8: La baba del caracol, aquesta la recordeu?
2: No. No.
8: La cançó de la baba del caracol.
10: No era la baba.
8: Bueno, no sé què del caracol. La vaig arribar a posar que mai més l'he tornat a escoltar i també, venga, cada 4 hores sonava la cançó.
2: Quina època era que sonava?
9: 85.
8: No sé,
9: 85.
8: Va, no sé què del caracol o la sequera. Sopa de caracol. Ah, sí, horriosa.

0: estava en vermell, el disc
1: aquest. Sí, i després hi havia un altre del Gary Lowe, que també la vaig odiar.
0: Ah, sí? De... Ibiza?
1: No, Muñequita, com era? Muñequita. Na, na, na, na, na, na, na,
2: caminando. Ui, sí, també, ah, molt sí? pesada.
3: Colegiala de mi amor.
1: Colegiala, oh!
3: Colegiala de mi amor.
1: Oh, per favor, una altra tortura radiofònica que l'havies de posar cada 4 hores.
4: Colegiala
3: de mi amor.
4: Són boniques, aquestes cançons.
1: La prova és que no les he tornat a posar mai més.
3: Colegiala de mi amor.
0: Imagina't com era això del business de les discogràfiques, que va haver una època curant.
3: Aquí, aquí. Dale, dale, dale. Oh!
0: Mira, jo recordo...
1: Explica-ho.
0: Jo recordo una època que estava fent 40.
1: Era insuportable. A veure, què dius?
0: No, que... Imagina com aquí hi ha un tema.
1: Home, sí, hi ha un tema.
0: Hi ha un tema. I és, me'n recordo que a l'època que estava fent porro...
1: Home, no em pugis, home, que estic parlant amb un broco.
0: Digues, digues. Havia la promo del nou disc de Julio José Iglesias.
1: Sí.
0: I tenia que fer, els 40 feien a l'estiu, el que és la ruta per tot Espanya, amb tots aquests grups que estaven tenien disc, i a cada ciutat doncs, feia la festa d'estiu dels 40 principals. Doncs a última hora, nosaltres tot el dia promocionant Julio José Iglesias. I de sobte va caure, i a última hora va caure Julio José Iglesias dient que no podia fer-ho. I internament hi havia aquelles reunions que es connectaven totes les emissores i parlava a Madrid, i el que deia Madrid anava a missa, i recordo perfectament, jo escoltant la reunió, diu, el disco de Julio José Iglesias fuera inmediatamente, no suena más. No suena más, fuera. I estaven llistats a la roda. I no, vam tindre que substituir el disc per un altre, perquè, com havia dit que no, s'havia emprenyat tant.
2: Fàstic.
0: Els de 40 que no volien saber res de Julio José Iglesias. Ara vendrà un xurro. I efectivament, no va tornar a aparèixer.
1: Quines èpoques aquelles. Okay. I més d'un cap de programes...
0: Ai.
1: Que es van fer un sobresou.
0: En què?
2: Té un documental, eh?
0: És que hi ha un tema.
2: Parlar amb la gent que punxava música en aquella època...
0: És que, i tant que hi ha un tema.
2: Hi ha tema.
1: Hi ha més d'un cap de programes que es van fer unes bones cases.
2: Caram.
0: Imagina't.
1: I això, un dels apunts que podeu trobar és en el documental del Toni Paret, del Magix.
0: Castell, sí. Sí.
1: Allà m'ho expliquen. O sigui, no és que m'estic inventant res. Allà s'explica.
3: Sí, que cobraven...
1: Perquè sonés el disc del Megamix. Sí, sí. El Magmix. Sembla que era el 3 o 4, vull dir.
0: Han passat...
1: I d'altres, però bé.
0: Sí, sí.
1: Bueno, avui el tancarem el capítol aquí.
0: Sí, però que...
1: I per això havies d'escoltar tortures com les que hem escoltat fa
0: era un no parar, eh?
1: Era un no parar.
0: Era un no parar. I setmanes duraven, eh?
1: Home!
0: Sí. Se n'anaves allò...
1: Aquesta cada 4 hores, eh? Vinga.
0: I quina era la cançó que et feia il·lusió posar? Hi havia alguna que deia, oi, tinc ganes
3: de
0: carrer.
3: Li encantava la de Bud Pecker, la de Pájaro Loco.
1: No, a mi m'agradava una que em va tocar poc, que era una del Ryan Paris, la de...
0: Dolce Vita.
1: Dolce Vita, aquesta mira, m'agradava. O, per exemple, ja ens n'anàvem a... no sé, d'altres grups, com, per exemple, Simply Red.
0: Ah, sí, Simply Red era
1: una que tocaven això. Després, hi havia, a Minut, on treballava, hi havia un apartat que arribaven discos internacionals que no s'havien anat a Espanya. I aleshores tenies l'opció d'obrir un... que els compraven a la revista Billboard. I aleshores arribava amb una carpeta i hi havia tot de cançons, la Lionel Richie...
2: Encara inèdites, aquí.
1: Sí.
0: Importació, vaja.
1: Tot d'importació, que aquests m'agradava posar-los. I aquests sí que era un luxe punxar-los. Però quan venia el disc que sabies que untava...
0: És que Radio Minuto era...
1: Per exemple, Juan Pardo, que és un gafe cada cop que el menciona...
4: No, per què l'anomenes?
0: També hi va haver una època que havies de posar Juan Pardo cada 4 hores. És que Radio Minuto eren més flexibles, però 40 era...
1: No, no,
0: era
1: però
0: que
1: Minuto
0: tocava,
1: no,
0: eh?
1: Minuto sí, també, eh? Sí. I si no tenies trucada, eh?
0: Ah, sí?
1: Això, eh? Cada 4 hores... Aquest tio.
2: Això sonava molt.
1: I sempre que el posava se n'anava la llum. Era un gafe. Mira, au, adiós.
2: Ja està.
1: Bueno, tornem a la tele, va.
2: Ara entrem. Ens havies d'explicar, no sé què ens havies d'explicar.
0: Sí, safareig, tinc coses que...
1: Va,
0: que
1: va. No li poso pressa, ahí va el seu ritme.
0: A veure, del 3CAT, posa'm la sintonia perquè...
4: Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua.
0: A veure, coses que s'estan cuinant a TV3. I què veurem?
1: A veure, posa efecte cuina, Aluja, sisplau.
0: Cuina. Coses que s'estan cuinant i que s'estan preparant.
1: A veure, què s'està preparant? Pel setembre, suposo, no? O per l'estiu?
0: Et podria dir que això ja podria anar ja al 2027.
1: Ui.
0: Imagina't el que avancem aquí en aquest programa.
2: Caram.
0: Estan preparant i espero que...
1: Però, si li pari atenció, deixa veure la tele. Estic mirant futbol. No, estigui pel Rocco. Miri, va, que estem cuinant.
0: Abacus, la productora Abacus...
1: Sí.
0: Està preparant un documental sobre Gaudí.
2: Mm.
0: 4 entregues, 4 episodis sobre la història de Gaudí.
2: Molt bé.
0: I que s'emetrà al llarg de... Si arriba a finals del 2026, si no, 2027.
1: 2027.
0: Cost dels 4 capítols, 800.000 euros.
1: Hòstia. No, mira, encara ho trobo barato.
5: Sí, no són diners.
1: Hòstia. Bueno,
2: ara, et dic... Home, barat?
0: Quasi, és a dir,
1: perdoneu,
0: 700...
1: si has de fer alguna recreació...
0: Sí, 780.000,
1: com es diu això? Drons.
5: Investigacions.
1: Vull dir, si fas un documental com cal...
0: Ara, no val pasta. Sí, però et vaig dir una cosa. Espero que en aquests 4 capítols ens diguin alguna cosa que no sabem encara de Gaudí. Perquè està dit tot.
1: Bueno, tot,
0: que
1: tot,
0: que era molt religiós...
1: Mira,
0: que
1: el va, tot, tot
0: que el va,
1: no,
0: que
1: perquè
0: va,
1: jo vaig descobrir...
0: Que va tenir una senyora amb el tramvia...
5: Senyorito...
0: Que era molt catòlic...
1: Escolti, sigui respectuós.
5: Senyorito...
1: Que es diu Rocco i no es diu senyorito,
5: jo
1: eh?
5: Vaig descobrir, i va sortir el llibre de la xocolata, que cada dia berenava pa amb xocolata.
1: Sempre està vostè amb
5: no
1: a la capot...
5: Ningú.
1: Ara li vaig dir una cosa...
2: Sí, fa la falqueta,
1: Sempre a la capot ens col·loca la falqueta de la xocolata. No anem un ni un...
6: Bomba.
1: I aquí hem d'anar aguantant el seu llibret de la xocolateta.
6: Exclusiva.
1: I que de veritat...
0: No, no, però... Però escolta, en 4 capítols has explicat molta cosa, eh?
1: Bueno, però ara em vaig dir una cosa. Mira, ara estic... ara jo m'estic llegint. Espera, que
5: estic buscant...
1: Bueno, pots comptar amb
5: Ortega i Gasset?
0: Tot l'enyordo,
1: tot l'enyordo.
0: És com una mosca que...
1: La rebel·lió de les masses me l'estic llegint.
5: Veus, veus?
1: Molt interessant, molt actual. O sigui, te n'adones que el 1927 estàvem com ara. I ara m'estic llegint un llibre del Gaudí,
2: sí,
1: de 100 coses de...
0: Que no sabies de Gaudí.
5: Ah, sí. Que no sabies de Gaudí, sí.
1: Crec que és aquest. Doncs escolti, en aquest llibre, que és que ara m'agradaria dir-lo perquè l'autor estic enganxat...
5: Ara me'n recordo.
1: Escolti, hi ha un grapat de coses que no sabia del Gaudí.
0: Per exemple, digue'm una.
1: Doncs, per exemple, que va estar fent una... Li va demanar un bisbe que era molt amic seu, el bisbe Rius, li va demanar una casa, o sigui, fer la casa del bisbat a Astorga.
5: Astorga.
1: I ell va començar...
5: Que la va fer seva.
1: Que la va fer, però el que no sabia és que, quan faltava la part superior i tal, s'hi va posar l'església per anar en contra del Gaudí, perquè no volien que Gaudí, un català, estigués fent el Palau Episcopal a Astorga, i el van boicotejar. I aleshores allò va quedar a mitges, i quan ho van voler acabar, van tornar a buscar el Gaudí. Gaudí va dir que ja estava per la Sagrada Família, que no podia. Ho va recomanar amb un deixeble seu, i el bisbat d'Astorga... d'aquella comunitat, van dir que no, que ja ho acabarien com ells. Llavors, si tu veus la construcció d'aquest palau episcopal, el que és el sostre i una gran part va acabar com ells van voler perquè no van voler el Gaudí. Doncs mira, tot això que
2: mira,
1: es van perdre.
2: El llibre que estàs llegint, Toni, es titula 100 coses que no saps de Gaudí, de Josep Maria Tarragona.
1: Doncs molt interessant. Molt interessant, aquest llibre. I expliquen, perdona, la vida privada, o sigui, el disgust que va tenir amb la Pepeta, però després va estar també enamorada d'una altra, d'una dona de... Sembla que era de... Crec que era de Valls o de Tarragona, que aquesta dona també estava molt enamorada, ell d'ella, i aquesta dona, quan hi ha el moment que ella es pensa que es casarà amb ella perquè ell volia tenir família, aquesta dona va i es fa monja.
2: Hòstia! Ai, pobra!
1: Hòstia! I és aquí quan ell diu, bueno, doncs...
2: S'ha acabat.
1: Si no...
5: Sí, la cosa no rutlla.
1: Bé, doncs... Una que es posa a l'anell i que em rebutja, l'altra que es fa monja, doncs clar.
0: Doncs 4 capítols...
1: Vull dir que això jo crec que dona.
0: Doncs vinga, doncs endavant, doncs escolta'm, espero, desitjo que...
1: Doncs molt recomanable aquest llibre del Tarragona.
0: Doncs Gaudí és la sèrie que prepara
1: Bacus,
0: 4 capítols per TV3 a partir de el 2026-27. I després una altra sèrie que he estat investigant i que està ja preparant TV3 també, sobre la salut mental. Atenció, una sèrie que parla sobre la salut mental.
2: Mira, és que se'n parla molt.
5: Això és un
2: molt de salut mental.
5: Si venen aquí al programa, ja la tenen fet.
2: Què vol dir? Que hi ha molts casos aquí per analitzar,
5: això és...
0: Ah, sí? És a dir, que haurien...
5: Això és Sant Boi, deixa't anar.
1: I li diré més. Pot fer-la extensible a RAC1.
5: Sí, Sí, sí, ho faries tota la remisa.
1: Perquè hi ha uns...
5: Sí,
1: uns quants,
5: que...
1: sí.
5: No toca, sí. No, n'hi ha que no toquen ni quarts. No, no,
2: però, Toni, no, aquí hi ha moltes empreses,
1: i que toquen una altra cosa.
5: No,
1: i aquí no, i el grup Godó també, sí, sí.
0: També?
1: Sí, sí, sí, sí. A cada...
0: No se salva ni un departament.
1: No, no, no, home, tots tenen...
5: Amb un tot esportivo estan...
1: No, hi ha... A tot arreu sempre hi ha el...
5: Hi ha que toquen
1: raro.
0: Sí, el títol sé que es diu... El títol provisional es diu Sessions. Entenc jo que també hi haurà...
1: Es podria dir Sessions en català, no?
0: Sessions, o negocis, sí, sessions. Està tot molt verd, és a dir, la informació l'acabo de treure. Bé. Estic darrere de saber qui ho farà, els personatges, director, els actors, entenc jo que...
1: Però com els actors?
2: Ah, és una sèrie de ficció.
0: Sí, és una sèrie de ficció.
2: Relacionada amb la salut mental.
0: Ah, efectivament.
2: Ah, és que això no ho havies dit.
0: Sí, sí, sí, per això estic intentant acabar... I és una de les sí, coses que està preparant TV3 de cara al 2027, eh?
1: Bueno.
0: Res a res abans.
1: Bueno.
0: I,
1: veure, és que abans ja ho tenen... Ho tenen,
0: ja tenen, sí, ja
1: tenen,
0: ja tenen
1: un grapat de coses,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Mira, la casa nostra,
1: sí,
0: que estan fent la primera temporada, sí, a TV3 els dilluns, quan s'acaben...
1: No he pogut veure ni un capítol.
0: Llàstima, eh? Llàstima.
1: Sort.
0: Mira que tu els dilluns estàs a casa, eh? Perquè però quan no, dilluns que... veies crims, si no t'ho fa... I ara sembla que no t'ho mires, tu.
1: No, el que passa és que, clar, a casa doncs... ara hi ha molta demanda televisiva i...
0: Però
1: no,
0: si estàs
1: no
0: sé, sol a casa.
1: No, no, no, perdona. La meva filla ja ha aterrat.
0: Ja ha aterrat.
1: Té demandes televisives, s'han de veure espessors i no podem estar per veure-se.
0: Doncs la casa nostra, quan s'acabi la primera temporada, els capítols que estan donant en línia...
1: El que sí, els trossos que he vist, sí que l'única cosa que he trobat, que hi ha un excés de riures. Enllaunats. Hi ha una...
5: S'encadenen?
1: Que hi ha un moment que...
0: Però no, tu t'has fet riure en algun moment, la sèrie?
1: No t'ho puc valorar perquè no l'he vist. He vist res, 10 minuts, però com que ja hem de veure altres coses a casa, doncs ja perdo.
5: TV3,
1: però
5: què mireu? Control de mando.
1: Espassós.
0: Espassós, espassós.
5: No, Televisió Jordà.
1: Però què són espassós?
0: Doncs TV3 enllaçarà...
1: Pel·lícules
5: de gènere.
1: No, documentals, curtmetratges.
0: Doncs TV3 enllaçarà amb la segona temporada de La Casa Nostra, que ja està gravada i que la podeu veure, que es va estrenar fa poc a la plataforma, ja la podré veure en lineal un cop que acabi els capítols de la primera temporada. Després, home, al final, el misteri del Xavi Baix es queda perquè vam dir atenció perquè hi ha una gran... Es queda.
6: Porto 37 anys en aquesta casa. Més de 7.000 programes en directe. He patit un infart, un expedient, més ben dit dos, i la sensació que un comença a fer nosa.
7: Sí.
6: Que això és el pitjor.
7: Sisplau.
6: És important, és molt important saber donar un pas al costat.
7: No.
6: I és per això que... Sabeu què?
0: Què?
6: Don Jubilo.
2: Què?
7: Què
2: ha dit?
6: Don Jubilo.
2: Ha dit que no?
6: Collons, que Don Jubilo!
0: Hi haurà més algun directiu que no li hagués agradat la resposta. Li hagués agradat que el jubilés. Ja t'ho dic ara. Ja sé, i sé el nom i cognom. Es queda, celebrem. Escolta, l'11 ho peta. L'11 ho peta pel
1: està
0: canal, que és que el canal Esport 3 té una audiència mitjana del dia de 1, com a algo. Home, doncs el Xavi Valls, amb tota la seva trup, hi ha dies que està fent 6, 5,
5: molt
0: 7...
5: Molt bé.
0: És a dir, i guanyant a TV3, imagina, en el minut a minut, moltes vegades, imagina, amb la comparativa.
5: I
0: amb el pressupost que tenen.
5: Fixa't.
0: Que, per cert, ara tots els estudis a baix del CEI, dels informatius, està tot en obres?
1: No ho conec. Jo el dia que hi vagi... No
5: ho coneixeràs.
1: No ho coneixeré.
0: Van fent obres.
1: No ho coneixeré, perquè serà com... Vaig marxar, que no hi havia ni la Torre de Jesús, i ara hi ha la Torre de la Verge Maria.
0: Doncs ahir va estar Alberto Romero...
1: A TV3 hi ha la Torre de la Verge Maria.
0: Deixa'm passar per...
1: No, deixa'm dir una cosa, que clar, aquí el Xavi Valls fa un espectacle, com va fer Griezmann, del
5: seu... Queda.
1: No, del seu comiat...
0: O no?
1: Que si jubila, sí, que si no jubila i tal, cosa que ens
0: sembla... Home, ha fet tele el Xavi.
1: Sí, no, per això, que ha fet... Com va fer Griezmann amb el documental que va fer el Piqué.
5: Sí,
1: la gran decisió, no es deia. Sí, per això dic que ha fet això. I avui, qui sí que, sense... A veure, sense tant xou i sense tanta comèdia i sense tanta tonteria, doncs avui sí que ha anat al Cafè d'Idees. I ha dit que jubila... És la gran Anna Bosch, la periodista.
0: Sí, sí, sí.
1: Anna Bosch, que...
0: S'ha emocionat i tot, eh?
1: Avui ha explicat, sí, i ha dit que plega. I ho ha dit al Cafè d'Idees, i des d'aquí una dona, la que m'agradaria que vingués un dia d'aquests, perquè li tinc molt de carinyo. Vam compartir els dies que vaig estar al Cafè d'Idees amb ella moltes estones, i és una dona fantàstica, fantàstica, i que sense tant espectacle ni tanta tonteria, doncs, no vull dir, que ha arribat, ha dit que jubila i...
8: S'ha emocionat i tot, eh?
1: I s'ha emocionat,
8: amb flors i tot.
1: I vull dir que, bueno, des d'aquí, la meva
8: vingui,
1: abraçada...
8: Que vingui.
1: La meva abraçada i el meu reconeixement a la gran
8: Té Ana moltes Bosca. Coses que explicar, eh?
1: Sí, perquè em sap greu, ja li he fet un tuit, dic, em sap greu que pleguis, perquè amb la de coses que interessants que explica i amb la de coses que...
8: Home, i les coses que ha viscut, eh?
1: Tenim el... Podem posar el document? És viable això? Encara no, eh? Bueno, a veure si cara al curs vinent, amb aquests estudis de Star Trek, a veure si això és viable...
8: És veritat, Star Trek!
1: Sí,
8: és Star Trek, és veritat.
1: Star Trek, amb segons què? Però amb segons què estem al segle XIX.
8: Star Trek, és veritat.
5: Doncs l'Anna... La
1: nave de Star Trek, molt decorat, però poca operativa.
5: Però no tira.
1: No, bueno, ara jo ja tiraria el vídeo, però bueno...
2: Mira, ara estic llegint, si vols, La Paloma del Río, que
1: Venga,
2: també es va
1: jubilar. Ho aconseguim des de la nave nodriza.
9: Venga. Accions. No les podrem comentar amb l'Anna Bosch, perquè resulta que l'Anna es jubila.
10: Com el Jorge Peinado.
9: I... se'm trenca el cor, em fa tanta pena que l'Anna ahir ens advertís, diguis, segurament és l'últim dia que em veieu en aquest plató. Anna, rep aquest ram de part de tot l'equip del Cafè d'Idees.
11: Ara em fareu plorar.
9: Amb tot el nostre reconeixement. Gràcies, Sandra. Reconeixement, agraïment i jo et deia abans, no te'n pots anar, Anna. És que et necessitem, el programa, els oients, els espectadors, et necessitem.
8: Aquí ja estava emocionada.
11: Jo ja ho he dit una vegada en públic i ara ho vull recordar, i és agrair-te a tu, Gemma, i a tot l'equip que heu comptat amb mi des de la primera temporada, i perquè això m'ha permès tornar a fer periodisme en català, que era una cosa que enyorava. Llavors, us ho agraeixo molt i de veritat moltes gràcies a l'equip perquè... Ha estat un plaer aquests 6 anys treballar amb vosaltres i de veritat que no m'ho esperava. I ara sóc una bleda i em fareu plorar. Però s'ha acabat.
1: Va, doncs...
2: Bravo,
1: bravo. Un superpetó.
8: Doncs parlant de la 2CAT, per cert, deixa'm dir-te que la setmana passada rècord d'audiència de la temporada de la Gemma Nierga, el Cafè d'Idees, va passar del 6%,
12: Fixa't.
8: 6%,
12: Pas
8: del 6%,
12: 6. Fixa't, 6. I tu vas marxar com un ruc.
1: No, jo vaig marxar per altres...
12: Com un ruc per
1: recollir... Bueno, coincidir amb la meva postestada a Xina, que...
8: Ha parlat l'Oriol Nolis, el director de la 2CAT, ha parlat sobre els nous programes.
12: I va ser culpa dels fideus? És culpa dels fideus xinos?
1: No, precisament els fideus no. Què diu l'Oriol Nolis?
8: Posa'm el nou, Xavi. Doncs mira, en una entrevista que li ha fet el Sergi Mas a Periódico, el podcast que fa el Sergi, l'Oriol Nolis, el director de la 2CAT, ha explicat, li ha preguntat, escolta, avança'm coses de cara al setembre.
13: Et puc dir que estrenarem prime times nous bastants i amb prescriptors i presentadors nous.
8: Prime times? Estàs parlant de dilluns a divendres?
13: Setmanals. Programes setmanals que a partir de les 10 de la nit n'hi ha... El que passa que tot això són coses que s'estan cuinant i com que no estan acabades de cuinar i jo sóc una miqueta... No és que sigui supersticiós, però fins que no ho tingui allò...
8: Vale.
13: Però hi haurà prime times nous... Hi haurà renovació de programes que han funcionat i han funcionat prou bé. Pensa que les estadístiques diuen que aproximadament cada 10 coses que s'estrenen a la tele, 8 van malament.
8: Cert.
13: I nosaltres tenim el Cafè d'Idees que va bé, l'Aquí la Terra que va bé, el Rescat que va bé, l'Altaveu que va molt bé.
8: Sí, ho sé.
13: El Pla Seqüència que ha anat molt bé, l'any que vas néixer que ha anat molt bé. Llavors tenim tots aquests programes, previsiblement, doncs, continuaran amb algun canvi. I després n'hi haurà de nous.
8: No m'ho vull dir quins.
1: Bueno, algun,
8: sé que l'informatiu, que el vespre, l'informatiu que el vespre l'ampliaran de durada i serà com també més tertúlia i anàlisi, és a dir, ara és només informació pura i dura, són 30 minuts d'informació, el vespre ampliaran la durada, inclouran també anàlisis i algú més a l'estudi per comentar, doncs, possiblement la notícia del dia, I algun altre programa que ja s'explicarà.
1: Sí, que ja... Bon.
12: Ja se sabrà.
1: Suposo que tard o d'hora...
12: Sí.
1: Algun dia, allò que deia el Xavi Bosch en el seu llibre, se sabrà tot.
8: No, jo sé coses. El que passa és que jo no explico res ara.
1: De moment...
12: Què vols venir?
8: Calladet. Calladet. Mira, un programa...
1: No sigui que torni, que tornem a tenir un incendi. Un altre incendi.
8: Escolta'm, la Sílvia Abril, molt bé el programa, vaig riure molt el programa ahir perquè va tenir convidat Alberto Romero.
1: Home, parella.
8: Sí, sí, sí. Ara i què? Ara què? I ara què? A la 2CAT els diumenges. Alberto Romero va explicar... A veure, Alberto Romero ha arribat a un punt a la seva vida que no vol sentir sorolls de cap mena. I jo pensava... Li vaig
10: què
8: a fer,
10: vols dir, sorolls?
8: Li vaig a fer li faré la mateixa pregunta al Toni a veure si està d'acord o no. Per exemple, hi ha alguna cosa que li posa molt nerviós quan està a casa.
14: El soroll.
10: Però abans, també, igual abans, perquè hi ha molta gent a casa.
14: Hi ha molta gent a casa i són molt sorollosos i cada cop em molesta més. Sempre m'ha molestat, però ara ja és una cosa. Vaig buscant el silenci com... com qui busca una cosa molt preuada que cada cop hi ha menys. I llavors hi ha uns temes que... És que són convivències de merda, però, per exemple, on vivim nosaltres, la secadora està massa a prop de la tele, ja està. Ja està, està massa a prop. I llavors...
10: Tan a prop com perquè estiguis veient la tele i sentis centrifugar la rentadora?
14: Per la meva sensibilitat, sí. Per les altres persones a casa, no. Per la meva, sí. I ja... Comencem a veure una pel·li i jo, bueno, a veure com va el secador.
10: En sèrio, eh? A aquest nivell.
8: Es comença amb la secadora, eh? Es comença amb la secadora. Es comença amb la secadora, eh?
1: No, però jo, per exemple...
12: A veure, què et molesta, tu?
1: No, quan funciona el rentaplats, el rentavaixelles, sí que he de tancar la porta de la cuina, perquè si no...
8: Sí, és que fa soroll.
1: Em molesta.
12: Per què fa tant de soroll un rentavaixelles?
1: Perquè hi ha molt de moviment. Que em pertorba en aquell moment els...
8: Però, doncs, llavors, ets com Alberto?
1: Sí, sí. També, i després sí que, que en vam parlar aquí al programa un dia, quan baixa el soroll de la nit, cosa que en visió és impossible.
8: És complicat, eh?
1: Perquè cada dia hi ha més ombre massa. Però...
12: Què és ombre massa?
1: La nevera... es produeixen uns sorolls...
8: Sí, la meva igual.
1: Que t'espantes. Et fot uns censurs...
8: I a la matinada, sobretot...
1: La matinada,
8: de cop se sent.
1: Pa! Baixa la música, Lujas, es apaga tot.
8: Però un moment penses que hi ha algú entre casa.
1: Calla.
8: Cac!
1: Sí, i tot ve de la nevera.
8: La nevera, efectivament.
10: En vam parlar un dia, eh?
1: Sí, que es veu que es fa gel a darrere de la nevera i es va desprenent, però en fort, un sensor.
8: Sí, i penses que entra d'algú a casa.
12: Com vam tocar amb l'iceberg amb el Titanic, igual. A mi em recorda...
10: Soroll.
8: El mateix, eh?
10: Igual,
8: el mateix, el mateix. I li va donar, a l'Andreu Buenafuente li va donar un regalet una vegada. Li va regalar una coseta molt agradable. A veure si t'han regalat alguna vegada un regal com aquest.
1: Ai, a veure.
14: Llavors ell va començar a no tallar-se la ungla grossa del dit, del peu...
10: Que a mi m'afectava molt.
1: Em conec l'anècdota.
14: Va començar a deixar créixer i, clar, a mi m'ofenia. Hòstia, això no es pot mirar perquè és molt desagradable i ell, li feia gràcia i llavors se la va començar a deixar créixer molt, però molt, i un dia estic jo a casa i arriba un paquet d'un missatger i estic allà amb la Marta i diu: t'ha arribat això? Dic: què és? Un paquet d'un missatger, no posa remitent ni res. I obro i hi ha una caixa d'anell de joia i la Marta diu: hòstia, aquí t'envia una joia. I obro i hi havia la ungla tallada, però que feia, no t'enganyo, feia d'ample com un dit, com una mena de visera posada allà com si fos l'anell.
8: Va entrar l'Andreu ahir la nit, eh?
10: Fàstic.
8: Estava a casa, va entrar en directe li va ensenyar la ungla del peu, i la tenia llarga, eh?
10: Una altra vegada?
8: Però com pot ser això? Hi ha gent que no es talla les ungles i quan et poses els mitjons... Has de fer una de forats?
1: El mitjó s'ha forada.
8: Bueno, ho deixarem aquí. Escolta'm, res, 30 segons.
1: És que avui... està a punt de...
8: Sí,
1: Argentina...
8: Però és que avui ha sigut notícia...
1: Que jures
8: per això, imagina't l'interès. Argentina amb Àustria.
1: Jo no puc tenir interès, però els d'esports ja estan...
8: No, però, escolta'm, és que avui ha sigut notícia... Ábalos, ha sigut notícia Ábalos. Bé, doncs, Alejandro Entrambasaguas, que és aquest periodista del Debate, ha explicat el que es va veure un dia en un hotel amb Ábalos.
0: Y lo explica de esta manera.
15: Día contó un episodio, lo puedo contar porque es gracioso, ¿no? Pero esto lo ha contado él. Quedó con él a recogerle en un hotel ahí en Perú. Iban a ver una serie de instalaciones que se iban a hacer con dinero público español. Habían quedado en la recepción, estaba abajo y no bajaba. El socio de Ábalos cogió y subió a la habitación a ver si le pasaba algo. Cuando abrió la puerta se encontró una escena dantesca. El exministro, mano derecha de Pedro Sánchez, atado a la cama, desnudo. La prostituta lo había atado a la cama porque no lo había pagado. Es surrealista. Esto está contado por el exsocio peruano de Ábalos. Ábalos salió públicamente diciendo que no conocía de nada a este señor. Este señor no tengo ni idea quién es. Y esa noche que él dijo eso, estaba en Horizonte con Iker Jiménez. Y le digo a Iker, tenemos un material gráfico que la gente va a alucinar. Ábalos estaba diciendo que no conocía de nada a este señor, que le estaba acusando de cosas enormes. ¿Sabes qué fue lo que enseñamos esa noche en Horizonte?
16: Repéndeme.
15: Unas fotografías que acreditaban que cuando este señor se casó en Perú, este socio peruano de Ábalos, Ábalos fue su padrino de boda.
0: Es un país que tenim que... No, mai més deixarà superar.
1: Rocco Eisenhauser, gràcies. Fem una pausa i arriba el temps, mai millor dit, afegit. Afegit, però poc, avui, perquè acabarem una mica abans, perquè també tenim bàsquet. Per tant...
0: Ara, mira, quanta cosa.
1: Vinga, va, som-hi.
17: Versió RAC 1.
1: Tal com us explicàvem abans de l'informatiu de les 6, segons les dades del sistema d'emergències mèdiques, durant aquesta onada de calor ja s'han atès a Catalunya més de 100 persones a causa de les altes temperatures i més de la meitat han acabat a l'hospital. Els consells bàsics, que ja ens els sabem, però ens han cridat l'atenció, és, per exemple, què fer amb l'anomenat cop de calor. Marc Serra, a veure, perquè tots tendim, per exemple, a donar molta aigua...
16: Home, jo veig cop de calor, no... algú que porti aigua.
9: És el primer
16: que quantes vegades s'ha dit això?
9: Doncs tota no. La vida.
5: Bueno, però també per mullar-te una mica la cara.
16: Bueno, ara ho explicarem. Calorada, mareig, rodament de cap, i de seguida apareix una persona, com dèiem, aigua. Doncs no, error. Aquest procediment, que sembla lògic, en cas de cop de calor, no és el que s'aconsella a nivell mèdic.
5: I
16: Ho va explicar amb la Melero, la doctora Núria Giró, que és metgessa de família i membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, en un clip, en una imatge que s'ha fet molt viral, que jo he anat a veure els comentaris, i normalment ja sabeu que hi ha odi a les xarxes socials, però en canvi he vist que en aquest clip molta gent agraïa a la doctora Giró que expliqués ben bé què s'ha de fer en aquests casos, perquè potser no s'ha aclarit prou. I això és el que també farem aquesta tarda. Doctora Giró, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
16: No sé si ha rebut aquest tipus d'ítems, però jo ja li dic que sí, que mirant-me el vídeo, molta gent li ha dit, no entenc com ho estem fent malament. Per tant, m'agradaria que avui, d'alguna manera, ho expliquéssim bé, de la manera més didàctica, perquè puguem saber com actuar en aquests casos, no? D'entrada li preguntaria, perquè hi ha un embolic amb el tema de diagnòstics i de vocabulari, insolació és el mateix de cop de calor o ja no es fa servir la paraula insolació?
18: No, la paraula insolació ara li diem esgotament per calor, que és un canvi de nom, però el concepte és més o menys el mateix, que això és el que és més freqüent dins de les situacions poc freqüents en què es complica la calor. És a dir, el més habitual és que tinguem calor, suem molt, tinguem set i ja està. Això és simplement doncs, conviure amb la calor com puguem. En cas que això es compliqui una mica, apareix l'esgotament per calor, que és el que abans en dèiem insolació, que és quan una persona està molt, molt suada, té molta sensació de calor, pot estar una mica marejada, la tensió baixa una mica, tindrà probablement molta set i no té una situació d'estar propera a perdre la consciència.
16: Val.
18: Pot tenir febre per sota de 40 graus. En aquest cas, hidratar i probablement demanar ajuda, de no ser que tinguem la sensació de tenir les coses molt controlades, anar al centre d'atenció primària, bueno, mirar una mica com demanar ajuda.
16: Per tant, un esgotament per calor seria, per dir-ho així, una calorada. És a dir, tenim set, suem... Una qüestió, diguem-ne, que no requereix una assistència immediata.
18: No requereix una assistència immediata i aquí sí que podem beure aigua.
16: Val.
18: La diferència, que és veritat que va sortir com un titular que em sembla interessant, és que, però en realitat en qualsevol situació en què una persona està amb el que nosaltres diem el nivell de consciència, és a dir, que una miqueta baix, és a dir, que està com que es podria desmaiar...
16: Que seria el
18: cop
16: de calor.
18: Exacte, en el cop de calor és més freqüent que passi, tot i que pot passar en una insolació a les persones que

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: La vida de la sorpresa, sorpresa.
2: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
3: Ella era una xica plàstica.
4: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
2: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona on es viu el Bars Festival.
6: Conscient i desperta, evidentment sí que s'hidrati.
7: Per tant, l'aigua té un paper important, però no seria per via oral, sinó que li podem posar una miqueta al cap. No sé si
8: els
7: això
8: polsos,
7: és una llegenda... Sí, això és una llegenda urbana o el coll i els canells, això serveix d'alguna cosa?
6: És veritat que on està el pols més superficial hi ha més refredament per allà, i aleshores si jo poso gel en els canells, en els clatells, que hi ha artèries que passen per allà amb la sang ben escalfada, doncs allà refredaré una miqueta més que si ho poso en un altre lloc. Probablement tampoc canviï la vida entre posar-ho en un lloc o en un altre, però bueno, sí que conceptualment és així.
7: Perquè vosaltres el cop de calor ho considereu una emergència potencialment mortal.
6: Totalment, i aquesta és la diferència amb una insolació. Un cop de calor seria com l'equivalent a un infart. En salut diem que una urgència és alguna cosa que ens porta a buscar ajuda i una emergència és una situació en la que correm. Doncs un cop de calor és una emergència. I per això, no, com que tampoc ho arreglarem amb aigua, no ens liem. Però és aquesta situació que dèiem d'abans, però la persona ja no sua, té la pell calenta, el nivell de consciència estarà justet, hi haurà febre de més de 40 graus, és que el cos no està podent compensar aquesta calor tan gran que està sentint aquesta persona.
7: Clar, això és important també. O sigui, la persona que té un cop de calor no sua.
6: No. De fet, el cop de calor és poc freqüent. Normalment tenim més esgotament per calor, que en determinades situacions pot ser un risc que això evolucioni a un cop de calor en persones o en situacions de vida que porten més a risc de que això evolucioni.
7: Per tant, la clau, o sigui, si volem diferenciar el que és esgotament per calor que un cop de calor, és la suor. És a dir, si aquella persona deixa de suar i sembla que perdi la consciència, és un cop de calor.
6: Exacte, la suor, també la temperatura. Si tinguéssim un termòmetre, conceptualment els 40 graus serien com el llindar. Però en realitat, si aquella persona s'està desmaiant, la veiem malament, que no està que la veiem que està realment malament, es digui com es digui això, segurament necessitarem trucar al 112 i que algú ho avaluï millor.
7: A banda del desmai, vaig sentir-te l'altre dia dir al·lucinacions?
6: Sí, poden aparèixer amb el cop de calor.
7: Correcte.
6: Sí, sí.
8: Però si jo em vaig hidratant durant tota la tarda, imagina't, jo
7: sóc
8: a casa.
7: Un altre tema,
8: jo sóc a casa i tinc allí, doncs, tinc una gerrata amb aigua i vaig bevent una mica d'aigua, però allò, un glopet cada 5 minuts, cada 10 minuts. Em pot agafar un cop de calor igualment?
6: Sí, li pot agafar a totes les persones, és menys probable si estàs ben hidratat, però, clar, podria ser en funció de la temperatura, de les condicions en què tinguis la vivenda...
7: Perquè moltes vegades associem aquests cops de calor amb les altes temperatures, és a dir, com el que estem vivint aquests dies o acabem de viure, però també el podem patir, per exemple, per fer esport d'una manera massa intensiva, amb una temperatura,
6: sí,
7: diguem-ne, de confort?
6: Sí. Totalment, sí. Com més alta és la temperatura exterior, més fàcil és fer un cop de calor amb una activitat física menys intensa, diguéssim. O sigui, és un equilibri entre la temperatura externa i l'esforç que jo estic fent, però sí, també es pot tenir un cop de calor per una activitat física molt, molt intensa. Això passa amb les maratons, per exemple.
7: Li faig una pregunta d'actualitat. Estem veient aquests dies al Mundial la famosa pausa per hidratació, que ha sigut molt comentada, que diuen alguns que s'ha d'aprofitar, altres que la FIFA hi posa anuncis. La veu necessària encara que no estiguin a 30 graus?
6: Jo aquí no sóc ni metgessa de l'esport, és un consell que jo no puc donar. Entenc que algú ha pensat que era millor per la salut dels jugadors, però és
7: difícil.
6: Com que
7: ara ens deies això de no fa falta que faci molta calor, he pensat, bueno, doncs potser és que ho estem criticant i al final serà necessària.
6: Segurament algú ha pensat que era millor per la seva salut fer aquesta pausa, és el que, no sé, pensant bé, és el que algú haurà pensat que és millor, en aquest cas amb la temperatura i la situació d'humitat que tenen, és més protector pels jugadors que estan jugant.
9: Doctora, li plantejo una pregunta que ens fa el nostre tècnic, que ens ha enviat aquí per WhatsApp. Diu, per hidratar-se cal beure aigua sola o cal afegir electrolits o sals minerals?
6: Bàsicament, per hidratar-nos en situacions normals, persones que no estem practicant una activitat física molt intensa en aquest moment, aigua, per hidratar-nos aigua. Sobretot que no siguin begudes alcohòliques, perquè l'alcohol ajuda a la deshidratació, per molt que estiguem bevent, té altres

0: efectes que fan que ens deshidratem i, per tant, es recomana reduir el consum d'alcohol o, si pot ser, evitar-lo. Hidratar-nos amb aigua, millor. En persones que practiquen activitat cardiovascular d'alta intensitat més enllà d'una hora, sí que es recomana començar a plantejar solucions electrolítiques d'aquestes variades que hi ha en l'esport. Però si no estem practicant esport, per hidratar-nos, aigua.
1: I l'aigua ha de, pot ser aigua de la xer, aigua d'osmosi? És que li dic, ara mira, amb cara d'estranyat el Toni, però que precisament el Toni comentava fa temps que ell, quan bevia aigua d'osmosi d'aquesta, que no li passava la set, i no té minerals aquesta aigua, no? Quan passa per
0: en té menys, però en principi, si és una aigua apta pel consum humà, que en principi està comercialitzada com a tal, és adequada igual, hidrata igual perquè té aigua.
1: Perfecte.
2: Sobre el tema, i acabo, sobre el tema dels cops de calor, he trobat tres frases que són com llegendes urbanes i m'agradaria, doctora, saber si són veritat o no. Una persona hidratada no tindrà mai un cop de calor.
0: És menys probable, però menys probable. Les causes de deshidratació o com de ràpid una persona passa d'estar ben hidratada a un cop de calor depèn de l'edat. Les edats extremes tenen més risc, per sota dels 4 anys i per sobre dels 65, de les condicions en què estigui. Per exemple, una persona que treballa a l'obra sota el sol o una persona que practica activitat física en situacions de risc, doncs seran persones que tenen més facilitat per arribar a un cop de calor, per més que estiguin més o menys ben hidratades. O és una hidratació que és més difícil d'aconseguir, vaja.
2: Una persona en molt bona forma no tindrà mai un cop de calor.
0: No, aquesta és mentida, clarament. És menys probable que una persona amb una edat que no estigui en aquestes edats extremes, que està ben hidratada i que no té cap malaltia de base, aquesta persona té menys números de tenir un cop de calor que altres, evidentment. Té menys risc, però no és impossible.
2: I això s'arregla amb una dutxa freda.
0: No, tampoc. El cop de calor no, el cop de calor és una emergència. Això és com si diguéssim, un infart s'arregla, no ho sé, amb un suc de taronja. Doncs és una mica com l'equivalent. Una dutxa freda segurament no aportarà gaire, sí que uns draps d'aigua fresca, baixar la temperatura, però una dutxa freda, el contrast tèrmic tan elevat, segurament no ajudaria gens en una persona amb un cop de calor.
2: Doctora, moltíssimes gràcies, Crec que hem aclarit molts dubtes. Sí. De fet, crec que avui és un dels temes del dia i segurament alguns dels que ens escolten han fregat o directament han entrat dins la categoria de cop de calor. Doctora Giró, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: Una abraçada, adéu-siau, bona tarda.
3: Doncs un aplaudiment per la doctora.
2: Home, a tota velocitat i amb una claredat espectacular,
1: Ja ho tenim. Ja sabem com actuar.
3: No sé si Rocco Eisenhauser ha patit algun dia un cop de calor o no.
4: Perquè em controlo amb aquestes coses. És a dir, hi havia gent que estava prenent el sol ahir a les 3 de la tarda i deia quina manera
3: d'arriscar-se.
4: Ara estava amb el Martí Oliveres, que estava mirant mapes a 8 de juliol.
3: Sí.
4: I no se'n va,
2: No se'n va.
3: Però, perdona, mirant un mapa d'aquí al 8 de juliol.
4: Els mapes d'avui, fent el seguiment del tots els dies, el 8 de juliol encara estem amb la calorada. Menys, però que no és una cosa que diguem que ve una mica de fresqueta. Doncs no.
3: Bueno, clar, és
4: són els mapes d'avui, eh?
3: També et vaig dir una cosa.
5: Som juliol.
1: Estem a l'estiu,
3: Juny, juliol... Jo no sé, la memòria, no sé quins impactes us porten, però jo recordo revetlles, però terrorífiques de calor.
1: Hi ha moltíssima calor. Sí,
3: si jo la meva memòria comença a repassar, de quedar xop a la revetlla, però xop de la calor, calors amb humitat, recordo revetlles
2: i en canvi,
3: amb unes puntes de calor horroroses.
2: I en canvi revetlles d'aquestes dius que no és revetlla, que t'havies de pujar la jaqueta.
3: Jo recordo, però recordo poques. Jo de calor que dius, hòstia, de que t'ofegues de la... Ara, duraven un o dos dies, ara estem que quan arriben un tipus d'onada d'aquestes i està...
4: Excessiva. Ara, com l'estiu del 2003, res, eh? Jo el 2000, del 2003
3: no recordo.
4: El recordo perfectíssimament perquè ens van donar vacances. Estàvem fent el Vitamina Baix a City, en aquella època era City TV, ens van donar un mes de vacances i jo estava desitjant tornar a la feina perquè no tenia aire condicionat en aquella època i dormia fora a la terrassa. Vivia en un àtic. Insuportable. Sí, 2003 va ser setmanes i setmanes, és a dir, va començar el juny i no va acabar fins al setembre. Se'n recorda tothom d'aquell 2003 que va ser terrorífic.
2: Se'n recorda gairebé tothom.
4: I l'Oriol si se'n recorda també.
3: Sí. Vostè què se'n recorda?
6: Jo me'n recordo de coses de molt d'abans, del Titanic...
3: Sí, no, és
4: aquella època no hi havia...
3: El que és la trola, sí, no? El que és de la trola se'n recorda.
4: Escolta, tinc safareig, eh?
3: Perquè li faré ràpidament una pregunta. Al Titanic hi havia aire condicionat?
6: No.
7: Hi havia algun ventilador, eh?
6: Això sí.
3: A la cabina, però si era l'hivern, que tens què?
4: Tinc safareig, eh?
1: Ah, ens interessa.
4: Ens interessa.
3: Et quedes o marxes?
4: Marxo. Que agafa el tren.
2: No, que he de preparar la revetlla, que tinc cosa...
3: Ah, has d'anar a comprar coets.
6: I, sí, i doncs has de comprar la samarreta del Sabadell.
2: Sí. Ui, està esgotada tot arreu, eh?
3: Sí. El porter del Sabadell, el coneixes o no?
2: No, no conec de res.
5: Fote-te, és tampoc... lo que más me gustó. Sí. Lo que más me gustó en el balcón.
2: Ha demanat disculpes, eh? Ha demanat disculpes
3: perquè el club li ha dit que les demanés.
5: Però
3: d'ell no ha sortit.
2: Però et dic una cosa, la gent, que jo no sóc el cas, la gent que ha anat amb la bandera durant anys i anys, aquests últims 5 anys, aquests dos últims ascensos, estan decebuts, perquè la imatge ha esborrat
3: aquest esforç dels últims anys, perquè hi ha gent que només...
5: mira TikTok, i en TikTok és lo que te sale, i hay que decirlo quan tiene un micrófono.
3: Quan un home només té una pilota al cap, i només té el dins al cap i té aire, doncs és el que passa, que és el cas del porter del Sabadell, que només, escolta, clar, l'inflen el cap amb una manxa i després doncs, diu el que diu, el primer que avisa TikTok, si és que és així, aquest és el nivell.
5: Pedro Sánchez. RAC 1.
8: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
9: A punt de robar, som el triple d'Exaigun! Triple!
8: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1.
10: RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bon dia, benvinguts a... Bon dia, no, bona nit. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 22 de juny, el dia, ara sí, que Argentina s'ha classificat pels setzens de final del Mundial, després de guanyar Àustria per 2-1, i que ha tornat a fer història. Havia fallat un penal amb el 0-0 al marcador, però minuts després, a tocada a la mitja part, ha esmenat l'errada fent l'1-0, el gol que avançava Argentina, i amb el que ha superat Miroslav Klose al capdavant de la llista de màxims golejadors de la història del Mundial. Però aquí no ha acabat la història, com acostuma a passar amb Messi, perquè ja en el temps afegit de la segona part encara n'ha fet una altra i ja en porta 5 en els dos partits que ha disputat. De fet, els 5 gols d'Argentina els ha fet tots Leo Messi. Argentina ha guanyat 2-0 i amb la victòria també ha aconseguit el bitllet pels setzens de final, i tenint en compte com estan les coses, aquestes alçades a Mundial, fa tota la pinta que Espanya i Argentina no es creuaran a la següent ronda. De fet, ara mateix, amb la classificació a la mà, el rival de la selecció espanyola en aquests setzens seria Àustria. Pel que fa a la resta de la jornada, el segon partit del dia comença d'aquí a ben poca estona, d'aquí a 18 minuts, a les 11, França-Iraq, amb el blaugrana Koundé com a titular. També surt d'inici, lògicament, com era d'esperar, el madridista Mbappé, un altre dels jugadors que opten a aquesta cursa de màxims golejadors de la història del Mundial. Seguirem el partit durant el Tu diràs. Si guanya França, per cert, ja tindrà també assegurada la plaça pels setzens, i també pot tenir el bitllet la Noruega de Holland, tot i que ho tindrà una mica més complicat perquè a les 2 de la matinada s'enfrontarà al Senegal. I l'últim partit d'avui, cafè per a cafeteros, amb diferència almenys atractiu, el disputaran a les 5 de la matinada Jordània i Algèria del grup d'Argentina. De seguida connectarem amb el Damià López a Dallas per sentir protagonistes d'aquesta Argentina-Àustria. Un dels que ha parlat és precisament Leo Messi, però també Julián Álvarez, que s'ha desfet en elogis del seu capità, ara bé, del Barça, i de les ganes que té de venir a Barcelona. Res de res, com a mínim, de moment no n'ha dit res. Per tant, el gest que esperen al Camp Nou continua sense arribar, i el potet de la paciència ja us hem anat explicant que es va exaurint. Queda Mundial, lògicament, però la paciència no és tan llarga. Parlarem de Julián i d'un altre jugador en clau blaugrana que ha estat protagonista en les últimes hores, Rafinha. Aquesta matinada han tornat els rumors de la possible sortida del davanter aquest estiu, que novament han estat desmentits pel seu entorn, i és la segona vegada que passa en pocs dies. Rumors de cants de sirena que arriben des de l'Aràbia Saudita, que des de l'entorn del jugador s'afanyen a aturar. Mentrestant, el brasiler es recupera de la quarta lesió muscular de la temporada. Ja ha començat, de fet, el tractament intensiu amb l'objectiu d'accelerar el seu retorn als terrenys de joc. Des del Brasil volen que sigui pels vuitens de final, lògicament, sempre i quan la Carioca s'hi classifiqui. Des del Barça s'ho miren amb preocupació, tenint en compte els antecedents de Rafinha aquesta temporada. Ara bé, el club blaugrana no té constància que se'l forci per reaparèixer aviat. I tot plegat el dia que el Girona ha anunciat el substitut de Mitchell a la banqueta. El fins ara entrenador del filial, Quique Álvarez, es farà càrrec de l'equip aquesta temporada amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
2: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: El club, doncs, aposta per promocionar els de casa i l'acompanyarà el seu germà Òscar Álvarez com a segon entrenador. I fora del futbol, l'interès se centra en els diversos play-offs pel títol de Lliga que tenim en marxa. En bàsquet, per exemple, el València s'acosta al títol després de guanyar el tercer partit de la final, el primer que jugava al Palau Blaugrana. Tornem cap allà, l'hem seguit en directe i encara hi tenim connectat el Dani Aguilar. Dani, bona nit.
3: Bona nit, sí. Bona nit, Rocamora. Bona nit.
1: I mira que estàs bé avui, estàs...
3: Sí.
1: Malgrat no, tot, estàs bé. Això és molt important.
3: Amb això del bon dia m'has despistat
1: ja,
3: i per
1: ja.
3: Això...
1: No, si t'he vist venir, t'he vist venir. No, anava a dir que no ha acabat tan bé la història del Palau. No amb tanta alegria com haguéssim volgut. I mira que el Barça ho ha tingut a prop, perquè ha aixugat una diferència de 18 punts i quan estàvem al marcador empatat i encara amb temps per acabar de fer la volta al resultat, doncs, noi, el València ha premut l'accelerador i endavant.
3: Un 22-0 li sí. ha arribat a clavar, Xavi, quan perdia de 18, com dius, un parcial absolutament espaterrant, ha empatat a 73 al partit, amb un desgast, amb un esforç físic que és que a vegades un no acaba de saber d'on surt aquesta energia en un equip que, vaja, se n'ha parlat bastament i se n'ha escrit molt tan veterà, però ha tornat a ressorgir de les cendres del Barça, ha empatat i no hi ha amb aquesta acció que els dos jugadors, els dos entrenadors, realment han posat de relleu i en valor, aquest triple de Brancobadio que ha tornat a situar el València per davant i llavors ha aparegut el gran protagonista del partit, Jan Montero, per amb tres tirs lliures tornar a posar una miqueta més de terra pel mig del Barça. Ja no li han donat les cames, un Jan Montero que està fent unes finals, Xavi, que són d'aquestes que jo crec que recordarem durant molt de temps. Són d'aquests jugadors que són absolutament diferencials amb moltíssimes dades, que ja corren, és el primer jugador de la història en fer un 25-5 en tots els play-offs finals, a un del rècord d'una final aquest segle amb 29 punts, només Pau Gasol i Tavares han valorat tant en una final en aquest segle com Jan Montero, superant rècords del València. Vaja, és un jugador absolutament diferencial, no sé si generacional, això ja ho veurem, però avui una nova exhibició al Palau Blaugrana per liderar aquesta victòria del València, que, com dius, i malgrat aquest esforç monumental del Barça, situa l'equip valencià a una sola victòria del títol. Per tant, primer match ball podia ser del Barça o del València. Sant Joan, aquí al Palau Blaugrana, serà de l'equip taronja, a veure si al Barça li arriba el que tot el postpartit ha coincidit el mateix, que és la gasolina en aquest tram final de partit per poder treure una victòria.
1: Gràcies, Dani. Després ho analitzarem amb més tranquil·litat, també amb el Xavi Ballesteros. Fins després.
3: Fins ara.
1: L'ACB, doncs, que resoldrà entre dimecres i dissabte, tant de bo sigui dissabte, i a favor dels interessos del Barça, demà el que es pot resoldre són dues lligues més. Una segur, de fet, la d'hoquei patins, perquè jugarà el cinquè i definitiu partit de la final, Liceo Igualada a la Corunya, i els igualadins buscaran el miracle. Després de remuntar un 2-0 en contra amb les victòries a les Comes, l'Igualada lluitarà contra els Elements i contra Riazor per tornar a ser campió de Lliga, atenció, 29 anys després. I en futbol sala, el Barça té demà el primer match ball per ser campió. Després de guanyar els dos primers partits, els del Palau, la sèrie es trasllada a Múrcia. Si demà no guanyen, els de Javi Rodríguez encara tindran dues ocasions més. Dijous, també a la pista del Pozo, i diumenge al Palau Blaugrana. També ho ampliarem cap a la recta final del Tu diràs, que tancarem, com cada dilluns, amb el David Llorenç i un nou final feliç. Ara passen 4 minuts. De 3:15 a 11, una pausa i obrim tertúlia avui amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Lluís Carrasco.
0: Tu diràs amb Xavi Rocamora. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old I hope I won't forget to find them.
1: Ara són 3:15, doncs, el que dèiem, a punt d'obrir tertúlia, però abans us volia recordar que Roma Auto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que t'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. RomaAutoNissan.com, ja ho saps, Roma Auto.
4: Torna a haver-hi un jugador d'Àustria estès al terra, però continua l'atac argentí. Ara la pilota per Facundo Medina, que busca la centrada per Enzo, que la deixa passar Messi.

0: 17, històric, legendari, memorable, 22 de juny de 2026, el dia que l'Olimp del futbol va obrir les seves portes a Leo Messi, el dia en què Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials.
1: La pilota ha caigut a camp a peus de Leo Messi, que és a camp austríac. Mira de córrer, mira de córrer, mira de córrer Messi. La posa al centre per Julián.
0: La pilota que torna a caure a peus de Leo Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, no! Messi, Messi, no!

0: Déu-n'hi-do. I després de rebentar no sé quantes màquines de RAC1 i no sé quantes cordes vocals d'Òscar Nin, el que és evident és aquest Mundial potser és el Mundial de Messi, potser el que segur és el Mundial dels Saperes, que porta des de la primera jornada amb l'Argentina i avui mateix amb aquests dos gols de l'ex Blaugrana, ara jugador de l'Inter Miami, gaudint com un nen petit. Sabe, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Molt bona nit.
0: Molt bona veu, et diria.
1: Sí, sí. Ens ha quedat una mica agafadeta, eh? Però millor que la de l'Òscar Nin. Sí que ens ha quedat.
0: Una persona trencada, eh? Sí, sí, sí. Òscar Nin, després meva, de l'exhibició d'avui a
1: Brans, que hem fotut.
0: Escolta'm, 5 gols en dos partits. És que... Si ho vols d'una altra manera, tots els gols de l'Argentina els ha fet Messi. I podrien ser 6 si avui entra al penal, 7 si no li anonen aquell gol de la primera jornada.
1: És increïble. I encara ha tingut una falta.
0: Sí, a l'últim
1: acció. Que per poc no era un altre hat-trick. No sé, és...
0: Òscar Nin no ha agraït que no entrés aquell gol, sí, i la seva veu, sobretot.
1: No, hagués mort en directe a RAC+1. No,
0: crec, santa bogeria, de veritat.
1: Crec que és increïble. Crec que és increïble el que està fent Leo Messi, el que estem veient, com estem gaudint. Crec que ell està alliberat, també, després de guanyar el Mundial la temporada passada, i que s'està divertint en aquest Mundial. No ha tingut avui una actuació, ja de dir... molt destacada, però ha tornat a aparèixer quan ho havia de fer per decidir el partit, donar-li els dos gols a Argentina i la victòria, el que tu deies, 5 gols d'Argentina en aquest Mundial, 5 gols de Leo Messi, i només recordar una cosa, a Qatar és el Mundial on ha marcat més gols, en va fer 7,
0: sí,
1: en tot el Mundial, en dos partits en du 5.
0: I el proper partit...
1: És contra Jordània.
0: A priori és un
1: contra
0: partit,
1: Jordània,
0: clar,
1: és que és
0: propíssim.
1: Podria igualar tot el que va fer a Qatar en només 3 partits.
0: En una fase de grups. En una fase de grups, veurem què passa.
1: Què més podem dir?
0: No, si és que avui també, després el sentirem, però ho deia Scaloni, no em pregunteu més ja. És a dir, no tinc més recursos ja,
1: no sé ja
0: per ampliar el ventall de coses meravelloses i de floretes que s'havien...
1: No, que juguin Messi, Julián i Lautaro. Diu, no, és impossible. Ah. Diu, Messi ha de jugar, diu, perquè això ho dic jo. I després he de mantenir l'equilibri de l'equip i ha de jugar o bé Lautaro o bé Julián. Això és així.
0: Sí, sí.
1: Messi ha de jugar, segur.
0: 39 anyets.
1: I els que veiem des de fora ho agraïm.
0: Oh, clar, que jugui. Clar. 39 anyets, de fet, ni no els té encara, però els tindrà demà passat.
1: Que hi ha 24 el seu aniversari.
0: Exacte,
1: hi havia gent avui amb pancartes de feliç aniversari Leo Messi i una dona de 100 anys que va dir, tinc 100 anys i sóc fan teva.
0: És boníssim, això.
1: I estava allà al camp amb la seva pancarta. És que tot...
0: No, unint generacions. Leo Messi és el que s'ha encarregat de fer durant tot...
1: I tot això el dia en què celebrava Argentina els 40 anys dels dos gols de Maradona als quarts de final de Mèxic 86, el gol amb la mà. Aquest dia tan especial, Messi es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials, superant a Klose. És que...
0: És tot tan rodó, tan rodó.
1: Això, per favor!
0: Un bon publicitari això ho agafaria i faria un anunci d'aquests que dius, ostres tu.
1: Mira quina cara fa,
0: sí o no?
1: El publicitari.
0: Eh?
2: Quina horror.
0: Com està? també Lluís Carrasco, bona nit, eh?
2: També amb la veu agafada, cridant sol a casa com un energumen, que és com estava fa unes hores.
1: Però
2: de veritat, sol a casa com un energumen cridant, perquè estem davant d'una cosa única. Tots els jugadors, tots els millors jugadors del món, de qualsevol època, ho han estat perquè així ho ha decidit l'afició. Quan l'afició, de forma coral, tothom diu aquest és el millor, aquell és el millor. Només hi ha un jugador que és el millor del món, no quan ho vol l'afició o ho decideix l'afició, sinó quan amb ell li don la gana. I aquest es diu Lionel Messi. Deia, no, és que la lliga americana, l'MLS, és molt fluixa. Perdona, s'està, en aquest moment, s'està disputant els partits contra els millors defenses del món. Però no és que són austríacs, no. Austríacs que juguen al Liverpool, que juguen al Borussia Mönchengladbach, que juguen al City, que juguen... Però el mateix passava amb els argelins de l'altre dia. Tots ells jugant a les 5 grans lligues d'Europa. Els 11 titulars d'Argèlia jugaven a les 5 grans lligues d'Europa i alguns d'ells en equips de Premier i en equips de Champions, com per exemple el Manchester City. Estem parlant d'una cosa única, d'una cosa, com tu deies fa un moment, que Scaloni, no Scaloni, Scaloni ni qualsevol habitant d'aquest planeta pot arribar ja a definir. És que és una autèntica realitat. Estem dient que Maradona, és veritat que Maradona alguns dies jugava com Messi, però és que Messi juga com Maradona cada vegada que surt del terreny de joc. No és Julián Álvarez, no és Harry Kane, no és Erling Haaland, no és Ekitike, no és Havertz. El nom és Leo Messi.
0: Sí, sí.
2: La pena és que Leo Messi avui no és jugador del Barça.
0: Ah, mira, jo no per aquí també ara perquè...
2: Ah, hi ha una cosa més.
0: Sí.
2: I també em fan gràcia que es diu, sí, clar, és que Argentina es juga per Leo Messi, per qui volen que jugui? Per la meva tia Enriqueta. Clar, si tenen el millor jugador de la història del planeta en el seu equip, per qui han de jugar, si no per ell?
0: Sí, clar, evidentment.
2: I mira, quin és el resultat? Perquè ja és molt bèstia que sigui el màxim golejador de la història dels mundials, però bueno, és el que ha jugat més mundials, és el que ha jugat més partits, però no, és que és el màxim golejador actual d'aquest mundial, quasi doblant el segon, amb la qual cosa estem parlant d'un extraterrestre.
0: M'agradaria saber, Miroslav Klose, quants gols va marcar en el seu últim mundial, és a dir, d'aquests 16 que va arribar a marcar en tota la carrera de mundials, voldré saber quants són de l'última edició, perquè normalment el que passa amb aquests grans jugadors és que ells van fotent molts gols i molts gols i molts gols, però clar, allò va sent un degoteig, potser comences fent-ne molts perquè estàs en el teu millor moment i a mesura que et vas aproximant al teu final de carrera, doncs potser en marques dos.
2: No, i que m'està donant la sensació de que està més en forma que Qatar, està millor que fa 3 anys, amb la qual cosa
0: clar,
2: és més extraordinari.
0: Per això ho deia, és a dir, a l'últim mundial en què tens a l'abast superar Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels mundials, que el tenies a 3 gols, doncs el primer partit ja ho deixes finiquitat i el segon el superes amb 2 gols de renda. Clar, amb 39 anys això, o 38 dies caig, pràcticament 39, és una bestiesa. No, i ara que deies que el que sap greu és que no sigui el Barça, el que em sap greu a mi potser és que ho estigui fent tot això en una lliga nord-americana que segurament el seguidor no és com el d'Europa o el de Sud-amèrica, és a dir, que no és tan, com t'ho diré, tan passional com el que tenim a Europa o a Sud-amèrica, o el Mundial que sigui a Estats Units i no pas en un país potser de més tradició futbolera, no?
2: I que brillar com a davanter no és fàcil. A l'MLS, jo soc dels malalts que soc d'Apple TV exclusivament per pagar l'abonament de l'MLS i seguir més o menys, he anat seguint, no he vist tots els partits, però segur que he vist una dotzena. I el que té l'MLS és que les defenses són duríssimes. Mm. És veritat que els atacs són menys lúcids, menys talentosos que aquí a Europa, que probablement les porteries tampoc estan tan ben cobertes, però en canvi les defenses són molt dures. Ser el màxim golejador i brillar com a davanter a l'MLS t'asseguro que no és fàcil, perquè en molts casos són jugadors sud-americans amb molta experiència, alguns d'ells, i que no et posen les coses fàcils. Com a defensa són molt durs.
1: Per cert, Rocamora, el tema Klose, últim mundial que va disputar Brasil 2014, 2 gols.
0: Yeah.
1: En va fer 5 a Corea i Japó, en va fer 5 al Mundial d'Alemanya, en va fer 4 a Sud-àfrica i 2 a Brasil.
0: És a dir, ordre descendent, com és la lògica, com és el que marca la lògica.
1: Messi va al revés.
0: És al revés. És a dir, Messi ha anat de menys a més.
1: A Sud-àfrica no en va fer cap, per exemple.
0: A nivell golejador,
1: Sí.
0: Parlo, evidentment, ell sempre ha estat més assistent que golejador en els seus inicis,
1: on
0: potser.
1: On en marca més és en el Mundial de Qatar, que en fa 7. Ara ja en porta 5, però només en 2 jornades.
0: I no dubtem que si està bé i les lesions l'aguanten, doncs arribarà als 7 gols i ver a saber si arriba als 10 o als 12.
1: Jo estic segur que sí.
0: I tant. David Bernabéu, com està vostè? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. A cavall entre Leo i Julián Álvarez, que crec que ha parlat,
0: Ha parlat, de sí, moment, sí, havia, sí, sí. Però ha parlat ja del Barça?
3: Crec que sí.
0: Vinga, bien.
3: Sí, sí.
0: I clar, la paciència clara Començava a exaurir-se. Ostres, ara m'has posat aquí...
3: Saludo al gran Lluís Carrasco, que em fa molta il·lusió que estigui.
2: Molt bé. Sí, la veritat és que ha sigut una miqueta... Em sento una miqueta avui al Marty McFly, en Regreso al Futuro, sí, perquè és com si haguéssim saltat 2 temporades enrere amb el gran Fernando i el gran David Bernabéu.
0: L'any passat ja va coincidir.
2: Sí.
0: Aquests retrobaments els muntem, de tant en tant fem uns retrobaments com d'humana.
2: És un déjà vu que a més funcionava molt bé.
3: Això era molt divertit. Però em sembla que Julián Álvarez...
0: Ara estem a setmana d'això perquè,
3: claríssim, claríssim.
0: Julián, primer, havia parlat en un flash de televisió, sí. Havia fet res, 2 respostes, una sobre Messi i l'altra sobre el seu moment de forma. La que esperàvem i que no havia arribat encara era la que havia de decantar-se sobre el seu futur i la possibilitat d'anar al Barça. Ara l'explicarem i ara el sentirem. Abans deixem saludar el Damià López, justament, que el tenim a Dallas. Ha vist el partit entre l'Argentina, l'exhibició de Messi, per tant, una vegada més, aquests 2 gols de Messi que han donat la victòria d'Argentina contra Àustria, i ara saludarem des d'Àustria, que és qui també està veient i copsant totes aquestes opinions. Dami, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Xavi, què tal?
0: Moviment als passadissos de l'estadi de Dallas on s'ha jugat aquest partit o no?
4: Sí, hem estat, bé, portem molta estona aquí, una zona mixta com en recordo poques. De fet, m'hauria de remuntar fa 4 anys a les zones mixtes Argentina-Qatar. Moltíssima gent, moltíssima expectació, i acaben de sortir en filera tots els futbolistes de la selecció argentina. S'ha aturat un moment el Dibu Martínez, també Rodrigo de Paul, i ja tenim per aquí molt a prop, també ha passat Julián Álvarez, sense parlar pels mitjans, tot i que, bé, ara tu ho has dit i ho escoltarem, aquí s'acaba de produir una bomba que canvia el planeta futbol, perquè acaba de demanar una transferència, així de clar. Ara ho escoltarem, és a dir, que avui dia històric, perquè Messi s'acaba de convertir en el futbolista amb més gols realitzats a la història dels Mundials. Ha parlat Messi com a MEP fa una bona estona, fa més d'una hora, i ara està a punt d'aturar-se també aquí en zona mixta. L'escoltarem, és qüestió de segons, d'un parell de minuts com a molt, però mentrestant, Julián Álvarez, a les televisions en drets, acaba de demanar literalment una transferència, que és el gest que el Barça estava esperant des de feia temps, i així ho ha fet, i després ha sortit tot somrient Julián Álvarez, que ja ha abandonat la instal·lació. Aquesta és la situació, els jugadors argentins ja a l'autobús esperant el gran protagonista, l'MVP, el millor jugador de la història, Leo Messi, amb 18 gols ja, màxim realitzador, supera per 2 gols Miroslav Klose. Avui semblava per un moment que estiguéssim al 2008, al 2010, al 2014, etern Leo Messi, a punt de parlar aquí per tots els mitjans.
0: Doncs ja tenim les paraules que buscàvem, és a dir, aquest gest que demanava el Barça. El meu dubte, Dami, que potser no me'l pot resoldre, perquè dius que ho ha parlat en altres moments d'aquesta zona mixta, ell diu que vull una transferència, però esmenta el nom del Barça en aquestes declaracions o no?
4: Jo crec que ho hem d'escoltar. Jo diria que no.
0: D'acord.
4: Diria que no, eh? Diria que no, però és que no n'estic segur, perquè no he pogut escoltar-ho del tot. He llegit les declaracions.
0: No, de fet, també em confirmen des d'aquí.
3: Ho tinc aquí, si vols.
0: Exacte. Mira, digues.
3: Xavi.
2: És un primer plat.
3: No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs, o sigui, aquesta part final sí que té a veure.
3: És una bomba, però al mig del carrer.
0: Mira, tenim el document ara mateix, Julián Álvarez, i aquestes declaracions postpartit després de l'Argentina-Àustria parlant del seu futur.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta, y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y
6: si sea algo bueno te vas.
7: ¿Qué crees que pasa, Julián?
5: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: No diu el nom del Barça, però
3: de Barça aquesta, no està parlant.
0: Però aquesta part final, aquesta última frase de quiero cumplir mi sueño, jo crec que és abastament sabut el somni de Julián Álvarez, quin és ara mateix. Ara, clar, aquí hi ha uns quants passos ara, per començar, sí, però, saber quina reacció tindrà l'Atlètic de Madrid a aquestes declaracions.
3: Però sense això era impossible somiar amb el fitxatge.
0: No, evident.
3: Aquest pas al Barça ja insistia en privat des de fa temps, que en Lluís ho sap perfectament també, que el jugador havia de donar un pas, encara que fos a nivell intern. Avui ho he fet públicament, però com a mínim se li demanava a nivell intern, no?, de dir-li a l'Atlètic, escolta'm, ja ho vam parlar, és el meu somni, sisplau, jo no he parlat malament mai de l'Atlético de Madrid, és una cosa natural que heu d'entendre, és la meva carrera, i em fa il·lusió jugar al Barça. Aquest pas li demanava al Barça, si sobre ho fas públicament. Jo crec que amb un punt d'humilitat i elegància com la que ha utilitzat, tant de les paraules que hem sentit avui, doncs aleshores blanco i en botella, que diuen. Clar, ara veurem quina és la reacció de l'Atlético, però ara l'Atlético, allò que sempre defensava, no, és que no hemos escuchado nunca al jugador decir que se quiere marchar, doncs ara ja ho ha dit. Ara ja no només no ha tancat la porta cada vegada que li havien preguntat pel seu futur, cosa que fins ara havia passat, ell mai tancava la porta i havia tingut Xavi diverses oportunitats al llarg de la temporada per fer-ho, sinó que a més ha obert la porta clarament. O sigui, me'n vull anar, el millor per tots és un traspàs, una transferència, que em deixin complir el meu somni. Jo crec que és una declaració molt contundent, i a partir d'aquí la pilota està a la taulada de l'Atlético.
0: Pilota, a més a més, de medicinal, és a dir, és una pilota que pesa 10 quilos, el que té ara l'Atlético de Madrid.
2: El Barça ha sigut aquest cap de setmana que ha fet arribar l'entorn de Julián Álvarez, i més concretament a Fernando Hidalgo, la necessitat de que el jugador digués alguna cosa, perquè ells han de treballar i no volen eternitzar. Si una cosa no vol la porta en aquest mercat d'estiu és eternitzar les coses, ja s'ha comprovat en Gordon. I volien que fos aquesta setmana. Doncs bé, Julián Álvarez no ha esperat ni 2 dies, el primer dia que ha tingut oportunitat ja tinc un micro davant d'ell, primer plat, i el segon plat serà esmentar directament el nom de Futbol Club Barcelona, cosa que estàs esperant.
0: Ho explicàvem fa hores, perquè va ser en el Tu diràs d'ahir quan ho dèiem, que el Barça començava a perdre la paciència, és a dir, el Barça ja començava a buscar alternatives, que havia buscat alternatives, lògicament.
2: Ja ha parlat per mi, que és molt explícit, de complir mi sueño.
0: Exacte, sí. Aquesta és la part que jo crec que fa referència al Barça.
2: Complir el sueño no és que traspassin, és que traspassin a un lloc molt concret, i aquest lloc no és la Kings League.
0: Per això et dic que sense anomenar-lo, al final jo crec que tothom sap que està parlant del Barça en aquestes declaracions.
1: És que hagués pogut dir, no, lo mejor seria una transferència, si ho hagués deixat aquí...
0: Ja estava.
1: Però afegeix aquest punt que per mi no diu Barça, però com diu el Lluís, té molta contundència el fet que digui vull complir un somni.
0: Sí, sí.
1: Per tant, si tu t'has de quedar... Aquest jugador que ha dit que el seu somni és jugar, tots ho entenem, al Barça, doncs és un paperot per l'Atlético. No el vols vendre allà, però si ell només vol anar al Barça i te l'has de quedar a disgust, ell ha dit públicament que no vol jugar amb tu.
2: A
1: veure com ho gestiones, això.
2: I en el fons ja està fent un favor a l'Atlético de Madrid, perquè l'Atlético de Madrid al final també té un compromís i unes obligacions envers el seu públic. Aleshores, si és el propi jugador el que diu vull marxar i vull marxar al Barça, a l'Atlético de Madrid no pot fer una altra cosa que facilitar que marxi, això sí, fent el negoci que consideri més oportú.
0: Negociar, sí, sí.
3: Ell arrisca també bastant,
2: Ja no pot quedar-s'hi, clar.
3: I clar, si tu vas a temporada o jugues un partit al Metropolitano amb aquesta situació, vull dir, és d'entès pel futbolista. Per tant, ell també arrisca i fa un pas endavant molt important.
2: I ha confirmat...
3: Jo crec que no hi ha una altra sortida.
2: I ha confirmat les informacions que ja ens havien arribat de que en el mes de febrer s'havia reunit en un esmorzar privat amb Gil Marín, ells dos sols, sense cap representant ni cap altre membre de la Junta Directiva de l'Atlètic de Madrid, en què Gil Marín li va demanar deixar la pell per acabar bé la temporada i que ell li ajudaria i li facilitaria aquesta sortida. I ara li està recordant a Gil Marín directament de què ha parlat amb persones de l'Atlètic de Madrid, s'està referint a aquest esmorzar concretament del mes de febrer, i que ara són ells que han de complir la seva paraula.
3: I també crec que amb el que ha passat avui, o amb el que ha passat fa uns moments, això sobre el paper li dona una coartada a l'Atlético davant de la seva gent, per
2: dir,
3: hem fet l'impossible per no vendre'l. Ja ho heu vist, però clar, un jugador que públicament es està manifestant que no vol seguir a la disciplina del club, clar, si el venem, ara no ens tireu la casa per la finestra.
2: Bon veni, Marcano.
0: A veure, sí, fem-ho, no? Saludem o què? Fernando Polo, clar, perquè però Fernando Polo s'ha trobat ara amb aquest incendi ara
2: sí,
0: mateix.
2: Veig que això no ha canviat. Fernando Polo ja arribava tard la temporada passada i veig que això no ha canviat. No,
0: t'he de dir una cosa, avui m'ho ha dit, És a dir, aquest mitjà quan hem parlat m'ha dit estic depenent de Julián Álvarez ara, per tant...
7: Clar, perquè avui hem publicat que Julián meditava fer un gesto sobre su futuro.
0: Exacte.
7: I
0: l'ha fet.
7: Sí, però és que primer ha parlat de Leo Messi.
0: Sí.
7: Ha estat elegant, perquè primer ha parlat de Leo Messi i semblava que deixava de cantó el tema propi. I al final sí que ha fet el gest.
0: Sí, sí.
7: El primer ha estat elegant amb el seu company, que és el jugador amb més gols a la història dels Mundials, però després t'ha dit, escolta, aquesta és la meva, no? Doncs aprofito i faig el gest aquest que estaven esperant de mi i que crec que ara sí que tensiona més la situació per l'Atlético de Madrid, perquè un jugador que fins ara no garantia el seu contracte amb l'Atlético, tot i que va firmar fins al 2030 i que no garantia que continuava la temporada que ve tenint aquest contracte, ara ja ha dit que ha parlat amb l'Atlético i que el millor és una transferència per complir el seu somni. Home, es veu que el seu somni no és estar a l'Atlético de Madrid, on té contracte, insisteixo, fins al 2030, sinó anar al club amb qui es va reunir el seu agent i va ser enganxat a Barcelona,
0: exacte,
7: el senyor Fernando Hidalgo, que és el Futbol Club Barcelona, i en qui va fer la tàctica amb Deco i amb Juanma López i el seu ajudant Andy Vara per poder sortir de l'Atlético de Madrid. I entenc que l'Atlético no el vulgui vendre o no el vulgui vendre barato, ¿vale? Jo ho entenc, però el jugador ho està dient, per la qual ara l'Atlético té la pilota a la seva taulada de dir, pues venc o no venc o venc per això,
3: bueno, però... a més posa els tuits de l'Atlético a l'alçada del Batum, perquè entre altres coses en aquells tuits, ja quan parlaven seriosament després de el reguitzell,
1: m'has enganxat, David, mirant a veure si el community
0: una
3: de les coses que deies, en recordeu que no estaven empipats en Julián Álvarez perquè tenien notícies de que era la gent el representant el que l'estava movent. per tots els clubs. Mm-hmm. Doncs home, no, jo crec que avui ja ho sabíem que era així, però que avui per boca de Julián hem rebut la confirmació que efectivament si hi ha aquella reunió amb el Barça.
0: Deixa'm, hem d'anar cap a Dallas, tenim protagonista, Dami.
4: Sí, aviam, intentem escoltar més.
8: La verdad que feliz de haber conseguido la victoria, sobre todo que era lo principal, lo más importante, era uno de los objetivos, poder conseguir los 6 puntos para terminar primero y bueno, contento.
9: ¿Qué significa este nuevo récord que acaba de conseguir?
8: Ah, feliz, como dije la otra vez, lo importante es que el equipo ganó, un partido durísimo donde ellos eran duros físicamente, muy intenso. Por momento no costaba tener la pelota por esa intensidad que ellos tenían y bueno, un partido que había que jugarlo de esta manera y lo sacamos adelante.
9: Juan Leo, te quiero mostrar algo, mira esto.
8: Me dijeron ahí, un poco lo que decía recién, no, la verdad que él tuvo lesiones graves también, no una vez, sino varias. Yo gracias a Dios tuve la suerte de entre todos no tener lesiones graves, no haber pasado nunca por quirófano y eso dice mucho. Así todo.
9: ¿Esperabas este Messi? O sea, ¿esperabas un Messi así en el ranking mundial, Leo?
8: No sé, como dije recién y repito, yo la verdad que no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente. Me siento bien físicamente, me siento feliz, con ganas de seguir intentando de aportar cosas al grupo y no intento dar siempre el 100, el máximo, sin pensar en la edad. Seguramente en algún momento el cuerpo explote y diga basta, pero por ahora sigo disfrutando y jugando, que es lo que me gusta, intentando de estar siempre en mejor lugar.
9: Leo, en un mundial tan parejo. Cuando sopes las velitas que vas a pedir, digo.
8: Nada, la verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, porque es que varias veces me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca y poder seguir disfrutando también de todos estos momentos, de poder estar en este grupo, que es un grupo que hace muchos años que le viene regalando alegría a la gente y sigue estando a la altura en cada competición, en cada partido, que compite como el primero, sea cual sea el rival, y nada, sobre todo poder seguir disfrutando de poder estar acá.
9: Leo, la última. Vos siempre decías, yo sé que Dios un mundial me va a dar. ¿Te podrá dar dos?
8: Sí, la verdad que sería ya pedir demasiado, ¿no? Ya es hora, ¿no? Lo que toca hoy es disfrutar e intentarlo como lo hicimos siempre, y como dije recién, este grupo compite cual sea el rival y va a intentarlo, lo va a intentar otra vez y va a competir y iremos paso a paso como lo hicimos siempre y pensando siempre en el siguiente rival y no hay mucho más
9: allá. Es importante, Leo, mañana la gente.
4: Bé, doncs, Messi, Xavi, no sé fins a quin punt s'ha pogut escoltar.
0: Sí, sí, tot. Sí, Dani, perfecte.
4: Perquè hi havia una munió increïble. Bé, doncs ara sí que ja abandona Messi, enmig de molts periodistes, molta gent que intenta gravar les seves passes. Se'n veu Messi feliç, content, sap que ha fet història dels Mundials, però un dia més a l'oficina de Leo Messi i doncs, aquesta zona mixta que ha estat abarrotada de gent, doncs, que es començarà a buidar, encara queda algun jugador austríac per passar per aquí, i Argentina començarà a pensar en el pròxim partit contra Jordània per assegurar la primera posició del grup. Doncs afortunats i un luxe d'haver assistit a història el futbol 40 anys després que Maradona fes història a l'Azteca. Imagina't tu, 22 de juny.
0: Totalment.
4: El dia més important de la història del futbol, o com a mínim de la història dels Mundials.
0: Totalment. Sentíem Leo Messi, m'ha cridat l'atenció quan li pregunten per si Déu li podria regalar un segon Mundial. Diu, home, tampoc ens passem, vull dir que... No demanarem tampoc tant ara, vull dir que...
1: No, però em sembla significatiu, perquè ell podies, no? Però és com si ell estigués jugant ara,
0: clar,
1: simplement a gaudir d'això i a veure que cau, no? És a dir, a veure si arriba, fantàstic, només faltaria, estem jugant per guanyar.
0: Exacte.
1: Però no hi ha l'obsessió que sí que tenia abans de guanyar-lo, no?
0: És el que m'ha creat l'atenció, és que ja va deslliurat de tota pressió, absolutament.
3: Si manté aquest rendiment i el guanya, novena pilota d'or. Teniu clar, no?
0: Home,
1: tu ja l'altre ho comentàvem.
3: Una pregunta, ara què fem? Amb tots els que van dir...
0: Ara farem una publi.
3: No.
0: Ah, d'acord.
3: Amb tots els que van dir que estava acabat.
1: Mira, pensa...
3: No, ho dic clar.
0: No, pensem-ho.
3: Venint cap aquí, m'he fixat que hi havia una cova
0: Ara,
3: que no parava d'entrar-hi.
0: Ara l'obrirem, però perdona, anem per ordre, perquè abans ha començat, fa una bona estona ja, el partit que tenim en dansa, el segon de la jornada, i acaba d'haver-hi ja novetats en aquella lluita que dèiem per el màxim golejador de la història dels Mundials. Doncs bé, Quim Salvador, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Juga a França, ja.
10: Juga a França, minut 17, França 1, Iraq 0, el gol francès l'ha fet Kylian Mbappé, que amb aquest en suma 15 a la història dels Mundials, a 3 de Leo Messi, ha estat una canonada des de fora de l'àrea, amb la cama esquerra, un molt bon gol. Fa una mica la impressió que el porter podria haver fet més, però posa-t'hi tu, aturar una canonada d'Mbappé.
0: En tot cas,
10: el senyor Basil, que és el porter iraquià, no hi ha pogut fer res. És un monòleg de França, que ha rondat el gol fins que l'ha aconseguit Mbappé. Està jugant de titular, com és habitual, Jules Koundé, a la banda dreta, la davantera francesa. Déu-n'hi-do la pólvora que hi ha. A Mbappé l'acompanyen Olise Dembélé i Barcola, com per posar-se a defensar la porteria, que és el que intenta Basil. I m'ha agradat molt l'inici del partit, Xavi. Ha centrat Iraq. Ja sé que ara, jo no ho entenc, però es fa allò de la pilota llarga per anar a pressionar. Què llarga? L'han tirat a fora de porta, directament. És a dir, centrar, pilotada tan llarga que ja ha estat pilota pel porter Francesc Manyan per començar a jugar. No, tampoc deu ser fàcil plantejar un partit amb la selecció d'Iraq contra França, però en fi, fa la impressió que van 1-0 ara minut 18 i en poden caure uns quants més del cantó francès.
0: Doncs seguirem, evidentment, de cua d'ull aquest partit de França que tenim en joc. De moment, 1-0 favorable als francesos amb gol de Kylian Mbappé. Endreçarem tot el que tenim, de fet, un munt de coses. Messi ha tornat a fer història, ho ha viscut i ho ha explicat ara mateix a RAC1 el Damià López. Això era la tarda, però és que ara la nit acaba de rebentar la nit el senyor Julián Álvarez amb aquestes declaracions que també hem pogut escoltar, tu diràs.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
6: Si sea algo bueno, te vas.
9: ¿Qué crees que pasa, Julián?
5: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Volíem un gest...
3: Se li diuen, si hi ha algo bueno, te vas.
0: Sí,
3: i dice, no. Lo mejor es transferencia y quiero cumplir mi sueño. Pero mi sueño no es irme. Mi sueño es irme al Barça.
0: I traspassat. El gest és aquest, el que hem viscut de Julián.
11: Contracte amb l'Atlético de Madrid fins 2030.
3: Ja. Ara ho han dit. Quan estaves fora, que només ens ha faltat fotre't una càmera perseguint-te. Home, per fer una mica d'això, Fernandito. No, quan estaves fora...
11: Ell sap que jo li he avisat avui que...
0: I jo t'he defensat públicament,
3: però quan estaves fora ho han... Quan estàs fora, hem comentat això, precisament. Que el jugador risca molt, que és un pas molt potent.
11: Clar, és que la funció de l'Atlético i la dirigència de l'Atlético ara té una patata calenta a sobre de la taula brutal.
3: No, del
11: perquè
3: tot.
11: És el seu crac que està dient que no vol estar allà. I a més dient que ja els hi ha dit. Que ja els hi ha comentat.
2: Julián ha fet la declaració de no retorn.
1: Què passa? Tingues en compte que aquest és Julián Álvarez, no és Julián López.
11: Aquest és Álvarez,
1: el que no venia a l'Atlético l'altre dia era Julián López, a Julián Álvarez potser sí.
0: Ara vull escoltar Juanma López, jo aquest també el vull sentir, a veure què diu. Una pausa, 2 minuts, venim. Locked inside my head, didn't wanna let you see me break down. Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Prisoner of the past.
12: Ara és un quart i mig de 12 de la nit. Ja sabem que el Barça vol canviar de nou. De fet, està buscant un altre davanter centre. Però, i vosaltres, voleu canviar de cotxe? Voleu una moto nova? Vols triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes al mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. Aquest és el panorama a aquesta hora de la nit. El Barça esperava un gest de Julián Álvarez. No ha arribat un gest, no. Ha arribat un gest i paraules i el que vulgueu, perquè jo m'esperava molt menys el que finalment hem viscut. I és que Julián ha dit aquestes paraules que vol marxar de l'Atlètic de Madrid. Vol una transferència, diu, perquè vol complir amb el seu somni. Més clar, l'aigua. A partir d'aquí, què farà l'Atlètic de Madrid? Com ha rebut el Barça? És el gest que esperava el Barça? El Barça ja li va bé, aquest gest? Espera alguna cosa més? És a dir, ara és saber els actors principals que falten per escoltar a veure què diuen els propers dies o les properes hores. Fernando, que tu has parlat menys que la resta. Què dius?
11: No, a veure, jo crec que el gest per entrar en calor, no? Allò per escalfar una miqueta l'ambient, està bé. Clar, si ell es posa el nom del Barça a la boca el primer cop que ja vol trencar amb l'Atlético de Madrid, hagués estat més dolorós. Jo crec que sempre t'has de guardar alguna cosa a la màniga, algun roc a la faixa, no? Però crec que és evident, insisteixo, que un jugador que és, en teoria, el crac mediàtic, que l'Atlético de Madrid ha dit amb declaracions dels seus dirigents i amb aquells tuits famosos que no el volen vendre, que se'l volen quedar, que van refusar una oferta del Real Madrid, home, que el jugador digui que vol sortir, que el millor és una transferència, que ja li ha dit al club i que vol complir-se el somni, això és duríssim. Com a club, com a institució, crec que
1: sí, pensava...
11: posa't al revés, jo sempre ho dic, posa't al revés amb el teu crac mediàtic.
1: Clar,
11: sí, sí. Que estigués lligat, com està la Minya Mal, i que, en teoria, ja portés 3 o 4 intervencions públiques des del novembre de l'any passat, deixant el seu futur allò obert, i que ara ja et digui que li ha dit al Barça que vol marxar. Us en recordeu? Diria que va ser el senyor Saperes qui va parlar del burofax per primer cop de Messi, no?
1: Hòstia, ara...
11: Sí, diria que sí, que aquí al Barça hi ha un senyor que es diu Leo Messi que li envia un burofax al Barça per dir que vol marxar. Doncs aquell dia, imagina com estan els culers, i ja hi havia un run-run de que estava descontent. Però imagina't quan tu com a institució reps el burofax del teu crac que et diu que se'n vol anar. Doncs no és per dir el burofax, però sí... de viva voz, avui li ha dit a l'Atlético que se'n vol anar, però a més dient que ja els hi ha dit i a més ficant el tema de la felicitat.
2: Però hi ha diferències remarcables.
11: Complir un somni és ser feliç.
1: Sí, clar.
11: Ara vol dir que el seu somni no és on està.
2: Amb el burofax hi ha diferències remarcables i era un burofax que no anava adreçat al Barça, sinó una persona al Barça, al seu president. I no era perquè volgués marxar a un puesto concret, sinó perquè volia marxar d'aquí, degut al seu anuig.
11: En canvi, Julián Álvarez,
2: contràriament, no té res contra la institució de l'Atlético de Madrid, no té res contra les persones, però volen que compleixin la seva paraula. I se li va donar una paraula que en aquest moment ell reclama. I ho reclama un dia on tot el focus mediàtic del món està als Estats Units després de l'enèsima animalada d'un home dit Leo Messi. I ara està mirant la premsa internacional amb el mòbil i em quedo parat perquè és veritat que tothom destaca la bestiesa que ha fet Leo Messi, però el segon titular del partit és Quiero complir mi sueño. Tots destaquen Quiero complir mi sueño.
0: És la frase.
13: Són les dues notícies.
1: És que abans parlava el Fernando d'això de guardar-te alguna cosa. Jo pensava que si dius el millor seria una transferència i ja fas una part, però avui ell vol afegir un punt més de pressió quan diu vull fer realitat el meu somni. No diu el nom de quin seria el seu somni, però ja diu que quin no és.
0: Quin no és?
1: Que seguia
2: I va lligat a un altre jugador que acaba de fer la bestiesa, que es diu Leo Messi, que el seu somni, si l'ha complert, que és jugant al Futbol Club Barcelona durant 18 anys.
11: És que si estigués poc lligat, si fos un jugador que acaba contractar l'any que ve, però home, i una altra cosa, no oblidem, va arribar a l'Atlético de Madrid fa 2 anys, fa 2 estius, és a dir...
1: No porta 5 anys, ja.
11: Clar, porta 5 anys.
2: És un pols en tot arreu.
11: Clar, i s'ha fartat de les tàctiques del Simeone conservadores i que del faci córrer cap enrere. No, porta 2 anyets.
0: Bé, jo crec que és compatible.
11: Ha vist la llum i ha dit...
0: Se n'ha fartat, aquest últim any.
11: Sí, però vull dir que tu pots entendre que un tio que estigui 5 o 6 anys amb tu, bueno, ja ha fet un recorregut, ha fet un projecte, que ha sortit millor o pitjor, però és un projectet, són 2 anyets, eh? Ara, aquest any que ha vist que una final de Copa que arriben no la guanyen, i a més es focalitza en ell quan ell va picar el travesser aquell xut que va fer, va fallar el penal i ja, escolta, mira tu, mira, tenim un crac i no fa gols. A la Lliga, bueno, lluny no, molt lluny, i amb la tàctica de Simeone tampoc arribes a la final de la Champions. Arriba més lluny que Barça i Madrid. Ha eliminat el Barça en Copa i en Champions.
7: però precisament potser el que ha visualitzat és dir, escolta, potser amb Julián el Barça hagués eliminat a l'Atlético de Madrid.
3: Bueno, i vull recordar...
7: És un bon argument també, sí, per dir-li amb tu us haguéssim eliminat.
3: I vull recordar, Fernando, que el primer any amb l'Atlético fa 30 gols, eh? Sí. I 30 gols en Simeone són molts gols.
7: O sigui, aquest any crec, ha estat més, jo crec, per mi, més baix, a nivell de
3: sí,
7: gols.
3: Sí, aquest any sí.
7: Lliga sobre...
3: però per
7: en canvi,
3: mi,
7: en Champions ha estat bé sí, a nivell de gols.
3: Però per mi, doncs, en el top 5 sí, sí, de golejadors.
7: Sí, sí.
3: Però per mi és un jugador de 30 gols per temporada, pot ser un jugador perfectament de 30 gols per temporada al Barça. El Barça ataca el triple a l'Atleti de Madrid, trepitja el triple a l'àrea, arriba al l'Atleti de Madrid, i la dinàmica futbolística és que no té absolutament res a veure. No té res a veure. Ni els companys tampoc. Jugaràs amb la niña mala a prop, eh? Vull dir, clar, és que és un altre context. I jo crec que és una edat fantàstica, són 26 anys. A la pregunta de pagaria 150 milions o 130 més incentius, tot això que ens estan preguntant últimament per aquest jugador. Home, jo crec que més que no els val, no ha fet una temporada per aquest valor. No l'ha fet, d'acord. Ara, com a club has de valorar. Si és el jugador que vols, fas una inversió que és amortitzable.
0: Sí, no,
3: molt més que la que pugui ser, per exemple, en Harry Kane, que és un jugador que jo firmaria també demà amb els ulls tancats.
0: I que el Barça sap que sobrepagarà.
3: Perquè compleix tots els registres que necessita el Barça en aquest moment, però estàs fitxant un jugador de 32 cap a 33 anys. A l'hora d'amortitzar-lo a nivell contractual és més complicat, no?
0: Però el Barça però... també sap, jo crec, que pagarà més diners per dels que val Julián, sí, evidentment, que ho sap. Sí, sí. Però és que també sap que és el moment que ho ha de fer, perquè és que no tinc un nou, he d'anar a buscar un,
3: és un lloc estratègic,
0: Europa,
3: és una demarcació estratègica.
2: I en el cas de Harry Kane tot és despesa, en canvi en Julián Álvarez i amb l'edat que té,
0: exacte,
2: és inversió.
0: Exacte,
2: perquè sí, saps que d'aquí 5-6 anys encara té una cotització i un preu de mercat altíssim que fa que recuperis part d'aquesta inversió.
7: És que si no et va massa bé, si no et va massa bé, imagina que el tens 3 anys, 4.
2: Se te'n va un jugador jove.
7: Clar, és que encara tindrà que 30 anys, perquè crec que té 26. Home, encara pots treure uns bons diners amb 30 anys. El Barça quan va pagar per Lewandowski? Va pagar
1: 50, no?
7: 50, 40 i pico, 50, sí, sí, per un jugador que tenia 33-34. I ha donat rendiment, eh? És veritat que aquell era un golejador d'època i de moment Julián no ho és, però sí que és un jugador que és campió del món, que és internacional amb Argentina, que és un jugador mediàtic, que és un jugador potent, o sigui, jo crec que és un futbolista que sempre... Jo crec que l'opció del Barça entre Harry Kane i Julián, tot i que a més Harry Kane sembla que està molt a gust allà al Bayern, és veritat que mirar la teva productivitat de futur de l'operació et fa pensar que amb Harry Kane difícilment tu podràs treure-li un rèdit si el traspasses 3 o 4 anys després, que és el que passa amb Lewandowski.
3: Ha passat això amb Lewandowski.
7: Sí. Lewandowski, ara... el tercer any, jo et dic que ja van intentar l'estiu, si es posava bé per Aràbia, perquè sabien que era l'última ocasió, perquè l'any següent quedava lliure. Però si el tercer any ell s'hi posa bé per anar a Aràbia, el Barça l'hagués enviat cap a Aràbia a canvi de 25 quilos. Imagina't, 25 quilos, el seu rendiment, i t'estalvies la fitxa. Però no va poder ser. En canvi, en

0: Andreu,
1: Jana,
0: vinga, la tovallola, que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
4: Et demanarem primates!
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: Això fa Florentino, això.
7: Per això la fa.
6: Perquè està jugant a donar pel sac al Barça i a intentar... No, no sé si encarir... A intentar encarir...
8: Però fa una bufonada perquè aquests 150 milions ningú se'ls pren seriosament, ni el propi
6: Evidentment,
8: Florentino.
6: Però fixa't que fa un, ja posa una quantitat a l'imaginari del mercat i també força una mica l'Atlético. Perquè si, és evident que si tu refuses una oferta de 150, ara dir-li a la teva parròquia que el teu jugador, i sobretot al fons d'aquest Apolo,
8: dir-li que el vens per menys de 150...
6: Jo crec que no, però és veritat que al fons d'aquest Apolo, el fons econòmic aquest dirà, hòstia, heu tingut 150 i no li heu venut? Crec que l'Atlético, la dirigència ho té fàcil. Home, no li vendrem a la teva rival ciutadà i que estem aquí colze en colze a la mateixa ciutat perquè ens passin pels morros.
9: Però l'altra resposta també és fàcil, és dir, no, és que el jugador no volia anar. L'oferta hi era, però el jugador no hi volia anar. I l'altra és dir, i no hi ha cap altre club d'Europa que em pagui 150 milions d'euros perquè no existeix un club d'Europa que pagui 150 milions.
6: És que aquí la clau, ara entra el jugador. És perquè el somni del jugador, si és només un, no hi ha subhasta.
9: Clar. Exacte.
6: Hi ha subhasta.
10: I el jugador se la juga entre el Barça i ha de seguir l'Atlètic de Madrid en una situació molt complicada a nivell ambiental.
11: Passa a ser un blanc o negre per tothom.
9: Ja està, no n'hi ha més.
10: La pregunta és, a l'Atlètic de Madrid li interessa fomentar aquest vincle ambiental enfangat?
6: Aquí entra un actor que fins ara ha estat molt calladet, que és el senyor Simeone. Que és, el senyor Simeone accepta tenir a la seva plantilla el seu crac mediàtic a disgust fins al punt d'haver-ho dit públicament? Aquí ja també hi s'ha de decantar, perquè és possible que ell digui, però ell, qui no vulgui estar aquí, el Pep ho feia, el Pep els jugadors que no volien estar, els deixava anar.
10: No, jo, escolta una cosa, jo crec que un entrenador, encara, una cosa és que ho digui públicament, que ho reconegui públicament, igual no li interessa reconèixer-ho, però jo crec que un entrenador mai estarà a favor de tenir un futbolista a la seva plantilla que sap que en el fons no es vol quedar allà. És que és molt difícil, és a dir, tu, o sigui, no és la mateixa posició la de director general o la de conseller delegat, la d'un Gilmarín o la d'un Mateu Alemany, que la d'un entrenador que vol treballar amb jugadors que estiguin compromesos, que estiguin concentrats al 100%, que es quedin allà perquè realment és el que volien fer, quedar-se, que qui ha de negociar des del lloc més alt de la cúpula del club un traspàs, una transferència, i ha de donar la cara davant dels seus socis i seguidors de dir, escolta'm, sí, l'he venut. Però, insisteixo, crec que el pas avui de Julián dona una coartada a Gilmarín i a Mateu Alemany per dir, senyors, han fet tots els possibles.
9: Però no ha pogut ser, ja està.
10: És que fins i tot ens han fotut d'ells a la cara. Hem tret una sèrie de tuits que no se'ls creia ningú, però els han tret. O sigui, hem arribat fins a aquest punt. Si el jugador diu que no vol seguir, doncs hem de buscar el màxim redit possible i buscar un recanvi.
6: Sí que és veritat que sempre hi ha l'opció que el club es tanqui en banda, eh? Perquè el Barça ho va fer amb
10: Messi. No, això segur. És que el jugador arrisca aquí.
6: El jugador arrisca i el Messi al final es va quedar, bueno, a disgust, li va costar entrar en competició, però aquell any va acabar entrant en competició bé el Messi. Aquell Barça de Koeman diria que gairebé guanya la Lliga.
11: Sí.
6: Però és veritat que els primers van ser molt complicats per ell.
11: Escapen aquell partit contra el Granada a casa.
6: Clar. Però sí que és veritat que el més fàcil és que ara la gent de l'Atlético digui, senyors, un jugador a disgust i que no vol estar aquí i que ens està infravalorant públicament i dient que nosaltres som plat de segona taula quan el que li paga el contracte som nosaltres. I no va venir fa 20 anys, insisteixo. Va venir fa només 2 anys. I ja s'ha desenamorat. El millor que és, perquè si no, què pot tenir aquell home al Metropolitano cada partit?
8: Impedeix a l'Atlètic de Madrid tancar-se en banda, com dius tu, Fernando. I és que, i això ho ha fet saber Fernando Hidalgo, Gilmarín es va comprometre. Clar, el jugador té la paraula de l'Atlètic, quan parla de persones significades de l'Atlètic de Madrid, està parlant de Gilmarín. Aleshores, no et pots negar, quan ja t'has compromès amb el jugador, de facilitar-li aquesta sortida, si la sortida es dona. És a dir, si realment el Barça ve i ve amb els diners necessaris...
11: Sí, això és veritat, que el doctor Lluís, encara és més important el gest que acaba de...

0: a fer
1: tot,
0: Julián no, Álvarez, perquè és com dir l'Atlético, jo no puc donar el pas davant de la meva gent de dir que et venc, necessito que tu també surtis
1: ara, i diguis que no m'estimes.
0: El primer que podíem preguntar, Xavi, així una mica ràpidament a gent del Barça, la reacció que hi havia era dir, per fi arriba, el gest que estàvem esperant, ja tocava que arribés, a veure què fa l'Atlético, i l'Atlético necessitava també aquest pas de Julián. Ara, a veure...
2: Perdona, David, que és que tinc el Dami a Dallas i el tenim em sembla que amb algun company de la premsa argentina per també analitzar una mica la situació, com queda a hores ara i amb quina partida tenim sobre la taula. Dami, oi que sí?
3: Hola, Xavi, sí, ja sóc al Media Center, ja fora del recinte, de l'estadi, però encara dins del recinte, de l'AT&T Stadium, i tinc a companys argentins que estan astorats amb la notícia. Per exemple, Fran Alí, de Bermuda Deportivo. Hola, Fran, bona nit, buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Bueno, acabas de ver la notícia, sorprendido, ¿te lo esperabas o cómo lo encajas?
4: Estamos choqueados porque uno en la previa pensaba que ese tema quizá nos iba a tocar en este momento, ¿no? Por la competencia con Argentina, pero creo que es totalmente sorpresivo que él haya dicho que quiere la transferencia porque su sueño ha sido Barcelona. La verdad es que estamos muy sorprendidos.
3: Habíamos hablado en el descanso y comentaba, tú decías que en tu criterio Julián tiene que ir al Barcelona. Sí, eso es lo que se siente ahí, ¿no?
4: Es que es lo que se siente, porque creo que en el Barcelona va a tener el protagonismo que necesita, que el equipo juegue para él, tener más situaciones de juego, no tener que luchar tanto, retroceder tanto, ¿no?, en el campo. Y creo que sería un crecimiento personal y futbolístico para Julián Álvarez estar en el Barcelona con ese mediocampo que tiene.
3: Muchas veces hablamos de que en la concentración de la selección española estas cosas no gustan. Esto que ha hecho hoy Julián, meter un de mercado ahí en medio del Mundial, ¿esto cómo va a repercutir en la selección de Argentina?
4: No, yo no creo que el ánimo que existe en la selección argentina, creo que se vea afectado por este tipo de cosas, porque hay un grupo muy unido, ¿no?, que se conoce hace mucho tiempo, y creo que estas cosas se charlan adentro, ¿no?, de cómo comunicar las cosas, y creo que esto fue charlado. Yo creo que este tipo de cosas la habrá hablado con los referentes del plantel. Yo estoy seguro de esto. Y es algo que él viene meditando hace mucho tiempo, porque si no, no lo suelta acá. También es el momento, por una cuestión lógica del mercado, ¿no?, de que, bueno, hay que meter presión también. Creo que él también, si quiere irse, tenía que soltarlo en algún momento, y si hay un momento ideal para hacerlo, era con la tranquilidad de la clasificación a los 16avos de final.
3: Claro.
4: Y no en un momento decisivo en los 16, en los octavos. Creo que eligió el momento adecuado para tirar esta bomba. Repito, estoy choqueado y estoy sorprendido por lo que acaba de pasar.
3: Bueno, gracias, Fran, y creo que nos veremos bastante durante este Mundial, porque con lo de Julián se nos ha quedado bastante trabajo, ¿eh?
4: Bueno, un gran saludo para todos ustedes, y bueno, creo que estoy tan sorprendido como vos, ¿no?, por esta noticia que ha surgido de Julián Álvarez, y ojalá que vaya a Barcelona, porque creo que para su carrera va a ser fundamental.
3: Gracias, Fran.
4: A vos.
3: Muy bien. Xavi, una opinió ràpida, la del Fede Gelic, un bon amic, encantat.
1: Està xoqueado.
2: Ai, sí, el xoqueado m'ha encantat. El que està xoqueado és la connexió ara, que també ha quedat xoqueadíssim.
1: Julià ha entrat al cable, sí.
0: En tot cas, és interessant també el que deia, en el sentit de... se la juga també de cara al seu club, perquè té contracte fins al 2030, i també de cara a Scaloni, de dir, hòstia, per què m'obres aquest meló ara enmig de la...
2: Però haig de dir amb el Fran, eh?
0: Perquè estan dient del Real Madrid d'anunciar els fitxatges just abans, i ells també estan en un moment que pot ser que Scaloni digui, hòstia, a mi ara això,
2: tot aquest entrenou
0: de preguntes, que ara em vingui tothom a preguntar si Julián ha d'anar al Barça, si no...
2: Però jo crec que això està parlat, és a dir, amb Scaloni... I amb Leo Messi, fins i tot.
1: Xavi, està parlat. Estava parlat perquè totes les informacions que ens arribaven sobre aquesta qüestió a les últimes hores ens deien que parlaria en funció de les circumstàncies. I les circumstàncies eren si guanyava el partit d'Argentina i certificava el pas.
0: També és veritat que entre aquest partit i el de Jordània segurament és el moment més tranquil.
1: Una derrota avui haguessin ajornat probablement aquesta declaració. Perquè, clar, no és el mateix parlar amb la victòria que fer-ho en un partit on no has fet els deures.
2: Ara estàs a 15 dies.
1: Per tant, estic convençut que estava parlat. I després també vull dir una altra cosa, que ho comentava abans el Lluís, és molt important això que ell deia, perquè si veieu en les declaracions que ha fet avui Julián Álvarez, especifica, he hablado con la gente importante que tenía que hablar. Vull dir, és que els missatges són claríssims.
2: No, jo crec que...
1: No és una petició a l'aire... m'amoïna el Barça, demano, sisplau, que en traspassin. He hablado con la gente importante del club que tenía que hablar.
2: Són 20 segons de declaració, i jo crec que està estudiadíssim el que avui ha dit Julián Álvarez en aquest postpartit Argentina-Àustria, perquè en molt pocs segons, en 20 segons que dura el tall, ha dit els tres elements. Vull una transferència, jo ja he visitat el club, i t'acaba amb aquesta frase de perquè vull complir el meu somni. Vull dir, ras, curt, i ara 20 dies per endavant, no, 20, no, 15 dies per endavant, abans del següent partit en què Argentina jugarà alguna cosa en aquest joc, Mundial. Sí. Vull dir que el moment és perfecte.
0: D'aquí dos divendres.
1: No, jo crec que, a més, la clau de que ell ho ha parlat amb gent important de l'Atlético és que fins i tot el seu agent vingui a Barcelona, que t'enganxin. O sigui, si t'enganxen, això és durillo, és heavy. Ara, tu sempre pots dir, si ja estàveu avisats, que no us sorprengui, si ja ho sabíeu, si us ho vaig dir, si jo vaig anar de cara i us vaig dir el que volia i que era el meu somni i que no volia seguir aquí i que volia anar allà i, sisplau, que m'obríssiu la porta perquè tinc un somni que complir. Tot el que passi a posteriori, ja ella està legítima per dir, jo sí, soc jugador de l'Atlético, però ja us he dit que volia això. I dintre d'això, que enganxin el meu agent amb el director de futbol del Barça, crec que poc després va arribar Joan Laporta a aquella reunió, no sé si van coincidir o no, però va també estar en aquell hotel, o sigui, jo ja us ho he dit i us he avisat, amb la qual
2: a partir d'aquí
1: que no us agafi, exacte, allò de noves i dissimuleu dient que quin escàndol.
2: Deixa'm tornar a Dallas, perdona, Lluís, que tinga el Damià, que em sembla que hem pogut recuperar la connexió. Damià, ets per aquí?
3: Sí, ho relatem ràpidament, Fer, decías que no te gusta que Julián haya hecho esta declaración.
4: No, para mí es un error conceptual y me da la impresión de que lo han hecho en el medio de la selección argentina y se los han permitido. Seguramente tendrás un motivo para buscar esa transferencia a uno de los mejores equipos del mundo. Como te decía, por posición y movimiento, el Barça es su equipo ideal. No tiene una posición fija, te entra por el centro, por el costado. Es un buen definidor, a pesar de que hoy no se le dio en cancha. Pero a mí me queda resoplando lo de Lopetegui en España, en Rusia, 2018, que dijo, me voy al Real Madrid y España no hizo para nada una buena copa. Quedó eliminado con Rusia y con un papel bastante flojo. Considero que el Mundial, los argentinos, cada 4 años nos volvemos a encender todos. Nos unimos. Peronistas, radicales, mileístas, libertarios, es como que nos une la bandera argentina. Y él está en su derecho de querer pedir la transferencia. Pero es como que decíamos durante el Mundial, son 30, 35 días, nos ocupemos de esto, está bien, él es campeón del mundo, fue clave la obtención en Qatar, pero pensemos en Argentina, si lo quieres hacer, puertas adentro, manifestarlo puertas afuera, me hace ruido sobre todo porque él también tiene mucho de Atlético de Madrid y el Cholo Simeone que le han dado una palanca al crecimiento de su carrera. Considero, no digo que una falta de respeto, pero sí considero que no fue apropiado y es un tanto inoportuno.
3: Bueno, esto es un debate paralelo que comentaremos también allá en Barcelona, que igual queda un poco lejos, pero veo que a nivel Argentina esto va a generar debate también, es decir, la oportunidad o no, y que si esto puede, yo creo que no, pero vosotros, tú puedes entender que esto le puede ser una piedra para el desarrollo de Argentina en el Mundial.
4: Yo que recuerdo que cuando estábamos en Mundial de Sudáfrica 2010, se hablaba de Di María al Real Madrid. Y bueno, se dio, pero no tuvimos el mejor Mundial. Después recuerdo otros jugadores que después del Mundial se iban a dar una buena transferencia. No tengo dudas que Julián Álvarez merece ese paso a Barcelona. Pero manejarlo callado, puertas adentro. A ver, el argentino, con todo respeto, no nos da lo mismo que juegue el Atlético de Madrid o en Barcelona. Si está en Barcelona, mejor, porque es cordobés, de mi provincia. Mejor todavía, pero cuando termine el Mundial lo hacemos, te lo celebramos y te aplaudimos. Ahora te quedamos con la camiseta albiceleste, viene Jordania, tenemos un duelo bravo después en 16 de final, queremos defender la Copa en Qatar, en la cual él fue protagonista, pero pensemos en el Mundial. Esto es cada 4 años y tenemos que estar concentrados en este mes y medio que vinimos con lesiones, con golpes, con peleas internas en algunos lados. Bienvenido sea para Barcelona, que lo disfruten, van a levantar la copa con él, pero hoy queremos que sea argentino y que piense solamente en la camiseta argentina.
3: Grande, Fede Jeric.
4: El saludo y el pase, el saludo a toda Cataluña. Y cuando quieran, seguimos compitiendo por capitales del mundo.
3: Grande, Fede Jeric, que el vam entrar a Qatar 2022,
2: sí,
3: amb l'Aleix, perquè ella ens deia que se sap totes les capitals del món sense excepció, i l'Aleix el va sotmetre a
0: un interrogatori.
3: El recordeu, eh? Se la sap totes. És un crac, el Fede Jeric, que ja heu vist que a nivell argentí ja ha obert aquest debat, no? L'oportunitat o la no oportunitat de les declaracions de Julián Álvarez, però bé, és una altra història per a veure.
2: No, i tant, no, evidentment aquest debat el tindran ells, perquè això ara ells ho han de solucionar. Això és una cosa interna, que diria Europa, saps? És una qüestió interna que han de solucionar ells. Doncs nosaltres estarem en una altra disciplina. En aquest
5: I el que és evident és que en aquest periodista que ara parlava li falta informació. Li falta informació i no va estar com jo dijous amb el president i va veure un president inquiet. Jo vaig veure un president inquiet el dijous perquè s'havia donat una cosa l'any passat que no volia que es tornés a produir, i això és la interpretació que jo faig, no és una explicació que ell em dona. I és que l'any passat tot l'entorn barcelonista sabia i tenia la informació de l'entorn de Nico, de Nico Williams, que volia venir al Barça, però Nico Williams mai ho va dir. I no volia que això es tornés a produir. I el dijous estava calent amb aquest tema i deien, no vull que ens torni a passar això. Simplement deia això. I això sí ho sabia Julián Álvarez. Per tant, ha esperat la primera oportunitat per tranquil·litzar qui finalment
1: Os manifesta el futbolista ja, o fa el pas endavant, anem a una altra carpeta.
5: Clar,
1: no?
5: jo el vaig veure inquiet, i diu, és que al final els jugadors també, diu, està molt bé que els clubs diguem quin jugador ens agrada, però també està bé que els jugadors diguin quin equip els agrada i ens posem d'acord, i necessitem que hi faci el gest. Aleshores, fer el gest avui a mi em sembla molt intel·ligent. Primer, la relació gest amb que no funciona a nivell mundial, res a veure.
1: És absolutament compatible.
5: Absolutament res a veure. Al revés, el jugador dius, hòstia, tinc aquí, m'ha de fitxar una mica inquiet, és el moment de que suavitzi l'arribada del meu somni.
1: I no té res a veure amb el que va passar amb Lopetegui, que també ha fet la comparació al company.
2: No.
1: Perquè estem parlant de...
0: Primer
1: que hi ha futbolistes de la selecció espanyola, per exemple, que han tancat el seu futur, estan al Mundial. Això per començar. I segon, que no és el mateix la figura d'un entrenador que la d'un jugador. Un entrenador sempre pots... No dic que sigui així, no dic que jo pensés això, però sí, és veritat que en el moment quan va passar l'assumpte del Lopetegui molta gent va dir, clar, és que és normal, és a dir, tu tens jugadors del càrrec i tal, la gent pot pensar que si un juga més minuts que l'altre és perquè hi ha un conflicte entre els aquí, perquè tu els entrenaràs i ara no vols quedar malament, és a dir, estem parlant d'un conductor de grup, no té res a veure amb un futbolista que és una persona individual, que sí, que forma part d'un col·lectiu i que juga un esport d'equip, però que és un futbolista i que el seu futur no té res a veure, o sigui, no engloba o no afecta a tots els altres components.
0: És que en el cas de Lopetegui podia haver-hi un conflicte d'interessos, perquè tu passaves a ser entrenador del Real Madrid dirigint a Espanya jugadors del Barça. És a dir, que a partir de cada decisió que prenguis pot ser interpretada d'una manera...
6: El que li diu ara és l'Atlético de Madrid i una mica Julián, perquè a veure com ho manega dintre del col·lectiu. Però jo suposo que ell també, que no és tonto, sap qui mana la selecció i qui té allà una miqueta d'ascendència, i suposo que algun comentari haurà fet, i suposo que la gent entendrà que ell també s'ha de fer valdre per intentar complir aquest somni.
2: Deixa'm anar, no, és que ja saps què passa, no?, amb les públics que no es tiren. Què passa amb les públics que no les cobrem? Ara venim.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 6 minuts i seran les 12 de la nit. Estàvem pendents, Quim, d'aquest partit que tenim en dansa des de les 11, el de França, guanyava França. Hem arribat al descans.
1: Doncs sí, l'única novetat és que s'ha posat a ploure a bots i barrals sobre el Lincoln Financial Field de Filadèlfia, que és descobert i que espero que tingui bon drenatge. De moment, mira que ha estat plovent ben bé més de 20 minuts, amb molta intensitat, i no estava afectant la dinàmica del joc. També espero, i això no ho sé, que no hi hagi tempesta elèctrica a prop, perquè ja ho hem viscut en alguna pretemporada del Barça als Estats Units, d'esperes llarguíssimes fins que passava el risc. El partit no s'ha aturat. És moment del descans. Només hi ha hagut el gol que m'ha explicat de Kylian Mbappé, 1-0 per França. Ha pogut fer el segon, altre cop Mbappé, en una bona jugada personal, però també és veritat que després del gol França ha baixat una mica el pistó, no ha passat angúnies darrere, però hauria de fer el segon per allò de no acabar patint en alguna jugada aïllada. Per cert, Iraq ha hagut de canviar el seu capità i golejador. Hussein ha estat substituït, va ser el que va fer el gol contra Noruega. Entenc que per lesió l'ha hagut de substituir Al Hamadi, que és el davanter centre del Luton de la Premiership anglesa.
0: I la importància dels gols també és per la classificació final, és a dir, que si avui guanya Noruega al Senegal, recordem que Noruega va guanyar 4-1 la primera jornada, és a dir, que és molt probable que doncs els gols acabin tenint, si hi ha un empat, lògicament, en l'última jornada, en el duel directe que tindran totes dues seleccions, França contra la de Haaland. Nil Piera, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Portem bona part del Tu diràs, per no dir que és monogràfic, amb la notícia del dia, aquestes declaracions de Julián Álvarez just acabar el partit de l'Argentina contra Àustria, en què ha fet el gest que esperava el Barça, i a més un gest adornat, dient que vol una transferència, que vol complir el seu somni i que això ja ho havia avisat el seu club, a l'Atlètic de Madrid. Doncs bé, avui el partit de l'Argentina, entre d'altres llocs, també l'hem seguit des d'una discoteca a Barcelona, on s'apleguen aquest Mundial, aficionats de l'Argentina per veure els partits de l'Albiceleste, oi que sí?
2: Sí, de fet era una discoteca de la Vila Olímpica, no era una només, eren dues. Hi havia tanta afluència d'aficionats argentins que han hagut d'obrir aquest Carpe Diem addicional per poder encabir tots els aficionats argentins desplaçats fins la Vila Olímpica, i hem aprofitat per copsar, no?, algunes opinions en calent dels diferents aficionats argentins, i els hem preguntat pel gran nom, com deies, de la nit, Xavi, per Julián Álvarez.
3: Para el Barça, y sería mucha desventaja para el Real Madrid, pobre Real Madrid. Imagínate el Barça con el Julián Álvarez, ahí ya con el equipo que tiene el Barça, y con Julián sería una locura.
4: Ojalá, porque siempre fuimos hinchas del Barcelona por Messi, y ahora se enfrió un poco eso, sí, pero bueno, si vuelve Julián, ya otra vez la remera del Barça para nosotros.
5: Sería una maravilla para nosotros tenerlo acá en la ciudad. Bienvenido sea, te esperamos, Julián, te esperamos con muchas ganas.
6: Fiche para el Barça, que fiche para el Barça.
0: Ahí está, ya lo tengo.
2: Ho tenen bastant clar, no?, els aficionats argentins.
0: Declaracions, clar, és evident que s'ha de fer esment que són declaracions just en el moment del partit, és a dir, que no sabíem encara què diria Julián Álvarez, però vaja, com veieu, la gran majoria encantats de la vida amb que hi vagi. Una altra cosa, que és aquest debat que s'enceta ara mateix a l'Argentina i que veiem amb el Dami parlant des d'allà amb diversos periodistes, és que alguns creuen que no era el moment de fer-ho, que no volien barrejar el futur del jugador amb el tarannà del que estigui passant ara mateix al Mundial. Això ja és una qüestió seva, evidentment, que cadascú pensarà el que cregui convenient.
7: També entenc que en un món ideal, segurament si ets argentí penses que qualsevol cosa pot desestabilitzar la teva selecció, preferiries que no fos així, però ho estem veient en aquest Mundial, sí, que els jugadors també volen resoldre quan abans millor el seu futur. Ho està fent al Madrid, sí. I ara...
8: Si hi havia un moment per fer un gest així durant un Mundial, era ara.
7: Ara que t'has d'assegurar la classificació.
8: Aprofitant el pas en la fase de grups de la classificació cap als 16 de final. És a dir, no ho faràs ja a les portes d'un 16 de final, després d'un 16 de final que puguis quedar fora, d'una decepció majoritària, no ho faràs. Ho has de fer en un espai de tranquil·litat dins d'un Mundial.
7: I a les portes de jugar amb Jordània.
8: Clar, que és quan et classifiques per un partit que fins i tot el seleccionador pot arribar a fer rotacions a l'11. És a dir, o sigui que jo crec que el moment està perfectament ben escollit.
0: Deixa'm tornar... Tenim el Dami, oi? A Dallas? Deixa'm tornar cap allà.
8: Se li ha girat.
0: Home, i tant, si se li ha girat.
8: Si li arriben a dir que parlaria tampoc de Messi després del partit d'avui.
0: Perquè ara això...
7: Home, no arriba allò de Kennedy, allà. Però ja vull
0: dir. Això... Ara agafa una altra forma, tot això. Dami, tens algú altre al costat? I em sembla que aquest és interessant, també.
9: Vols escoltar el periodista que li ha fet l'entrevista a Julián Álvarez?
0: Home, a veure què diu, a veure què diu, i com l'ha vist, i tant que sí.
10: Martín Arévalo, compañero de ESPN. ¿Qué tal?
11: ¿Cómo andas? Un abrazo para todos.
10: Pues muy bien, nos acabas de montar una tertulia ahí en Barcelona. Bueno, vaya bombazo. Vaya bombazo lo que te ha dicho Julián.
11: Y bueno, pero era un poco previsible. Mira, nosotros hace un tiempo en la televisión contamos en Argentina que se había juntado Fernando Hidalgo, que es el representante de él, con el director deportivo de Atlético Madrid. Y lo que les dijo directamente en la cara es que si viene alguno de los clubes que él quería, que pensar en salir. Y el Atlético le dijo, bueno, que traigan la oferta. Bueno, la oferta del Real Madrid llegó, fue rechazada. El Barcelona también estuvo merodeando con una cifra un poco menor y tampoco se puso de acuerdo. Y hoy Julián plantó bandera en medio del Mundial, me quiero ir.
10: ¿Cuál es la pregunta exacta que tú le hiciste?
11: No, a ver, le pregunto, porque él es un chico muy respetuoso, un pibe muy de familia, o sea, no es un tipo que esté tirando bombas por la vida. Y al contrario, dijo que él es una persona muy seria, pero que no tiene por qué esconderse y que va a contar la verdad y que él ya se juntó con los dirigentes del Atlético de Madrid y le dijo que su intención, si viene alguno de los clubes grandes, es salir, que es lo mejor para todos, dijo. Lo mejor para todos es que me vendan.
10: ¿Tú lo has interpretado en clave Barça? Porque él no dice la palabra Barça.
11: No, a ver, decir qué lugar es sería, digamos, faltar el respeto a los otros clubes, porque son todos clubes muy grandes.
10: Cuando él dice quiero cumplir mi sueño, ¿tú no entiendes que está hablando del Barcelona?
11: La verdad, en el momento, en el apuro, no escuché la palabra sueño, pero la dijo. Yo creo que el sueño no se refiere a un club, sino que se refiere a un crecimiento. Es lo que yo interpreto. Porque, de hecho, lo quiso comprar el Real Madrid, lo quiso comprar el Barcelona y lo quiso comprar el PSG. Y creo que a cualquiera de los tres hubiera ido.
10: Como conocedor de Julián, de la selección argentina, ¿qué cronograma ves ahora? ¿Qué timing? ¿Eso se resuelve pronto, medio del Mundial? O...
11: Yo creo que lo que dijo hoy ya está, queda. No hace falta volver a preguntarle por lo mismo y a partir de ahora los dirigentes del Atlético de Madrid, que ya saben que Julián se quiere ir, tendrán que ver qué oferta van a aceptar. Por supuesto que el jugador también va a elegir a dónde ir. Si viene Barcelona ofrece 100, Real Madrid 150, no hay nada que pensar. Al club le conviene venderlo al de 150. Pero bueno, es algo que van a tener que definir.
10: Por último, ya no hablamos de información, sino de instinto. ¿Qué te dice el olfacto a ti?
11: La verdad, que va a tener un crecimiento. Ya Simeone está buscando un reemplazante hace rato. O sea, esto está claro.
10: Perfecto, Martín, gracias y felicidades por la bomba que te acabas de hacer estallar.
11: Gracias a ustedes y a ver si nos esperan en Barcelona, ahí en uno de los barcitos que hay cerquita del Princesa Sofía, a comer una rodaja de pan con tomate, en la boquería, algo rico.
10: Creo que conoces, por claro. Supuesto, ahí nos encontramos.
11: Fuimos a ir a Leo, chau.
10: Gracias. Chau. Bé, doncs aquí ho escoltat, Martín Arévalo, ESPN, la persona que ha fet que esclati la bomba. Bé, l'ha fet esclatar Julián, però el seu micròfon, el d'ESPN.
0: I a l'hora d'interpretar la resposta de Julián, el Martín no va en una línia tan clara, si més no, com hi anàvem nosaltres. No. És a dir, nosaltres sí, veiem però... Barça, ell, el Sandy l'interpreta però... cap a un creixement, deia.
12: Fins al punt que ell li fos igual anar al Barça, al Paris Saint-Germain o al Real Madrid, altres... jo crec que tampoc, eh?
8: Vosaltres enteneu.
12: Al Madrid, jo no crec que...
0: Jo tampoc, ja ho crec.
8: Martín Arévalo és el que li ha fet l'entrevista i estava a un mil·límetre de Julián i nosaltres no, d'acord? Vagi per endavant això. Però tu creus que quan un jugador parla obertament de complir un somni no està pensant en un club? Complir un somni és sortir de l'Atlètic de Madrid?
0: No, no és
8: sortir
0: de l'Atlètic de Madrid. Jo només et dic el que m'he interpretat.
12: Encara seria més greu per l'Atlètic que el somni sigui marxar de l'Atlètic. Vol dir que és un malson quedar-s'hi.
0: Però la interpretació que fa el Martín Arévalo és que el somni és creixement, és a dir, és anar a un club més gran. Ell ho interpreta així. Nosaltres d'una altra manera.
8: Jo crec que la gent, si està
12: ara,
8: bé, ho entén. Si està
12: també
8: bé,
12: però... té una cosa interessant, que la conversa la va tenir amb el director esportiu. Sí. No? Perquè teníem, no pot haver tingut a Miguel Ángel Gilmarín, li ha pogut dir a Mateu Alemany, ell apunta més a la part esportiva que no pas...
8: Vaja, esportiva ho ha de traslladar.
12: Que ho poden saber, però amb qui ha tingut la conversa cara a cara de dir-li jo me'n vull anar?
8: Hi ha diferents versions, perquè hi ha gent a Madrid que diu que la conversa va ser amb Gilmarín.
13: Gilmarín
8: al final és
13: l'home que mana de facto, perquè allà no mana el senyor Cerezo, per moltes bromes que faci.
14: I és la persona en contacte directe amb Apolo.
13: I les gracietes.
14: I aquest extrem és important.
13: Ara no sé si mana més Apolo perquè són els paganos.
8: Bueno, i Gilmarín truca a la porta. Si trucas a la porta és perquè estàs esperant, clar, Lluís.
13: Clar, no? Clar. Però Gilmarín és la figura de força allà. Perdoneu, de fet, hi havia un senyor que es deia Andrea Berta abans,
1: que
13: sí, el director esportiu, que ja no hi és.
1: Se les va tenir amb...
13: Que està a l'Arsenal.
0: Ara està a l'Arsenal, exacte.
1: El dia de les banquetes se les va tenir Simeone amb Berta.
14: I el que no ha intervingut en cap moment encara és Mateo Alemany.
0: De moment no.
14: Que també cal dir-ho.
0: De moment
14: és
0: no.
14: És una persona que de moment no ha aparegut ni en un costat ni en
8: l'altre. Estàs dient que quan aparegui a l'àrea...
13: I que fa poc va declinar ajuntar-se amb la porta, no?, en un evento.
0: Perdona, perquè tenim notícia en el partit de la selecció francesa, Quim, això s'ha suspès de moment.
1: Sí, el França-Irà, que us explicava que havia arribat al descans sota una intensa pluja i que em feia recordar una pretemporada del Barça, crec sí, que és de fa dos estius, que va ser, pels que intentàvem seguir partits a altes hores de la matinada, va ser un malson que endarrerien partits estona i estona, i quan van dir, vaja, quan vaig veure que el Mundial es feia als Estats Units, vaig pensar, ai, sí, perquè me'n recordava d'això, i és el primer partit que s'ha d'aturar. De moment, el que han anunciat és que, en el millor dels casos, començarà la segona part 15 minuts més tard del que estava previst, per tant, descans de 30 minuts, però de moment el partit està, la informació oficial que surt a pantalla és suspès, però de moment aturat.
14: Als Estats Units els protocols esportius relacionats amb tormentes, i especialment amb aparell elèctric, són terriblement d'usos i estricte.
0: Sí. I a la
14: més mínima tormenta
0: se'n van menjar...
14: No, a la més mínima tormenta s'atura qualsevol.
1: O la presentació de Leo Messi també va passar.
0: Exacte.
1: Es van endarrerint.
8: Sí, per una tormenta elèctrica. Es pot reanudar la competició mitja hora més tard, com a mínim, després de l'últim raig.
1: De moment continua plovent.
13: Torna a caure un altre, mitja hora bé.
8: Exacte.
1: De moment continua plovent, i com us deia abans, el Lincoln Financial Field de Filadèlfia és descobert, així com hi ha partits d'aquest Mundial que s'estan jugant sota sostre, i per tant, si plou, no hi ha... Si plou, si hi ha amenaça de llamps, cap problema. En aquest cas, sí, perquè el camp és descobert, les galeries estan pràcticament buides, i algú que aguanta estoicament la pluja que continua caient, però
0: és estrany,
1: ara...
0: aquest estadi, no?
14: I si ets d'allò...
1: És un estadi futbol americà.
0: He preferit fer l'eufemisme, jo.
13: Amb el tram pel mig i aquestes pel·lícules i aquests horaris, lamentable.
1: Ja veurem si es pot reprendre el partit.
13: I pel Messi és fantàstic, però el que és el Mundial, tot el que l'envolta i tota la pel·lícula i els timings que porta i tal, en partits a les 5 de la matinada, a les 3 de... Però on aneu, tio?
0: T'estàs enfadant molt, ara.
13: No, perquè és veritat, perquè jo, un Mundial és cada 4 anys, i arriba i et fan el bòdrio aquest, tu. Sí, i mira quin estall, però si sembla... No, s'ha mentit, tu.
0: Aquest estall és com un Transformer, falta... això és una cosa molt estranya, ja. Sí, realment.
14: És molt estrany.
0: Què deies, Quim, perdona?
1: No, deia que... que no, vaja, que ara toca esperar.
13: Ai, però que un raig i mitja hora.
0: No, ja, dieu-li ja, home.
13: Bueno, ja, perdó. Però hi ha els partits que s'han jugat aquí plovent a Bots i Barrals?
0: Bueno, però
13: recordeu aquell Barça Atlètic de Bilbao bueno, que el Cocu va fer un gol allà fotent i plovia, que la pilota no es movia. Bueno, tu, i no va haver cap... ja,
0: ni aquí cap, anem tard, Fernando. Hem de fer protocols també d'aquest tipus.
13: Sí,
0: hem de tenir protocols per tot.
14: Això, quan ploguin, que no hi hagi programa.
0: Això, per exemple.
14: Posem música clàssica, òpera. Carmen.
0: Va, 7 minuts, passen de la mitjanit, encara una mica assimilant les paraules de Julián Álvarez, parlant del seu futur, demanant sortir. A partir d'aquí, interpretacions des de l'Argentina. Jo crec que l'única interpretació que va en una línia diferent, però, és de la persona que li ha fet l'entrevista, que a més és algú que no és la primera vegada que accedeix a la figura de Julián Álvarez. La resta sí que van enfocats a Barça.
13: Saps què m'ha sorprès? Que no ha parlat només pel Martín. Ha parlat per més gent. Jo l'he vist en altres companys que el tenien. I sí, és veritat que li preguntaven per Messi, li preguntaven per com ha estat ell.
1: Sí, sí.
13: Però sí que m'ha sobtat, jo he baixat pensant, dic, mira, no passarà res, en el sentit que ja havia donat entrevistes, sí, sí, ja havia estat en zona mixta.
0: Teníem talls trets també en aquest sentit, nosaltres.
13: En aquest sentit, parlava de Messi i tal, no sé. Però és veritat que només, no sé si és que només ha gosat preguntar-li Martín Arévalo, o que Martín Arévalo sí que sabia que tindria la porta oberta per preguntar-li per aquest tema. Però sí que crec que és veritat que la situació de Julián i del Barça vinculat a Julián s'ha parlat una mica.
0: Del tot, del tot. No, no, hi portem mesos.
13: Potser ja no arribes tant, però jo diria que que la figura seva i la del Barça en conjunt i vinculat amb els tuits aquells de l'Atlético de Madrid i amb l'oferta del Real Madrid de Florentino Pérez, sí que s'ha parlat una mica d'aquesta situació.
0: Amb els elements que tenim avui a la taula que no teníem la setmana passada. La setmana passada, si us preguntàvem, de fet em vam arribar a parlar i l'arribada de Julián no la veieu gens clara ja, arribats a cert punt.
13: Jo, sincerament, jo és que sí que pensava que quedava...
14: 90% en aquest moment.
13: Jo crec que queda molt estiu.
0: 90 que sí.
14: 90 que sí en aquest moment.
13: Jo és que crec que queda molt estiu. I amb el Barça hem vist... És veritat que el Barça, home, quan abans millor, però sí que hem viscut aquí situacions sobre la campana, llavors.
14: Ara només
13: si tens fair play...
14: Però, Fernando, ara només, jo, ara només hi ha el dubte del preu.
13: Però vull dir que jo la
14: del preu, passada, no de l'operació.
13: Tampoc no dubtava, o sigui, encara, no. Perquè si dius, ostres, estàs a finals de juliol, d'aquí poc comença la Lliga i les plantilles, i si no vas per aquest i aquest et falla, els altres que vulguis potser se t'han escapat, perquè tens pla B, pla C... Has de començar a activar altres plans, però a 15-20 de juny jo sí que creia que encara quedava una mica de...
8: Però amb això
13: que
8: dius, Lluís, del preu, com entenc?
14: Jo crec que només hi ha aquest dubte ara.
8: Però ara l'Atlètic juga a fer el ridícul, també.
14: Per què el ridícul?
8: No, perquè si assumeix, perquè després d'haver dit que no una oferta de 150 milions i els tuits que va fer, resulta que la institució es despenja...
12: David, tant, ara estàs d'inventar un 120 més, 130, més variables. Més variables que arribin a 155. Sí,
8: ja ho entenc, però vull dir que...
13: 120 més un variable per acordar-se bé la bota dreta, bé la bota esquerra...
8: És l'oferta que tenia previst el Barça.
14: A mi el que em fa...
13: També et dic una cosa, per l'Atlético de Madrid és molt més còmode dir que sí a una oferta encara que sigui inferior del Barça, que no pas del Real Madrid, perquè... Sí. A veure, sempre deien, no, per l'Atlético és molt millor el PSG o l'Arsenal que el Barça. Sí, sí, això és veritat, sí. Però sempre és millor el Barça que el Real Madrid. Imagina't que per treure més diners, 20 quilos més, li vens a la terra rival. I a fer un Hugo Sánchez, perquè a l'Atlético de Madrid li van fer un Hugo Sánchez.
0: També voldria saber ara el nivell d'antipatia entre Barça i Madrid respecte a l'Atlético de Madrid, quin és? És a dir, per l'afició matalassera voldria saber en quin termòmetre estem ara, a Barça i Madrid.
13: Jo diria que per molta mania que li tinguin al Barça...
0: Per tot el que ha passat aquesta temporada, digui,
13: sí,
0: evidentment.
13: Aquesta temporada, la ten rival sempre ho és. I el veí fent-te la guitza al bar i a l'empresa i allà quan estàs amb els amics... Jo crec que sempre serà més dur que un jugador teu acabi vestit de blanc que no pas de blaugrana. De fet, de blaugrana ja hi ha hagut uns quants casos. En canvi, de blanc va passar el d'Hugo Sánchez i el de Julio Llorente, va ser... No, Paco Llorente.
8: Paco Llorente.
13: Paco Llorente Gento.
8: Hugo Sánchez el més.
13: El més potent. Però ho van intentar amb Kun Agüero i el Madrid ho va intentar i l'Atlético s'hi va negar. Però amb Kun Agüero i no sé si amb Diego Forlán.
8: Bueno, jo crec
12: Juan Falcao també va arribar a sonar.
13: Sobretot Kun Agüero segur.
8: Jo crec que és obvi que per l'Atlético de Madrid, conceptualment, traspassar un jugador al Madrid, un ídol de l'afició al Madrid, sempre ha estat molt pitjor que fer-ho respecte al Barça. Però és que ara hi juguen altres elements aquí. Hi ha una història darrere de desencontres, no?
13: Home, sí que és veritat que si tens allò, com es diu, un accionista o un propietari, aquest si només mira la virolla, només mira números, sí que és veritat que de 150 a 120... Sí,
8: però no miren això ara.
13: O 130, però també li has d'explicar el que és el tema sentimental. Que a Madrid, que tu el teu jugador li venguis al Madrid abans que un altre... és molt bèstia, és molt dur.
14: No, però a la pregunta del Xavi, si has viscut i conviscut amb madrilenys, el pique Madrid-Atlético és feroja, és bestial. És veritat que ara, d'una forma conjuntural, ara ens hem allunyat perquè volen anar a Julián Álvarez, que és una de les seves figures, però és només conjuntural. És un tema temporal. Els que han hagut de suportar les befes, les burles contínues, etc., per les seves no copes d'Europa, són els matalassers respecte als madridistes.
13: I això
14: crea crostra i més crostra.
13: I crea
14: ferides.
13: Directament.
14: Sí, sí. No, i la de Ramos, que és terriblement dolorosa.
13: Home,
14: perquè
13: el 90 i Ramos.
14: I això després ells no ho celebren com una victòria, sinó com una befa. Vull dir, ho han aprofitat sempre per burlar-se dels matalassers.
0: I que se'ls troben cada dia al bar, al metro...
14: I això crea ferida incurable.
13: El dubte és si l'home dels tuits de l'Atlético ha fet algun tuit avui.
0: Avui estàvem pendents, de moment.
12: Ho anem mirant,
13: hem anat fent el wifi.
0: Allò, mirant de tant en tant...
13: Mirem,
14: però això et demostra que una... Això et demostra, Fernando, quan...
13: Ha parlat un jugador de l'Atlético de Madrid
14: que no pot fer aquest tipus de comunicació. La comunicació per xarxes és comunicació, però en major majúscules. I les grans empreses han de vigilar moltíssim qui posen al front d'aquestes comunicacions, perquè al final és la finestra al millor que pensa una entitat.
13: Que sembla que aquestes befes,
14: aquestes burles són impròpies d'una empresa seriosa, ja no d'un club de futbol, d'una empresa seriosa.
0: No,
14: i
0: que
14: se les menjaran, mai millor dit, amb patates.
0: Si comences, has de saber com acabar-ho, que potser sí que ho saben acabar, eh? Potser, avui encara no han dit res, però potser sí que...
14: Acabarà on més o menys pensàvem tots que estaria al voltant de 120 milions, acabarà més o menys en aquí, i jo crec que acabarà bé.
0: I és un bon fitxatge, Julián, per acabar ja abans de parlar d'altres històries.
14: Al final, el futbol...
0: Per què et treu, eh? Per 120 milions, Julián Álvarez, és un bon fitxatge?
14: Saps què passa? Que aquí no vull caure en l'error de dir, bueno, si és el que vol Flick sap més que nosaltres. Evidentment que sap molt més que nosaltres. Però també és veritat que el futbol és perceptiu. I com és perceptiu, cadascú té la seva percepció respecte a què juga i com juga, i per tant també és opinatiu. La meva opinió és que jo preferia un altre tipus de davanter. Un dia més corpulent, més d'arribada, que pogués combatre també per al, no només per combinació i associació amb l'atac blaugrana, que pogués imposar-se a defenses centrals de 1,90 m. Jo preferia més aquest tipus de jugador, però Julián Álvarez és un pedaço de jugador, però com la Copa d'un Pi. Per tant, si arriba al Barça, benvingut.
0: Fernando,
13: a veure, pel que ens expliquen els que en teoria saben, que són els que es dediquen a temes de muntar plantilles en funció del que l'entrenador vol, per com vol que jugui el seu equip. El que sí que diuen és que Julián és un tipus de jugador que es pot acoplar molt bé al que vol el Barça, i que pot entrar bé amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha...
14: Però aquí em recorda molt a Fermín, a mi. Veus? Sí. Té moltes coses que són comunes a Fermín.
13: És un
14: jo, per mi, aquesta figura la teníem ben coberta, per això et deia, un davanter més.
13: Potser no és tan killer, evidentment no és tan killer, i els números ho demostren, com Robert Lewandowski o com Harry Kane, que és un jugador que tots tenim al cap ara de l'altra estructura de futbolista que podia jugar davanter centre al Barça, però sí que és veritat que és un jugador potser més participatiu, que pot caure a banda, que pot deixar sortint i traient centrals perquè altres jugadors
14: entrin. És molt pancaire. Per la pressió és molt pancaire.
13: Pressiona molt, és jove, té menys edat que un Harry Kane, molta menys edat. Crec que són 6 o 7 anys menys que això a l'hora de l'esforç i a l'hora del que hem dit. Després fer una altra operació amb ell, si vols fer-la, t'ajuda. I és un futbolista que no deixa de tenir gol. El que passa que és veritat que amb l'Atlético... Aquí el que han de saber els que dominen a nivell tàctic al Barça és si amb el joc de Simeone això ha repercutit negativament en la progressió golejadora que tenia Julián Álvarez. Perquè entre que era suplent al City i que l'Atlético juga com juga, potser no hem vist a Julián Álvarez real en els darrers 4 anys.
12: No l'hem vist jugant en un equip ofensiu i amb continuïtat.
13: Clar, perquè si, no? Ell jugava amb el City de Guardiola.
12: Era el suplent
13: d'un tal Haaland. Allà era titular, però molts dies el canviaven al minut 60 i es passava 50 minuts anant a cobertures i a pressions. Per tant, jo crec que l'escenari idoni és aquest, i també pel que em diuen, creuen que és un jugador que a nivell d'egos pot entrar bé. Que és un jugador sobretot amb Lamine i amb Pedri, que són, al final són els jugadors mediàtics del Barça i els líders, no, perquè són els que no la gent més estima, no, doncs que creuen que pot entrar bé. I sembla que a nivell salarial també s'adapta al que el Barça
0: a l'escala que té el
13: Barça li ha proposat.
0: I David, per rematar, sí, tema Julián.
8: No, aviam, a mi em sembla un jugador... A mi em sembla un davanter top i modern. Si ens fixem, anem al PSG, per exemple.
0: També et parlo del preu, eh? És a dir, 120 milions, si acaba sí, sent no, aquest preu, eh?
8: No, aviam, ja ho he dit abans amb el tema del preu. A mi em sembla que si tu analitzes la temporada que ha fet Julián, no val això. No ha fet una temporada de 120 milions. Fins i tot podríem discutir si l'ha fet de 100. Entens? El que passa que també el mercat està com està. Estem parlant d'un golejador, d'un nou... I, per exemple, te'n vas a buscar a la Premier a un futbolista titular del Newcastle, i te'n demanen, has de pagar 70 més 10. És a dir, que el mercat està com està i l'has d'assumir, no? Però a mi em sembla que si el Barça considera que és una aposta per molts anys i està convençut, em sembla, i sabent que també d'aquí un any igual fair play no el tens igual com aquest estiu el tindràs, amb l'1-1 perquè te'n vas a treballar amb un juí probablement, perquè has de fer la coberta, tot aquest tipus de coses... Doncs, ostres, igual val la pena fer l'esforç si estàs convençut. Si em preguntes pel futbolista, a mi és un jugador que m'encanta. Crec que no ha tingut encara, per diversos motius, la possibilitat d'explotar de veritat a Europa, al City perquè era un plat de segona taula, perquè està competint amb Haaland i no podies tenir tots els minuts i tota la quantitat que volies, i a l'Atlètic de Madrid perquè és un futbolista absolutament contraindicat amb el model del Cholo Simeone, que sí, de tant en tant ataques, evidentment, però que no ets un equip, ets un equip més aviat reactiu, no ets un equip que propositiu moltes vegades, i ell el que necessita és desenvolupar-se permanentment a camp contrari. I dic que és modern perquè si ens anem al PSG, per exemple, que és l'equip que ha marcat tendència en els últims dos anys, no jugues amb un nou. No jugues. O sigui, al final veurem cada cop més tridents amb jugadors que puguin fer permutes, que es puguin canviar de posició, que puguin actuar, tots els tres de dalt puguin actuar, puguin escombrar tot el front de l'atac, un pugui jugar a la dreta, pugui caure a l'esquerra, que de cop i volta hi hagi un intercanvi de posicions. És a dir, hem d'anar això. I Julián, que vull recordar que amb 16-17 anys era migcampista, té un nivell de pausa, un nivell de lectura del joc per dins, un nivell de combinació fora de l'àrea que és, jo crec, que dels més espectaculars d'Europa, i té molt més gol que el que hem vist aquesta temporada a l'Atlético. És a dir, els seus números tenen a veure molt més el que vam veure fa dos anys, quan va fer pràcticament, crec que 29 gols per temporada. Per tant, jo ho faria. M'agrada molt Harry Kane, però entenc que valorant... Entenc també el que diu el Lluís, no?, que et faltarà aquest perfil de jugador que pugui rematar el joc aeri, etc. Però quan els partits s'estanquin, però, ostres, jo entre un i l'altre, valorant-ho tot i posant tot el sedàs, a mi el tema d'un jugador com Julián de 26 anys, jo crec que està claríssim.
12: Res, només un apunt molt ràpid sobre això que deia el David del rematador o no. Al final també, Flick, quan parlava la temporada passada i vèiem el que ha fet l'equip en aquests dos anys, no?, tots estem dient que el pas endavant ha de ser una mica la Champions, que és no?, aquesta assignatura pendent que el Barça ha d'acabar de fer, i Flick jo crec que demanava fitxatges contrastats, jugadors amb experiència. El Barça de moment ha fitxat dos jugadors que aquesta temporada són dels màxims golejadors precisament en aquesta competició, tios que han estat capaços de marcar 10 gols o més a la Lliga de Campions. Per tant, aquí també, si aquest és l'objectiu, són dos jugadors que en aquesta competició han demostrat que poden ser importants.
13: I un parell de detalls no menors. Julián té un punt mediàtic, Sí. Julián té un punt de vendre samarreta.
12: L'aranya,
13: xaval jove, que està acostumat a vendre màrqueting, i després que és campió del món. No sé si pot ser per dos cops consecutius, perquè ara està amb una de les candidates, amb un tal Leo Messi que no para de fer gols. No és protagonista allà, però el tio va estar allà...
0: Ve de lesió,
13: a Qatar, ve de lesió, sí. Però és un bon complement. I jo crec que això a nivell mediàtic i de vendre producte i de treure bons contractes, al Barça també li fa falta, perquè ara s'ho menja tot molt Lamin. I jo crec que Lamin s'ho seguirà menjant gairebé tot, però tenir també algun jugador que també et tregui alguna firma, alguna cosa important, està bé. I a més, cada cop que sigui convocat per Argentina, el nom del Barça està allà, en una selecció molt potent, que històricament ha tingut jugadors molt bons d'Argentina, i darrerament, des de la marxa de Messi, Mascherano i tot això, no en tenia.
0: Veurem, perquè la partida ha començat. Fins ara era molt avorrit, no? Teníem l'Atlético allà, amb la Game Boy, jugant sol, i no deixava ningú que fer res, doncs ara sí, ara ja obrim...
8: Algunes emissores de ràdio de Madrid ja estan, bueno, digueu...
12: No,
8: ja estan apuntant que l'Atlético de Madrid estudia denunciar el Barça per tocar un jugador en contracte en vigor.
14: Bueno, però la font no és molt fiable, d'aquestes denúncies, perquè està la Vela Ràdio, bueno...
12: No, i a part una cosa, això va passar amb Griezmann...
8: Concretament, la cadena SER.
12: Això va passar amb Griezmann...
14: Sí, ho ha reproduït la cadena SER, però la font està la Vela Ràdio.
12: I el Barça va llapar amb Griezmann, però en una errada que va fer, perquè d'intercanvis de correus se li van fer arribar a l'Atlético. Tu pots denunciar a la FIFA, però has de tenir proves que el Barça ha negociat o té alguna cosa amb Julián Álvarez.
13: Sí, una cosa.
12: Si no hi ha hagut aquesta errada, no és fàcil, a banda que ho fan tots els clubs.
8: Bueno, argumentaran.
12: Però que, o tu tens alguna cosa física...
8: En la reunió del Torre Melina.
13: Sí, bueno, però igual que nosaltres però... mentit, tampoc hi ha cap prova física, d'això.
8: No, hi ha foto.
12: I pots haver reunit per parlar de...
13: Clar. No, però una cosa...
12: Que és molt obvi, sí, però ho has de poder provar.
13: L'Atlético Madrid, quan fitxa a Alex Baena, per exemple...
8: Tots.
13: No sé què va primer...
8: No, primer parlant amb el club...
13: Primer parlant amb el Vial i diu, escolta, vull fitxar Alex Baena. I dius, però saps si vol venir? No ho sé. Ja li preguntaré després.
14: Avui Rocamora hi haurà un jugador de la selecció espanyola que no dormirà bé.
0: Que és?
14: Que li donarà moltes voltes de si ell hagués tingut els pebrots de fer el que ha fet Julián Álvarez, la seva carrera esportiva en aquest moment seria ben diferent.
0: De la selecció espanyola i de l'Atlètic Club de Bilbao, vols dir?
13: No, però és que Nico, va demanar...
8: Que no hagués tingut por àlgia, no?
13: No, és que Nico va demanar unes coses, primer, després de la primera reunió, va demanar unes coses que en aquella reunió no van sortir i que jo entenc des del seu punt de vista, que és que ell demanava garanties d'inscripció i si no, el Barça no li podia donar garanties d'inscripció, quedar lliure, i el Barça li va dir, escolta, com t'he de deixar lliure, clar, si no puc inscriure? Et fitxo de l'Atlètic i un cop no puc inscriure perquè pot passar pel fair play, quedes lliure i te'n vas a qualsevol lloc i jo perdo, què? Quan era? 65 milions?
0: Sí,
13: i faig el ridícul i tu quedes lliure? Home, no. Quan ell va demanar això, sí, i va dir, i si no m'ho feu abans d'aquest dia, jo renovo amb l'Atlètic.
8: Sí, però per mi l'error, Fernando de Nico, en aquesta segona ocasió, la temporada passada, l'estiu passat...
0: Ara tampoc cal tornar a l'estiu passat, però no tornem a l'estiu passat.
13: No, però simplement per matisar.
1: És que ell retrotertulia.
8: No, és que ell fa dos anys, quan hi ha el primer cas de la possible arribada de Nico Williams, ell ja coneixia la situació del club. Aleshores, l'any passat, qui reprèn el contacte
13: és ell.
8: És el representant de Nico Williams, a petició del propi Nico Williams. Aleshores, clar...
0: Ja està.
14: Avui no regalem Wonder Goals o què?
0: És que ho intento, però ja has vist que no em deixen.
14: És que tinc el telèfon que em crema, diu, ja és Wonder Goals.
0: Doncs ara va el pack de Wonder Goals. Justament anava això, perquè ara farem una petita publi, però aprofiteu la publicitat per anar trucant. El primer que ho faci, el 902-47-700, s'endú aquest pack Wonder Goals. Els capibares, els bolígrafs, les borrables, que sí, ho he fet bé això, Lluís. Ara sí que la gent està al tanto. Ara venim, va.
15: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Dos quarts d'una de la matinada. És el moment d'ara sí regalar aquest pack Wonder Goal. Em sembla que ja tenim un oient o una oient del Tu Diràs que se l'endurà en línia. Hola, bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, Xavi.
0: Com et dius?
1: Rosa.
0: Hola, Rosa, d'on truques?
1: D'aquí, del barri de Gràcia, de Barcelona.
0: Perfecte, doncs ja saps com va, no, això? Però abans volia dir-te una cosa, volia recordar, perquè si ets oient habitual ja ho saps, que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment, i avui, concretament, és el teu moment, Rosa. M'has a dir...
2: Xavi, i s'han portat tota la col·lecció?
0: Sí. Ostres. Què penses tu?
2: Pues és un bon regal.
0: Però que això
3: és
0: recu,
3: eh? Si és bo. El regal.
2: És que has parlat d'un pack, no, és la col·lecció sencera.
0: Home, clar, és que aquí ho tens, descobreix la col·lecció mundial, aquí la tens, de Mr. Wonderful.
2: Recu se l'has gastat.
0: És que, clar, és que es pensa que això és jauga, tu. Digue-li. Rosa, va, explica, a veure, qui s'endú o qui creus que s'hauria d'endur un pack Wonderful? Wonderwall. Ostres,
1: mira,
0: al final em liaràs, eh?
1: Jo, que m'agrada més, és en Messi.
0: Messi?
3: Bé.
0: Avui és el dia, a més, oi que sí?
3: Ja hem de donar.
1: No sé, jo és que m'encanta, no, jo. És el que m'agrada més.
0: Doncs va, doncs un pack Wonderwall per Messi, i en canvi, a qui li trauries o a qui no li regalaries mai de la vida?
1: Jo, el de la Fuente.
0: Carai, em sembla que és la primera vegada que surt el nom. Per què?
1: Per què?
0: Sí.
1: Perquè a mi no m'agrada aquest senyor. I les actituds que té no em va agradar. I quan va passar, ara no recordo el nom d'aquell que va tenir aquest problema amb la jugadora del Barça.
0: Ah, Rubiales, vols dir?
1: Estava ell a la sala aplaudint.
0: Sí, Luis Rubiales.
3: Era un descalador.
0: L'expresident.
1: Rubiales. Estava ell a la sala aplaudint, saps?
0: Sí. Doncs...
1: No em va agradar gens.
0: Claríssim, ja està. Resposta, a més, argumentada. Per tant, amb més raó que mai, t'endús aquest pack Wonder Goal. Gràcies per trucar, Rosa. No pengis, que ara t'agafarem les dades perquè te'l puguem enviar, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi molt bé. Dos minuts passen de dos, ara tres, de dos quarts d'una de la matinada. Per rematar el tema, Julián Sape,
3: sí.
0: Tenim algun detall més que podem explicar sobre aquesta versió de l'Atlètic de Madrid?
3: Properes a l'Atlético, de quina seria la primera reacció a aquesta declaració que ha fet Julián, recordem, demanant una transferència, dient que vol fer realitat un somni, com apuntava el David també, que explicaven a la cadena SER, el que va explicant de moment l'Atlético és que estan molt emprenyats, que no descarten el fet de denunciar el Barça davant la FIFA per haver estat en contacte amb un jugador que té contracte en vigor, que la posició de moment de l'Atlético, és la primera reacció, és no vendre a Julián Álvarez, que qui vulgui el futbolista remeten a la seva clàusula de rescisió, recordem, de 500 milions d'euros, per tant, que Julián, tot i aquestes declaracions, no està en venda, i que l'Atlético també està molt molest, perquè entén que hi ha una estratègia del Barça, perquè avui es parlava del fet que Julián pogués tenir algun gest o fer alguna declaració ja aquest matí, ho explicava, per exemple, el Deportivo avui, que havien d'estar atents a aquest moment, i això també ha posat en alerta l'Atlético, no li ha agradat que ja es parlés de la possibilitat que Julián pogués dir alguna cosa com ha acabat passant.
4: Em fa gràcia perquè tot el que passa, l'Atlético ho interpreta com una estratègia del Barça, que evidentment, doncs clar que ho han parlat amb el representant, si ho han comentat aquí, però al final, el jugador que se'n vol anar de l'Atlético de Madrid, qui és? Sí, és Julián Álvarez.
0: Sí.
4: El jugador que assumeix davant del micròfon una declaració com la d'avui és el jugador, és el teu futbolista, és Julián Álvarez. Per tant, tu el problema el tens des del minut 1 amb Julián Álvarez, que és el que s'ha desenamorat de l'Atlètic, pel que sigui, se'n vol anar del club.
3: Però aquest discurs, David, davant dels teus, no et ven aquest discurs. Has de construir...
5: Has de buscar...
6: Julián ho està fent bé, ha estat quirúrgic. Ha dit que ha demanat una transferència... No sé. I que vol complir el somni. No ha parlat del Barça. Clar, el Roc està a la faixa, però parlar avui del Barça ja era donar la raó a aquesta voluntat de fer una denúncia. Escolta, el Barça aquí, de moment, el senyor Hidalgo va venir, però no hi ha imatge seva. I pot haver vingut i ha coincidit a l'hotel amb aquí. Altra gent, sí. Si és que hi ha una foto a l'hotel.
4: Només hi ha una manera, Fernando, de demostrar que tu has negociat amb un futbolista en contracte en vigor. sense permís. I és un document privat de les parts, conforme
6: això,
4: tu
6: has establert uns paràmetres de negociació per escrit, i que es pugui demostrar, però que vingui aquí 20 vegades Hidalgo...
5: Però jo crec que ara ve la segona part, que jo crec que és la més important en clau atlètico, que és que arribi l'afició i el destrossi...
0: Aquesta és la història.
5: I sigui repudiat per l'afició de l'Atlético, i evidentment, quan la teva massa social, la teva afició...
2: No arribarem a aquest punt.
5: Bueno, però dic que l'argumentari que pot tenir l'Atlético és, si ell no vol seguir, l'entrenador diu, bueno, escolta, si aquest tio no vol seguir tal, i l'afició, bueno, fa com la placa aquella que feien amb la placa del Courtois, la destrossaven, no? Doncs no sé què faran amb samarretes de Julián Álvarez. Igual hi ha gent que ja comença a dir, escolta, aquest tio no el volem aquí, i comença gent a manifestar-se en aquest sentit, i això divideix a l'afició. No crec que sigui un 100% de quòlum de no el venguin. No, no, igual hi ha gent que digui, escolta, aprendre pel sac si no vol estar amb nosaltres. Que a més l'Atlético té un punt molt seu de fidelitat i de ser un club diferent, humil, i que sempre està en contra dels poderosos, i ells tenen una identitat molt singular. És a dir, qui no vulgui estar amb mi, fora. Jo crec que això acabarà passant.
3: Has de construir un relat que acabi sent no hi havia més remei.
2: S'està produint una cosa que fa una hora i mitja comentàvem aquí fora de micròfon, i és que per l'Atlètic de Madrid ara comença un procés de dol. Un dol és com quan perds una persona estimada. La primera fase és la negació. Jo us ho deia aquí als companys, que la primera fase és la negació. La segona és la ira. La tercera és la negociació, i finalment és l'acceptació. En que no vol dir que amb l'acceptació se te'n va el disgust, però comences a conviure amb la realitat. Estem en la primera fase, la de negació. Encara ens falta viure la ira, ens falta viure l'acceptació, la negociació i l'acceptació. I jo crec que no arribarem al punt que diu el Fernando d'enfrontar el jugador amb l'afició, perquè no li interessa ni a l'afició, ni al club, ni al jugador. No li interessa
5: ningú.
2: No
5: parlo tant de l'estadi, perquè això seria molt heavy. Sí.
6: Parlo de les xarxes socials.
0: Ah, reaccions abans de començar el campionat. Ara, jo pensava que deies la reacció.
2: Això rebaixa el preu. I si ara hi hagués una reacció furibunda de l'afició, automàticament
5: el preu
2: comença a baixar.
5: No, mira, quan entris a foros de l'Atlético, a veure què n'opinen.
4: Doncs mira, estic veient un foro d'aquests que dius, Banda Neptuno. ¿Vale? Algunos jugadores dejan huella, otros dejan una lección, el tiempo pone cada uno en su sitio. Imatges ja cremant samarretes de Julián Álvarez.
0: Tot estupendo.
2: Això baixa el preu. Això pel Barça és bo.
5: Que pot ser IA o pot ser real, no ho sé, però en tot cas, perquè avui en dia et fan una foto
0: i no és IA. O pot ser el 1912, és a dir, que hem tornat enrere al 1912, que podria molt ben ser això.
2: La qual cosa diu que aquests grups d'opinió ja estan en aquesta segona fase que us deia, que és la de la IA.
0: En fi, que hem d'anar marxant, si no, després el Fernando es pensa que no sóc puntual, i això no voldria mai que passés.
2: No, és que ens trobem...
5: A mi va ser bucre, no sé puntual avui, però...
0: Però clar, és que avui era complicat. En tot cas, deixa'm tornar...
5: De fet, Xavi, estava aquí, el que passa que he hagut de...
2: Estava treballant, sóc testimoni.
0: Ja ho sé perfectament, i això estava més que previst, això, avui. No, deixa'm que torni el Mundial. Primera, per interessar-me, Quim, per com està aquest França. Almenys la pluja ha marxat, sembla, o no?
7: Sí, continua aturat el partit, ja s'hauria d'haver reprès amb la segona part des de fa més de mitja hora. Fa pinta que la pluja ha marxat i els núvols una mica també.
2: Comença a omplir-se l'estadi.
7: I, de fet, sí, comença a haver-hi força gent a les graderies. Ara, un cop dictaminen que es pot reprendre el partit perquè han passat 30 minuts de l'últim llamp a la zona que el protocol diu que sí que si n'hi ha algun s'ha d'aturar el partit, hi ha d'haver encara 10-15 minuts d'escalfament i els futbolistes no són encara a la gespa del Lincoln Financial Field de Filadèlfia. Per tant, jo crec que com a mínim fins d'aquí a 20 minuts, en el millor dels casos, això no es reprèn. Recordem, França està guanyant Iraq 1-0 a la mitja part amb gol de Kylian Mbappé.
0: Avui el que pot passar per primera vegada al Mundial és que tinguem dos partits en marxa a la mateixa hora, perquè a les dues està previst el següent partit del dia, no?
7: Sí, el Noruega-Senegal, un partit en què els noruecs es classificaran per 700 de final si guanyen, i en canvi Senegal, si perd, queda eliminat. Més tard, a les 5 de la matinada...
0: Bé.
7: Jo crec que és un bon partit, si no tens son. Jordània-Algèria. Empatades les dues seleccions a la cua del grup J amb cap punt. Qui perdi, si no hi ha un empat, quedarà matemàticament eliminada del Mundial.
0: Perquè entenc que el de les dues comença igualment, no? Passi el que passi en aquest partit.
7: Doncs ara mateix m'agafes amb un orfei espectacular.
0: Jo tampoc no ho sé ara, però allò de no fer coincidir partits, que a priori no hauria de passar res. Sí que és cert que són del mateix grup, a més, però bueno.
7: El problema, suposo, que és que si vas endarrerint tota la jornada, sí. És un problema logístic.
0: Arribes a la competència i això tampoc és plan.
7: Exacte, no? I tens el públic a l'estadi i tot muntat, en fi.
0: El bastem encara, però arribar a la competència seria massa greu. Demà, segona jornada dels dos grups que faltaran, que són el K i l'Ela.
7: Sí, a les 7 del vespre, Portugal-Uzbekistan. Els portuguesos no poden badar després d'haver empatat el partit

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: La vida de la sorpresa, sorpresa.
2: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
3: Ella era una xica plàstica.
4: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
2: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona on es viu el Bars Festival.
6: N'hem parlat una bona estona. L'Argentina de Leo Messi, 6 punts i 5 gols a favor, cap en contra. Tots 5 gols de Messi, tant Alemanya com Argentina, són de les seleccions que ja estan classificades pels setzens de final.
7: De fet, el Sape és dels damnificats avui per Julián, perquè avui
8: sí.
7: Hauríem hagut de dedicar una molt bona estona a parlar d'aquests 5 gols de Leo Messi.
8: Sí, mira,
7: ha vingut Julián i s'ho ha carregat. Però vaja. Sí.
8: L'hem pogut explicar en directe, així que no em queixi.
7: Això és veritat, això és veritat.
8: Soc de bon conformar.
7: Va, que anirem tancant tertúlia. Per tant, Lluís Carrasco, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres.
7: Que vagi molt bé fins la setmana que ve. Fernando, que vagi bé.
9: Moltes gràcies. Acaba d'entrar un altre senyor damnificat per Julián.
7: Sí, sí.
9: Perquè el senyor David Llorenç també ha hagut de fer una
10: cosa. No, mora. No has treballat molt en aquest programa. T'ho han donat tot molt mastegat.
7: Però aquí està la gràcia. Aquí està la gràcia. És ser Leo Messi, saps? És trobar el moment de caminar.
10: Amb 7 o 8 fulls que tens aquí, has fet veure que corraves.
7: Doncs avui ha fet la Messi, que és caminar una estona i buscar el moment que
9: es passi Julián i Tertulians. És veritat que amb Messi tenies el programa fet ja, pràcticament. Però clar, ha arribat Julián i ja te l'ha acabat de fer.
7: La visió pot ser aquesta del David, és una. L'altra és, he hagut de fer dos programes. Un, que estava guionat, i l'altre, que és el que ens hem acabat trobant.
9: Jo sempre he sigut el millor.
7: Però està bé, sempre una entradeta al David per rebeu al genoll.
9: Mai t'ha fet falta un guió.
7: Per rebeu, gràcies.
9: Vinga, cuida, Xavi.
7: Cuida molt, Sape, gràcies.
11: I en tot cas, David, liderar un programa és això. És trobar les persones que treballin per tu.
10: Exacte.
7: És que, Àngel, així ja ho tens.
10: Et vis o no?
7: Quim, no marxes tu, que per aquí.
8: No, no fos cas que tornin a jugar.
10: Vols que seguim?
7: No, fem una publi millor. Ara venim.
12: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Passa un minut de 3:15 de la matinada. Encara farem un apunt més de futbol perquè avui el Girona ha anunciat el substitut de Mitchell, és a dir, qui ha de liderar l'intent de tornar a la primera divisió i ha optat per promocionar un tècnic de la casa, Quique Álvarez. L'entrenador que fa dues temporades va fer pujar el filial del Girona de tercera federació a segona federació i que aquesta temporada passada ha consolidat l'equip en aquesta categoria. Quique es farà càrrec del primer equip acompanyat del seu germà Òscar Álvarez, que serà el segon entrenador. L'elecció, doncs, ja està feta i Quique Álvarez, evidentment, content. Són declaracions als mitjans del club.
1: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Demà es farà la presentació a les 12 del migdia, a la presentació de Quique Álvarez com a nou tècnic del Girona, però en aquesta entrevista el club també ha parlat del que suposa agafar el relleu d'un entrenador tan important com ho va ser Mitchell pel club gironí.
1: És una etapa de Mitchell que ha sigut excepcional, que jo crec que és difícil d'igualar, i això inclús ho fa més difícil, no? Però Mitchell, a més, és una persona molt propera, que m'ha ajudat molt, a mi, que ha sigut molt respectuós quan jo estava allà baix, així que li tinc molt apreci, però, bueno, nosaltres no venim ni a comparar-nos amb ningú, venim a fer la nostra feina.
0: Demà, doncs, a més, insistim, a les 12 del migdia és quan està prevista la roda de premsa de presentació de Quique Álvarez com a nou tècnic gironí.

0: I del futbol al bàsquet, Dani Aguilar, com estás?
1: Hola, Xavier Rocamora.
0: I hem tornat al Palau, sí, hem assimilat una mica el que hem viscut allà,
1: sí,
0: no? I és moment de comentar-ho, a partit en què el Barça ha fet una cosa complicadíssima, que és remuntar-li en molt pocs minuts, a més al València, una distància de 18 punts de diferència, però que en el tram final no sé si la benzina, no sé si les errades, si la cistella de 3 punts que comentàvem i que tots dos tècnics també hi han fet referència i hi han tingut a veure, però el fet és que el Barça marxa cap al quart partit, que també serà el Palau, amb un desavantatge de 2-1.
1: És a dir, cara o creu, és a dir, espasa contra, vaja, contra l'espasa i la paret, maig vol per al València, en cas de guanyar demà passat a les 8 dia de Sant Joan serà campió de Lliga, si no el Barça forçarà el cinquè partit dissabte al Roig Arena, aquest 80-88 que com deies, en què com deies el Barça ha fet el més difícil, remuntar 18 punts i a partir de llavors, aquelles dues accions seguides, triple de Brancobadio i la falta sobre Montero, també des de la línia de 3, ha generat que el València hagi tornat a distanciar-se i el Barça ja no ha pogut igualar-ho.
0: Deixem afegir la conversa també al Xavi Ballesteros. Valles, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
0: A veure, explica'm amb què et quedes, amb la capacitat del Barça de remuntar aquests 18 punts de diferència o amb el fet que, malgrat això, ha acabat com molts podien pensar, no?, que és amb derrota.
2: Sí, jo em quedo amb dues coses. Una, la capacitat de reacció i, sobretot, el factor Palau, que crec que avui ha estat una meravella un cop més, que això, quan parlem a vegades del nou Palau, sí, sí, s'ha de fer el pas, però, ostres, de vegades dona la sensació que posem el fer-ho demà perquè no ens podem deixar perdre aquests ambients. Però sobretot jo avui vull ser una mica negatiu amb el tema de Kevin Panther i de Clyburn, no? Són dos jugadors que si avui estem parlant d'un jugador com Montero, com l'estrella, un jugador que desequilibra, un jugador que marca diferències, doncs si hi ha petits detalls i hi ha situacions importants en el Barça, hi ha jugadors com Panther que no pot ser que acabin amb dues cistelles en tot el partit, i no pot ser que Will Clyburn, que sí que pot ser, en el sentit de que passa, que és un jugador que quan va venir doncs havia tingut lesions, que ha estat irregular, i que avui doncs acaba amb aquest 0-4 i amb només 3 cistelles, no? Jugant 34 minuts, és cert que fa una bona defensa quan fa amics de Montero, però crec que el Barça no té tants efectius de sobres com perquè li faltin actors principals, no? En moments com aquests.
1: En Panther, que no és malauradament el primer partit, sinó el segon, perquè ja es va quedar en 2 punts i Clyburn 3 quarts del mateix. Sí que Clyburn avui ha assecat o ho ha intentat amb Montero, s'ha desgastat molt físicament en defensa, però jo crec que estic amb el Vallès, s'hauria de demanar una mica més a Panther, que és un dels líders de l'equip.
0: Però has de jugar de Montero.
2: Mare meva, quin espectacle.
1: Sí, és un escàndol.
2: Sí.
1: És un escàndol. I és de les millors coses que he vist últimament, Valles. Potser sempre som molt grandiloquents nosaltres, els periodistes, però, hosti, la seqüència d'avui, quan s'ha fotut el partit a la butxaca, quan ha volgut, ha estat espectacular.
2: Sí, a més, clar, estem parlant d'un jugador que estava a Andorra,
1: sí,
2: que estava a Gran Canària, i la sensació és, bueno, sí, però és petitó, té molt de talent, però aquest talent no sé fins on pot arribar. Doncs pot arribar ara que és el jugador de la Lliga, no? Sens dubte. A més, quan Olympiacos diu volem, ens tornem bojos per fitxar-lo i Juan Roig es torna boig per no poder-lo renovar, realment és perquè són jugadors que marquen diferències, són jugadors que en el clutch time no només, sinó en el moment on es decideix el partit, no s'amaga, no? I això és molt difícil i a més, Dani i Xavi amb cistellots, no?
1: Sí, i la inconsciència, sí. Això m'agrada molt dels jugadors, que un punt d'inconsciència, li és igual si el Palau està bullint, ell anota, li és igual estar a l'Oaca, ell anota, i això també el fa molt, molt perillós i molt valuós.
0: Potser sort.
2: Fixa-t'hi donant un detall que...
0: No, que potser sort i potser no sent l'ambient del Palau, sabem què hi sent, no?
1: Ah, potser és sort, sí. Val, jo penso que deia no, sort de què?
0: Sort de res. Sí.
1: No.
2: I jo deia, feia un apunt que, Xavi, l'única vegada que València i Montero no estan bé, que ha estat contra el Madrid, és perquè a davant Andrés Feliz, que també és dominicà, sí, que també té aquest caràcter,
1: sí,
2: deixa'm-ho dir, allò callejero, no?
1: Sí,
2: de dir, a mi no em guanyes, doncs són els únics que li posaran problemes, no, a Montero, però en general, ostres, té una capacitat, una explosivitat en la sortida, però sobretot que va un segon abans que la resta, no? I això és molt difícil.
0: Molt ràpid, Xavi. I ara què? Quart partit, quin escenari t'imagines?
2: Jo m'imagino molts nervis en el Palau si no comencen a sortir bé les coses, i això sí que em sabria greu tenint en compte doncs, que crec que tot i la situació actual, el mèrit del que està fent el Barça, el mèrit del que està fent, i ho poso en majúscula, Xavi Pascual, és molt bèstia, no? Tenint en compte, i això sí que crec que ho hem de fer i hem de reflexionar, de fer un pas enrere fa un mes, no? Quan no parlàvem ni de la possibilitat d'arribar a semifinals. Per tant, m'agradaria que no fos així. També crec que el Palau no deixarà que l'equip s'enfonsi, però també és veritat que el València està amb una confiança brutal.
1: Van com avions, deixa'm dir molt ràpid, avui la variant defensiva de Xavi Pascual, que ha estat clau per remuntar aquests 18 punts, o sigui, la mà de l'entrenador que ha estat efectiva.
0: I no acabarem sense parlar d'aquesta llista de la selecció catalana en el seu retorn 3 anys després, Dani.
1: Diumenge, un quart d'hora, encara queden entrades a la web de la Federació Catalana, 9 Congost, aquest Catalunya-Gran Bretanya, 16 noms d'aquesta llista, noms com Lluís Costa, Ferran Bassas, Rafa Villar, Pep Busquets, Oriol Paulí, vaja, els que hi vagin, perquè són 16 noms, dels quals 4 hauran de caure segurament amb els que vagin a les finestres FIBA de la selecció espanyola, però la bona notícia, tenim selecció catalana, tenim partit de la selecció catalana.
0: Torna la selecció, Valles, tant de bo s'ompli el nou cost.
2: Sí, jo crec que és una notícia superexcel·lent, no? Amb el millor entrenador de la temporada, que
1: sí, senyor.
2: Jaume Ponsarnau.
1: Sí, senyor.
2: I no és casualitat, i després farem números, quan veiem que dels 16 jugadors en quedaran 12, no? Segurament, no crec que ens equivoquem aquí a RAC1, 4 d'aquests 16 estaran preseleccionats amb la selecció espanyola.
1: No en tinguis cap dubte. Molt ràpid abans de tancar, Diari Marca explica el Madrid ha signat o ha acordat els 10 anys de llicència amb Eurolliga. Per tant, l'NBA cada vegada es queda una mica més sola.
0: Oh, qui quedava?
1: Ells.
0: Ja està, no? És a dir, vull dir que no sé, cada
1: vegada
0: s'ha quedat
1: tot
0: sola. Sí. Ara caldrà veure si hi ha alguna sinergia entre Eurolliga i NBA, que això és un pas que potser sí que hem de preveure.
1: Sí.
0: Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
2: A tu, senyor Comara.
0: Que vagi bé, Dani Aguilar.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
3: Final feliç.
0: Cinc minuts i la una, ja tenim aquí en David Llorenç. Com està vostè? Bona nit.
4: Bé, viu.
0: Ja, viu? Que, doncs ja està. Amb això...
4: Suficient.
0: Amb això, suficient. No demanis gaire cosa més, eh?
4: No,
0: vull dir que no.
4: Pixadret, que ha assegut i, vull dir, i ja està. Vull dir, és lo bàsic a la vida.
0: Bé. Bon inici de final feliç. Que avui, de què tractarà? A veure.
4: Doncs mira, avui explicarem la història d'un dels rivals de Mike Tyson a la seva època daurada, quan era el campió del món dels pesos pesats, perquè segurament és el rival més peculiar i el que té una història més truculenta, i això en el món de la boxa és dir molt, perquè el món de la boxa està ple d'històries...
0: Sí, és un lloc on anar-ne a trobar, unes
4: sí,
0: quantes.
4: Sí, sí, bueno, de fet, la boxa és de llarg l'esport que millor ha nutrit sempre a la literatura i al cinema.
0: I al cinema, exacte.
4: O sigui que, vull dir, és així, vull dir, per què? Doncs perquè molta gent boxeja per necessitat.
0: Clar.
4: No, ja no és perquè t'agradi, és perquè no et queda una altra. I és una mica el cas del personatge d'avui, que es diu, perquè encara és viu, té 56 anys, es diu Clifford Etienne, però tothom el coneixia en el món de la boxa com Black Rhino, el rinoceront negre.
0: Ostres, aquest no el conec, doncs.
4: Sí, eh? Black Rhino. Per cert, quantes espècies de rinocerons hi ha?
0: És que és molt relatiu.
4: No, relatiu. Mullet.
0: A veure,
4: faré un apunt faunístic gratuït.
0: El rinoceront blanc, l'africà...
4: Ui, ja no vas bé. N'hi ha dos a Àfrica, que són el blanc i el negre, que no té res a veure amb el seu color, però estan...
0: Ah, doncs jo pensava que era l'americà i l'africà, ja està.
4: No, a Amèrica no n'hi ha. N'hi ha dues espècies d'Àfrica. Hi ha dues espècies d'Àfrica i tres a Àsia.
0: Teresa,
4: veus, mira, ara m'agrada.
0: Ara t'ha tirat el crit de Tarzan de
4: mira,
0: la setmana passada.
4: Mira, cada dia farem un apunt animal perquè ho pugui tirar, va. Vinga, a partir d'ara ho farem així.
0: Per tant, hi ha dues a Àfrica i tres a Àsia.
4: Hi ha l'Indi, el de Sumatra i el de Java.
0: Va.
4: Bé, dit això, és igual, Black Rhino, eh?
0: Avui vens bé, eh?
4: Avui vinc molt girat. Bé, el cas és típic cas de tio nascut a un poble molt petit dels pantans de Louisiana, que ja això ja t'ha de marcar el caràcter, perquè vull dir, t'aixeques un dia i el que veus és un cocodril, un altre dia una certa cascabell, vull dir, poca gent, molt endogàmica, vull dir, tots cosins casats amb cosins, la raça que es va degenerant, etcètera.
0: Ja ho hem entès, sí.
4: Correcte, bé, família nombrosa, família molt pobra i molt necessitada, i l'única porta de sortida que tenia per, bueno, per fer-se una mica el seu propi camí era l'esport, perquè era el típic tio, que estem parlant d'un tio de 1,90 m, 110 kg, un animal físicament brutal, que el high school destacava pràcticament en tots els esports. Era bon lluita lliure, amb atletisme, sobretot llançament de pes i de disc, amb el tamany que tenia és lògic i normal, béisbol i sobretot futbol americà. O sigui, era un tio que quan estava al high school va rebre beques d'universitats de pota negra, Nebraska, Oklahoma, Louisiana State, o sigui, el millor que et solucionen la vida, però mai va poder anar a la universitat. Dius per què? Por su mala cabeza. Per què? Doncs perquè el seu últim any d'escola secundària, quan ho tenia ja tot de cara per anar a la universitat i tal, ell i els seus col·leguites van cometre un robatori amb armada, amb tan mala sort que els van trincar, van ser jutjats i condemnats, en el seu cas, a 40 anys de presó.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
4: Clar, si dius, hòstia, clar, tu imagina't amb 17-18 anys...
0: 40 anys.
4: 40 anys a la trena. Dius, hòstia. Clar, allà dins la garjola és on descobreix la boxa. Hi ha una lliga molt potent, una lliga de presons als Estats Units molt potent de boxa, molt potent, i de molt alt nivell, i ell era el millor de llarg. O sigui, el tio es va proclamar campió estatal formant part d'un equip que es deien Gunslingers, és a dir, pistolers, que dius, home, molt, molt apropiat en aquest cas,
0: sí.
4: I va acumular un palmarès immaculat de 30 victòries i cap derrota. O sigui, el tio, clar, què passa? Que va, per bona conducta, va complir només 10 dels 40 anys i el van deixar sortir.
0: Va entrar, has dit, amb 16?
4: Va entrar amb 17-18.
0: 17-18 anys,
4: 17-18.
0: Va.
4: Va sortir al cap de 10 anys per bona conducta, era l'any 1998 i de seguida es va fer pugil professional perquè la seva història ja s'havia explicat a mitjans de comunicació, etc. I era un tio atractiu. Clar, el típic tio que ven entrades. Mm. Hòstia, un tio que ha après a boxejar la trena, que no sé què, amb una cara de mala hòstia, vull dir, complia tots els requisits per ser un èxit comercial. I el tio, la veritat és que ho va fer molt bé. Els seus primers 25 combats en va guanyar 24 i 18 per cau. Típic tio que no defugia mai el cara a cara, que era valent, que, o sigui, que rebia però també pagava, o sigui, un espectacle pel públic. I la sorpresa és que Mike Tyson, que no era el millor Mike Tyson a llavors, ja tenia 35 anys, acabava de perdre amb Lennox Lewis, s'acabava de fer el tatuatge tribal aquest a la cara, tan característic, ja anava pel pedregar, el va triar com a rival. Evidentment, Tyson era favorit a les apostes, 7-1, però ningú esperava que la cosa durés tan poc, perquè els 49 segons de combat va caure Clifford Etienne a la lona i ja no es va aixecar. O sigui, un KO d'aquests fulminants per part de Mike Tyson. Clar, la seva estrella es va apagar ràpidament. Va, sí que aconseguia algun combat, però clar, en el moment de la veritat no va donar la cara com s'esperava i això el va conduir una altra vegada a agafar el mal camí. Posat de coca fins a les tranques, va entrar a una botiga a robar, armat, per fugir va segrestar un cotxe on anava una mare amb els seus dos fills. Quan el va trincar la policia no va tenir una altra idea que liar-se tiros amb la policia, clar...
0: No anem bé.
4: T'acaben trincant, tens antecedents penals i aquest cop el van condemnar a 160 anys de presó sense possibilitat de perdó. Recordem que era reincident. I des de llavors no ha sortit del correccional de Ilian Hunt a Louisiana, que dius, hòstia, bueno, doncs podia tornar a boxejar. No ho va fer mai. Només s'ha pagat dos vegades des de que està tancat allà. I va ser per defensar-se de dos intents d'assassinat. El primer amb unes tisores i el segon, ves quina tonteria, però si ho fa servir, ben fet servir, doncs és perillós, amb un bolígraf que li van clavar 25 vegades a diversos llocs del cos. O sigui, tu imagina't el panorama. Una bona notícia que va tenir és que per un problema, per un tecnicisme, li van reduir la condemna de 160 a 105 anys, que em diràs, bueno...
0: Gràcies, no? Sí,
4: molt bé, et felicito.
0: Ja ens veiem, ens trobem a la sortida, sí.
4: Ara ja, des de fa molts anys, treballa de barber a la presó i s'ha fet pintor. I a més és un pintor que es veu que és força competent i hi ha molts galeristes d'art modern que tenen obres seves. Uh-huh. El que passa és que mai ho gaudirà fora de la presó, perquè morirà allà.
0: Clar, quants anys ho tenia aquesta mare?
4: 56.
0: 56 anys, clar.
4: Sí, sí.
0: Un dubte, aquesta història l'has escollit avui al matí...
4: A la tarda.
0: A mesura que avançava el dia...
4: A la tarda.
0: Has vist que tenies ganes de parlar de violència, de...
4: Bueno, no,
0: t'han girat?
4: No, això és com... Tu tens un armari ple de roba.
0: Sí,
4: que no,
0: exacte.
4: No és el meu cas, eh? O sigui...
0: Però sí d'històries, tu
4: sí, tens sí, d'històries. I obres i se't cau uns mitjons i dius, em posaré aquests.
0: Sí, avui li ha tocat a Black Rhino.
4: Sí, li ha tocat amb ell.
0: Perfecte. David, moltes gràcies.
4: Que vagi bé.
0: La setmana que ve una mica més, no? Encara estàs per aquí, tu?
4: Encara estic per aquí.
0: Vale, avui hem invertit l'ordre, perquè tu sempre vas al final, com a final feliç, però hem pensat, és que demà ha de ser un final feliç per dos equips, un de l'hoquei patins i un del futbol sala, i hem decidit acabar amb els play-off pel títol. Què et sembla?
4: Em sembla fantàstic.
0: Doncs vinga, Black Rhino feina, i ara ho suavitzem i anem al futbol sala i a l'hoquei patins.

0: Xavi Puig, com estàs?
1: Bona nit.
0: Què, comencem per l'hoquei patins?
1: Per l'hoquei patins, perfecte.
0: Sí, home, sí. Comencem per l'hoquei patins, que sempre va bé. Doncs amb l'Igualada, que demà juga la Lliga a Riazor, a la pista del Liceo, en el cinquè definitiu partit d'aquesta final. Els igualenys que van guanyar divendres i diumenge els dos partits a les Comes van igualar l'eliminatòria, 5-2 divendres, 4-2 diumenge, i demà se la juguen a la pista del Liceo. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, creu que el partit de demà no s'assemblarà ni als dos primers a Riazor ni als dos últims a les Comes.
2: Que això ho faci qui guanya s'ho queda, no? Llavors, només per aquest simple fet, crec que serà un partit diferent on els dos en serem conscients amb aquest avantatge seu de jugar a casa, de tot aquest ambient hostil que estan intentant muntar, amb aquest relat que sempre fan quan perden, sobretot, i bueno, intentarem doncs tenir el cap a lloc, preparar molt bé el partit, visualitzar aquestes situacions que poden arribar a passar i sobretot estar concentrats a dins del partit i deixar les decisions externes.
0: El Liceo ha fet un comunicat on denuncia situacions d'intimidació i comportaments violents dirigits contra membres de l'expedició corunyesa i el pavelló de les Comes, i qüestiona també el desplegament de seguretat que hi havia al recinte igualadí. L'ambient i sobretot l'arbitratge preocupen Marc Montaner.
2: Clar que ens preocupa, perquè estan intentant muntar aquest relat de victimisme continu i per encendre la seva gent, i sí que ens preocupa. El tema de l'arbitratge encara ens preocupa més, i resulta que els àrbitres de demà són els mateixos que el segon partit, uns àrbitres que en els primers 5 minuts ens van pitar 3 penals en contra. Jo aquest any, de que havia mirat uns 120 partits, i en cap partit he vist que els 5 primers minuts un equip hagués rebut 3 penals en contra, no? Això ja t'ho diu tot.
0: Doncs t'ho diu tot. Esperem que demà no en siguin 3, com a mínim, que si n'han de ser, que en siguin 2, dic per rebaixar una mica. Els dos primers partits a Riazor van acabar amb victòria clara del Liceo, 8-2. Una Igualada que busca la sisena lliga, l'última guanyada el 97, i el Liceo la novena, l'última dels gallecs, és del 2022. El partit començarà a 8:45.
3: Aquesta, doncs, la hoquei lliga sí que resoldrà segur demà, és el definitiu partit. En canvi, la de futbol sala, tot just demà el Barça té la primera oportunitat de ser campió, però en vindran d'altres. En qualsevol cas, demà juga el primer dels dos partits, o dos possibles partits, a la pista del Pozo, a Múrcia.
0: Sí, el tercer de la final demà, després de les dues victòries del Barça al Palau, el primer a la tanda de penals i el segon més clar, 6-1, amb 4 gols de Touré. El Barça recupera Pito un cop complerta la sanció i perd Luciano Gauna, qui hauran d'operar d'un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. També s'afegeix a les baixes de Lucas Granda i de Pol Pacheco. La pressió és pel Pozo Múrcia, ho ha explicat l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
4: Un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final, si nosotros perdemos, pues tenemos dos oportunidades más para sentenciar la eliminatoria, y ellos, si pierden, saben que han acabado. Entonces hay que ir con la misma tranquilidad con la que jugamos o con la que fuimos al primer partido, no con la que jugamos en el primer partido, porque fue al final más a lo loco, pero sí con esa tranquilidad de saber lo que llevamos haciendo todo el año, que lo llevamos haciendo bien y que nos ha dado resultado.
0: Y un dels puntals de l'equip, Antonio, no descarta trobar-se un Pozo Múrcia més físic que el que van veure al Palau.
5: Que yo sí espero que cambien también un poco para este tercer partido, no sé si se lo llevarán, como bien has dicho, al otro fútbol sala, más físico, más contacto, más de falta, pero bueno, nosotros estamos preparados para cualquier cosa, tenemos muchísima gente con mucha experiencia en muchísimos partidos importantes, que se han decidido por mínimo detalle, y bueno, estamos preparados para cualquier cosa, nosotros obviamente vamos con nuestro estilo.
0: Un Barça que ja està classificat per jugar a la Champions, cosa que no ha fet les dues últimes temporades, busca un títol de Lliga que no guanya des del 2023.
4: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Está claro que para mí sería muy importante. Mi última Liga que levanto como capitán de Barcelona fue en Campo del Pozo, y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo también.
0: Recordem aquella dada brutal, que han jugat 14 finals Barça i el Pozo en diferents competicions, les 14 les ha guanyades el Barça. Per tant, demà podria ser el ple el 15 del Barça contra el Pozo Múrcia. Al Pozo són baixa Marcel i Ricardinho amb lesions musculars. El partit començarà a 8:15.
3: Javi Rodríguez recordant la seva última Lliga. De fet, ara justament fa 20 anys que va arribar com a jugador Javi Rodríguez. Allà va començar tot un periple guanyador d'un Barça de futbol sala que fins aleshores les coses com són, no havia aconseguit tants èxits ni molt menys com els que va aconseguir quan va arribar Javi Ro i companyia. Xavi, gràcies.
6: Bona nit.
7: Tu digues amb Xavi Rocamora.
3: 9 minuts, passa de la 1 de la matinada. Quim, de seguida m'expliques com estan les coses. Vaja, spoiler, estan exactament igual.
8: No, això no, pogut pitjor, torna a ploure.
3: Està pitjor, molt millor.
8: Torna a ploure a Filadèlfia.
3: Doncs mira, ja que tens temps, potser pots anar pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc. Segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum, però ara ve la pregunta important. On el compres? Doncs a Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, a Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. De seguida l'últim minut amb el Nil Piera, per tant, això té visos de no començar, a veure saber fins a quina hora, no?
8: Doncs no, ara ja fa una hora que hauria d'haver començat la segona part. Recordeu, el França 1, Irak 0, gol d'Mbappé, aturat el descans per amenaça de tempesta elèctrica. Semblava que havia passat, de fet havia passat la tempesta, havia parat de ploure, havia tornat al públic a les graderies del Lincoln Financial Field de Filadèlfia, però torna a ploure i el cel està molt negre, clar, no sabem si hi ha llamps, però sembla que això va per llarg. Recordem que un cop decideixin reprendre el partit, hi ha d'haver com a mínim 10-15 minuts d'escalfament per tornar a jugar. I compte, Xavi, que el Noruega-Senegal, que ha de començar a les dues, no juga a Filadèlfia, però s'ha de jugar a Nova Jersey, al MetLife Stadium, que també és descobert, no es pot tapar.
3: Ai.
8: I el front de tempestes que ha passat per Filadèlfia, també segons el mapa de cowweather.com, que té un mapa, un radar d'aquests en directe,
3: sí,
8: també passa per Nova Jersey. Per tant, bé, queda una estona encara. Evidentment, si no hi ha amenaça, el partit començarà a les dues, però tal com estan les coses, no descartaria que també es pugui veure afectat aquest Noruega-Senegal pel mal temps.
3: Doncs ha arribat tard, però ha arribat aquesta primera inconvenient, aquest primer inconvenient que ha tingut el Mundial amb el temps, o la meteorologia. En qualsevol cas, veurem quan reprèn aquest França. Quim, gràcies.
8: Bona nit.
3: I ara sí, l'últim minut, quan vulguis, Nil.
9: Doncs va, comencem parlant d'àrbitres, perquè el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha fet oficial la composició de la plantilla arbitral de cara a la propera temporada. El que havia de ser un anunci rutinari s'ha convertit en una autèntica revolució. El comitè ha anunciat el descens de 4 àrbitres de primera divisió: José Luis Guzmán Mancilla, Josu Galec Apezteguía, Alejandro Muñiz Ruiz i Guillermo Cuadra Fernández. Aquests dos últims han passat internacional. Tots dos es convertiran a partir d'ara en àrbitres de VAR, mentre que la resta xiularà a segona divisió. El CTA ja va avisar amb la seva nova configuració el curs passat que l'únic criteri que es tindria en compte per decidir descensos seria la meritocràcia, sense valorar la trajectòria anterior. Ara, per cobrir aquestes absències internacionals, el comitè ha proposat l'únic àrbitre català de la Lliga Espanyola, el mataroní Víctor García Verdura. Parlem ara d'handbol, perquè el Barça ha anunciat la renovació de Blas Jang. L'eslovè, que encara tenia contracte fins l'any 2028, ha allargat la seva vinculació amb el Barça per 2 temporades més, fins al 2030. Jang, que ha esdevingut una peça fonamental per a Carlos Ortega, especialment per la seva polivalència, que l'ha portat a abandonar l'extrem per ocupar posicions de primera línia. La seva renovació era cabdal pel Barça, sobretot després de les marxes de Dika Mem, Emil Nielsen o Domen Makuch. S'afegeix, doncs, a la renovació d'una altra peça clau, Timothy Engesan, anunciada fa pocs dies.
3: Perfecte, Nil, gràcies.
9: A tu, bona nit.
3: D'aquí a un minut serà un quart de dues de la matinada. Unirem baixant aquí, agraint, com sempre, l'Oriol Montfort, que ha fet possible des de la tècnica Altoviràs, així com hi han contribuït també la redacció d'Esports. Altoviràs, que, per cert, demà descansa. És Revetlla Sant Joan, mengeu molta coca, embotit i el que creieu convenient, i llenceu els petards que també creieu convenient. Nosaltres tornem dimecres. A més, dia important, en què es juga el quart partit de la sèrie de l'ACB de bàsquet. Gràcies per ser un dia més, que vagi molt bé, descanseu, bona nit.
10: Tu diràs.
7: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
11: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 23 de juny del 2026, la nit de la revetlla de Sant Joan. Avui hem tingut una nit tropical a moltes comarques i tòrrida en alguns punts del país, en temperatures que no han baixat els 25 graus, tot i que avui baixa una mica la temperatura, a migdia la calor continuarà sent forta. Al matí amb sol i a la tarda amb tempestes al Pirineu. La revetlla serà càlida i sense pluja. De seguida ens ho explica la Mònica Usart. Amb aquesta calorada de por, avui arriba una de les nits màgiques de l'any, la revetlla. Alguns pobles de Lleida han optat per suspendre les fogueres perquè hi ha un centenar de municipis de la demarcació amb el risc d'incendi disparat. En canvi, a Barcelona ciutat es mantenen una vuitantena de fogueres. A Tarragona, les revetlles populars combinaran música, cercaviles i més fogueres, i a Girona hi sumaran els castells de focs. Els altres protagonistes de la nit, els petards i les coques, ajudaran el sector de la pirotècnia i les pastisseries a fer l'agost amb un increment de vendes entre el 3 i el 5%. Avui en parlarem aquí al món a RAC1. Com que molts catalans passen la revetlla fora de casa, avui el Servei Català de Trànsit calcula que sortiran 500.000 de cotxes de l'àrea metropolitana. Els Mossos d'Esquadra desplegaran una cinquantena de controls per evitar que els conductors beguts es posin al volant. En parlarem de tot plegat d'aquesta revetlla avui a la tertúlia amb la Lola García, el Joan López Alegre, l'Ot Bou i la Laura Rossell, que també trepitjarà l'ull de poll. Amb ells també comentarem la que avui continua a ser la gran notícia del dia a Madrid, la històrica sentència a l'exministre José Luis Ábalos i a la seva antiga mà dreta Koldo García per corrupció. El Tribunal Suprem ha condemnat Ábalos a 24 anys de presó i a Koldo a 19 pel cas de les mascaretes. En canvi, a l'empresari que els va corrompre, Víctor Daldama, només li han caigut 4 anys i mig i no haurà d'entrar a la garjola. El PSOE parla de sentència desproporcionada i el PP ho torna a aprofitar per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. El Mundial, atenció, perquè Julián Álvarez ha sacsejat el futbol després d'anunciar just al final de la victòria d'aquest vespre de l'Argentina que vol marxar de l'Atlètic de Madrid. El club matalasser es nega a autoritzar-lo a sortir i el Barça, que el pretén, esperava un gest del jugador com el que ha arribat aquesta nit. Julián ha deixat clara la seva voluntat després de la victòria 2-0 de l'Argentina contra Àustria. Leo Messi va fer història i es va convertir en el màxim golejador del Mundial després de signar un doblet. Però també va fer un doblet Kylian Mbappé a la victòria de França 3-0 contra l'Iraq. Ara i els francesos també ja són a 700. La Noruega de Haaland, que va derrotar 3-2 a Senegal, també té el bitllet per 700. Per cert, com Messi i Mbappé, Haaland també va fer 2 gols. I a la resta dels esports, en bàsquet, el Barça està contra les cordes a la final de la Lliga CB després de perdre ahir el tercer partit contra el València. Demà ha de guanyar si vol forçar el cinquè definitiu partit. Avui que cap a les 11 al Monarracús visitaran l'Ignasi Taltavull i en Tomàs Fuentes. És a dir, els protagonistes de La Ruïna, un podcast que triomfa com l'escuma descobrint les ficades de pota més sonades tant d'ells com dels seus convidats. Si voleu compartir amb nosaltres les vostres ruïnes, les vostres ficades de pota més importants, missatges de veu breus ara mateix. 669-10-10-10. 669-10-10-10. I a partir de les 11 les escoltarem. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que poques hores per la revetlla. Protecció Civil demana anar molt de compte amb les celebracions perquè s'ajunta l'onada de calor i el risc d'incendi amb els petards i les fogueres. El mapa dels agents rurals tenyeix bona part del mapa del Pla Alfa de vermell i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, avisa que cal extremar les precaucions.
5: Que la situació és extrema i, per tant, extremar les precaucions, demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. De fet, vivim la pitjor sequera amb 23, les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data del mes de juny. Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
2: Davant d'aquest escenari, el Departament d'Interior incrementarà un 30% els efectius dels bombers, tot i que 4 sindicats han fet una crida a no cobrir algunes de les activacions. I, d'altra banda, hem de dir que un grapat de municipis de la Plana de Lleida, per cert, han optat per suspendre les fogueres pel risc d'incendi.
0: Revetlla de molta calor, amb l'estudi gelat. Fot un fred avui aquí dins, que és per de bo, eh? O sigui, entre poc i massa. Deien que la revetlla, què?
3: Doncs càlida. Temperatures que es mantindran altes durant la revetlla. De fet, avui, tot i que baixa una mica el termòmetre, continuem amb onada de calor a molts punts del país. Sobretot a les comarques interiors es mantenen aquests avisos de perill moderat i alt, el més alt sobretot cap a la zona del Pla de Lleida. Per això aquest motiu, no?, de decidir que no fan fogueres, perquè és la zona més afectada per aquestes altes temperatures, que fins ben tard es poden mantenir molt elevades, fins i tot valors de més de 30 graus a l'hora de la revetlla de Sant Joan, per tant, calor que es manté intensa. Avui amb temperatures que es mouran entre els 36 i els 41 graus encara en punts de la Catalunya central i comarques de Ponent i entre els 30 i els 37 graus a la resta. De fet, ahir es van arribar els 43 a Vilanova de Segrià, 42.4 a Lleida o 42.1 al Ferràs i també al Carràs. Per tant, temperatures molt altes i extremes. I tot i que avui baixen un 2 graus, és que venim de tan amunt que continua aquesta onada de calor a moltes comarques. Matí de sol, núvols prims, pols sahariana i després a la tarda alguns ruixats localment amb tempesta al Pirineu i a la resta no s'espera pluja. Demà, dia de Sant Joan, continua tot si fa o no fa igual. Dijous, divendres, baixa una mica més la temperatura i probablement traurem aquesta etiqueta d'onada de calor. Demà només es mantenen els avisos cap a la zona del Pla de Lleida i a la resta ja no, però tot i això continuarem amb calor per sobre del que seria habitual i la dinàmica de temps de matins de sol i tardes de tempestes al Pirineu. I hem tingut nit tòrrida en algun punt del país, a Montserrat, per exemple, tenim 26 graus ara mateix, a la ciutat de Barcelona 25,5 al Raval, a Tarragona 21 graus, 20 a Lleida i 18 a Girona.
0: Ja, ja, escolta'm una cosa, i no res, no veu res allà baix, allà al fondo?
3: Doncs aquesta lleugera baixada que tindrem entre dijous, divendres, però és que tot i això es mantenen molt altes les temperatures, aquests 4-5 graus per sobre de la mitjana.
0: I després.
3: Probablement començaríem el mes de juliol, sembla, amb una baixada... Bueno, anava a dir una mica més important, però tampoc, també estaríem una mica per sobre del que tocaria, però més normalitat a principis de juliol. Sí.
0: Aigua?
3: No, de moment no.
0: No vols aigua? Va.
3: No, de moment
0: també pinta. Estan per sobre els 40 graus a França, on hi van morir dues criatures de 2 i 4 anys que es van quedar tancats dins d'un cotxe.
2: I va passar al municipi de Carpentràs, al sud del país. La fiscalia investiga el cas, però tot apunta que els dos menors van entrar dins el cotxe pel seu compte, es van quedar atrapats i quan la mare se'n va adonar ja era massa tard.
0: Joder, desastre. Gairebé hem hagut de patir una altra desgràcia perquè una nena de 6 anys ha estat a punt d'ofegar-se al barri de Pardinyes de Lleida.
2: Després de l'episodi a la platja de la Rabassada de Tarragona, on tres adolescents d'entre 12 i 13 anys van morir després de saltar l'aigua des d'unes roques i que el corrent els impedés sortir, ahir els socorristes d'una piscina de Lleida van haver de reanimar aquesta nena de 6 anys que estava ofegant-se en una piscina. Li van fer amb maniobres de reanimació cardiopulmonar fins que van arribar els serveis d'emergències mèdiques. Llavors la van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova, on la continuen explorant.
0: Més enllà de la revetlla i de la calorada i dels incidents que provoca directament o indirectament, que avui en parlarem aquí al Monarracó, la gran notícia de les últimes hores és la condemna a 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos.
2: Sí, la primera gran condemna a l'entorn de Pedro Sánchez, que li ha caigut a Ábalos pel cas de les mascaretes, una trama corrupta durant la pandèmia del coronavirus, quan el govern espanyol i alguns governs autonòmics havien de comprar mascaretes. El Suprem també ha condemnat a 19 anys entre reixes Coldo García, exassessor d'Ábalos, però, en canvi, l'empresari Víctor de Aldama, que va ser clau per repartir les comissions il·legals dels contractes, s'estalviarà la presó. El tribunal li perdona els 4 anys que havia de passar a la garjola perquè ha col·laborat amb la justícia i ha portat diverses proves que han servit per treure l'entrellat de la trama.
0: Aquesta nit, Víctor de Aldama ha fet una gira per algunes televisions espanyoles on ha dit que els pròxims que entraran a la presó seran Zapatero i Pedro Sánchez.
2: L'empresari ho ha dit en ple Telenotícies a Telecinco i ha insinuat que Zapatero quedarà esquitxat per un altre cas de corrupció del qual no en pot dir res perquè està sota secret de sumari.
4: El expresidente del gobierno no solamente es que yo le haya apuntado, es que está imputado por el tema de Plus Ultra y obviamente puede estar imputado por otras más cosas que llegarán. Es algo que no puedo nombrar en este momento, por como digo, está en secreto sumario y vuelvo a decir, el señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez detrás de él.
2: De Aldama ara està animant tothom a col·laborar amb la justícia per continuar desenmascarant el govern de Pedro Sánchez. Per exemple, també vol que avui dinar al pub persones com Julio Martínez, qui va ser president de l'aerolínia Plus Ultra, i també Leire Diez.
0: Paral·lel a tota la trama de les mascaretes, aviam, evidentment amb la condemna, si vols, l'oposició exigeix que plegui Pedro Sánchez, però no hi haurà moció de censura.
2: No, perquè Feijó ho descarta perquè no té els vots per fer-ho, els dos socis que decanten la balança, que són Junts i el PNB, no canvien de posició, i per la seva banda el PSOE posa el crit al cel per la sentència a Víctor de Aldama, i la pregunta que surt de Ferraz és per què la corrupció li ha sortit de franc a l'empresari. El ministre Óscar Puente era molt contundent contra el Suprem.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena? cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
2: I per la seva banda, i Pedro Sánchez va tenir un acte públic, no va fer cap referència a Ábalos, només va parlar del PP i va treure pit d'haver acabat amb l'Espanya, diu, que van deixar els populars amb Mariano Rajoy.
0: Paral·lel a tota la trama mascaretes, el Poder Judicial ja ha posat en marxa el procediment per expedientar Juan Carlos Peinado.
2: Sí, és el jutge que porta el cas contra Begoña Gómez, que va insinuar que les escortes de la Moncloa podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'Estat. Aquestes consideracions han fet que una part de la cúpula dels jutges hagi demanat investigar si les declaracions són una falta greu per haver desacreditat la policia. El Consell General del Poder Judicial, com dèiem, ha avalat l'inici d'aquesta investigació, que, això sí, a tot estirar, podria acabar amb una multa de només 6.000 euros. La investigació, de fet, no canvia res del cas Begoña Gómez. El jutge tira milles i ha citat la dona del president espanyol i també la seva assessora, Cristina Álvarez, demà, dia de Sant Joan, perquè entreguin els seus passaports.
0: I el que també ha arribat als jutjats és el cas del porter del Sabadell que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
2: Sí, la Federació d'Associacions Veïnals de la Ciutat ha denunciat Diego Fuoli al jutjat de Guàrdia per un delicte d'odi i, a més, l'entitat també ha fet una petició formal a l'Ajuntament de Sabadell perquè el declari persona non grata i ha demanat al club que li obri un expedient. En un comunicat, aquesta associació de veïns defensa que l'episodi de dissabte no pot quedar en una simple anècdota provocada per l'eufòria, que és el que defensa el porter.
0: En futbol, hi ha una doble notícia aquesta nit i matinada pel que fa al Mundial. La primera, que Julián Álvarez ha demanat sortir de l'Atlètic de Madrid. La primera. I la segona, que no només Messi va fer dos gols, també hi han d'afegir a Mbappé i a Haaland, que semblen que es barallaran per aconseguir el títol de màxim golejador d'aquest Mundial. Però ara hi ha un partit en joc. Atenció, anem a connectar en directe amb el micròfon del costat. Hem dit que narraríem el partit i, per tant, endavant, Pedrol. Quin és el partit?
7: Doncs és un interessantíssim Jordània-Algèria, minut 5 de la segona meitat, i tenim sorpresa. Atenció. Ara mateix al Levi's Stadium de Santa Clara, perquè Jordània guanya 1-0 a Algèria.
0: Carai.
7: Al minut 5 de la segona meitat, les guineus del desert d'Algèria eren les grans favorites, són les grans favorites, però de moment Jordània, debutant en aquest Mundial, està donant la sorpresa a Califòrnia.
0: Seguim endavant amb el partit.
7: Sí? No vols que et repassi més coses?
0: No, després anem al partit.
7: Doncs va, ataca Algèria, ara mateix, amb un superclàssic mundial com és Riyad Mahrez, que va cap al terra...
0: Com? Perdona, està jugant Riyad Mahrez?
7: Sí, home, i tant. Amb Algèria, sí, sí, sí.
0: Si vols ajudar-lo, Víctor Cuell, pots, eh?
2: No, anava a apuntar que és l'únic jugador d'Algèria, dels titulars, que no juga a Europa.
0: O sigui, en sèrio?
2: Sí, sí, jugarà al...
7: A l'Al-Ahli.
2: Ah, això mateix.
7: A l'Al-Ahli, sí, sí, sí.
0: De
7: fet, Algèria, que té jugadors molt interessants, començant pel porter, que és Lucas Zidane, que és el fill de Zinedine Zidane. A davant té Amin Guiri, també, que és un jugador amb molta qualitat, Ibrahim Amasa...
0: Anem a la prova, va.
7: Sí.
0: Anem a la...
7: I Ryan Adnuri, que és el jugador del Manchester City.
0: Sí.
7: També
0: juga
7: al lateral esquerre, sí, sí. Mm.
0: O sigui, està guanyant Jordània, ara Algèria.
7: Sí, no només està guanyant, està donant la sorpresa ara mateix Jordània contra Algèria. Però va, d'aquesta matinada també...
0: M'acaba de fotre un platallot allà involuntari, però que
7: no
0: va fotre, no? No només està guanyant, sinó que està donant la sorpresa.
7: Sí, sí, sí, les guineus del desert. Que aquesta matinada la noruega d'Erling Haaland s'ha classificat pels 16ens de final després de guanyar 3-2 al Senegal, amb dos gols Erling Haaland. França i l'Argentina també han passat de ronda, ara en parlem, però si heu anat a dormir d'hora, sapigueu que en acabar el partit de l'Argentina, Julián Álvarez ha fet saltar pels aires el mercat de fitxatges amb una petició de traspàs al seu club actual, l'Atlètic de Madrid. El Barça el vol des de fa mesos, però el futbolista argentí té contracte en vigor i Enrique Cerezo no el vol vendre. Per aquest motiu, a Can Barça esperaven un gest del jugador per guanyar legitimitat, i ves per on, aquest gest va arribar ahir. Després del partit amb el seu país, Julián va sortir a la zona mixta i va demanar tocar el dos de l'Atlètic de Madrid.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
9: ¿Sea algo bueno o te vas?
8: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
7: És veritat que Julián no es refereix explícitament al Barça, però se li entén tot, fins al punt que, segons la sèrie La Copa, l'Atlètic de Madrid estudia demandar al Barça per negociar d'amagat amb un futbolista amb contracte. De moment és una possibilitat, per bé que no hi ha res en ferm.
0: Que et vagi.
7: Sí, sí.
0: Vaig dir fa temps que Julián Álvarez volia venir al Barça i que vam avançar aquí, a aquesta hora, pels de la secta de les 6, vam avançar que havia de fer algun gest, això fa un mes i mig, i que aquest gest arribaria. Hi ha alguna cosa que no s'està dient, i és que Julián Álvarez ja li ha dit a Mateu Alemany que volia marxar. Mateu Alemany, director esportiu de l'Atlètic de Madrid. I això els explico els de la secta de la 6, ja ho saps, Albert.
7: Sí, sí.
0: Que és que ell va dir que a través del seu representant, i ell mateix li va dir a Mateo Alemany que volia marxar. Que volia marxar. És més, que la seva il·lusió era jugar al Barça. Al Barça. És a dir, que és veritat que ahir no va dir noms. No va pel Madrid, això va pel Barça. Ell vol venir a jugar al Barça. Pel que sigui, perquè ja té un acord pactat amb el Barça. No d'ara, de fa temps. I diràs, el Madrid i l'Atlètic de Madrid vol denunciar el Barça perquè s'hi ha fotut pel mig i tal, no sé què, no sé quantos. Sí. Com l'Atlètic de Madrid s'ha fotut enmig d'altres fitxatges que seran jugadors en contracte. Qui estigui lliure de pecat que tira la primera pedra. És així. Se salten les lleis aquestes, ja està. Però s'ho ha fet tothom, començant per l'Atlètic de Madrid. Que són unes declaracions que tapen les coses com siguin aquesta cosa bestial de Messi, de dos gols de Messi. També deixem dir una cosa, no és que no defensi Messi, Messi per mi és el millor més gran del món. És a dir, Messi porta una pretemporada del Mundial d'un any, eh? Ho dic perquè Messi juga a l'Inter de Miami, ahí lo dejo. Dic que això ho veia amb un amic del futbolero, ho parlàvem, que, hòstia, que clar, no ha sigut... No ha tingut... No és jugar a la Lliga, a la Premier, ni jugar a la Lliga Espanyola. I, esclar, i es nota que està molt bé, està molt fi.
7: Sí.
0: Ja, per ara, podria fer un hat-trick.
7: Sí, la temporada als Estats Units s'atura. És a dir, si la temporada de la Lliga Espanyola va de l'agost al maig, hi ha una aturada de la Lliga dels Estats Units que fa que arribin també més descansats.
0: Sí, i tampoc et diràs que hi hagi allà el Manchester City, no. El Real Madrid i el Liverpool.
7: Correcte, sí, no. Sí. En tot cas, l'argentí que ha superat Miroslav Klose ja és el màxim golejador en solitari de la història dels Mundials, ha marcat 18 gols en 6 participacions, 2 més que Klose i 2 més que Kylian Mbappé, que ahir també va marcar un doblet. En acabar, Messi treia ferro al rècord i posava en valor els 6 punts aconseguits en els dos primers partits del Mundial. Per cert, Messi va trencar un grapat de rècords més en el partit d'ahir, es va convertir en el jugador més partit en un Mundial 28, en el que més victòries ha aconseguit en un Mundial 18 i en el que més minuts ha jugat prop de 2.500. Com deia, en França també s'ha classificat pels setzens de final, després de golejar 3-0 l'Iraq. Kylian Mbappé ha marcat 2 gols, n'acumula 16 a 2 de Messi. Per cert, que el més cridaner del partit, més enllà del resultat, va ser que el partit va aturar-se una bona estona al descans per avisar tempesta elèctrica. També hi ha hagut alerta meteorològica a l'entrenament de la selecció espanyola, que s'ha hagut de suspendre la meitat per una tempesta i un avís de torn.
0: Una amiga meva castellà, li vaig enviar un missatge entre... ell estava plovent i caient aigua, per l'amor de Déu, i aquí amb una calor que no es pot aguantar. Que, per cert, no us perdeu les imatges. Aviam si... Espera't, Ariadna Oltra, canvio. Espero que l'estiguis sentint mentre t'estàs maquillant per entrar o escrivint o fent la reunió per entrar al programa. Poseu les imatges de Noruega, sisplau, les imatges de Noruega, de la celebració dels jugadors al camp amb la plantilla, amb el públic, que és tota la plantilla de Noruega, amb Haaland al davant, s'asseu al camp i comença a remar amb la seva afició a l'estadi. Ha sigut meravellós, és una imatge meravellosa, perquè a més van tots, saps, com si remessis en la... com si remessis a fer una prova de rem,
7: sí.
0: Saps? És bestial, és una imatge, a més, coral, gairebé musical.
7: Com un vaixell viking.
0: Sí, exacte, com un vaixell viking. Bueno, més coses. Atenció, Mònica Usar, perquè... avui hem sabut que Hostalric, a la comarca de la Selva, ha hagut d'activar l'emergència per salut pública per una plaga de mosques.
2: Sí, la situació és tan greu que hi ha negocis que han hagut de baixar la persiana i tot. El focus de la plaga, temporalment, això sí, el focus de la plaga és un lot contaminant de 500 tones de plàstic que està en una planta de reciclatge del municipi. L'alcalde Nil Papiol ha assegurat que ara que saben d'on surten les mosques, ja han posat fil a l'agulla per erradicar-les.
9: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació, i per tant l'empresa el que ha fet aquests últims dies, i avui segueix fent-ho, és eliminar tots aquests palets contaminats. Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones al municipi, prop d'uns centenars, instal·laran més els propers dies, per mirar doncs, de controlar els efectes colindants d'aquesta infestació.
2: L'empresa assegura que ja han traslladat el lot contaminat a una altra planta per desinfectar-lo i esperen que a partir d'avui ja es comenci a notar que hi ha una menor presència de mosques.
0: Avui que també s'arriba un cas terrorífic de Palma. Han detingut un jove de 20 anys per haver abusat sexualment del seu germanastre de només 3 i el nen petit podria tenir la gonorrea.
2: Sí, segons el Digital Balear Última Hora, el pare del nen de 3 anys es va adonar que la criatura li feia pànic anar a casa de la seva mare. Després va acabar explicant algunes situacions en què el seu germà gran l'hauria agredit i maltractat. A l'escola van activar el protocol per aquests casos i el pare el va portar a l'hospital, on han confirmat que el més petit, aquest nen de 3 anys, té als genitals els bacteris que causen la gonorrea. Tot seguit, els agents van detenir el jove de 20 anys, acusat d'agressió sexual continuada i de maltractaments, però ha quedat en llibertat provisional. Només se li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres del seu germà petit.
0: I de la crònica internacional, notícia de fa poca estona, l'Iran ha anunciat que les negociacions de pau amb els Estats Units passen a una nova fase.
2: Sí,
0: pesats.
2: Unes reunions tècniques diuen que ja han acabat, que s'estaven fent a Suïssa, aquestes que hem explicat els últims dies. Ara s'han creat quatre comissions o quatre grups de treball per anar avançant en els diferents punts del memoràndum d'entesa, tot plegat sota la lupa d'un comitè d'alt nivell, amb primeres espases dels dos països que supervisaran tota la negociació.
0: Molt bé, per cert, avui una abraçada molt forta a tots els alumnes que van a buscar les notes de selectivitat, els 45.000, perquè avui poden buscar-les, no. Nosaltres les anàvem a buscar i les veiem penjades. En aquest cas ara poden entrar al web. I per cert que ha mort als 94 anys un gran productor, Clive Davis, que va descobrir artistes o cançons d'artistes com Whitney Houston o Springsteen.
2: Sí, va ser una de les figures més influents de la indústria musical nord-americana. Se'l recordarà també per tenir molt bon ull amb els talents emergents com ara Janis Joplin, Aretha Franklin, Carlos Santana o Billy Joel.
0: I la resta dels esports?
7: Doncs mira, una notícia d'última hora, un traspàs sonat a l'NBA. Giannis Antetokounmpo se'n va dels Milwaukee Bucks després de 13 temporades i fitxa pels Miami Heat. S'acaba de fer oficial fa tot just 2 minuts. Fa temps que l'estrella grega demanava tocar el 2 a Milwaukee i finalment se n'ha sortit amb la seva. En futbol, el Girona té nou entrenador, és el tècnic del filial Quique Álvarez, que ha pujat al primer equip per agafar el relleu de Mitchell, l'acompanyarà el seu germà Òscar. I en bàsquet, el Barça està contra les cordes de la final de l'ACB, ahir va perdre de 8 el tercer partit contra el València i està obligat a guanyar demà també el Palau Blaugrana per allargar la sèrie fins al 5è i definitiu partit.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: A les 6 i 21 minuts, el diàleg. Hola, què tal? Bon dia, Joan
10: Ferrer. Bon dia. Sabeu com de complicat és continuar llegint i locutant quan tens un atac de riure? A vosaltres mateixos us ha passat alguna vegada.
0: Sí.
10: Moltes vegades, de fet.
0: Sí.
10: Bé, doncs aquest cap de setmana passat el Xavi Bundó en va tenir un quan feia una menció de publicitat d'uns quaderns d'estiu.
11: Ara que ha arrencat ja l'estiu per els nens que surten del col·le, famílies, entre al casal, els dies a platja, les estones de vacances a tocar, segur que busqueu activitats per fer amb els més petits de casa. En teniu una? Ai, senyor, que no pagaran aquests, eh? Estem buscant activitats per fer amb els més petits a casa, doncs els animats són els quaderns d'estiu. Bueno, escolta, fem una cosa, anem a publicitat sí. I després us ho explico. Sí. Ara que ha arrencat ja l'estiu per als nens...
10: A veure, que ha dit cap mentida? Són uns quaderns pels més petits de casa.
3: Sí.
10: No cal que siguin nens. Són molt complets, aquests quaderns. I el Mudito, i el Bundito.
0: El Bundito?
10: I la Blancaneus, que és l'Òscar Nin.
0: Que és la què?
10: L'Òscar Nin, que és la Blancaneus.
0: Bueno.
10: És la més bonica del regne.
0: Com a 6 i 23 minuts dedicat avui a tota aquella gent que aquesta nit... Ho sentia ara que deia el Víctor que es veu que hi haurà reforç de bombers a tot arreu. Els herois, sense cap mena de dubte. Els herois. I per recordar una dona que encara està ingressada. Tira, tira, tira, tira, tira, Dani Simón. Bonnie Tyler. Sí, sí, I Need a Hero. Doncs això, dedicat a la gent que treballarà aquesta nit, sigui on sigui, i sobretot els bombers que esperem que no tinguin més feina del que és habitual. Mare meva, 6 i 23. Però per cert, ella encara continua... Després d'estar a la UCI en coma i tot, en coma induït, ha sortit ja, sembla que està millor, però Déu-n'hi-do. Bonnie Tyler.

0: RAC 1.
1: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa't en el 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
2: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
3: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
4: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
3: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
4: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
3: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
5: Aquest estiu fes la millor jugada.
6: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
5: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
6: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
10: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
11: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
12: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
13: Verisur.
14: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
15: 61.630 61630
14: Sèrie
15: 4.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que Protecció Civil demana màxima precaució durant la revetlla perquè coincideix amb l'onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment avui es mantenen els avisos

0: I així fins a 10.
1: Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: Per complir el seu somni no s'ha referit explícitament al Barça, però se li ha entès tot. De fet, ara l'Atlètic estudia demandar al Barça per negociar amb un jugador amb contracte. Les declaracions de Julián han eclipsat el rècord de Messi, que amb 18 gols és el màxim golejador de la història de les Copes del Món, en porta 18, dos més que Mbappé, que ahir també va fer doblet, igual que Erling Haaland amb Noruega.
6: A Hostalric, a la comarca de la Selva, han declarat l'emergència per salut pública per una plaga de mosques.
7: A començar per un lloc contaminat de 500 tones de plàstic en una planta de reciclatge. L'Ajuntament ja hi està treballant i l'empresa han retirat el lot per desinfectar-lo.
6: I el meu avi tornarà al repertori de la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell.
7: La nova direcció ha rectificat i recupera aquest clàssic al municipi del Baix Empordà. L'any passat es va cantar, però en principi l'havien esborrat del repertori.
6: A la resta dels esports, el Barça de bàsquet està contra les cordes després de perdre el tercer partit de les finals de l'ACB.
5: Derrota de 8 contra el València al Palau Blaugrana. El Barça està obligat a guanyar demà també al Palau per allargar la sèrie fins al cinquè i definitiu partit.
6: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 23 de juny del 2026.
8: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
9: Troba el teu lloc amb Parklink.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
13: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia i, per descomptat, la millor peli. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
14: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Kulunka Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
15: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
16: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
17: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
16: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
17: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
18: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
19: Per primera vegada a Barcelona, Yamato.

0: imponent grup japonès format per 40 tambors taiko atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
1: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
0: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
1: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
0: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
3: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria, t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
2: I si compres coca dolça Musfis, et regalem cava Prut Nature.
3: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
5: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
6: Troba el teu lloc amb ParkClick.
7: El món a RAC 1.
8: 6:37, Protecció Civil demana extremar les precaucions amb la revetlla perquè s'ajunta l'onada de calor al risc d'incendi amb el llançament de petards i les fogueres.

0: Avui és la revetlla de Sant Joan i el govern avisa que cal anar amb molt de compte. La coincidència entre la revetlla i l'últim dia de la primera onada de calor de l'estiu fan que es multipliquin les possibilitats que hi hagi incendis. El mapa dels agents rurals situa 110 municipis en risc molt alt, sobretot a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre, i per tot plegat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, avisa que la situació és molt delicada.
1: Que la situació és extrema i, per tant, extremar les precaucions, demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. De fet, vivim la pitjor sequera, amb les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys, amb una data del mes de juny. Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Amb aquest escenari, el Departament d'Interior incrementarà un 30% els efectius dels bombers, tot i que quatre sindicats han fet una crida a no cobrir algunes de les actuacions a partir d'avui mateix i durant tota la setmana. Això sí, en un manifest signat, entre d'altres per Comissions Obreres o la Intersindical, deixen clar que atendran totes les emergències. I avui també caldrà anar molt amb compte amb les altes temperatures, perquè es viurà el tercer i últim dia d'aquesta primera onada de calor de l'estiu. Ahir pobles com Vilanova de Segrià van arribar fins als 43 graus, i avui els termòmetres, tot i que no s'enfilaran tant, tornarà a fer molta calor, Mònica, i en alguns punts del país es podrien tornar a superar els 40 graus.
2: Exactament, avui baixen 1-2 graus aquestes temperatures, però tot i això la calor continuarà sent extrema i de fet es mantenen els avisos per onada de calor a moltes comarques interiors, amb el perill més elevat sobretot cap al Pla de Lleida. Encara parlem de temperatures màximes que es mouran entre els 36 i els 41 graus a Ponent i també a la Catalunya Central, i a la resta es mouran entre els 30 i els 37 graus. Ara al matí amb sol, núvols prims, pols africana, i després a la tarda amb alguns ruixats localment amb tempesta en punts del Pirineu. I hem començat la jornada també amb temperatures altes, després d'una nit tòrrida, per exemple a l'estació del barri del Raval de Barcelona, ara mateix amb 25,2 graus, també a Montserrat freguen els 26 graus ara mateix, 21 a Tarragona, 20 a Lleida i 18 a Girona. Demà baixa un pèl la temperatura, però encara amb avisos al Pla de Lleida per onada de calor.
0: Doncs amb aquesta calorada i amb el risc d'incendi disparat a la demarcació de Lleida, ja hi ha diversos ajuntaments que han optat per suspendre les fogueres previstes per celebrar la revetlla de Sant Joan. És el cas, per exemple, d'Artesa de Segre, de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, o de Sant Guim de Freixenet, a la Segarra. En canvi, a Barcelona hi haurà, com cada any, una vuitantena de fogueres. A Tarragona es combinaran amb música en directe i amb correfocs. I a Girona, com és habitual, hi haurà castells de foc i tota mena de celebracions. Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit preveu que a partir d'aquest migdia surtin gairebé 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per això han preparat un dispositiu especial amb carrils extra a la C32 i a l'AP7, i en aquest últim, a l'AP7, els camions tindran prohibit avançar en diversos trams. A banda, els Mossos faran una cinquantena de controls d'alcohol i de drogues fins ben entrada la matinada de demà. Ara són les 6:41. El Suprem ha obert la veda amb la primera gran condemna a l'entorn de Pedro Sánchez. El tribunal ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, una trama corrupta i de suborns en la compra d'aquest material sanitari durant la pandèmia del coronavirus. A Coldo García, l'exassessor d'Ábalos, també el condemna a 19 anys de presó, però a Víctor de Aldama, tot i ser l'empresari clau que va repartir les comissions il·legals dels contractes, el Suprem el condemna a només 4 anys i mig de presó, però és que ni tan sols els haurà de complir. El tribunal li perdona a canvi d'unes condicions molt assequibles per agrair-li la col·laboració amb la justícia i les autoritats. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
3: Bon dia. El tribunal planteja una condemna de màxim, s'aferra a les penes més altes de la Fiscalia i confirma el pitjor escenari per Ábalos i Coldo García, els principals acusats. El Suprem considera que ells dos i el Dama formaven un triumvirat organitzat amb funcions concretes per delinquir. Queda aprovat, per tant, que hi va haver il·legalitats en l'adjudicació de 13 milions de mascaretes i que van embutxacar-se més de 430.000 euros en comissions, això a banda d'altres tripijocs com els endolls en empreses públiques. El tribunal parla d'una corrupció organitzada, orgànica i continuada amb el Ministeri de Transports al centre. Aquest cop la sentència va més enllà i aprofita per treure conclusions socials.
4: Va más allá de su daño económico. Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, que compromete la estabilidad del propio sistema.
3: La sentència s'ha signat per una unanimitat i és ferma, però els condemnats la podran portar al Constitucional si consideren que s'han vulnerat els seus drets fonamentals.
0: Com dèiem, però, qui en surt més ben parat és Víctor de Aldama. Aquesta nit l'empresari ha fet una gira per algunes televisions espanyoles on ha dit, Pol, que els propers que entraran a la presó seran José Luis Rodríguez Zapatero i Pedro Sánchez.
5: Ho ha deixat anar en una entrevista a Ple Telenotícies a Telecinco i ha insinuat que a banda del cas Plus Ultra, Zapatero quedarà esquitxat per un altre cas de corrupció, segons ell, del qual no en pot dir res perquè està sota secret de sumari.
6: El expresidente del gobierno no solamente es que yo le haya apuntado, es que está imputado por el tema de Plus Ultra y obviamente puede estar imputado por otras más cosas que llegarán. Es algo que no puedo nombrar en este momento, por como digo, está en secreto sumario. Y vuelvo a decir, el señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez detrás de él.
5: De Aldama també ha animat a tothom a col·laborar amb la justícia per continuar desemmascarant el govern de Pedro Sánchez. Per exemple, vol que buidin al PAP persones com l'expresident de l'aerolínia Plus Ultra, Julio Martínez, i també Leire Díez, tots dos imputats.
0: Paral·lel a tota la trama mascaretes, el Poder Judicial ja ha posat en marxa el procediment per expedientar Juan Carlos Peinado. El jutge que porta el cas contra Begoña Gómez va insinuar que les escortes de la Moncloa podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'Estat, i aquestes consideracions han fet que una part de la cúpula dels jutges hagi demanat investigar si les declaracions són una falta greu per haver desacreditat la policia. La policia, el Consell General del Poder Judicial, ha avalat l'inici d'aquesta investigació, que, això sí, a tot estirar, podria acabar amb una multa de 6.000 euros i que, de fet, no canvia res del cas Begoña Gómez, perquè el jutge ha citat la dona del president espanyol i la seva assessora, Cristina Álvarez, demà, dia de Sant Joan, perquè entreguin els seus passaports. Però els maldecaps per al PSOE no acaben aquí. L'estracanada del porter del Centre d'Esport Sabadell, que va incitar a insultar Pedro Sánchez, ha arribat ara als tribunals. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat Diego Fuoli, el jutjat de guàrdia de la ciutat, per un delicte d'odi. A més, l'entitat també ha fet una petició formal a l'Ajuntament perquè el declari persona non grata i ha demanat al club que li obri un expedient. Ara són pràcticament 6:45 del matí.
7: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: El Mundial de Futbol accelera cap a l'última jornada de la fase de grups, mentre genera notícies una darrere l'altra. D'aquestes últimes hores n'hi ha dues de molt grosses. Per una banda, el davanter pretès pel Barça, Julián Álvarez, ha dit des de Dallas que vol tocar el 2 de l'Atlètic de Madrid, i per l'altra, Leo Messi s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 dianes, dues més que Kylian Mbappé. De seguida ho repassem, però abans, Pedrol, tenim en directe l'últim partit del dia.
8: Sí, és el que juguen les seleccions de Jordània i Algèria, i amb gol ara mateix d'Algèria, que remunta el marcador. Jordània s'havia avançat, però Algèria, que perdeix com a favorita, ha remuntat. Havia empatat fa uns minuts amb un gran cop de cap precedit d'una centrada de l'exjugador del Manchester City, Riyad Mahrez, i ara mateix el nou, el davanter centre d'Algèria, Amin Gouiri, acaba de fer l'1-2, una acció però que ara l'àrbitre està revisant. A 7 minuts pel final del partit, Jordània 1, Algèria 2. També de matinada, la noruega d'Erling Haaland s'ha classificat pels setzens de final després de guanyar 3-2 al Senegal amb dos gols del noruec. França i l'Argentina també han passat de ronda, ara en parlem, però si heu anat a dormir d'hora, sapigueu que en acabar el partit de l'Argentina, Julián Álvarez ha fet saltar pels aires al mercat de fitxatges amb una petició de traspàs al seu club actual, l'Atlètic de Madrid.
9: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
10: ¿Sea algo bueno te vas?
9: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
8: El Barça el vol des de fa mesos, però el futbolista argentí té contracte en vigor i Enrique Cerezo no el vol vendre. Per aquest motiu, a Can Barça esperaven un gest del jugador per guanyar legitimitat, i ves per on aquest gest va arribar ahir. És veritat que Julián no es refereix explícitament al Barça, però se li entén tot, fins al punt que, segons la sèrie, la Copa i l'Atlètic de Madrid estudia demandar al Barça per negociar d'amagat amb un futbolista amb contracte. De moment és una possibilitat, per bé que no hi ha res en ferm.
0: Les declaracions de Julián Álvarez han eclipsat la classificació de l'Argentina pels setzens de final del Mundial, i també el que dèiem, la nova exhibició de Leo Messi, que ha tornat a fer història. Enviat especial de RAC1 a Dallas, Damià López, bon dia.
11: Bon dia, Lionel Messi continua escrivint una història que no té final. A dos dies de complir 39 anys i disputant el seu sisè mundial, Messi ahir va liquidar Àustria amb un doblet i es va convertir en el màxim golejador de la història dels mundials en solitari, col·locant-se amb 18 gols, deixant enrere Miroslav Klose. El primer dels de tota la vida, entrant des de segona línia i rematant a gol. El segon de força, de gana, d'ambició, ja en el temps afegit. Messi ha fet 5 gols en els dos primers partits, no té límits i ja és com a mínim un seriós aspirant a MVP d'aquest Mundial. Argentina va derrotar Àustria 2-0 i encarrila el seu pas a 700 com a primera classificada. Messi valorava la victòria aconseguida.
12: Ah, feliz, como he dicho otra vez, lo importante que el equipo ganó, un partido durísimo donde ellos eran duros físicamente, muy intenso, por momento no costaba tener la pelota por esa intensidad que ellos tenían y bueno, un partido que había que jugarlo de esta manera y lo sacamos adelante.
3: Ara Argentina s'enfrontarà a Jordània en la tercera jornada. Els Scaloni ho tenen tot a favor per acabar primers i d'aquesta manera evitar la selecció espanyola si aquesta també acaba primera del seu grup.
0: I com deia, en França també s'ha classificat pels setzens de final del Mundial després de golejar 3-0 l'Iraq.
8: Kylian Mbappé ha marcat 2 gols i n'acumula 16 en els Mundials, 2 menys que Leo Messi. Més enllà del resultat, el més cridaner va ser que el partit va trobar-se una bona estona al descans per avisar de tempesta elèctrica. També hi ha hagut alerta meteorològica a l'entrenament de la selecció espanyola, que s'ha hagut de suspendre a la meitat per una tempesta i un avís de tornado.
0: I ja que hi som, tenim alguna cosa més?
8: Doncs sí, el traspàs sonat a l'NBA de tot just fa uns minuts. Giannis Antetokounmpo, 2 vegades MVP de l'NBA, se'n va dels Milwaukee Bucks després de 13 temporades, fitxa pels Miami Heat. Fa temps que l'estrella grega demanava tocar el 2 de Milwaukee i finalment s'ha sortit amb la seva. El Girona té nou entrenador, parlem de futbol ara, és el tècnic del filial Quique Álvarez, que ha pujat al primer equip per agafar el relleu de Mitchell, l'acompanyarà el seu germà Òscar. I en bàsquet a casa nostra, el Barça està contra les cordes a la final de l'ACB, ahir va perdre de 8 el tercer partit contra el València i està obligat a guanyar demà també al Palau Blaugrana per allargar la sèrie fins al 5è i definitiu partit.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: 6:49, abans que parlàvem de la calorada d'aquests dies, hem de dir que les altes temperatures també han afavorit que Hostalric, que a la selva s'estengui una plaga de mosques. Des de fa més d'una setmana, els insectes han envaït el municipi fins al punt que s'ha hagut d'activar l'emergència per salut pública i hi ha negocis que han abaixat la persiana temporalment.
5: El focus de la plaga és un lot contaminat de 500 tones de plàstic que està en una planta de reciclatge. L'Ajuntament ja ha posat fil a l'agulla per erradicar-les i, mentrestant, l'empresa assegura que ja han traslladat aquest lot contaminat a una altra planta per desinfectar-lo i esperen que a partir d'avui mateix comenci a millorar la situació.
0: De la plana de successos a Palma, a Mallorca, la policia espanyola ha detingut un jove acusat d'agredir sexualment al seu germanastre de només 3 anys a qui li haurien encomanat la gonorrea i també l'acusen de maltractaments.
5: La investigació va començar gràcies a la denúncia del pare de la criatura. L'home va dur el nen a l'hospital i les proves han confirmat que té aquesta infecció de transmissió sexual. El germanastre de 20 anys està acusat d'agressió sexual continuada i de maltractaments. Ha quedat en llibertat provisional però té prohibit acostar-se a menys de 200 metres del nen.
0: Justament, la Unió Europea ha endurit la lluita contra els abusos sexuals a menors. El Parlament i el Consell Europeus han arribat a un acord provisional per ampliar les penes de presó i el catàleg de situacions que es poden considerar delicte i també per allargar el temps que tenen les víctimes per denunciar. La reforma, que encara ha de passar per l'Eurocambra, també castigarà conductes que fins ara quedaven impunes, com per exemple aquelles relacionades amb la intel·ligència artificial. I a 9 minuts per la set us expliquem que el meu avi tornarà al repertori de la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
13: Quan el català sortia la mà.
0: Després de tot l'enrenou de l'edició anterior, la nova direcció de la cantada de veneres ha decidit rectificar i recuperar aquest clàssic.
5: Malgrat que l'any passat els cantaires es van rebel·lar i la van acabar interpretant, l'organització en principi l'havia esborrat del repertori. Ho va fer després que el documental de TV3 Murs de Silenci vinculés el seu compositor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb l'explotació sexual de menors.
0: Obrim ara ràpidament la crònica internacional perquè la renúncia de Keir Starmer ha confirmat la inestabilitat política al Regne Unit. Avui, que fa 10 anys que van sortir de la Unió Europea, Starmer ho ha deixat córrer després de 2 anys al càrrec i cedeix a les demandes del Partit Laborista que el volia fora de Downing Street pels mals pronòstics a les enquestes. Un cop s'esculli el seu relleu, el Regne Unit haurà tingut 7 primers ministres en només 10 anys, que és quan hi va haver el Brexit. I aquesta matinada l'Iran ha anunciat que les negociacions de pau amb els Estats Units passen ara a una nova fase. El Ministeri d'Exteriors ha anunciat que les reunions tècniques que s'estaven fent aquests dies a Suïssa ja han acabat i expliquen que ara s'han creat 4 comissions, 4 grups de treball per anar avançant en els diferents punts del memoràndum d'entesa, tot plegat sota la lupa d'un comitè d'alt nivell amb primeres espases dels dos països que supervisaran tota la negociació. I avui és un dia de nervis a moltes cases perquè el Departament d'Universitats publicarà aquest matí les notes de la selectivitat. Els gairebé 45.000 alumnes que van fer les proves ara fa dues setmanes podran consultar com els van anar a aquests exàmens al web accessuniversitat.gencat.cat.
5: Si no estan d'acord amb el resultat, poden demanar la revisió fins dilluns que ve. Avui, però, només es publiquen els resultats dels exàmens, les notes de tall i les primeres assignacions de places sortiran el proper 10 de juliol.
0: Set minuts i les 7.
14: RAC 1.
15: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
16: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
17: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
18: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
19: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
18: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
19: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
18: Lletera Campllong, la llet de casa.
20: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
21: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
20: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
21: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
20: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
22: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
23: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
24: Verisur. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25: el 27 d'agost del 1942.
24: I el número de la sort, el...
25: 7.
24: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
26: A tu t'agraden molt les garrapinyades, i qui diu garrapinyades diu qualsevol altre producte, però les tenen en aquell supermercat de l'altra punta del barri, que les tenen molt bones i tal, i tu, sempre que passes per allà davant, doncs et ve de gust comprar-ne. Però què passa? Que sempre que passes per allà davant no te'n recordes mai de comprar les garrapinyades. Però això, hi ha una solució que te l'explicaré ara mateix, que és una aplicació que es diu Ultra i que la pots trobar a la botiga d'aplicacions d'Android, però com que n'hi ha tantes, et diré que t'has de descarregar una que és una icona verda amb una lletra U blanca al mig. Aquesta aplicació Ultra, que fa anys que hauria d'haver existit, és meravellosa perquè et dona notificacions en funció de la teva ubicació. És a dir, que tu li pots programar que quan passis per davant d'aquell supermercat que té les garrapinyades, et salti l'alarma i et digui que estàs passant per davant del supermercat, compra les garrapinyades. Recorda el nom de l'aplicació, es diu Ultra i la trobaràs a la Play Store d'Android, que potser no l'has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 3 minuts per les 7.
1: Compremelseucotxe.cat patrocina aquest espai.
0: Escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
2: La pel·lícula Balandrao, Viento Salvaje, està basada en la tragèdia real ocurrida en el Pirineo catalán en el año 2000, en la que fallecieron 9 personas por el fenómeno meteorológico conocido como TORP. El director Fernando Trullols cuenta la historia de un grupo de amigos y del único superviviente con sobriedad y respeto, alejado tanto del sensacionalismo como de la sensiblería, y poniendo en valor la labor del grupo de rescate de montaña. Es un drama épico con escenas de acción y aventura tan espectaculares como en el mejor cine de género de Hollywood, y que se asienta en las magníficas interpretaciones de Álvaro Cervantes, Bruna Cusí y Marc Martínez. Rodada íntegramente en catalán, Balandrau, Viento Salvaje resulta tan impactante, se siente el frío, como emocionante, y está disponible en Movistar y Filme.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I el diàleg. Joan Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Víctor Cullell. A Ràdio Nacional d'Espanya parlen de liquiditat.
7: El què?
9: Que te has arriesgado gastroenteritis de esta de las buenas.
7: ¿La qué?
9: Gastroenteritis de esta de las buenas.
11: Podligasto.
9: Gastroenteritis. Es que en la calle comer tiene su riesgo.
6: I el 3Cat Info no estan per històries.
27: Poder parlar sense sentir-te jutjat.
28: Aquesta eina per a veu estendre's més enllà de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany, on ha començat.
29: L'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica.
30: Ara te va por culo.
31: Aquest estiu, la gran pregunta és...
32: híbrid o elèctric?
31: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
33: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: la peu a terra, que és dimarts. Dimarts 23 de juny de 2026. Aquesta nit serà la nit de la revetlla. Avui es mantindrà la calor intensa, tot i que la temperatura baixarà una mica respecte a la d'ahir, al matí amb sol i pols africana i a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu. La revetlla serà càlida i no esperem pluja. Amb aquesta calorada es dispara, evidentment, el risc d'incendi, que ja és extrem a uns centenars de municipis de les comarques de Lleida i de la Catalunya central. Els bombers han hagut de reforçar-se per evitar ensurts i alguns pobles de Ponent han suspès ja les fogueres. En canvi, a Barcelona ciutat es mantenen la vuitantena que hi ha previstes. A Tarragona, les revetlles populars combinaran música, cercaviles i més fogueres, i a Girona hi sumaran els castells de focs. Els altres protagonistes de la nit, els petards i les coques, ajudaran al sector de la pirotècnia i a les pastisseries a fer l'agost en ple mes de juny, amb un increment de les vendes entre el 3 i el 5%. Molts catalans passaran la revetlla fora de casa. De fet, avui el Servei Català de Trànsit calcula que sortiran 500.000 de cotxes de l'àrea metropolitana. Els Mossos d'Esquadra desplegaran una cinquantena de controls. Parlarem de tot plegat a la tertúlia, Lola García, Ot Bou, Joan López Alegre i també la Laura Rossell, que trepitjarà l'ull de poll. A Madrid, evidentment, cueja la sentència del Tribunal Suprem a l'exministre José Luis Ábalos i a la seva antiga mà dreta, Koldo García, per corrupció. El Suprem envia Ábalos 24 anys a la presó i 19 anys a Koldo pel cas de les mascaretes. En canvi, l'empresari que els va corrompre, Víctor de Aldama, només li han caigut 4 anys i mig i no haurà d'entrar a la garjola perquè va destapar el pastís. El PSOE parla ja de sentència desproporcionada, però el PP torna a demanar eleccions. Al Mundial de Futbol, atenció, perquè Julián Álvarez l'ha sacsejat de dalt a baix després d'anunciar que vol marxar de l'Atlètic de Madrid. El club matalasser es nega a autoritzar-lo a sortir i el Barça, que el pretén, esperava un gest del jugador com el que ha arribat ara. Julián Álvarez ha deixat clara la seva voluntat després de la victòria 2-0 de l'Argentina contra Àustria. Evidentment, més enllà de Julián Álvarez, a la gespa Leo Messi ha fet història amb un doplet que el converteix en el màxim golejador de tota la història dels Mundials. També ha signat un doplet Kylian Mbappé a la victòria de França 3-0 contra l'Iraq. Ara els francesos, com els argentins, ja són a setzens de final. Qui s'ha sumat aquest vespre als golejadors de dos gols ha estat Erling Haaland, en el triomf de Noruega, 3-2 contra el Senegal. I a la resta dels esports, en bàsquet, el Barça està contra les cordes a la final de la Lliga CB, després de perdre ahir el tercer partit contra el València al Palau. Si cau demà al quart, també el Palau quedarà sentenciat. Avui, que cap a les 11 del matí, al món RQ esperem en aquest estudi en Tomàs Fuentes i l'Ignasi Taltavull, els protagonistes de La Ruïna, un podcast que triomfa d'allò més descobrint les ficades de pota i les experiències més ridícules i vergonyoses tant d'ells com dels seus convidats. Si voleu compartir amb nosaltres les vostres ruïnes, és a dir, les vostres ficades de pota, sisplau, missatges de veu breus als 669-1010, 669-1010, i a partir de les 11 del matí les escoltarem al món RQ. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món RQ, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, Mònica Usart, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que poques hores per la revetlla. Protecció Civil demana anar molt de compte amb les celebracions perquè s'ajunta l'onada de calor i el risc d'incendi amb els petards i les fogueres. El mapa dels agents rurals tenyeix bona part del mapa del Pla Alfa de Vermell i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, avisa que cal anar molt en compte.
3: Que la situació és extrema i, per tant, extremar les precaucions, demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. De fet, vivim la pitjor sequera, amb 23, les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys, amb una data del mes de juny. Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
2: Davant d'aquest escenari, el Departament d'Interior incrementarà un 30% els efectius dels bombers, tot i que quatre sindicats han fet una crida a no cobrir algunes de les activacions. Un grapat de municipis de la Plana de Lleida, per cert, han optat per suspendre les fogueres pel risc d'incendi.
4: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
5: I quina calor.
6: Sí, continua la calor. Sí que és veritat que avui baixen un, dos graus les temperatures, però tot i això es mantenen els avisos per calor intensa bona part de les comarques interiors, amb el perill més elevat cap a la zona del Pla de Lleida. Avui temperatures màximes que es mouran entre els 36 i els 41 graus a Ponent i també Catalunya Central, entre els 30 i els 37 a la resta del país, i la nit de la revetlla serà càlida, amb temperatures que a l'hora de sopar encara poden estar al voltant dels 32, 33 graus a Lleida, per exemple, 28, 29 graus a Barcelona o també a Tarragona, 27 graus a Girona, per tant una nit de la revetlla, de calor i també de xafogor. Ara al matí amb sol, núvols prims i pols en suspensió, i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu, localment amb tempesta. Les restes mantindran les clarianes durant la tarda i, com dèiem, un Sant Joan càlid i sense pluja, i el dia de Sant Joan es mantindran les temperatures sense grans canvis, potser baixen un pèl, i això fa que perdi aquest avís per calor, perdi a moltes comarques i es mantingui només en punts del Pla de Lleida. I dijous sí que baixa una mica més la temperatura, i a finals de setmana, tot i que encara estarem 4-5 graus per sobre, ja no tindrem aquests avisos per onada de calor. I ara mateix entre 23 i 25 graus a Barcelona, amb una temperatura que ha sigut tòrrida aquesta nit al barri del Raval, 22 graus a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 21 a Banyoles o 26 graus ara mateix a Montserrat, on també han tingut una nit tòrrida.
5: No veus fred, oi?
6: No, fred no. No. Sí que a principis de juliol...
5: Vull dir baixar de temperatures picadetes, no?
6: No, a principis de juliol podríem acostar-nos una mica més a la normalitat, bueno, però tot i això un 2 graus per sobre. És a dir, per sota la mitjana no es veu cap baixada.
5: Val, avui és un dia de festa. Alguns considerem, els que som els grinch de la revetlla, considerem que conjuntament amb la nit de Cap d'Any són dues nits que se'ls podríem estalviar, però en fi, això som els grinch, eh? Però dit això, que som una secta també, els que som anti-nits de revetlla, per molts motius, però és igual, no vindré, perquè després el Clapés ahir va dir una cosa que clar, és la seva versió dels fets, que és que amb ell que ens queixem els dels gossos i tal, és veritat, ens queixem, però no només els gossos, però té raó, és a dir, la seva perspectiva. Són tradicions, i les tradicions estan fetes per... Hi ha gent que ens agrada més o menys les tradicions, a mi no, aquesta no m'agrada. Dit això, sí que el que s'ha de demanar és molta prudència. Tenim uns herois, que són els bombers. Sí que jo crec que no els hi fem el... No els hi fem el cas que tocaria. Crec que els bombers són un exemple d'herois que tenim al país, que són gent que juga la vida per intentar apagar focs, i de vegades només per anar a recollir gats, com diu un amic meu, que queden penjats als arbres, però que és que són autèntics herois. No els hi fotem la feina més complicada, que ja prou de feina tenen. I l'altre dia ahir la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, deia una cosa que molta gent no sap, que és que no es poden fer fogueres, ni llançar petards, ni res que se li assembli a 500 metres, que és una distància prudencial, a 500 metres de zones boscoses, o de zones que es puguin ser susceptibles d'inflamar, de cremar. Per tant, tinguem una mica de... I és veritat que la pirotècnia ha millorat moltíssim en el pas dels anys, i que és important que la tinguem en compte, que avui és una nit que, més, amb les temperatures, no ajuda. Avui els bombers, les temperatures d'avui no ajuden. Per tant, tinguem molta paciència, si us plau, perquè crec que és el que hauríem de... que és el que hem de demanar a la societat en un dia i en una nit com aquesta, on les temperatures són tan altes, on la humitat és tan baixa i on tot fa la percepció de que pot ser una nit complicada, si a més hi fem servir el foc com a gran protagonista. Fixeu-vos el que està passant a França, també. A França estan per sobre dels 40 graus. i ahir van morir dos criatures de 2 i 4 anys que van quedar tancats a un cotxe.
2: Sí, va passar al municipi de Carpentràs, al sud del país. La fiscalia investiga el cas, però tot apunta que els dos menors van entrar dins del vehicle pel seu compte i que es van quedar atrapats. Quan la mare se'n va adonar, ja era massa tard.
5: Avui també parlarem dels petards, evidentment, i també parlarem de les coques. Puc fer una pregunta? La coca de Sant Joan, que és aquesta coca, que hi ha aquesta cosa... Bueno, lo de la fruita confitada. Tu, Víctor, la fruita confitada, estàs a favor o en contra?
2: Amb els anys a favor.
5: Amb els anys a favor.
2: De petit no, però de gran sí.
5: A favor. Mònica?
6: No m'agrada a mi.
5: No, en contra.
1: A mi tampoc.
5: En contra.
1: A tu?
5: Jo, és que jo de debò, el que els va inventar la fruita confitada l'hauríem de portar al tribunal... al Tribunal de l'Haia. Jo crec que és una cosa espantosa. Jo és que sóc dels que mira que m'agrada la fruita, però sóc dels que la parto. Hi ha molta gent que... Tu, Dani Simón, què? T'agrada, tu t'agrada. I la Montse Girona? Què? No, tampoc. Jo crec que la majoria és que no, eh? Bueno, avui parlarem d'aquest tema. Aviam si podem parlar-ne avui d'aquest tema. Però, en fi, repeteixo. Revetlla, calorada, coca de Llardons, coca de Sant Joan, passar-s'ho bé, però sobretot molta prudència.
7: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
5: Més enllà de tot plegat, de la revetlla, de la calorada, la gran notícia de les últimes hores és la condemna a 24 anys de presó a l'exministre Ábalos.
2: És la primera gran condemna a l'entorn de Pedro Sánchez que li ha caigut a Ábalos pel cas de les mascaretes. El Suprem també ha condemnat a 19 anys entre reixes Coldo García, exassessor d'Ábalos, però en canvi l'empresari Víctor de Aldama, que va ser clau per repartir les comissions il·legals dels contractes, s'estalviarà la presó. El tribunal li perdona els 4 anys que havia de passar a la Garjola perquè ha col·laborat amb la justícia i ha portat diverses proves que han servit per treure l'entrellat d'aquesta trama.
5: Aquesta nit, Víctor d'Aldama ha fet una gira per teles. Avui, quan ha acabat el partit d'Argentina i tal, estava canviant, al cap d'una estona m'ha aparegut Víctor d'Aldama en el programa aquest d'Iker Jiménez, que jo em pensava que el programa d'Iker Jiménez era un programa que parlava d'ovnis i de coses d'aquestes, però ja cada vegada t'han dit més ja cap al tema polític. I ha dit Aldama que els pròxims que entraran a la presó seran Zapatero i Pedro Sánchez.
2: Sí, en aquest cas ho ha dit a Telecinco, en ple Telenotícies, i ha insinuat que Zapatero quedarà esquitxat per un altre cas de corrupció del qual Víctor d'Aldama no en pot dir res perquè està sota secret de sumari.
8: El expresidente del gobierno no solamente es que yo le haya apuntado, es que está imputado por el tema de Plus Ultra y obviamente puede estar imputado por otras más cosas que llegarán. Es algo que no puedo nombrar en este momento, por como digo, está en secreto sumario y vuelvo a decir, el señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez detrás de él.
2: De Aldama està animant tothom a col·laborar amb la justícia per continuar desemmascarant el govern de Pedro Sánchez. Per exemple, vol que buidin el pub persones com Julio Martínez, qui va ser president de l'aerolínia Plus Ultra, i també Leire Díez.
5: Paral·lel a tota la trama amb mascaretes, el Poder Judicial ja ha posat en marxa el procediment per expedientar Juan Carlos Peinado.
2: El jutge que porta el cas contra Begoña Gómez va insinuar que les escortes de la Moncloa podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'Estat, i aquestes consideracions han fet que una part de la cúpula dels jutges hagi demanat investigar si les declaracions són una falta greu per haver desacreditat de la policia. El Consell General del Poder Judicial ha avalat l'inici d'aquesta investigació, que, això sí, a tot estirar el que podria fer és acabar amb una multa de 6.000 euros per Juan Carlos Peinado. El que no canvia és res del cas Begoña Gómez, perquè el jutge ha citat la dona del president espanyol i la seva assessora, Cristina Álvarez, perquè demà entreguin els seus passaports.
5: El que també ha arribat als jutjats és el cas del porter del Centre d'Esport Sabadell, que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
2: La Federació d'Associacions Veïnals de la Ciutat ha denunciat Diego Fuoli al jutjat de Guàrdia per un delicte d'odi, i a més l'entitat també ha fet una petició formal a l'Ajuntament perquè el declari persona non grata i ha demanat al club que li obri un expedient. En un comunicat defensen que l'episodi de dissabte no pot quedar en una simple anècdota provocada per l'eufòria, com defensa el porter.
5: En futbol venim d'una jornada del Mundial amb dues notícies d'impacte. Per una banda, el davanter pretès pel Barça, Julián Álvarez, ha fet allò que vam explicar aquí fa un parell de mesos, no, quan va acabar la Lliga, que no sé com, que és que Julián Álvarez sortiria un dia a dir això. De fet, ahir a la tarda, algú ja va dir que aquella nit, que aquesta nit, Julián Álvarez diria alguna cosa després del partit. O sigui, ja se sabia, estava tot estudiat i preparat. O sigui, estava tot estudiat i preparat perquè sortís a dir això. Per cert, que Julián Álvarez algun dia explicarà tot. I és que ell ha demanat personalment al director esportiu de l'Atlètic de Madrid,
1: Mateu Alemany,
5: que vol marxar. I ho va dir de l'endemà de quedar eliminat de la Champions. L'endemà ja va dir, vull marxar de l'Atlètic de Madrid, per molts motius. Un és perquè no vol, vol deixar de jugar a l'Atlètic de Madrid i vol jugar al Barça, una, i la segona pel que sigui. I la segona perquè no s'entén futbolísticament amb el Cholo Simeone. O sigui, bàsicament és això. Això d'una banda. De l'altra, Messi, màxim golejador de la història de les Copes del Món, amb 18 gols, dos més que Kylian Mbappé. Però, per cert, que s'ha acabat l'últim partit del dia.
1: Sí, és el que han jugat les seleccions de Jordània i Algèria. La Sisus narrava amb la victòria provisional de Jordània, però Algèria... Les guineus del desert han remuntat i han guanyat 2-1. També de matinada, la Noruega d'Erling Haaland s'ha classificat pels setzens de final després de guanyar 3-2 al Senegal amb dos gols del davanter del Manchester City. França i l'Argentina també han passat de ronda. Ara en parlem, però si heu anat a dormir d'hora, com dèiem, sapigueu que en acabar el partit de l'Argentina, Julián Álvarez ha fet trontollar tot el mercat de fitxatges quan ha demanat públicament a l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar.
9: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
10: ¿Sea algo bueno te vas?
9: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: És veritat que Julián no es refereix explícitament al Barça, però se li entén tot fins al punt que, segons la sèrie La Copa, l'Atlètic de Madrid estudia demandar al Barça per negociar d'amagat amb un futbolista que té contracte.
5: Per favor, però si això ho fa tothom. Començant pel propi Atlètic de Madrid, per l'amor de Déu. Ai, Déu. A més, el Barça ha parlat amb l'Atlètic de Madrid. És que, clar, és que tot és una comèdia. Les declaracions de Julián han deixat en segon pla la classificació de l'Argentina... pels setzents de final i també la nova exhibició de Leo Messi, que torna a fer història.
1: Sí, l'astre argentí ha superat Miroslav Klose i ja és el màxim golejador en solitari de la història dels Mundials. Ha marcat 18 gols en 6 participacions, dos més que Klose i dos més que Kylian Mbappé, que ahir també va marcar un doblet en la victòria 3-0 de França contra l'Iraq. El partit ha acabat molt tard perquè s'ha hagut d'aturar el descans per avisar tempesta elèctrica. També hi ha hagut alerta meteorològica a l'entrenament de la selecció espanyola, que s'ha hagut de suspendre la meitat per una tempesta i un avís de tornado.
5: Vaja. Per cert, deixa'm dir una cosa que molt... O sigui, que bestia el Messi, que per cert li han fet una... Avui a La Vanguardia va veure una fotografia d'una estàtua que li han fet a Messi, la més alta del món i tal, que de debò és com si la millor que l'haguessin fotut a Las Vegas. Perquè és una cosa tan bèstia, tan salvatge, que és que fa esgarrifar i tot. Sí, sí, és una cosa enorme, enorme, enorme. I, doncs això. I que avui juga a Anglaterra.
1: Sí.
5: Que avui juga i juga a Portugal a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda a Portugal i a les 10 de la nit juga a Anglaterra. Escolta, Miqui... Ah, sí, les coses com són, Messi per davant, però tot fa pensar que Mbappé, si no és aquest Mundial, serà el següent, l'acabarà passant, perquè està a dos gols només de Leo Messi. Més coses. Avui hem sabut que Hostalric, a la Selva, han hagut d'activar l'emergència per salut pública per una plaga de mosques.
2: Sí, la situació és tan greu que hi ha negocis que han hagut de baixar la persiana temporalment. El focus de la plaga és un lot contaminat de 500 tones de plàstic que està en una planta de reciclatge del municipi. Ara l'Ajuntament ha explicat que ja saben d'on surten les mosques. L'empresa assegura que ja han traslladat el lot contaminat a una altra planta per desinfectar-lo i esperen que a partir d'avui ja es comenci a notar que hi ha una menor presència d'aquests insectes.
5: 7 i 17, te'n recordes d'aquell merder, Víctor, de l'any passat, que parlàvem de tot aquell merder? Amb que vam haver de trucar a l'alcaldessa de, o sigui, Calella de Palafrugell pel tema del meu avi, que no, sí, la cantada de Veneres, que no sonava el meu avi. Us han recordat d'aquella història? Doncs escolta'm, aquest any han decidit tirar pel dret i han dit, escolta'm, el meu avi torna al repertori. Quan el català... passat, la nova direcció decidit rectificar i recuperar el clàssic.
2: L'any passat els cantaires es van revelar, la van acabar interpretant, però l'organització l'havia esborrat del repertori perquè el documental de TV3 Murs de silenci havia vinculat el seu compositor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb l'explotació sexual de menors. Però, com dèiem, després d'aquesta allau de crítiques i de la pressió del públic, aquest any la cançó torna a la programació de la cantada a la platja de Portbó el pròxim 4 de juliol.
5: De la crònica internacional, notícia de fa poca estona, l'Iran anuncia que les negociacions de pau amb els Estats Units passen a una nova fase.
2: Sí, que les reunions tècniques que us hem explicat aquests dies a Suïssa ja han acabat, han dit, expliquen que s'han creat 4 comissions, 4 grups de treball per anar avançant feina, i tot plegat sota la lupa d'un comitè d'alt nivell amb les primeres espases dels dos països, de l'Iran i dels Estats Units, que supervisaran tota la negociació.
5: I la renúncia de Keir Starmer ha confirmat la inestabilitat política al Regne Unit, avui que fa just 10 anys que va decidir sortir de la Unió Europea.
2: Sí, Starmer ho ha deixat córrer després de 2 anys al càrrec, cedeix a les demandes del Partit Laborista, que el volia fora de Downing Street pels mals pronòstics a les enquestes. Un cop s'escull el seu relleu, el Regne Unit haurà tingut 7 primers ministres en només 10 anys, que és quan hi va haver el Brexit. Aleshores, sortir de la Unió Europea es va vendre com la solució màgica a molts dels problemes del país, però la majoria d'experts coincideixen que ha suposat un fre per l'economia.
0: I per cert, en música, mort als 94 anys, Clive Davis. Aquest home era un geni nord-americà que va descobrir artistes com Whitney Houston o Bruce Springsteen.
2: Sí, va ser una de les figures més influents de la indústria musical nord-americana. Se'l recordarà per tenir molt bon ull amb els talents emergents, perquè també va descobrir Janis Joplin, Aretha Franklin, Carlos Santana o Billy Joel.
0: I pel que fa a la resta dels esports, què?
1: Doncs un traspàs sonat a l'NBA és que Giannis Antetokounmpo se'n va dels Milwaukee Bucks després de 13 temporades i un anell i dues vegades que millor jugador de l'NBA fitxa pels Miami Heat. Fa temps que l'estrella grega demanava tocar el 2 a Milwaukee i finalment s'ha sortit amb la seva. En futbol, el Girona té nou entrenador, és el tècnic del filial Quique Álvarez, que ha pujat al primer equip per agafar el relleu de Mitchell, l'acompanyarà el seu germà Òscar. I al bàsquet de casa nostra, el Barça està contra les cordes a la final de la CB, ahir va perdre de 8 el tercer partit contra el València al Palau i està obligat a guanyar demà, també al Palau, a les 8 del vespre en directe a RAC1 per allargar la sèrie fins al cinquè i definitiu partit.
10: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 7 i 20.
10: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Aviam, per acabar de rodonir, ara mateix no circulen trens a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Vinaixa, hi ha servei alternatiu per carretera, i també retards a la R3 entre la Garriga i Figaró per una incidència que afecta la senyalització. Anem al trànsit ara sí, anem a comptar cotxes ara també, i com sempre des del RAC i com sempre amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquesta operació sortida que avui on avui 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. A hores d'ara, però, en aquest sentit força tranquil·litat, però hem de destacar dues incidències. Parlem d'un accident a la C25 durant aquest matí, aquesta poca estona, a l'altura d'Espinelves, un vehicle accidentat en direcció Lleida obliga a tallar un carril de circulació. També tenim un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, on també es talla un carril, en aquest cas en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem també encara de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que deixa retencions a la B20 de retruc i també a la B10, a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja trobem congestió, sobretot per la C58, al tram de Sant Quirze del Vallès i també a la AP7, concretament al punt de Barberà, amb un quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, el Llobregat continua amb retencions intermitents a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu i en direcció a Barcelona també la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
0: 7:21. Hola, Joan Ferrer, què tal?
14: Bon dia. Bon Com dia. Que avui vindran el Tomàs Fuentes i l'Ignasi Taltavull per parlar de la ruïna, us ensenyaré un petit exemple de ruïna. És la que va viure aquest presentador de la SER.
15: ¿Qué tal, bien?
16: Bien, de momento bien.
15: Bueno, ¿cómo que de momento? Habrá que seguir bien también, ¿no?
16: Por supuesto que sí, vale. Pero veremos en qué deriva todo esto.
15: ¿Estás nervioso?
16: No, yo que tengo Parkinson.
14: Ah, val, val, però nervis no, no? Ja sabeu que ens podeu enviar les vostres ruïnes breus al 669-10-10-10, que no us tremoli el pols. Crec que hi ha arribat alguna.
17: Aquí, Jofre Llombard, el aventurer coronel Tapioca, no se li va ocórrer una altra cosa que posar-se a cridar. Però era tal estat de nervis que en lloc de fotre un bon crit amb aquesta veu que Déu m'ha donat de fer... Auxili! Així ben... Em va sortir una merda de crit ofegat que era...
16: Així sonava, així.
14: És l'estimat i antic company Jofre Llombard. Aquí, des d'aquí, li enviem una abraçada. Que en tenia més d'una, de ruïna, el Jofre. Recordo alguna també al PortAventura.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. 7:23.
10: RAC 1.
18: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
19: BQN pregunta. d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
20: Encara pagues cada visita al veterinari?
21: Això s'ha acabat.
20: Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
22: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
23: Estic venent casa meva i no me'n surto.
24: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions. You make
25: me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
26: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
25: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
26: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
27: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
28: Nen, vaig tenir una cita increïble.
29: Però no deies...
28: Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
30: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
31: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
32: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
31: No, actor.
32: Casum.
31: El món no estava preparat.
32: Ni ell tampoc.
33: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
34: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
35: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
36: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
35: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
36: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
37: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
38: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
39: RAC 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
40: 7:27. La notícia de Fundació La Caixa, amb el Sergi Embudio.
41: Nou cas d'èxit del programa Caixa Pro Infància de la Fundació La Caixa, el qual va recórrer la Sònia, la mare de la Jana i l'Àlex del barri del Bon Pastor de Barcelona. Les dues criatures van créixer entre dificultats acadèmiques, moltes inseguretats i problemes emocionals, de fet, com milers d'infants i adolescents arreu de l'estat espanyol. Amb l'acompanyament del programa Caixa Pro Infància i la Fundació Trini Jove de Barcelona, avui podem explicar que la Jana ha arribat a la universitat i que l'Àlex ha millorat notablement el seu rendiment escolar.
42: 7:28. Cada dia una idea. Amb Xavi Puig.
43: A les farmàcies venen massa coses.
44: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
45: La proposta d'avui del Pep Prieto.
0: Les revetlles i festes salvatges són un gènere en si mateix, però poques vegades han estat tan divertides i també tan celebrades com a Projecte X. Cansats de ser invisibles, tres estudiants de secundària decideixen muntar una gran festa a casa d'un d'ells. També volen enregistrar-la perquè quedi per a la posteritat, però la nit es va complicant fins a extrems impensables. Està rodada com un found footage, un estil narratiu més propi del cinema de terror, i això és justament el que la converteix en un viatge impagable. Plena de gags memorables, et crea una sensació ambivalent. Voldries ser-hi, però també t'alegres que no sigui casa teva. Trobareu Projecte X a Netflix.
1: Històries de rentar la roba amb Detersolín.
2: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
3: Ah, sí? Com?
2: Rentant la roba amb Detersolín Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
3: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
1: Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
1: Tot el que sona a RAC 1.
4: Contingut exclusiu.
1: RAC més 1.
4: Fàcil.
1: Ràpid.
4: Còmode.
1: RAC1.cat.
4: RACU.CAT.
1: RAC1.cat.
40: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que la revetlla de Sant Joan d'avui coincideix amb un risc d'incendi que està disparat.
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
40: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia, sí, i en part per aquestes altes temperatures que avui es mantindran, encara amb avisos de calor extrema, sobretot a les comarques interiors, amb el perill més alt cap al Pla de Lleida. Màximes que avui es mouran entre els 36 i els 41 graus a Ponent i també Catalunya Central, i entre els 30 i els 37 a la resta del país. Matí de sol, núvols prims i pols sahariana, i tarda amb alguns ruixats amb tempesta, només en punts del Pirineu. I la nit de les revetlles serà càlida i sense pluja.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
8: Perfecte.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100%

0: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada.
1: Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
2: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: Està obligat a guanyar per allargar la sèrie fins al 5è partit. I a l'NBA, l'estrella dels Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha fitxat pels Miami Heat. El jugador grec marxa de Milwaukee després d'aconseguir un anell i 2 guardons al millor jugador de l'NBA.
4: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui hi ha molts semàfors grocs i vermells, amb qualitat desfavorable i irregular per la formació d'ozó troposfèric i també per la intrusió de pols africana.
6: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
7: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
8: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
7: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
6: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
9: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
4: I el trànsit.
10: Cupra us ofereix aquest espai.
4: Dia important avui a la xarxa viària per la sortida de 500.000 de cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona per passar la nit de Sant Joan. Anem al RAC, però, a aquesta hora del matí per saber com està la situació del trànsit. Comptant cotxes, com cada matí, tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts d'operació sortida, com deies, destacant que a hores d'ara, de moment, doncs tenim retencions habituals dels accessos de Barcelona, tot i que amb menys intensitat que de normal, sobretot amb tot el nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona en sentit sud i també el vessant Llobregat. Més enllà d'aquestes retencions, hem de destacar que a hores d'ara tenim actives dues incidències. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que amb direcció Lleida talla un carril de circulació, i també tenim una avaria a la A27 a Constantí, on també talla un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
13: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
14: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: Són les 7:34, aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
15: Bon dia.
4: Martí Esteban, bon dia.
16: Bon dia.
4: Sergi Embúdia, bon dia.
17: Bon dia.
4: Avui, que és dia de la Revetlla de Sant Joan, els diaris catalans van plens d'anuncis institucionals i missatges sobre l'ús dels petards, sobre la calor d'aquests dies i sobre el risc d'incendis. En destaquem un que ens ha cridat positivament, especialment l'atenció.
15: Sí, el publiquen la majoria de diaris, com per exemple La Vanguardia, i porta el lema "No petis la revetlla". És un anunci de la Generalitat i de Protecció Civil que alerta la població que no agafi els petards amb les mans i que no els apropi a la cara ni al cos. A més, també recorda que no s'han de llançar contra ningú ni en aglomeracions de persones.
4: Efectivament, revetlla a banda, la sentència del Tribunal Suprem pel cas Mascaretes és el tema omnipresent avui a totes les portades dels diaris. A Madrid, els mitjans, diríem que més conservadors, ho veuen com a una condemna històrica que acorrala com mai el president Pedro Sánchez. En canvi, els més progressistes no tenen de cap manera la impunitat del jutge en Víctor del Dama.
16: El Mundo obre la porta, la portada amb un "condemna unànime i implacable la corrupció que va arribar amb Sánchez". A l'editorial celebra una sentència virtuosa que és un càstig penal implacable a la primera trama de corrupció de l'era Sánchez. La veu extraordinàriament virtuosa i valuosa i demana la dimissió immediata del president espanyol i avisa, només és la primera sentència, però en vindran més.
18: L'ABC titula en gran "el sanchisme condemnat" i ho acompanya amb una foto del president espanyol i no pas d'Avalos. Afirma que la sentència equival políticament a una estocada de mort al cor del sanchisme i la veu com un epitafi polític per Pedro Sánchez.
15: La Razón titula "primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica". A l'editorial afirma que el cop és un cop directe a la medula del govern, ja que toca de ple el lleial company de peripècies polítiques de Sánchez, i es reafirma en la imperiosa necessitat que el president espanyol dimiteixi.
16: El País, a l'editorial, celebra que a Espanya la corrupció es pagui i ho qualifica de cop demolidor i devastador pel PSOE. Anima Feijóo a presentar una moció de

0: censura i qüestiona la sentència a De Aldama i conclou: el tracte d'aquest comissionista que barreja acusacions acreditades amb falsedats és la part més discutible.
1: En aquesta línia, el diari japonès, Ignacio Escolar titula irònic: a l'empresari la corrupció li surt a retornar, i afegeix: és inèdit que un corrupte d'aquestes dimensions acabi enganxat i sentenciat, però que no entri a presó i es quedi amb el botí.
2: Mentrestant, a Catalunya també es posen les mans al cap pel desequilibri que hi ha entre les penes d'Àvalos i d'Aldama.
3: Sí, Jordi Juan titula el seu article La Vanguardia, tres pispes i Pedro Sánchez. El director del diari defensa que el que més grinyola de la sentència és que Aldama no vagi a la presó, i afegeix que l'argument que va col·laborar amb la justícia és molt poc convincent. I en la mateixa línia, Leonor Mayor Ortega titula la seva crònica Amunt els beneficis de cantar.
0: L'editorial de l'Ara es pregunta si és una sentència exemplar o un escàndol. El diari afirma que cal salvaguardar una mínima proporcionalitat, i també apunta amb sorpresa que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que a més s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
1: I a Crònica Global, Míriam Saint-Germain també es mostra molt contrariada per la condemna de l'exministre i titula Àvalos, 24 anys, un violador, 8. I afegeix que no es tracta de reclamar càstigs desproporcionats ni d'entrar en una competició entre delictes, tampoc de restar gravetat a la corrupció política, es tracta de reflexionar sobre una qüestió de coherència.
2: 22 minuts i les 8. Hola, Polls, bon dia.
4: Hola, bon dia. Si els més petits de casa necessiten ulleres o lents de contacte, el Pla Veo, impulsat pel Ministeri de Sanitat, ofereix fins a 100 euros per a menors de 17 anys, sense distinció de renda, barri, procedència ni gènere. Perquè veure bé també és una qüestió d'oportunitats, i no corregir un problema de visió en la infància pot afectar l'aprenentatge, l'autoestima i el dia a dia de nens i adolescents. A més, la forma de beneficiar-te és molt senzilla. Podem consultar a l'òptica de forma àgil i directa les ulleres dels més joves per fi de la sanitat pública. Consulta tota la informació a veo.sanitat.gob.es.
2: 7:38.
5: Tía, perdona que te mando audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a secretaría de la facultad. Nos vamos, ya me dices.
6: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
7: Funcionan siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
3: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
5: Descubre Costa Rica. Naturaleza, playas y pura vida en un viaje de 9 días y 7 noches desde solo 1.190 euros. Recorre selvas, volcanes y playas paradisíacas con todo organizado. Reserva ya en tu agencia Alcón Viajes y vive Costa Rica como siempre has soñado. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
6: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
7: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisur.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
20: 17 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Què se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
21: Aquest matí a tots els addictes al mòbil que llegeixin la carta al País que signa la Laura Pérez Estevez. Diu que tot i que estiguem de vacances som incapaços de deixar-lo anar. Escriu, és una pena que tenim per fi aquell temps lliure que tant reclamem durant l'any. Estem atrapats en aquesta inèrcia. Ja no sabem simplement no fer res i en qualsevol pausa, per breu que sigui, recorrem el mòbil per omplir el silenci.
20: Doncs sí. Per cert, parlant de mòbils, què els passa als avis xinesos?
22: Doncs que són addictes a TikTok i a les compres per internet. Ho explica El Mundo. Resulta que més de la meitat dels majors de 60 anys del país passen més... que no tenen per què ser avis, normalment. Passen més de 4 hores...
20: Qui ha escrit això? Qui ha escrit aquesta barbaritat?
22: Això al Mundo. Passa més de 4 hores al dia.
20: Els avis xinesos. No et fot.
22: Mira, jo et dic, segons el Mundo, insisteixo, més de la meitat dels majors de 60 anys del país passen més de 4 hores al dia enganxats al mòbil i gairebé el 40% d'aquest temps ho fan mirant vídeos curts compulsivament.
20: I la gent adulta de més de 30 anys? Alguna cosa?
22: Encara pitjor, deu ser.
20: Els artistes que van treballar amb Clive Davis ploren la seva mort.
0: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
1: L'executiu i productor musical va treballar amb grans noms de la música que s'han afanyat a dedicar-li unes paraules d'homenatge. Bruce Springsteen ha dit d'ell que li va canviar la vida i que el va tractar amb el mateix respecte i amabilitat quan va assolir l'èxit com quan encara no era ningú. La cantant de soul Gladys Knight l'eleva a la categoria d'icona i assegura que no hi tornarà bé algú com ell. I per a Michael Bublé, Clive és una llegenda musical i aplaudeix que era algú que creia en les persones i en els seus somnis.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
20: Nora Rossell, bon dia.
23: Bon dia.
20: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
23: Que els kits antiressaca amb vitamines i suplements són una solució efectiva. Cap d'aquests elements elimina els efectes tòxics de l'alcohol ni ens protegeix de les seves conseqüències. Fins i tot, els medicaments poden ser perillosos. Per exemple, el paracetamol pot augmentar el risc de toxicitat i l'ibuprofen pot afavorir la irritació gastrointestinal. Llegim-me la raó.
20: Mònica Usar, bon dia.
24: Bon dia.
20: La sequera obliga a replantejar el futur de la vinya a Catalunya.
24: Sí, les projeccions climàtiques apunten que els episodis de falta d'aigua podrien ser cada vegada més freqüents, prolongats i intensos. Davant d'aquest escenari, la Universitat Rovira i Virgili estudia com el maneig del sòl i la vegetació poden ajudar les vinyes a resistir sequeres cada vegada més extremes i garantir la viabilitat del sector del vi.
20: Per cert, Nora, com hem de col·locar els miralls a casa?
23: Doncs pel Feng Shui, segons com ho fem, afavoreix o dificulta la circulació de l'energia vital. Per exemple, mai hem de posar un mirall davant de la porta d'entrada de casa, perquè l'energia rebotaria cap enfora. Tampoc mirant el llit, perquè l'energia podria interferir en el nostre descans. Els hem de col·locar de manera que reflecteixin la llum natural o mostrin elements agradables, com plantes ben cuidades o espais ordenats.
20: Res, no dormo bé, doncs. Mm-hmm. Per què han expulsat unes monges de clausura, ara?
1: Per guapes i per tenir massa presència a les xarxes socials. Sí, ha passat al monestir del nord d'Itàlia, on la mare superiora va posar en marxa iniciatives per recaptar diners, entre elles l'elaboració de Prosecco. Després d'algunes queixes d'altres de les monges de la congregació, l'església va destituir la mare superiora, que ara ha fugit amb 5 altres religioses per continuar amb el seu projecte.
20: I Catalunya registra l'abril amb més hipoteques noves des de l'any 2010.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
23: Sí, se'n van signar més de 7.000. Això és un 18% més que l'abril de l'any passat, però les xifres encara queden molt lluny de les que es registraven abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Per exemple, l'abril del 2005 es van adjudicar 20.000 hipoteques.
25: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
26: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
27: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
20: A les xarxes.
0: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
20: I en Terres, bon dia.
28: Bon dia. Avui us vull recomanar el perfil d'Instagram i el canal de YouTube d'Eugenio Monesma. És un director de cinema etnogràfic que publica documentals sobre costums, oficis perduts i tradicions de diferents parts de la península. A l'Instagram penja talls dels seus documentals, com aquest d'aquí on parla sobre els caramels.
29: Los caramelos se fabricaban sobre todo en los meses de verano, porque con el calor bajaba el consumo de otros dulces, como los pasteles, que ocupaban la mayor parte de la producción en invierno.
28: I més enllà dels talls a xarxes, publica també al seu canal de YouTube, on té més de 2 milions de subscriptors, els documentals etnogràfics sencers. Té més de 500 vídeos publicats i una varietat de temàtiques impressionant. Si us interessa, el trobareu a totes les xarxes buscant el nom d'Eugenio Monesma.
0: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
20: Obrim les pàgines d'esports. Albert Pedrol, bon dia.
30: Bon dia.
31: Guala! Les rebaixes de Guala
3: us ofereixen aquest espai.
20: Julián Álvarez pren protagonisme en el dia històric de Leo Messi després d'anunciar, Julián, que vol marxar de l'Atlètic de Madrid.
4: Sí, Mundo Deportivo titula la portada Bomba Julián. El diari qualifica la petició del davanter com un missatge claríssim a l'Atlètic de Madrid, mentre que Xavier Muñoz ho defineix tot plegat com una gran notícia. Al diari Esport llegim: ha esclatat el cas Julián Álvarez. En canvi, Albert Masnou es pregunta: i si Joan Laporta fitxa Leo Messi en lloc de Julián Álvarez? D'aquesta manera, afegeix, ho té a les seves mans i s'estalviaria 150 milions d'euros. I a Madrid el diari ha titulat tot a portada Julián demana sortir de l'Atlètic de Madrid i deixa anar la bomba a Dallas, mentre l'Atlètic denunciarà el Barça a la FIFA, i el Marca conclou que no fa falta que Julián sigui explícit perquè el seu desig és clar, és jugar al Barça.
20: Aficionats d'Escòcia deixen Boston sense cervesa.
4: Sí, Escòcia ha tornat a un Mundial després de 28 anys i els seus aficionats han revolucionat Boston. Uns 50.000 seguidors es van desplaçar a la ciutat nord-americana i van disparar el consum de cervesa fins al punt que molts bars s'han quedat sense existències i han hagut d'activar comandes d'emergència. L'impacte dels escocesos ha estat tan gran que l'alcaldessa de Boston ha proposat un acord de germanament amb Glasgow perquè els aficionats se sentin com a casa.
5: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes.
6: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
7: Gual·la!
5: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
20: La notícia fric, Carlos Fernández, bon dia.
8: Bon dia.
9: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: L'obsessió d'una fan brasilera amb el cantant de BTS, Jungkook, arriba a un nivell extrem. La dona es presentava repetidament a casa seva i intentava cridar l'atenció del cantant a tota costa. Tirava objectes per sobre de la valla de la casa, feia passar cartes sota la porta i en una ocasió fins i tot va arribar a trucar-li el timbre 133 vegades. Ara ha estat condemnada a un any de presó i a ser deportada.
20: On ja salmó aquest matí?
8: Els mitjans espanyols, que es fan ressò d'una setmana nefasta per l'amor. L'actor Òscar Casas i la cantant Anna Mena trenquen la seva relació després de gairebé 2 anys junts. I qui sembla que també ha quedat solter és Pablo Alborán, que fins ara sortia amb el model Juan Sesma. En una interacció a l'últim concert del cantant, una dona li ha dit que volia ser la seva cunyada i ella ha sorprès a tothom responent que estava disponible.
20: Avui que és Sant Josep Cafasso, és l'aniversari de...
8: L'actriu Frances McDormand, Fargo, Nomadland, que fa 69 anys, l'actriu i cantant Dana Paola, Maria Belén, Élite, 31 anys, el xef i presentador Alberto Chicote, Pesadillo en la cocina, Top Chef, 57 anys, i l'entrenador de futbol Zinedine Zidane, que fa 54 anys.
20: Només?
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
20: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Nora?
23: La de l'Expansión, que ens alerta de l'avís que ha fet el conseller delegat del gegant de comerç electrònic xinès JD.com de cara al futur més pròxim. Concretament, Richard Liu assegura que els robots acabaran substituint tots els seus repartidors. La companyia, que dedica uns 700.000 treballadors a fer aquesta feina, de moment diu que no els farà fora, sinó que els formarà per desenvolupar noves tasques relacionades amb la robòtica. El diari destaca també com l'avenç d'aquesta automatització preocupa la Xina, on milions de llocs de treball podrien estar en risc.
12: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: 8 i les 8.
30: Tens entre 18 i 30 anys? Torna el Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
31: I heard you
2: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
7: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
2: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
7: Si busques el millor, recorda.
2: Només Daikin és Daikin.
13: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
14: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
13: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
15: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
17: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't al teu punt Endesa.
18: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
19: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
21: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
22: És l'Espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna.
31: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
32: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
33: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
34: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
33: Que poc que costa comprar bé.
35: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
36: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
37: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
38: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
39: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
40: 3 i les 8.
41: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
42: Amb la vinaixa.
43: Comencem a salivar. De pa de pessic, de massapà, amb fruita confitada, de llardons, de pinyons, de crema... Ella, la coca, la dolça tradició més esperada i desitjada de la Revetlla de Sant Joan. La nit on el foc allunya els mals esperits. Som-hi amb els petards i amb les fogueres. Alerta amb els dits, que soni l'estiuenca, papi posa-la al disc de Joan Dausà amb la col·laboració de Mamaduixa. Aviso, no us la traureu del cap. Peus a les...

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Matí Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: A Matlleu Origen, el gust és nostre.
3: RAC 1. Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
4: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: de petits ens van ensenyar que els xivatos eren els dolents, els que trencaven el silenci, els que explicaven allò que passava, els que delataven els companys. Però quan ens fem grans descobrim una veritat incòmoda. Sense xivatos, moltes vegades no sabríem res. Víctor de Aldama ha estat condemnat. La sentència deixa molt clar que formava part d'una organització criminal i que va participar i que es va lucrar en una trama corrupta. No és un innocent, no és una víctima, és un culpable. Però es veu que és un culpable que ha parlat, i parlar té premi. El Tribunal Suprem li ha imposat una pena infinitament inferior a la dels altres condemnats i clarament corruptes, i a més ha suspès l'execució de la presó durant 5 anys. Mentre José Luis Ábalos haurà de complir la bestiesa de 24 anys de presó i Koldo García 19, Aldama evitarà entrar-hi gràcies a la seva col·laboració amb la justícia. La decisió així d'entrada genera, diguem-ho suaument, incomoditat, perquè a ningú li agrada veure com algú reconeix haver delinquit i, malgrat això, surt millor parat que els seus socis corruptes. I encara menys quan recorden una evidència. En aquesta trama, els corruptes no eren 2, eren 3, perquè Aldama no era cap observador privilegiat, no era un testimoni accidental, no era algú que passava per allà. Formava part de tot el mecanisme. Va participar dels negocis, dels contactes i també dels beneficis. Dit d'una altra manera, la justícia ha premiat un corrupte perquè explicava com funcionaven els altres corruptes. Un corrupte que, a més, es va quedar una part del botí. Però la pregunta és una altra. Com es descobreixen les trames de corrupció? Com s'arriba als despatxos, als intermediaris, als diners, als favors i a les comissions? Moltes vegades perquè algú xerra. La justícia ho sap. I per això, ara el Suprem ha premiat les confessions útils. No per bondat, no per compassió, per interès, perquè prefereix sacrificar una part del càstig a canvi d'obtenir tota la informació, encara que sigui falsa o esbiaixada. És un pacte molt discutible, però és un pacte. La qüestió és si la societat està disposada a acceptar-lo. Si preferim que tots els culpables callin i compleixin la mateixa pena, o si acceptem que alguns culpables paguin menys per ajudar a descobrir tota la veritat o una part de la veritat o un quilo de mentides. Perquè ahir el Tribunal Suprem no només va dictar una sentència sobre Víctor de Aldama, també ha enviat un missatge als pròxims investigats. Si parleu, us sortirà més barat. Ah, i us tocarà una part del que ha robat, perquè Aldama es quedarà més de 2 milions que ens va robar. Encara que hàgiu participat del negoci, encara que us hàgiu quedat una part dels calés, encara que també sigueu un dels corruptes. Són les 8:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 23 de juny del 2026.
2: I avui tornarà a ser un dia de calor intensa, amb sol i pols africana ara al matí, després a la tarda amb algunes tempestes en punts del Pirineu i la Revetlla serà càlida, però sense pluja.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a hores d'ara, des de primera hora del matí, continuem amb dues incidències actives. Parlem d'aquest accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció a Lleida doncs talla encara un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, on també està allà un carril de circulació en direcció Valls, que deixa en aquest cas, però, menys d'un quilòmetre de lentitud en sentit nord.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui és 23 de juny, per tant, la vigília de Sant Joan, per tant, aquesta nit, la Revetlla. Catalunya s'omplirà dels espurnejos de les fogueres i del rugit dels petards. La Revetlla inundarà el país de llum, de festa, de música, però no tothom podrà limitar-se a gaudir d'una de les nits més màgiques de l'any, una celebració ancestral que ens singularitza com a país. La d'avui també acostuma a ser una nit moguda als parcs de bombers, a les comissaries i als hospitals. Per cert, una abraçada a tota aquesta gent que ajudaran que els excessos quedin frenats. L'onada de calor que rosteix Catalunya des de diumenge ha disparat el risc d'incendi. El mapa dels agents rurals s'ha tenyit de vermell. Avui ja tenim 110 municipis de Catalunya, 110, sobretot a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre, en risc molt alt d'incendi. El Departament d'Interior vol estalviar censurs i ha reforçat un 30%, les dotacions dels bombers que aquesta nit i matinada estaran a punt per combatre les flames. Un dels inspectors del cos de bombers, Miqui López, donava per fet que avui se'ls girarà molta feina.
4: És la nit de més serveis per la simultaneïtat i perquè juntem una època on el combustible està disponible, on fa calor i a més on tothom o la majoria juguen amb petardos, amb foc, dins d'una zona o un entorn, no només forestal, sinó també urbà, i això fa que hi hagi molt increment de número de serveis.
0: El còctel és explosiu, una és a por, un ambient molt sec i una nit que té la pirotècnia i el foc com a grans protagonistes. Per minimitzar riscos, Protecció Civil ha prohibit llançar petards o encendre fogueres a menys de 500 metres d'una zona forestal. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
6: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Avui es continuarà la calor intensa, molt intensa, i es mantenen els avisos a moltes comarques del país, no?
2: Sí, encara avisos per aquesta onada de calor, sobretot a les comarques interiors, amb el perill més elevat cap a punts del Pla de Lleida, amb temperatures que avui es mouran entre els 36 i els 41 graus en sectors de Ponent i també Catalunya Central. En principi no repetiran els 42-43 graus que vam tenir ahir, per exemple, a Vilanova de Segrià, 42,4 en el cas de Lleida, o 42,1 al Ferràs i també al Carles. Avui queden 1-2 graus més baixes, però tot i això continua la calor extrema i en general màximes d'entre 30 i 37 graus. Matí de sol i tarda després amb alguns ruixats en punts del Pirineu que poden anar acompanyats de tempesta i també amb aquesta pols sahariana que deixa el cel enterbolit. I hem començat la jornada també amb temperatures altes, entre els 24 i els 26 graus ara mateix a Barcelona, després d'una nit tòrrida a l'estació situada al Raval, on la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Tenim 23 graus a Tarragona, hi ha 20 graus a Lleida, 19 a Girona, 26 a Montserrat, també després d'una nit tòrrida, o 21 graus a Roses. I la nit de la Revetlla pinta càlida. Per exemple, avui a l'hora de sopar, la temperatura serà al voltant dels 32 graus a Lleida, 28 graus a Barcelona i també a Tarragona, 27 graus a Girona, a més a prop del mar, amb un punt de xafogor. Per tant, nit de la Revetlla càlida i sense pluja, només dèiem amb aquestes tempestes de tarda en punts del Pirineu. I a partir de dijous baixa la temperatura, però ho farà molt a poc i tampoc baixarà gaire. És a dir, a finals de setmana tindrem valors que estaran 4 o 5 graus encara per sobre de la mitjana, però sense aquesta etiqueta d'onada de calor.
0: Per tant, vol dir que la calorada continuarà,
2: sí,
0: baixarà
2: no
0: una mica,
2: extrema, però sí, continua. Sí, sí, sí.
0: I no veu res que faci canviar en les
2: a principis
0: setmanes.
2: De juliol sembla que podria baixar una mica més la temperatura, però sempre una mica per sobre de la mitjana. Per tant, de moment, paciència amb la calor.
0: A tot això, aquesta calorada també es nota als hospitals, que avui han desgestionat en les conseqüències de la calorada com les de la Revetlla. Un dels grans centres de referència del país, la Vall d'Hebron de Barcelona, ha multiplicat per 4 les persones ateses per cremades en una nit com o multipliquen. Per 4 les persones que s'atenen per cremades en una matinada com la d'avui, Joel Penya.
7: El cap de la secció de cremats de la Vall d'Hebron, el doctor Jordi Serracanta, assegura a RAC1 que totes les cremades es poden prevenir. Per això, demana precaució a l'hora d'acostar-se a les fogueres, de llançar petards i dona també algun consell.
8: No tirar mai els petards a prop de la cara, perquè la mateixa flama a les guspires ja et pot cremar. No guardar-se el material pirotècnic a butxaques ni a dins de motxilles penjades a l'esquena. No encendre els petards i no tirar-los dins de casa ni en espais tancats. Això, sobretot, no col·locar petards dins d'ampolles, totxanes o qualsevol altre recipient.
7: I en cas que algú es cremi, el primer que cal fer és avisar emergències i, si no és greu, aplicar el que el doctor Serracanta anomena la llei dels 15.
8: Durant 15 minuts hem de posar la zona afectada per la cremada sota l'aigua de l'aixeta, que més o menys està a 15 graus o 20 graus, i a 15 centímetres de distància de l'aixeta. I un cop fet aquest procediment, doncs posarem una tovallola neta o bé unes gasses per poder anar al centre de salut que tinguem més proper.
7: Durant una nit normal, la unitat de cremats rep entre 5 i 7 urgències. Durant la Revetlla poden rebre'n fins a una vintena.
0: Avui la Vanguardia alerta que la protesta dels metges que es neguen a continuar acumulant hores extra pot saturar encara més les urgències aquesta nit de Revetlla. El risc de cremada s'hi suma al d'insolacions o cops de calor. Només entre diumenge i ahir dilluns el Servei d'Emergències Mèdiques va haver d'atendre més d'un centenar de persones per problemes derivats d'aquestes altíssimes temperatures. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recepta sobretot prudència.
9: Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho. El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos.
0: De fet, el faran salonar de calor està sent encara molt més letal. Si ahir us explicaven que les altes temperatures ja havien provocat la mort de tres persones grans, avui hem d'afegir una altra notícia tràgica. Dos nens de 2 i 4 anys de Carpentràs, al sud de França, mor d'un cop de calor després de quedar atrapats dins d'un cotxe. La fiscalia francesa investiga què va passar exactament, però els primers indicis apuntarien que hi haurien entrat pel seu compte sense que els pares se n'adonessin. En aquest escenari tan endimoniat arriba la revetlla. Òscar Ordeig era el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Conseller Ordeig, bon dia, moltes gràcies.
5: Hola, Jordi, bon dia.
0: Bon dia. Suposo que la d'avui és una de les revetlles més delicades dels últims anys, no?
5: Bueno, una de les revetlles més importants, una de les festes més importants, i per tant, primer missatge és de que, com ara dèiem, la situació climàtica ha canviat moltíssim i vivim doncs, la situació més extrema dels últims 23 anys pel que fa a les temperatures. I per tant, hem de ser capaços de combinar doncs, la festa amb la prudència per evitar danys majors.
0: Quines comarques en aquests moments preocuparien més?
5: Bueno, ja, com ha dit la Mònica, doncs, aviam, primer de tot, ja venim d'un cap de setmana molt complicat en el qual tothom ha col·laborat molt. S'ha fet una campanya, un seguiment de la campanya de la SEGA, els alcaldes, els professionals. Hem reduït al màxim doncs, totes les incidències perquè s'ha actuat de manera molt ràpida. Això ha baixat una miqueta, però continuem aquesta zona de comarques de Lleida, l'Ebre, amb un risc molt alt d'incendi. Per tant, no és tant això com el fet de que aquesta nit serà una nit doncs, molt llarga i molt complicada, històricament és la que més trucades registra el 112 i per tant jo crec que aquí el que s'ha de demanar és sobretot no es pot fer foc a menys de 400 metres de la massa forestal i sobretot demanar la màxima prudència perquè la veritat a part de les pluges que hi ha hagut els últims mesos sí que les temperatures extremes dels últims dies doncs han fet que determinades zones doncs, siguin un polvorí. Per tant, prudència, col·laboració, precaució per evitar danys majors i sobretot un agraïment molt gran com heu fet vosaltres a tots els professionals que porten molts dies al peu del canó i reaccionant i treballant en els incendis que hi ha hagut de manera molt, molt ràpida i que ens ha permès doncs, fer molt bona feina. Això m'ho deien els alcaldes que ja han tingut algun susto i que, per tant, que estaven molt agraïts d'aquesta feina que s'està fent.
0: Hi ha hagut diversos municipis de Lleida, conseller, que han suspès les fogueres previstes per aquesta matinada. No sé si us han plantejat en algun moment dictar una prohibició general.
5: Bueno, a les zones d'alt risc no es poden fer activitats que generin algun tipus de risc, doncs això, doncs evidentment fogueres, a menys de 400 metres, per tant ja hi ha una normativa molt clara que s'ha anat comunicant als ajuntaments i en el moment en què estàs en aquesta situació, doncs automàticament no es poden fer segons quines activitats forestals, activitats de sega, per tant aquí demanar prudència i col·laboració. I també, a part, les que estan, els municipis que no estan en alt risc d'incendi, també demanar prudència. Escolta, si podem evitar determinades activitats, les evitem, sobretot les hores de major calor i també amb els petardos, amb la revetlla, amb les fogueres, doncs, escolteu, evitar doncs, riscos innecessaris perquè, a més, com diem, és la situació més extrema dels últims 23 anys. No és que ens ho estiguem inventant. I, per tant, també hi ens hem de posar al cap de que, com dèiem, cal fer un canvi en la gestió forestal, cal actuar tot l'any per preparar el país pel que ve i pel que tenim sobre la taula. El país no està prou ben preparat amb les franges de protecció, amb els plans de prevenció d'incendis, amb els eixos de confinament, amb la gestió forestal, per tant, aquí hem de fer un canvi, com diem a vegades també amb la gestió cinegètica, doncs també amb la gestió forestal, i per tant estar més preparats, i quan venen festes com aquestes, gaudir-la, la revetlla de Sant Joan, que és molt nostra, però alhora hem d'augmentar la precaució.
0: Conseller, hi presentàveu la campanya de prevenció d'incendis forestals, que és una més de l'estratègia de gestió forestal que treballeu conjuntament Interior i Agricultura i que va més enllà del que seria la feina dels bombers. És a dir, estem parlant d'enfrontar-se a focs de sisena generació. Com és exactament un incendi d'aquestes característiques i com es combat?
5: Bueno, primer de tot, aquí cal fer un canvi de paradigma. S'ha de treballar els 12 mesos de l'any per tenir el territori més ben preparat. Què vol dir això? Avui dia un incendi que comenci en una punta del país et pot encadenar i pot arribar a través dels diferents massissos a l'altra punta. Per tant, el que necessitem és crear aquests eixos de confinament, que són 14, que vol dir que són com uns grans tallafocs, que vol dir fem una actuació forestal en determinades zones del país per evitar aquest encadenament. com també aquests diners que també ajudarem als ajuntaments per fer el manteniment de les franges de protecció. Cal dir als alcaldes que ens estan sentint, però també a tota la ciutadania, que cal tenir les franges que envolten una urbanització, una construcció, un poble, s'han de mantenir netes. Hi ha d'haver un pla de prevenció d'incendis, franges de protecció netes, i llavors s'ha de fer gestió forestal. Per tant, demanem un canvi de mentalitat a la gestió forestal. S'ha de fer tot l'any i hem de recuperar el paisatge, això que m'agrada tant dir, agroforestal. Què vol dir? Pues que, escolta, que les vinyes, que els cultius són tallafocs naturals i s'han anat perdent en determinats llocs del país. Per tant, cal recuperar i ajudar a la gent que viu i treballa al territori que puguin mantenir, doncs, aquests tallafocs. Això és el que hem de fer. I ens hem de tenir clar que cal fer un canvi radical en la mentalitat de com veiem l'entorn natural. Per tant, la biodiversitat i els ecosistemes es protegeixen millor amb una gestió forestal adequada.
0: Però estem millor que fa un any o que fa dos, per exemple?
5: Estem millor que fa un any perquè, per exemple, ja hem donat una ajuda perquè tots els ajuntaments tinguin, que la meitat dels ajuntaments no tenien pla de prevenció d'incendis, la meitat dels ajuntaments no en tenien, per tant, ja aquest any molts més ajuntaments el tindran. També serà sortirà properament, però les pròximes setmanes, una ajuda per les franges de protecció. Hi ha un compromís de que durant 5 anys hi hagi 15 milions d'euros a l'any. Per tant, home, estem millor, sí. S'ha de fer molt més? També. I per tant, de dir, home, el país està preparat pel nou context climàtic? Encara no. També hem de parlar clar. Per tant, aquí demanar la complicitat i la responsabilitat de tothom, totes les administracions públiques, però també els ciutadans, de dir que a l'entorn del teu bosc, de la teva casa, de la teva urbanització, tots hem de fer la feina, doncs, perquè es pugui fer una bona gestió forestal i estar més preparats. Jo crec que no és cap sorpresa, de que el context climàtic ha canviat molt i que el Mediterrani en general, però Catalunya en particular, doncs, té molts deures sobre la taula i nosaltres els anirem fent, els anirem liderant, però no tot ho farà l'administració, Això ho hem de fer entre tots, també les empreses de gestió forestal, també tots els professionals, però també els propietaris i també els ajuntaments, entre tots ho hem de fer.
0: Dues preguntes per acabar, conseller. Les primeres, els bombers es queixen que els falten recursos per enfrontar-se a una temporada tan complicada com serà aquesta. El govern aportarà d'addicionals?
5: Home, primer de tot, jo crec que el govern està aportant recursos extraordinaris a nivell públic per a tots els efectius i els professionals públics. Llavors, a partir d'aquí, s'anirà, la consellera d'Interior segur que anirà parlant i comunicant-se, doncs, amb els sindicats, però jo crec que el que toca és tots plegats veure que tenim aquí un repte monumental, com deia, de fer front a una adversitat climàtica que requereix de més recursos materials i humans. I això és el que estem fent, mobilitzar el pressupost més alt de la història de Catalunya precisament per atendre, doncs, totes aquestes demandes, no només amb els bombers, sinó amb la resta de servidors públics. Per tant, nosaltres el que ens toca és agrair-los la feina, demanar complicitat i, evidentment, escoltar totes les demandes per intentar millorar cada dia, doncs, els serveis públics, també els de bombers. És la nostra voluntat, només faltaria.
0: No em puc estar de fer l'altra patata calenta que el conseller Ordeig ha hagut de gestionar, és el brot de pesta porcina. Els veïns d'alguns municipis afectats, com per exemple amb les restriccions com Sant Cugat, estan tips de no poder passejar pel parc de Collserola i encara els ha emprenyat més saber que s'ha autoritzat la gravació d'una pel·lícula a la zona. Com està la situació de la pesta porcina en aquests moments i d'aquest brot amb els porcs senglars?
5: Doncs miri, primer el missatge és que aquesta crisi sanitària no ha acabat. I per tant, m'agradaria poder dir, escolti, hem capturat 7.500 senglars a la zona de confinament i per tant hem acabat, però no ha acabat. Per tant, estem a una alerta sanitària que té un abast internacional, que afecta no només la nostra economia, sinó que a més té uns efectes sanitaris per la mateixa fauna, i per tant necessitem mantenir aquestes restriccions fins després de l'estiu. Nosaltres el que demanem és donem les gràcies a tots els ciutadans, perquè tothom ha actuat d'una manera exemplar, però alhora també demanem comprensió i disculpes per aquestes restriccions. Vam reunir els alcaldes per escoltar-los, compromís d'anar adaptant, doncs, les mesures per generar el mínim greuge, possible, però també dir que, escolta, que s'ha de fer així i s'ha de seguir. Per tant, escoltarem, adaptarem quan puguem, però l'alerta no, però l'alerta no ha acabat i necessitem seguir treballant. I una altra cosa, per la seguretat de les persones, allà s'està treballant amb armes de foc i per tant necessitem que la gent doncs garantir la seguretat de les persones i alhora que no entorpir aquesta feina, aquesta gran feina ingent que s'ha fet, que no s'havia fet mai en tota la història i que ha portat ja una inversió d'uns 90 milions d'euros també. Per tant, necessitem seguir treballant i la complicitat de tothom, si us plau.
0: I lo de la pel·lícula?
5: Lo de la pel·lícula, escolta, nosaltres hem dit les restriccions no són en cap cas amb les activitats econòmiques. Els restaurants poden seguir, la gent pot anar als accessos a les seves cases i si una activitat econòmica pot garantir que es tanca, que hi ha un tancat i que hi ha unes mesures de bioseguretat, això, aquesta activitat es pot fer. Per tant, nosaltres en cap cas vam dir que les activitats econòmiques tancades, parametritzades, s'haguessin de suspendre. Per tant, anem analitzant cas a cas. I aquí el que es va dir, diu, escolti, vostè no ho pot fer, però si garanteix que ho tanca, sí que ho podrà fer. Per tant, s'ha ballat tot, es fan les mesures de control i desinfecció, doncs llavors nosaltres, evidentment, les nostres restriccions són d'accés obert al medi natural, no de les activitats econòmiques.
0: Res, perdoni, m'ha dit que han hagut de sacrificar 7.500 porcs senglars, ja?
5: Sí, sí, sí.
0: 7.500.
5: 7.500, sí, exacte. La setmana passada, 444, sí. Des dels 6 mesos, 7.500 a la zona de restricció.
0: Déu-n'hi-do.
5: I treballant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, durant 6 mesos seguits, i per tant aquí també una fatiga i una dedicació dels professionals que aquí també vull agrair, entre 1.000 i 2.000 persones setmanalment treballant a la zona, i per tant que un agraïment etern, mai podrem estar doncs, prou agraïts d'aquesta feina de dedicació que s'està fent, treballant de nits, sobretot, amb el que això comporta per les persones.
0: Moltes gràcies, conseller, i molta sort aquesta matinada.
5: Moltes gràcies a vosaltres i bona revetlla a tots.
0: Bona revetlla.
10: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
10: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Però ni la calor ni el risc d'incendi dissuadirà centenars de milers de catalans de celebrar la revetlla. Fem una ronda per Catalunya per saber com escalfen motors de cara aquesta nit. Comencem per Lleida, perquè tal com recordava ara amb el conseller Ordeig, allà diversos ajuntaments han optat per suspendre les fogueres. Julen Andrés.
12: Artesa de Segre ha estat el primer municipi en anunciar-ho i l'han seguit pobles com Vallbona de les Monges o Sant Guim de Freixenet. En parla el seu alcalde, Francesc Lluc.
13: A Sant Guim, que estem a 750 metres d'alçada, la campanya del segar al cereal ha començat tot just ara i hi ha camps encara per segar a tocar de les cases del poble. Llavors creiem oportú suspendre la foguera, ja que no podem prohibir el tirar coets ni petards al no tenir policia municipal. Espero que la ciutadania i el veïnat ho comprenguin.
12: Altres ho decidiran avui. En el cas de Lleida Ciutat s'ha donat el permís a 6 fogueres i a Bellpuig, per exemple, han optat per concentrar-ho tot en una única foguera organitzada pel mateix consistori. Malgrat tot, el gran atractiu d'aquests dies a la demarcació es troba al Pirineu amb les falles.
0: En canvi, a Barcelona les fogueres es mantenen, la majoria es concentraran a les platges. A Tarragona, si fa no fa el mateix, allà les revetlles populars combinaran la llum de les fogueres amb la de les cercaviles, i a Girona els castells de focs també se sumen a la festa. Anem, per tant, cap a Barcelona, Tarragona i Girona. Adrià García, Esteve Giral, Sandra Florença.
14: Sí, com marca la tradició, les celebracions a Barcelona les encapçala l'acte de rebuda de la Flama del Canigó al centre de la ciutat. Sortirà del Camp Nou a les 5 de la tarda i arribarà una hora més tard, a les 6, a la plaça de Sant Jaume. Ho farà envoltada d'un seguici amb els gegants i capgrossos de la ciutat i també l'Àliga de Barcelona. Aquesta flama serà la que encendrà la vuitantena de fogueres que aquesta nit cremaran arreu dels 10 districtes. Les platges concentraran les principals multituds. Serà el cas de les festes a la Barceloneta i al Bogatell, amb les guinguetes obertes fins a 3:45 del matí. Però també s'ha organitzat una festa de tarda a la platja de Sant Miquel amb esports, música i sense alcohol, que començarà a les 4 i culminarà a les 10 de la nit amb un castell de focs. Coincidint amb la revetlla, avui el metro funciona tota la nit i a més Rodalies reforça les línies de la costa amb un tren cada mitja hora.
15: A Tarragona, barreja de foc, música i tradició mirant al mar. Al barri de Pescadors, al Serrallo, l'encesa de la Flama del Canigó arriba aquest vespre amb la foguera i la crema del ninot. Després, a la nit, sense sortir de la ciutat de Tarragona, revetlla musical a la plaça Corsini, a tocar del Mercat, i una mica abans la tradicional cercavila de foc pel centre amb recorregut per la Rambla Nova. A Salou i a Reus també hi ha cercavila de foc aquest vespre. A la capital del Baix Camp, la ciutat ja està immersa a l'arrencada de la Festa Major de Sant Pere, i a les barraques del Parc de la Festa hi haurà concerts tota la matinada. El foc del Canigó també arriba a Valls, de celebració a la ciutat per la Festa Major de Sant Joan. Música a Valls fins que surti el sol a l'aparcament del Barri Antic, a mitjà acabant com a caps de cartell.
16: A les comarques gironines, les revetlles més populars són la de Platja d'Aro, que a 11:45 el cel s'il·luminarà amb el gran castell de focs d'artifici des de la Platja Gran. A l'Estartit, la flama del Canigó arribarà a 8:15 a la plaça La Llevantina, amb els Pirats del Foc i Retumbatuca. La nit acabarà amb una foguera a la platja. I a Lloret de Mar serà també la flama del Canigó, que tornarà de la mà dels motoristes en una celebració amb coca i cava, i a 10:15 amb la foguera a la platja. Aquest any es retrà homenatge a Carles Estapé, impulsor d'aquesta tradició al municipi. A l'àrea de Girona s'esperen arribar fins als 38 graus i una nit molt càlida. Per això cal gaudir de la festa amb prudència i extremar les precaucions.
0: Com que molts catalans celebren la revetlla lluny de casa, avui el Servei Català de Trànsit calcula que a partir del migdia sortiran de Barcelona i Rodalia gairebé 500.000 de cotxes. Els Mossos es desplegaran amb 300 agents i una 50 de controls per evitar que ningú que hagi begut agafi el cotxe. Violeta Martos.
17: Aquesta nit els Mossos faran una 50 de controls repartits pel país, tant en territoris de platja com de l'interior. Hi haurà gairebé 300 agents desplegats per intentar prevenir el consum d'alcohol i drogues en una de les nits amb més festa de l'any. A banda dels controls, també hi haurà límits de velocitat, i els vehicles que circulin per la C32 i la C31 Sud, la B23, l'AP7 fins a Martorell i la Pota Nord fins a Montgat no podran accedir als 80 km per hora. Trànsit també habilitarà carrils addicionals a la P7 i a la C32, al Maresme, i el dispositiu especial per la revetlla s'allargarà fins demà, quan està previst que uns 240.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana. Per això demà també hi haurà restriccions als vehicles pesants a la P7. Els camions no podran circular pel carril dret i tampoc podran fer avançaments entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Tot plegat es reforçarà amb radars en línia pel control de velocitat i panells mòbils d'informació.
0: Sapiguem si aquesta hora ja es nota el moviment a les carreteres. Amb el RAC a comptar cotxes, Ferran Aràndiga, bon dia.
18: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, pendents d'aquesta operació sortida que començarà d'aquí unes hores. Com dèieu, a hores d'ara, de moment, la circulació és força tranquil·la, tret de que tenim alguns punts amb retencions habituals, tot i que aquests punts també circulen amb menys intensitat que de normal. Parlem del nus de la Trinitat, la C58 amb retencions des de Sant Quirze, o la AP7 amb cues d'un quilòmetre només en els dos sentits de la marxa, el punt de Barberà del Vallès. Més enllà d'aquestes retencions, doncs destaquem que tenim dues incidències actives. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida, des de primera hora del matí, deixa un carril de circulació tallat. També un vehicle avariat a la A27 a Constantí, doncs també talla un carril, en aquest cas en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Avui el dia també estarà intens a les pastisseries. Milers de catalans hi faran cap per comprar les coques de fruita confitada, de crema, de recapta o de llardons, les postres estrella de la revetlla. Les pastisseries esperen fer l'agost en ple mes de juny, Júlia Manero.
19: Sí, el sector considera que la revetlla que hi ha dimarts és positiu, tant per les pastisseries de les grans ciutats i l'interior, perquè bona part de la gent no marxa, com per les de la costa, perquè és la destinació predilecta per a les persones que poden fer un pont més llarg. El president del Gremi de Pastissers, Miquel Àngel Seguirre, ha dit a RAC1 que les vendes les encapçalen les coques de crema.
20: Hi ha un tipus de coca que és la que més agrada, no? En aquest cas podríem parlar de la coca de brioix amb tires de crema. Aquesta seria una de les coques que més es venen. Però, clar, no podríem oblidar-nos tampoc de la coca de fulla amb jardons. I últimament ha crescut moltíssim el que és la coca farcida, o bé de nata, o de crema pastissera, o de xocolata.
19: Seguirre també destacava que s'han filat el preu d'alguns dels productes bàsics, com els pinyons, però que el sector ha fet un esforç per mantenir, en la mesura del possible, els preus de l'any passat.
0: I el sector de la pirotècnia també calcula que la d'avui serà una bona revetlla, amb un increment de vendes entre el 3 i el 5%, Julià.
19: La revetlla ja arriba, però, amb gran part del territori en risc alt d'incendi i, per tant, s'ha d'extremar la precaució amb els petards. Ara bé, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha explicat a RAC1 que això no ha afectat les vendes i que, en general, la gent acostuma a ser molt curosa.
21: La gent escolta molt i és molt prudent. I cada any la gent es concentra més a disparar aquest dia, amb moltes mesures de seguretat i cuidant, sobretot, el bosc. A Catalunya tenim un milió d'hectàrees, més d'un milió d'hectàrees de bosc, i és una de les coses que s'ha de cuidar més, que per per una celebració no podem cremar hectàrees de bosc que el bosc té més vida.
19: Aquest any hi ha prop d'un miler de punts de venda de petards arreu del país i el producte estrella, com ja és costum, són les bombetes, que representen prop del 20% de les vendes.
0: Avui també podeu celebrar la mal anomenada nit més curta de l'any amb la que no falla mai, la ràdio. Aquest vespre, a partir de les 9, RAC1 i RAC 105 us oferirà la millor sessió musical per amanir la revetlla de Sant Joan. S'allargarà fins les 4 de la matinada amb una barreja perfecta, la de les cançons que han marcat una època i les novetats. Salsa, pop, dance, reggaeton i clàssics que no passen de moda per omplir 7 hores, que ja és un clàssic dels estius. Conjuntament, RAC1 i RAC 105. Aquesta diada també acostuma a ser el tret de sortida de la temporada de piscines a molts pobles i ciutats de Catalunya. Demà molts obriran les portes de les seves instal·lacions municipals perquè els veïns s'hi puguin refrescar. És un moment molt esperat, però també potencialment perillós. Per exemple, ahir, al barri de Pardinyes, a Lleida, un socorrista va salvar in extremis amb maniobres de reanimació cardiopulmonar una nena de 6 anys que s'ofegava. Ara està ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova. Aquest ensurt a Lleida arriba poc després de la tragèdia que ha commogut Tarragona. Us ho hem anat explicant. Divendres, tres criatures d'entre 12 i 13 anys es van ofegar a la platja de la Rabassada. Havien saltat amb un grup d'amics des d'unes roques i ja no van poder sortir de l'aigua. Ara l'Ajuntament de Tarragona vol fer pedagogia a escoles i instituts dels riscos de banyar-se al mar. Els alertaran de la perillositat dels corrents marins o de saltar des de les roques. Esteve.
15: Sí, l'Ajuntament estudia incloure jornades de formació específiques als centres educatius en el proper concurs públic del Servei de Socorrisme a les platges. Difondre més coneixement sobre els riscos de banyar-se al mar quan hi ha mala mar o en punts concrets afectats pels corrents marins, com passa a la platja del Miracle i la Rabassada, la zona on justament es van ofegar els tres nens divendres passat. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García de Castro.
1: No podrem posar una tanca a tot arreu ni un cartell a cadascun dels morrots. No, llavors el que necessitem és aquesta corresponsabilitat i aquest sentit comú i aquest seguir les normes, si us plau.
15: Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant l'accident dels tres nens ofegats a prop de la cova del Gos. L'entorn dels nanos va avançar ahir al diari de Tarragona que és fals que les tres víctimes saltessin des de les roques. Asseguren que la força de l'aigua els va arrossegar i els va allunyar quan eren a la platja.
0: Dos quarts toques de nou. A Madrid, la gran notícia, la que ha provocat un incendi polític gegantí, és la condemna històrica a l'exministre José Luis Ábalos. El Tribunal Suprem va dictar una sentència sense precedents. 24 anys de presó per corrupció, perquè us en feu una idea. El 2019, els 5 joves que van participar a aquella lamentable i tristament famosa violació en grup a la Manada, Pamplona, els van caure 15 anys. 15. De fet, per trobar una pena equivalent a la d'Ábalos, ens hauríem de remuntar a un altre cas molt icònic, el de l'assassina del crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, que va

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
4: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
3: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
5: Perquè va destapar el pastís i va col·laborar amb la justícia. La tercera pota de la xarxa, el famós Koldo García, la mà dreta d'Ábalos, ell és qui hauria posat en contacte l'aleshores ministre de Transports i a Víctor Daldama per començar a intercanviar contractes a canvi de comissions. El Suprem l'ha condemnat a 19 anys de presó, una altra condemna molt severa. Anem cap a Madrid per conèixer els detalls d'aquesta sentència històrica. Arnau Mañé.
6: El Suprem sacseja al tauler amb la primera sentència a l'entorn polític de Sánchez. El tribunal planteja una condemna de màxim, s'aferra a les penes més altes de la Fiscalia i confirma el pitjor escenari per Ábalos i Koldo García, els principals acusats. El Suprem considera que ells dos i el Dama formaven un triumvirat organitzat amb funcions concretes per delinquir. Queda provat, per tant, que hi va haver il·legalitats en l'adjudicació de 13 milions de mascaretes i que van embutxacar-se més de 430.000 euros en comissions. Això a banda d'altres tripijocs com els endolls en empreses públiques. El tribunal parla d'una corrupció organitzada, orgànica i continuada amb el Ministeri de Transports al centre. Aquest cop la sentència va més enllà i aprofita per treure conclusions socials.
7: Va más allá de su daño económico. Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema.
6: La sentència s'ha signat per unanimitat i és ferma, però els condemnats la podran portar al Constitucional si consideren que s'han vulnerat els seus drets fonamentals.
5: Qui sí que en surt ben parat és Víctor Daldama, l'empresari, com deien, que va corrompre Ábalos, esquiva la presó perquè acaba traint els seus còmplices i els ha deixat els peus dels cavalls. No és estrany que la justícia agraeixi la col·laboració d'un criminal amb atenuants, però sorprèn el nivell d'indulgència del Tribunal Suprem amb Víctor Daldama. Penseu que el regidor del PP que va destapar la trama Gürtel, José Luis Peñas, li van caure gairebé 5 anys de presó. L'entorn d'Ábalos se'n fa creus, el seu fill Víctor va enviar un missatge al presentador del programa En Boca de Todos, Nacho Abad a 4, per carregar contra el Suprem i deia literalment: ara sí que l'han feta bona, el Dama surt impune i el meu pare es morirà a la presó. Ábalos i Koldo García van conèixer la sentència efectivament a la presó, el Dama va poder anar presencialment al Suprem i en va marxar a peu tranquil·lament. A la sortida va atendre els mitjans i va animar tothom a fer com ell i engegar el ventilador. Aquesta nit, en una entrevista a l'informatiu de Telecinco, el Dama ha anat encara més enllà i ha pronosticat que si hi ha més delators que segueixin els seus passes, tant José Luis Rodríguez Zapatero com Pedro Sánchez també acabaran a la presó.
8: El expresidente del gobierno no solamente es que yo le haya apuntado, es que está imputado por el tema de Plus Ultra y obviamente puede estar imputado por otras más cosas que llegarán. Es algo que no puedo decir en este momento, que no puedo nombrar en este momento, por como digo, está en secreto sumario. Y vuelvo a decir, el señor Rodríguez Zapatero, si como se ha demostrado la justicia funciona en este país, irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez detrás de él.
5: Després del programa Horizontes de 4 amb Víctor Jiménez, el Dama ha concretat una mica més. Estava a plató i ha convidat la coneguda com la lampista del PSOE, Leire Díez, i el mateix exministre Ábalos, que també comencen a cantar la Traviata.
8: Entonces, lo que quiero decir con este mensaje es ánimo, colabora, pero no solamente él, sino Leire Díez, pues es la siguiente que colabore, y el propio Ábalos, que creo que el propio Ábalos en la causa de Plus Ultra, igual que en la causa de obra pública y en la causa de financiación ilegal del partido, tiene mucho que decir.
5: El PP també hi sucapà. Ahir el líder popular Alberto Núñez Feijóo es va afanyar a tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions.
9: Es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? ¿A que uno de los casos termine archivado para utilizarlo como coartada que invalide todos los demás? Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
5: Pero el PSOE no es mou ni una coma del guió.

0: vist tant a la seu de Ferraz com a la Moncloa, insisteixen que resistiran perquè ja han depurat les responsabilitats internes que pertocaven. Els socialistes també qüestionen el perdó del Tribunal Suprem a Víctor d'Aldama. Des de Madrid també, Jordi Armenteres.
1: Sí, és una queixa directa del PSOE cap al Tribunal Suprem pel perdó d'Aldama. Diuen que no té cap sentit jurídic, perquè al final el gran corruptor queda impune. Óscar Puentes, contundent.
2: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Però la xarxa es va molt més enllà i tira d'ironia per definir el paper del Suprem com d'un paper allisonador i el ridiculitza per perdonar el dama. Des de Ferrada respon a Feijó que si tanta tolerància zero té amb la corrupció, s'apliqui la seva norma i demana explicacions d'una vegada a Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez ahir tenia acte públic, va parlar de corrupció, però no d'Ábalos, sinó del PP i dient que ell ha acabat amb aquella España.
4: Aeropuertos sin aviones, ciudades de la cultura con sobrecostes de hasta el 300%, velódromos en definitiva de la corrupción. Esa no es la crónica de una desdicha, es la ausencia total de un proyecto de país. La España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. Ese yo creo que es el gran logro que hoy estamos celebrando.
1: Però cap referència al seu exministre i reiterant que aspira a continuar governant molts anys.
0: Aquest matí la sentència del Tribunal Suprem pel cas Mascaretes és omnipresent a totes les portades. Els de Madrid són els més crítics, uns amb Pedro Sánchez, d'altres amb la impunitat de Víctor d'Aldama. Marc Segués.
5: El Mundo celebra una sentència virtuosa que és un càstig penal implacable a la primera trama de corrupció de l'era Sánchez. Demana la dimissió immediata del president espanyol i avise. Només és la primera sentència, en vindran més. L'ABC titula en gran el sanchisme condemnat i ho acompanya amb una fotografia del president espanyol i no pas d'Ábalos. Afirma que la sentència equival políticament a una estocada de mort al cor del sanchisme i la veu com un epitafi polític pel socialista. El País, a l'editorial, festeja que Espanya la corrupció es pagui i ho qualifica de cop demolidor i devastador pel PSOE. Anime a Feijó a presentar una moció de censura i qüestiona la sentència a d'Aldama, conclou. El tracte aquest comissionista que barreja acusacions acreditades en falsedats és la part més discutible. En aquesta línia, el diari Oponese, Ignacio Escolar titula irònic. A l'empresari la corrupció li surt a retornar i afegeix és inèdit que un corrupte d'aquestes dimensions acabi enganxat i sentenciat però que no entri a presó i es quedi amb el botí. I a casa nostra, la Vanguardia Jordi Juan titula Tres Pispes i Pedro Sánchez. El director del diari defensa que el que més grinyola de la sentència és que Aldama no vagi a la presó i afegeix que l'argument que va col·laborar amb la justícia és molt poc convincent.
0: De fet, a Catalunya, el ressò del cas Ábalos també es deixa sentir. El PP es mola els ganivets amb un discurs que equiparava la situació d'avui a Espanya amb la Catalunya del procés independentista. El president del PP català, Alejandro Fernández, hi veia paral·lelismes, però també va comparar el president Salvador Illa, atenció, amb José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Salvador Illa es el zapatero de nuestra era. Rigurosamente cierto. Uno era Bambi, Zapatero, y el otro es el yerno ideal, Salvador Illa. Los dos se presentan ante la sociedad exactamente con la misma técnica. Hay una cosa que me pone muy nervioso y me pone a prueba, que es la cursilería. Me saca de quicio.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que afirma la delegada del diari Ara Madrid i col·laboradora del món a RAC1, Núria Orriols.
7: La sentència del cas Ábalos és un cop polític fort per a Pedro Sánchez, malgrat que la Moncloa donessin ja el cas per descomptat. Ho és perquè significa una taca de corrupció en el govern i, a més, en un moment de màxima vulnerabilitat com va ser la pandèmia. Ara bé, 24 anys de presó són molts i el Suprem no amaga que vol ser exemplificant en el càstig. És ben cert que la corrupció, com diu la sentència, erosiona la confiança en les institucions, però també erosiona la confiança en les institucions, la impunitat. I el missatge que dona el Suprem en el cas de Víctor Aldama és que pot ser corruptor i sortir indemne perquè has col·laborat suposadament amb la justícia. Aquest moviment dels magistrats és un avís a navegants perquè altres acusats de les causes judicials del PSOE cantin la Traviata, com Julio Martínez en Zapatero o la mateixa Leire Díez. Tot per arribar, si s'escau, a Sánchez. És necessari, òbviament, que la justícia premiï a qui l'ajudi. Ara bé, ens hem de preguntar si aquest sistema no acaba sent pervers, sobretot si es dona presumpció de veracitat a qui pot obtenir un benefici tan evident d'una confessió.
0: Encara a Madrid, un altre dels casos que complica la vida de Pedro Sánchez és el que esquitxa la seva dona, Begoña Gómez. El porta un jutge molt polèmic, Juan Carlos Peinado. Ahir, després de mesos d'una investigació més que qüestionada, finalment el Consell General del Poder Judicial va decidir expedientar-lo. Ho va fer després que el magistrat insinués que calia retirar el passaport de Begoña Gómez per evitar que els seus escortes de la policia espanyola l'ajudessin a fugar-se. La majoria progressista del Consell General va amb amb el vot de qualitat de la seva presidenta, va decidir que ja n'hi havia prou i estudiarà si sanciona Peinado. També des de Madrid, Adrià de las Heras.
8: Ara el Consell General del Poder Judicial ha traslladat el cas a l'encarregat d'investigar possibles infraccions dels jutges, que haurà de decidir si les paraules de Peinado són una falta greu o si no hi ha motius per sancionar-lo. Tot el procediment podria acabar amb una multa de 6.000 euros a tot estirar. També el podrien castigar suspenent-lo de feina temporalment o traslladant-lo a un altre tribunal, però aquestes possibles sancions tindrien poc impacte en la carrera judicial de Peinado, que es jubilarà abans d'acabar el setembre. Sigui com sigui, aquesta investigació del Consell General contra Peinado no canvia res del cas Begoña Gómez. El jutge ha tirat milles i ha citat la dona del president espanyol i la seva assessora, Cristina Álvarez, demà perquè entreguin els seus passaports.
0: El que també acabarà als tribunals és l'estracanada del porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli. Segur que recordareu com dissabte en la celebració de l'ascens de l'equip al balcó de l'Ajuntament va convidar els aficionats a insultar Pedro Sánchez. Doncs bé, la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat Diego Fuoli al jutjat de guàrdia per un delicte d'odi. L'entitat també ha fet una petició formal a l'Ajuntament perquè el declari persona non grata, tot i que ahir, en declaracions al Món a RAC1, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, va donar la polèmica per tancada i va evitar demanar més responsabilitats. La seva posició extraordinàriament tèbia contrasta amb la de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, que també ha exigit al club que obri un expedient al porter. I d'aquí uns moments, els eclipsis d'aquesta nit al Mundial de Futbol. Julián Álvarez ha eclipsat els dos gols de Leo Messi, Leo Messi ha eclipsat els dos gols de Kylian Mbappé i Kylian Mbappé ha eclipsat els dos gols d'Erling Haaland. D'aquí uns moments.
9: Hi ha qui espera les rebaixes i hi ha qui les viu abans que ningú. Per a tots els que no saben esperar, a Viladecans de Style Outlets les rebaixes ja han començat. Aprofita els millors descomptes a Viladecans de Style Outlets en marques com Guess, Puma, Adolfo Domínguez, Quicksilver i moltes més. Aquest estiu, la millor versió de les rebaixes t'espera a Viladecans de Style Outlets.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
11: L'Àngels és directora d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
13: Anar a una piscina caribenya.
14: Dormir en un hotel del Far West.
15: Volar a llums d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
16: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
17: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
18: Gràcies.
19: Per què, mama?
18: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
19: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
20: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
21: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
22: Carlos Tarque i Ricardo Ripérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
21: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
22: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
21: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
23: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
24: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
25: Quan vulgui.
24: Que bé.
2: Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
0: 3 quarts tocats de 9, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Als esports, a les últimes hores del Mundial, ens arriben dues notícies que sacsegen el món del futbol. D'una banda, el davanter pretès pel Barça, Julián Álvarez, ha fet saltar pels aires el mercat de fitxatges després de dir públicament des de Dallas que vol tocar el 2 de l'Atlètic de Madrid. Per l'altra, Leo Messi s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials en 18 gols, 2 més que Kylian Mbappé, que aquesta matinada també ha marcat 2. Totes dues seleccions, França i l'Argentina, ja són els 16ens de final, igual que Noruega, que ho ha aconseguit en 2 gols més d'Erling Haaland.
25: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
0: Ara omplem tota la informació, però abans l'últim partit del dia s'ha acabat fa menys de 2 hores. Algèria ha guanyat 2-1 Jordània després de remuntar el gol inicial dels jordans. També de matinada Noruega ha guanyat 3-2 Ghana. Els futbolistes noruecs, encapçalats per Haaland, han celebrat la classificació al mig del camp fent veure que remaven dins d'un vaixell viking, una celebració que han secundat els milers d'aficionats noruecs que hi havia a la graderia. Però, com dèiem, les dues grans notícies de les últimes hores tenen a veure amb l'Argentina, que hi va guanyar 2-0 Àustria. Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora i en acabar va obrir la caixa dels trons. Ja ho tenia previst fer. Si heu anat a dormir d'hora, això us sorprendrà. L'objectiu número 1 del Barça per aquest estiu va mullar-se i va demanar públicament l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar.
26: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
27: ¿Sea algo bueno te vas?
26: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: És veritat que Julián Álvarez no refereix explícitament al Barça, però se li entén tot. Prova d'això és que, segons la sèrie La Cope, l'Atlètic de Madrid estudia demandar al Barça per negociar d'amagat amb un futbolista que té contracte. De moment és només una possibilitat i no hi ha res en ferm. Les declaracions de Julián Álvarez han eclipsat la classificació de l'Argentina pels 16ens de final del Mundial i la nova exhibició de Leo Messi, que s'ha convertit en el màxim golejador de la història de les Copes del Món gràcies als 2 gols que va marcar ahir en el 2-0 contra Àustria. L'astre argentí n'acumula 18 en 6 Mundials. Són 2 gols més que Miroslav Klose i que Kylian Mbappé, tot i que és inevitable pensar que el davanter francès, que té 27 anys, el pot superar tard o d'hora. Messi va començar el partit fallant un penal, però va treure's l'espina amb els 2 gols de la victòria. En acabar, Messi treia ferro a la seva fita.
28: Lo importante es que el equipo ganó, un partido durísimo, donde ellos eran duros físicamente, muy intenso. Por momento no costaba tener la pelota por esa intensidad que ellos tenían y bueno, un partido que había que jugarlo de esta manera y lo sacamos adelante.
0: Leo Messi també va trencar altres rècords ahir. Es va convertir en el jugador més partits en un Mundial, 28, en el futbolista que més victòries ha aconseguit, 18, i en el que més minuts hi ha jugat, prop de 2.500. Enviat especial va ser el partit de l'Argentina, l'enviat especial de RAC1 a Dallas, Damià López.
29: Sí, Messi és un seriós aspirant a l'MVP d'aquest Mundial. De moment, després de 2 jornades disputades, ha estat el jugador més dominant. Ha fet els 5 gols de la seva selecció. Ahir, una nova actuació èpica, doblet i victòria 2-0 contra Àustria. Un pas més de Messi cap a l'eternitat. Leo Scaloni, seleccionador argentí.
30: Cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó un balón en el gol, se lo notó que estaba comprometido, eso... Eso es por algo, es estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
29: Argentina té 6 punts a 6 possibles. Ho té tot a favor per acabar primera de grup. L'albiceleste jugarà la tercera jornada contra Jordània. Allà buscarà assegurar aquesta primera posició que podria significar evitar Espanya als vuitens de final.
0: Sobre la nova exhibició de Leo Messi, escoltem el comentari que signa el periodista del diari El País i col·laborador del Monarracu, Juan Irigoyen.
1: Maradona consiguió, probablemente, la mejor actuación individual en un deporte colectivo el 22 de junio de 1986. Aquella tarde, en el Estadio Azteca, Diego firmó la mano de Dios y el gol del siglo, es decir, la picardía y la gambeta, una especie de justicia poética, esa que solo el fútbol regala, con la victoria argentina contra Inglaterra. Exactamente 40 años después, Lionel Messi se convirtió en el máximo anotador de la historia de los mundiales después de la victoria argentina frente a Austria. Messi marcó los dos goles en la albiceleste. Los libros de historia se abrieron para Maradona en 86 y para Messi en 2026. Y si en México, el mundo del fútbol, se preguntaba cómo había hecho Diego para engañar a los ingleses, hoy, en Estados Unidos, se preguntan cómo hizo Leo para engañar al tiempo. Mañana cumplirá 39 años. La respuesta seguramente no está en sus piernas, sino en su cabeza. No es su físico lo que lo mantiene vigente, sino su manera de entender el fútbol. Será por eso que, cuando todos corren, Messi camina. Y eso no solo es suficiente, es demasiado.
0: Gràcies, Juan. Ho dèiem abans, França, mentrestant, també s'ha classificat pels setzens de final després de guanyar 3-0 l'Iraq. El partit s'ha acabat tardíssim, a les 3 de la matinada, hora d'aquí, perquè ha estat aturat més de 2 hores al descans per un avís de tempesta elèctrica. Finalment s'ha pogut reprendre amb normalitat. D'aquesta victòria passada per aigua de la selecció de França, escoltem el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món RQ, Anaïs Martí.
5: La tempesta que va caure sobre el França-Iraq de Filadèlfia va ser triple. Primer, l'ombra de Messi, màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 gols. Després va arribar l'huracà Julián Álvarez, deixant clar que vol marxar de l'Atlètic de Madrid per complir un somni, digue-li Barça o Barça. I finalment, la tempesta real. Els llamps van obligar a retardar 2 hores l'inici de la segona meitat. El protocol és el protocol. I Mbappé, amb 14 gols mundialistes, va marcar-ne ahir 2 més. Ja són 16, 2 menys que Messi, però aquest serà probablement el dia que menys es parlarà d'ell i de França. Es parlarà dels llamps, dels trons i del partit més llarg del Mundial fins ara. Quantes tempestes més i de quina mena queden en aquesta Copa del Món?
0: França no està l'única afectada per la meteorologia. Espanya ha hagut de suspendre l'entrenament que feia a la seva seu, a Chattanooga, per la tromba d'aigua que queia sobre la ciutat de Tennessee. També hi havia un avís de tornado que obligava l'equip de Luis de la Fuente a tancar-se al gimnàs. Com cada dia, tanquem el suplement del Mundial amb una contracrònica. Avui la signa el periodista i col·laborador del Món RQ, Tian Riba.
6: El 1994 la Guerra Freda s'havia acabat i els Estats Units eren el referent del món lliure i tenien un president simpàtic. Aleshores, els nord-americans ja havien convertit el rugby en futbol americà i el cricket en beisbol. En canvi, la resta del món el futbol encara era el rei i no havia sucumbit del tot al mercat. Per això la FIFA va decidir desembarcar als Estats Units. Aquell va ser el torneig amb més assistència i més audiència de la història. 32 anys després, el menyspreu de Trump per l'estat de dret i les normes internacionals ha enfonsat la imatge dels Estats Units i la corrupció dels amos del futbol ha deixat la FIFA amb una reputació evident. Però com que ja no dissimulen, el Mundial ha tornat als territoris del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord i especialment als Estats Units per la mateixa raó per la qual el sinistre Infantino ha ampliat el campionat de 32 a 48 seleccions. Els diners. El més destacat d'aquest torneig fins ara són les falses pauses d'hidratació, que en realitat són pauses publicitàries, diners. I si s'imposen els partits de 4 parts, hauran trinxat el futbol com va passar amb el bàsquet i el convertiran en un succedani com el rugby i el cricket d'hacendado.
0: Avui la segona... aquesta nova jornada del Mundial, la segona jornada, continuen 4 partits més, a les 7 de la tarda, Portugal-Uzbekistan, els que estiguin fent la revetlla a casa, a les 10 de la nit, Anglaterra, contra Ghana, a la 1 de la matinada Panamà-Croàcia i a les 4 de la matinada Colòmbia-República Democràtica del Congo. Encara als Estats Units aquesta matinada Aitana Bonmatí ha fet el llançament d'honor en un partit de beisbol entre els San Diego Padres i els Atlanta Braves. La jugadora blaugrana estava a Mèxic fa uns dies fent de comentarista del Mundial i avui ha estat la gran protagonista d'aquest partit de beisbol.
7: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: De tornada a Catalunya, atenció al malson que viuen els veïns d'Hostalric a la Selva. Resulta que les altes temperatures d'aquests dies han afavorit l'arribada d'una plaga de mosques. Des de fa més d'una setmana els insectes han envaït el municipi. No és cap exageració. Penseu que l'Ajuntament ha hagut d'activar l'emergència per salut pública i alguns negocis fins i tot han hagut de baixar la persiana temporalment. El focus de la plaga és un lot contaminat de 500 tones de plàstic d'una planta de reciclatge d'Hostalric. Avui parlem amb l'alcalde Nil Papiol, d'aquí una estona aquí al Món a RAC1. En successos a Badalona, un home ha quedat ferit per arma blanca en una baralla ahir al barri de la Salut. Els Mossos ja estan buscant l'agressor. Avui que de Mallorca ens arriba un cas molt bèstia. Han detingut un home de 20 anys acusat d'agredir sexualment el seu germà de només 3. Els metges sospiten que més, amb la violació, li haurien encomanat la gonorrea. I encara en plana de successos, ho acabem de saber, els Mossos han detingut a Tortosa una dona acusada de difondre missatge d'odis racistes, homòfobs i xenòfobs a través de la xarxa. Ara que ja som de ple a l'estiu, s'acosta una altra cita imprescindible d'aquestes dates. La cantada de veneres de Calella de Palafrugell, el 4 de juliol. I tornarà amb un clàssic, el meu

0: Després del veto frustrat de l'edició anterior, la nova direcció de la cantada, Vaneres, ha decidit recuperar el clàssic. Recordeu que els organitzadors de l'any passat el van excloure després que el documental de TV3 Murs de Silenci relacionés el seu compositor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb l'explotació sexual de menors. En plan internacional, les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran sembla que ara van per bon camí, passen a una segona fase, les converses a Suïssa es donen per tancades i ara comencen unes de tècniques que haurien de permetre tancar un acord abans de 2 mesos. Les borses són optimistes, ja avui han obert amb números verds a l'Àsia, l'horitzó de pau també empenya a la baixa el preu del petroli, el barril de Brent ha caigut als 77 dòlars, que és el nivell d'abans de començar aquesta guerra. I el Regne Unit, la dimissió en diferit de Keir Starmer, confirma que el càrrec de primer ministre britànic és un dels més volàtils d'Europa. Des del referèndum del Brexit, ara fa 10 anys, el país ha tingut 6 caps de govern. 6. Starmer ho ha deixat córrer després de només 2 anys al càrrec per la pressió interna del seu propi partit, el laborista, que el volia fora de Downing Street pels pèssims pronòstics a les enquestes. Des de Londres informa Sergi Forcada.
1: Tot i que hagi passat una dècada des de la votació del Brexit, un dels seus artífecs, el populista Nigel Farage, segueix marcant el rumb de la política britànica. El seu partit, Reform UK, lidera les enquestes d'intenció de vot i, tot i que no hi ha eleccions generals previstes fins d'aquí a 3 anys, la popularitat de Farage ha tingut molt a veure amb la renúncia del primer ministre Keir Starmer. Els laboristes volien un recanvi al capdavant de Downing Street per algú amb carisma i decisió que pugui aturar l'auge de l'extrema dreta. I aquest algú sembla que serà l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Conegut com el rei del nord d'Anglaterra, hores d'ara és l'únic candidat que ha dit que es presentarà a les eleccions primàries dels laboristes per substituir Starmer. Si cap altre diputat no acaba fent el pas, Burnham es convertirà en primer ministre d'aquí a un parell de setmanes. Si no, el procés s'allargarà fins al setembre.
0: De tornada a Catalunya hi vam veure una imatge que fa uns anys hauria estat inimaginable. Un líder del PSC elogiant Convergència. Va passar ahir quan Salvador Illa va voler reconèixer el paper del partit a la història del país i va elogiar el llegat de Jordi Pujol. Ho va fer en l'acte d'ingrés a l'Arxiu Nacional del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya.
2: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. No? Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Llavors, també crec que avui també és un moment per reconèixer la seva tasca de servei al país, la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país i la seva contribució que ha fet al llarg de molts anys. No?
0: El president Pujol era a l'acte també al costat d'un altre president, Artur Mas. Les 9 del matí, amb música, mort als 94 anys, Clive Davis, una de les figures més influents de la indústria musical nord-americana. Segurament el nom no us sona de res, però era una figura llegendària al sector per la seva oïda privilegiada i per la seva capacitat de descobrir nous talents. Clive Davis era tot un visionari i va descobrir artistes que es van acabar convertint en estrelles mundials. Atenció al book de Clive Davis. Per exemple, Whitney Houston. So Bruce Springsteen. Janis Joplin. Aretha Franklin. Carlos Santana. Però també Alicia Keys, Billy Joel o Carrie Underwood. Al llarg de la seva carrera, Davis també va fundar els segells G-Records i Arista Records, des d'on va llançar la fama mundial la majoria d'aquests artistes. Segons ha informat la família, Clive Davis va morir ahir a la seva residència de Manhattan. Els artistes que van treballar amb ell ja s'han afanyat a dedicar-li unes paraules d'homenatge. Springsteen, per exemple, ha dit d'ell que li va canviar la vida i que el va tractar amb el mateix respecte i amabilitat quan va assolir l'èxit com quan encara no era ningú. La cantanta del soul, la gran Gladys Knight, l'eleva a la categoria d'icona i assegura que no hi tornarà a haver algú com ell. I per Michael Bublé, Clive és una llegenda musical i aplaudeix que era algú que creia en les persones i en tots els seus somnis. Encara en música, Olivia Rodrigo ha creat el seu propi festival. Es dirà Daisy Chain Fields i el cartell el formaran exclusivament dones, on hi actuaran, per exemple, la gran Chappell Roan o Doechi. També una quinzena d'artistes més, entre les quals Stevie Nicks, Mitski o la mateixa Olivia Rodrigo. El festival es farà el 29 d'agost a la ciutat d'Irvine, a Califòrnia, i tot el que capti es donarà a ONGs que treballen pels drets de les dones. Tot a punt a Valls per donar demà el tret de sortida tradicional de la temporada castellera. La colla vella i la colla joves es trobaran a la plaça del Blat per la Diada de Sant Joan amb el que cada vegada sembla un objectiu més clar, el 4 de 9 sense folre. Els de Castells de RAC1 també hi seran per explicar-vos tot el que passi. Serà la primera de les 14 actuacions castelleres que retransmetran aquest 2026. Joel.
3: Tradicionalment, l'inici de la temporada castellera estava fixat en el dia de Sant Joan a Valls, però és any de concurs i totes les colles han arrencat la temporada apretant l'accelerador. Els castellers de Vilafranca ja han descarregat castells de gamma extra i demà serà la plaça de Blat de Valls l'escenari perfecte perquè ho facin també els xiquets de Valls. La carta més ambiciosa de totes dues colles és el 4 de 9 desfolrat, que l'assagen tant la colla joves com la colla vella. Tot i això, aquests darrers ja han carregat el 5 de 9 en folre i volen treure's l'espineta tan ràpid com puguin i descarregar-lo. A més, també duen en cartera grans estructures com el 4 de 9 amb el pilar. Les joves tornen a tenir un pilar de postal i de ben segur voldran fer-lo de 8 pisos. A més, també podrien treure a passejar la torre de 9 amb folre i manilles que tantes alegries els va donar l'any passat. Avui, a les 8 del vespre, hi haurà una bona prèvia amb la nit de completes, on totes dues colles ja es trobaran a la plaça del Blat amb menys pretensions, però la mateixa rivalitat.
0: 9 i 4, avui que a partir de les 11 del matí al món a RAC1 parlarem d'un dels podcasts més exitosos del moment, La Ruïna. Entrevistarem els seus presentadors, l'Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuentes, per parlar de les situacions més ruïnoses que han sentit durant aquests 7 anys de programa. Si no sabeu ben bé què és La Ruïna, és un programa on tant famosos com persones anònimes expliquen alguna anècdota divertida sobre un moment, diguem-ho, vergonyós o lamentable. Per això avui també volem la vostra col·laboració. Envieu-nos notes de veu breus al 669-10-10-10, el telèfon de les notes de breu, de notes de veu breus al 669-10-10-10, en què ens expliqueu la situació més vergonyosa, incòmoda o lamentable que hàgiu viscut, i la farem escoltar en directe al Tomàs i a l'Ignasi perquè ens diguin què en pensen. Repetim, notes de veu breus, 669-10-10-10. I després, cap a 3:15, parlarem amb el director Teatre Àlex Rigola, d'una obra que, aprofitant el teatre, aprofitant el grec, s'estrena demà. Somni, a l'obra Somni d'una nit d'estiu, una versió de la comèdia de Shakespeare que estrena demà a la sala Heartbreak Hotel de Barcelona amb un repartiment de luxe. I a la resta dels esports, notícia d'impacte a la NBA, una de les estrelles més importants de la Lliga, Giannis Antetokounmpo, ha fitxat pels Miami Heat.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: És una notícia de fa només unes hores. L'estrella grega dels Milwaukee Bucks canvia d'aires després de 13 temporades a la franquícia. Feia mesos que Antetokounmpo forçava la seva sortida de Milwaukee i finalment s'ha sortit amb la seva. Jugarà als Miami Heat després de deixar un llegat inesborrable a Milwaukee. Un anell i dos guardons de millor jugador de la NBA. Mentrestant aquí, el Barça està contra les cordes a les finals de la Lliga ACB. Ahir va perdre de 8 punts contra el València en el tercer partit que es va disputar al Palau. D'aquesta manera, demà està obligat a guanyar també el Palau per allargar la sèrie fins al cinquè i definitiu partit que jugaria dissabte a València. Va ser el Palau Blaugrana, el Dani Aguilar.
5: Sí, ni el Palau Blaugrana de les grans ocasions va intimidar un València inclement que, de la mà de la perillosa inconsciència d'un talent generacional com Montero, no va deixar-se endur per la remuntada blaugrana. Els de Pasqual van aixugar 18 punts quan semblava tot perdut, però els valencians van seguir colpejant per tombar definitivament la resistència física del Barça. Xavi Pasqual era clar.
6: L'equip ha posat tot el que porta dins, va arribar una mica justos de forces, però hem posat tot, per tant, res a retreure. Sí, anem al límit de les nostres possibilitats, molts jugadors amb problemes físics que fins i tot juguen i que en altres llocs no jugarien.
5: I Pedro Martínez reconeixia la incidència de la seva manera de jugar.
7: Nosaltres som un equip que juguem molt desinhibits i això desinhibeix el rival, no? O sigui, bueno, estem acostumats, no? No, clar, ens agradaria a nosaltres estar sempre molt encertats i que quan no estem encertats que l'altre equip no estigui, però això no passa, no?
5: Els valencians han recuperat el factor pista. Els blaugrana voldran demà allargar la sèrie per forçar el cinquè partit dissabte de nou al Roig Arena.
0: En futbol, el Girona ja té entrenador, és el tècnic del filial, Quique Álvarez, que ha pujat fins al primer equip per agafar el relleu de Mitchell, l'acompanyarà com a segon el seu germà Òscar. Més coses, avui el Barça de Futbol Sala pot ser campió de Lliga. Per aconseguir-ho ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia a 7:45 del vespre. Si no guanya, no passa res, perquè encara tindrà dues oportunitats més. I en hoquei patins, avui l'Igualada té una cita amb la història. A 8:45 del vespre també pot proclamar-se campió de Lliga. Necessita guanyar el Liceu de la Corunya a Riazor en el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Si ho aconsegueix, aixecaria a l'Igualada el seu primer títol de Lliga en 29 anys.
8: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I a les portes de l'operació sortida de la Revetlla, al trànsit.
9: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquesta operació i sortida en què mig milió de vehicles doncs, sortirà de l'àrea metropolitana a partir de les 12 d'avui. A hores d'ara, però, la circulació en general és de força fluidesa, sobretot arreu de la xarxa viària catalana, però també als accessos i voltants de Barcelona. A hores d'ara, la circulació de moment és força normal i amb molta menys intensitat que d'habitual. Ara, a hores d'ara, hem de destacar dues incidències. Parlem d'un accident encara des de primera hora a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida continua amb un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una avaria de vehicle també a la A27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord amb poc menys també d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també tenim una tercera incidència a la C17 a l'altura de Balenyà, perquè a causa d'un animal a la via es talla un carril de circulació en direcció a Barcelona que deixa 2,5 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
11: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: I a les 9 i 9 acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1. A veure... Parlant de cançons de l'estiu, perquè la plataforma Spotify ha presentat les seves candidates a convertir-se en la cançó de l'estiu 2026 a Espanya. Per exemple, trobareu aquesta cançó d'Anna Mena i Lola Índigo que es diu Petitoa. Tu mío y yo petito. També La Graciosa, una col·laboració entre Quevedo i Elvis Crespo. O aquesta, Una na más, de Mike Towers. Yo no pido mucho, solo una na más. Una noche solamente pa' ver que se siente. Una na más, que si nos gusta podemos hacerlo pa' siempre. A més, per primera vegada, Spotify permet als usuaris vaticinar quin serà el tema que marcarà la temporada d'estiu d'aquest any a través d'una votació. Si voleu fer-ho, només heu de seleccionar l'opció votar, que trobareu a la part superior de la llista de producció que duu per títol Verano 2026. A banda de les que hem sentit, ja també podreu votar temes com el Dai Dai, de Shakira. O el d'una altra colombiana, la Karol G, de Si antes te hubiera conocido. Altra vegada, eh? Aquesta cançó del 2026... També trobareu l'èxit d'un dels artistes de l'any, Baile Inolvidable, de Bad Bunny. O Droga, de Setangana i Mora. I en aquesta llibre de possibles cançons de l'estiu a Espanya també hi ha representació de Catalunya, per exemple, en Choque, de Bad Gyal i Chencho Corleone. O el ja clàssic Bailando por ahí, de Juan Magán. Tots aquells, com el Marc Serra que entreu, veureu que hi ha una gran absència.
12: Papallaó! Una salutació a RAC1!
0: Potser no l'inclouran a la llista, però sens dubte serà la gran diva de l'estiu. Ella i, evidentment, Letizia Sabater, que hi va fer 60 anys.
13: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
14: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
13: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 9 i 12.
15: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
16: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone. Danone us ofereix el perquè de tot plegat.

0: Saludem a aquesta hora Joan López Alegre. Què tal, Joan? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Lola García, què tal, Lola?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ot Bou.
3: Bon dia.
0: Bon dia. I la Laura Rossell, per trepitjar l'ull de poll.
4: Bon dia.
0: Què tal, Lola?
4: Bon dia,
0: Balagria.
4: Molt bé, molt bé.
0: Bon dia, Balagria. D'aquí uns moments saludarem a una persona que vull, que demà serà en aquest estudi, com tots els dimecres, però que vull que ens il·lustri,
2: sisplau,
0: des d'un punt de vista penal, sobre el que ahir va decidir el Tribunal Suprem, el que va sentenciar el Tribunal Suprem, que és el Javier Melero, que ja ens està escoltant i que ara saludaré d'aquí uns moments. Però abans deixem fer una pregunta, perquè avui és el dia de la revetlla de Sant Joan, i després vull saber qui es va inventar aquesta cosa.
2: Ets un grinx.
1: Quina d'elles?
0: No. Jo sóc un grinx de la revetlla, i sóc un grinx del Cap d'Any, i sóc una persona que no... Jo a les festes, als altres caps de setmana i als altres festius, res. No, vull saber si la coca us la mengeu... Si aparteu la fruita confitada.
2: Sí, clar.
5: Aparto tot.
2: Òbviament.
0: Tu apartes la confita.
2: Sí, clar.
0: I tu, Ot Bou?
3: Jo sóc celíac i llavors he tingut un llarg historial de problemes amb aquesta història.
0: Bueno, de parlar un dia el tema dels celíacs,
3: però...
0: De parlar un dia el tema dels celíacs, perquè tot és més car.
3: No, molt més car.
0: Molt més car. Però, sí. Per tant, tu no pots menjar coca.
3: Ja, a veure, hi ha coca sense gluten, però no m'hi he produït. Hi ha un tipus de fornets ara que es van... Sí, acaba, sí. Hi ha un tipus de fornets que es van sofisticant ara, que tenen molta oferta. Però no... Ara me la menjaria, la fruita, me la menjaria.
0: Tu sí, eh?
3: Sí,
0: Lola?
5: Clar, com que no pots, te la menjaria.
0: I tu, Lola, estàs a favor o en contra?
5: Jo és que no m'agrada el dolç.
0: No te... Cap?
5: Soc molt rareta. Jo, per exemple, la xocolata me la prenc si té 95% cap amunt de
0: cacau.
5: De cacau. Ja. Si no, no m'agrada.
2: Pots salvar això?
5: Em sona dolç.
0: No? Tu, Joan, apartes la fruita?
5: Agafo un trosset petit, perquè és Sant Joan. Però...
1: Jo només odio les cireres, però com que a la meva dona li encanten, tenim el problema arreglat.
0: Ja, però te les treus d'allà, no?
1: Sí, clar.
0: Jo trec les cireres...
5: Li vas donar el talló verd.
1: Jo crec que...
0: Bueno, després en parlarem, perquè no em vull escapar avui de parlar-ne, però...
3: Però és molt poc adult, això. Allò que passen les sapatetes veient tot de trossets de color amuntegats una sobre...
5: Bueno, jo agafo els pinyons.
0: Els pinyons, sí, també, sí.
1: Però això és un altre debat. Pinyons xinesos o pinyons del país?
0: Bueno, de sempre del país.
1: Home, ja, però el preu canvia molt, eh?
0: És igual, tant tu.
2: És un quart de 10 del matí. Ha de ser de crema, coca de crema. Coca de
0: moment,
2: Sant Joan,
0: és un quart de 10. Si em permeteu primer parlar d'una altra...
2: I la de xocolata últimament també.
0: Com?
2: La xocolata també.
5: Has obert un debat.
2: Funciona molt bé.
0: El que de xocolata?
2: La coca de xocolata. Coca de Sant Joan de xocolata.
5: Sí, és veritat.
2: I el meu forn és o de crema o de xocolata.
1: Però tot això són variables modernes. No, sí, no tenen cap gràcia.
0: La coca és
1: o de crema o de brioix o de llardons.
2: Ja me la quedo jo.
0: Punt.
1: Ja està.
0: Aquestes coses de reinventar-se les diades, tu. Aviam, una cosa.
3: Jo els llardons me'ls menjava sense coca, això.
2: Ostres, sí, però és dur, eh?
1: És culpa teva, Basté.
0: Ja. Escolta'm, ahir el Suprem va dictar una sentència sense precedents. Són 24 anys de presó per corrupció a José Luis Ábalos. Per mi hi ha dues històries... Bueno, hi ha diverses històries, però una, la sentència, és a dir, que aquestes persones eren uns corruptes, és evident, quedat demostradíssim. Demostradíssim. Ara bé, 24 anys de presó, perquè us en feu una idea, el 2019, els 5 joves que van participar a aquella tristament famosa violació grupal de la Manada, els van caure 15 anys. 15. Per trobar una pena equivalent a la d'Ábalos, ens hem de remuntar a un altre cas, vaja, històric. El de la Rosa Peral, l'assassina del crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que li van caure 25 anys de presó. Per un assassinat estem parlant, eh? José Barrionuevo, que va ser el primer ministre que van condemnar l'any 98, que va ser responsable d'interior entre el 82 i el 86, pel cas Gal, pel segrest... Més bèstia que es recorda...
5: Segundo Marell.
0: Com, de Segundo Marell? Els GAL, que és aquell grup extremista que el govern de... i terrorista, el govern de Felipe González va posar en marxa per combatre ETA il·legalment, el delicte era gravíssim, però li van caure 10 anys. I després dels 10 anys, recordem que José María Aznar el va indultar.
2: Sí, senyor, els va indultar.
0: El govern d'Aznar el va indultar.
2: I Felipe González el va anar a visitar a la presó.
0: Val. I després hi ha el cas de Víctor Daldama, que és un empresari corruptor que el Suprem l'ha condemnat només a 4 anys i mig, una pena que no haurà de complir. De fet, Deltama ni tan sols haurà de tornar tots els diners que hauria guanyat gràcies a la trama. Està molt indulgent el Suprem amb ell perquè va destapar el pastís i va col·laborar amb la justícia. Per tant, va fer el xivato, perquè ens entenquem. Aviam. Letrado Melero, bon dia.
4: Bon dia, Tingui.
0: Bon dia, Tingui. Què li sembla la sentència del Suprem?
4: Bueno, a veure, la sentència del Suprem em sembla... És una cosa que jo he dit aquí ja moltes vegades, que és que el sistema de penes el tenim completament disparat. La gent sempre sembla que demani més penes, s'han d'agreujar les penes, s'han d'agreujar les penes. Les penes estan disparadíssimes. Heu dit uns antecedents que són tots completament certs, però deixa'm afegir uns quants. Bárcenas, 33. Francisco Correa, 90. En fi, quan comences a fer els sumatoris de penes que et surten amb aquestes trames de corrupció, que sempre són delictes complexes, és a dir, mai no hi ha només un. Són una pila de delictes que van de la mà, perquè a més és pràcticament impossible cometre un sense un altre. Ningú no prevarica perquè vol prevaricar. Quan hi ha prevaricació hi ha suborn, normalment. I quan hi ha suborn i prevaricació, lo estrany és que no hi hagin falsetats. Llavors, quan fas el sumatori, doncs et surten això, et surten aquestes penes.
0: Però és una barbaritat, no? Perquè a més ho compares amb altres delictes i dius, però què és això? Ja ho sé que són incomparables.
4: Sí, sí, són incomparables, però bueno, a veure, evidentment és una bestiesa, perquè al final el missatge és, Ábalos, la pròxima vez que quieras hacer algo, cárgate a los testigos, perquè total, ja no vindrà d'aquí. Les penes estan disparades. Ara, vull dir, dit això, que això, vull dir, les penes aquestes, són les que en teoria volem tots, vull dir, són les que democràticament els nostres representants han posat al Codi Penal. O sigui, aquestes són les penes, i el Tribunal Suprem no té d'altres per treballar. I aquestes són les que surten. És més, a la sentència ja diu, escolta, i aquestes penes les poso a la banda baixa, les poso a la meitat inferior, perquè les puc disparar més.
0: I lo del Dama?
4: Bueno, lo del Dama, a veure, vull dir, jo entenc molt bé el que està fent el govern ara, assenyalant en lloc de la lluna, assenyalant potser el dit, però jo recordo que el ministre Bolaños, quan es va indultar el José Luis Peña per la trama de la Walter, que és un senyor que va ser condemnat a 5 anys de presó també per cooperació i sense haver d'entrar a presó, a més va ser indultat pel govern, i el ministre va dir que l'Estat estava de la mà i per protegir, apoyar i fomentar tota la cooperació amb la justícia que portés a la condemna dels corruptes. O sigui que, bueno, no sé què haurà canviat en aquests pocs anys, però sempre estem amb el mateix. Vull dir, hi ha lawfare quan és meu i hi ha justícia exemplar quan li toca l'altre.
0: Ja. Però és normal, l'Aldama?
4: L'Aldama és normal, és una tenua molt qualificada per confessió. Ja pensa que ja la fiscal general de l'Estat estava d'acord en baixar un grau, que o sigui, ja li deixava amb 7,5, que 7,5 probablement si hagués hagut d'entrar ja ho veuríem, segons el que toqués a cada delicte, perquè era una pena també composada per diversos delictes. El que ha aplicat el Tribunal Suprem és un grau més en la baixada, que està dins del marge que se sol aplicar amb confessions d'aquest tipus. Recordem, ja l'he dit, la del Peña de la Gürtel va ser d'aquest tipus, amb baixada de 2 graus.
0: Val, i abans d'acabar, perquè demà ja t'esperem aquí...
5: Podem preguntar-li?
0: Sí, esclar, però sí, endavant, Lola, endavant, perquè vull preguntar-li per l'altre, sí.
5: Jo volia preguntar, és normal, en tot cas, que sigui més, o sigui, que li baixi més la pena del que demana la Fiscalia i l'acusació...
0: l'acusació popular.
5: I que a més es faci sense un acord, perquè el que seria normal és que arribés a un acord amb la Fiscalia formal, no?
4: Sí.
5: I no, segons el fiscal anticorrupció, no hi ha hagut un acord.
4: Bueno, és que aquests acords amb la Fiscalia, els acords amb la Fiscalia no es documenten, cos de la Fiscalia es pacta, la defensa pacta amb el fiscal, aquí hi havia sens dubte un acord amb la Fiscalia, el que passa que la intervenció de la Fiscal General de l'Estat va desautoritzar el fiscal en cap anticorrupció. El fiscal volia demanar l'atenuant molt qualificada de cooperació i la Fiscal General li va dir que només podia baixar un grau. Ell va acatar això, tot i dient
5: El Suprem
4: ho ha fet, però el Suprem també ho podia fer perquè hi havia acusacions populars que encara demanaven penes inferiors als 4,5. Vale. Llavors, els 4,5 de l'Aldama, com estan composats per penes de mesos, un any i 3 mesos, un any, 9 mesos, etc., cadascuna d'aquestes penes és susceptible de suspensió condicional per ser inferior als 2 anys.
0: Perfecte. Alguna pregunta més a la sala o vaig amb l'última?
3: Sí, jo tinc una pregunta. Jo estic totalment d'acord amb la reflexió que les penes estan completament disparades, però m'ha semblat, Javier, que feies un comentari en el sentit que els jutges treballen amb allò que els hi diu el Codi Penal. La pregunta és si tenen un mecanisme de compensar aquesta pròpia desproporció que ells mateixos consideren. Per exemple, recordo que en el cas de la sentència contra Laura Borràs, sí, si associava una petició d'indult o efectivament en el mateix cas del Dama, perquè hi ha la qüestió molt qualificada d'haver-hi col·laborat i d'haver confessat, però no sé si hi ha altres mecanismes perquè el propi tribunal vegi que és una quantitat d'anys absolutament desorbitada i, per tant...
5: De tota manera, crec que són 16 anys els que...
3: Sí, els màxims de complibles són menys ja, però igualment 16 anys són una barbaritat, igualment.
4: Això dels 16 anys és perquè hi ha dues regles per quantificar la pena. O sigui, el màxim de compliment són 20 anys, ¿vale?, a no ser que sigui més beneficiós el triple de la major. Llavors, el triple de la major de l'Àvalos, que és de 5 anys i 6 mesos, és més beneficiós que el límit de 20 anys. Per tant, la que li toca és la de 16. I en quant al que deies tu, doncs, per suposat que el tribunal l'única opció que té és la sol·licitud d'indult particular, com va fer en el cas de la Laura Borràs, per considerar que, donades les circumstàncies del cas, la pena sortia massa disparada. Però en aquest cas la reflexió del Suprem és justament la contrària. O sigui, el Suprem diu que les conductes són gravíssimes donada la posició que tenia aquest home com a representant dels ciutadans i peça fonamental del govern.
5: Aprofito que tinc dubtes sobre tot. El tema, per exemple, perquè no pugin tant les... o sigui, abans deies... hi ha fets delictius que no pots cometre si no comets els altres, o sigui que estan tots vinculats, no? Per exemple, no té res a veure, però en la sentència del procés jo recordo que es va fer allò del concurs medial, no? Sí. I això no es podia fer d'alguna manera?
0: El
5: concurs medial, que era...
4: Concurs medial és un delicte, et serveix de mitjà per cometre un altre.
5: Efectivament.
4: Però tots es castiguen els dos, eh? El que passa és que hi ha una regla de determinació de la pena específica, eh? No et pensis que un es menja l'altre. Eh?
5: Ja, però és menys.
4: Sí, és una mica menys. El que passa és que aquí, clar, vull dir, són delictes que són completament autònoms. El que passa és que a la pràctica, la lògica et porta a la conclusió de que sempre es cometen de la mà d'altres. És el que et deia abans de la prevaricació. Vull dir, ningú no pren ni cap funcionari es posa prevarica per la cara. El funcionari que prevarica normalment és perquè la prevaricació té un cosí germà que van sempre de la mà, que és el suborn.
0: Escolta'm, i no torna els diners... Perquè una part dels diners que se'ls queda del botí, una part se'ls queda.
4: Bueno, a veure, no, a veure, ha de tornar, però és que aquí això, el que s'ha de tornar aquí, ha de tornar a l'Àvalos, fixa't tu, el pobre Àvalos, la veritat és que em fa pena, eh? Ha de tornar els sous de la Jèssica, els sous de la Miss Astúries. Vull dir, això són els fons públics, que per cert...
5: Jo crec que es referia a l'Aldama. Tu es referies a...
0: Ah, no, sí, jo al Dama.
4: No, és que a l'Aldama no ha de tornar... A l'Aldama no ha tocat ni un caler públic, aquí. A l'Aldama ja veurem el cas Hidrocarburos, vale? Aquestes comissions de 8 milions d'euros que va cobrar els que fos, els d'Era Europa, etcètera, quines són les conseqüències penals que li tenen. Però en aquest procediment l'Aldama no toca un euro públic. Al contrari, l'Aldama el que fa és posar pasta de la seva butxaca per pagar-li el pis a la Jèssica, etcètera. El que ha de tornar és l'Àvalos, que no són grans quantitats, si t'hi fixes, el que ha de tornar, o sigui, el fallo de la part pecuniària de la sentència, no són grans imports. El que et porta a la reflexió també de que aquesta gent, a l'Àvalos, hòstia, jugar-se la vida per aquesta merda, de veritat, és una cosa, vamos, és de malalt, això, és de psicòtic.
0: És molt bèstia. És molt bèstia. Escolta'm, per acabar, deixa'm preguntar-te per l'altre cas, que hem parlat també més d'una vegada i que tu també has donat la teva opinió, que és el cas de l'esposa de... Tens més preguntes, Lola?
5: Tinc més preguntes.
0: Sobre el tema Aldama? Sobre el tema Aldama. Perdona, però seguim amb el tema Aldama.
5: No, pel fet que, clar, tot això ha anat al Suprem molt ràpidament. Perquè,
4: bueno, és que el Suprem no té cua.
5: Sí. Perquè l'Àvalos no volia deixar de cobrar del Congrés. Eh?
4: Està la sopa, aquest.
5: Sí, en la cutreria.
0: Aquí està l'error.
5: No va deixar la seva plaça de diputat i, per tant, perquè
4: sí,
5: jo recordo que ell deia que és que si no, no tenia per viure. Sí, sí, i clar, ja resulta que no té altra instància per tal d'apel·lar, no? I,
6: no.
5: Però té alguna causa més a l'Audiència Nacional i, per tant, això és bastant estrany també, no? Perquè ara ha d'esperar-se que sigui condemnat per l'Audiència Nacional i arribarà al Suprem.
6: Sí. No
5: es podia haver agafat tot, no? Home, l'audiència podria... enviar-lo a la... Però
0: això li va passar també a Rato, que tenia judicis un darrere l'altre.
6: Efectivament, però això el seu advocat amb el que va trencar, l'Aníbal, el José Aníbal, que va ser el primer que va portar, ja és el que volia fer, que renunciés al fur, guanyar temps, anar-se'n a la cua de l'Audiència Nacional i, amigo mío, ja veremos què passa, no? Però ell no va voler per la raó que dieu, és que és molt cutre, sí.
0: Escolta'm, quan... Sí, clar, saps que realment és molt cutre. És que tot plegat és que és molt cutre. És que és molt cutre, és tot ell i el Coldo 19 anys també, és clar, si un en fa 24 o 19, clar.
6: El judici, llegida la sentència, els hi va anar fatal, perquè quan veus tot el testimoni de tots els funcionaris que van anar declarant de les empreses participades de Renfe i tot això, hòstia, i clar, aquells tios els hi van colar les enxufades, però no van tragar, eh?
0: Escolta'm, per acabar així, tema Peinado. Tema Peinado. Bueno, això...
6: tema Peinado, a veure, per començar amb el tema Peinado, i aquesta sentència del Suprem t'agradarà o no t'agradarà, però s'entén tot. Tu te l'agafes, te la llegeixes i ho entens. ¿Vale? Lo del Peinado, perdona, no s'entén. És un batibull de conceptes que el que tingui que esbrinar això, si això li han d'explicar un jurat, en fi, ja cal que els hi donin una brúixola, perquè no hi ha qui ho entengui.
2: Per tant, hi ha mala intenció per part del jutge Peinado?
6: Jo no sé si hi ha mala intenció, però hi ha un cas flagrant d'un senyor que no sap sintetitzar amb una resolució judicial el que és la seva obligació. Això, aquest auto que fa és una relació de fets justiciables per passar al Tribunal de Jurat, això no hi ha Déu que ho entengui. O sigui, que algú provi de llegir aquestes 80 pàgines, que no són 80, que són 30, perquè tot l'altre és...
0: Fullaraca.
6: Sí, refrito de lo que dijo el otro, lo que dijo aquel. Si te'n vas al nucli, un lío allà amb registros de dominios web, que si tal, que, bueno, una cosa de molt difícil comprensió. És un auto que està molt mal fet.
0: Bueno, al marge de que hi ha risc de fuga, perquè la policia els escortes a saber com treballaria.
2: Està justificada la retirada del passaport?
6: Jo crec que no. Bueno, jo soc molt contrari a les mesures cautelars, començant per les presons provisionals, i en aquest cas la retirada de passaport és absurda, però si retires el passaport i no dones un argument tan bèstia com el que ha donat ell, doncs no ho sé.
0: Però això l'Audiència més li pot revisar, no?, per lo que hem dit.
6: Bueno, l'Audiència d'aquest auto, precisament, l'únic que pot revisar són les mesures cautelars. De l'altre no pot tocar res. A l'auto aquest...
5: va a judici per l'altre.
6: Bueno,
5: al cap i a la fi, les mesures...
6: Hi ha recursos i l'Audiència pot treure delictes, etc. Jo el que dic és que de l'auto aquest el que pot recórrer són les mesures
0: cautelars. I temps té l'Audiència per fer les rectificacions que hagués de fer, si és que em fa...
6: Bueno, a veure, és que això amb els plaços ja sempre estem amb el mateix. En teoria, si t'agafes la llei, té 5 dies. Si ho fa amb un parell de mesos, pues ja anirem bé.
0: Vale. Una pregunta, i que també això jo no... Ara, el Consell General del Poder Judicial, també amb un altre exercici polític de la justícia, ha decidit votar els conservadors amb un, els progressistes amb un altre, efectivament, i el vot particular de la presidenta dona el tema en contra del jutge Peinado. La pregunta és, quina sanció li pot caure o què li pot passar a aquest home, a aquest jutge, amb el que digui el Consell General del Poder Judicial?
6: Bueno, a veure, per començar, el Consell General del Poder Judicial no és un òrgan...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
4: Jo vull una tarima per estar... O sigui, aquestes sí. Coses, per exemple, hi ha hagut queixes i no ha fet res.
5: Però... això no és...
6: Hi ha una cosa que, per exemple... que molta gent no pot entendre, com un jutge d'una audiència provincial d'una província, és igual sigui Madrid o sigui Santiago, és igual, d'una província pot posar potes en l'aire l'estat de dret?
7: Bueno, això ho va dir Napoleón, que l'home més poderós de França és un jutge d'instrucció.
4: I nosaltres ho hem copiat tot.
8: Doncs ja està, si ho va dir Napoleón.
9: Jo volia fer-te una pregunta sobre el tema aquest de la reunió del Consell General del Poder Judicial, perquè, clar, el que jo em pregunto és si la persona que tingués una queixa sobre la instrucció o sobre el presumpte excés de la retirada del passaport no fos la parella del president del govern, també hagués aconseguit, per exemple, jo, o l'Ot, o qualsevol dels que estem en aquesta taula, o tu, que el Consell General del Poder Judicial s'hagués reunit un diumenge per decidir si nosaltres, Jordi Basté, per exemple, es considera agraviat perquè el jutge Peinado li ha donat un tracte que ell no considera adequat? Perquè, clar, la meva perspectiva... La meva perspectiva és que ell aconsegueix que reuneixin aquesta gent en diumenge perquè és qui és, el qual reforça la idea de que, en el fons, hi ha un tracte de privilegi.
7: Era en un cas, si és a mi que em retiren el passaport, del que estic segur és que diumenge no es reuneixen.
9: Pues ja
7: ara, ara que tramiten la meva queixa, sí, la tramiten igual. I normalment, aquest, jo no sé com serà el cas, però normalment el que et diuen en aquests casos és, escolti, que no l'han tancat a la presó. Jo, la retirada del passaport és un mínim tan mínim que tampoc no és perquè es queixi.
9: Doncs aprofundim un segon en aquí, si m'ho permeteu. Molt bé, tu presentes la queixa. Quant de temps aproximadament tardarien a veure la queixa del senyor Melero?
10: És que tu no ets l'espòs del president del
9: és
10: govern.
9: És que la senyora del president del govern, com el propi PSOE ve dient fa no sé quant de temps, no té cap mena de poder ni burocràtic, ni cap càrrec, ni és institucional.
10: Però la decisió d'un jutge sobre la instrucció, el processament de la dona del president del govern té un efecte polític i mediàtic de primer
9: és
10: ordre
9: evident.
10: Que no té la retirada del passaport de Joan López Alegre. Això és que és clamorós.
9: Pues no és el que ells diuen, i en tot cas és evident que hi ha un tracte de privilegi i que és una molt mala estratègia, perquè si el que estem discutint és si...
10: Hi ha un tracte proporcional a la importància... A veure, no ens facis defensar el Consell General del Poder Judicial, per l'amor de Déu.
9: Tu sabràs.
10: Però és que és molt evident.
6: Vull acomiadar també amb el pobre Melero, perquè si no...
9: Pobre Melero.
6: Alguna cosa que vulguis comentar del que ara deia López Alegre, Javier?
7: No, a veure, el que passa és que per la naturalesa de l'orga, és un orga constitucional, però de formació política, és evident que les vicissituds polítiques li interessin especialment.
6: Molt bé, 9:36. Ara continuem, eh? Gràcies, Melero, fins demà, eh?
7: Fins demà.
6: Escolta'm, la coca la vols amb crema, amb com es diu, amb fruita confitada o no?
7: Home, amb fruita confitada jo vaig directe a la fruita, a més.
6: En sèrio, ho dius?
7: Sí, a mi m'agrada molt.
9: Ets l'últim català que fa
6: això. Sí, retiro la paraula.
7: Les fruites aquestes escarxades m'encanten.
8: No, jo estic rebent missatges d'algunes persones i crec que hi ha un patró, eh? És un patró d'un senyor de més de 50 anys a qui li agrada la fruita. Vull dir, la resta de la població la descarta.
6: Jo soc un senyor de 50 anys que l'odio.
8: Perquè tu ets un bitxo raro, Basté. És un bitxo.
6: Vale. Són les 9:37. Gràcies, Melero. Fins demà. Bona revetlla. Un segon, sisplau, que ara continuem parlant. Però abans... Hola, Noemí, què tal? Com estàs?
11: Hola, bon dia. Com va tot?
6: Fatal, com sempre.
11: Ara, dormir de mil maneres és molt més fàcil amb HiperCor. I descansaràs profundament amb la tranquil·litat d'haver triat bé. Perquè del 18 al 30 de juny, a HiperCor t'oferim un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases, amb un finançament a la teva mida fins a 12 mesos. Ah, i pots pagar còmodament amb la teva targeta al Corte Inglés, a la botiga, al web o a l'app. A més, trobaràs les millors ofertes en coixins, edredons, fundes, llençols. I si el teu nou sistema de descans és per un segon habitatge, no et preocupis. Poble, platja...

0: Muntanya, t'ho portem allà on vulguis. Només has de consultar les nostres rutes diàries de repartiment disponibles a la teva zona. Així descansaràs tu i la teva butxaca. Recorda, tot un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases. Consulta'n les condicions a Hipercor o a hipercor.es. I abans d'acabar, recordar-te que aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem! Per meva res més, que tingueu molt bona revetlla. Adéu-siau.
1: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més super, perquè el super dijous no dura només un dia, s'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimbay Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
3: Doncs millor...
4: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
5: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement... Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Quan viatja. Quan capbussada nocturna. Quan conversa interminable entre amics. Quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
8: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
9: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
10: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
11: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
14: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
17: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
18: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
19: El perquè de tot plegat.
5: 18 minuts i les 10 en punt del matí. Continuem parlant d'aquesta sentència del Suprem d'ahir, sense precedents. 24 anys de presó per corrupció, José Luis Ábalos. El Koldo García, el famós Koldo García, la mà dreta d'Ábalos, 19 anys de presó.
3: i Víctor de Aldama, que és l'empresari corruptor, l'ha condemnat a 4 anys i mig de presó, que una pena que no haurà de complir, de fet, ni tan sols haurà de tornar, com dèiem ara amb el Melero, els calés que hauria guanyat gràcies a aquesta trama corrupta. Aviam, Otbou, tu té una llibreta que, escolta'm,
20: no para d'apuntar coses.
3: Vostè dirà, Otbou.
21: No, a mi la...
20: Més bona lletra i ben numerat, perquè cada punt
22: molt ordenat,
20: número...
22: És molt ordenat.
21: Gràcies.
20: Molt esquemàtic. Sí,
21: és ironia per si els oients...
20: No, és ironia, és literalitat.
3: Va, ho he d'explicar als oients. Estem asseguts d'una manera que l'Otbou queda enclafornat entre la Lola i la Laura. Amb la qual cosa,
23: veu
3: una
23: llibreta... Toni.
21: I frontava Joan López
23: Alegre. Som una mica com els matrimonis i els llits, perquè sempre ens assentem en el mateix lloc.
21: Això és culpa de les supersticions del presentador del programa, que no ens deixa
3: diversificar. Endavant.
21: No, a mi la condemna contra José Luis Ábalos, si parlem dels anys i de la pena en si, em sembla desmesurada i desproporcionada i em sembla impròpia d'un estat democràtic i amb garanties, independentment de l'exercici comparatiu amb Víctor de Aldama, em sembla, i independentment del fet que a la pràctica només n'hagi de complir 16 i que al cap d'un temps pugui sortir de la presó amb permisos o començar a gaudir això de permisos o del tercer grau o del que sigui. Em sembla que és... Francisco Correa, abans el Melero deia que havia estat condemnat a unes quantes dècades de presó. Abans m'ho he estat mirant i d'anys efectius en va complir 10 fins que va començar a rebre el benefici dels permisos. Però és que 10 anys de presó són molts anys de presó. O sigui, hi ha una amb tot aquest relat
3: són,
21: que cada vegada està més de moda.
3: Que li diguin al Sandro Rossell i al Joan Basolí, que és una cosa que jo estic aquí amb el cap apretant i tot plegat, però és que em sembla bestial.
21: Exacte. Amb aquest relat general que hem anat construint en els últims anys, de que no sé quants delictes, el problema és que hi ha les penes molt baixes, em sembla que hi ha una mica de frivolitat amb el que suposa anar a la presó i amb el que suposa perdre la llibertat. I després no té cap sentit. Primera, contravé un principi constitucional que és el dret a la reinserció. I segona, no em sembla que sigui exemplaritzant en el sentit que precisament perquè hi ha precedents d'altres condemnats per corrupció a molts més anys com el senyor Correa o el senyor Bárcenas i el senyor Ábalos igualment i fins i tot formant part d'un govern que va arribar al poder amb la promesa d'acabar la corrupció precedent, això no l'ha dissuadit pas de ser un corrupte. De manera que el que hi ha en aquest país és un problema de cultura política. És un problema de cultura política de saber què és corrupció i de saber com comença la corrupció i que quan un alcalde trosseja contractes per no haver-los de treure a lliure concurrència i que s'hi presentin les empreses que vulguin amb el preu que fixi el mercat, ja està cometent un petit acte de corrupció, encara que sigui una qüestió perfectament normalitzada. Però no tenim un problema de que les penes són massa baixes o de que la normativa no està homologada amb la normativa europea. Tenim un problema de cultura política. I després, a banda d'això, a mi em sembla que el govern de Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez en particular, perquè han aconseguit vendre una narrativa de la lluita de blocs, però en termes d'ètica política tenen molt poc marge de maniobra, perquè el senyor José Luis Ábalos era el ministre que gestionava més pressupost, era el senyor que el va ajudar a guanyar les primàries, era el senyor que tenia cura del partit mentre era ministre d'Obres Públiques, que ja és una coincidència prou alarmant i prou sospitosa i és decisió explícita de Pedro Sánchez, era la mà dreta del president del govern espanyol. És una, a mi em sembla que aquesta sentència, que no em sembla lofer, em sembla que té fonaments molt raonables, és una impugnació absoluta de l'obra de govern de Pedro Sánchez.
3: Joan.
23: Jo ho divideixo en dos blocs, tot lo ràpid que puc. Primera, el govern menteix quan el seu argumentari diu que això és una sentència que no s'havia produït mai. Cas Gürtel, ho ha explicat el Melero, ho ha dit ara el Bou, Lot, perdona, Bárcenas, 30 anys, Correa, 51 anys, López Viejo, exconseller de la Comunitat de Madrid, 31 anys, l'alcalde de Boadilla, 36 anys. És també mentida que se li faci un traje a mida per fomentar la delació d'Aldama, perquè és el propi ministre Bolaños qui va avalar la política que es va portar a terme amb el regidor de Boadilla del Monte, que és el que va denunciar el cas Gürtel. Tercera, és mentida, disculpeu, és mentida que es munti amb cadena una sèrie d'investigacions prospectives amb tal d'ensorrar el govern, perquè juntament amb el cas Gürtel, perseguim la comparació, va haver-hi, per exemple, a la Comunitat Valenciana, el cas Orange Market. Així que tot el que s'ha dit ahir és una excusa de mal pagador, però és fals. I segona, tu has parlat tot de frivolitat, jo crec que la sentència aquesta té tres perspectives: la jurídica, la moral i la política. La jurídica, la idea del lawfare, i celebro que en aquest cas estiguem tu i jo d'acord, decau, perquè la sentència d'ahir és per unanimitat i inclou els suposats magistrats progressistes de l'associació professional, no, de l'associació de jutges per la democràcia, que signen també la sentència. Segona, la d'ordre polític. Ho ha dit Rufián. Per què s'ha de mantenir la legislatura? Doncs també per un cop a la vida estic d'acord amb Rufián. Per què s'ha de mantenir la legislatura? I tercera, la d'ordre moral. És que, clar, Ábalos és el senyor que fa de portaveu de la moció de censura amb l'excusa de la Gürtel, que voten junts el PNB, Bildu, Esquerra Republicana, etc. I avui és un dia perfecte per recordar totes i cada una de les frases d'aquella moció de censura que va dir Ábalos, que són aplicables a si mateix, i tot el que ell va dir sobre Mariano Rajoy és aplicable exactament i de forma literal a Pedro Sánchez. I finalment, sobre frivolitat i sobre si això és un excés. I el tema moral, i és l'últim que dic, perdoneu, és que mentre aquest tio feien els diners de tots nosaltres per anar de putes i per posar-li un pis a la Jessica, molta gent que ens està escoltant no podia anar-se a despedir dels seus pares que s'estaven morint en un hospital. Per tant, clar que aquí hi ha una sentència que té que tenir també un element exemplaritzant, perquè un polític, i especialment un ministre del govern d'aquest país, té una obligatorietat de rectitud que en aquest cas no només no es va observar, sinó que és que se'n va enfotre de tots nosaltres i vivia a lo grande sense cap mena de consciència de lo que patien els altres.
21: Però això, Joan, no pot ser una consideració jurídica, perquè el Codi Penal espanyol...
23: No, he dit que jo feia tres consideracions, la jurídica, la política i la moral. I he ficat aquesta última a lo que és la moral política d'un polític.
0: No contenen ni moralitat ni exemplaritat, o sigui, les sentències no tenen res d'això. Sí, però és que abans has dit que la sentència tenia una vessant moral, i la sentència no té una vessant moral ni una vessant exemplaritat.
23: No, perquè si no els tres consideracions sobre el que aquí havia passat.
0: Jo crec que jo també penso que les penes i el codi penal són massa elevades moltes vegades perquè hi ha aquesta demanda social, no? I a més, clar, en un cas com aquests, en els casos de corrupció que afecten a polítics, a sobre que hi ha aquesta exigència per part de la gent, no? De tots són iguals, tal, se'ls ha de castigar molt, molt durament, però a la mateixa vegada té una contradicció, perquè aquestes persones queden ja per... O sigui, quan són condemnades, encara que siguin condemnades a una pena mínima, són apartades ja del mal que podrien fer en el futur. O sigui, que en realitat no és com una altra mena de delicte que quan surts de la presó pots continuar, no? Potser fent el mateix delicte. Sí, té una correlació amb una demanda social que jo crec que és exagerada perquè no... O sigui, no perquè pugis aquestes penes aconseguiràs que hi hagi menys corrupció. O sigui, la corrupció, per aturar-la, necessites... Va més enllà de les mesures legals. I després, sobre el tema de... A mi, a partir d'aquest cas, i a banda del que hagi dit el ministre Bolaños, que m'és igual, jo crec que sí que s'hauria de regular d'una altra manera el paper... I el que passa és que ara ja queda jurisprudència amb aquesta sentència, però el paper de la persona que col·labora amb la justícia, perquè tot això es va començar més pensant en bandes criminals, no? Que tu tens allà una persona, no? que se'n penedeix i que t'informa de com es movia la banda, que sempre és molt complicat de fer-ho. Però en aquests casos, clar, si qualsevol d'una empresa... s'apropa a un polític per tal de fer business i fer diners, i resulta que després doncs això es descobreix i tu només has de dir, ah, jo col·laborar amb la justícia, eh? I llavors surt molt gratis intentar
3: molt.
0: anar picant a tots els polítics que hi hagi per tot arreu per a veure si aconsegueixes contractes, i si després es descobreix, mira tu, doncs la culpa la tenia aquest polític, que el condemnin, i jo me'n surto de rositas. O sigui, a mi em sembla que això sí que s'hauria de veure com li donem una volta, perquè és que una cosa és que rebaixis la pena i una altra és que et surti gratis, que és el cas, no? I més igual si ha passat altres vegades. És que jo crec que això sí que en aquest cas, no sé, el problema és que ara hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem sobre això. O sigui, ara no només afectarà més casos que estic pensant, per exemple, en el Julito Martínez.
3: Ui.
0: Del cas Zapatero. O sigui, això és...
3: És una lliçó pel Julito.
0: I no ho sé, però et diria que algú ha pensat també en això.
3: Home, et dius el Julito, però ara diu també el Joan, la Leire.
0: Sí, també.
3: Clar.
0: També.
23: I tots els judicis que té per davant, sí, Ábalos, on la seva actitud pot ser absolutament diferent.
0: Això segur que el Suprem, que pensa en totes les vessants possibles, també ho ha pensat.
3: Ot?
21: Jo diria que això que diu la Lola del cas de l'Aldama té, a més, dues particularitats que fan encara més inexplicable la decisió, que és que ell era acusat i, per tant, podia mentir en el judici. Per tant, de les moltes declaracions que ha fet, com, per exemple, les que implicaven la... perdoneu, el finançament irregular del Partit Socialista, són qüestions que ha fet declarativament sense necessitat de portar cap prova perquè formaven part de la seva estratègia de defensa. I després que en el còmput global la informació que aporta el Dama durant la instrucció i durant el judici és molt poc... té molt poc valor afegit respecte del que la pròpia investigació de la policia espanyola havia portat a la trama. I jo volia continuar amb la reflexió de la demanda social i de per què hi ha gent que se sent tan satisfeta quan les penes són tan altes, amb el que deia abans del problema de cultura política respecte de la corrupció. Hi ha aquesta mena de satisfacció amb què hem de ser molt durs i que 24 anys de presó estan bé perquè és el que aquest senyor es mereix, perquè era un pervers que mentre es morien els nostres avis doncs estava robant diners, perquè és també un mecanisme en la psicologia col·lectiva d'establir una separació molt gran entre uns suposats corruptes, malvats que es descarrilen i la resta de la societat sense fer la reflexió de, en tots els processos de l'administració pública i en la relació de tothom amb l'administració pública, quins comportaments hi ha que formen part de la piràmide de la corrupció i com pot ser que no hi hagi, que els mecanismes de control des dels casos més petits de corrupció fins als casos més greus no funcionin. I jo crec que el problema en aquests moments és que la justícia espanyola pagarà el preu de no haver-se reformat a temps en l'època del procés.
20: Perquè hi ha una
21: dinàmica de descrèdit, de manca de credibilitat, de desconfiança per part de la ciutadania, en què encara fan més difícils ara les reformes necessàries perquè aquests mecanismes de control funcionin i perquè hi hagi una neteja que no hi ha estat en els últims 50 anys i que ara no es produirà perquè qualsevol l'interpretarà com una maniobra d'un dels dos bàndols a favor propi.
0: Només un apunt, que una de les coses que m'ha sorprès és que argumenta el tracte que li dona l'Aldama en el fet que no els mecanismes d'anticorrupció, diguem-ne, de l'administració no han funcionat. Ja, és que si haguessin funcionat no tindríem un cas de corrupció,
3: clar,
0: no? O sigui, em sembla bastant obvi, però és curiós.
3: Ja, perdona, Joan, només un comentari amb tot això que li poso jo, que és, en aquesta cosa que ja fa anys que dic que és la futbolització de la política, que s'ha futbolitzat la política, entre altres motius, perquè cada dia en surt una del que sigui, és igual, no només de corrupció, sinó d'un que diu una cosa, l'altre que diu una altra, un que busca el titular, l'altre que li reprova, diu un tuit...
20: L'altre un que insulta, l'altre que
3: falta respecte... Arriba un moment que jo crec que la gent es posiciona sense tenir-ne ni punyetera idea del que està passant. És a dir, no tothom llegeix a Lola García els diumenges a La Vanguardia o a l'Enric Juliana,
0: o no tothom
3: llegeix, no sé, el País, o no tothom llegeix el Pedro J. a l'Espanyol. És a dir, no tothom fa això. I la majoria veu les teles, i veu titulars, i veu tot això, i avui la gent pren protagonisme, pren opinió d'una cosa que segurament a la majoria se'ls escapa.
0: Tot es futbolitza, eh? Com? No només la política.
3: No, no, tot es futbolitza, però la política va ser la primera que va treure el cap. Esclar, i tot això fa que la gent ja digui, doncs mira, jo, aquests són xoriços, aquests com que estan... aquests no ho són, aquests són els meus, aquests són els altres, llavors ja hem perdut els matisos, i ja no existeixen els matisos. O els matisos cada vegada estan més en clara decadència. Aviam, el Joan volia dir alguna cosa.
23: Sí, no, jo, primera... Clar, és que ja hem canviat de què estem parlant. Fa uns mesos enrere, quan parlàvem d'aquest cas, Pedro Sánchez va dir que tot el que havia dit Aldama era una inventada, la vicepresidenta del govern i el ministre de Justícia parlaven de fango, es va arribar a treure una regulació de mitjans de comunicació per evitar les presumptes mentides que en casos com aquest s'estaven dient... Ara tot això ja no és així. Ara ja es reconeix que Ábalos i el seu entorn, per tant, al govern de Pedro Sánchez hi ha hagut un cas de corrupció gravíssim, i ara ja el que es discuteix són els matisos. Per tant, d'entrada, el que hem de veure és que tota la campanya de desprestigi que es va muntar contra la investigació d'aquest cas de corrupció, contra els jutges que han investigat això, contra la policia que ha fet la tasca de policia judicial i tot el que es va dir que era mentida, ara ja no és mentida. Ara ja estem discutint el detall. Per tant, aquest és un primer element que jo crec que té la seva importància. I després, clar, el de que 24 anys són molts, és que jo no ho sé, però clar, és que en aquest home l'han condemnat per 9 assumptes diferents. Organització criminal, cohecho continuat, cohecho simple, tràfic d'influència amb diverses matèries, malversació... I clar, a la vida passa una cosa, que això és com la conta del súper. Comets un delicte, això el Codi Penal estableix que té unes penes, en comets una altra, i aquestes penes sumes. En comets una altra, és que aquestes penes sumes.
21: El Codi Penal
23: és que, clar,
21: estableix...
23: amb el poc temps que Ábalos va ser ministre, va ser capaç de cometre 9 delictes a la vegada, que sumen 24 anys de corrupció. Jo no sé exactament en quin punt la societat té que ser indulgent davant del cas d'algú que senzillament aprofita una posició de privilegi a la que arriba fent bandera de lo que quan se senta a la cadira de ministre fa exactament el contrari.
21: Indulgent no, Joan. I darrera qüestió. El que diu el Codi Penal espanyol. I la Constitució espanyola.
23: I darrera qüestió. Això que esteu dient de que, clar, de que col·laborar amb la justícia no pot ser que et surti gratis. Bueno, és que no està clar que li surti gratis. D'entrada, aquest home, el Dama, té una sèrie de casos més pels que es té que jutjar. Abans crec que era Melero o tu, Lola, que heu citat el cas hidrocarburs, però en té més. I veurem d'això exactament com surt condemnat i què és el que diu. I què és el que diu la justícia, però és que el cas que en aquí ens afecta no és un cas específic espanyol. És que sense la col·laboració no es desmunta la màfia italiana, sense la col·laboració no es persegueix a la gent que comet frau fiscal als Estats Units, o sigui que hi ha gent que col·labora amb la justícia per interès o per arrepentiment, però que això reporta un bé a la societat,
0: sí,
23: que és descobrir
0: si
23: quina és la trama de corrupció que es va muntar en el govern.
0: Però algú està en contra d'això? Algú aquí...
23: No,
0: ha...
23: sí?
0: no, és que...
23: Jo no.
0: No sé, tergiverses les coses. No estem en contra d'això, evidentment. Això funciona, la figura del penedit existeix i ha d'existir. Una altra cosa és fins a quin punt això et comporta uns beneficis, fins on arriben aquests beneficis. Això és el que jo he plantejat. Podem considerar fins a quin punt aquests beneficis et reporten que et surti totalment gratis. Tu estàs parlant d'un altre cas, del cas hidrocarburos, però en aquest cas li ha sortit gratis.
23: Segons la llei, està
0: l'altre,
23: en funció
0: ja
23: del seu nivell de col·laboració. Per tant,
0: ja, però
23: entenc
0: és que
23: jo
0: nivell de
23: que la Fiscalia
0: cas,
23: i el jutge instructor consideren que les proves
0: després,
23: que ha portat el tal Aldama són rellevants.
0: I després com es fa? Perquè jo crec que això hauria de ser públic, és a dir, abans el Melero deia, segur que hi ha hagut un pacte, bueno, no el coneixem, perquè la Fiscalia diu que no. O sigui, jo vull conèixer els termes d'aquest pacte. O sigui, si aquest senyor col·labora i depenent del que digui i del que es demostri del que diu que és veritat, doncs se li rebaixarà tant. I si el que diu no és veritat, no se li rebaixarà tant. O sigui, no sé, aquestes coses. I no ho dic només per aquest cas. Ho dic en general, sobretot en casos de polítics, perquè no és el mateix un penedit que parli sobre un cas, per exemple, de, no sé, de contraband, per exemple, o de narcotràfic, no és el mateix que en els casos de polítics, perquè és que és molt fàcil. Intentes fer corrupció amb un polític i després dius, no, vale, com que a tothom li agrada molt que jutgin el polític i que el condemnin, jo assenyalo, si és veritat o no la meitat de les coses que dic, ja veurem, i jo, res.
3: Impune.
0: No sé, a mi em sembla que això també s'ha de veure d'alguna manera. No passa res, però això no vol dir que no existeixi la figura del penedit.
21: Jo crec que són tres discussions diferents. Una discussió és, té sentit que existeixi l'atenuant de col·laboració i de confessió? Sí, té sentit, té tot el sentit. Entre altres coses, perquè el Codi Penal espanyol i la Constitució espanyola preveuen com a element central de l'ordenament jurídic la reinserció i la rehabilitació, i en la confessió hi ha inherent una part de penediment que ja participa d'aquesta...
0: Has de reconèixer els seus delictes, també. I jo no sé quins delictes ha reconegut el senyor Aldama, per exemple.
21: Una altra consideració és si, efectivament, com deia la Lola, el que ha fet Aldama s'ajusta o no s'ajusta a aquesta figura perfectament raonable del penedit o del delator o del qui confessa i del qui col·labora. Això és una discussió. Una altra discussió és la discussió sobre els anys i sobre el que tu dius de l'exemplaritat. Jo sí que crec que són molts anys 24 i que crec que són molts anys 16, perquè en el nostre ordenament jurídic queda molt clar, com deia ara, que les penes, les condemnes, han d'anar dirigides a que el condemnat tingui marge de maniobra per penedir-se, rectificar, reinserir-se en la societat i rehabilitar-se. Què hi ha en aquesta condemna que permeti al senyor José Luis Ábalos rehabilitar-se i reinserir-se en la societat? No hi ha res. Què hi ha en 24 anys que no hi hagi en 16, que no hi hagi en 12, que no hi hagi en 8, que no hi hagi en 6? Què s'aconsegueix quan, a més, hi ha mesures alternatives perquè no torni a delinquir i perquè no es trobi mai més en la posició de poder tornar a delinquir? Hi ha i la possibilitat d'inhabilitació de per vida per càrrecs públics, hi ha la possibilitat de multes, aquestes sí, exemplaritzants, hi ha la possibilitat de retornar a la comunitat allò que se li ha robat amb altres mecanismes.
23: Això que estàs dient hauria servit per Rato, o per exemple, per un cas que n'havíem parlat molt en aquest programa, per Iñaki Urdangarín, no? O sigui, estem dient... Escoltant-te'n a tu... No, escolta'm, no vull polemitzar, però escoltant-te'n a tu dono la sensació que només aquells delictes que siguin delictes de sang tenen que tenir presó, i que els delictes de caràcter econòmic o fiscal, aquests se'ls pot inhabilitar i a partir d'aquí poden estar pel carrer.
21: És una polèmica.
23: Terme, com en dic, la pregunta és, per què va anar per Iñaki Urdangarín a la presó? Per què va anar Rodrigo Rato? No? Perquè el teu argument serveix perquè estiguin... Perquè no haguessin trepitjat ni un dia a la presó.
20: Però el debat no és que vagin a la presó, sinó fins a quin punt el punitivisme de les penes passa per davant de tots els altres valors que estava posant el lot damunt la taula.
23: És que tu dius, Laura, és que són 9 delictes. No és que aquest home hagi comès un delicte. És que està a la sentència. I fet una comparació, si voleu, estúpida, que és la llista de la compra. Cada delicte porta, cada delicte porta...
21: Per cada delicte?
23: Cada delicte porta una carga que està prevista.
21: O sigui, tu creus que dels anys que es passi a la presó, ell en passarà 2 penedint-se d'un delicte, 2 més penedint-se de l'altre, no, perquè hi haurà una compartimentació perfecta dins del seu cap que dirà, vale, ara els he fet per
23: no
21: aquests dos...
23: No, és que no tu, funciona tu, així tu la creus pena. Que Ábalos s'apenedeix de res?
21: Home, i tant.
23: Pues jo crec
21: que no el conec, però penso que és perfectament raonable que una persona que està a la presó i que s'enfronta a 16 anys de presó sense pràcticament beneficis penitenciaris fins que tingui 75 anys o 77...
23: 80, va dir.
21: Doncs sí, doncs jo crec que se'n penedirà.
23: Jo he vist el judici com tu...
21: La consideració psicologista és igual. La consideració que hem de fer o la reflexió que hem de fer és com a societat, com funciona la nostra justícia i quina actitud té i com enfoca les penes per la gent que ha comès un error o que ha comès un delicte.
23: Pues he vist el judici com tu, i la Jessica era la seva nòvia, Miss Astúries era una senyora que li va fer llàstima que era afiliada i que ell volia ajudar, les converses de Coldo on parlo de Vera, ell no en tenia per comprar milions de mascaretes, ell no en tenia ni punyetera idea, o sigui, jo no crec que aquesta persona tingui cap idea d'empenediment com tu sembla que tens molt clar. Jo he vist un judici d'una persona d'una prepotència terrible que no reconeixia cap mena d'error i que l'únic que deia és que tot això era una espècie de conspiració judeomansònica de l'ultradreta judicial d'aquest país.
3: Són les 10 i 7 minuts. D'aquí uns moments parlem un moment del tema de Begoña Gómez, que també sembla que és francament interessant, i també d'un altre tema que queda com bastant tapat encara, que és el d'Alberto González Amador. Que això em sembla que és el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, sí. Que també és un altre tema que està allà amagat. Però... I, per cert, de Montoro se sap alguna cosa?
21: I el cas Kitchen, que casualment ha coincidit amb les mateixes dates després d'anys i anys i anys i anys i anys d'instrucció, ha coincidit en la celebració del judici en les mateixes dates que el cas Adel.
23: Però fixa't una cosa.
3: Un segon, segon. Fixa't una cosa, apunta't aquí. Fixa't una cosa, que ara ve la velocitat.
1: RAC 1.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
1: Doncs millor.
4: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
22: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
24: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
25: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
26: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals? Ho ha de formar persones i professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
28: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
29: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
31: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
32: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
33: Som la gent blaugrana.
31: Això és una realitat.
32: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
34: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
35: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
34: No, actor.
35: Casum.
34: El món no estava preparat.
35: Ni ell tampoc.
36: L'auca del senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'auca del senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
37: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
38: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
37: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
38: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
0: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
1: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
0: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
5: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: RAC 1.
7: El perquè de tot plegat.
3: Joan.
23: De
3: que... Ja ho te'n recordes, ja.
23: No, volies parlar de tot, volies parlar de la Kitchen, volies parlar...
3: Però ara vas a fer una acotació al que s'ha comentat. Però ara ja t'ho pregunto, i ja canviem el tema, doncs, que és el tema Begoña. El tema del Consell General del Poder Judicial i aquest curiós jutge Peinado.
23: Però, efectivament, jo que no sóc jutge ni siquiera advocat, tothom diu, i per tant jo m'he de creure, que la instrucció de Peinado no és gens ortodoxa, i si compares el que ha fet el jutge del cas Zapatero amb el jutge del cas Begoña en relació al tema de la retirada del passaport de Zapatero, hi ha un tracte diferencial que pot corregir l'audiència. Ara bé... Deia abans Melero que de les 84 pàgines de la instrucció només 30 valen la pena. Però el fet és que el que el Consell General del Poder Judicial, que jo ja ho he dit, jo crec que a mi no es reuneix el Consell General del Poder Judicial un diumenge per arreglar-me la vida. I recordo que és igual que siguis la dona del president del govern o el germà del Sant Pare. Se suposa que la justícia és iguala per tothom. I en aquest cas... El que és evident és que una persona que no té la titulació utilitza presumptament una posició de privilegi perquè se li munti un currículum professional on després pel mig hi ha contraprestacions econòmiques també presumptament a les persones que col·laboren a construir el currículum professional de Begoña Gómez. Digue-li Barrabés o digue-li Era Europa. I que per tant... Jo crec que ningú dels que estem aquí, si truquem en el rector de la Universitat de Barcelona, poder la Laura sí, però la resta no. Ens vindrà a veure a casa nostra. Si jo truco al director de comunicació o de ESG de la Caixa o de Reale i li dic que vingui a casa meva, no em vindrà a veure. Si jo li demano a Indra que em munti un software i me'l regali, ni me'l muntarà ni me'l regalarà. I el que és evident també és que fa tota la pudor del món que aquelles empreses que van patrocinar tot això, que és un punyetero xiringuito, després rebessin importants contraprestacions econòmiques per part del govern. I que això no s'ha d'investigar perquè Sánchez és un hombre enamorado...
8: El que no se sap és quina contraprestació econòmica va tenir ella, no? Perquè...
23: Bueno,
8: suposo que no farà això.
9: 34.000 euros en 10 anys.
8: Si és un delicte...
23: El fet és que aquells que van col·laborar amb un això sí sembla que van rebre contraprestacions econòmiques, o bé en forma de contractes o bé en forma de rescats, i que, per tant, tot això no li havia passat ni a la dona de Suárez, ni a la dona de Calvo Sotelo, ni a la dona de ningú.
8: No estarà telefònica, estarà ella, no telefònica.
23: Bueno, clar, però és que ella és la persona que fa tots aquests moviments.
8: És que és contradictori, Joan. Estàs dient que la justícia és igual per tothom i al mateix temps tothom sap que aquesta senyora no estaria sent acusada si no fos la dona del president.
23: És que no hagués muntat això si no fos la dona del president del govern, perquè és el que he intentat explicar-te. És
8: que
23: el que és delictiu...
8: Que reuneixi el Consell General del Poder Judicial.
23: Lola, el que és presumptament delictiu, i dic sempre presumptament, és jugar amb avantatge per al fet de que tu tinguis una condició de parentiu amb una persona que té poder. Vale? L'accés a la universitat, l'accés a la Caixa, l'accés a Reale, l'accés a tota aquesta gent, no el tens tu, no el tenim cap dels que estem aquí. El té ella perquè és qui és.
9: El 2012, dos anys abans que Pedro Sánchez fos secretari general del Partit Socialista i sis anys abans que fos president del govern espanyol, ja cobrava diners de la Universitat Complutense de Madrid. Ja cobrava diners. I en 10 anys aquesta xifra va ascendir a la... astoradora xifra, increïble xifra de 34.000 euros en 10 anys cobrats per això. A mi em sembla que és molt evident que en la instrucció d'aquest cas hi ha no només una prospecció per part del jutge que ha anat canviant els delictes pels quals investigava la senyora Begoña Gómez, sinó que a més ha anat fent coincidir de manera molt sospitosa els ritmes amb moments oportunament seleccionats del calendari polític.
23: No.
9: I que a mi a tu no sembla evident, a mi em sembla evident i em sembla que és una opinió que han expressat també molta gent molt poc sospitosa de considerar, molts experts molt poc sospitosos de voler fer el joc a Pedro Sánchez. A mi em sembla que, si estic d'acord amb tu, que en el cas del senyor José Luis Rodríguez Zapatero hi ha indicis raonables per sospitar, en el cas d'Àvalos em sembla que queda més que acreditat que hi ha corrupció, en el cas Leire em sembla que comença a estar bastant acreditat que hi havia com a mínim un intent sistemàtic de corrupció. A mi, en aquest cas, em sembla que és que la instrucció del jutge Peinado és una contorsió que va evolucionant i que es va modificant en funció dels interessos del jutge a cada moment, i que per més polititzat que estigui el Consell General del Poder Judicial, que el Consell General del Poder Judicial reaccioni com va reaccionar amb l'obertura d'un expedient per la interlocutòria, per haver esquitxat fins i tot els policies o els guardaespatlles amb la sospita que la podrien ajudar a fugir, em sembla que és fins i tot un símptoma que hi ha una part del Poder Judicial que treballa molt conscientment per esvergir el dubte o la sospita que hi ha una guerra judicial contra Pedro Sánchez, que els hi sembla que els accessos del jutge Peinado no els hi fan cap favor, perquè són tan exagerats que tens que
23: tenir en compte només del que dius tu, que cada vegada que el jutge Peinado fa una cosa que a nivell d'instrucció no és correcta, l'Audiència de Madrid l'ha rectificat.
8: Ja, però...
23: Per tant, ell no va sol.
8: Per tant, ell no va sol,
23: ni és una persona, com deu abans de Napoleón, que sigui el que té el màxim poder del món.
2: Ho ha dit el Melero, però pel camí
8: vas fent.
23: Sí, però se'l rectifica i se li diu, això vostè no ho pot fer, el tornen a posar a puesto. Per tant, primer
8: és una justificació.
23: Segon element.
8: Si jo dic bestieses cada dia amb rectifica...
23: I segon element, el tema clau aquí no és si ella ha guanyat 20, 30 o 50, sinó que, a més d'això, també amb una instrucció absolutament discutible, i amb això estic d'acord amb tu, perquè divendres passat primer la fica amb ella dintre o cap de 20 minuts la treu, vale? Sinó que el tema de fons clau és... Les empreses que van col·laborar amb aquesta càtedra, de la que, per cert, la pròpia Complutense se n'ha desentès, després... han rebut beneficis en forma de contractació de rescats per part del govern. Sí, i, per tant, la qüestió investigable és quin és el link, si és que hi és, i és legítim judicialment actuar així, entre la feina que es va buscar la dona del president del govern i els beneficis que van obtindre de l'administració presidida per el seu marit a canvi d'aquesta ajuda.
8: No jutjarem aquí si és o no és delicte el que va fer la dona del president. Ja ho jutjaran. Però si tu comparteixes amb nosaltres que la instrucció no s'ha fet bé o en molts moments ha tingut defectes importants...
23: I l'ha posat a posto.
8: Deixa's acabar.
23: Sí.
8: Si tu consideres això, ningú... O sigui, no s'ha de fer res. O sigui, aquest senyor sistemàticament va fent instruccions que no són correctes...
23: No, l'Audiència l'ha rectificat amb tot el que ha fet falta.
8: Ja, clar, però això no és una manera de funcionar.
23: Com que no? Sí, i tant.
8: O sigui, tu tens una persona que ho fa sistemàticament malament... O sigui, el Jordi Basté té un periodista que ho fa malament sistemàticament, però com que hi ha algú...
23: Si fos sistemàtic, ho haguessin arxivat. Aquelles coses de procediment que no s'han fet correctes, l'Audiència li ha dit, vostè això ho té que revisar. I ell ho ha revisat i ha seguit endavant l'instrucció.
8: I no ha fet cas a l'Audiència moltes vegades.
4: Jo crec que si obrim una mica el focus i el portem cap a la política, crec que tot aquest debat al voltant de l'actuació del jutge Peinado li jugava... fins a cert punt a favor a Pedro Sánchez, perquè era aquest acarnissament, aquesta manera de passar-se de frenada del jutge Peinado amb el cas de Begoña, servia com una mica de cuirassa, no? Però després de la sentència d'ahir del cas Ábalos, de la qual no se'n pot separar, és impossible separar la figura d'Ábalos de la figura de Pedro Sánchez per tota la trajectòria que han compartit, jo crec que ara, dins del PSOE i a dins de la Moncloa, la moral ha d'estar, no pel terra, no, a l'inframont, de veure que això s'acaba. O sigui, a què més es poden agafar? Estan, crec que a l'inici del final de la seva trajectòria i el futur que tenen per davant és molt i molt negre per al PSOE, un cop s'acabi tot això.
23: Perquè no som a Anglaterra.
4: No, evidentment no som a Anglaterra, perquè aquí fa molta calor, però...
23: Allà també.
4: Però vull dir que I el que passa és que també llavors l'oposició, com que està tan agafada de mans i peus, perquè quan van dient, no, què més ha de passar, diu el PP, què més ha de passar, diu Vox, pues, bueno, ha de passar que a vosaltres us interessi que hi hagi eleccions, que de moment no estem aquí, no els interessa que hi hagi eleccions. I per això, allò, els corrillos i els passadissos, no, tots els periodistes anem fent allò de què? Tardor o febrer? Tardor o març? No? Mm. Perquè al final dependrà de Pedro Sánchez quan hi hagi eleccions.
3: I d'Alberto González Amador?
8: I l'europea.
3: I l'europea. No, home, és un cas que serà el pròxim cas que segurament se n'haurà de parlar.
23: I tant.
8: Home, que va bastant lent.
23: No, ella té un problema, gros, perquè el que sembla també, sempre tot presumptament, però el que sembla que és evident és que ella ha tingut un enriquiment per contractes amb Quirón, que a més la pròpia instrucció diu que l'empresa de González Amador no té recursos per prestar els serveis per les contraprestacions econòmiques que rep, o sigui, és com dir, vostè té un xiringuito i li estan pagant uns diners que vostè no pot justificar.
8: També en el pitjor de la pandèmia, també.
23: I per ara, l'única taula de salvació que té Díaz Ayuso, que jo crec que és molt feble, i veurem això com acaba la relació entre ells dos, que no, tampoc té bona pinta, intueixo, és que no hi ha un link entre, a diferència dels altres casos, l'enriquiment de González Amador i contractacions o adjudicacions a la Comunitat de Madrid. I, per tant, fins aquí això es pot separar, o sigui, de lo que amb ella a dia d'avui se li pot tirar encara, i efectivament jo crec que se li pot tirar encara, és ja, no hi ha un contracte de la Comunitat de Madrid amb Quirón de la que el nòvio de Díaz Ayuso hi hagi cobrat una comissió. Això no està sota investigació ni és el cas, però vostè viu en un pis del senyor González Amador que s'ha comprat, o ja, vostè comparteix una vida.
8: Ara torno l'argument de la Begoña. Clar, si aquest senyor no hagués estat a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, suposo que a Quirón no hagués contractat una empresa que és un xiringuito i que no té res.
23: Està molt bé, estic d'acord amb tu, ja t'he dit que això crec que és un problema per al PP i per Díaz Ayuso, però la diferència, com a mínim a dia d'avui, amb el cas de la Begoña, és que Barrabés o Era Europa, si hi ha a la investigació un link d'un benefici, i en el cas de...
8: El tema d'Europa, l'Audiència Provincial, ho va apartar.
23: Va dir que no, però el rescat està allà.
8: Ja, però això no s'està investigant,
23: no,
8: ara, Joan.
23: Però després, en canvi, va obrir, en el cas de Barrabés, efectivament, tens raó amb el que dius, en Vera Europa, i en el cas de Barrabés, en canvi, va obrir una peça específica el divendres al jutge. L'única salvació que en aquests moments té Ayuso, i veurem el que li dura, és que no hi ha un link entre els negocis de González Amador i que hi hagi alguna mena d'adjudicació a la Comunitat de Madrid, sinó que a dia d'avui tot això queda circumscrit a un frau fiscal.
8: Sí.
23: Veurem el que això dura.
9: Efectivament, el que s'investiga és un frau fiscal, però el link, com a mínim, sospitós...
8: Ara s'ha obert una causa que no és un frau fiscal. O sigui, ara s'ha obert una...
23: S'ha obert una causa delictiva.
8: Clar, efectivament. Sí. Vale, però... A banda del frau fiscal. Perquè una cosa és un frau fiscal a Hisenda perquè no has pagat el que havies de pagar i una altra cosa és cobrar 4 milions de Quirón.
9: És que aquesta és la qüestió. El que no em sembla proporcional és escandalitzar-nos per 34.000 euros cobrats durant 10 anys per la Universitat de Begoña Gómez, de la Universitat Complutense de Madrid, i que sapiguem que la Comunitat de Madrid va gairebé duplicar els diners adjudicats a Quirón Prevención des que la senyora Ayuso és parella del senyor González Amador, i que en els 3 primers anys de la seva relació ell guanyés 4,4 milions. Efectivament, amb això no n'hi ha prou per demostrar que hi ha un vincle entre una cosa i l'altra, i que el que ell cobrava per serveis de consultoria eren unes comissions emmascarades. No n'hi ha prou, però com a mínim hi ha aquest vincle raonable que ens fa parlar d'una xifres que deixen d'una posició clarament irrisòria les xifres que parlàvem en el cas de Begoña Gómez. I a mi em sembla molt clar que els últims mesos hem vist, si no vols admetre que hi ha, Joan, una coordinació entre múltiples causes que s'obren en paral·lel perquè tenen l'objectiu d'acabar enderrocant o de sotmetre a tanta pressió al govern de Pedro Sánchez que l'acabin enderrocant, com a mínim hi ha hagut una gestió dels calendaris i dels ritmes dels judicis i de les investigacions en casos molt simètrics entre els que afectaven el Partit Popular i els que afectaven el Partit Socialista en detriment dels que afectaven el Partit Socialista, és a dir, que el cas, el judici del cas Ábalos s'ha fet servir per amagar el cas Kitchen o que el setge contra la dona. Tot el contrari, no. O sigui, amb molts anys de diferència d'instrucció, casualment han coincidit amb les mateixes dates tots dos judicis. Com deia el Jordi abans, tot el carnissament contra Begoña Gómez està servint per amagar la importància del cas de González Amador o les sospites que cada vegada són més raonables relacionats amb el cas de González Amador. Cosa que no vol dir que els casos que s'investiguen a l'entorn de Pedro Sánchez i el Partit Socialista no facin pudor de socarrim ni no siguin greus, però que hi ha una perversió dels calendaris, dels ritmes i dels volums, de les proves, de les peticions de penes, de les citacions. Demà la senyora Gómez, que haurà d'anar a entregar el passaport mentre el seu marit compareix per corrupció. Aquestes coses no són casualitat, formen part d'una campanya planificada que té uns objectius polítics.
23: És l'argumentari socialista el que va dir: a partir del cas Kitchen, el PP tindrà una primavera a la que li aniran caient els casos, per tant, jo crec que això és fàcilment rebatible. I el problema al final està en que li estan sortint tants casos de corrupció al PSOE que l'agenda que tenia el PSOE de llorar la Kitchen, llorar el cas Montoro, llorar el cas González Amador, llorar el cas Mascaretes de la Diputació Provincial d'Almeria, ja us el poso jo perquè no el tingueu que recordar vosaltres, i tal, ha quedat absolutament enterrat. I per cert, doncs ja te'l recordo jo, perquè també té tela marinera.
8: La conclusió és que els casos de corrupció del PSOE i les clavegueres i tot això són sempre molt cutres, molt malament fets. O sigui, i en canvi els del PP estan més elaborats, no?
2: Sí. Bueno, tampoc et pensis el mossèn aquell del... Sí, el mossèn aquell de...
8: De la Kitchen, no?
2: De la Kitchen, també.
3: Dos minuts i dos quarts d'onze de... anem a la publicitat, i d'aquí uns moments parlarem amb l'alcalde d'un poble que es veu que té una plaga de mosques. Una plaga de mosques en plan bèstia, per culpa d'uns plàstics. Aquí al Món RQ. Ah, i per cert, a partir de les 11 ens visitaran un dels podcasts més seguits a Catalunya, que és els de La Ruïna.
4: Soc tan fan de La Ruïna.
3: Però és que és
4: Són
3: molt bo.
4: Són increïbles, és que et fa morir de riure.
3: Sí, que és... I ja tenim alguns casos de gent que hagi fotut la pota fins a límits insospitats. Has fotut la pota alguna vegada? El bo, però allò que dius, però... Bé, ben posada, eh?
9: Hòstia, l'altre dia, justament, m'ho demanava què diria jo si anés a La Ruïna, i t'asseguro que no...
3: No, perquè tu ets... Clar,
4: és no, que ets...
3: Ratlles la perfecció.
4: Clar, el que passa és que segur que moltes tenen coses a explicar, però que es puguin explicar...
3: Sí.
4: La gràcia de La Ruïna és explicar coses vergonyoses.
3: Hi ha gent que és especialista. Hi ha una sèrie que a la primera temporada vaig riure, que era Vergüenza. Una sèrie que està a Movistar Plus amb el Javier Gutiérrez.
8: Que són moments que passes molta vergonya.
3: Bueno, és tu vergüenza perquè...
8: Vaig arribar a La Vanguardia, el primer dia o segon dia, recordo que... És una xorrada, però recordo que
3: què recorda Lola García? Que s'esperi. D'aquí uns moments, sisplau, que s'esperi. La Ruïna de la Lola García.
10: RAC 1.
11: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
10: Doncs millor.
12: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
14: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
15: valorado
14: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
15: Y otra. Valorado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu.
10: Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
17: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
18: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
19: Verisur.
20: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
21: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
22: Jo tinc al cap tota l'estona això.
24: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
25: Última crida per als passatgers que porten mig

0: I així fins a 10.
1: Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
4: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català, la més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
3: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
5: Tinc dues. Bueno, aquesta és molt, molt fàcil. Jo vaig anar els 2 o 3 dies d'arribar a La Vanguardia i el paper, sempre anem justos de paper, no? De temes, hi ha molts temes i hi ha poc paper. I llavors havíem de posar no sé quina notícia a la secció de societat i llavors jo allà en un corrillo vaig dir, bueno, i aquesta pàgina hi havia un tema, un reportatge, que era una sèrie d'aquestes que es feien, i aquest tema perquè no l'aixequeu i posem l'altre, no? Que és millor i tal. No, perquè tal, perquè qual, perquè aquest tema està molt bé, i, però si és una merda, o sigui, qui ha encarregat aquesta merda? I el que havia carregat aquesta merda era un subdirector que estava davant meu, que va dir... Perdó. Jo el tercer dia, però en tinc un altre.
6: Un altre que t'esperes un moment perquè l'explicarem després, perquè tothom en té aquí. Tothom en té. Repetim que si algú en té de ficades de pota d'aquestes descomunals, 669-10-10-10, notes de veu breu, si us plau. Però dèiem que hi ha un poble on aquesta nit viuran una de les revelles més estranyes de la seva vida. Estem parlant d'Hostalric, a la Selva. Alguns negocis han tancat de manera temporal. Molts veïns no volen sortir, cosa que entenc, al carrer, i s'ha declarat l'emergència de salut pública. La raó, una plaga de mosques. Nil Papiol és l'alcalde d'Hostalric. Alcalde, bon dia, moltes gràcies.
7: Hola, bon dia, gràcies per trucar.
6: Encara teniu mosques?
7: Doncs encara tenim mosques. Sensiblement, potser podria començar a anar a la baixa el tema, però encara en tenim.
6: Al despatx de l'Ajuntament també hi ha mosques?
7: El despatx de l'Ajuntament està blindat ara mateix, perquè no hi hagi mosques, però no és fàcil.
6: Quan estem parlant, perdó, perquè la gent no s'entengui, quan estem parlant d'una plaga de mosques és que hi ha moltíssimes mosques.
7: Sí, s'ha descontrolat. És a dir, per l'època de l'any és el moment en què arriben les mosques. Tots els pobles i ciutats del país en tenen. La calor acompanya, a més ha plogut molt, per tant, es reuneixen totes les condicions perquè sigui una bona temporada amb moltes mosques. El que passa és que supera el que s'esperaria per l'època de l'any.
6: Quants dies esteu aguantant aquesta plaga?
7: Ara ja fa una setmana llarga, perquè va ser el cap de setmana anterior, no l'altre, en què vam començar a notar aquesta presència descomunal i clar, l'origen era incert en aquell moment, perquè no? Com detectes l'origen d'una plaga quan està una mica per tot el municipi, no? I aquí vam tardar uns dies fins que no vam identificar el possible origen de tot plegat.
6: Quan, clar... Com es detecta això? És a dir, que truquen a l'Ajuntament i els veïns i van dient, escolta'm, hi ha moltes mosques a casa meva?
7: Bueno, clar, primer, els propis membres de l'Ajuntament vivim al poble, evidentment, i per tant també som part afectada. Estem rodejats d'un ambient que no estem acostumats, per tant, això ja ens fa saltar les alarmes. Després, evidentment, no, tots els veïns que et van trucant i les empreses i les activitats econòmiques, no, que aquí també ens van fer arribar doncs, la seva problemàtica perquè no podien treballar amb normalitat, alguns ja estaven tancant el seu negoci i, per tant, aquí detectes que realment aquí hi ha una problemàtica, no?
6: Estem parlant que tot comença, crec que amb unes tones de plàstic, no?
7: Sí, primer l'origen no estava clar si era la depuradora, uns camps que havien adobat, no? Perquè hi havia mosques una mica per tot arreu, però aquí sí que després d'una inspecció ocular doncs, vam acabar determinant que era una empresa que es dedica al reciclatge i a la recuperació de plàstics del contenidor groc, que els hi havia arribat doncs, uns palets de plàstics infectats amb larves de mosques.
6: Ja. Abans t'ho preguntava d'una altra manera, però molts oients segur que els costa d'imaginar el que esteu vivint. A Hostalric, com els explicaries? Com estem parlant? Clar, no, evidentment no heu quantificat les mosques, però sí que, és a dir, perquè la gent pugui entendre la magnitud de la tragèdia?
7: La magnitud de la tragèdia vol dir que les activitats econòmiques més afectades no poden funcionar amb normalitat i que, per tant, han

0: de tancar. Estem parlant d'alguns bars i restaurants que, evidentment, no poden servir menjar perquè està ple de mosques. Altres activitats econòmiques més properes que es dediquen, no sé, per exemple, a la pintura de mobles, no?, que pinten i se'ls enganxen les mosques, no poden treballar. Comerç alimentari, no?, algun supermercat, doncs, que a la secció de frescos, doncs, evidentment, és impossible vendre absolutament cap tipus d'aliment fresc perquè el vens acompanyat de mosques, no? I en els propis domicilis, doncs, tota la... En fi, el nerviosisme que et genera està envoltat de moltes mosques constantment, no? Que això és veritat que no s'ha mort ningú, és veritat que no es transmet cap malaltia, és veritat, no? Que no, en aquest sentit no és perillós, però clar, et genera un estat d'alteració, doncs, bastant molest, no?
1: Clar, piscina municipal, centres municipals, Casal d'Avis, això com es gestiona?
0: Piscina municipal, els espais a l'aire lliure, que no estan tancats, són els que menys afectació tenen, no? Sembla mentida, però és així. És a dir, en llocs tancats és on més s'acumulen. Llavors, aquí, mesures d'autoprotecció, des de raquetes elèctriques fins a cintes on s'enganxen les mosques, i nosaltres sí que estem instal·lant, ara ja n'hem instal·lat 100 i n'hi instal·larem 100 més, trampes de feromones perquè les mosques es quedin atrapades en allà.
1: Uf, suposo que has hagut de trucar, perquè això, alcalde, afecta només Hostalric o pobles també del costat?
0: No, en principi només afecta Hostalric i no tot el municipi, és a dir, la part antiga que queda potser una mica més allunyada està menys afectada, també potser perquè hi ha una presència molt important d'oranetes, que no sabem si és que és això també té alguna cosa a veure. La plaga circumscriu bàsicament als voltants del polígon industrial. I això, hem hagut de trucar aquí a tothom, sí, perquè bàsicament al ser una empresa privada, jo com a alcalde, que sóc autoritat de salut pública, sí que puc prendre determinades decisions, però no puc entrar directament en una empresa i tancar-li l'activitat així com així, no? Per tant, aquí hem hagut de buscar un cop de mà d'altres administracions. L'Agència de Residus de Catalunya ens ha ajudat molt, el Departament d'Interior, Protecció Civil, hem constituït un comitè d'emergències i això ens ha ajudat molt.
1: Clar, ara efectivament aquesta manera d'acabar amb elles està molt bé, però clar, ho haureu intentat pel dret i pel revés, no? Suposo.
0: És a dir, el que diuen tots els experts, perquè nosaltres aquí hem fet un màster en mosques accelerat, hem gestionat epidèmies, hem gestionat sequeres, hem gestionat inundacions, el temporal Glòria,
1: sí, però... Sí, recordo.
0: Sí. Aquí cada vegada que em truca RAC1 és que estem gestionant alguna situació relacionada...
1: Sí, me'n recordo la Glòria, com si fos ara.
0: Sí, alguna situació relacionada amb l'escalfament global o amb el canvi climàtic. Eh? Per tant, espero que no hi hagin gaires trucades més d'aquest estil. En tot cas, clar, tots els experts el que ens diuen és s'ha d'atacar el focus. És a dir, no serveix que vosaltres estigueu aplicant mesures en els voltants si el focus, si l'origen, allà on es reprodueixen de manera exponencial aquests insectes, no es tracta. No? I ara el que ja hem aconseguit a dia d'avui és s'ha buidat tota la planta amb tots aquests palets infectats de mosques. No? I això permet reduir l'origen de la problemàtica.
1: Afecta d'alguna manera la revetlla d'aquesta nit o no?
0: Afectarà sensiblement aquells carrers que estan més propers en el polígon industrial. Sí, segurament alguns veïns doncs, decidiran fer aquesta revetlla en altres espais. Sí.
1: Déu-n'hi-do, sí. Tu, déu-n'hi-do. I, clar, i l'única manera és ara, clar, encara que vagi a la baixa, per acabar-ho de liquidar tot, aquestes trampes que deia que ho posareu.
0: Sí, correcte, perquè el que sí que no hem fet ni tenim intenció de fer és fumigar de manera total als carrers. És a dir, això és... No? Perquè potser la gent espera que passem amb la camioneta fumigant tot el carrer, els parcs infantils... Això és una mesura que és poc efectiva. Les mosques no estan només en el carrer, estan a dins dels domicilis, estan a diversos llocs i, per tant, com que no fumigarem de manera general amb una avioneta al municipi, aquesta mesura de fumigació dels carrers no té cap impacte o en té molt poc. A més, pot ser perjudicial si hi ha persones que tenen sensibilitat, no? Problemes respiratoris, especialment infants, no? Joves o animals de companyia que es poden veure afectats. Per tant, el que sí que farem és seguir instal·lant aquestes trampes de feromones, no? I recordant a la població doncs, que utilitzin tots els mitjans que ells tinguin al seu abast també per dins dels domicilis lluitar com puguin.
1: Espero i desitjo... Quan és la festa major?
0: Aquesta pregunta és la sí. D'aquí 15 dies tenim la festa major que estarà no gaire lluny d'aquest lloc i per tant esperem tenir la situació controlada.
1: No, home, ara li fotia la centrada amb l'alcalde perquè remetés de cap, és a dir, ja que només el truquem per desgràcies, que és veritat, o per desgràcies o per mals moments, home, dir que la gent vingui a la festa major, que esperem que d'aquí 15 dies les mosques hagin estat liquidades.
0: Sí, esperem que sí. No, a més, ens enganxa en un mal moment perquè ahir va traspassar el secretari interventor de la corporació, que a més és, com sabeu, és una figura molt important en un ajuntament i, no, a banda de solidaritzar-nos amb la família i traslladar l'escalf, doncs també ens deixa en una situació complexa perquè, en fi, els secretaris interventors són molt importants també en la gestió de les emergències d'un ajuntament, no? Perquè s'han de fer contractes per emergències, s'han de fer determinades actuacions administratives que no són el tràmit ordinari d'un ajuntament.
1: Molts ànims, alcalde, i molta sort.
0: Moltes gràcies per trucar.
1: Gràcies, que vagi bé. És l'alcalde d'Hostalric, el Nil Papiol, que en fi, que ha de conviure amb... Tio, és que és una cosa...
2: Desagradable.
1: Molt desagradable.
3: És molt maco que és Hostalric.
1: Sí, però sí. Sí, però continua sent maco, el que passa és que ara amb mosques. Sí. El que ara amb mosques. Pràcticament 11:15, feu revetlla o no ets pre-revetlla tu, Laura? Ja vas dir que sí,
2: molt.
1: No?
2: Molt.
1: Molt. Tu, Ot?
4: Sí.
1: També?
4: Home, i tant.
1: Lola?
2: Jo,
1: gens.
3: Jo estic molt a favor de la revetlla.
1: No, gens, home, gens.
2: No t'agrada els petards?
1: No m'agrada res, a mi.
2: A mi no m'agrada
1: les multituds les odio profundament, però sobretot les nits aquestes de revetlles i de caps d'any.
4: No suporto el cap d'any, però...
1: La revetlla a Sant Joan igual, jo tampoc. Si no fos per les coques, t'asseguro que no... I encara... Perquè, clar, com que he d'apartar la fruita confitada, perquè és el gran debat de cada any...
2: Ui, aquí l'Ada Parellada també s'ha mullat fa una estona enviant missatges, que a casa seva són team fruita confitada, absolutament, i la posa tota, ella.
4: Sí, jo no.
5: Suposo que una cosa és la fruita confitada ben feta.
1: Ben feta ni mal feta, deixa't estar. La fruita és per menjar-se sense confitar.
5: Sí, a mi m'agrada més.
1: Mira, una de les persones que més coneix aquest món de les coques de Sant Joan és l'Albert Madern, que és pastisser, tercera generació d'una de les pastisseries més conegudes que tenim al país, que és la pastisseria Foix.
2: Ah,
1: a Foix de Sarrià. Albert Madern, bon dia, moltes gràcies.
6: Bon dia.
1: O potser t'hauria de dir bona nit, Albert, perquè has passat tota la nit treballant, no?
6: Bueno, és un bon dia, és un bon dia. Sí? Si hi ha feina, és un bon dia.
1: Quantes coques t'han encarregat?
6: Bastantes. Tenim sort, doncs, que els clients ens confien, doncs, el nostre producte.
1: És el dia... És com el Sant Jordi dels llibres, en aquest cas és el Sant Jordi de les coques, no?
6: Podríem dir-ho d'aquesta manera, sí. Sí.
1: La coca de Sant Joan per excel·lència, quina és?
6: Home, en el nostre cas, la de crema.
1: La de crema.
6: Sí.
2: És bona.
1: Va. Anem al moll de l'os, Albert. Segons els experts com tu,
6: sí,
1: la coca de Sant Joan, evidentment, ha de dur, tant sí com no, fruita confitada, no?
6: No té per què.
1: Ah? No té per què. És una heretgia apartar la fruita confitada, com fem alguns?
6: Jo l'aparto.
3: Bravo! Això no és gaire comercial, eh?
2: No, per què no?
3: Home, no és gaire comercial, perquè a la gent que li agradi, què?
2: Però a ell no li agrada, no passa res.
6: No, a mi, per exemple, el que m'agrada és el brioix.
2: A mi també.
6: Que és un brioix que és molt bo, molt enriquit, amb mantega, amb ous i amb, bueno, productes excel·lents. I tot això, tots els companys forners i pastissers, ho fem. I a més hi ha la massa mare que fa és que, bueno, el brioix es vagi mantenint durant dies. Que es pot menjar la coca després, te la passes una mica pel forn o el que sigui, en el cas de la crema no, però d'aquest brioix que es fa amb fruites i queda boníssim.
1: Albert, algun dia hauríem de descobrir qui va ser l'inventor de la fruita confitada a les coques. Si això ja ningú, això ve de segles, o si és d'algun cuiner se li va fotre al cap la idea de posar-li fruita confitada a la coca?
6: Sí, jo també ho penso, eh? És una mica una heretgia, això, de la fruita confitada. En el meu cas, el que a mi m'agrada és la fruita natural. Nosaltres en posem de fruita natural a sobre de les coques. És cert que tenim aquestes coques de fruita confitada, però es pot posar també fruites naturals, com poden ser les maduixetes, si no les posem amb la crema, també per sobre. Aleshores posem una mica de pinya, no? També.
5: Molt bé, molt bé.
6: Sí.
1: Clar, però això és una altra, però això és una altra energia sobre el que és la coca de Sant Joan. Això és una variant, no?
6: Una variant, sí, pot ser, sí, sí, però on està escrit tot plegat.
1: Ja.
6: Jo tinc clar, amb aquestes coses, si la gent li agrada, doncs s'ha de fer.
5: Això de fruita confitada és per donar color.
6: Exactament.
1: Sí. Val, perquè us trobeu molta gent que us demana coca sense fruita confitada?
6: No massa, la gent li agrada el color.
1: És color, però després et diuen també que tots aquests que la compren amb fruita ja t'avisen que no se la menjaran?
6: Hi ha tot, eh? Hi ha gent que disfruta menjant-la. Jo, a mi particularment, insisteixo, no m'acaba de fer el pes, a mi particularment. Ja. M'enganxa les dents, no? A mi em molesta.
1: A mi
6: el que m'agrada és la crema que fem. Això està sí, per sobre de tot.
2: Però amb la crema, sí, quines precaucions han de tenir? Perquè fa uns anys va haver-hi una intoxicació, crec que va ser a l'Empordà.
3: A Torroella de Montgrí, jo en vaig ser víctima.
2: Ah, sí?
6: Doncs
2: sí?
6: Una bona manipulació, és així, i que estigui ben feta, que estigui, bueno, pasteuritzada, i bé.
2: Clar, això per part de la pastisseria, de l'obrador, que ja donem per fet que els obradors tenen en compte aquestes precaucions. Però el consumidor, és a dir, jo avui quan vagi a recollir la meva crema, la meva coca de crema, què he de fer perquè no se'm faci malbé?
1: Ah, això.
6: Home, en primer lloc, no deixar-la al cotxe 24 hores amb tota la solana, això. Pepinable. Sí. Clar, és així. A més, a veure, avui en dia doncs, els cotxes porten aires acondicionats...
1: Això s'ha de dir perquè sempre hi ha el que diu, bueno, no ve de 12 hores, no ve d'aquí.
6: Exactament. O el deixo el cotxe aparcat al pàrquing i ja ho trobarem.
2: O sigui, directe a la nevera.
6: Sí, sí, directe a la nevera. Sí,
5: ostres,
6: sí, sí.
5: Llavors, jo la vaig treure la nevera...
6: Jo no ho faria. Jo amb aquestes, amb les cremes, ha de ser molt curós.
1: Val.
6: Sí, sí.
1: Una altra cosa molt important. Avui, evidentment, venen els convidats i porten, i cadascú porta una coca de crema. Llavors hi ha coca de crema per donar i vendre.
6: Sí.
1: Quan acabi la nit, la poso la sobrant, la poso a la nevera?
6: Sí, nevera, sempre nevera.
1: I quants dies em pot durar la coca a la nevera?
6: Aviam, ja que s'està traginant amunt i avall, jo no la faria durar més de l'endemà. Vull dir, l'endemà s'ha d'acabar aquesta coca i ens evitem segons quines històries. Vull dir, jo vindria claríssim en aquest sentit.
1: Amb la de llardons fem el mateix, igual?
6: No, amb la llardons, per exemple, no porta crema. La llardons pot durar el temps que un vulgui.
1: I aquesta sí que no al cotxe, evidentment, però sí que la pots deixar fora de la nevera, no fa falta que la posis a la nevera.
6: Exactament, no hi ha cap mena de problema. En aquest cas, si és la de llardons sols, doncs és res, és una pasta fullada amb els llardons, i pot haver-hi alguna variant, però no hi ha cap mena de problema perquè un se la pugui deixar fora, a més se la pot passar l'endemà una mica pel forn, vull dir que no hi ha cap mena de discussió en aquest sentit.
1: Mm. Potser sembla una pregunta estúpida i probablement ho és, però segur que molta gent se la fa. La fruita verda de la coca, què és?
6: No és ni meló, és com una síndria repintada i, bueno, colorida. Per això li dic jo que jo, si pot ser, no menjo la fruita confitada.
1: Ja. Perdó, és que ha dit repintada i què?
6: Sí, és... És cert, vull dir, tot el que és la fruita, sí, és colorant i, aviam, penseu que això dura temps quan es fa i, bueno, perquè es mengi un cop a l'any no passarà absolutament per res. Dóna color, dóna festa i és cert que, bueno, fa una mica de joc amb el que és els petards, amb el que és la tradició i, sobretot, la coca que fa per al nostre entendre, comunitat.
3: Però la taronja sembla paraula... taronja, confitada.
6: La què? La taronja sí que és taronja.
3: Ah, veus?
6: Molt... Sí. La taronja és un producte que s'aguanta molt bé i es pot confitar molt bé, vull dir que no hi ha cap mena de problema. També hi ha diferents qualitats de confits, això també és veritat, eh? Vull dir que no anem a buscar, hi ha diferents gammes i bé.
1: Per l'Otbou, hi ha coques aptes per celíacs?
6: Sí que n'hi ha, també. Sí.
1: Veus?
6: Però s'ha de ser també molt curós, perquè, per exemple, en el nostre cas, no ho podem fer-ho, perquè al forn, doncs, evidentment, entren aquest tipus de coques que són les tradicionals en el nostre cas, hi ha farina, hi ha ambient, doncs, en tot el que és l'obrador, i no podem servir...
1: Clar.
6: Exactament. I en el nostre cas no ho podem.
1: Ja.
2: S'han posat de moda altres tipus de coques en aquests últims anys, com la coca de xocolata, sí, també?
6: Exactament, sí, sí, sí, hi ha de crema, de xocolata, i ara veig alguna que també es pot fer de festucs. De fet, hi ha un sense fi de possibilitats de menjar, bueno, i de tiramisú, també n'hem vist, i en fi, que es pot fer del que es vulgui.
1: Molt bé. Em diu la Mònica Usart que hi ha botiga lliure de gluten a Molins de Rei, t'ho dic perquè si vols anar-hi...
2: Passa per allà,
6: abans d'anar cap a casa. Sí, sí, hi ha gent, sí, sí, sí, que ho fa i ho fa molt bé.
1: Albert, com històric, portem tota la vida endrapant la coca de Sant Joan però no en sabem l'origen. Això se sap d'on ve, si es menja arreu dels Països Catalans o què coi és això?
6: Anem a veure, això ve de... Bueno, és una festa pagana i el que es feia és celebrar el que és el solstici d'estiu. Aleshores, la coca no deixa de ser antigament com un pa, d'acord, que representava el sol. I, bueno, per donar, doncs, honor al sol i, bueno, i llavors tot això s'ha anat, doncs, com desvirtuant, que no, perquè no deixa de ser un pa, la coca, i per més cocció, per més, doncs, s'ha anat estirant perquè es pogués coure millor, i etcètera. S'ha anat, doncs, adequant. Però la història en si és això, és tradició i fes origen de festa pagana. Mm. I ja li dic, per mi la paraula clau és comunitat, que és per fer, doncs, festa i poder-la passar bé amb la gent amb qui estàs a gust i amb qui estimes.
1: Vas a dormir ara o no?
6: M'agradaria, però després d'aquesta entrevista ara estic eufòric i no sé si podré trencar tancar
1: els ulls. Eufòric per l'entrevista o eufòric pels nervis?
6: Si home, no... eufòric perquè m'està entrevistant en Jordi Basté.
1: Ah, sí, veus que bé. Veus que bé. Això no hauries d'estar eufòric, això hauries d'estar deprimit gairebé.
6: No, home, no. I ara.
1: Albert, escolta'm una cosa, moltes gràcies. És el pastisser i tercera generació d'una de les pastisseries, sí, més conegudes que tenim a Catalunya, que és la Foix, mm-hmm, la pastisseria Foix, en aquest cas el que hi ha a la plaça de Sarrià. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, que passis una bona revetlla i en fi, que gaudeixis d'una de les nits més espectaculars que tenim al país, i encara que sigui dormint i per demà anar a treballar, que és el que segurament et tocarà.
6: Exactament, sí, sí, ho has encertat, eh?
1: Una abraçada, Albert, gràcies. Bueno,
6: doncs, moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
6: Són,
1: bon dia. 5 minuts i les 11. Aviam, ara que arribaran d'aquí uns moments el Tomàs i l'Ignasi, el Fuentes i el Taltavull, els de la Ruïna. Aviam. Lola, estem expectants.
5: No, em va passar una cosa d'aquestes del WhatsApp, típiques, no? Que envies un WhatsApp a qui no has d'enviar.
1: Home, però aquesta és...
5: Pues, em va passar amb un... Li vaig preguntar una cosa a un jutge...
2: Quin jutge?
5: Important. Ja. Un jutge...
2: De on?
5: De la més alta institució dels jutges.
2: Conegut?
5: I, sí, una mica conegut. I llavors li vaig preguntar una cosa i em va respondre. I llavors li vaig reenviar a una altra persona del diari dient...
3: També important.
5: Mira lo que dice este.
2: I este
5: li vaig enviar a ell.
2: Era este, no?
5: Efectivament, que m'ha
1: respondre. Vas enviar al jutge? I què va respondre, al jutge? Este soy yo?
5: Jo de seguida vaig dir... Estava contestant una altra cosa. No era per tu, tal. No però ja, en fi, va ser un desastre.
1: Et vau dir que també, no?
7: És que ara he recordat.
5: Ara
7: m'ha recordat.
5: Ara has recordat, oi?
7: Sí. Una amiga que estava escoltant, que jo treballava fa molts anys, la meva primera feina, per un home que es deia Pol Pau.
1: Pol Pau.
7: Pol Pau. I era un gran jefe, estimadíssim jefe. I aleshores anàvem a Madrid i jo havia d'anar a fer un recado relativament important, bastant important, en un també famós despatx d'advocats de Madrid. Llavors jo anava disfressat amb americana i camisa i tot enclenxinat. Totalment disfressat. I pràcticament taquicàrdic, perquè era una sala de recepció imponent d'un despatx que jo no sabia el nom. Tal. I a més jo devia tenir, doncs, 17 anys o una cosa així. Llavors em presento en la taula de la recepció i em miro tot nerviós la senyora recepcionista i li dic, hola, soy Ot Bou, vengo de parte de Pol Pau. I la senyora aquesta li va agafar un atac de riure a l'acte absolutament dramàtic pel meu cor adolescent neguitós. Em vaig posar vermell com un tomàquet, em vaig haver d'esperar que acabés el seu atac de riure i llavors vaig procedir al... I es deia, i era el temps de les primàries del Partit Socialista, més a més, això. I ella es deia Susana Díaz. I jo no vaig tenir la gosadia. O sigui, jo estava tan atropellat...
5: Mira que tu... Pel...
7: Que clar, estava bona dir, bueno, xata. Però no vaig posar.
1: Dos minuts i les...
5: Pedro Sánchez.
1: Sí. Dos minuts i les 11. Laura?
2: Som-hi.
1: Palante.
2: Ai, la coca de fruita confitada del dia és el Joan López Alegre. L'Ot Bou seria la coca de llardons sense gluten i de Lola García ja passa directament de la coca i se'n va al cava. Preguntona avui, no sé si li acabaven les preguntes amb el letrado Melero. Per més altes que siguin les penes contra els corruptes, no aconseguiran fer net amb la corrupció, ha dit. El Joan li ha dit tergiverses les coses. Avui la Lola era la mínia mal de la tertúlia. Li ha xulejat fins i tot el Basté i l'Europea. D'acord, sents més identificada amb Messi, d'acord, doncs la Leo Messi de tertúlia ha corregit el Joan López Alegre i ens ha explicat no una sinó dues ruïnes. Després hem parlat de la plaga de la corrupció, hem passat a la plaga de les mosques, amb l'Ajuntament d'Hostalric que està tremolant cada cop que truca RAC1 al telèfon, ja sigui pel temporal Glòries o per les diverses plagues a les que han de fer front. Tenen un màster en mosques, ha dit l'alcalde, diu amb lo maco que és Hostalric, el Joan, que ha estat tota la seva aportació a aquest tema. La fruita confitada és una heretgia, ha dit el pastisser de Foix de Sarrià, que estava eufòric en aquest cas sí per l'entrevista que li feia en directe en RAC1, i acabem amb aquesta anècdota de l'Ot Bou de part de Pol Pau, no. Que a més ha dit una paraula que no és habitual en ell, ha dit recado.
7: Recado, sí. Aquesta... Home, recado està
1: recado.
7: Bé.
2: Home, està bé, no està bé.
1: Són les 11. Oh. I aquí acabem, i d'aquí uns moments la ruïna, aquí al món a RAC1.
2: Bona revetlla,
1: un bon sant, Joan López Alegre, i que vagi bé, perquè aquesta és una altra, és com Sant Jordi, que em sap greu per la gent que es diu Joan o Joana, perquè tothom envia missatges i els pitjors són aquests, exacte, la turra, però a més la turra i la brasa a través de missatges d'aquests que estan poc personalitzats, diria.
7: A Granel. No felicitem mai més per Sant Jordi.
1: Efectivament, sí, clar. En fi, Lola García, Joan López Alegre, Ot Bou, Laura Rossell, moltes gràcies, aneu en nom de Déu. Hola, què tal,
5: Polls? Bé. Doncs mira, és que segur que ja heu vist per tot arreu, que sempre t'has direct, ara és Very Sure.
1: Oi, Very Sure!
5: Doncs mira, jo us explico per què. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Very Sure. Així que recorda, Securitas Direct, ara és Very Sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Les 11 clavades. D'aquí uns moments, aquí al món a RAC1, parlem de la ruïna i després parlarem. Cap a 3:15, trucarem amb l'Àlex Rigola perquè s'estrena una obra de teatre vinculada al grec d'aquest any, amb un càsting bestial i dirigit per l'Àlex Rigola. Trucarem l'Àlex Rigola d'aquí una estona, aquí al món a RAC1.
8: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. El perquè de tot plegat.
9: RAC1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
10: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
9: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
10: Si busques el millor, recorda.
9: Només Daikin és Daikin.
11: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
13: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
14: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
15: Hola, família, soy Carlos.

0: De nou al quilo. Lidl. Val la pena.
1: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
5: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
6: No, m'ha entrat això.
7: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
9: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
8: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
11: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
12: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
13: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreix-ho a mueveglobal.com.
14: Mueve. A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
15: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
16: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
17: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
18: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
19: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
20: Et demanarem fer mateix!
21: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
22: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Pones a la botiga web i app.
23: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
24: 11 i 7 minuts. Si no sabeu que és una ruïna, escolteu aquesta anècdota que va viure l'actriu Ana Castillo.
25: He tenido muy pocas primeras citas porque yo normalmente las primeras citas que he tenido luego han acabado siendo pareja oficial. Hace muchos años tuve una con un chico que era muy guapo. Quedamos en un sitio, estábamos dando un paseo y de repente me dijo, vivo por aquí. Subimos a tomarnos una cerveza y yo... Quiero fallar. Y digo, venga, vale, subimos. Entonces estábamos así como en tono coqueto, tomándonos una cervecita en el sofá y me dijo, me haría mucha ilusión ponerte algo en la tele. Y yo a modo coqueto, venga, lo que tú quieras. Y me puso un documental de dinosaurios.
26: Ah, ¿no?
25: De una hora de duración.
26: No.
25: Se lió un porro. Lo vimos entero. Pero hubo un momento que cogí el móvil y una amiga mía me dijo como... ¿Cómo ha ido? Y yo le escribí y le puse... me quiero ir, es un pedazo de friki. I se lo mandé a él.
0: ¡No!
24: Aquesta història tan desafortunada que heu sentit la va explicar evidentment a la Ruïna, aquest exitàs de l'Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuente, que és un dels podcasts més escoltats d'Espanya a Spotify. Ignasi, Tomàs, bon dia i moltes gràcies.
1: Hola.
2: Bon dia, què tal?
24: Bé.
1: Ui,
2: què?
1: Què passa?
2: No, és Tomàs. Tens una Ruïna?
24: És la primera vegada, sí. És la primera vegada que vens a la planta 3?
1: Havia vingut amb el Bundó, que col·laboro...
24: Havies vingut amb el Bundó? Mm, va, clar, havies vist aquest estudi meravellós, amb aquestes magnífiques vistes,
1: no? Molt bones vistes, sí, sí. Sempre és de dia, l'avió no es mou, aquell que estic veient, però està molt bé.
24: Podries explicar, Ignasi, de què va la Ruïna, pels qui no ho sàpiguen?
2: Doncs la Ruïna és un show en directe que després acaba sent un podcast setmanal on la gent que ve de públic s'apunta voluntàriament a sortir per sorteig a explicar-nos l'anècdota més vergonyosa, el moment que més han fet el ridícul de la seva vida. Llavors pugen per sorteig 4, 5 persones, 6, depèn del temps que tinguem, i es dona un guanyador, el triomfador, en aquest cas més pringat de la nit, sempre acompanyats del Tomàs i jo com a presentadors, i un famós o famosa que ens vol acompanyar, que obre la nit explicant la seva ruïna.
24: Mm-hmm. La idea de com va néixer això...
1: Doncs és molt senzill, vull dir, som amics de fa molt de temps, no havíem fet res mai junts, i tot i que els dos érem guionistes i tal, i va ser, hauríem de fer alguna cosa junts, no? I se'n va acudir això de viatge, i vam estar amb el projecte 2 anys en un calaix perquè no ens atrevíem, nosaltres no fèiem res donant la cara, veníem del guió, això és improvisat, era tot el contrari a el que... havíem fet sempre.
2: I tampoc teníem clar si la gent li faria vergonya exposar-se d'aquesta manera o no. Era una cosa com que pensàvem, per què algú hauria de prestar-se voluntàriament
1: a explicar un moment patètic de la seva
2: ridícul,
1: vida.
2: Ridícul, clar.
1: I vam fer un, vam provar-ho, que també va coincidir que va obrir la llibreria La Llama, que és una llibreria, ens va cedir un espai on fer-ho, i vam dir, bueno, provem un. Vam fer un, van venir, la majoria eren amics, i va anar molt bé, vam fer un segon, i de la manera més tonta, doncs...
2: 2019, vam començar uns mesos abans de la pandèmia. Vull dir, realment va ser fantàstic, perquè a la que va venir la pandèmia...
1: també, s'ha acabat.
2: Un podcast que depèn del públic, vam parar...
1: Clar, confinament.
24: I llavors el 21 torneu. 2021, no?
2: Sí, a finals del 20, sí, exacte.
24: Final, o sigui, fa 6 anys que aneu a tope.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí.
24: Hi ha algun moment que dieu, hòstia, això se'ns està desmadrant?
2: Jo crec que després, a la sortida de la pandèmia, curiosament, perquè havíem gravat com 15-20 capítols abans i jo crec que la gent estava a casa en busca d'entreteniment, i a la sortida de sobte vam veure que les ganes que tenia la gent, no només de veure un directe, sinó de compartir un espai i compartir anècdotes, era més gran que abans.
24: Ja sé que no descobrirem la sopa d'all, però quan parlem de la ruïna... parlem d'un que per mi és el pitjor estat de l'ésser humà, que és la vergonya aliena.
2: Sí. Per què és el pitjor? Per mi, a mi és el millor.
24: Per mi la vergonya aliena és fatal. Però veure, és a dir, per exemple, no és el mateix, però veure una persona d'aquelles que balla, que està molt feliç ballant i que no té ritme, i que dius, però hòstia, està fotent el ridícul.
1: Sí, però quan venen a la ruïna ja han fet una passa endavant i és de... jo estava fent el ridícul. A mi també em fa molta vergonya quan l'altre no se n'adona del ridícul.
24: Explicar-ho és diferent.
1: Clar, perquè tu ja ets conscient de la vaig cagar, o està fent l'idiota. I aleshores ja passes una vergonya compartida, diguéssim.
24: Tothom té una ruïna a la seva vida?
1: Sí.
2: Com a mínim.
1: Com a mínim una.
2: Hi ha gent que en té bastantes més d'una.
1: És la típica que els amics et diuen en un bar, quan ve algú nou, explica-li allò que et va passar. I l'expliques tal qual, paraula per paraula, i si t'equivoques, els amics... No.
24: Primer és com un acudit, no? És com un acudit, no?
1: És un monòleg.
24: I no sabeu diferenciar el que s'ho inventat? Perquè pot haver-hi gent que s'ho pugui inventar, no?
2: Pot haver-hi gent... nosaltres creiem que segurament hi ha una mica de maquillatge, però com fem en el nostre dia a dia, a l'hora d'explicar coses, ara, inventat directament, em sembla un risc absolutament innecessari. Primer, perquè el premi és una merda. Vull dir, és com de que no guanya res. I després... el fet de tu pujar en un teatre, que ara tenim la sort d'actuar en llocs molt grans, a mentir a un públic potser de 1.000 persones, realment, si no tens una mica d'experiència, és un risc absolutament innecessari. Així que jo crec que no es deuen inventar tantes coses.
1: Igual sí que deu haver coses que no les recordes tal qual van ser i potser les exageres una mica, però com fem tothom. Jo crec que una història inventada sencera no.
24: No us preguntaré la vostra perquè la deveu explicar cada dia.
1: La nostra ruïna? En tenim moltíssimes.
2: Jo en tinc una nova que no he explicat mai.
24: Endavant, Ignasi.
2: I que quan veu... Sí, és que quan vaig venir, quan em vau convidar, vaig pensar, en tinc una relacionada amb el món a RAC1.
0: Oh. En sèrio?
2: De miracle em veu salvar la carrera. Oh. Perquè jo vaig estudiar periodisme a la Universitat Autònoma i vaig fer pràctiques a Comradio. Comradio, que ja no existeix. Als informatius. Llavors jo estava a la secció de cultura, que, bueno, que ja sabeu, vull dir, pues, presentacions de...
0: Sí, sí.
2: Bueno, sí, endrapar, vull dir, em vaig engreixar en un mes de pràctiques, vull dir, increïble, fantàstic. I a l'últim dia em van dir, et deixarem fer antena, no? Com unes pràctiques, jo, hòstia, quina il·lusió, no? Quina responsabilitat, jo, pues, devia tenir 20 anys, una por, però pensava, aquest és el moment en què el món m'escolta i em fitxaran, no? Llavors em deixen al final de l'informatiu, com sempre va la cultura, i jo, el primer que vaig dir, havia de dir, i ja per acabar, no sé què, no sé quantos tal, i el primer que vaig dir en antena, en directe, va ser, i ja per cagar...
0: Oh!
2: Llavors em vaig quedar totalment estàtic. El presentador em feia com...
0: Tira, tira, tira.
2: I vaig aconseguir acabar, en aquest cas... El que sigui, no em van donar la feina. Oh. I jo vaig estar sistemàticament escoltant el diàling durant els propers 15 dies. Aviam si algú havia recollit aquest
0: i
2: moment.
0: I no va recollir ningú.
2: I no el va recollir. I jo crec que va ser de pura empatia que veu tenir amb aquell pobre xaval.
3: Doncs ara demanaré al Joan Ferrer que busqui als arxius de Com Ràdio l'Ignasi d'Altavull. Te recordes que anava la notícia o no?
2: No me'n recordo. Per mi és en blanc. O sigui, a continuació d'aquell error, per mi tot el que vaig dir a continuació ho vaig llegir tal qual ho tenia i no recordo en absolut què vaig dir. Sembla que algú de sembla que era com de... algú de fires, algú de la fira.
3: Allò tan típic que
2: es fa... Allò de Montjuïc.
1: Sí. La primera setmana que vaig treballar a la competència, jo no havia parlat mai d'un micròfon mai, i vaig, en comptes de dir caixers automàtics, vaig dir caixers autonòmics. Ah. Que tampoc és molt divertit, però la Natza Ferrer va perdre el personatge, va començar a riure, va haver de sortir fora de la... I així va començar, o sigui, humiliat per la Natza, i així, 10 anys després...
3: S'humilia bé, eh?
1: Sí, ara, però
2: beneït per la Natza.
1: Sí, ja formo part de l'equip.
3: Ara que hem parlat de ruïnes, no volíem perdre l'ocasió demanar des de les 6 del matí als oients que ens expliquessin les seves. Hem fet una crida des de primera hora, i la veritat és que no ens han arribat moltes, però fet una selecció de les millors. Per exemple... Una periodista ens ha enviat una.
2: Ai.
3: L'Alba Carreras.
2: Sí.
1: Sí, mai tant.
3: Atenció.
4: Estava treballant a la tele fent documentals i allò que vas i tornes un mateix dia agafant l'avió i anant a fer una entrevista. A la tele hi ha una cosa que es diu el rècord, que és que has d'anar vestit igual per fer veure que és el mateix dia. Total, que jo estava entrevistant a una persona, la tenia davant, començo l'entrevista, tot bé, i hi ha un moment que la productora mou els braços en l'aire i diu «Eh!» Jo, què li passa ara aquesta? M'he equivocat a pregunta o què? Tot el que continuo preguntant i torna. I m'assenyala el camal del pantaló. Miro el camal del pantaló i és que m'estava sortint la calça bruta del dia anterior que tenia guardada dintre del pantaló, perquè allò que et treus els pantalons ràpids i et deixes la calça dintre, doncs m'estava sortint la calça bruta pel camal del pantaló. Tot el que amb l'altra cama intento tapar-me-la perquè no es veiés, i hi ha un moment que acaba sortint, l'entrevistat mira a terra i jo fent veure que les calces no eren meves.
1: Però per què no van tallar o... I que té a veure el rècord?
2: Vull dir que... perquè el dia següent es va gravar i van haver de posar les calces un altre cop, no? Imagino.
1: Ostres, quina...
2: Molt bona, aquesta m'agrada molt.
3: La Meritxell.
5: Va ser parlant amb un client, no recordava el cognom, li vaig preguntar i em diu Sanz. Dic, ah, mira, dic, com l'Alejandro Sanz. Pisando fuerte. Li vaig dir a un noi que anava amb cadira de rodes.
2: No! Per favor! És que, apa, que no té cançons.
1: Sí, bueno,
2: Alejandro Sanz.
1: Igual li hagués donat un infart. Claro, no? Sí. Sempre són malalties.
3: Qui segur que podria empatitzar amb la Meritxell, amb l'anterior trucada, és el Ferran.
6: Principis dels 90 vaig entrar de nou a una escola a fer de mestre. I el primer dia que estava allà a la classe, mentre la gent feia els exercicis i jo els havia dit, vaig fer una figura de papiroflexia d'aquestes, que és com una grulla que tu t'hi vas de la cua i mou les ales. L'agafes del pit, t'hi vas de la cua i mou les ales, no? Ho has de fer amb dues mans. Llavors jo vaig dir, vinga, va, el primer que acabi li donaré la figureta aquesta. I va acabar un nen, jo no els coneixia, li dono i veig que agafa amb la mà la figureta. I li dic, mira, si t'hi vas de la cua, si l'aguantes del pit i t'hi vas de la cua, veuràs com es mou. Ai. I veig que el nen se'm queda allà mirant amb la cosa aquesta aguantant-la. Li dic, no, mira, li agafo jo, li ensenyo com funciona. I després d'insistir dos o tres cops, no, si t'hi vas a la cua, diu, no, és que no puedo. I em va aixecar la mà i l'altra mà era un munyó, que no tenia dits, no tenia res.
2: I el tio ensenyant-li, com mira, estira.
1: És que...
2: I no ho veia, no ho veia.
24: Jo ho passo fatal.
2: Pues imagina't ell que ho va viure.
1: Això, d'aquest tipus, ara no me'n recordo cap, però l'Òscar Dalmau, a nosaltres aquest tipus d'anècdotes abans li diem dalmauades, perquè n'ha fet d'aquestes, amb gent amb malalties i tal, i té el comentari que no ha de fer mai, això ho fa sempre l'Òscar. Pregunteu-li un dia.
2: Però tu, Jordi, no en tens una? Ens ho has dit molt ràpid.
24: Jo en tinc una.
2: I no les vols explicar?
24: Una és que fa molta vergonya.
2: Home, d'això es tracta.
24: Ho vaig passar molt malament.
2: D'això es tracta.
24: Que tu la saps i saps perfectament que és molt bèstia.
2: Va. Ah, sí?
24: És molt bèstia. Després de la publicitat.
1: Vale.
24: Uau.
0: RAC 1.
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Vens a Andorra aquest estiu? A Messim Andorra tindràs internet al mòbil des del primer moment, sense roaming i sense complicacions. Activa la teva tarifa en pocs minuts, mantenint el teu número habitual i gaudeix de connexió a tot el país. Si vens a Andorra, entra ara a esimandorra.d i tria la tarifa ideal per a la teva estada.
9: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
10: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
11: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
26: ¿En serio? ¿Aquí?
11: Sí, en este monasterio.
26: Y yo pensando que era una excursión más.
11: Si estos muros hablasen...
26: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
11: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
27: Gobierno de La Rioja.
28: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreix-ho a mueveglobal.com.
29: Passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
30: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
31: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
32: No, m'ha entrat això.
33: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
34: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
35: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
36: Quan vulgui.
35: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
36: Tot el temps que vulgui.
35: I totes les bombolles que vulgui?
36: Totes les bombolles que vulgui.
35: I tot el relax que vulgui?
36: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
37: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
38: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
24: 11:23.
1: Endavant.
2: Va, sisplau, necessitem saber-la.
24: Fa molts anys, jo i en aquella època la meva nòvia vam anar a sopar a casa d'un amic. Érem tres parelles. Érem tres parelles i la meva nòvia no coneixia ningú i jo coneixia només amb ells. Amb elles no.
2: Val.
24: Ara us diré una frase que segurament sabreu per on vaig ja, eh? Però és que no s'acaba aquí. Que és que a mi em diuen que la dona d'un està embarassada.
1: Ai.
24: Okay. I tal que arribo, i jo vaig fer...
2: I les dones no les coneixies, tu?
24: No,
2: les...
24: de res.
2: Clar, clar, de res.
24: De res, de res. Només les coneixia amb ells.
2: Val.
24: Total, que vaig anar cap a una de les dones i vaig fer una cosa que és l'última vegada que ho he fet i recomano a tothom que no ho faci mai més. Mai, mai, mai. Que és que se'm va ocórrer, fa molts anys això, se'm va ocórrer posar la mà a la panxa d'una de les dones i vaig dir felicitats.
1: No.
24: I la seva reacció va ser sensacional. Em va dir... Jo sóc així. És ella.
2: Oh! I mira, tenia 50-50, eh? 50-50.
1: Uau!
24: Jo sóc així, és ella.
2: Uf!
24: I el sopar va ser un fracàs.
1: Home,
24: però un fracàs, perquè evidentment... Bueno.
1: Clar,
24: de fet, no els he
1: tornat a veure.
24: Bueno, no he tornat a fer mai cap més sopar.
1: Home, evidentment. Ostres, i...
2: Vas retirar la mà ràpid en el moment aquell o encara tenies la mà posada?
24: Però és una cosa que li he explicat abans, fora d'antena, els he explicat als de la tertúlia, i la Laura m'ha dit, mai s'ha de posar la mà a la panxa d'una embarassada. Jo dic, ja ho sé, però que en aquella època
1: en
24: no ho
1: moment,
24: sabia.
1: Ja.
24: Mai.
1: Clar. Jo he après també això, al metro, a no dir-li a la persona, vols seure?
24: No, mai.
1: I que faci... Però perquè pot passar això.
2: No s'ha de dir mai enhorabona. Ni quan el nen ha... Ni quan ha parit.
1: No
2: ni quan ha parit. Jo no dic per les mosques. Jo no dic felicitats mai.
24: Bueno, seguim.
2: Però es va trencar d'amistat, eh?
24: Bueno, som parella. L'amistat és que, bueno, evidentment, no he vist la criatura jo mai.
2: Tu creus que li han explicat a la criatura?
1: La criatura li és igual, és a l'altra persona. Van tenir criatures després? No ho saps.
2: No ho sabem. No t'ho van dir per si les mosques.
24: No.
2: Hòstia.
24: El Pablo ha viscut moments que diu que són una autèntica merda.
3: El meu segon fill, el Nico, no podia fer caca, pobre nen. Era molt petit, molt petit. Llavors, això que agafes amb una mica d'oli d'oliva i amb el dit, doncs li vas refregar una miqueta pel culete i a l'hora de treure la caca, doncs li vas agafar amb l'índex el pulgar gràcies a la caca. Després, com li vaig refregar amb el dit petit a la mà, el que vaig fer va ser instintivament netejar-me el dit petit. Tot just després vaig anar a la cuina a acabar de preparar la sopa per la meva filla gran.
1: No.
3: I quan vaig provar la sopa, aviam si cremava o si d'això, vaig posar l'índex.
1: Oh.
3: I vaig dir a la meva dona, ostres, la sopa aquesta té un sabor com a podrit, està molt malament, és molt dolenta, d'això. Llavors la meva filla gran va dir, papà, és que no t'has netejat el dit on has agafat la caca del Nico.
2: Oh. Bueno, per favor. Oh. Però bueno, portava una mica d'oli, que això és mediterrani, dieta mediterrània.
1: I que com a mínim és d'un familiar, no? Com si això fos pitjor. No sé.
2: Bueno, tu què preferiries?
1: Ai, clar, home.
24: El Sergi.
4: Quan el meu fill era petit, molt petit, res, un any s'arribava, doncs el portava cada dissabte a classes de natació i ens posàvem els pares amb els nens a dins de l'aigua i clar, sempre va ser amb banyador i un gorro. I el meu fill es feia bastant amb un altre nen i en conseqüència jo m'hi feia una miqueta llavors també amb sa mare perquè interactuava amb els quatre, podríem dir. Total, que un dia vaig pel carrer i em creu amb un matrimoni i ell em saluda i no hi vaig caure, vaig veure que era la mare d'aquell nen. I llavors quan em va saludar, després d'uns segons dic, ai, hola, perdona, és que així amb roba no t'ha reconegut. I el marit estava al costat, que em va mirar una miqueta estrany.
1: Bueno, clar...
2: Home, és que ets una altra persona, amb el gorro, sobretot. Amb el gorro, si portes el gorro...
1: Jo no he fet mai natació, però em fa vergonya.
5: Ara el Jofre Llombard m'ha fet recordar un altre, que a més hi ha testimonis de la ràdio.
2: Una altra ruïna teva?
5: Sí, la Montse Girona hi era també, a Lleida.
1: A Lleida.
2: Ui, home, es posa les mans al cap,
1: Sí, sí.
2: Es posa les mans al cap.
5: A Lleida.
1: Endavant.
5: Fèiem el programa a Lleida. I dormíem a l'hotel al Pirineus, de Lleida. I recordo que veníem de sopar i amb un cotxe anàvem al Xavi Cupido, la Montse, i jo em sembla que anava qui més anava. Digues, digues, però me recordo. No et sento. Ah, l'Isabel Vinaixa, sí. I després hi havia el director, que era l'Eduard Pujol, que venia amb un altre cotxe. Total, que anem al cotxe... El Jofre deu estar rient. Baixant la rampa i tal, baixem la rampa, i llavors jo portava una suadera. I era un caputxa.
2: Sí.
5: I evidentment era un pàrquing molt fosc. Total, que jo em foto la caputxa per sobre, així. I dic, bueno, ara baixa l'Eduard Pujol, i quan baixa l'Eduard Pujol em foto davant del cotxe i foto una frenada que es mora, i es agafarà un ensurt de grassos.
1: Però home, si ja sap, no pot acabar bé, això, però és igual. Hem vingut a jugar.
5: Total, què va passar? Que el cotxe de l'Eduard Pujol no era el següent que va venir. I de cop i volta, jo amb la caputxa foto. Amb els braços oberts i veig un senyor molt gran fotent un cop de volant que dient, hòstia, i li dic a la Montse, sortim corrent d'aquí. El Jofre sempre diu que hi ha un pobre home ingressat en un sanatori de Lleida dient, he vist el Basté, fotent-me amb una caputxa
2: fotent-me
5: un
2: sort. Ningú se'l pot creure, són aquestes històries com de llegendes urbanes.
1: Ara igual al sanatori ho escolten això i el deixen, ho sento, senyor Rogeli, el teniu estar...
5: Hosti,
2: quantes vegades creus que ho podries fer fins que fos notícia?
5: No,
2: el Basté es veu que té l'afició de que va als pàrquings a espantar la gent.
5: Ai.
2: Jo crec que valdria la pena que ho provessis.
1: Podem córrer aquest
2: rumor.
1: Crec que ho farem.
2: Com a mínim ha sigut veritat una vegada.
1: Una vegada, sí.
2: Com a mínim una vegada. Bueno, doncs aquest senyor que agafi aquest tall...
1: Sabeu el Basté, no?
2: Perquè és la demostració de que allò era veritat.
5: En tinc una altra que no és meva.
2: Ah, de qui
5: però
2: és?
5: Però que passa aquí, en aquesta ràdio.
2: Ai.
5: Visita de... una entrevista que em va... Montse, no riguis. Que em farà riure a mi.
2: La Montse s'ho parla. S'està sabent tota la veritat aquest matí. El món no recula la veritat aquest matí. Aquí vas espantar el pàrquing, ara, a veure.
5: Visita, no, jo no tinc res a veure.
2: Val.
5: Total, anàvem a fer una entrevista gravada i em feia molta il·lusió fer-la, i la vam fer, a la Chrissy Hynde, la cantant de Pretenders. I arriba la Chrissy Hynde, i jo sempre que arriba un conegut que rep els de producció, pregunto, bueno, què tal, no sé què. I llavors diuen, Alejandro Sanz, molt bé, hòstia, molt simpàtic, aquest...
2: Pensando fuerte.
5: No sé què. I la van a rebre Jordi Ramos. Ja la saps tu, no?
1: És que li he mig explicat abans a l'Ignasi, però no sabia...
5: El Jordi Ramos veia em diu... Dic, què tal la Chrissy Hynde? Diu, una idiota. Una cretina. Dic, però què em dius? No, de debò. Dic, què ha passat? Diu, mira, diu, he anat cap allà, diu, he anat a saludar-la, hola, què tal? I em fa així, t'estic parlant de fa molts anys, em dona el puny així. I resulta que el Jordi Ramos, el que volia era que piqués el puny. El Jordi Ramos, què va fer? Agafar-li la mà com si agafés un munyó i sacseja les mans per saludar.
2: Li va sacsejar el puny, no?
5: Sí.
2: Però bueno, és que, clar...
5: Jordi Ramos i su tocadiscos flamenco.
1: I a sobre rajant d'ella, no, una imbècil.
5: És una cretina. Una cretina. Chrissy Hynde, simpàtica com és no poder. Bueno, i l'Àngel és probable que no hagi tornat a fer mai més una broma des que va viure aquest moment.
6: Jo a la universitat era una mica de collons, i a vegades quan anàvem de festa m'agrada fer bromes pesades, que ara m'arrepenteixo molt, i una d'elles era dir-li a Simona al Siri quan no estava tan protegit, i li vaig dir, Siri, llama no sé què. Llavors, bueno, doncs vaig agafar el telèfon d'una amiga i vaig començar a dir, Siri, llama a papa. No funcionava, i allò funcionava sense res. Siri, llama a papa. I ella mirava amb cara de... Bueno, anem per escarçar. I després de un moment inventant-ho, vaig recordar que el seu pare havia mort feia com 3 mesos.
1: Oi.
2: ja podia trucar, ja.
1: Ja, ja.
2: O si contestava algú, clar. Clar, ja directament a misteris.
1: Ostres.
2: En tinc un altre, eh?

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
4: Perquè puc.
5: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Laura Tallada és la que ha tret un 9-9 i està al, i és de l'Institut Pere Alsius i Torrent. Laura, bon dia, moltes gràcies i enhorabona.
7: Bon dia, gràcies, moltes gràcies.
6: Suposo que estàs en estat de xoc, no?
7: Sí, estic molt sorpresa, molt emocionada, també.
6: T'esperaves un 9?
7: No acabo de creure.
6: Aviam, segur que va sortir dient, m'ha anat molt bé, però sí. No sé si per un 9-9 o sí.
7: Sí, és això, és que surts amb una sensació sí que positiva, de, bueno, ho he fet bé, però un 9,9 i primera de Catalunya sí que sorprèn molt, és molt fort i estic molt il·lusionada ara mateix.
6: Aviam, una cosa, ho sento perquè aquest programa passen coses d'aquesta manera. El teu pare es diu Xavi, oi?
7: Sí.
6: Sí, és, sí. És farmacèutic, oi?
7: Sí, és farmacèutic.
6: És que m'ha dit que fa una hora que no pot parlar amb tu i que et donem records i que moltes felicitats.
7: Gràcies. Sí, és que porto una hora aquí trucant.
6: Ja m'ho imagino.
7: Perquè, moltes gràcies.
6: Vale, perquè tu no estàs a casa.
7: No, a Menorca, esclar.
6: A Coi?
7: De viatge, sí. Ara tots ho fem.
6: Sí?
7: Per desconnectar, celebrar que hem acabat el curs. Quasi tots, molts estudiants, anem aquí a Menorca. Amb amics i això.
6: Val. Aviam, 9-9. La pregunta és... què ha faltat pel 10? Soc molt mal parit, ja ho sé. Ja ho sé, però és que esclar, és el que tothom et preguntarà.
7: Sí. Sí, sí. De la fase general he tret un 10 de tot, però la que he fallat, bé, fallat no, vull dir, la que m'ha descomptat, ha estat un 9,5 a castellà.
6: Ah.
7: Sí. No passa res.
6: No te'n recordes? I no te'n recordes exactament què és el que vas fallar?
7: Sí, em sembla que, no sé si és això, però havia de corregir unes frases que hi havia errors ortogràfics i en un moment doncs, vaig corregir una cosa que no era i no sé si és això, que això sí que m'ha descomptat i potser algun altre petit detall.
8: Ves a revisió d'examen,
6: Ves a revisió d'examen.
8: Sí, jo, havent tret aquesta nota, no. Jo crec que potser s'han equivocat ells,
6: Sí, efectivament.
7: No passa res.
6: Val. Quines assignatures portes millor i quines relativament pitjor?
7: Potser a l'hora d'estudiar, la que em preocupava més era història, és la que té més temari, i hi ha moltes dades i molts conceptes per recordar. I, en canvi, la millor potser diria anglès, que és, crec, una de les assignatures que estudis el que estudis sempre depèn una mica del teu nivell de competències en anglès, i una mica qüestió d'atzar, si et toca un exercici... un listening més fàcil o més difícil, ja que no és una assignatura que hi hagi un temari exacte que t'has d'aprendre.
6: Sempre has sigut un alumne, Laura, amb notes excel·lents o no?
7: Sí, potser des de primària m'ha agradat estudiar i sempre m'he intentat esforçar al màxim. I des de l'ESO que sóc així, vull dir, sóc com constant i això... i sempre he intentat, m'he esforçat per intentar treure bones notes. Sí que de vegades, home, ja petits, perdó.
6: El teu pare, Vilaudal Martínez, el company d'informatius de RAC1, diu que no tens intenció de continuar el negoci de la farmàcia.
7: No.
9: Home, ja estem traient drets bruts aquí.
7: No.
8: Està aprofitant el pare per pressionar-te a través de la ràdio.
7: Sí, ara hauria d'aprofitar, Sí. Ja sap greu, però jo sé que soc molt de lletres... i les farmàcies tan científic. No és que ho dic completament, però
6: quasi.
7: El que m'ha interessat... quasi, sí. El que m'ha interessat, no. El que m'ha interessat més sempre ha estat estudiar

0: tant idiomes o assignatures relacionades amb la cultura o literatura.
1: Per tant, què faràs ara?
0: La farmàcia, però... Hm?
1: Farmàcia? No faràs farmàcia, què faràs?
0: No, eh? Em sembla que no.
1: No, i què faràs?
0: Sí, el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
1: Que no sé ni el que és.
0: Que es fa a la Pompeu.
2: Què és llengües aplicades?
1: Ah, tu tampoc? Bueno, clar, sí, perquè encara no ho has estudiat.
0: És una pregunta que fa molta gent, és cert. Jo també la vaig fer a portes obertes, i de ser sincera. Sí que és una mica com un misteri, però és... No sé si ho dic malament, tampoc ho he fet, però és l'estudi de les llengües relacionant diferents àmbits, com àmbits més empresarials, o, per exemple, de política lingüística, o el món editorial, o la llengua relacionada amb la societat i com evolucionen al llarg del temps i com ens relacionem amb les llengües.
1: On estudiaràs?
0: No sé si ha quedat gaire clar.
2: Sí, sí, sí. No, està molt bé. Està molt
1: on estudiaràs?
0: A la Pompeu.
1: A la Pompeu. Fabra.
0: Sí.
1: Moltes felicitats, Laura. Dona records al teu pare,
0: gràcies,
1: quan puguis parlar amb ell.
0: Sí, no, sí,
1: teva
0: sí,
1: família. Ara... Pobre, truca'l.
0: Li diré alguna cosa, sí.
1: Truca'l. Gràcies i moltes felicitats, de debò.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Bueno, ja està. Escolta'm, n'hi ha més, eh?
2: N'hi ha més... Teves!
1: És que me l'estan recordant tothom.
2: Ah, bueno,
1: sí,
2: pues
1: però escolta'm. Aquesta no és meva, aquesta la pateixo jo.
2: Ah, ah, bueno, també m'agrada.
1: És entrevista... Montse, riu, també, aquesta.
2: A veure...
1: entrevista a Maya Montero.
2: Sí.
1: Val?
2: Bueno,
1: fa molts anys.
2: Interessant, ja.
1: De les primeres entrevistes, jo crec que és el primer any del Món a RAC1, que faig el Món a RAC1.
2: Val.
1: I, de fet, la Montse diu que és la primera o la segona entrevista que faig... que fem gravada. Val. I ve Maya Montero. I el guió el fa un redactor que no diria ni el nom ni el cognom. Continua treballant amb nosaltres,
2: ah, sí?
1: Eh?
2: Oh.
1: Sí.
2: Bueno, escolta'm.
1: Sí, continua treballant. I és que... I em porto el guió... I la segona, la tercera pregunta és, claro, és que tu, Amaya, que has... Hosti, ¿cómo lo llevas esto de la música habiendo nacido en Irán? Y tal,
2: ¿pero qué?
1: Y se queda mirant i diu, Irún. ¿Cómo Irán? Diu, no, he nacido en Irún. Sort que era grabat. Sort que era gravada.
2: Ostres. Era una bona pregunta, realment, si hagués nascut a Irán, si la cantant de l'Oreja de Van Gogh hagués nascut a Irán, seria un grup bastant diferent.
3: Això,
2: però per què
3: pot
2: no?
3: Ser que hagués passat també amb la Bet, que li van dir, tu que has nascut a Sòria, a Súria. Em sona que això també havia passat.
1: Escolta, estem parlant amb els de la Ruïna, anem acabant, però abans d'acabar... Coliseum. Clar, sí. El Tomàs Fuentes veure el Coliseum, ple, que ell és una persona tímida amb el món del guió i tal, me l'imagino allà davant de tota aquella sentada.
3: Sí, sí.
1: T'has acostumat ja o no?
3: No t'acostumes mai. És una bogeria. És... Abans ho comentàvem, crec que és Alberto Romero que sempre deia, a partir de 100 persones són moltes persones.
1: Sí.
3: I aleshores jo intento no pensar-hi, perquè és de, ostres, que van posar les bombetes fins i tot aquesta vegada, posaven la Ruïna i era, com hem arribat a això? Com
2: no s'entén.
3: Amb el tontos que som, i mira on
1: heu arribat. És més, heu arribat encara més perquè... sense voler, va haver-hi un exercici de promoció que vosaltres no teníeu res a veure, que va
2: sí,
1: ser
2: senyor.
1: Aquest moment.
4: Entonces yo recibí un mensajito
1: Judith
4: de
1: Martín.
4: Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Sí. Tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra. Entramos en el lugar de grabación. Repetí esas frases hasta la saciedad.
1: Yeah.
4: Entonces llegó el día del gran homenaje, que yo me puse a verlo en directo en TV3. Entonces el hombre se empieza a pegar un speech. ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Entonces pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto...
3: ¿Eras tú?
4: Era yo que decía... Estic tan contenta que si algun dia em fan un homenatge vull que siguis tu.
1: Clar, per resumir-ho, Lluís Pasqual la contracta per imitar la veu de Montserrat Caballé després de la seva mort i que digués en veu de la soprano que volia que ell li fes l'homenatge. Lluís Pasqual va sortir ara fa uns dies al suplement de Catalunya Ràdio dient que només va voler reproduir una conversa real que havia tingut amb Montserrat Caballé en una entrevista que mai es va emetre. Vosaltres, tot això, Com ho heu viscut i què us sembla?
2: Divertidíssim. La veritat és que veure, sí. veure el tall sí. aquest a la tele, de sobte, les notícies...
3: Clar, nosaltres, és veritat que quan... Perquè això va ser la Judit, va venir a Londres, vam fer una ruïna a Londres i ella va venir de convidat.
2: Una ruïna a Londres.
3: Creiem que això serà notícia... I...
2: Sí, quan va acabar ho vam comentar, de dir, sí. home, això... Sí, perquè de sobte, clar, nosaltres no sabíem què ens anava a explicar.
1: No ho sabeu mai.
2: Mai sabem. Llavors, a l'acabar, vam buscar el vídeo amb ella, com de dir, hòstia, això ho hem de veure. I quan vam veure el vídeo va ser com de... Buah, això és molt fort, jo crec que això tindrà repercussió.
3: Evidentment també, tot i que no li vam dir, però ja ho sap, vull dir, pendents d'haver... Home, si això n'és a més, vull dir, nosaltres responem com sigui, doncs vull dir... Però clar, és que no s'aguantava per al lloc, i després anava veient, ja amb la curiositat de, a veure quan parli aquest home què diu. Perquè no, és, bueno, pues
2: a mi m'ha fet gràcia, hi ha hagut com una declaració que ha fet com de que no li semblava casualitat que hagués sortit això ara, que...
3: Com si fos un complot.
2: Sí, que és com increïble per...
1: Per vostre.
2: Sí, com donar-nos la importància a nosaltres dos, que vam fer un capítol de podcast a l'abril, com si tingués algun tipus de conspiració, nosaltres estiguéssim planejant les conseqüències d'absolutament res del que fem. En tot cas, em sembla... molt, molt divertit. O sigui, mai ens imaginàvem que la ruïna podria també entrar de sobte en aquest context de la notícia.
3: Que sí, això, de la notícia que no és... Bueno, és divertida, però clar, això sí que és notícia.
1: Doncs aquest parell, ara el té un altre problema, que hi ha com si fossin Andy Lucas.
2: Vaya dos has escollit, bueno, també, ja, de totes les parelles que hi ha.
1: Podria posar Los Morancos, podria dir Los del Río, o podria dir, jo què sé, busquem-ne una parella que sigui...
3: On no hi hagi només un gordo, saps? Jo ja sé qui són tota l'estona.
2: Pimpinela m'agrada bé.
1: Se'n van de gira.
2: Sí.
1: Però se'n van de gira, que és bestial, perquè, és clar, m'han dit un lloc que anireu que he quedat flipat.
2: Sí, ja. Sí.
1: Aneu al Teatre Romà de Mèrida.
2: Sí, correcte. Exactament.
3: A insultar a anys i anys, de mil·lennis de cultura.
2: La ruïna a les ruïnes. Sí.
1: I després torneu a Barcelona o no?
3: Sí.
2: Estem quan dues torneu? Setmanes aquí, a l'octubre, dues setmanes al Coliseum, que serà la primera vegada que farem dues setmanes seguides. En farem vuit sí. shows.
1: Bueno, veniu aquí a parlar-ne la setmana abans.
2: Home, sí, quan vulgueu.
3: I aneu fent memòria, dir-li al Jofre que passi
1: el Jofre l'hauria de portar, que en té una darrere una altra.
2: Vindrem a escoltar les ruïnes noves que han succeït fins aleshores.
1: Jo. Espera, que m'estan enviant.
2: A veure, sisplau,
1: que
2: saber més.
1: No, que és un calamar, ja, això, però això és més vell que el Napeu.
3: Aquesta, jo la recordo, i és preciosa.
1: Sí. Bueno, un dia amb el Joan, mira, el pròxim dia que vingueu, amb el Joan Ferrer al diàling, la d'aquest matí de les 7 que ha passat d'una ràdio, és molt bona. Que li diu, és una gent que trucant un programa, no sé quin programa era, i diuen... tal, no sé què, bueno, què tal, buenos días, què tal? És que estàs, diu, te noto nervioso. I diu, no, tengo Parkinson.
2: Hòstia, és que, clar,
1: sí.
2: Això, encertat.
1: Sí. En fi, torneu, eh? Torneu.
2: Tant,
1: sí.
2: Quan venga, vulgueu, estarem encantats.
1: El Tabull i Tomàs Fuentes són La Ruïna, en podcast porten 300 ja, no?
2: De 300 i pico de capítols, sí. Disponibles per qui els vulgui.
1: Que continuem amb els èxits.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: 3:15 i 12:02, Àlex Rigola, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Com estàs?
5: Aquí tancat a la sala, assajant.
1: Tu tens alguna ruïna, no? Has fet alguna barbaritat alguna vegada? Has dit alguna veritat? Has fotut la pota alguna vegada o no?
5: Segur que més d'una, però no entraré ara.
1: Vale, pensa-la pel pròxim dia. De moment et tiro música. Estem parlant del somni d'una nit d'estiu, que és probablement la comèdia teatral més coneguda que hi ha, de William Shakespeare. N'hem vist diverses versions als escenaris catalans. Sense anar més lluny, en Joan Uller va dirigir-ne un muntatge al TNC farà 12 o 13 anys. Ara, Àlex Rigola en fa una nova versió a la sala Herbrick Hotel, que és una sala petita, deliciosa, meravellosa, que estrena demà en el marc del Festival Grec, amb les entrades exaurides ja per la primera setmana, i no m'estranya.
5: Si la voleu... Sí, quasi bé per les tres primeres. Ja.
1: Acaba el 31 de juliol, per tant, afanyeu-vos, perquè si per les tres primeres està pràcticament tot esgotat, aneu per feina. Àlex, al llarg de la teva trajectòria has treballat amb molts Shakespeares, però aquesta és la primera comèdia del Shakespeare amb la qual t'enfrontes?
5: Doncs la veritat és que sí, tot i que totes les peces hi hem posat una part còmica perquè els personatges ho permeten o perquè els excessos de drama ho permeten, però aquesta tenim algo molt, molt, molt especial, a diferència de tots els altres, que és que fem un salt espai-temps. O sigui, per recordar la història, per la gent que no ho conegui, són uns enamorats que, com que no els deixen estar junts, s'escapen. I van a parar un bosc que és màgic, on hi ha fades, hi ha una espècie de déus que estan barallats entre ells. I nosaltres, en lloc d'entrar en un bosc, fan com un salt espai-temps i apareixen en una altra festa, molt bèstia, que jo em pensava quina era la festa que a mi m'hagués agradat anar, no? I van a parar a dins de la Factory de l'Andy Warhol. I en lloc de que hi hagin pocions, evidentment hi ha les drogues que s'estaven prenent ells, i tota aquesta evocació cap a l'art, no? Llavors, aquesta és una de les grans particularitats de la peça. Llavors, tots els personatges de l'època que anaven a la Factory donen la casualitat que corresponen als mateixos personatges que hi havia en aquesta... en la peça del Somni d'una nit d'estiu. I és molt divertit perquè hem ficat tota la sala plena de paper de plata, igual que estava a la Factory del Warhol. Wow. I llavors es produeixen, per qui conegui el món de la Warhol és molt divertit, per qui conegui el món del Somni d'una nit d'estiu també és divertit perquè els veus entrar d'una manera que no s'ha fet mai. I després hi ha l'altra particularitat, que és que jo sempre que em pensava, nanos de 20 anys que no els deixen estar junts i s'escapen, ho trobo una mica raro, si en tinguessin 12 sí. Llavors buscar un substitut d'això, i el que hem fet és que tots els protagonistes enamorats tenen més de 70 anys. Llavors es representa que estan en una residència i s'escapen de la residència perquè els fills no els deixen estar junts. I van a parar, i són quatre persones ja de, diríem, jubilades, que van aparèixer al mig de la Factory de l'Andy Warhol amb tota la llibertat que això suposa, no? Llavors, clar, es produeix un caos bastant, bastant divertit.
1: Ara parlarem del càsting, però de veritat que hi ha un cartell que m'ha encantat, que heu recreat amb els actors del repartiment, però recreat vol dir intentar fer la foto exactament igual que aquella històrica de l'Andy Warhol amb la Velvet.
5: Sí, amb la Velvet Underground, sí.
1: Hem d'entendre que alguns dels personatges, com Egeu i la Hèrmia, seran substituïts per personatges històrics de l'entorn de Warhol, com per exemple el Vilhelm Molet.
5: En aquest cas hi ha uns artesans que li estan preparant una obra en el Teseu, i nosaltres el que hem fet és que li estan preparant, són la Velvet Underground, que li estan preparant una performance en l'Andy Warhol pel dia de la inauguració d'una exhibició. I aquesta és la gràcia, no? Que els personatges els reconeixen, fins i tot toquen en viu alguns temes de la Velvet Underground, es toquen en directe. O sigui, hi ha una recreació d'aquell moment que, per casualitats de la vida, bueno, precisament per això ho fem, no?, dramatúrgicament, hi ha unes coincidències que fan que entrin, vaja, com vaselina. Vull dir, és perfecte per la peça shakespeariana.
1: Bueno, perdona un moment, i el repartiment? El repartiment hi ha... Des de la Montse Alcañiz, el Nil Cardoner, l'Elisabet Casanovas, en Lluís Villanueva, en Biel Duran, que comptava fins a una dotzena d'actors en escena.
5: Sí, això en una sala tan petita és quasi impossible de veure, i aquesta era la gràcia. O sigui, jo crec que si un festival com el Grec ha de fer coses excepcionals, no el que fem normalment durant la temporada. I aquí va ser una aposta del Grec i també una aposta de la sala de dir... És igual, potser no recuperarem tots els diners que hi hem posat, però anem a fer que sigui excepcional, no? I és una peça així, amb la particularitat que, per exemple, dos dels enamorats, el Toni Sevilla i la Montse Alcañiz, van fer el mateix personatge fa més de 50 anys.
1: Ostres!
5: I llavors té molta gràcia que tornen a fer 50 anys després el mateix personatge que feien.
1: Clar.
5: I, amb una edat. I això... acaba donant... Al principi era una peça que parlava sobre l'art, sobre la implicació amb l'art, sobre la llibertat sexual, sobre la llibertat fins i tot, quasi bé una llibertat una mica neoliberal, i fèiem una mica de crítica en això, però tenir aquests quatre actors dient paraules sobre l'amor no és el mateix escoltar-se una persona de 18 anys parlant sobre la seva experiència de l'amor que una de 70, encara que diguin els mateixos versos. I al final acaba sent una peça que parla sobre això, sobre l'amor. No hi ha manera de sortir d'aquí.
1: Deixa'm dir, perquè és que si dic el càsting el dic tot. La Montse Alcanyiz, el Nil Cardoner, l'Elisabet Casanovas, en Biel Durán, però també l'Oriol Genís, en Roger Julià, el David Menéndez, en Boye, en Jordi Oriol, la Cesca Pinyón, el Toni Sevilla, que tu ara parlaves, en Jordi Rico, en Lluís Villanueva, vull dir, estem parlant d'un càsting però bestial, bestial. I ja dius que, ja es diu en la promoció que heu fet, que és improrrogable fins al 31 de juliol. Fins a quin punt hem de dir que aquesta no saltarà o no tornarà?
6: Bueno, la gràcia principal és que es faci aquí, i després aquest càsting no és rendible. Yeah. Això compta amb la col·laboració de tots, de la sala, del Grec, però també dels propis artistes que tenien moltes ganes de fer aquesta animalada. Mm. Llavors, també s'hi han posat tots, saps? Vull dir que han baixat preus, o sigui, tothom té moltes ganes de ser-hi aquí, no? Mm. I llavors, això es pot fer, però per un període. I és la gràcia, és el 50è aniversari del Grec. Fem algo excepcional, que naixerà i morirà aquí, no podrà anar de gira, però sabem que aquestes 6 setmanes que estarem, no?, que siguin de bogeria, no? I, sortosament ja està més de la meitat venut de tota la...
1: Hosti, més de la meitat ja?
6: Sí, sí, home, clar, amb aquest càsting és que és normal.
1: Clar.
6: I a la sala tenim aire condicionat, que aquests dies també és una cosa molt bueno, necessària.
1: És que dic jo que recomano a la gent que, efectivament, a més, qui no hagi estat en aquest teatre, és que t'està perdent una de les màgies més maques que té el teatre, que és la proximitat, perquè estàs allà, és petit i estàs allà, i a més a veure tots aquests actors i actrius, veure aquesta versió d'un Shakespeare com El somni de la nit d'estiu, el món de l'Andy Warhol, i a sobre dirigit i adaptat per en Àlex Rigola, jo crec que 2 i 2 són 4, i amb aire condicionat també poden ser 5. Àlex, una abraçada i molta merda, que vagi bé.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, una abraçada. Són 5 minuts i arribarem a les 12 fins al 31 de juliol només, eh? Fins al 31 de juliol i s'acaba. I és que jo de debò, eh? Has estat alguna vegada al Heartbreak Hotel?
7: No.
1: No, doncs ho recomano molt. Molt, molt, polls, t'ho recomano molt.
7: Sí, sí, sí, prenc nota. Mira, jo, mentrestant, veus, se sent ara la luz, contractis amb qui contractis, la llum de casa teva és la mateixa. Això no canvia, però i la tranquil·litat de gestionar les teves energies amb la garantia d'una marca líder com Repsol? I si, a més, estalvies en factures i carburant, doncs això ja és diferent, això és una altra energia. Contracta la llum amb Repsol i comença a sentir-la. Repsol, la mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Tot i que ja parlarem amb ell quan comença la temporada. La temporada que ve és que és tan bèstia el del Heartbreak i el del Rigola. O sigui, s'estima tant el teatre, el Rigola, que veig que començarà la temporada que ve ja amb actrius com la Chantal Aimé, l'Ariadna Gil, que això va començar ja fa unes setmanes, però la temporada 26-27 té de nova producció. Des d'en Pere Arquilloé, veig la Lídia Pujol, l'Oriol Genís... Veig també qui més... Bueno, és clar, és que és... Buah, també en... Ja t'ho diré, coi. El Sergi Balbel, coi, que no me'n sortia. Hola, què tal, Joan Ferrer?
8: Hola, bon dia. Això serà per la temporada que ve, però si teniu oportunitat aquesta nit, de debò, feu-me cas, passeu per Vilassar, que hi ha un DJ molt bo. Jo me n'he assabentat gràcies als matiners de Catalunya Ràdio.
9: Concert de Revetlla amb les que faltaven Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh?
1: Clicar.
9: Ara que acaba de passar, no. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. Que el DJ no es diu Clicar. M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar.
10: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació. Clar. És a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica.
9: DJ Clicar.
8: Aneu-hi, que després potser us empenediu, com el conseller Ordeig.
1: En aquest escenari tan endimoniat arriba la Revetlla. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
11: Qui no llora la mama?
1: Pesca i Alimentació. Alimentació. I Alimentació. Conseller Ordeig, bon dia, moltes gràcies.
12: Hola, Jordi, bon dia.
8: A veure, anem als esports, que tinc ganes de saber com va el Mundial.
11: I el Mundial de Futbol avui juga l'Argentina de Leo Messi a les 7 de la tarda contra a Dallas.
9: Ah, no, te va por culo.
11: A les 11 de la nit França s'enfronta a l'Iraq.
8: L'important és a on, home.
1: Sí, clar, és clar.
8: Mira, precisament l'Alfredo Relaño, a Ser Catalunya, ens parla de la selecció que ha entrat amb molta força al Mundial. Ara sabreu per què.
12: Però eso no es Uruguay, es un equipo errático, perdido. Aparte de Cabo Verde, me parece que es...
13: Comunicación con el VAR.
12: Aparte de Cabo Verde, Cabo Verde.
1: Quiero decir que soy de un diàling.
8: ¿Por qué?
1: Porque no es Alfredo Relaño.
8: ¿No?
1: No.
8: ¿Qui és?
1: No ho sé, però no és Relaño, segur.
8: D'acord.
1: Però no és segur.
8: Ja ho buscaré.
1: Sí. Bueno, ¿y estem o què?
8: Sí, sí, si vols recollir.
1: Sí, sí, recullo ja per dir que demà s'hi posa el Sergi Ampudi a partir de les 8 del matí. Demà parlarem, bueno, parlarem amb sí, el Ramon Rovira, l'Anna Gómez, el Ferran Casas, el Xavier Melero, que tornarà, amb la Laura Rossell. Després parlarem de videojocs i de castells, perquè demà és la dia de castellera, la primera dels 14. I demà passat, no, demà passat no, divendres, una entrevista amb un dels grans de la música. Puc explicar-ho, Joan, o no?
8: Sí, home.
1: Un dels més grans... el cantant dels Gorillaz, Damon Albarn, aquí al món RQ. Veus que bé? Us deixo uns dies, eh? Cuideu-nos l'hortet, eh? Que vagi bé. Au, fins demà a les 8 amb el Sergi Ambudio aquí al món RQ. Gràcies i, sobretot, bona revetlla i vigileu.
14: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
15: Bon dia, són les 12 a les portes de la nit de Sant Joan. El govern demana màxima prudència. El conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, alerta que Catalunya passa per la situació més greu dels últims 23 anys pel que fa a les temperatures. Per això ha dit el món a RAC1 que un petard llançat on no toca pot provocar un incendi de grans dimensions.
16: Avui dia un incendi que comenci en una punta del país et pot encadenar i pot arribar a través dels diferents massissos a l'altra punta. Cal tenir les franges que envolten una urbanització, una construcció, un poble... s'han de mantenir netes. Hi ha d'haver un pla de prevenció d'incendis i llavors s'ha de fer gestió forestal.
15: De fet, diversos municipis directament han prohibit llançar petards, com és el cas de Castellnou de Bages. D'altres han limitat la zona on es poden fer petar, com Sant Joan de Vilatorrada, també al Bages, i n'hi ha que han suspès les fogueres, com és el cas d'Artesa de Segre, entre d'altres. Fet i fet, el risc d'incendi avui és molt alt a 110 pobles i ciutats, sobretot a l'oest i sud-oest del país. A més, també és alt a més de mig miler de municipis d'arreu del país, excepte la Costa Brava i bona part del nord de Catalunya. El principal motiu d'aquesta alerta és que avui la calor continuarà deixant-se notar de valent, Mònica Usart.
17: Sí, perquè es mantenen els avisos de calor extrema, bona part de les comarques interiors, amb el perill més alt cap al Pla de Lleida, amb temperatures que es mouran entre els 36 i els 41 graus en punts de Ponent i Catalunya Central i entre els 30 i els 37 a la resta. De fet, a aquesta hora ja passen dels 37 graus a Tàrrega, també Os de Balaguer o Vilanova de Meià. Tot plat, amb sol, amb aquesta pols sahariana i a la tarda amb alguns ruixats localment amb tempesta en punts del Pirineu.
15: A aquesta hora també ha començat l'operació sortida de Sant Joan. La previsió del Servei Català de Trànsit és que fins la mitjanit surtin gairebé mig milió de cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per ara, la situació a les carreteres és de normalitat. Tot i això, en les properes hores, la previsió és que es formin cues principalment a la P7 i altres carreteres que van cap a les costes. Una jove de Banyoles ha tret la millor nota de la selectivitat d'aquest any. És Laura Tallada, que estudia a l'Institut Pere Alsius i Torrent de la capital del Pla de l'Estany i que ha tret un 9,9. La noia ha rebut la notícia mentre està de vacances amb les amigues a Menorca i té la intenció de fer el doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra. Ha explicat al món a RAC1 que l'únic examen on no va treure un 10 va ser el de castellà.
18: Sí, em sembla que, no sé si és això, però havia de corregir unes frases que hi havia errors ortogràfics i amb un, doncs, vaig corregir una cosa que no era. I no sé si és això, que això sí que m'ha descomptat, i potser algun altre petit detall.
15: També hi ha quatre estudiants de la demarcació de Barcelona que han tret un 9,8. Són la Martina Gutiérrez, de Sabadell, el Tomàs Alfonso Torralbo, de Terrassa, Joan Torrecillas, de Rubí, i Enric Sánchez, de Sant Andreu de la Barca. El Consell de Ministres aprova aquesta era una injecció addicional de més de 2.200 milions d'euros pel sistema de dependència. Pedro Sánchez ho ha anunciat a primera hora i ho ha posat com a exemple que, malgrat els casos de corrupció que assetgen el PSOE, val la pena exaurir la legislatura. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
19: Sí, Sánchez no s'ha referit directament a la condemna de 24 anys de presó per José Luis Ábalos, però sí que ha parlat d'adversitats i pedres al camí. És la metàfora que utilitza pel seu ex número 3.
20: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
19: El Consell de Ministres aprova una partida extraordinària de 2.218 milions d'euros per finançar la dependència, multiplicant per 5 la xifra en 8 anys. Els diners aniran sobretot per a persones amb grau 2 i grau 3. L'Estat finançarà el 50% de tot el sistema de dependència a partir de 2027. Ara només hi aportava el 27%.
15: A tot això, Víctor de Aldama continua passejant-se pels platós de televisió amb el ventilador a tota marxa. L'empresari condemnat pel cas Mascaretes assegura que hi ha motius perquè Pedro Sánchez acabi entre reixes. Fa uns minuts, en una entrevista a Telecinco, ha donat per fet que el president espanyol s'asseurà al banc dels acusats.
21: Zapatero ya está imputado. El presidente le queda nada para lo mismo. Y tiene que pasar una serie de hitos que espero que pasen pronto.
22: ¿Hitos?
21: Pues el hito que tiene que pasar sobre el presidente no lo puedo decir, me encantaría decirlo, pero tampoco quiero darle muchas pistas a él.
15: De fet, assegura que hi ha fotos i vídeos que comprometen Pedro Sánchez. Aldama està condemnat a 4 anys i mig de presó, però no hi haurà de posar els peus com a premi per haver col·laborat amb la justícia. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
23: El Tribunal Català de l'Esport ha ampliat 2 mesos més el termini per resoldre el recurs que va presentar Marc Síria per les firmes invàlides en les últimes eleccions del Barça. El precandidat es va quedar només 93 suports de passar el tall i va presentar un recurs perquè està convençut que són absolutament legítims. El Tribunal Català de l'Esport va admetre a tràmit la protesta i ara s'ha donat més temps per deliberar, segons ha pogut saber RAC1. Encara en futbol, aquesta hora està previst que comenci la presentació de Quique Álvarez com a nou entrenador del Girona. El club l'ha promocionat des del filial per intentar tornar a primera divisió. I al Mundial avui juguen 4 partits més de la segona jornada, a les 7 de la tarda, Portugal-Uzbekistan, a les 10 de la nit Anglaterra-Ghana, a la 1 de la matinada Panamà-Croàcia i a les 4 Colòmbia-República Democràtica del Congo. En motor, Marc Márquez ha renovat amb Ducati per 2 temporades més. Si compleix el contracte, el pilot català de MotoGP s'estaria com a mínim 4 anys amb l'equip italià. Més coses, avui el Barça de futbol sala pot ser campió de Lliga. Per aconseguir-ho ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia a 8:15 de la tarda. Si no guanya, no passa res, perquè encara tindria 2 oportunitats més. I en hoquei patins, avui l'Igualada té una cita amb la història. A 8:15 del vespre també pot proclamar-se campió de Lliga. Necessita guanyar el Liceu de la Corunya a Riazor en el 5è definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga.
24: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamar...
25: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
26: no hi ha aperitiu.
27: És la espanyola, una aceituna com ninguna.
28: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
15: Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
29: Minut a minut de RAC1.
30: Més fàcil.
29: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
30: Actualitzada.
29: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
30: Renovada.
29: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
30: Escolta.
31: Ciutadans de Catalunya.
29: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
32: Gràcies. Moltíssimes
0: moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
2: Hostafrancs!
3: Sí!
2: L'Eixample!
3: Sí!
2: Mollerussa!
3: Sí!
2: Piera!
3: Sí!
2: Tarragona!
3: Sí!
2: Balaní!
3: Sí!
2: Tàrrega!
3: Sí!
2: Sellvell del Camp!
3: Sí!
2: L'Hospitalet!
3: Sí!
2: Vilanova i la Geltrú!
3: Sí!
2: Horta!
3: Sí!
2: Vilanova del Camp!
3: Sí!
2: Sant Esteve Sant Rovira! Sí!
1: Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
0: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
0: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
1: I el control tècnic, el David Valverde.
0: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
3: Extra, extra!
1: Ai. Heu de saber que els bombers de la Generalitat...
4: Angelines.
0: Els bombers!
1: Sí, hosti, però... Un moment.
0: Nenes. Nenes.
1: Sí.
0: Ojo, eh?
1: Ojo, sí.
0: Ojo, eh? El cos...
1: Sí,
0: de bombers.
1: El cos, deixi'm...
0: O sigui, l'únic servei públic, fixeu-vos-hi, sí. L'únic servei públic que justifica que li diguin el cos.
1: Sí, ja, el cos de bombers. Sí.
0: Cos de quin cos, els de bombers, els dels bombers?
1: Puc parlar?
0: Quan diu estic nerviós, eh?
1: Quan diu els bombers...
0: És que me'n poso nerviosa.
1: Sí, però puc parlar, jo que no estic nerviós.
0: Sí, parla, doncs, home, sí, no fos cas, eh? No fos cas que parlés una dona a RAC1 més de 15 segons seguits, home, no, sí. No, ho veieu, eh?
1: No.
0: A RAC1? Ja s'estan posant nerviosos, ja. Se'n va estar la llum.
1: Sí, se'n va la llum. No,
0: La masculinitat tèrbol és això.
1: No, és la masculinitat fràgil.
0: Bueno,
1: doncs
0: pues això és el que
1: sí.
0: Sigui.
1: És que no puc ni dir la notícia.
0: Digues,
1: no
0: quina és la notícia, digueu.
1: Sí, doncs que els bombers...
0: Escolta, Manel, ja heu tret el nòrdic a casa teva?
5: No.
0: Encara dormiu amb nòrdic,
5: jo crec que aquesta setmana, en algun moment, potser...
0: Sí, mare de Déu,
1: no. Esteu esperant que passi l'onada de calor o què
5: sí.
1: Passa?
5: Bueno,
0: la gent està expectant amb aquest tema, eh?
5: Sí. No, el meu mal no vol soroll.
0: No, la gent està preocupada perquè la dona del Manel Vidal sí. L'ha castigat a dormir amb l'adrador. Encara dormen amb l'adrador, tu.
1: Sí, bueno.
0: Jo crec que el problema que té la teva dona és que no el sap plegar.
5: No, home, no. Ja, però bueno, això ho fem junts nosaltres.
0: Eh? Ja.
1: Ajudes a casa.
5: No? Jo ajudo molt a casa. Sí.
0: Col·labores.
1: Home, però després això, per guardar-ho en un armari, costa, eh? Perquè has de tenir una aspiradora, una bossa d'aquelles amb aspirador.
5: Per envasar el buit. Per envasar el buit.
0: Ara. Bueno, escolta'm, vull dir, castigat a dormir amb l'adrador amb aquesta color que fa, pensa, Manel, que pots denunciar la teva dona al Tribunal dels Drets Humans de la Unió Europea.
5: Tindré compte.
1: Sí. Angelina, sisplau, prou, sí, ja està.
6: Ara ho parlem quan arribem a casa.
0: Sí, bueno, és que clar, no? Això és, vull dir, escolta'm, t'estic deixant parlar jo estic tenint una conversació molt interessant amb el Manel, pobre.
1: Sí, però jo he començat...
0: Vol protagonisme, ara vol protagonisme, l'Òscar Andreu.
1: No,
0: com que ja no parlem del seu llibre, del Manuel, del Defensa del Català...
1: No, és el Manel. Ah, és Manuel, perdona.
0: Ara, centrem-nos, sisplau.
1: Centrem-nos. A les portes de la Revetlla de Sant Joan i en plena onada de calor, els bombers de la Generalitat protesten per demanar millors condicions laborals.
0: Bueno, doncs ja estem tots, no? Metges, professors, pagesos, personal de Renfe, ja, els de les biblioteques... Només faltaven els bomberos, ja, per protestar.
1: Sí, de fet, els bombers el que diuen és que, evidentment, no faran una vaga que signifiqui no sortir en sortides d'emergència.
0: Doncs llavors no els hi fotran cap.
1: Però sí, que faltava aquest servei públic per protestar.
0: Però va, no ens encallem a les males notícies. Parlem de coses més divertides.
1: Bueno, vostè ja
0: Julián Álvarez. Julián Álvarez que diu que vol venir al Barça.
1: Bueno.
0: I sabeu per què vol venir, oi? Expliqueu tot.
1: Per què?
0: Perquè vol escapar d'Isabel Díaz Ayuso
1: sí.
0: I venir a Catalunya per gaudir de la gestió de Salvador Illa.
1: Molt
0: honorable runner.
1: Però si hem dit que pràcticament està tothom de vaga, que tampoc és veritat que sigui tothom de vaga, però vull dir que la gestió al final potser...
0: Parlar de futbol, home.
1: Segurament que és per això que vol venir Julián Álvarez al Barça.
0: Sí.
1: Escolta'm,
0: perdoneu, a veure què diu això de l'Álvarez, del Damián Álvarez aquest.
1: Damián Álvarez, Julián.
0: Bueno, l'aranya.
1: L'aranya, sí.
0: Que li dic jo i la gent que entenem de futbol.
1: L'aranya...
0: I ja sabeu què passa quan un jugador diu que vol venir al Barça, no?
1: Què passa?
0: Que acaba jugant al PSG.
1: Bueno, s'equivoquen i agafen un altre camí. En tot cas, ara us explicarem com està l'alerta per onada de calor a la Revetlla de Sant Joan.
0: És un forn, eh?
1: Però a la competència també hem de parlar d'altres qüestions. Per exemple, la sentència del Suprem a l'exsecretari d'Organització del PSOE i exministre de Transports...
0: Digues el nom, home, que te fa por dir-lo.
1: No,
0: José Luis Ábalos, és el gran campió. José Luis Ábalos, digue-ho.
1: Ábalos. I madre...
0: No, el que he dit, no?
1: No.
0: Ábalos. Han condemnat a Juan Luis Ábalos...
1: No, José Luis.
0: I el seu ajudant, Coldo García.
1: Coldo García.
0: La mà dreta d'Ábalos Ábalos era Cordo García?
7: No, pari, sisplau.
0: I la màscara d'Ábalos qui era? Ábalos Relora?
7: No, no, no comencem. El Suprem, dèiem, ha condemnat a Ábalos, Cordo García i Víctor Dalama per la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid per part del Ministeri de Transports quan manava Ábalos.
0: Bueno, és que ara hi ha molta inseguretat, eh? Sí. Tots són delinqüents, tots són delictes, i per què no han mirat el terrat i els balcons del Ministeri de Transports? Perquè segur que també plantaven aquella planta, que és una planta de color verd, que es fuma pel nas.
7: No, no, crec que...
0: Maria Lluïsa, diu.
7: Sí, va molt bé per, no per la digestió. Té... Sí.
8: En principi no té res a veure, el Tribunal Suprem...
0: No? Que busquin, que busquin.
8: El Tribunal Suprem condemna per un cas de comissions en contractes de fer mascaretes durant el coronavirus, se n'hem parlat bastament. 24 anys de presó finalment per Ábalos.
9: 24 anys de presó
8: és moltíssim.
9: És més que 20 i menys que 25.
8: Concretament, sí. Si veig
9: que... També m'agraden molt les matemàtiques.
8: Sí, veig que tu també avui, que hem sabut les millors notes de la selectivitat, tu esperies més o menys el número...
9: El número que vulgui la gent. Al final no sóc jo, és a ells. Que han fet possible el sistema públic d'educació, que ha fet que molts puguem haver arribat on no ens pensàvem que arribaríem.
8: On has arribat, tu, concretament?
9: Doncs pues aquí, a Diagonal 477, no? I amb l'ajuda pues, del llatí, del grec. En la meva època s'estudiava, quan encara no eren llengües mortes, el llatí.
5: No en dèieu grec clàssic, era grec.
9: Era grec a seques i llatí, totes aquestes mogudes.
8: Molt bé.
9: 24 anys a Ábalos, no?
8: Ábalos, no? I sisplau, que li hem canviat el nom a Álvaro, ja no sé com es diu aquest senyor. És igual, 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Coldo García i l'empresari que va corrompre, Víctor Daldama, només, entre cometes, 4 anys, tot i que no haurà de complir aquesta condemna.
7: Oi, bon dia, bonjour, bona hora, bon xip. Què tal, com esteu, nenes?
8: Bon dia, Duque de Fire, com anem?
7: No, gràcies per aquest aplaudiment amb dos dits que ha fet una senyora, que sembla que s'estigués tocant.
8: Si vols un aplaudiment, la gent aplaudeix. No.
7: A vosaltres. Bon dia, estimats i estimades.
8: Bon dia.
7: Com porteu la calor? Bueno. Veig que us heu aprimat de tant de suar, eh? La calor és lo cempic dels pobres.
8: Tant de bo, aniria molt bé. En tot cas, què fas aquí, Duque?
7: Bueno, venia per informar del tema Ábalos, i ja sabeu que les coses que passen a Madrid, a la capital del reino, a mi grega, doncs les porta el meu amic Tevi, Informació Internacional, que fa tanta calor que s'està plantejant el Tevi canviar-se de nom, de Tevi de Foix a Calentorro de Foix, perquè Tevi ja no toca.
8: Ja no és Tevi, ja és calent.
7: Calent. Parlant de calent, David, Diva, mou el cul i truca a Madrid, per
8: truca'm
7: favor.
8: Truca'm a Tevi.
7: 91, prefixa internacional.
10: Tevi de Foix, Filippo y del otro, guacarairu por you, chocho.
7: Bon dia, Tevi, que sóc el Duque, nena.
10: Uy, bueno, ¿qué pasa, Duque? Muy fuerte, ¿no?
7: Sí, a tope de Ford. Pero no sé de quién parlas.
10: Hombre, lo de Ábalos, pobrecico. Ay, aquí en La Pelo hacemos la manipedia, mucho alto cargo socialista.
7: Sí.
10: Y me dicen de buena tinta que aquí los malos son los jueces, ¿eh?
7: Sí, hombre,
10: los jueces ya no son lo que eran. No, a mí ya me decepcionaron desde que dejaron de hacerse las pelucas con rizos.
7: Sí.
10: Tú sabes lo divertido que era pasarme la mañana aquí en el salón con Baltasar Garzón en rulos.
7: Ajá. ¿Pre o post meter a la preso a los independentistas?
8: Sí.
10: Pues no me acuerdo yo esto aquí en Madrid, ¿no?
8: No se habla, ¿eh?
10: Pero no lo controlamos.
7: Pero, escolta, què dius, que ara els jutges són dolents, ara? Els jutges són dolents?
10: Bueno, quizás tú no lo sabes, pero lo que los jueces están haciendo con el PSOE es guerra política, se llama laufare.
7: Laufare now.
10: Es como el bondage, pero sin palabra de seguridad.
7: Ja.
10: Y recibe sí o sí,
7: Ja. ¿Desde cuánto interesan aquests temes de laufare?
10: El bondage, pues desde 1973, en una noche que pasé en Carabanchel junto a la pegona de Alcobendas, que es una pescatera de día domina de noche, que te ata una cruz de San Andrés de madera y te mete unos viajes con una lubina semicongelada que no veas.
7: Sí.
10: Vosotros lo llamáis llubarro.
7: El llubarro molt nostrat. Però jo he preguntat...
8: Turbot.
10: Turbot.
7: No ho sé, turbot en català és turbot, i com que parlem en català, pues turbot no ho sé en altres idiomes. Pues el peix...
10: Llamàntol.
8: Llamàntol és peix.
10: Deixeu de inventar palabras.
7: Bueno, que te preguntaba que desde cuánto interesa lo del jutges y la guerra judicial aquesta contra el PSOE.
10: Ah, no, bueno, a mí me da igual, pero he visto Mercedes Milá, que me cae muy bien y está indignadísima, y si tocan a una, nos tocan a todas.
7: Ya, pero tú sabías que eso del lawfare, o com es digui, no es exclusivo del PSOE. A Catalunya ens va passar fa anys, no et sona? Que els Jordis es van condemnar al Suprem a 9 anys i mig per pujar d'un Nissan Patrol a desconvocar una protesta ciutadana, que al final li salió a pagar.
10: Catalán, siempre todos pasa a vosotros.
7: No et sonen els Jordis, no?
10: No, a mi me suenan los Javis.
7: Bueno.
8: No seria el mateix delicte.
7: Doncs els Jordi són com els Javis, si no s'hagués inventat la depilatòria.
8: Més peluts, és veritat, eh? Que home, Jordi, sí.
10: A mi los catalans me caen muy bien porque tenéis una cultura muy, muy propia de sí. los gigantes, los cabezuts, sí. la gralla, la sardana, que la danza més bella de la que Fanny es de Fan, sí. i el escritor ese tan famoso que se llama Marcel.
7: ¿Quin Marcel?
10: Marcel Rodoreda, ¿no?
7: No, Marcel Rodoreda. Bueno.
10: Qué bonito su libro de la Plaza del Brillant.
7: Del diamante, has equivocado no, de pedra.
10: No gira vuestro alrededor. Lo de Ábalos es tan injusto que sí. yo no he visto un tribunal tan injusto desde que expulsaron a Chenoa de la primera edición de Operación Triunfo.
7: Ya.
10: Tú te acordarás que, sí, que bueno, bueno, en fin, sí. es que a Ábalos le han caído 24 años de cárcel por cuatro mascarillas en el país de Lazarillo de Tormes.
7: Oye, a ver,
10: ponemos así, es que topa todo el mundo a la cárcel.
7: Bueno, ya otro varía en la cuestión. Es que la han condenado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 set delictes, al final...
10: No, oye, mira, es que esto de la delincuencia de guante blanco es como las patatas del McDonald's. ¿Eh? Tú vas con la intención de comerte solo una y al final te acabas comiendo hasta el cartón.
7: Ja, bueno, i no et sona el que li van fer pues, al Junquera, al conseller de la Generalitat, no sé al Puigdemont, és, no. que està exiliat des de fa 7, 8, 9 anys, jo que sé, i encara no sap si podrà tornar.
10: Perquè, no, sí, clar, sí, el Puigdemont sí me suena porque su pelo es digno de estudio.
7: Claro.
10: Qué pelazo.
7: Sí, bueno,
10: sus raíces se agarran más fuerte que Rufián a su asiento en el Congreso.
7: Bueno, pues sí.
10: Ay, hola, Pedrito, ¿cómo está Bego?
7: ¿Es Pedro Sánchez?
10: ¿Qué tal? ¿Qué haréis estas vacaciones? ¿Cancún? ¿Maldivas? Ah, Alcobendas al final. Vaya. Ah, claro, que a Bego le han retirado el pasaporte.
7: Bueno, corta.
10: Oye, no hace falta salir fuera, que hay de todo.
7: Sí.
10: Oye, te tengo que dejar que haya un amigo a hacerse las puntas.
7: Vale.
10: Chao, pescado.
7: Pengem, David. Moltes gràcies i que vagi bé. Bueno, sí, deixarem de parlar això i hem penjat definitivament
8: hem
7: la connexió
8: penjat, sí,
7: amb Madrid.
8: Ja està, tot el que havíem de dir ja està dit.
7: I parlarem d'altres qüestions. No només parlarem de la calor, no només parlarem de la revetlla, no només parlarem del cava fresquet i de la coca, sinó que avui toca parlar d'una altra qüestió. Tenim a la sala experts en aquesta qüestió.
8: Sí.
7: Parlarem de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
8: Oh.
7: Noelia Caranets,
6: bon dia i bona hora. Disfrutona de les havaneres.
7: Disfrutona, però tu ets una persona que en moto propi...
5: No saps mai quantes erres porta aquesta paraula.
8: Arvalo Averloa? Motu propio?
11: Arvalo
8: Averloa.
7: Tu ets una persona que des de fa anys vas a les havaneres i les has vist des de tots els punts de vista.
6: Des de la tele i des de la tele.
8: Has anat a les barques d'allà?
6: No, és l'únic mapa, part del mapa que em queda per desplaçar.
8: Oh, bueno, pots tirar-te a l'aigua i mirar-ho des d'allà. Vas nadant amb uns manguitos i pots mirar-ho des de l'aigua.
7: Amb manguitos. Sí, jo donava pas per si ho havies vist des de la barca, però al final...
6: No, és només lo trist.
8: Però ets havanerista, eh?
6: Suposo.
11: Havaneria, havaneria.
8: Com m'agraden a mi les havaneres. I aquell moment que la gent... Noelia, que això estarem d'acord aquí. Aquell moment en què la gent treu el mocador per cantar la vella Lola.
7: Forma part de la tradició, no?
8: Sí, sí.
7: Costanera.
8: Com fa la vella Lola? Com fa?
12: Ai, que plaça...
8: No sé. Ara, aquí...
6: Però si vostès fan, és la que s'hauria de saber, és aquesta.
8: Sí. Cada cop la gent canta més ganes perquè és en castellà, no? La vella Lola. Se la sap tothom. És la llengua del Bugs Bunny.
7: No, de Bug Bunny. I de Bugs Bunny si està traduït, suposo.
8: Ah, sí, això.
11: És que les havaneres són el reggaeton de la gent d'abans,
8: Tu creus?
11: Home, molaria molt...
8: Venen de Cuba, del so llatí.
11: Exacte, són el so llatí, passat una mica pel so català i al final, doncs, el ventilador, no?
8: Què dius del ventilador? Màquina, això és la rumba, és una altra,
11: bueno,
8: és una altra derivada.
11: Però la rumba al final són...
8: Tornar a la sintonia, no? Però de totes maneres hi ha la rumba catalana, que és una cosa, i després la rumba que fan a Cuba és una altra. Però igual que les havaneres que es canten aquí i les d'allà són diferents, també.
11: Molaria molt que les havaneres incorporessin lletres del reggaeton, que és la meva proposta, no?
8: Sí?
11: Per exemple, a una lletra que diu...
8: Tots a cor, cantant.
11: Sí, esto es perreo a lo bruto, a lo cavernícola, dándote hasta joderte la vesícula, no? I aleshores... I la gent, doncs, fent voler ja el tubal. On anem a sopar aquesta nit? I aquestes coses, no? I també molaria veure un senyor de 75 anys d'un grup d'havaneres, per exemple, Llobarro Fregit, no?
8: Sí.
11: Que tenen aquests noms, doncs pues, aleshores, va, esta bellaca me llevó secuestrado, la puta me ha dejado con el picho pelado.
8: No ho veig, eh?
7: Això
8: no ho
7: acabo de veure. A Calella de Palafrugell, tot de gent amb camisa blanca.
8: Pues escolta, jo ho trobo la mar de maco, allà amb la guitarreta, amb un ukelele, per exemple.
11: Són dues cultures que s'adonen la mà.
8: Esa bellaca.
12: vaca. Sí. Me llevo secuestrado. Perquè es mengen lletres.
7: No, no es mengen lletres.
12: La puta madre. No, parla bé. Con el bicho pelado.
7: A veure, el tema...
5: No s'entén, no sé què deu voler dir.
12: El bicho, mar de bé.
7: El bicho no és el llamàntol, eh?
5: No, és Cristiano Ronaldo. Bueno...
0: És més aviat un gambot.
7: CR7. El tema és que enguany a la cantada de veneres de Calella de Palafrugell i tornaran a cantar el meu avi. Ha tornat al repertori.
0: El teu avi cantarà?
7: No, el meu avi pobre... No.
0: Però si ho has dit?
7: No, sí,
0: la
7: però...
0: La cantada i cantarà el meu avi.
7: No, però el meu avi, però no literalment. La cançó, el meu avi, que és una cantada
0: sí,
7: de veneres
0: sense Cuba,
7: el meu
0: van a
7: avi.
0: Cuba.
7: És,
8: a veure, recordareu la polèmica. El tema és que l'any passat l'organització de la cantada va suprimir el meu avi del repertori.
0: Bueno, és que ja no es pot dir res. Ja, després... Ja no es pot ni cantar res.
8: Que un documental de 3CAT vinculés el compositor de la vanera, Ortega Monasterio, amb una xarxa d'explotació sexual. Enguany, però, han decidit que la vanera més coneguda del món, diríem, a torni a sonar.
0: Claro, perquè ja ha passat un any, i ara la gent ja s'ha oblidat. Tots aquells que van veure el documental aquest de l'Ortega Monasterio ja són morts.
8: No és un documental.
0: I escolta'm, ara, vull dir, escolta'm, s'ha de separar l'artista de la seva obra. Vull dir, el Woody Allen també li van fer el mateix. I,
8: no és el mateix cas, recordem també que...
9: Primer l'amor i després la tècnica.
8: Va haver-hi aquest documental, però després la família va posar una denúncia en contra, dient que doncs, eren sospites.
0: Pues aneu en compte amb el que dieu en aquest programa de l'Ortega Monasterio. Escolta'm, ja tenim permís per cantar el que vulguem, no?
8: No.
0: Bueno, ara ja es pot tornar a cantar el meu avi.
7: Sí, bueno, en principi torna al repertori el meu avi.
0: Pues només espero que aquest estiu també tornin les orquestes a cantar El Negro No Puede, del gran Jordi Dan. Ja no es pot cantar, es veu?
7: No.
0: Quants estius portem que no es canta El Negro No Puede? De tota la vida s'havia ballat.
5: No ha passat res.
0: I la gent cantant i alegre i rient.
7: La vida va passant i... No, la vida va passant. La història també.
5: Frase de foto teva amb negreta?
7: Sí, la vida va passant i...
0: Escolta, però ara ja no es pot cantar una cosa divertida sobre un negre, perquè ja no es pot dir negre, perquè és ofensiu.
7: No és ofensiu dir negre.
0: Però què hi ha d'ofensiu en aquesta cançó?
7: Aviam.
8: A veure.
7: No.
0: Hoy la negrita nos contó lo que sucede.
7: Sí.
0: El negro no puede.
7: No, un moment.
0: El negro no puede.
8: No faci participar.
7: No inciti la gent.
8: Que no és la vella Lola, això, eh?
5: S'enganxa molt, realment, ve de gust. S'ha d'admetre.
0: S'enganxa, vull dir, això se la sap, la gent.
7: Sí, se la sap la gent, però...
0: Passa que hi ha hagut una mica 50-50, eh?
7: No, ja.
0: Hi ha gent que no vol acabar a la presó, eh?
9: És que hi ha gent que diu el negre i l'altra gent que diu bé, que hauria de ser la persona racialitzada no pot. La persona racialitzada no pot.
0: Escolta, no quadra per síl·labes.
9: Bueno, pues...
0: Però què no puede? Us preguntareu. Quan comença a sonar la primera estrofa...
8: Sí, clar, diu el negre no puede, el negre
0: no puede. Però jo els hi dan... I ja anava amb un mig somriure mentre cantava això. És a dir, espérate, que ara viene la solución. Ara te voy a explicar yo porque no puede. Llavors continua la cançó. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Que semblava que anava cap un costat. Ei, Jordi, nos las has vuelto a dar con queso, eh?
8: És el que té la poesia, eh?
0: Ojo, eh?
7: Pensa que diu una cosa, però al final diu una altra. Un problema d'insomni i...
0: Está en la cama y ni un dedo se le mueve.
8: Quan diu dedo...
0: El negro no puede, el negro no puede.
7: L'hem de cantar tot.
0: Y aunque la negra pone todo lo que tiene, el negro no puede, no puede dormir. Li fotia el fidel. Ve a dir això.
7: No, home, no cada dia, però...
0: Probaron en el jardín. Eh? Y hasta en la cocina.
7: Sí.
0: Y el negro no puede ni de noche ni de vida. Hoy duermen en el balcón.
7: Sí.
0: De dir, aquí Jordi Dan s'ha passat amb les síl·labes,
7: sí.
0: Però li diu al flautí, no? Que toca la flauta de l'orquestra, diu, ponme unes notes de mar.
7: Sí.
0: Que jo pueda decir, hoy duermen en el balcón.
7: Sí.
0: Mantén de la cama.
7: Sí.
0: Si no passa nada, dormiran en el zaguán. I aquí s'acaba la cançó i tothom a buscar el diccionari. Què collons és zaguán? Dormiran en el zaguán.
7: En el zaguán. Bueno, doncs, ja
0: total,
7: està.
0: Que al final, Jordi Dan va ser la primera persona en parlar d'onades de calor i de nits tòrrides.
7: Sí, molt
0: i ara es veu que això no es pot cantar.
7: Sí,
0: un aplaus per Jordi Dan. El Chelsea.
7: No... Sí,
0: home, ja...
5: Bueno, no sabem on és, però...
8: Ha traspassat el PSG, també.
0: Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
7: Tot seguit les repassem.
13: Vinga, va! No cal moure't de RAC1 per escoltar... La competència.
7: Això que prometíem fa 5 minuts, toca parlar de l'onada de calor.
0: Ai, sí, escolta, jo tinc la regatera que sembla les catarates del Niàgara, això, sí, nenes. Jo no sé com feu vosaltres, però escolta'm.
7: Sí, en fi, ja...
0: Tot el dia amb el Kleenex.
7: Ja veu veure ahir el mapa del Principat, aquest mapa que surt a la meteorologia, al temps, que és un mapa pràcticament negre. Ja sí. Estem parlant de tonalitats del negre, eh?
0: Sí.
7: Una cosa bàrbara, eh? Parlem d'això, parlem
0: de... Ara què fa? I ara que parleu de la calor, és que bé, us he d'explicar una cosa. Que...
7: Sí, una altra cosa...
0: Ja veuràs com riuràs, ja veuràs, que t'ho has d'explicar.
7: Bueno, expliqui-ho.
0: Doncs l'altre dia vaig baixar a veure la Conchitín,
7: sí,
0: que viu al tercer primera, ja sabeu que tot l'edifici és meu.
7: Sí, sí,
0: vaig heretar la finca, però bueno, és una cosa que no, ara no ve el d'allò.
7: Sí.
0: Jo visc a l'àtic.
7: Sí.
0: Jo vivia al principal, però sí, bueno, el principal que hem aprofitat, en fi, ara jo visc a l'àtic.
7: Sí,
0: i tota la planta per mi. Tenia l'àtic primera, l'àtic segon, i una senyora molt amable, però d'allò que al final vaig veure que hi havia unes goteres...
7: Sí,
0: bueno,
7: sí,
0: vaig fer una mica de... Diguéssim que la vaig empènyer a sortir ja de casa i deixar
7: convidar,
0: el lloguer.
7: La va convidar,
0: la vaig convidar a sortir...
8: Perdoni una cosa, com es fa veure que hi ha unes goteres?
0: Bueno, jo pujant a dalt al terrat i tirant galledes d'aigua i esperar que filtrés.
7: Va provocar filtracions a casa de la veïna perquè marxés.
0: Efectivament, i llavors jo tinc l'àtic primera i ja he pogut fer-me un dúplex amb l'àtic segona. Llavors ara tinc un problema perquè tinc dos ibis, claro, això... Això és clar, i llavors l'aigua també tinc dues factures doblades i de la llum també, perquè clar, el comptador...
5: No té calvari, això que li està passant.
0: Efectivament, claro, i això és un problema perquè, bueno, vaig dir, doncs escolta, juntem-ho als dos pisos. Però clar, si juntes els dos pisos, doncs bueno, escolta, això no es pot fer perquè el cadastro després... També venia a la plaça de pàrquing, que també... Però bueno, en fi...
7: Jo me'n vaig, tu.
0: Ja sabeu que, bueno, a lo que anàvem. Jo tinc tota la planta per mi, a l'àtic. I al terrat, també. Que només tinc clau jo, que sóc la propietària de l'edifici, doncs només tinc la còpia jo. Jo no li dic terrat per això, jo n'hi dic el solàrium. Nenes?
7: Sí.
0: El solàrium, sempre un solàrium. Va bé, poseu un solàrium a la vostra vida.
7: Sí, home, sí, ja
5: m'agradaria.
0: Jo hi pujo a prendre el sol per no tenir marques de sostenidors. Els suges, doncs... No m'agrada tenir marques de suges ara, quan... Que no, no és estètic.
7: Vol explicar ja el que havia d'explicar quan ha començat a explicar això.
0: Sí, bueno, escolta, nenes, els pits ben bronzejats. Ara que ve d'allò. Sí. Bueno, doncs jo antes vivia al principal, que és on tradicionalment vivia sempre els propietaris dels edificis, a l'Eixample. Eh?
7: Perquè tenen els sostres més alts.
0: Exacte, però després vaig pensar, escolta, cap a l'àtica té més llum.
7: Sí.
0: És així, no?
7: Sí.
0: I vam partir al principal i em vaig fer 12 pisos.
7: Hòstia.
0: No? Microhabitatge, em sembla que se diu.
7: No.
0: Bueno, habitacions.
7: Es diu infrahabitatge, es diu.
0: Sí.
7: No es diu microhabitatge.
8: O pis molt acollidor.
0: Exacte.
7: Es diu pastera. Es diu qualsevol cosa menys microhabitatge, perquè es vestir d'una manera que no... Sí, ara ho dic.
0: Són habitacions.
7: Són habitacions. Què ens volia explicar de la Conchitín?
0: Ah, sí, gràcies, que de vegades perdo el fil. Doncs ara, d'això, baixo a la Conchitín, que li demano que 3 dies a la setmana em faci un tàper per sopar, perquè ella cuina molt millor, i li dic, Conchitín, aquí hi fa molta calor. I em diu, Angelines, no pot ser perquè tinc els ventiladors de sostre encesos.
7: Sí.
0: El de l'habitació i el del menjador. Ah, veureu com riureu ara.
7: Bueno, estic esperant.
0: És que ara ve, ara ve, ara ve. Dic, bueno, resulta que la Conchitín... Bueno, a veure, el context.
7: Sí, no.
0: Els ventiladors, si els fa girar en sentit de les agulles del rellotge, fan calor.
7: Ah, sí?
0: I en sentit contrari, fan fred.
7: Això
0: no sé si ho sabíeu.
7: Això físicament, sí, és així.
0: No ho sé.
7: Ah, val.
0: Això, vull dir, és així. Resulta que la Conchitín els tenia posat al revés. Al revés, clar que feia calor. Què? No us ha agradat, l'anècdota?
7: No,
0: 3 minuts de ràdio per arribar aquí.
7: A les escombraries. Però si encara digues que en comptes del sostre...
0: La Conchitín és idiota. La Conchitín, de vegades, és subnormal.
7: No, però parlàvem de l'onada de calor.
0: Sí,
7: Manel, sisplau.
5: El Meteocat manté l'avís per calor intensa.
7: Sí.
5: De fet, vivim la situació més extrema dels últims 23 anys pel que fa a les temperatures.
0: Vaja, Frank.
7: Hola.
0: Realment, quina calorada, oi, Frank?
7: Sí, fa 23 anys que no aconseguíem aquests registres al mes de juny.
0: Sembla ben bé que caigui foc del cel, Frank.
7: Sí.
0: No feia tanta calor des d'aquell estiu. Te'n recordes? Recorda, Frank!
7: Per quin estiu?
0: Quan corríem en pantalons curts amb en Liam i amb en Noah.
7: Sí.
0: També hi havia l'Ilaia.
7: L'Ilaia, sí.
0: També hi havia l'Oliver.
7: Sí.
0: I en Daniel.
7: No conec.
0: I el bo d'en James.
7: Sí, no conec.
0: Te'n recordes d'en Jeremiah?
7: No conec.
0: Oh, el bo d'en Jeremiah.
7: No
0: corríem tots junts fins al riu i ens passàvem la tarda llançant-hi còdols.
7: Sí.
0: Els intentàvem fer rebotar sobre l'aigua, Frank.
7: Sí, és molt maco i tal.
0: Em sents, Frank?
7: Però un moment. El sento, colla, estic aquí al costat. El sento perfectament, però jo no formo part d'aquesta colla.
1: Sevilla.
14: Sempre he estat un fan de la llera del Mississipí. La llera del Mississipí, fixa't, sí, no, és aguda.
1: Sí, sí, sí, és aguda.
14: En català de doblatge és Mississipí.
1: Sí, no, no, no, sí, ja ho sé.
5: Quina gràcia, Raúl.
1: Sí, sí, fa 30 anys que treballo amb l'Òscar Dalmau, ho sé.
5: Escolta, a mi no m'hi foteu, aquí.
1: No, no m'hi foteu, no, no.
14: Qui és aquest?
1: No, l'altre, l'altre, ja ho trobarem. Però sí que és veritat que vostè pràcticament ha passat tota la vida al Mississipí.
14: Ah, tota la vida, pràcticament. Sí, bé, en qualsevol cas jo he vingut a presentar-vos el tràiler d'una nova pel·lícula.
1: Què diu ara?
14: Sobre l'onada de calor.
1: Sí?
14: I necessitaré l'ajuda de tots vosaltres que sou a taula.
1: Tothom? Ah, la gent de la taula.
14: Bé, també la gent del públic, és veritat, perquè avui hi ha uns quants ambients. Sabeu què és un ambient en un doblatge d'una pel·lícula?
1: Sí, allò que passa, doncs, a l'habitació.
14: No, Frank! Bé, perdona, no t'estava escoltant.
1: No, ja...
14: És que estic una mica nerviós. A l'hora de doblar,
1: ha preguntat, em poso nerviós. Ha preguntat si sabem què és un ambient...
14: Calla, Frank, ho estic explicant jo!
1: Ha preguntat si ho sabem i la qüestió és que sí... Ho...
14: Hi ha una seqüència enmig de la pel·lícula en la qual jo entro en una cantina de l'oest.
1: Sí?
14: Quan entres en una cantina, sempre hi ha ambient, sempre hi ha gent que xerra...
1: Sí, i... el que seria l'ambient, si ha quedat molt clar.
14: Exactament. Sí. Doncs en aquest punt és on tots vosaltres haureu de fer d'actors de doblatge, també. Bé, actors de doblatge són actors de tercera.
1: Bueno, ja...
14: Són becaris, no tenen ni punyetera idea de doblar una pel·lícula i els fotem aquí a fer veuetes de fons.
1: No, però no insulti a la gent, o sigui... Està
14: la veu principal és la que ha de sonar en primer pla, que serà la meva.
1: Jo no ho sé...
14: No se us acudeixi cridar gaire, d'acord?
1: D'acord.
14: Val.
1: Doncs aleshores ens situem...
14: Onada de calor a Catalunya.
1: Mm-hmm.
14: La pel·lícula.
1: Sí.
14: Oh, Déu meu, quina calor que hi fa. Aquí només falta aquest imbècil que està tocant l'arpa de boca. Quina merda d'instrument.
1: És un instrument complicat.
14: Oh, Déu meu, quina calor que hi fa aquí al Far West.
1: Un moment, però no ha dit que és una pel·li que passa a Catalunya.
14: Sí, som al Far West de Catalunya.
1: Eh?
14: A Lleida.
1: Sí, bueno, Lleida.
14: Qualsevol punt del Far West català, sí.
1: Bé, doncs som...
14: A Mollerussa o a Linyola, sí. No ho sé.
1: Bueno, doncs som a Linyola.
14: És molt difícil de distingir-les.
1: Però què diu, home? La gent de Linyola sap que viu a Linyola.
14: Bé, en tot cas, gairebé segur que som al Pla d'Urgell.
1: Sí.
14: 53 graus a l'ombra.
1: Sí?
14: Fa tanta calor que m'he encès un cigarro amb un llumí.
1: Uh-huh.
14: I el llumí l'he encès fent-me'l passar per la barba.
1: Sí.
14: Això ho fem als westerns.
1: Sí.
14: Això no vol dir que no ens puguem fer uns petons furtius al paller.
1: Eh?
14: Una cosa no treu l'altra.
1: Ja,
14: bé, sí. Necessito que anem a refugiar-nos d'aquesta calor.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
4: A la porta. Però era caminant, o sigui, el cavall era fent trot, galop o renillant, que és exactament.
5: Més direcció.
6: Val, necessitava...
4: Més direcció, necessitava més direcció.
6: Necessitava un cavall renillant, fent una mica...
4: Bé, és un cavall que ha consumit bé. MDMA. Vull dir que...
6: Molt bé. I després del renill, molt bé, Jessica, sí. Després del renill, el cavall fa...
7: A veure...
6: Perfecte.
4: Perfecte.
6: Bravo. És aquest el cavall que necessitava.
4: Premi Òscar.
6: Jessica, sí. Aguanta tu el micròfon.
7: La faràs treballar avui, a la Jessica, eh?
6: Bé, Jessica, preparada,
7: Et tornarem al preu de l'entrada després, Jessica.
8: Aviam, ara, som al saloon o sí. on som?
6: No, som fora del saloon.
4: Estàvem aparcant els cavalls.
6: Ah, efectivament. Sí. I ara jo és quan aquí et dic, Frank, sí. Aparcarem els cavalls i entrarem al saloon.
8: I jo li dic, què vol dir aparcar els cavalls? Aparcar no és zona blava.
6: Jo aquí et faré callar.
8: Sí, val, d'acord.
6: Calla un moment. Sí. I la Jessica farà de cavall.
8: Sí.
6: Com dient, ara frena el cavall. Sí. D'acord?
8: Frena.
6: Molt bé. Frank, aparcarem els cavalls i entrarem al saloon. Tu has de dir un moment què vol dir aparcarem els cavalls.
4: Perdoni.
6: Si no, la Jessica no dirà res.
4: És el seu peu, és el peu. I la Jessica ha de renillar o què ha de fer? Ha de renillar,
6: Ha de renillar i després fer allò que hem quedat.
4: I està.
6: Sí, perfecte.
7: Sortir d'una dutxa molt freda, eh? Ha de sortir d'una dutxa molt freda.
6: Bé, Jessica, sí,
7: massa freda.
6: La Jessica és a punt de fer el salt a la dobladora de segona.
7: Molt bé. Així, doncs, va, jo diré la meva frase.
6: Molt bé. Bé, Frank, aparcarem els cavalls i entrarem al saloon.
8: Un moment, què vol dir aparcarem els cavalls?
4: Molt bé. Ja es pot acabar la temporada,
6: A veure, què collons feu aplaudint? No. Encara no hem entrat al saloon. La gent del saloon no pot aplaudir des de dintre. Però què és això? L'espectador què pensarà
4: és
6: quan...
4: És la gent que passa pel poble, que està aplaudint.
6: Però és la primera vegada, la primera pel·lícula que s'aplaudeix un cavall renillat.
4: Sí.
5: És sembla que algú té enveja,
6: Si veu d'aplaudir, aplaudiu-me a mi, sisplau. Bé!
4: Entrem al saloon o no?
6: Sí, molt bé, Jessica, queda't aquí, sisplau.
7: El cavall es diu Jessica, també, o
6: bé, no? És un euga. No. Vol que ens ho digui? Com et dius, cavall?
7: No parlen els cavalls.
6: Bueno, aquest sí.
7: Sí.
6: Quin nom vols que...
4: Quin nom de cavall vols?
5: Fènix.
6: Fènix. Molt bon cavall.
7: Fènix.
6: Li vaig posar Fènix perquè va morir i va ressorgir de les seves cendres.
7: D'una onada de calor,
6: sí,
7: no?
6: Sí, volia saltar una llar de foc i
7: no
6: la va acabar de saltar.
4: És que és molt difícil saltar una llar de foc perquè t'estampes contra la paret.
6: Es va estampar contra la paret, efectivament. Però en Fènix no era del tot llarg. Era un euga... Bueno, ara no sé si és euga.
4: Bueno,
6: total.
4: Podem
6: Fènix, queda't aquí. Entrem al saloon. He vist pianoles molt més ben afinades.
7: Home, pianola de saloon no
9: cal. Sóc hater dels instruments.
6: Bueno, bé.
9: Del Far West.
6: I ara, aquí és quan entren els extras.
7: Ah, sí.
6: D'acord, tots vosaltres, perquè és quan entro a la cantina. D'acord? Aquí han de sonar unes converses de fons. Feu veure que parleu entre vosaltres. Sou a la barra del saloon, per tant, que el públic faci una mica d'ambient. Parleu entre vosaltres, demaneu un whisky doble. Un...
10: Sí, Catalunya, no?
6: Efectivament. Sí.
4: No s'entén res,
6: Sí.
10: I al final...
6: A veure, un moment.
7: I què que sigui el meu germà?
6: Acabat...
4: Uau.
6: Un moment, sisplau.
7: Perdó?
6: Aquí...
7: He entrat en el paper. Som al Mississipí o no som al Mississipí?
6: Sí, som al Mississipí, Frank.
9: No està clar.
6: Molt bé, però mentre... Molt bé, el públic fent ambient.
7: Sí,
6: molt bé aquest ambient. Però aquí la Noèlia, sobre l'ambient, hauries de dir... Sí, jo tinc... Soc vídua, tinc 14 anys. Allò que passa a les pel·lícules del Far West, d'acord?
4: Llavors la gent fa ambient i nosaltres fem com unes frases per sobre,
6: Sí.

0: de segon pla.
1: Aniol,
2: Oriol.
1: Natàlia,
2: sí, sí. Noèlia,
1: Miquel,
2: Manel.
1: Sí, molt bé.
3: Doncs, va,
1: tots tres teniu frase.
2: Sí.
1: D'acord, sou dobladors de segona. Gairebé a l'alçada de la Jèssica.
2: Escolta, una cosa, no sé si hauríem de fer una pausa, si crec que
1: com que pausa?
2: Hauríem de fer una pausa de doblatge. Una
1: però què et penses, pausa... que som als anys 50 fent una pausa d'intermedi al cinema?
2: Sí, som una pausa d'hidratació, pràcticament, perquè hem d'anar a publicitat, perquè si no se'ns acumularà la feina.
1: Doncs haurem d'escalfar veu, eh?
2: Sí,
1: durant els anuncis anem escalfant veu, sisplau, ambient,
2: sí, ambient. Ambient,
1: a veure, ambient. Bé, ja podem anar a publicitat. Ara tornem. Atenció.
4: És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
6: Al.
7: Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
6: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a lloms d'un drac!
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
13: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
14: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
15: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
16: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
17: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
20: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. I la fira permanent del vehicle d'ocasió.
21: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
22: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
23: Verisur.
24: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
25: Nosaltres som la competència.
26: Un gran programa.
1: De dilluns a divendres.
27: Amb els Oscars.
28: Ja tornem a
0: Sí, aquí, això és la competència RAC1. Noemí Polls, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct és very sure. Home, i sí, és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Securitas Direct, ara és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
0: Gràcies, Noemí Polls. Som-hi! Molt bé, continuem parlant de l'onada de calor que ha arribat fins i tot a Vilanova del Camí, i ho fem amb Marc Antoni Mateu, sí, el nostre doblador,
1: que
0: ens estava ensenyant... Però si estic fent context...
1: Va, tot això és xerrameca, Frank.
0: Un moment, ens estaves ensenyant el tràiler de la teva nova pel·lícula...
1: Bé, l'estem fent una mica entre tots, avui.
0: Sí, és onada de calor a Catalunya.
1: Efectivament, Frank, recapitulem.
0: Sí.
1: Som a l'entrada del saloon. Yeah. Hem aparcat el cavall... que ens fa la Jèssica i que es diu Fènix. Sí. El cavall, no la Jèssica.
0: Sí, no, la Jèssica es diu
1: la Jèssica, Jèssica, evidentment, es diu Jèssica.
0: Exacte.
1: Aparquem el cavall? Molt bé, perfecte.
0: Millor,
1: I ara entrem a la cantina del Far West. Sona la pianola.
0: Sí, molt fort.
1: I ara mateix 20 dobladors becaris que fan l'ambient de la cantina.
3: Doncs és una llàstima que Catalunya no participi.
1: Efectivament. I ara els dobladors de segona categoria diran també la seva frase. Una frase sense importància, només per omplir una mica. Una frase de doblador júnior. Endavant, Noelia, tu fas de vídua.
4: Sí, sí. Hola, Frank. Hola, John.
1: Hola.
4: Soc la Meredith. Tinc 14 anys i soc vídua.
1: Vaja.
4: El meu home va morir d'un cop de calor.
1: Oh, quina llàstima, Meredith. Oriol, la teva frase, sisplau.
5: Oh, escolta, Jeffrey, posa'm una gerra ben fresca de cervesa de contraband.
1: Vinga, Jeffrey, ja l'has sentit.
5: El xèrif no s'atreveix a entrar a aquest saloon. El seu predecessor el van deixar més foradat que un colador.
1: I ara, Manel, la teva frase. Sí.
6: Doncs a mi, amb aquesta calor, el que més de gust em ve és un Aquarius de llimona.
1: No, que talla, per fi. Bueno, però què collons?
0: Que això fins i tot jo...
1: Però què t'empatolles?
0: No quadra tampoc amb el personatge.
4: No és creïble.
1: Ets a un saloon, Manel.
0: Manel, hi ha més imatges d'ell a internet agafant una ampolla de qualsevol altra cosa...
1: Que d'un Aquarius.
0: D'un Aquarius.
1: Què redimonis es demana un Aquarius en una cantina?
6: Però que no havíem quedat que érem a Mollerussa.
1: Mai vaig pensar que diria això, però sou pitjors que en Frank. Torna, Frank.
0: Sóc aquí.
1: Sí. Ah, doncs reprenem-ho aquí, on diu agafem el ferrocarril en plena onada de calor. I anem acabant.
0: Sí. Agafem... Ho he de dir, això? Agafem el ferrocarril en plena onada de calor.
1: Mare de Déu, senyor. En aquest vagó som en 900 graus. No havia res... No havia vist res mai.
6: S'ha equivocat.
0: Tallem un moment. Anem a dalt?
1: Mira que sou fills.
5: De fet, el públic està xiulant,
6: I renillant.
1: Sí. Reprenem aquí, sisplau.
0: Sí.
1: Mare de Déu, senyor. En aquest vagó som a 900 graus. No havia vist mai res igual, Frank.
0: I ara on anem?
1: Hem hagut d'agafar un Rodalies en plena onada de calor. Això és un autèntic infern. Sí. Mira aquest tuit del compte oficial de Rodalies. És un tuit real, de dissabte passat. Sí. Algú es preguntarà en el Far West i anaven amb mòbils i estaven connectats a Twitter?
5: I demanaven
1: doncs sí, és una pel·lícula...
5: crònica.
1: Sí. No sé què vol dir, però sí. És un tuit real de Rodalies, de dissabte passat. Diu, bon dia. Per anar de Granollers a Manlleu has d'anar fins a Sants. D'allà agafar el tren fins a Fabra i Puig. Enllaçar amb l'autocar fins a la Garriga i continuar el trajecte fins a Vic i tornar a agafar un bus fins a Manlleu.
0: Això és un tuit real, eh?
1: I tant que ho és. És la segona part de la pel·lícula. Un cowboy ha d'anar de Granollers a Manlleu i ha de fer tota aquesta epopeia. I amb aquesta calorada. Però jo ja en tinc prou. Hem de sortir d'aquí.
0: De Rodalies. Ah.
1: A Somronda.
0: On som, ara?
1: No ho sé, hem saltat del vagó en marxa, allò que fa tanta gràcia de les pel·lícules de l'Oest.
0: Sí.
1: Però, clar, una vegada has fotut 26 tombarelles,
0: sí,
1: t'aixeques...
0: Sí. T'espolses.
1: T'espolses? Obres els ulls,
0: sí,
1: mires a l'horitzó i dius... Hòstia santa, mala sort. Hem tornat a petar amb Mollerussa.
0: No, home, no, però...
11: No!
0: No! Aplaudiments a Mollerussa. Sí, molt bé. la gent ha aplaudit la circularitat, ha aplaudit també la pel·lícula...
1: És la primera vegada que s'aplaudeix Mollerussa en una pel·lícula.
0: Però jo crec que ha aplaudit també que s'ha acabat la pel·lícula.
1: No tenen cap criteri.
0: Fem una cosa... Parlàvem de l'onada de calor, Manel.
6: Sí, el govern demana prudència durant la revetlla perquè ja de per si és la nit que més, registra, que més trucada registra del 112.
0: I senyor... Lo nostre!
1: Home, bon dia, Justo! Aplaudiment per Justo!
0: Bon dia, molt bona onada de calor i bon dia, Òscar Derman.
1: Bon dia, jo no...
0: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix però què és aquesta calor que m'he passat la nit suant i ara estic més xop que el violinista del Titanic?
1: No, jo no he dit res.
0: No faci vergonya que estem tots igual, però ja. No pateixis perquè aquesta nit tenim tots carta blanca per ficar-nos al mar i refrescar-nos en calçotets. O sense calçotets. No seré jo qui us prohibeixi refrescar els vostres eriçons de mar.
1: Molt bé, ja.
0: Saps allò que te rasures però malament...
1: Ja. Ja està.
0: Això, en cas que tingueu el mar a prop, si viviu a Igualada,
1: què?
0: Doncs me sap molt de greu. Perquè quedaré un mes torrat que el pinyon de la coca del Pere Botero. Tota la revella de Sant Joan, torna el jaroteo, torna lo nuestro.
1: Com passaràs tu la revetlla, Justo?
0: Doncs la passaré molt tranquil perquè deixo casa meva en mans dels millors professionals.
1: Què vols dir?
0: Tu tampoc no pots treure del cap que et poden entrar ocupes a casa?
1: Jo no he dit res.
0: Ah, no? I aleshores, per què sona tot el dia RAC1 que ara una empresa que tenia un nom ja no té aquest nom, sinó un altre nom?
1: Sí, ja, sí.
0: Verisur, correcto. L'empresa de seguretat que instal·la alarma amb la que te sentirà Verisur. Arjusur.
1: Això també va patrocinat, avui?
0: No et posi nerviós. Ja sabia jo que estaves inquiet perquè te fa por sortir a llançar-se vetes i veure sueps de taronja i que t'entri un ocupa a casa. Un ocupa que ensenya a la gosseta pinya a llegir contes bruts en lloc de contes clàssics.
1: Què dius?
0: Tens por que un ocupa li llegeixi a la pinya les tres porquetes en lloc dels tres porquets?
1: Va, Justo, deixem-ho aquí perquè hem d'anar a publicitat, però tornem de seguida aquí a la
0: competència. Moltes gràcies. Nosaltres som la competència.
7: Tremendo loco.
8: Aquest programa està basat en fets reals.
7: RAC 1.
8: Amb els Oscars. RAC 1.
9: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
10: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Van,
9: Sidoní, Lia Cali, Red Pichu, Oasis i molts més.
10: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
9: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
13: Escupi.
12: Avui en fem servir moltes més.
13: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
12: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
27: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
28: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
29: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis en Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis en Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
30: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
31: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
32: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
33: Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius.
34: Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: RAC 1.
2: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
3: A punt de robar, som el triple de Claiborne! Triple!
2: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C. Escòcia-Brasil i Marroc-Haití. Amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
14: RAC1. Tots som un milió.
15: Ràdio en directe.
16: Contingut a la carta.
15: Podcast.
16: El que vols, quan ho vols.
15: A l'aplicació de RAC1.
17: Què voldran?
18: Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
19: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
20: Això ho hauries d'haver demanat abans.
19: Abans de l'ensaladilla?
20: Abans de l'estiu.
21: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més cobris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
22: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
23: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
22: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
23: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
24: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
25: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
26: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
35: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
26: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
35: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
26: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
36: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
37: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
38: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
39: I sí. Després a cala meva mare, Olot. Uh-huh.
38: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
40: Molt bé.
38: Arribarem a tot?
40: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
41: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
42: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
40: Quan vulgui.
42: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
40: Tot el temps que vulgui.
42: I totes les bombolles que vulgui?
40: Totes les bombolles que vulgui.
42: I tot el relax que vulgui?
40: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
43: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
44: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
45: Aquest estiu fes la millor jugada.
46: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
47: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
48: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
49: Hola, família. Soy Carlos.

0: al quilo. Lidl, val la pena.
1: Jo ja he comprat tots els... Jo tinc tots els gats, els supergats, els barrenos, superbarrenos...
2: Ah, què, què fas avui, a la Revetlla?
1: Tiro petards. I també...
2: Fas un sopar o alguna cosa?
1: No.
2: Vale.
1: Bueno, ho he intentat perquè he enviat reenviar a tots a un WhatsApp i estic esperant a veure perquè encara no ho han llegit.
2: Has preguntat què feu?
1: Sí.
2: I la gent ho ha rebut amb el petit missatge, reenviat moltes vegades.
1: Sí, exacte. I de moment doncs, la gent és que està... Bueno, la gent està treballant encara...
3: Jo estic preocupat, eh? Jo estic molt preocupat. Perquè s'ha posat de moda aquest Sant Joan, la última novetat, no sé si ho heu sentit.
4: Què és?
3: Petardos no fan soroll.
2: Silenciosos.
1: Sí.
2: Sí, sí.
3: Com el petardo que no fa soroll és com un cotxe elèctric, estarem d'acord o no?
2: Sí.
3: No és un petardo, ni és un cotxe.
4: Han dit que sí, però em veu baixeta, eh? Vull dir que...
2: Són molt respectuosos.
3: Un petardo guapo, pues, escolta, el que fotíem abans... És que ara ja no es pot fer res.
4: No, bueno,
3: antes
4: sí,
3: anaves
4: no
3: a les bústies però... i foties un petardo a les bústies. Rebentava totes les bústies d'un edifici.
4: Això no s'ha de fer.
3: Tenien noms, pues, un barreno, no? Ja donava pistes de que... Soroll en feia.
2: Li sembla que acabem una renillada final d'en Fènix?
3: Sí, home. Fènix, sí. Renilla per acabar. Gràcies, Fènix. Gràcies. I ara som-hi. Hem de tornar al Mississipí.
5: Som-hi.
3: Adéu, bon dia.
5: Bona Revetlla.
6: Ai, sí, bona Revetlla.
3: Va, que nosaltres marxem a comprar coca, petards i de tot, però abans, els serveis informatius de la casa, amb Núria Travessa, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: I amb l'Albert Bassas, bon dia, Albert.
8: Bon dia.
3: Tot seguit, en Marc Giró i el vostè primer.
7: L'onada de calor ha portat desenes d'ajuntaments a prendre mesures per evitar incendis aquesta nit. El risc és alt o molt alt a bona part del país, a gairebé 600 municipis. Bona part són a les comarques de Lleida, on s'han suspès les fogueres a diverses poblacions. A la Catalunya central, a Castellnou de Bages, han prohibit directament els petards. El govern ha reforçat els efectius dels bombers i insisteix a demanar prudència. Recorda que és el Sant Joan amb les temperatures més altes dels últims 23 anys. De fet, Mònica Usara, a aquesta hora ja se supera en els 38 en alguns punts de Ponent.
9: Sí, ara mateix 38,4 graus a Os de Balaguer, 38 a Vilanova de Meià, 38 també a Artesa de Segre o 37,8 a Tàrrega. Són unes temperatures que aniran pujant encara més durant les properes hores i poden arribar a superar els 40 graus en aquests punts de les comarques de Ponent i és on es mantenen aquests avisos del Meteocat per perill de calor intens, amb el perill més elevat especialment en punts del Pla de Lleida. Per tant, temperatures disparades un dia més, tant de dia com també de nit, perquè la nit de la Revetlla s'espera que sigui especialment càlida. I aquesta tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, localment amb tempesta.
7: D'aquí a una hora actualitzarem tota la informació de cara a aquesta Revetlla, pendents també de les carreteres, perquè està en marxa la segona fase de l'operació sortida de Sant Joan. Però els estudiants que van fer la selectivitat ja poden consultar les notes. Gairebé el 96% ha aprovat les proves amb una nota mitjana de poc més de 6,4. La pitjor nota és la de matemàtiques, directament. La mitjana és un suspens, no arriba al 4,2. La nota més alta, en general, l'ha tret la Laura Tallà d'una noia de Banyoles amb un 9,9. De la crònica política, continuem pendents de les reaccions a la sentència del cas Mascaretes. El PP insisteix que Pedro Sánchez n'ha d'assumir la responsabilitat política, però el president espanyol va tirant milles. Aquest matí ha anunciat que el Consell de Ministres ha aprovat una injecció addicional de més de 2.200 milions d'euros pel sistema de dependència. Ho ha posat com a exemple que, malgrat els casos de corrupció que assetgen el PSOE, val la pena, diu, exaurir la legislatura. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la cúpula de la policia hauran de tornar a comparèixer al Parlament el 14 de juliol per donar explicacions sobre els casos d'infiltracions policials, i això arran de la polèmica per la infiltració d'agents en una assemblea de 200. Parlon i Trapero ja van comparèixer a la Comissió d'Interior, però ara ho hauran de fer la comissió d'investigació que s'ha creat específicament per denunciar aquests casos.
10: I ara els esports.
11: Avui es completa la segona jornada de la fase de grups del Mundial amb els últims 4 partits. A les 7, Portugal-Uzbekistan, amb els portuguesos obligats a guanyar. A les 10 de la nit, Anglaterra-Ghana. A la 1 de la matinada, Panamà-Croàcia. I a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo. Tot això hores després de la classificació...
10: I la geografia que estem aprenent gràcies al Mundial? Què no ensenyes, Albertito? Alo, el tarot. Avui tenim l'Albertito. Albertito, vols dir l'Albertito Magret, que a més de ser una estrella de la nit i un dels primers travestis d'aquest país, important, als anys 80 i 90, sobretot,
12: sí.
10: Tires el tarot, tires les cartes del tarot.
12: Sí, això va ser una cosa que és una añadidura que se'm va donar
10: una añadidura,
12: per la ciència infusa.
10: Ja t'entenc. I des de quan tires el tarot?
12: Ui, des
10: fes una tirada, a veure com li anirà la pregunta. Això del tarot com funciona? És que jo passo total de l'espiritualitat,
12: no,
10: però...
12: Ja que concentrar-se una miqueta, però jo
10: concentra
12: tinc tres cartes.
10: Que tu tens capacitat de concentració.
12: Important.
10: Què tal li anirà la selecció espanyola al Mundial de Futbol? Vinga, mentre tu fes acabant, ja ens ho dirà, ja veuràs. El tarot Alberto Magret, avui parlem del Satanassa, que va ser un local al carrer Aribau, que ara és un gallec, que va ser la pera, no?
12: Ara és un lloc de vins.
10: De vins gallec.
12: Sí,
10: o, bueno, ells diuen...
12: exacte, però tothom que vulgui recordar el Satanassa, que vagi allà a prendre un vi, perquè, per recordar...
10: L'esperit encara
12: hi és. L'espai.
10: L'espai. Sí, sí, sí. Vale. Vinga, ves tirar les cartes, vale. Tu acaba, perquè com li anirà a la Roja, al Mundial.
11: De moment t'explico que Noruega, França i Argentina ja estan classificades. L'Argentina de Messi, amb dos gols més de l'ex del Barça, per convertir-se ja en el màxim golejador de la història dels
10: què
11: Mundials.
10: Què passa? Perdona. Que...
12: Has d'elegir.
10: Tu, Albert.
12: Izquierda,
10: Abasses, Albert.
12: Ai, perdona, si estan donant les notícies.
10: No, però és que estem tu també... Avui ara també estàs donant tu les notícies perquè estàs tirant el tarot.
11: Se li enfot el futbol, no pateixi.
10: Vull saber el tarot, a veure què diu les cartes. Fes-li cas. Tu, Abasses, digue-li.
11: Sí, què?
12: Tu estàs casat?
11: Sí.
12: Ai, que bé, nen, quina sort. Ja no queden d'aquests.
11: Bueno, depèn del dia.
12: Va, derecha, dreta, esquerra o centre?
11: Centre.
10: Sí, home, ens ho temíem.
12: Atenció.
10: En el teu cas ens ho temíem.
12: Home, mira, diu claríssim, nens, empate.
10: Empate com? I per què? Quina carta ha sortit?
12: Empat.
10: Però perdona, la pregunta aquesta no és la que et feia. Empat amb què? Jo t'he preguntat en quina posició quedaria Espanya. Tot has entrat, Albert?
11: Ni bé ni malament, no?
10: Un dos.
12: La segona.
10: A veure un moment. Història, històric. Espanya...
12: Palla!
10: Quedarà la segona al Mundial de Futbol. Per tant, perdrà.
8: Subcampió.
12: Aquí em va surt un 2.
10: Però aquesta carta, quina carta és? Com? Explica-la.
12: El que passa és que és la carta del sol. Aquesta carta, o sigui, a part de què vol dir que perdrà, vol dir que es tindrà que lluitar contra un molt bon competidor. Aquí surt un sol. Espera't un moment.
2: Bueno, era això...
12: Espera que vaig a confirmar, perquè el tarot s'ha de confirmar.
11: Confirma.
10: Estem veient si per tarot guanyarà Espanya o no guanyarà Espanya.
12: L'estrella, tal, la lluna... A veure, un moment.
10: Això sembla el planetari. Que és el tarot o el planetari?
11: Si vols, vaig fer, no m'espero.
10: No, a veure...
12: Li costarà.
10: Li costarà què?
12: Jo crec que queda el segon, Confirmem, perquè surt una lluna. Espanya queda la segona.
10: Espanya queda! Notícia de record exclusiva. Espanya queda la segona al Mundial del Futbol. Vinga, ja podem plegar, ja podem anar al temps. Ja no cal que s'ho mirin més, perquè això és el que passarà. I qui sortirà la primera? Això el tarot no t'ho diu, no? Hi hauria alguna pista que el tarot digués qui guanyarà el Mundial? Albert?
12: Però digue'm noms, a veure, perquè jo de futbol no entenc res.
10: Qualsevol país.
12: Digueu-me país.
2: Argentina.
11: Sí, de fet, sentirem Julián, també, que tal com volia el Barça, va expressar públicament el seu desig que
10: l'acabi
11: traspassant. A veure...
10: Què
11: ha passat?
12: Surt un equip que és molt conegut arreu del món. Un equip molt internacional. Penseu aquest equip i és el que guanyarà.
8: Argentina.
12: Jo diria Argentina, sí senyora.
10: Argentina. Guanyarà Argentina al Mundial de Futbol. Ho acaba de dir el tarot.
11: Us ho heu fet una mica vosaltres, però bé.
10: Sí. Perquè, clar, això t'ho dic, un mariquita preguntant per qui guanyarà, un mariquita tirant les cartes, els mariquites sabem ja qui guanyarà el Mundial del puto futbol. Argentina i Espanya quedarà segona.
12: Molt bé.
10: Això ho ha dit el tarot a 23 de juny de 2024.
12: Sí.
10: Ai, 24, 26, dic, coixa.
12: 26.
10: Avui també els dic una cosa, No tenim el dia, Pot passar qualsevol cosa. Jo no tinc el dia, l'Esther Romeu la pobra no té el dia, el Joan Fortuny, aquesta nit no fotrà, ja t'ho dic, també no tens el dia. El dia no sabem si el té, però la nit ja et dic jo, que ja sabem que el plan ja no hi ha plan. Tu vols acabar els putos esports o no? T'és igual? El temps, doncs,
11: sí,
10: endavant.
11: Sí.
10: Vinga.
7: Doncs n'hem fet un tastet quan parlàvem de Sant Joan, però encara tenim aquí la Mònica.
10: Collons, Mònica, a veure.
9: Què?
10: Fa calor o no fa calor?
9: Ja si t'he sentit que et queixaves.
10: Agafa't el dia. Pots agafar-te... Fins quan farà calor?
9: Doncs ha d'afluixar una mica a finals de setmana, tot i això estarà bastant per sobre del que tocaria, però sí que deixarem enrere
10: fins
9: el que
10: quan?
9: És l'etiqueta donada de calor. Avui i demà encara es mantenen els avisos de calor forta a moltes comarques i després a partir de dijous baixar una mica, però tot canvi això, doncs tampoc cal que us feu il·lusions, perquè continuaran temperatures...
10: No cal que tornis, fins que no millori, no cal que tornis.
9: Ah, no?
10: Que et donin festa,
9: home,
10: perquè farà que el de tal dia, tal dia, punto.
9: Si estan d'acord a direcció,
10: no
9: que quedo a casa.
10: No cal que ja anem donant voltes.
9: Doncs això, continuen les temperatures molt
5: si
9: extremes.
5: No fas el temps, no fas futbol, no fas res. Si més, no t'interessa el futbol, que m'indiquen els teus programes aquests que a fas
10: mi?
5: A la tele?
10: De què?
5: Ara parles de futbol i amb futbolistes. Pot ser o no?
10: Ah, perdona, avui és veritat, entrevisto a Héctor Bellerín, ja no me'n recordava.
5: Ah,
10: Héctor Bellerín, perdona un moment, això és una cosa que s'ha de parlar molt claríssimament. Héctor Bellerín...
5: Què?
10: És... O sigui, quan tu perds la... Quan tu perds l'alegria de viure, quan tot et va en contra, quan de sobte perds, com es diu això, la confiança en l'espècie humana, que és una cosa que es perd cada 5 minuts, jo la perdo cada 2 minuts, de sobte penses en Héctor Bellerín i recuperes l'alegria de viure. Mira l'entrevista perquè és l'home definitiu. I és heterosexual, la qual cosa demostra que es pot ser hetero... Avui tenim
5: i no ser burro, no?
10: I no ser burro com tu. Així no t'ho volia dir a la cara.
5: Vale.
8: És l'acte de l'inspector. Vale.
10: O sigui, Bellerín... Tal. Avui tenim a dos persones, Héctor Bellerín i... Parlant d'heterosexuals que val la pena, a Joaquim Sala Sanahuja, perquè t'adueixo que ets heterosexual, claríssimament, t'ho dic. Que aquest senyor sap traduir a Samuel Beckett. Això és una cosa que és increïble. O sigui, és Héctor Bellerín i Joaquim Sala Sanahuja, que el té entrevisto ara. Perquè jo havia perdut, en l'home heterosexual, havia perdut, estar al teu costat, i havia perdut l'esperança.
5: Porta'l a la ràdio, també, un dia.
10: Hòstia, i és guapíssim, t'ho diu tot fantàstic. És que és una cosa increïble, increïble, increïble, increïble. No t'ho perdis avui, Héctor Bellerín. Vale, moltíssimes gràcies a tots, a les dues. Tota la informació.
5: Adéu.
10: No cal que sigui els esports, també podeu deixar de fer tal, perquè guanyarà Argentina, no, Albertito? Guanya l'Argentina.
12: Sí, sí.
10: I el segon, qui?
12: Del segon...
5: Espanya, has dit?
12: No, segon... Espanya, no. Sí, el primer Argentina, segon Espanya. Ah. Primer Argentina, per favor.
5: Però ja se l'havia oblidat.
12: Confirma, marxo, es confirma. Primer...
10: Primer què?
12: Argentina. I segon Espanya.
10: I tercer?
5: Ha dit algú molt internacional.
10: I tercer?
5: De fet, tothom són internacionals.
12: El Vallecas,
5: el Vallecas. Bé, el Vallecas.
10: Bueno, han parlat les cartes del tarot. Moltíssimes gràcies. Ara va començar aquest programa. Mare de Déu. Mare de Déu. Mare de Déu, senyor. Que Déu hi faci més que nosaltres, perquè realment... Quin apuro, quin apuro.
13: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
10: Home, i amb l'extraordinària realització sempre d'Ernest Ferrer, estàvem entre Ernst Ludwig i Ernest Ferrer i hem preferit a Ernest Ferrer, bàsicament perquè Ernst Ludwig està mort, però... Si no ho haguéssim... Però, Ernest Ferrer, ens funciones perfectament com realitzador. Joel Fortuny, Esther Romagosa, què tal estàs?
14: Bon dia, molt bé.
10: Avui ens acompanya, ja heu escoltat, Albert Magret, que és tarotista, vident, imitador de la cantant Sara Montiel i, sobretot, transformista. Parlarem del Satanassa, un local mític aquí a Barcelona. Què tal estàs? Bé?
12: Molt bé.
10: Molt bé. I en Pere Vall, que és qui ens aporta sempre aquests personatges, no sé quin tipus de vida portes, que coneixem
15: no, la gent localitzador increïble. De personatges. Jo sóc una persona molt ensupida i sempre vaig a la recerca, però sí. També sóc un imant per
10: un imant.
15: Personatges com ell, com Violeta la Burra i moltíssima gent.
10: I moltíssima gent, però ets un imant total. Tenim també l'investigador en antropologia de la Universitat de Barcelona i rector de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, el senyor Joao França, què tal estàs?
16: Molt bé, bon dia.
10: Que per ser rector vas vestit d'un hipisme que flipes.
16: He sortit de casa al matí i he pensat, em veurà el Marc.
10: Mare de Déu, ara aquest rector em pensava que això havia millorat, però no.
16: Sí,
10: però
16: quan vaig allà sí que em poso pantalons llargs.
10: No passa res.
16: Avui el dia era apurat.
10: Parlarem de les jornades de la Universitat Progressista, de l'OPEC, del Progressista d'Estiu de Catalunya. No t'ho perdis perquè és fonamental. Però abans, senyors i senyors, això, para un moment, para la música perquè és que realment vull dir-ho ben dit. Això que anem a fer ara és un moment històric, t'ho dic a la cara, Joaquim, moment històric, perquè no havia passat mai abans el que ara anem a parlar. De vegades parlem, què és això de Catalunya, la cultura catalana, no sé, no sé quantos, què volem que sigui Catalunya, no sé què, però Catalunya estàvem sent una cosa sense tenir aquest llibre entre mans. Per tant, ara sí que hi ha, a partir d'avui, i gràcies al Club Editor i a aquest senyor que es diu Joaquim Sala Sanahuja, un aplaudiment per ell, avui sí som un país civilitzat. Bravo. Bravo, bravo. Joaquim, què tal estàs?
17: Bé, molt bé.
10: Bueno, molt bé, no, perquè estàs. neguitós,
14: no.
10: Perquè sí, estàs neguitós perquè amb l'Albertito, ell sí. estaven parlant del Satanassa que estava sí, al carrer Ibau sí. i tu
14: no
10: hi vas freqüentar. Conegut, no, però tu havies freqüentat un altre.
14: Els precedents, sí.
10: Que eren sí. Tu havies anat a
14: un local que jo que recordi, que es deia Les Cueves.
10: Les Cueves, que també hi havia transformistes.
14: Després, en una època havia estat, bueno, fins que va morir, el meu amic d'en Brossa.
10: Sí, i anaves amb en Brossa a Les Cueves. O
14: amb llocs, però jo no ho recordo, entre altres coses, perquè alguna vegada havíem sortit Cames, ajudeu-me.
10: D'allà per què?
17: Per què?
14: Perquè s'embolicava la cosa.
10: S'embolicava la troca, eh?
14: I després ja m'ho treia del cap.
10: Clar.
17: Venia la policia, vols dir?
10: És a dir...
14: No, allà s'organitzava entre
17: els clients.
14: Es picaven...
10: És a dir, tu has estat al lloc on s'embolicava la troca i has hagut de sortir per potes. Ets dels nostres, un aplaudiment per ets dels nostres. Perquè si entres i no s'embolica la troca, ja no val la pena el local. Bueno, el senyor Joaquim Sala Sanahuja és poeta, que això jo crec que és fonamental, traductor, i professor de la Universitat de Sabadell, ara emèrit, i de Sabadell ets, a l'Autònoma.
14: De Sabadell, però Universitat de Barcelona.
10: Exacte. Llavors, el cas és que aquest senyor, amb tot el seu papo, que això has de tenir restos, ha traduït per primer cop al català uns textos de Samuel Beckett, reunits en un llibre a Club Editor. També tenim el Marc Montull, un dels editors de Club Editor, que ens acompanya aquí, que ens explicaràs també per què us ha agafat ara per Samuel Beckett, perquè no és el primer que traduireu, diguéssim, n'hi haurà més, ara m'ho explicaràs. Però el primer que tenim entre mans és de traducció d'en Joaquim Sala Sanahuja, i és un llibre dividit en dues parts. Hi ha tres narracions i després el que Samuel Beckett anomenava 13 textos per no res. Llavors, en primer lloc, nosaltres tenim la sensació que Samuel Beckett i Catalunya el teníem molt per la mà, perquè s'anava fent molt de teatre,
14: el
10: diguéssim,
14: teatre.
10: El teatre sí, sobretot, sí, sí. I molts, des del Pasqual, Pasqual, per cert, el millor amic de Judit Martín, diguem tu ara noms d'aquests.
18: La Novell. Ja ha hagut el Lutzet, el Ferran Lutzet, el Llàtzer Garcia, vull dir, cada generació una mica de teatreros catalans ha fet el seu Beckett.
10: Ha fet el seu Beckett.
18: Sí.
10: Però havia oblidat, per tant, Beckett el donàvem com per fet. Però els textos, diguéssim, les narracions, les novel·les i demés, potser normalment hagi estat oblidades. Fins al punt que això que tenim entre mans no havia estat mai traduït al català.
14: Sí. Mai, sí. Hi ha bastantes coses per publicar encara en català i en castellà. Hi ha molt Beckett per publicar.
10: Tu estàs d'acord una mica de vegades el donem per fet al Beckett i que moltes vegades quan un autor el donem per fet no hi aprofundim, no anem a llegir-lo, no hi li prestem atenció?
14: Sí. Passa que Beckett se l'associa normalment amb el teatre de l'absurd. Uh-huh. Jo diria que això és una visió una mica antiga. És un teatre i una escriptura molt més complexa, molt més de sentit d'expressivitat. El teatre de l'absurd bàsicament era Ionesco, era una cosa molt més espontània, tot i que això aquí també hi ha molta improvisació, són textos, en un cas són tres narracions amb uns temes que són molt típics de Beckett, i els altres són narracions sense tema, que això és una cosa molt interessant.
10: Anem a primer de les primeres tres narracions, que són l'expulsió, els títols també són flipants. Bueno, jo t'he de dir una cosa, que quan vaig començar a llegir el llibre, jo no havia llegit Samuel Beckett, per això que et dic que el donava per fet i pensava que l'havia llegit, papa. Bueno, i aquest tampoc, perquè no estava traduït al català i al castellà. Llavors, i al principi et costa, però després és com si redescobrissis un idioma, com si entressis a una altra dimensió. Sí. Té alguna cosa de droga. Per això m'agrada avui també parlar del Satanassa, perquè és com si entressis a un lloc que et ressona, perquè l'idioma et ressona, que és el teu, és la teva llengua, però té una altra dimensió. És un flipe, la gent us esteu gastant en droga diners, i per quatre xavos amb el Samuel Beckett tires endavant amb la flipada.
14: Sí.
18: Et recol·loca molt la punt de vista. Jo crec que de cop i volta tu estàs molt acostumat, no?, a pensar sempre de la mateixa manera i les mateixes frases i la vida quotidiana i tal, i de cop i volta et treu del ritme i llavors dius, pues...
14: Sí.
10: Anem a parlar d'aquestes tres primeres narracions, l'expulsat, el calmat i la fi.
14: El calmat. El calmat, bueno, són narracions bàsicament en primera persona, sempre, però que de tot un poet es converteix en tercera persona, és el mateix, però, i això és un tema molt de... O sigui, com si ell es veiés fora d'ell mateix. I després hi ha aquesta idea que va molt lligada a un personatge mític, que és el Clochard, que és el... Ara diríem un sense sostre. Però un sense sostre no és ben bé un Clochard. Un Clochard és un que s'asseu en un lloc i veu passar la gent.
10: Aquesta és una de la idea de Beckett, no?
14: Sempre, sí, és això.
10: Que és això de, una persona que jeu nua,
14: sí,
10: i pensa, sí, i pensa en no res, sí, que aquest és el quid, sí, de la, sí, qüestió, no?
14: Sí, i llavors el que passa és que això també té un so clàssic, eh? La persona que està asseguda o estirada i que veu passar el temps i tot el que passa al voltant, és el model B de la Divina Comèdia. És un personatge que és el purgatori i que s'està allà assegut contemplant.
10: El Belacqua.
14: Belacqua.
10: Ahà.
14: I llavors és típic en el cas de Beckett que es digui el que està assegut, això és la posició Belacqua, que és una posició filosòfica, per dir-ho així.
10: Sí, sí, i tant, i tant. Hi ha molta gent que paga molts diners per arribar a aquesta posició, sí, molt de ioga, retirs espirituals, retirs de silenci, etc, etc. I resulta que llegint una mica de bé que tu tenies, ho pots, sí, fer a casa teva, diguéssim, sí, arribant a aquesta posició.
14: Sí, sí.
10: És veritat que hi ha... tu, expliques tu el que es diu això, el
18: postfaci,
10: sí, que, clar, Samuel Beckett era cultíssim, en el sentit que hi ha referències a la Divina Comèdia, hi ha referències també a Descartes, a Descartes, sí, sí, i a altres autors, diguéssim.
14: Amb un filòsof que avui ens és totalment desconegut i que no el coneixeríem si no fos per ell. Però que hi ha un rerefons que sempre apareix. I costa molt de trobar perquè els llibres això no es troben.
10: Clar.
14: Però ell havia estudiat filosofia, sobretot quan va ser professor a París i tot això.
10: Hi ha totes aquestes traces cultíssimes, sí, sí, però després també dius que hi ha un llenguatge que és el dels cloixars, sí, perquè ell va conviure amb cloixars i estava, sí, d'alguna manera fascinat. Fins i tot va tenir trifulques, com tu, a les, sí, cueves, amb cloixars.
14: Bueno, més que... el van malferir.
10: El van malferir. Sí,
14: gairebé va morir. D'una punyalada amb un absurda amb un cloixar. Uh-huh. I d'aquí ve després la reconciliació amb Joyce. Joyce era com un mestre de Beckett. Uh-huh. Tots irlandesos, això era un món... i aleshores, primerament havia estat... Beckett va començar com a divulgador de Joyce. I després hi ha un moment que hi ha com una mena de baralla per una traducció que, justament de Joyce al francès, i hi ha una baralla, una separació, i és a partir d'aquest moment que deixa d'escriure en anglès i passa al francès.
10: Fins i tot una mica em sembla que bé que tenia algun assumpte amb la filla de Joyce,
14: bueno,
10: potser.
14: Això és el que... Sí,
10: que es,
14: sí,
10: diu, però
14: sí,
10: ja cotilleo, sí, aquí, també.
14: El que passa, la filla de Joyce sembla que no estava gaire bé i aleshores es van embolicar la troca.
10: Es van embolicar la troca, eh?
18: Jo l'anècdota que te vaig, sí, trobar és que diu que el Beckett tenia sabates que li anaven petites perquè eren de la mateixa talla que les de Joyce. Que ell volia caminar com Joyce.
10: Ui. I per tant caminava amb la
18: idea. Un dia li va dir, però què fas que vas així, que vas renquejant? I es va fixar, diu, hòstia, eren les mateixes sabates que Joyce.
10: Hi ha un altre... Bueno, i amb Joyce, també expliquen, bueno, ho expliqueu vosaltres, que tot i que el Beckett era irlandès, sí, era bilingüe, perquè havia estudiat en francès, sí, i havia estat, sí, professor, sí, a París, etc. Però deixa d'escriure en anglès, sí, perquè troba que el punt àlgid de l'anglès és Joyce, sí, i això...
14: I que la llengua se li va cap a Joyce.
10: Clar. Que bo.
14: Com a mestre i tot això, i llavors per evitar això, ho talla.
10: Ho talla i posa-te...
14: Busca una altra llengua.
10: I aquestes estan...
17: Ho aconsegueix?
10: Sí, bueno, sí, això està fet en francès.
14: El que passa,
10: sí, sí,
14: és que ell, la seva formació era bilingüe.
10: Clar.
14: I el que passa és que era una formació purament acadèmica, i aleshores d'aquí hi ha aquest interès pel argot, pel món dels cloixars i tot això.
10: Després hi ha un altre tema, sobretot les tres narracions, que són això que en dius tu, aquests éssers dissociats entre la vida i la mort, que estan vius i morts alhora, sí. Que hi són però no hi són, una cosa com quàntica, fins i tot la que està tan de moda, que avancen a les palpentes, sí. Un protagonista o un ésser que ara pot ser petit i ara pot ser gran i ara pot anar i venir en el temps, diguéssim, que està suspès en el temps o no hi ha temps, que això té una cosa també super científica, fins i tot, no?
14: Sí.
10: És quàntic, quasi, sí, bé. Són uns personatges quàntics, fins que no, sí, tens això...
14: Bueno, diguem, el rerefons és la... És la Divina Comèdia, eh?
10: Clar.
14: És un personatge, és el purgatori, que és mig viu, diguem, i l'altre és en els inferns, que són els inferns clàssics, que és un lloc de repòs, però... D'aquella manera.
10: D'aquella manera.
14: Sí.
10: També és veritat que hi ha molts personatges que, per exemple, en el primer de... En molts, apareix molt la casa o l'aixopluc,
14: sí,
10: que és aixopluc i alhora és tomba.
14: Sí, és ficar-se en un forat i que quedar-se allà paralitzat. I llavors el que passa és que es fica, per exemple, en una barca, però llavors hi ha com una mena d'inundació i la barca se li va riu avall. Es fica també en un cobert que s'esbalandra tot, després en un altre cobert que hi ha un cavall. El tema del cavall surt molt, molt sovint. Sí. És un tema com...
10: El cavall que mira, no?
14: Els cavalls que miren.
10: Que miren,
14: o
10: que miren.
14: O que hi ha una escena molt curiosa en una narració que s'estava amb un altre davant d'un banc i després, quan acaba l'escena, gira i al darrere hi ha una carnisseria de cavalls.
10: Sí, sí.
14: Hi ha els cavalls que pengen amb els ganxos, no? Una cosa,
10: sí, sí, sí. Això va passar quan sobte molt i va passar qualsevol... Sí. Va estir inatent perquè va passar,
14: Però són temes obsessius.
10: Sí, sí.
14: Com quan no passa res, ja passa un cavall.
10: A mi, t'he dit que ho entenc perfectament perquè em passa... La que em descuido m'apareix un cavall al costat. De vegades, fins i tot, penjat. Escolta una cosa, el barret també...
14: Sí, el barret és un altre element d'aquests recurrents, o... Com a element d'identitat, eh? O sigui que ell, per exemple, li diuen, té una herència, el personatge d'aquestes narracions té una herència, va al notari, i el notari li diu, bueno, ensenyi'm qui és, un paper d'identitat. No en tinc, el carnet de paper d'identitat. Perquè aquests personatges no tenen papers d'identitat. I aleshores li diu, bueno, però porto el barret que em va comprar el meu pare, que això també surt en altres escenes.
10: Un pare que compra un barret és una escena, sí, sí.
14: I el barret hi ha el seu nom, que abans es feia.
10: Clar, es posaven el nom.
14: Es posaven el nom en el barret, i aleshores és el document d'identitat, i el notari ho accepta.
10: I aquest personatge al principi...
14: Clar,
10: i tant, com no. I aquests personatges que van amb barret i ja es veuen que són ridículs i que els altres els mirem estranys, però ells no hi renuncien, no renuncien a aquesta mirada estrany, ni a més... Sí, però, forma part d'ells, diguéssim,
14: sí,
10: no?
14: Sí, però...
10: Fans, no renunciar al teu barret?
14: Abans està... tothom anava amb barret.
10: Clar, clar.
14: No era...
10: No era una cosa... Sí,
14: no,
10: sí,
14: és avui que és...
10: Per acabar, perquè què té a veure Quentin Tarantino amb Samuel Beckett?
17: Uau!
14: No, home, perquè hi ha una cosa que va en contra de la continuïtat narrativa, eh? És a dir, que en Tarantino, per exemple, a les pel·lícules, hi ha una carnisseria allà que moren sis gàngsters, i al final del Boigo aquells tornen a sortir i ja tornen a...
10: Sí, sí, que ha passat, no? Sí, sí, sí, sí.
14: I aquí passa també, eh? O sigui que el personatge que ja el donem per mort torna a sortir.
10: Sí, sí.
14: Qui és mort, qui és viu, no queda gaire clar.
10: No queda gaire clar. No. Està bé.
14: I l'altra cosa és que surten personatges d'altres obres, també. Tot un plegat surt
10: Molloy. És veritat.
14: Sí.
10: Exacte, surten...
14: D'altres obres, que això de les més no té res d'estrany, perquè
10: Molloy ja ho feia,
14: els personatges són sempre...
10: Ho expliques.
14: Si fa o no fa els mateixos.
10: I després, perdona, la setmana una pregunta que tenia jo brillantíssima, quina ràbia, eh? Que t'he fet unes preguntes de merda i ara la que tenia brillant va i se m'han anat del cap total. Ja em tornarà. En qualsevol cas... Ah, no, és que era per tu la pregunta. Això seguirà, no? Club Editor, estem al final, sí, ja. Sí. Estic fora de temps. Però
18: bueno, com que no, la prosa de Beckett, no, com deies tu, està poc traduïda. Després d'aquest ve la trilogia,
10: sí,
18: que són aquestes tres novel·les les més conegudes, de Molloy, Malhumor, L'innomenable.
10: Sí.
18: I després fem... no em surt mai el nom, que és Kese, no?
14: Sí.
18: Que és un...
14: Kese.
18: Això, i que és un dels volumets encara una mica més experimental. I el més probable és que continuem. Vull dir que sí, com estem fent amb l'Ispec...
10: Kafka, el Club Editor esteu recuperant. Exacte.
18: Sí.
10: O sigui, sigui ja de la casa. Sí, ja seguirà la pregunta que tenia. És veritat que angunieja a Samuel Beckett, perquè angunieja i tal, però després també és còmic, no? O sigui...
14: Sí, com una mica passa com Kafka, eh?
10: Clar. Bueno, com això que deies de la vida i la mort, que...
14: Es juga molt també en no explicar-ho tot. No donar-ho tot, deixar com tot en una boira, la ciutat no es veu, no se sap quina ciutat és, intuïm, però no...
10: La identitat dels personatges també no saps exactament.
14: Això és molt de Kafka, i Kafka té un rerefons molt d'ironia. Jo diria que... I això tradicionalment no s'ha...
10: No es valora.
14: No.
10: Però jo sí que trobo que té...
14: L'altra cosa també és que potser el tipus de prosa... Això és una prosa que va ser escrita fa 80 anys, 90 anys. I aquí a Catalunya jo veig que la gent encara escriu molt, una cosa molt plana.
5: Ui, això també és molt interessant.
14: Aniria bé, jo diria que...
17: Llegir bé aquest, eh?
14: Que els nostres autors ho llegissin.
10: Què vols dir, que escriu pla? Diguéssim que sí, no? Sí, sujeto verbi predicado, eh? Sujeto verbi predicado. Sí, subjecte verbi predicat, perdó. Sí, ja t'entenc.
18: Per la gent que vulgui aprendre a escriure, és sí, un gran mestre, perquè
10: bueno,
18: depèn, és per
10: la
18: cada frase.
10: Els que vulguin aprendre a escriure, mira, ja s'ho faran. Però les que us vulgueu drogar, que seria el meu cas, sap molt bé, que t'ho juro, que per quatre xavos agafes una flipada, t'ho dic de veritat, Esther, eh? Val molt la pena. Samuel Beckett, t'agraïm molt, Joaquim Sala Sanahuja, que hagis vingut a presentar-nos aquest llibre, Narracions i textos per no res, editat per Club Editor. Club Editor seguirà editant les obres de Samuel Beckett. Gràcies, aquest aplaudiment és per tu.
19: I ara no deixin d'aplaudir tots vostès, Pere Vall i Albert Magret. Bravo!

0: veure, Pere, presentes, per favor. Ja l'hem conegut una mica, ens ha dit qui guanyaria el Mundial, que és Argentina, després quedarà segona Espanya. Anda, que com passi, veuràs tu.
1: Hauràs de tornar, haurà de tornar.
0: A banda de tarotista, evident, ha estat un dels transformistes més importants i és un dels transformistes més importants d'aquest país, no? L'Albert Magret, tu com l'has conèixer?
2: L'Albert Magret, un personatge polièdric, un artista multidisciplinar, no sé, és que no sé com definir-ho.
0: Amb una mica de TDA, també t'he de dir, eh?
2: Per cert, anem per ordre.
0: Sí, ordre.
2: Home! El premi de la Guillermina.
0: Exacte, cada vegada que ve el Pere Vall ens porta un premi de la Guillermina Mota. A veure, aquest era Societat Coral La Dàlia, a nostra padrina Guillermina Mota, amb motiu de la benedicció del nostre estàndard. Barcelona, 29 d'abril de 1979.
3: Bravo. I van les Guillermines del rei Salomó, per favor.
0: Guillermina Mota ja saben que és el nostre pilar, diguéssim.
2: Sí, el nostre pilar.
0: I que això són premis que la Guillermina Mota us va donant a la vostra família.
2: Sí, sí, sí, i a més per protegir-nos.
0: Que això és despendre's, és despendre's dels honors i posar-los en bones mans, a bon resguard.
2: Li guardem i ens inspira i ens dona, doncs,
0: a nosaltres també,
2: cosetes per sortir de l'avorriment que tenim.
0: Més absolut i bé, exacte.
2: Llavors
0: a veure, Albert,
2: fitxem personatges com l'Albert Magret, que avui, entre altres temes que podria parlar, vol parlar del Satanassa.
0: Del Satanassa.
2: Que va néixer quan el Rafa, un cordobès, futur Rafa Satanassa, va entrar en el Llevadava del Pedro Marín, que no sé si havies estat, al carrer Avenir.
0: Jo no havia nascut, el Llevadava.
2: La gent coneix a Pedro Marín?
0: Home, no. Per favor.
2: Posem Pedro Marín.
0: Un tema del Pedro Marín. Aire, no és aquest?
3: Clar.
0: Soy como el aire.
4: Ah, sí, home, sí.
0: No canteu per ràdio, que no se'n sap, queda horrible, eh? Queda de...
2: Pegado a ti.
0: Llavors,
3: què?
0: Digues.
2: Sí, doncs el Rafa va entrar en el Llevadava, el Pedro Marín. Jo havia entrat alguna vegada, ja vaig conèixer Mònica del Raval, per cert.
0: El Llevadava, eh?
2: Sí, llavors el Rafa va dir, jo vull fer una cosa com aquesta, li diré el coño de tu prima.
4: Ui.
2: El posaré al carrer Aribau 27, però va dir, coño de tu prima, crec que no m'ho deixaran. I va deixar com Satanassa Antrobar.
0: I Satanassa Antrobar.
2: El 89 com a precedent de l'eufòria de la Barcelona del 92.
0: Això és Aribau en Consell de Cent. Vostè de casa meva. Escolta una cosa. Albert, tu com hi entres per primer cop al Satanassa?
3: Mira, jo primerament tinc
0: Aquest és Pedro Marín.
2: Pedro Marín, aire.
3: Aire.

0: dia hauria de venir Pedro Marín aquí, eh?
1: Què?
0: Algun dia hauria Pedro Marín.
2: Ah, tant. Sí.
1: El Rever, per favor, a veure si podem ordenar la qüestió sonora. A veure, bueno, les mariquites, com ens posem?
2: Comencem.
1: Posa una mica d'aire i pum, disparem, eh?
2: Comencem, comencem, que jo dic, escolta, Mercè, és que vaig al Mar Giró. Sobretot, molts petons, molts petons. Resulta, com vaig conèixer el Satanassa.
1: Però la Mercè qui és? La Mercè?
2: Ara us explico.
1: La Paloma?
2: No, la Mercè Escudé. Molts petons, Mercè.
1: Mercè, molts petons.
2: Mercè Escudé era una senyora...
1: Tu, escolta una cosa, ja venim de Samuel Beckett, de flipament de Samuel Beckett. Si poguessis ser una mica més planer com els catalans que escriví, t'ho agrairíem avui.
2: El tema drogues també el tractarem a part.
1: Vale, però...
2: Bueno, Evans, jo visc al carrer Viladomat, Evans baixava al carrer Viladomat. Ella viu per Consell de Gent, això.
1: La Mercè.
2: La Mercè aquesta. Escolta, tu vols venir a un lloc superguai, no sé què, no sé quantos. Jo què tindria? Si vaig complir els 18 al Satanassa, jo què sé, perquè tindria 18. Sí, vine. Llavors, la Mercè treballava, atenció, a La Vanguardia, quan La Vanguardia estava a Pelayo.
1: Sí.
2: Vale, llavors era la Mercè Escuré, era la xica de los anuncios. Era com la Isabel Gemio de La Vanguardia. I ella posava els anuncios. Llavors, vale, vine a buscar-me, no sé què.
1: Tu de que algú així és la Mercè Escudé.
2: La vaig conèixer en una festa d'un personatge també molt emblemàtic, que era El Camino.
1: El Camino.
2: Perquè en aquella època el que es portava era... Ah, vamos a un guateque, vamos a la fiestecita d'este, vamos a la fiestecita...
1: Els anys 80, finals dels 80, eh?
2: Exacte, llavors, finals dels 80, i ja començava... que ja es vislumbrava el 92,
1: ja
2: la gran època de Barcelona. Llavors, vamos aquí, va. Llavors, tota aquella gent que ens reuníem als puestos, creàvem una història, no? Vamos aquí, bé. Vale, llavors, la Mercè...
0: Això és una mica Paco Pàmies, eh?
1: Sí, també. Sí, cuidado, que no acabarem, no sortirem del carrer de la Domata avui.
2: No, llavors... La Mercè diu, ah, vine a buscar-me a casa. I llavors, vine a buscar-me a casa. Jo, tal. Mientras
1: vivia
2: jo...
1: molt lluny, la Mercè?
2: La Mercè,
3: bueno,
2: no.
3: Bueno, sí, va estar allà encara.
1: Bueno, perquè ja que fila tan prim, filem-ho prim.
2: Per Sant Antoni,
1: vale, diguem-ho. Vale.
2: Llavors jo, mentre jo li donava el menjar al nen, ella s'exfolia...
1: El nen de la Mercè?
2: Atenció, ella se ponia a la banyera, un momento que me voy a exfoliar. I ella s'exfoliava.
1: Una pionera.
2: Una pionera en l'exfoliació corporal. És veritat, llavors es posava tal... Vale, tal. Llavors ella
1: i
2: jo...
1: I tu, el davant del nen?
2: Ella, mentrestant ella es canviava, es posava tota de negre. Perquè, clar, nosaltres teníem un treball de dia. Llavors ens transformava la nit.
1: La nit es transformava, però perdó un moment. Tu, ella s'estava esfoliant i transformar-se en libèl·lula, esfoliant-se, i tu estaves donant de halar al nen.
2: Exacte.
1: Què li donaves?
2: Pues, no, que sé, menjar. A més, ara és una persona coneguda, que no puc dir el nom ni res.
1: Ah, no, la criatura aquesta que tu has alimentat...
2: Una persona, sí, molt
1: coneguda. Però de què, coneguda, que del món de l'actor és polític?
2: No, de la política.
1: Ui, i tant que ens ho diràs, que jo triaré de la lluita.
2: Aleshores, què passava?
1: Què passava?
2: Jo, a on treballava, la base de tot, jo treballava ja en un posto molt públic, era, se'n recordarà tota la gent de Barcelona, la Casa de les Mantes.
1: Tu eres aprenent a la Casa de les Mantes.
2: Jo era aprenent amb 16 anys. Llavors, què passava?
1: I aprenent de què? De vendre mantes?
2: De vendre matalassos i mantes i paños de cocina.
1: I tu devies ser bon venedor, no?
2: Moltíssim, perquè m'augmentaven el sou cada 2x3, tenia comissions i tot això.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: El Satanassa.
2: Ah, ja hem arribat al Satanassa, però no sé mentre.
1: Al Mimo ens teníem un xupito d'aigua.
2: D'aigua,
1: molt bé. Llavors pujava, balla, em vaig posar a ballar una cançó de la Rafaela Carrà. Des de llavors...
3: No has
4: baixat. Fitxar.
1: No he baixat.
2: De tarima,
1: la gent es pensava que a mi em pagaven de gogo. Era mentira. Perquè jo, després de la Casa de les Mates, a les 8, anava a fer ballet clàssic a l'escola Eulàlia Blasi.
2: Mira.
1: Que estava... És que és llarga la història. Estava a la plaça Tetuana darrere, al carrer Alibei. Per tant, jo, quan venia de ballar, de situar el cos, la gent deia, però nen, no et caus, vinga a donar voltes, vinga la Rafaela, vinga a ballar, ballar, ballar, ballar.
2: Que tenies tu una base clàssica. És que la base clàssica, Joaquim, la... és catedràtic. Sí, sí.
4: Importantíssim.
2: És importantíssim.
1: És molt important la base
4: clàssica.
2: Per la vida. Vale. A qualsevol dels àmbits de la vida, tu diràs.
1: Per també intentar col·locar el Satanassa. El Satanassa, que era a carrer Aribau...
2: Perdona, abans d'això, tu vas començar a la Casa de les Mantes, era aprenent a Casa de les Mantes, has treballat a la CEA posant claus.
1: No, a la CEA també vaig treballar.
2: Però jo, posant claus, no?
1: No, estat... perquè jo vaig entrar perquè mi padre m'entró per Comissiones Obreras. Jo era comunista, era rojo.
2: Clar, i ara?
1: Lo sigo, más aún. Soy más roja que roja.
5: Però què hi feies, jo, a la CEA?
1: A la CEA feia les portes de cotxe, del Toledo.
2: O sigui, tu feies...
1: Sí, sí, jo de operària. És que aquest s'està pixant de riure.
2: No, escolta, tu, o sigui, has treballat venent mantes fent les portes de... És que això sí que em sembla una vida ben aprofitada, t'ho dic sincerament, perquè a vegades dius, hòstia...
1: I perdona, vaig entrar a l'hotel Arts de Fregaplats.
2: Clar, veus? Molt bé. I llavors, de nit, et transformaves.
1: Exactament.
2: A la Casa de les Mantes, moltes vegades agafaves teixits i et feies tu mateix el vestit, no?
1: Ok, correcte. Bé, tens molt bona informació, eh?
2: M'ho has dit abans, o sigui...
1: Ah, t'ho he dit abans. Ah, bueno, doncs pues sí. Resulta que jo, amb un metro hotel en aquella època, porto fotos, ja ho heu vist una mica, tenia, clar, un tipet, un
2: escut... Molt mono.
1: Molt mono, sí, un culet, una cosa, molt mono. I amb 2 metres de tela jo em feia... Perquè, abans, vendíem les teles etubos, a metres etubo, sí. Una tela de tubo. Abans, era un tubo,
2: sí.
1: Jo l'agafava, la tallava sobre la taula i em feia la vora d'aquí, pam, pam, li posava 4 teles i ja estava.
2: I estaves ja...
1: Això sortia a les 8 de la Casa de les Mantes, a les 10 confeccionava el traje i a les 12 ja estava...
2: Ballant a la tarima, per Rafaela Carrà. La teva mare també t'havia fet vestits.
1: La meva mare em va fer el primer vestit...
2: Aquest vermell, un vermell que t'havia fet, era molt famós.
1: Perdó. El vermell famós, el primer vestit que jo... El primer número, que això és importantíssim també, el primer número que jo vaig actuar al Satanassa, no era Sara Montiel, va ser...
2: Perquè tu has estat una gran transformista i fent de Sara Montiel, eh?
1: Sí, perquè recorria tots els bars del Raval, després parlarem, bueno, el bar ensenyat...
2: Bueno, després no, perquè no tindrem temps, ho bueno, retorno l'altre
1: pues
2: dia,
1: això,
2: eh?
1: Bueno, pues això, un dels mítics importantíssims números que vaig fer va ser La Bella Dorita, el Quina Nit.
2: Canta una mica, canta una mica.
1: Quina nit, quina nit, quina nit. La recordo a milions de vegades. Del menjar no em recordo de res, però sí dels petons i abraçades. Se pot aplaudir.
4: Bravo.
2: Escolta una cosa, haurem de deixar aquí. Hem arribat a Satanassa. Aquest número mític el feien amb aquest vestit vermell.
1: Sí.
2: En català.
1: En català.
2: Perquè abans de les xanclets... i d'altres que han vingut després.
1: Exactament.
2: Però tu has estat la primera travesti catalana, no? Incorporar sí. La cosa catalana, sí. La cosa travesti, que sembla impossible.
1: Correcte, correcte.
2: I llavors una cosa, aquest vestit, com acabava la cosa? És aquest que et treies...
1: Aquest vestit, jo em vaig inventar... Jo, atenció important, cuida't, jo important. Em vaig inventar el fet de que a l'escenari jo sortia vestida com de dona de principis de segle, jo em treia el traje i em quedava chico, tipo chico boy del molinero, amb un tango vermell i unes botes.
2: Molt bé.
1: Això jo no ho vaig fer a l'època mai, a ningú.
2: O sigui, tu ets una pionera també, com aquesta que es folia, com la Mercè.
1: Pionera.
2: O sigui, la Mercè és la pionera, que es pionera a foliança i tu, pionera a ensenyar
1: sí,
2: el tanga.
1: Exacte.
2: Després també ens explicarem algun dia com el Rafa de Satanassa sí. Va posar el paquet cap endintre i va inventar la cosa.
1: No el Rafa, no. Perdona, això...
2: Qui va ser?
1: El Sergio Maravillós, Sergio Satanassa, que va adoptar el nom i ja per tota la vida Sergio Satanassa.
2: Sergio Satanassa. Bueno, una cosa, moltíssimes gràcies a Albert Magret, no tenim més temps. Hauràs de tornar, perquè ara estic amb dins del Satanassa, però clar, això...
1: I tant, que tornaré. Moltes gràcies a tu per convidar-me.
2: I a més, a veure, haurem de treure una mica de tarot, després. A veure, una mica de positivitat i ara tornem, ara tornem immediatament.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale

0: a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
1: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
2: Ara a Lidl la teva síndria ratllada sense llavors té un superpreu imbatible. Només a 0,59 al quilo. Lidl, val la pena.
3: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
4: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
3: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
4: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
3: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
5: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
6: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
8: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
11: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
10: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
12: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
13: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisur.
15: Escolta, Esther, digue'ns per favor,
16: mira,
15: una cosa que esteu atents perquè...
16: Perquè ja queda menys pel ja Bars menys. Festival al Poble Espanyol.
15: El què?
16: El Bars Festival.
15: Ah, sí,
16: el Poble Espanyol de Barcelona amb l'exambusto Joan Dausà, Xinova, God Save the Queen, M. Clan i molts més en concert. També molta oferta gastronòmica per tots els gustos a la muntanya de Montjuïc. L'estiu a Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades disponibles a bars.cat.
15: Escolta, que genial. Amb tots vostès, Joao França. Bueno, Joao França és ara mateix ve en qualitat de rector de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Recordem que l'anterior rector era en Jordi Serrano, nostre company i amic, i ara això ho has entomat tu a més a més ets investigador d'antropologia de la Universitat de Barcelona. Jo el recono moltíssim que tot el que faci en Joao França vostès ho tinguin present perquè són estudis d'antropologia, realment, que és una cosa complicadíssima, la gent es pensa que és anar, i no.
17: Bueno, però sempre és entretingut.
15: És entretingut i a més, bueno, trobo que tu poses el foc a temes francament interessants. De l'1 al 3 de juliol se celebra la 22a edició de les jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Això és a la seu de la UGT de Catalunya, que és a la Rambla Santa Mònica, número 10. Llavors, això, Joao, per favor, primer, què tal estàs de rector?
17: Bé, és feina, però content. El Jordi Serrano em va proposar agafar-li el relleu i portem 3 anys ja intentant fer-ho el millor que podem.
15: Molt bé, molt bé, molt bé. Una cosa, què són, perquè si no ho sapigués ningú, les jornades de la Unitat Progressista d'Estiu de Catalunya, primera, vol dir que les altres unitats no són progressistes? Ai, las.
17: Bueno, hi ha de tot, a les altres universitats, diguéssim. Aquí intentem centrar-nos en això, però... I el que intentem és la 22a edició, ja, i és un punt de trobada que es va intentar crear en el seu moment entre les forces d'esquerres del país, enteses en un sentit molt ampli, com, bueno, estem acostumades a barallar-nos, però també tenir un punt de trobada, veure què tenim en comú, veure quins són els reptes compartits, no?
15: I quins serien aquests reptes compartits ara mateix, tu que...
17: Doncs, algun dels eixos que hem vingut tocant com aquests últims anys, doncs hi ha com tot el tema de la reacció, no? I aquest moment reaccionari que estem vivint i com fem front a això, però com fer-ho sense caure en el seu marc, sense caure en allò que ens volen fer pensar, no? O només en la resposta o la reacció, sinó també seguim amb propostes i seguint amb la idea d'ampliar drets, no? Que és una mica el que plantegem a les jornades, no? Posar propostes sobre la taula.
15: Clar. El lema d'aquest any és l'optimisme de la raó.
17: Aquí ens hem atrevit, que és un molt d'atreviment, a donar-li la volta a l'Antonio Gramsci, que és com, bueno, poca cosa. Però ell el que ens plantejava, no? Que som optimistes amb la voluntat i pessimistes amb la raó, amb la intel·ligència, i al principi dèiem, doncs, davant aquest escenari que tenim, hem de ser optimistes amb la voluntat, però donant-li voltes vam dir, bueno, tenim raons també per ser optimistes, no?
15: Quines?
17: O sigui, tan mirant enrere, de dir tot allò que hem conquerit, perquè hi ha hagut gent que s'ha organitzat i, no? I ha actuat col·lectivament pels drets i llibertats que tenim avui,
15: i tant.
17: I perquè avui també hi ha molta gent organitzada, no? Amb propostes sobre la taula com per defensar aquests drets, no? I a vegades ens sembla, i ens volen posar sobre la taula, que doncs, l'extrema dreta s'ho està menjant tot, que el jovent és reaccionari, no? I no és tan així com ens volen vendre, no? I caiem en aquest pessimisme que, evidentment, hem d'analitzar la situació que tenim, hi ha coses que ens preocupen i ens han de preocupar, però el que volem dir és que no hem d'estar només com lamentant-nos i reaccionant, sinó que hem de fer proposta i hem de creure que podem construir un futur millor.
15: De les jornades a les que tu has participat com a rector, però això queda... són paraules que se les endú el vent? O queda un document o algun objecte que es pot fer servir? O sigui, de tot això queda alguna eina?
17: Sí, el que intentem és enregistrar-ho tot, i jo tot sempre està disponible. Demanem a la gent que participa, si ens volen escriure també com la seva ponència, intentem fer com una publicació que és digital, perquè també ara...
18: Sí, està bé.
17: Fer una revista en paper un cop a l'any, doncs, potser tampoc té tant de sentit, però intentem crear sempre com de tot allò que fem que pugui durar i que pugui ser accessible.
15: Qui pot anar a la universitat com a alumne o com a... Això com funciona?
17: Tothom.
15: Es paga?
17: Sí, hi ha inscripcions, però la gent pot triar una inscripció gratuïta perquè no volem tampoc que sigui una barrera per ningú.
15: Sí.
17: Jo es demanem a la gent que s'inscrigui a la web de l'UPEC, que és upec.cat, i està obert a tothom. Poden venir una xerrada suelta o venir els 3 dies a les jornades, i si no s'han inscrit i d'última hora diuen, hòstia, això que és superinteressant, si venen allà les deixarem passar, també.
15: Com que som progressistes, ja sé, no som agents de duanes, no?
17: Exacte.
15: I si no som la Policia Nacional, clar. Què t'anava a dir? Explica'ns una mica el programa, perquè, per exemple, la inauguració és en l'estimadíssima Rosa Maria Calaf.
17: Sí, li hem demanat que ens fes una mica la mirada d'aquest moment que estem vivint, una mirada més geopolítica, no? I amb el context històric que ens pot donar ella, que també era la cosa de dir, el que estem vivint ara no és que el Trump se li hagi anat l'olla un dia, sinó que venim de processos molt llargs i que venen de molt lluny, no? I jo crec que la Rosa Maria ens pot fer un gran retrat del moment que estem vivint, perquè també està molt connectada.
15: I perquè som on som, clar.
17: Exacte. Clar.
15: I després tenim la cluenda, començo per la inauguració i per la cluenda, després m'explicaràs una mica què hi ha entremig, però la cluenda és a càrrec de la Grace Mauser, que és la copresidenta dels socialistes democràtics de Nova York, i que ha estat molt vinculada a l'organització de l'alcalde Zoran Mamdani.
17: Exacte.
15: I llavors això és fonamental, no? Perquè...
16: Home, si parlem d'optimisme d'esquerres, ell ho representa aquest senyor, no? Aquest alcalde.
17: Sí,
16: no?
17: Sí, per nosaltres ha estat com una gran oportunitat perquè...
15: Bueno, jo parlaria també d'optimisme d'esquerres i fins i tot d'optimisme de la política, no?
17: Sí, jo crec que ha fet
15: perquè
17: una proposta...
15: Perquè això sí que és... Vull dir que nosaltres estem per fer política.
17: Sí, sí, i crec que ha fet una proposta...
15: Jo com que estic elaborant la teoria de que la política o és d'esquerres o no és política...
17: Bueno, és estar al servei del poder, no?
15: Exacte, si la política no és d'esquerres, és una caca de la vaca, diguéssim.
17: Què estem fent,
15: què
17: no?
15: Què estem fent, exacte. Llavors, sí, digues, la Grace Mauser, que és genial.
17: Doncs això, per nosaltres, és un nom que aquí la gent no coneix, però per nosaltres era com una figura molt potent per poder portar les jornades, perquè ella és, això, que presenta els socialistes democràtics d'Amèrica, que a Nova York, que és l'organització on pertany el Zoran Mamdani. O sigui, ell no és que surti del no-res i sigui un tio com molt genial i que diguin els demòcrates votarem per aquest tio, sinó que hi ha una organització darrere de la que ell formava part, militava, i el van proposar a ell com per presentar-se a les primàries del Partit Demòcrata, no? I la Grace Mauser és una de les persones que està darrere com de tota l'estratègia electoral de socialistes democràtics a Nova York, que no només tenen el Mamdani, sinó que el Parlament de l'Estat, la Cambra de Regidors de l'Ajuntament, que també s'elegeixen com individualment, doncs han anat ampliant la seva base amb gent que té propostes molt radicals en aquell context de reacció, i als Estats Units sembla que l'esquerra no pugui arribar a ser gaire esquerra, i allà estan proposant coses...
15: Per exemple, radicals... Bueno.
17: Doncs la campanya amb Dani es basava en tres idees molt clares que tenia a veure amb el cost de la vida, que era congelar els preus dels lloguers, perquè hi ha la meitat dels lloguers a Nova York estan depenent de que la ciutat digui quan poden pujar cada any, i ell diu, això ho congelarem, que ho estan fent ara, això s'està decidint. Autobusos gratuïts i ràpids, que on facilitar el transport a la gent i a la classe treballadora, i llars d'infants gratuïtes, perquè el que diuen és que allà és de les principals coses que expulsa la gent de la ciutat. La gent es gasta més de 20.000 dòlars a l'any per cada infant
15: sí,
17: en una...
15: Sí, i tant. I després fer públic coses com, per exemple, supermercats públics, per exemple, o de...
17: Exacte.
15: O sigui,
17: Sí, sí, com proposta, com des de l'Estat, des de la ciutat, poder oferir...
15: Entremig d'això, entre la Rosa Maria Calaf i la Grace Moser, amb 30 segons, què em podries dir, què em podries destacar de
17: Tenim
15: ponències?
17: Tenim una mica de tot. Tenim el Pere Aragonès, que ens vindrà a parlar de la importància de pagar impostos, exacte.
15: De la, perdó, la importància de pagar impostos.
17: Sí, amb el director d'Intermón Oxfam, que és una entitat que
15: més... Frank Llorent.
17: Sí, que...
15: Ai, dic Frank Llorent, fa cosa de perdona.
17: Sí, no? Les entitats com que més ha treballat com aquestes qüestions. Tindrem un debat sobre el dir no a la guerra i com construïm la pau dia a dia, que comptarem amb l'Ada Colau, amb la Gabriela Serra, que és una històrica activista per la pau, que va ser diputada de la CUP, també, i amb el Luca Gervasoni, de Novact, que és l'Institut per la Noviolència. I tenim, per exemple, una sessió que parlarem de com utilitzen la desigualtat per construir el ressentiment, no? Aquesta estratègia com de la reacció de l'extrema dreta, i tindrà una mirada des de l'economia, des de l'antropologia, des de les ciències polítiques, bueno, com anem recollint tot
15: això. Carai, escolta una cosa, doncs, no us ho perdeu, no us ho perdrem. De l'1 al 3 de juliol se celebra la 22a edició de les jornades de la Universitat Progressista d'estiu. El seu rector, el Joao França, ens ho ha explicat, i nosaltres estem ja desitjant venir-vos a veure. Moltíssimes gràcies.
18: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
19: Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
20: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
21: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
22: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
21: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
22: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
23: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
24: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
25: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
26: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
25: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
26: Entrades a osvallès.com.
27: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
28: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
27: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
28: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
27: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
29: Ganes de cinema?
30: Aquest dijous 25 de juny tanquem la temporada d'Icons amb Gigi Vives a Movie Balmes amb La gran bellesa de Sorrentino. I divendres estrenem Supergirl, El terror d'Obsession, i celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
31: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
32: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
0: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
4: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
3: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
15: No tenim temps per res més que per desitjar-vos una bona revetlla. Fins demà, que vagi molt bé. Visca!
5: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
8: Y otra. Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: ¿Deixes una tovallola?
10: Sí, fa servir la que vulguis. Són el moble auxiliar de joc amb el moble de lavabo suspès, el que hi ha al costat de l'inodor japonès, just davant de la dutxa amb lleixes d'obra retroil·luminades i aixetes encastades.
11: Quan estàs orgullós del teu bany nou, es nota. Reforma el teu bany amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
12: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
33: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. CrystalCrack, CrystalBox.
34: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
35: Aquest estiu, la gran pregunta és...
36: híbrid o elèctric?
35: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
37: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
38: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten... Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
39: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
38: El dimecres 24 de juny a 3:15 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Bon dia, són les dues. L'onada de calor manté disparat el risc d'incendi a bona part del país a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Hi ha més de mig miler de municipis en risc cal o molt alt i molts ajuntaments han començat a prendre mesures per evitar ensurts. N'hi ha que han suspès les fogueres, d'altres han prohibit els petards. El govern avisa que castigarà amb contundència les imprudències.
13: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
9: El govern recorda que és el Sant Joan més calorós dels últims 23 anys i avisa que la prudència ha de regir a tot el país.
14: Els municipis que no estan en alt risc d'incendi també demanar prudència. Escolta, si podem evitar determinades activitats, les evitem, sobretot les hores de major calor i també amb els petardos, amb la revetlla, amb les fogueres, doncs, escolteu, evitar doncs, riscos innecessaris perquè, mira, a més, és la situació més extrema dels últims 23 anys. No és que ens ho estiguem inventant.
9: És la crida que ha fet el conseller Òscar Ordeig aquest matí al món a RAC1 davant d'aquesta onada de calor. De seguida, la previsió meteorològica amb la Mònica Usar. Gairebé el 96% d'estudiants han aprovat la selectivitat. La nota mitjana passa per poc del 6,4. La pitjor és la de matemàtiques, directament és un suspens. La nota més alta l'ha tret la Laura Tallada, una noia de Banyoles, amb un 9,9. Els menors no podran conduir patinets elèctrics fins als 15 anys i hauran de portar sempre casc. És el que preveu la reforma del reglament de circulació que ha aprovat el govern espanyol i que ha d'entrar en vigor a l'octubre. També estableix que els motoristes hauran de dur sempre guants. I José Luis Rodríguez Zapatero demana que s'anul·lin algunes proves que van portar el jutge a imputar-lo pel cas Plus Ultra. De seguida en parlem també. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
16: Bon dia.
9: El Barça valora el gest de Julián Álvarez demanant un traspàs aquest estiu.
16: Des del club blaugrana han agradat les seves declaracions en el postpartit d'ahir de l'Argentina i les consideren d'un valor important per mirar de desbloquejar la negativa de l'Atlètic de Madrid a negociar. El Barça estudia quin pot ser el moment idoni per presentar una segona oferta que rondaria els 120 milions sense descartar la inclusió d'algun futbolista a l'operació. A banda d'Argentina, també es va classificar ahir per la segona fase França i Noruega i avui es completa la segona jornada amb els últims 4 partits. A les 7, Portugal-Uzbekistan, amb els portuguesos obligats a guanyar. A les 10, Anglaterra-Gana. A la 1 de la matinada, Panamà-Croàcia. I a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo. Sentirem Quique Álvarez, presentat aquest migdia com a nou entrenador del Girona, i Marc Márquez, que ha renovat amb Ducati per dues temporades més. El dia que el Barça de futbol sala pot proclamar-se campió de Lliga si guanya el Pozo a partir de 8:15 i en hoquei patins, l'Igualada pot aconseguir el mateix, ser campió de l'hoquei Lliga si vens el Liceu a Riazor en el 5è i definitiu partit de la final.
9: Les 2:03.
13: 14:15.
9: La Revetlla de Sant Joan arriba el tercer dia de l'onada de calor. Això fa que el govern demani especial precaució amb petards i fogueres perquè la situació pel que fa a temperatures és la pitjor, ara ho dèiem, dels últims 23 anys. De fet, a aquesta hora ja tenim temperatures que freguen els 40 a Ponent. Mònica Usar, bon dia.
17: Bon dia, sí, a aquesta hora la temperatura ja frega els 40 graus a Valldumà, sobrepassa els 39 a Os de Balaguer, també a Vilanova de Meià, i frega els 39 en el cas de Vinebre. De fet, en aquestes zones, cap al Pla de Lleida, interior de l'Ebre, es poden superar aquesta línia dels 40 graus durant la tarda. De fet, és on hi ha els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya en perill més alt. Però també hi ha avisos a bona part de les comarques interiors on aquesta temperatura pot sobrepassar els 35 graus. Calor de dia i també de nit, una nit de la Revetlla que serà especial. Especialment càlida i aquesta tarda amb algunes tempestes, sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu, i amb més sol a la resta.
9: Hi ha més de mig miler de municipis en risc alt o molt alt d'incendis. Només se'n salven la Costa Brava i el nord de Catalunya. Un panorama complicat a les portes d'una revetlla que ja és la nit que històricament s'han de fer més trucades al 112 d'emergència. Joel Penya.
18: El conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha fet una crida a la prudència al món a RAC1. Explica que la gestió forestal ara és millor que fa uns anys, tot i això encara hi ha molta feina per endavant. Per això ha avisat que un petard llançat on no toca pot provocar un incendi de grans dimensions. És un avís que s'estén també a d'altres actituds de risc com llançar borilles o fer focs a menys de, diu el conseller, 500 metres del bosc.
14: Avui dia un incendi que comenci en una punta del país et pot encadenar i pot arribar a través dels diferents massissos a l'altra punta. Cal tenir les franges que envolten una urbanització, una construcció, un poble, s'han de mantenir netes. S'ha de, hi ha d'haver un pla de prevenció d'incendis i llavors s'ha de fer gestió forestal.
18: Ordeig també ha explicat que per reduir el risc d'incendi cal anar a l'arrel del problema i canviar la gestió forestal preparant el país durant tot l'any per als mesos més calorosos.
9: Hi ha pobles i ciutats de tot Catalunya que s'han volgut curar en salut i han suspès fogueres previstes per aquesta nit. És el cas de municipis de les comarques de Lleida, on avui tornarà a ser un dia de calor extrema. Això a la plana, mentre que al Pirineu el foc serà sens dubte el protagonista amb la històrica baixada de les Falles. Anem cap a Lleida. Julen Andrés, bon dia.
0: Bon dia. Pobles com Vallbona de les Monges, la Pobla de Cérvoles, Artesa de Segre, que ha estat el primer a anunciar-ho, o un dels últims, Sant Guim de Freixenet, no tindran foguera per Sant Joan. En parla l'alcalde d'aquest últim poble, Francesc Lluc.
1: A Sant Guim, que estem a 750 metres d'alçada, la campanya del segar al cereal ha començat tot just ara i hi ha camps encara per segar a tocar de les cases del poble. Espero que la ciutadania i el veïnat ho comprenguin i també adoptin mesures de contenció, de control, perquè tota prevenció és poca, perquè hem patit molts incendis a tota la comarca amb el que portem d'estiu.
0: A Lleida Ciutat se n'han autoritzat 6, però avui el gran atractiu es troba al Pirineu amb les Falles i amb celebracions emblemàtiques com la crema de l'Arodeles o la crema del Taro d'Arties.
9: També pobles de les comarques de Barcelona han pres mesures, malgrat que no estan al nivell 3 del Pla Alfa, alguns han tirat pel dret i han prohibit els petards. A més, s'han adaptat als recorreguts dels correfocs de Festa Major. En canvi, a Barcelona, les celebracions i fogueres es mantenen. Hi haurà una vuitantena arreu de la ciutat, gairebé una cada cantonada, Adrià Garcia.
2: La Catalunya central està pràcticament tota pintada de taronja. Ara bé, malgrat que no arriben al nivell 3, els ajuntaments es neguen a baixar la guàrdia. És el cas de Castellnou de Bages, on directament no es podrà fer servir aquesta nit cap mena de pirotècnia. El seu alcalde, David Canyadó, deia a RAC1 que volen evitar ensurts.
3: El fet de no tenir un guàrdia municipal o un agent cívic a aquestes hores de la nit i que estem totalment rodejats de natura, com que no ho podem controlar, doncs hem decidit doncs, prohibir-ho. Se sap greu per la canalleta que no poden tirar els petards.
2: També a zones de costa com a Castelldefels han prohibit la venda de petards. En canvi, a Barcelona es mantenen les celebracions. Les encapçala l'acte de rebuda de la flama del Canigó al centre de la ciutat. Sortirà del Camp Nou a les 5 de la tarda i arribarà una hora més tard a les 6 a la plaça de Sant Jaume, envoltada d'un seguici amb gegants i capgrossos. L'epicentre de la festa, però, seran aquesta nit les platges, on s'esperen milers de persones. Celebracions, com les de la Barceloneta i el Bogatell, amb les guinguetes obertes fins a 3:45.
9: A Tarragona, la majoria de revetlles populars i festes es fan als municipis de costa, amb el mar com a gran aliat per combatre la calor. Al sud del país també s'ha fet una crida, però per extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
4: Bon dia. Sí, s'esperen revetlles més multitudinàries segurament que mai a les platges de la Costa Daurada. A Tarragona s'ha planificat tot un dispositiu de seguretat especial per prevenir les conductes incíviques. S'intensificarà la presència policial i les restriccions amb més controls als accessos de les platges de la ciutat. Es volen evitar així festes multitudinàries amb la instal·lació de carpes, equips de so o fogueres que no estiguin autoritzades. A Salou també reforçarà amb un 40% més de presència policial la seguretat i a les 4 de la matinada ja s'ha anunciat que es desallotjarà l'arena i es començarà amb les feines de neteja. D'altra banda, la calor dispara el risc alt i molt alt d'incendi en diversos punts del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i es demana a tothom màxima prudència, tot per gaudir d'una revella que al sud del país sempre està molt lligada al mar i a les platges, però que encara ho estarà més amb els termòmetres tocant sostre.
9: I a les comarques de Girona, les principals celebracions també es concentren a les platges de ciutats de la Costa Brava. Des de Girona, ara Sandra Florença, bon dia.
15: Bon dia. A les comarques gironines, les revelles més multitudinàries es viuran a Platja d'Aro, l'Estartit i Lloret de Mar. A Platja d'Aro, el gran castell de focs il·luminarà el cel a 12:45 des de la zona de Cavall Bernat a la platja gran. A l'Estartit, la flama del Canigó arribarà 8:15 a la plaça de la Llevantina i la nit culminarà amb l'encesa de la foguera a la platja. I a Lloret de Mar, la flama tornarà de la mà dels motoristes en una celebració amb coca, cava i foguera que aquest any homenatjarà Carles Estapé. Tot plegat en una revella marcada per la calor i per les restriccions que prohibeixen encendre foc o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses.
9: Gràcies, Sandra. Com és habitual, la nit de Sant Joan també implica la mobilització de molts agents de policia per controlar festes i mobilitat. Només el cos dels Mossos desplegarà més de 280 agents que faran més de 50 controls arreu del país. Els equips de neteja dels municipis de costa també treballaran tota la matinada per deixar les platges netes per l'endemà. Eudald Martínez.
19: Els controls d'alcohol i drogues dels Mossos es faran tant en carreteres principals com secundàries. Sobretot seran a destinacions de platja, però també alguns
5: tribunes de l'interior. El reforç policial també es notarà dins els nuclis urbans per controlar la celebració de les diverses revelles, on dels dispositius més importants serà el de la ciutat de Barcelona, on la Guàrdia Urbana habilitarà diversos itineraris segurs per anar de les platges fins a les parades de transport públic. També hi haurà 3 punts d'assistència sanitària a la Barceloneta, Bogatell i Marbella, 3 ambulàncies i 2 punts liles. Altres àmbits que reforcen tenen a veure amb la neteja. Més de 350 persones treballaran per deixar les platges de la ciutat netes. L'operatiu començarà a les 6 del matí, quan hauran d'acabar les revelles, i les platges reobriran pels banyistes a partir de les 9. A la resta de l'àrea metropolitana, 160 persones també treballaran tota la matinada per mirar de deixar les zones de bany netes el més aviat possible.
9: Els petards i les fogueres també fan anar de corcoll els metges de la unitat de cremats de la Vall d'Hebron. Durant la revetlla multipliquen per 4 la xifra d'atesos respecte de qualsevol altre dia. Per això el servei també estarà reforçat. Les properes hores hi haurà 3 metges treballant-hi en lloc dels 2 que hi ha activats habitualment, Joel.
18: Una nit normal, la unitat de cremats de la Vall d'Hebron atén entre 5 i 7 urgències. Durant la revetlla en poden rebre una vintena. Per això el cap de secció, el doctor Jordi Serracanta, dona alguns consells a RAC1.
6: No tirar mai els petards a prop de la cara, perquè la mateixa flama a les guspires ja et pot cremar. No guardar-se el material pirotècnic a butxaques ni a dins de motxilles penjades a l'esquena. No encendre els petards i no tirar-los dins de casa ni en espais tancats. I això, sobretot, no col·locar petards dins d'ampolles, totxanes o qualsevol altre recipient.
18: I en cas de cremades, primer trucar a emergències i després aplicar la llei del 15.
6: Durant 15 minuts hem de posar la zona afectada per la cremada sota l'aigua de l'aixeta, que més o menys està a 15 graus o 20 graus, vale, l'aigua freda, i a 15 centímetres de distància de l'aixeta. I un cop fet aquest procediment, doncs posarem una tovallola neta o bé unes gasses per poder anar, doncs, al centre de salut que tinguem més proper.
18: Serracanta explica que totes les cremades es poden prevenir, i més en una nit com la de Sant Joan.
9: El sector de la pirotècnia preveu que, malgrat tot, serà una bona revetlla, que les vendes pujaran entre un 3 i un 5% i que això els permetrà facturar uns 20 milions d'euros. Juli Manero.
7: Sí, les altes temperatures i el risc d'incendi no han frenat les vendes aquest any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha explicat a RAC1 que, en general, la gent acostuma a tenir molta cura amb el foc.
8: La gent escolta molt i és molt prudent. I cada any la gent es concentra més a disparar aquest dia, amb moltes mesures de seguretat i cuidant, sobretot el bosc. A Catalunya tenim 1 milió d'hectàrees, més de 1 milió d'hectàrees de bosc, i és una de les coses que s'ha de cuidar més, que per una celebració no podem cremar hectàrees de bosc, que el bosc té més vida.
7: Aquest any hi ha prop d'un miler de punts de venda i el producte predilecte són les bombetes, que representen el 20% de les vendes.
9: Les pastisseries també preveuen un bon Sant Joan, Júlia.
7: Que la revetlla caigui en dimarts ha resultat molt positiu, tant per les pastisseries de les grans ciutats i l'interior com per les de la costa. Ho ha explicat a RAC1 el president del gremi de pastissers, Miquel Àngel Zaguirre.
10: El fet que caigui així entre setmana, no?, és profitós per les pastisseries de l'interior, perquè potser potser no surt tanta gent, però hi ha gent també que potser fa aquests ponts més llargs i marxen a la segona residència, i les pastisseries de costa o de muntanya també tindran força feina.
7: La coca estrella un any més és la de brioix amb crema i cireres, seguida de la de llardons i de la farcida de nata o xocolata.
9: I fa poc més de 2 hores que ha començat l'operació sortida d'aquest Sant Joan, la segona fase, i de moment no hi ha cap retenció important a les carreteres. Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 500.000 de vehicles. De fet, a aquesta hora ja es comença a intensificar el trànsit a les rondes de Barcelona i també en alguns trams de la AP7. D'aquí a 1 minut i mig arribarem a 3:15.
11: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
19: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
21: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
24: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
25: A RAC1 Podcast, sexe sense embuts, planer i inclusiu.
26: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
27: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
25: La revolució sexual, amb Rosana Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
28: RAC 1 Podcast.
29: RAC 1. Tots som 1.
9: Una jove de Banyoles ha tret la millor nota de la selectivitat. És Laura Tallada, que estudia a l'Institut Pere Alsius i Torrent de la capital del Pla de l'Estany i que ha tret un 9,9 aquest any. Gairebé el 96% dels alumnes que es van presentar a les proves d'accés a la universitat les han aprovat i és gairebé un punt més que l'any passat a Udal.
5: La jove que ha tret la millor nota rebu la notícia mentre està de vacances amb les amigues a Menorca. Ha explicat al Món a RAC1 que té la intenció de fer el doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades a la Pompeu Fabra. I feia broma amb el fet que no seguirà el negoci familiar de la farmacèutica.
30: Jo sé que soc molt de lletres i llavors farmàcia és tan científic. No és que ho dic completament, però
9: quasi.
30: El que m'ha interessat sempre ha estat estudiar tant idiomes o assignatures relacionades amb la cultura o literatura.
5: En segon lloc, hi ha 4 alumnes de la demarcació de Barcelona que han tret un 9,8. 3 d'ells volen estudiar o bé un doble grau o dues carreres alhora. L'Enric Sánchez, de Sant Andreu de la Barca, es decanta per fer enginyeria física i matemàtiques al Centre de Formació Interdisciplinària Superior de la UPC, i el Joan Torrecillas preveu fer matemàtiques i telecomunicacions en aquest mateix centre. A més, el Tomàs Alfonso Torralbo, de Terrassa, vol fer el doble grau de física i matemàtiques a l'Autònoma, que és un dels que sol tenir una nota més alta. Tots tres volen explicat al Món a RAC1.
31: Al final, l'activitat és un examen sol, que pots fallar una cosa, vas perdent dècimes d'un exercici per aquí, un exercici per allà, i és molt difícil treure un 10 o treure una bona nota de tots els exàmens.
32: Ara mateix, per exemple, estic a Roma pel viatge de fi de curs i hem rebut les notes mentre estàvem a l'autocar de...
33: Bueno, no m'ho creia, no m'ho podia creure. Li vaig dir als meus pares i bueno, estava flipant.
5: La quarta estudiant amb un 9,8 és Martina Gutiérrez, de Sabadell, que dubta entre fer estudis anglesos o llengua i literatures modernes. Més enllà de les notes individuals, la nota mitjana de la selectivitat ha estat un 6,4, la mateixa que l'any passat. Sobta especialment que la mitjana matemàtiques ha estat d'un 4,18, que és la pitjor mitjana que hi ha hagut en una assignatura en l'última dècada.
9: Més coses. El Parlament ha tornat a citar la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre els casos d'infiltracions polítiques. Hauran de comparèixer el 14 de juliol per la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents. Parlon i Trapero ja van comparèixer a la Comissió d'Interior, ara però ho hauran de fer davant la Comissió d'Investigació creada específicament per aclarir aquestes pràctiques policials. Des del Parlament, Alba Carnicer, bon dia.
34: Bon dia. A banda de Parlon i Trapero, el Parlament també cita el comissari en cap de la policia, Eduard Esquius, i el cap de la comissaria d'Informació, Carles Hernández. Tots quatre s'asseuran plegats el proper 14 de juliol a les 3 de la tarda a la Comissió d'Investigació. L'oposició l'oposició no es conforma amb les explicacions sobre l'últim cas d'infiltracions policials en assemblees de docents. Exigirà també que es donin detalls de totes les infiltracions policials dels darrers anys, ho ha anunciat el president de la comissió, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
0: Sospitem que els Mossos d'Esquadra han actuat de forma activa i de forma constant, infiltrant agents en diferents assemblees de docents, de col·lectius, actes i mobilitzacions. I el que ha de fer la Conselleria d'Interior i el que ha de fer el govern és donar explicacions.
34: A més, la CUP manté la pressió i insisteix a demanar la dimissió de Parlon i Trapero.
29: 14-15.
9: Les 2:20 continuen apareixent més novetats en els casos de presumpta corrupció que esquitxen el PSOE i Pedro Sánchez. Per exemple, en el de José Luis Rodríguez Zapatero, que intenta posar bastons a les rodes per desacreditar la investigació de l'Audiència Nacional pel rescat de Plus Ultra. Exigeix que s'anul·lin algunes proves que el jutge ha donat per vàlides. Anem a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
1: Bon dia. José Luis Rodríguez Zapatero intenta posar en dubte els passos de la Fiscalia per desacreditar la investigació que el posa al punt de mira judicial. L'expresident vol saber si els dispositius clau del cas van analitzar-se sense autorització judicial. Són bàsicament converses de WhatsApp i el disc dur d'un dels advocats implicats en la causa. Si aquests passos es van fer sense permís, Zapatero podria demanar que s'anul·lés la investigació. De fet, en el seu escrit assegura que si no s'haguessin tingut en compte, probablement no se l'hauria imputat formalment. Això per una banda, però és que avui també hi ha hagut novetats en el cas de Leire Díez, amb l'enèsim informe de l'UCO, de la Guàrdia Civil. A part del PSOE i les seves suposades clavegueres, aquest cop també esquitxa el PNB. Apunta que l'expresident dels nacionalistes bascos, Andoni Ortúzar, s'hauria reunit amb la militant socialista per presumptament aconseguir el rescat d'una empresa d'Euskadi, Tubos Reunidos. Fons del PNB confirmen aquesta trobada amb Leire Díez, però es desmarquen de qualsevol moviment irregular.
9: Novetats que se sumen a la sentència del cas Mascaretes que condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. El govern espanyol insisteix que ja s'han assumit totes les responsabilitats polítiques, que no cal cap altra dimissió. Els ministres Elma Saiz i Óscar López ho acaben de dir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
2: Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento y veníamos diciendo que es el tiempo de la justicia y es la justicia quien ha hecho su trabajo.
3: Tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Y yo lo que digo es que en el Partido Socialista se actuó. Se actuó, por cierto, meses antes de que hubiera una sentencia. Todavía estamos esperando que se actúe en el Partido Popular.
9: Pedro Sánchez també ha dit aquest matí que hi ha programa de govern per seguir governant i prova d'això és l'anunci d'injectar 2.200 milions d'euros addicionals, diu. El sistema de dependència, el Consell de Ministres ho ha aprovat avui mateix. Des de Madrid també, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Sí, bon dia. Sánchez defineix la sentència d'Ábalos com una pedra al camí. El que diu és que s'ha d'esquivar precisament amb reformes com la que avui s'ha aprovat al Consell de Ministres. És la reforma de la llei de dependència que a primera hora ja anunciava el president espanyol.
6: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
4: El govern espanyol que explica és que es refunda la dependència, no només per la partida extraordinària de 2.218 milions d'euros addicionals, sinó perquè l'Estat es compromet a portar el 50% del pressupost total. Fins ara, de mitjana, el govern espanyol només en finançava el 27%, obligant les autonomies a portar-ne el 73% restant. Els diners de més per aquest any i l'any que ve aniran sobretot per persones amb grau 2 i grau 3 de dependència.
9: Continuem a Madrid perquè els menors de 15 anys ja no podran conduir vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El govern espanyol acaba d'anunciar una modificació del reglament de circulació amb l'objectiu de protegir els vehicles més vulnerables. Atenció, perquè ara els conductors que vulguin avançar una bicicleta a la carretera hauran de baixar la velocitat a 20 km per hora. Tercera connexió amb Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
7: Bon dia. La reforma entrarà en vigor l'1 d'octubre. Des de llavors serà obligatori portar casc quan es vagi en un vehicle de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i també una armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi poca visibilitat. Els ciclistes també hauran de portar casc sempre que vagin per carretera fora de zona urbana, sense excepcions. I també se suprimeixen algunes exempcions de l'ús del cinturó de seguretat. Això vol dir que taxistes i repartidors comercials sempre n'hauran de portar. Fins ara no estaven obligats a les zones urbanes. Per als motoristes, l'ús de guants a carreteres interurbanes serà obligatori i el casc que duguin haurà de ser homologat i no certificat, com fins ara. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, presumeix de ser un país capdavanter en seguretat viària.
8: Totes aquestes mesures tan importants
2: entrarán en vigor el próximo 1 de octubre de 2026, quedando así un plazo de adaptación que va a ir acompañado de una importante campaña de información por parte del Ministerio competente. Son medidas pioneras que nos convierten en un país referente en seguridad vial.
7: També hi ha mesures específiques que afecten els riders, els treballadors que treballen amb bicicleta o patinet elèctric, que sempre hauran de dur armilla reflectant.
9: Gràcies, Adrià. Aquí el govern invertirà 4.300 milions d'euros els propers 10 anys per millorar la mobilitat al país. El president Salvador Illa ha anunciat fa uns minuts que dona llum verda al nou programa d'inversions del Departament de Territori. Inclou obres com la línia 8 dels ferrocarrils, la variant d'Olot i les Preses, les millores a la xarxa de metro i busos de Barcelona i un projecte per millorar la seguretat viària a Sagiro.
8: El programa acordat aquest matí a la reunió de govern preveu ja una planificació pressupostària de 1.600 milions d'euros els primers 4 anys. Aquest pas permetrà encomanar a Infraestructures.cat, l'empresa pública encarregada de gestionar les obres públiques, la licitació i adjudicació dels contractes d'execució de les obres i els serveis, ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Vertebrar Catalunya, cohesionar Catalunya i impulsar Catalunya vol dir connectar Catalunya. El Consell Executiu, el Govern de Catalunya, hem aprovat un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava.
8: Illa treu pit que el nou programa suposa un increment de 300 milions d'euros respecte als programes anteriors, ho atribueix a la necessitat d'adaptar-se al creixement de la població de Catalunya i a l'increment dels costos de l'obra els últims anys. Entre les principals novetats també hi ha la variant C14 a Targa, millores de la C-17, el condicionament de diverses carreteres, la nova terminal ferroviària a la Plana de Lleida o a l'estació d'autobusos de Plaça Espanya.
9: El Parc Eòlic Experimental de la Costa Brava podria entrar en funcionament a finals de l'any que ve. El Ministeri de Transició Ecològica acaba de donar llum verda al projecte. Anem ara al Palau de la Generalitat. Leia Colomer, bon dia.
11: Bon dia. Sí, en les últimes hores el Ministeri de Transició Ecològica ha publicat la declaració d'impacte ambiental que és favorable. Era l'últim tràmit perquè el projecte pogués tirar endavant. Això deixa via lliure a la Generalitat per començar-ne la licitació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, apunta que podria funcionar en menys de 2 anys.
12: Propers mesos, estic segura que podrem ajustar el calendari, però estem parlant de que finals del 27, principis del 28, podríem tenir aquesta plataforma experimental en funcionament. Aquest és el calendari que més o menys tenim per endavant.
11: Serà un parc eòlic davant del Golf de Roses per experimentar en energies renovables vinculades al mar.
9: I un apunt més, perquè la Fiscalia creu que el pare del nadó maltractat a Barcelona va intentar matar el seu fill, Eudald Puig.
13: Les lesions que li van trobar quan van detectar els maltractaments eren d'un risc vital per l'infant que tot just havia nascut feia poques setmanes. Per això la Fiscalia ha explicat en un comunicat que al pare se li podria atribuir un delicte d'intent d'homicidi. A més, suposa posar-lo en llibertat, com demanava la defensa de l'acusat. Precisament ahir a la tarda, el jutge que porta el cas ja va mantenir l'home en presó provisional. La causa continua oberta per maltractaments, lesions molt greus i agressió sexual.
9: El grec escalfa motors en Factory, somni d'una nit d'estiu. Quan falten 5 dies per l'inici oficial del grec, la sala Heartbreak Hotel, al barri de Sants, comença demà les funcions d'aquesta obra dirigida per Àlex Rigola, parteix de Somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, però trasllada els protagonistes a la Nova York dels anys 60. En aquesta versió, els dos enamorats viatgen fins a la Factory d'Andy Warhol, un dels epicentres de la contracultura de l'època, Adrià.
14: Sí, Rigola canvia el bosc màgic que va crear Shakespeare per l'estudi d'art d'Andy Warhol, al cor de Manhattan. Els dos enamorats fugen de la seva família i s'endinsen en una de les famoses festes del segle passat, on la música, el sexe i les drogues eren protagonistes. Un repartiment de luxe amb Montse Alcañiz, Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Durán o Boye, que es posen a la pell de tots aquells animalons que habitaven a The Factory. Rigola deia al món a RAC1 que és un muntatge molt ambiciós.
15: I és la gràcia, és el 50è aniversari del grec. Fem algo excepcional, que naixerà i morirà aquí, no podrà anar de gira, però sabem que aquestes 6 setmanes que estarem, no?, que siguin de bogeria, no? I sortosament ja està més de la meitat venut.
14: L'obra estarà en cartellera fins al 31 de juliol i de moment les entrades per les primeres 3 setmanes ja s'han exhaurit.
9: Ara el temps.
16: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís aquesta tarda per calor intensa a 18 comarques, Mònica.
17: Sí, són bona part de les comarques interiors i el perill més elevat el tenim cap al Pla de Lleida, on encara es poden superar els 40 graus de temperatura màxima. La resta de punts interiors, entre els 36 i els 40, i més baixes aquestes temperatures a la costa o en sectors del Pirineu. Però calor intensa i aquesta tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, que localment poden anar acompanyats també de tempesta. I demà, dia de Sant Joan, encara es mantenen els avisos a moltes comarques, sobretot de l'interior, i també cap a l'Empordà, per tant, calor intensa amb un matí de sol i tarda de nou amb tronades a les comarques del nord.
18: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
29: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
9: Dos quarts de tres, el Barça valora el gest de Julián Álvarez demanant un traspàs aquest estiu, Albert.
19: Sí, ho dèiem a l'inici, ho ampliarem d'aquí a uns instants. Des del club blaugrana han agradat les seves declaracions en el postpartit d'ahir de l'Argentina i les consideren d'un valor important per mirar de desbloquejar la negativa de l'Atlètic de Madrid a negociar. Tot això després d'una nova victòria dels argentins que els classifica directament per la segona fase, igual que França i Noruega. I avui es tanca la segona jornada d'aquesta primera part de la competició, amb especial atenció a Portugal, que se la juga aquesta tarda contra Uzbekistan.
29: A RAC 1, 14-15.
19: Avisàvem tot just fa 24 hores durant el 14-15 d'ahir i es va confirmar després del partit que l'Argentina va guanyar hores més tard contra Àustria. Julián Álvarez vol marxar. Julián vol deixar l'Atlètic de Madrid i fitxar pel Barça, i ahir va quedar molt clar responent al gest que li demanaven des del club blaugrana. Allà hi era el nostre enviat especial de RAC1 al Mundial, en Damià López. Bon dia, Damià.
20: Bon dia, Albert. Doncs sí, Julián va fer esclatar la bomba i després del partit en plena zona mixta a l'AT&T Stadium de Dallas, un cop Argentina ja havia derrotat Àustria, un cop la classificació per vuitens estava assegurada i la primera posició gairebé també, i a l'Argentina li venen uns dies de relativa calma. Julián, als micròfons de ESPN, va dir el que des del Barça esperaven, amb respecte, amb elegància, amb contundència. També va demanar a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
21: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar. Y
22: sea algo bueno, te vas.
21: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
20: Julián ja ha dit el que havia de dir. Ara probablement ja no torni a manifestar-se sobre aquest tema durant el Mundial, ho veurem. Ahir va sortir somrient de la zona mixta després d'aquestes declaracions a ESPN. Julián continua la concentració d'Argentina pendent del seu futur i amb l'objectiu d'anar-se recuperant i guanyant pes a l'equip, ja que en els dos primers partits ha estat suplent i Scaloni ja ha dit que és impossible que Julián, Lautaro i Messi juguin junts. Per tant, ara Julián pendent de resoldre el seu futur i també de continuar creixent amb la selecció argentina, que pot tenir un recorregut llarg en aquest Mundial.
19: Gràcies, Damià. Ara tornem amb tu, però abans, Àlex Pintanel, bon dia.
23: Què tal? Bon dia, Bassas.
19: Com s'ha rebut el Barça aquest gest de Julián, aquestes declaracions que va fer ahir l'encara futbolista de l'Atlético?
23: És innegable que van agradar i que tenen un gran valor. Ja vam explicar ahir que el club considerava fonamental un gest de Julián per desbloquejar la negativa de l'Atlético de Madrid a negociar. En aquest sentit, les paraules del jugador no han sorprès del tot el Barça, perquè ja s'esperava un moviment al llarg del Mundial. A partir d'aquí, l'Atlético continua sense voler negociar, però el Barça pensen que aquest nou escenari els obligarà a fer-ho. És cert que la gent, el club, que no veia clara l'operació, ara és una mica més optimista. El Barça estudia el moment idoni, tenint en compte que l'Argentina segueix el seu camí al Mundial, per presentar una segona oferta. Ho farà, però insistim que està esperant el moment per fer-ho, una oferta que rondaria els 120 milions d'euros. En cap cas, però, com a mínim ara, insistim en això, com a mínim ara se superarien els 150 milions. En aquest escenari no estaria descartada la inclusió d'un futbolista a l'operació. Al vestidor blaugrana també es van celebrar aquestes paraules. Ens consta que va haver intercanvi de missatges i paraules entre alguns jugadors, i fins i tot futbolistes com Gavi i Fermín van donar like a publicacions que feien referència a les paraules de l'argentí.
19: Oh, yeah, oh, yeah. Yeah, oh, yeah. I això després d'aquesta nova victòria de l'Argentina al Mundial amb el segell, com no, de Leo Messi.
0: Pilota per Facundo Medina, que busca la centrada per Enzo, que la deixa passar Messi.
1: Gol!
0: Messi, que és a camp austríac, mira de córrer, mira de córrer, mira de córrer, Messi. La posa al centre per Julián.
1: Oh! La pilota que torna a caure a peus de Leo Messi. Messi, mira. Messi, Messi, Messi, oh. No! Messi, Messi, no!
19: I al final, sí, així embogien a RAC més 1 en Roger Saperes i companyia amb aquest nou doblet de Leo Messi per fer, si cap encara, Dami, més història també en els Mundials.
20: Sí, Lionel Messi continua escrivint una història que no té final a dos dies de complir 39 anys i disputant el seu 6è Mundial. Messi ahir va liquidar Àustria amb un doblet i es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials en solitari, col·locant-se amb 18 gols deixant enrere Miroslav Klose. El primer dels de sempre, entrant des de segona línia, el segon de força, d'ambició, ja en el temps afegit. Messi ha fet 5

0: bueno, un partit que havia jugat d'aquesta manera i lo sacamos adelante.
1: També va parlar de Messi Lionel Scaloni, el seleccionador, entregat a la figura de la llegenda.
2: Cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó un balón en el gol, se lo notó que estaba comprometido, eso es por algo, ese estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos, es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
1: Per cert, que Cuti Romero va haver de ser substituït amb problemes físics, és que Scaloni va dir que eren només molèsties. Ara Argentina s'enfrontarà a Jordània en la tercera jornada. Els Scaloni ho tenen tot a favor per acabar primers i d'aquesta manera evitar la selecció espanyola si aquesta també acaba primera del seu grup.
3: Els argentins primers, en canvi, la segona posició està encara oberta, d'on en principi en sortiria el rival d'Espanya pels setzens. Júlia Moner, bon dia.
4: Bon dia, i ara mateix seria Àustria que suma 3 punts després de les dues primeres jornades. Això sí, aquests són els mateixos que Algèria, que hi va derrotar Jordània per 2-1 en l'altre partit del grup. Els jordans es van avançar abans del descans, però els algerians van aconseguir capgirar el marcador a la segona meitat amb 2 gols que els mantenen vius en la lluita per la classificació. Per tant, la segona posició del grup es decidirà en l'última jornada entre Àustria i Algèria, que s'enfronten entre ells. El grup I, França, també va certificar el seu bitllet per als setzens de final amb una golejada contra l'Iraq. Els francesos es van imposar per 3-0 amb un doblet de Kylian Mbappé i un gol de Dembélé. El partit, però, va estar marcat per una llarga interrupció de més de 2 hores per culpa d'una tempesta elèctrica. Aquesta meteorologia també va obligar la selecció espanyola a suspendre una part del seu entrenament. I un altre dels grans noms de la jornada va ser Erling Haaland. El davanter noruec va marcar 2 gols en la victòria de Noruega per 3-2 contra Senegal. Ara amb aquest triomf, els escandinaus també asseguren la seva presència als setzens de final. I ja podem dir que tornen a una fase eliminatòria mundialista per primera vegada des del 1998. El que queda per veure aquí és qui passarà primer de grup. I això es decidirà en el duel entre França i Noruega del pròxim divendres. Senegal i l'Iraq ja estan eliminades.
3: I de cara avui, doncs, més partits, més mundial amb un altre menú de luxe. Són, de fet, Àlex, els últims partits d'aquesta segona ronda de la fase de grups.
5: Sí, a les 7 juga Portugal davant l'Uzbekistan amb les urgències de guanyar després del decebedor empat contra la República Democràtica del Congo. El rendiment de Cristiano Ronaldo en el primer partit el posen al punt de mira. Així tot, Robert Martínez no es planteja seure'l i, de fet, va defensar-lo en la roda de premsa prèvia al partit, diu el Balagarí, que és tot un exemple.
6: Es un ejemplo de un capitán. Mucha experiencia que podemos utilizar todos. El sexto mundial y toda su carrera. Estamos a hablar de alguien que está a defender y a representar a Selecao por 21 épocas. Entonces, él tiene una fome increíble de continuar a mejorar y ayudar al grupo. Y es un ejemplo nuevo.
5: Per tant, queda clar que avui Cristiano serà titular en aquest mateix grup. La Colòmbia de Luis Díaz busca la victòria davant el Congo. Un triomf dels sud-americans els classificaria per als setzens. Aquest partit es jugarà a Guadalajara a les 4 de la matinada. Tot i el favoritisme dels colombians, el Congo vol més després de l'empat contra Portugal. El grup L juga a Anglaterra, una de les favorites i que millor futbol va mostrar en la primera jornada. A les 10 del vespre, a Boston, els de Tuchel es veuen les cares amb gana, amb el lideratge en joc. A l'equip de Tuchel, el debat és qui ocuparà la banda esquerra de l'atac, si repetirà Gordon o entrarà Rashford després del gol davant Croàcia. La resta de l'equip no canviarà. A Ghana, Carlos Queiroz farà debutar a Thomas Partey, que recordem-ho, no va poder jugar el primer partit al Canadà. El motiu, doncs, que no el van deixar entrar al país perquè està investigat per un cas de violació i agressió sexual. A la una, Panamà i Croàcia busquen a Toronto els primers punts del Mundial per continuar amb opcions de classificació.
3: I, per tant, a partir de demà, l'inici de la tercera i última jornada en què Espanya no jugarà fins la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. Veurem si avui els de Luis de la Fuente poden recuperar la normalitat a la concentració després d'un dia d'ahir, ara ho apuntàvem, ho comentàvem també, marcat per aquestes inclemències meteorològiques. Dami.
1: Sí, l'entrenament de la selecció espanyola a Chattanooga ahir va ser suspès per una tempesta. Es va activar el protocol reglamentari als Estats Units. Va ploure de manera molt intensa sobre el camp d'entrenament i els futbolistes es van haver de quedar treballant al gimnàs. Avui Espanya té previst fer un entrenament a porta tancada i posteriorment parlarà Mikel Oyarzabal, golejador diumenge a Atlanta contra Aràbia.
3: Gràcies, Damià, i tot això en un dia en què també ens ha arribat des dels Estats Units a la imatge de la blaugrana Aitana Bonmatí fent el llançament d'honor en un partit de beisbol entre els San Diego Padres i els Atlanta Braves. La jugadora del Barça està a Mèxic des de fa uns dies fent de

0: Comentarista del Mundial i avui ha estat la gran protagonista d'aquest partit de beisbol. I ja fora del Mundial, el Barça ha executat l'opció de compra per Hamza Abdelkarim.
1: Sí, era un secret a veus que s'ha confirmat aquest migdia, de fet fa pocs minuts. El davanter continuarà vestint la samarreta del Barça les pròximes tres temporades. L'egipci, que suma 28 minuts al Mundial i amb 18 anys és el jugador més jove de la història del seu país en participar en una Copa del Món, farà la pretemporada amb el primer equip.
0: I alguna cosa més per tancar en clau blaugrana?
1: Sí, que el Tribunal Català de l'Esport ha ampliat dos mesos més el termini per resoldre el recurs que va presentar Marc Sirià per les firmes invàlides en les últimes eleccions del Barça. El precandidat es va quedar a només 93 suports de passar el tall i va presentar un recurs perquè està convençut que són absolutament legítimes. Ara el Tribunal Català de l'Esport admet a tràmit aquesta protesta i s'ha donat més temps per deliberar.
0: Tres minuts i seran tres quarts de tres del migdia. No deixem, però, el futbol i parlem ara del Girona, perquè aquest migdia el club ha presentat a Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip per la temporada que ve. Joan Ferrer, hola, bon dia.
2: Bon dia, Bassas.
0: L'objectiu és claríssim, tornar l'equip a primera divisió.
2: I així ho ha reconegut en una presentació que ha tingut lloc a Montilivi, on hem vist un Quique Álvarez il·lusionat, acompanyat del president del club, del Figeli, i del director esportiu Quique Cárcel. Per cert, un detall no menor, firma un 1+1 al contracte, és a dir, fins al 2027 amb un d'opcional. Recordem que ahir el Girona no ho va especificar el seu comunicat. Álvarez ha explicat que sent amb força i preparat per donar el salt del filial al primer equip.
3: Com estic? Pues molt il·lusionat, molt content, molt agraït, perquè bueno, entenc tota la situació, que no és fàcil, i amb molta força, perquè la mateixa decisió em dona molta força a mi, no? Que m'hagin escollit a mi davant de molts entrenadors que s'haurà vist i suposo altres entrenadors, pues a mi em dona força per... més força encara per afrontar el repte, no?
2: Preguntat per l'objectiu, com deies, ha admès que el Girona ha d'intentar tornar a la primera divisió, tot i que explica que això només es pot aconseguir amb treball.
3: És una realitat, és el que volem tot. És veritat que a segona, la meitat d'equips es pensen que l'objectiu és aquest. Sabem que és superdifícil, jo el que tinc clar que és molt difícil, que és complicat, però que està aquí i que l'objectiu és aquest. I la manera de fer-ho també la tinc clara, des de la tranquil·litat, des del treball, per suposat, però des de la tranquil·litat i des de saber que no pujarem per ser el Girona, pujarem per fer les coses bé i per treballar.
2: I pel que fa a la planificació de la plantilla, el tècnic ha reconegut que serà un estiu llarg, però que ja té una nòmina de jugadors més que suficient per començar a treballar.
3: Que serà llarg, jo crec que sí. Jo crec que sí perquè també hi ha Mundial, hi ha moltes coses pel mig que farà que la plantilla tal, però sí que és veritat que ara mateix ja tinc 25 jugadors de moment per començar d'allò, els canvis poden arribar, jo assumeixo que poden arribar perquè és així.
2: Quique Álvarez, que per cert ha tingut bones paraules per Mitchell, posant en valor el seu treball, però fugint això sí de comparacions. I per cert també ha reconegut que li agradaria comptar amb l'uruguaià Cristian Estuani. A tot això, el director esportiu Quique Cárcel ha explicat que per escollir el nou entrenador ha hagut de fer una criba entre més de 12 entrenadors i que al final s'ha acabat decantant per Quique Álvarez. I també ha deixat molt clar que si hi ha jugadors que volen sortir del club no ho faran a qualsevol preu. Diu que han de ser operacions favorables pel Girona.
4: Els jugadors que tenen sota contracte no marxarà ningú si no venen realment situacions que realment siguin favorables per al club. I aquesta és la nostra línia que portarem, i a partir d'aquest moment pues, esperar que sigui un mercat, com vaig dir l'altra vegada, llarg, perquè sabem que pot passar de tot en qualsevol moment, però a la vegada amb les idees molt clares del que volem i més després d'haver parlat ja amb l'entrenador.
2: Recordem que pel que fa al capítol d'entrades, de moment el club ja ha anunciat les dues primeres incorporacions. Es tracta del davanter Oleksandr Pishur i el migcampista Ethan González.
0: Dit això, Joan, repassem amb tu mateix què més tenim a la resta del futbol.
2: Doncs comencem parlant del Real Madrid, que aquest matí ha emès dos comunicats. Un primer explicant que el Tribunal Suprem ha confirmat definitivament la nul·litat de les decisions adoptades pel president de la Lliga, Javier Tebas, que van impedir la participació del Club Blanc a diverses reunions celebrades durant l'any 2022. El segon comunicat explica que l'Audiència Provincial de Madrid ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat conjuntament pel Real Madrid i l'Atlètic Club contra els acords aprovats per la Lliga en relació a l'operació CVC. I parlant del Madrid, sona cada cop amb més força el nom d'Álvaro Arbeloa, com a possible nou entrenador del Fulham, equip de la Premier League. A Itàlia, la Lazio ha anunciat que Gennaro Gattuso, com a nou entrenador, firma fins al 2028 amb opció a una temporada més. I acabem amb una curiositat, perquè el Depor ha canviat el nom. Ja no es diu Deportivo de la Coruña, el seu nou nom és Real Club Deportivo de A Coruña en castellà o Real Club Deportivo de A Coruña en gallec.
0: Vinga, ara sí, deixem el futbol i obrim pàgina poliesportiva parlant de motor, amb una notícia que ja esperàvem, però que s'ha fet oficial aquest mateix matí, la renovació de Marc Márquez amb Ducati Àlex per dues temporades més.
1: Sí, d'aquesta manera el pilot de Cervera estarà durant quatre temporades l'equip oficial Ducati Lenovo. Márquez ha estat el primer pilot a anunciar el seu futur. S'espera que en les pròximes hores vagin arribant els comunicats dels equips amb els moviments pertinents. El pilot català es felicitava per aquest acord.
5: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team, sobre todo porque hace dos años buscaba esta moto, buscaba vestir de rojo, lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de construir, seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
1: El Cerveri també ha volgut agrair a l'equip Ducati que li hagin respectat els temps i li hagin donat la tranquil·litat necessària per prendre la decisió correcta. El vigent campió del món estrenarà renovació aquest cap de setmana a Assen amb l'objectiu de continuar retallant punts al líder del Mundial, l'italià d'Aprilia, Marco Bezzecchi.
6: La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
0: Més coses ara, temps pel bàsquet, perquè el Barça està contra les cordes a la final de l'ACB. L'equip de Xavi Pasqual ha de guanyar demà al Palau, sí o sí, si no vol veure com el València aixeca el títol. Dani Aguilar, hola, bon dia.
7: Bon dia, Albert.
0: Els blaugrana han fet avui entrenament de recuperació conscients que només en un precedent en tota la història s'ha remuntat aquest 2-1 en contra.
7: La dificultat és màxima, el desgast, com deies, també. Avui sessió al migdia al Palau Blaugrana, abans exercitat el València. Ara bé, arribat a aquest punt i després d'unes hores d'haver paït la derrota d'ahir, ara te'n parlo, el missatge dins del vestidor és clar, i qui parla més clar és Joel Parra. Paraules d'aquest migdia.
8: El missatge que li enviem a l'aficionat és que les maletes les tenim fetes ja per València, que demà els esperem amb tot. Tenim que guanyar, sigui com sigui. És un partit, ja no només bonic per l'espectador, sinó és un partit per qualsevol jugador de bàsquet com nosaltres, no? que desitja i espera, així que ja et dic, nosaltres ho deixarem tot.
7: I perquè dissabte el Barça jugui a València, com diuen, Joel, haurà de guanyar demà i empatar una eliminatòria que ara mana per 2-1 al València després de guanyar 80-88 en una de les nits més caloroses que es recorden al Palau Blaugrana, en un partit que va tenir de tot, ambientats dels grans, dels molt grans al Palau. Els de Pedro Martínez en moda tempesta van agafar un marge de 18 punts, però la segona part el Barça va protagonitzar una remuntada espectacular per empatar, però fins aquí va durar la gasolina. En parlava Xavi Pasqual.
9: L'equip ha posat tot el que porta dins, va arribar una mica justos de forces, però hem posat tot, per tant, res a retreure. Sí, anem al límit de les nostres possibilitats, molts jugadors amb problemes físics, que fins i tot juguen i que en altres llocs no jugarien.
7: Han lliurat noms importants com Kevin Panther en anotació o també Will Clyburn, per bé que el de Detroit sí que va ser important en defensa i sobrevivint gràcies al punt d'honor i al cor del Toko Shengeli o Joel Parra. Els blaugrana van acabar caient davant els seus, però com et dic, Bassas, ara mateix l'última hora passa per aquesta conjura del vestidor per intentar que demà, en el darrer enfrontament, per cert, de la temporada del Palau Blaugrana i de Xavi Pasqual també al Palau Blaugrana, es tregui una victòria per allargar la sèrie.
0: Urgències, doncs, del Barça, que contrasten amb l'optimisme del València, que avui també s'ha entrenat al Palau després de remuntar el factor pista. L'equip de Pedro Martínez està només una victòria de la segona lliga de la seva història, la primera des del 2017. Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Albert, bon dia. I els precedents l'afavoreixen moltíssim. La història diu que després d'un 2-1 en unes finals de la CB, l'equip que va començar la sèrie amb el factor pista a favor té un 91,7% d'opcions d'acabar aixecant el títol. Ha passat en 11 de 12 eliminatòries i d'aquestes 11, en 5 ocasions el campió ha liquidat la sèrie al quart partit i en 6 s'ha hagut d'esperar fins al cinquè. Només ha passat una vegada que un equip en la situació del Barça ha acabat remuntant. Va ser el 2005 amb aquell triple guanyador de Herreros contra el Tau Ceràmica. En acabar el segon partit a València, l'entrenador taronja Pedro Martínez no va dubtar a penjar l'etiqueta de favorit al Barça perquè tenia el factor pista, però ara que l'ha recuperat, el tècnic contesta això quan li pregunten si el València torna a ser el favorit.
11: Jo no penso ara en el cinquè partit, no penso en... Visca amb el amb el rabioso present, diguem, no? O sigui, tenim que pensar com podem ajustar coses que han passat avui, que tenim que millorar, i preparar-nos pel següent partit. No hem de pensar més enllà, no hem de pensar que ara ho tenim bé, dona igual.
10: El València va veure com li remuntaven un 53-71 a favor, però un triple de Branco Badio que no havia anotat va donar aire a l'equip de Pedro Martínez i va enfonsar el Barça, que va quedar-se sense benzina. El gran malson dels de Xavi Pascual va ser Jan Montero, que va acabar amb 29 punts i un 37 de valoració. El dominicà es va quedar només un punt del rècord històric en un partit d'unes finals d'aquest segle. El té Tomàs Hertel amb 30 i només Pau Gasol i Edith Tavares han valorat tant o més que el jugador del València també en un partit de les finals d'aquest segle.
0: I abans de tancar la carpeta de bàsquet, encara un parell de punts més, perquè el Girona ha anunciat la incorporació del base escorta polonès Andrei Pluta, signa per 2 anys, té 26 anys i prové de Legia. I als Estats Units, aquesta matinada hem tingut notícia sonada a l'NBA, Giannis Antetokounmpo se'n va dels Milwaukee Bucks i fitxa pels Miami Heat. L'estrella grega canvia, per tant, d'aires després de 13 temporades a Milwaukee, on ha guanyat un anell de campió i 2 guardons de jugador més valuós de la temporada regular. Per cert, avui, aquesta pròxima matinada, que arrenca el draft de l'NBA.
6: 14-15.
0: I a banda del títol de Lliga en bàsquet, avui també podem tenir campió en futbol sala. El Barça pot proclamar-se guanyador aquest vespre mateix si és capaç de derrotar el Pozo de Múrcia en el tercer partit de la sèrie, Joan.
2: Sí, avui a partir de 8:15, tercera batalla d'aquesta final del playoff pel títol de Lliga, els blaugranes podrien proclamar campions 3 temporades després. Recordem, els 2 primers partits, tots 2 al Palau, es van saldar amb victòries del Barça, el primer als penals i el segon per golejada amb un contundent 6-1. Javi Rodríguez diu que guanyar aquesta primera Lliga sent el tècnic del Barça seria molt especial.
12: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Está claro que para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán de Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
2: El tècnic blaugrana no podrà comptar amb Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament intern del genoll dret i s'afegeix, per tant, a les baixes de Lucas Granda i Pol Pacheco. Això sí, bona notícia perquè recupera a Pito, que torna després de sanció. Per part murciana, al Pozo no hi seran Marcel i Ricardinho, que són baixa per lesions musculars.
6: 14-15.
0: I en hoquei patins, avui l'Igualada pot aconseguir el mateix, ser campió de l'hoquei Lliga si guanya el Liceu a Riazor en el 5è i definitiu partit de la final. Júlia.
13: Una final de play-off que ha anat de menys a més pels arlequinats. Després de caure golejats en els primers 2 partits a Riazor, els igualadins van remuntar la final contra el Liceu a les Comes amb 2 victòries seguides que els han permès forçar aquest 5è partit. Marc Muntaner, entrenador de l'Igualada, és conscient que és un partit a tot o res.
14: Que això ho faig, qui guanya s'ho queda, no? Llavors, només per aquest simple fet, crec que serà un partit diferent on els dos en serem conscients, amb aquest avantatge seu de jugar a casa, de tot aquest ambient hostil que estan intentant muntar, amb aquest relat que sempre fan.
13: Ja ho deia Muntaner, és que la tensió pròpia d'una final també s'ha notat fora de la pista. Aquesta setmana el Liceu ha denunciat en un comunicat diverses situacions d'intimidació contra membres de la seva expedició durant el partit de diumenge passat a Igualada. També ha qüestionat les mesures de seguretat del pavelló. Muntaner s'ha mostrat preocupat per les decisions arbitrals.
14: El tema de l'arbitratge encara ens preocupa més i resulta que els àrbitres de la mà són els mateixos que el segon partit. Uns àrbitres que en els primers 5 minuts ens van pitar 3 penals en contra. Jo aquest any, de que haver mirat uns 120 partits i en cap partit he vist que els 5 primers minuts un equip hagués rebut 3 penals en contra, no? Així ja t'ho diu tot.
13: Sigui com sigui, els arlequinats viatgen a Galícia amb la confiança reforçada i amb l'oportunitat de tornar a ser campions de l'hoquei Lliga 29 anys després.
0: Vinga, i amb tu mateixa i per anar tancant, repassem què més tenim a la resta dels esports.
13: En tennis, el circuit femení s'ha bolcat amb Marqueta Bondrorosa mostrant el seu suport a les xarxes socials després que l'excampiona del Wimbledon hagi rebut una sanció de 4 anys sense jugar al tennis professionalment. La tennista txeca es va negar a sotmetre's a un control antidopatge el passat mes de desembre al seu domicili i en període fora de la competició. En waterpolo masculí, l'Atlètic Barceloneta tanca la temporada en la segona posició de rànquing de clubs de l'European Aquatics Water Polo. El recent campió de la Lliga de Campions ocupa el segon lloc amb 38.145 punts, i només es veu superat pel conjunt hongarès del Ferencváros. I en waterpolo femení, l'Astral Pol Sabadell continua reforçant la plantilla i en les últimes hores ha anunciat la incorporació de Nona Pérez, que torna a casa, i la de Paula Camus. Totes dues arriben prominents del Club Natació Sant Andreu.
0: 4 minuts i seran les 3. Fem una petita pausa i de seguida ens actualitzem.
15: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
16: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
17: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
18: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
20: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les grances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
19: I allò del sorteig?
20: És veritat, i només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
21: Què voldran?
22: Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
23: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
24: Això ho hauries d'haver demanat abans.
23: Abans de l'ensaladilla?
24: Abans de l'estiu.
25: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
26: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant...
27: Ràdio en directe.
28: Actualitzada al minut.
29: Alertes d'última hora.
28: RAC més 1.
27: Notícies.
29: Podcast.
28: Contingut exclusiu.
27: Escolta.
29: Navega.
27: Descarrega.
28: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
27: Fàcil, còmode.
29: Intuïtiva.
27: I renovada.
28: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
30: Atención a este temazo de línia directa. Directo al número 1.
31: Valorado.
30: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
32: El éxito está asegurado.
30: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
33: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
34: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
28: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
35: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
28: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
35: Tots els podcasts de RAC1.
28: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
35: Noves funcionalitats premium.
28: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
35: Fàcil, intuïtiva i renovada.
28: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
36: RAC 1.

0: Són les 3. Actualitzem la informació d'aquest dia de Revetlla, en plena onada de calor i amb un risc d'incendi disparat a bona part del país. Hi ha més de mig miler de municipis en risc alt o molt alt i molts ajuntaments han pres mesures per evitar ensurts. N'hi ha que han suspès les fogueres, d'altres han prohibit petards. El govern avisa que castigarà amb contundència les imprudències. Recorda que és el Sant Joan més calorós dels últims 23 anys i, per tant, demana prudència a tot el país.
1: Els municipis que no estan en alt risc d'incendi també demanar prudència. Escolta, si podem evitar determinades activitats, les evitem, sobretot les hores de major calor i també amb els petardos, amb la revetlla, amb les fogueres, doncs, escolteu, evitar riscos innecessaris perquè, a més, és la situació més extrema dels últims 23 anys. No és que ens ho estiguem inventant.
0: És la crida que ha fet el conseller Òscar Ordeig aquest matí al Monarracú davant d'aquesta onada de calor que també marcarà el dia de Sant Joan. Mònica.
2: Tant aquesta tarda com també demà es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a les comarques interiors del país. Demà també cap a l'Empordà són temperatures que poden encara arribar als 40 graus en punts del Pla de Lleida o superar els 35 a moltes comarques interiors. Per tant, encara calor intensa tant de dia com també de nit. Tot plegat amb sol, encara amb aquesta pols en suspensió, tant avui com també demà i durant les tardes amb alguns ruixats que descarregaran bàsicament en sectors del Pirineu i del Prepirineu i localment aniran a acompanyats de tempesta.
0: També us hem explicat que gairebé el 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat amb una nota mitjana que passa per poc del 6,4. La pitjor nota és la de matemàtiques, directament un suspens, no arriba al 4,2. La nota més alta l'ha tret la Laura Tallada, una noia de Banyoles, amb un 9,9. Els menors no podran conduir patinets elèctrics fins als 15 anys i hauran de portar sempre casc, que és el que preveu la reforma del reglament de circulació que ha aprovat el govern espanyol i que entrarà en vigor a l'octubre. També estableix que els motoristes hauran de dur sempre guants. I José Luis Rodríguez Zapatero demana que s'anul·lin algunes proves, unes gravacions, que van portar el jutge a imputar-lo pel cas Plus Ultra. Això el dia que Pedro Sánchez també ha insistit que seguirà governant per continuar fent política social. Avui ha anunciat que injectarà 2.200 milions d'euros addicionals al sistema de dependència. Pel que fa als esports, el Barça valora el gest de Julián Álvarez demanant un traspàs aquest estiu, Albert.
3: Des del club blaugrana han agradat les seves declaracions en el postpartit d'ahir de l'Argentina i les consideren d'un valor important per mirar de desbloquejar la negativa de l'Atlètic de Madrid a negociar. Ara el Barça estudia quin pot ser el moment idoni per presentar una segona oferta que rondaria els 120 milions sense descartar la inclusió d'algun jugador més a l'operació. A banda d'Argentina, ahir també es van classificar per la segona fase França i Noruega, i avui es completa la segona jornada amb els últims 4 partits. A les 7 de la tarda, Portugal-Uzbekistan, a les 10, Anglaterra-Ghana, a la 1 de la matinada, Panamà-Croàcia, i a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo. El dia que el Barça de futbol sala pot proclamar-se campió de Lliga si guanya el Pozo de Búrcia a partir de 2:15, en hoquei patins l'Igualada pot aconseguir el mateix, ser campió de l'hoquei Lliga si guanya Liceu a Riazor en el 5è i definitiu partit de la final.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat ara als bulletins. El 9-C amb Mireia Garolera, avui fins les 9. I han acabat la Revetlla a RAC1.
4: Ole! Ara sí, alegria! Ole!
5: Bona tarda, Travasses!
0: Bona tarda!
5: Esteu
0: bona
5: bé tarda. O teniu gos amb l'oïda sensible?
6: Ui,
0: una mica
6: jo
0: de
6: bé,
0: tot, sí.
6: Jo bé i ella no, ella té gos, segur.
0: Jo tinc gos. L'orella sensible relativament, no sí? És de les que pateixen més amb el tema petard.
5: Això és important, eh?
7: Com es diu la gossa?
0: Cendra.
7: Oh, oh, que és maco.
8: Doncs pues mira, vull dir...
0: Sí. Cendra una miqueta... Meu, ja venia amb aquest nom.
8: Ah, ja venia? Molt bé, sí. Adoptada, com adoptada. Ha de ser. Molt bé.
7: No
8: molt
7: se compren els animals.
8: No compraries el teu cosí? Doncs... Pues...
6: No, però la Travessa està molt sensibilitzada amb el tema, és veritat, això, eh?
5: Sí, sí, t'ho explica abans del 14-15.
6: No, però ho sé.
7: Amb què està sensibilitzada? Sí. Amb els petards, amb els animals?
6: No, ella és molt d'animal. Jo no tinc gossos.
0: Perquè és voluntària,
6: ella...
0: amb una protectora.
7: Sí. Ai, ai, ai, Núria!
8: A quina protectora?
0: Mataró.
8: Mataró, però hi ha moltes a Mataró o només hi ha una?
0: L'Spam, la de Mataró.
8: Spam.
0: Sí, hi ha una, sí.
8: Ah, molt bé, xulíssima, molt bé.
5: Spam, es diu?
0: Societat Protectora d'Animals.
8: Ah. Bueno, que també és allò que són els missatges que tu no vols, sí, normalment. Mm. Spam.
0: També.
5: I feu spam també dient tots els gossets?
0: No, jo vaig a passejar-los, només.
7: Que és mono, per favor.
0: Mm. Jo he vist que hi ha... Vull dir que algun, doncs ja ho sabeu.
7: No.
8: Jo, si tingués una casa, tindria 5 gossos, t'ho dic en
7: sèrio. La vigila, està bé.
8: No, clar. Que a banda dels pàters avui i Revetlla de Sant Joan, també hi ha molta coca, eh?
7: Bueno, i avui és un dia molt important, perquè a part de la Revetlla, avui també volem commemorar una efemèride.
5: Ah, sí?
7: Sí.
5: Ah,
7: sí?
8: Què volem commemorar?
7: Mira que he improvisat tot això. Jo quan tinc a text aquí la primera pàgina m'ho he d'avisar, perquè sí, mai me la miro. Ja la... Segarra vindria a ser jo.
8: Sí.
7: Nens, avui recordem que fa anys d'aquest meravellós tall de Pilar Rahola.
9: Jo sóc de coca de llardons, eh? No sóc de la de sacrem.
10: Però si tu no menges carn...
9: No, però la llenya...
10: Els llardons... Llenya. Què? Que, doncs què de... són els llardons? Havia... No em diràs que són... No em diràs que els llardons no són de tofu.
9: Mai. Però és que no hi havia pensat mai.
10: Ah, no havies pensat mai, o sigui...
9: M'acabes la... d'enfonsar.
10: Perfecte, no sé, senyores i senyors. Pilar Rahola descobreix que els llardons són carn de porc.
9: No, els llardons ja ho sé, però la coca de llardons són amb pinyonets.
10: Sí, clar, home, però si posa les substàncies...
9: Però no té gust a res que sigui d'animal.
10: Bueno, que tu t'agrada. I vol dir que no li
9: és
10: trobis.
9: És que m'acabes de que està fent ara ben bé el paper de Lluç. Perdoneu, però...
10: Bullit.
9: Bullit de Lluç. Sí. Però sempre hem comprat coca de llardons i no havia pensat mai que fos
10: doncs
9: d'animal.
10: Doncs aquí són els llardons.
9: Estic segura que l'animal ni el veuen. No,
10: però si no, els llardons no veuen l'animal, òbviament. Jo són no. Una part de l'animal.
9: Què va, segur que no hi ha cap animal allà dintre. No, m'acabes...
11: És increïble com se n'assabenta de...
5: Més que coca, portava una empanada, eh, al damunt. Mare de Déu.
7: Bueno, quan descobreixi lo del genocidi de Palestina li petarà el cap i a la rola.
8: Sí. Vosaltres sou més de coca o de petes?
7: Jo de coca.
8: Molt bé.
11: Una mica de tot.
8: Una mica de tot, eh?
11: Tot.
7: Alhora.
11: La festa grossa.
5: Clar que sí. Celebració, avui. Celebrazione, que diu el Guillem.
11: Celebrazione.
7: Esteu al punt.
5: Albert, Núria, moltíssimes gràcies.
11: Bona revella, eh?
5: Sí, bona revella.
11: Bona revella.
5: Vinga. Si heu d'anar fora, aneu marxant, perquè hi haurà molta cua a les carreteres.
7: Sí, exacte. Adéu, us trobarem ara.
5: Adéu, tirant, adéu, tirant.
11: Adéu, adéu, cookies.
7: Olé!
12: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella.
13: És un normal, home.
14: Ho passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
5: Molt bona tarda a tothom. Passen 7 minuts de... Què t'ha passat, Alba?
7: Volia dir bona revella! I m'ha sortit. Ah!
8: Per així... De veritat.
7: Tira, no parem.
8: Jo pateixo molt, està molt a prop de l'Ico.
5: No arribem a final de temporada. No. Deia que passen 7 minuts de les 3, som els abans del clapés, som...
15: Els taloners!
5: Molt bon dimarts de revella i molt bon programa 417.
8: Home, que bé, 417 programes, eh? On aneu avui per la revella? On, què feu, què feu?
7: Pues jo la feia a Barcelona aquest any.
8: Ah, xulíssim.
7: Sí, feia una cosa petita, íntima, tranquil·la, perquè treballaré una mica més avui encara.
8: Ah, avui a què vas al programa aquell de TV3?
7: Avui me'n vaig a TV3 i després ja ho empalmaré amb una revella.
8: Però vas avui a TV3, que
7: sí.
8: És revetlla, que és festiu, perquè entenc que la gent que hauria d'anar-hi no
5: la
8: hi va.
5: La gent titular no hi vol.
7: Segurament pot ser que siga la substituta, però jo encantada de ser-ho, tu.
8: Sí, tu vas l'estar passant quan no volen anar la gent.
7: Jo entenc que sí, però ja em va bé.
8: Vale.
5: Nena, a veure, tu aprofita.
7: Tampoc pots pretendre començar de zero en un lloc i ser ja la presidenta.
8: Qui havia d'anar avui a l'estar passant? Qui li tocaria fer secció el dimarts?
7: Saps que no ho sé. No, perquè ho van canviant durant les setmanes. No hi ha una cosa tan fixa. Fluïm.
5: Avui li tocava l'Alba Segarra i punt.
7: Avui la que hi haurà serà Alba Segarra, amb vídeos divertits.
8: Ara,
7: la resta ja ho trobarem.
8: Mirant des del cotxe atrapats a la P7.
5: No m'ho ha preguntat ningú, però jo avui per la revetlla tinc una cita.
7: Què dius, bebé? Amb qui?
5: Amb la meva senyora.
7: Oh, jo ho feia amb el meu senyor.
5: Ah, sí?
7: Cuita, sí. Menjarem xuxi.
5: Ah, sí?
7: Sushi. I farem un gin tònic.
5: I després xuxi.
7: Ah, ja veurem. Bueno, I tu, Estadella, explica'ns on vas, corre.
8: Jo marxo de casa rural. Marxo de casa rural amb els amics.
7: Oh, oh,
8: i en el Fornells de la Selva. Ah,
7: Fornells de la Selva. Sí. D'on és Sergi Cot, regidor de residus de Girona?
8: Ah, sí?
7: I sí.
8: Però si és de Girona i és de Fornells, com va això?
7: Es veu que és compatible.
8: Ah, mm-hmm. Ostres. Bueno, mira, escolta.
7: Allà, ves que, si és ell, faràs el porta-porta.
8: Ah, no, bueno, en una masia que ja, diguéssim que és porticó o porticó. No
7: I, que, porta, I quin porta. És el plan?
8: Pues el plan, però que maruja que ets, no? Vull dir, escolta, el típic, una miqueta de coca, una miqueta de festeta,
7: molt
8: una
7: bé.
8: De piscineta...
5: A tot això, anàvem seguint l'Igualada, avui sembla que no ho comentem bé, però avui és el dia, eh?
11: Avui és el dia.
5: Avui l'Igualada juga contra el Liceu, el cinquè partit de la final de l'Hockey Lliga a Corunya.
11: Fuà.
5: Si guanya, penseu que avui aixeca el títol de l'Hockey Lliga 29 anys
8: això
5: després.
8: És fortíssim, des d'aquí, des dels troners, molts ànims a tota la gent de l'Igualada, i per això volem enviar un missatge als de Marc Montaner, recuperant aquella cançó que m'hem trucat fa un parell de dies, a Igualada, i es va posar un del Front Tauró, que té un grup de música que va fer el 75è himne del 75è aniversari, no el 75è himne. Saps què vull dir?
5: No, 75è.
7: A veure, vaig apuntar.
5: 75è aniversari.
8: Exacte. Va fer l'himne del 75è aniversari.
7: Uau!
8: Que sonava així per telèfon.
5: Que aviam, torna-ho a dir.
8: D'aigual.
16: Vinga, comença. Serà perquè jo t'estimo, serà perquè amb tu somio,
13: una grada que sospira i t'anima cada dia, jo per tu tot ho faria. Igualada, Igualada, olé, uns colors que porto al cor. Igualada, Igualada, t'animaré fins a la mort. Loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, Igualada, Igualada, som un equip i una afició, etcètera, etcètera.
5: Amunt, Igualada, avui, i amb això obrim l'altra versió del dia. Ja us aviso que avui ens quedarà un programa ben petardo perquè, clar, l'altra versió del dia ha de parlar dels petards perquè avui és 23 de juny i això vol dir que és la revetlla de Sant Joan! Sí,
14: lo vamos a petar, pum, pum, lo vamos a petar, pam, pam, lo vamos a petar, pum, pum, lo vamos a petar, pam, pam.
7: Uau!
5: I aquesta cançó?
8: Aquesta és la cançó de Joan de Son Rapinya, boníssim.
7: Ah, sí. Increïble, no sé com hem pogut viure 33 anys sense conèixer-la. Els petards són els grans protagonistes d'aquest vespre. El sector de la pirotècnia preveu que serà una bona revetlla amb un augment de les vendes d'entre un 3 i un 5%. I facturar, preveu, uns 20 milions d'euros. Uau! Això, tot i el risc d'incendi en gran part del territori català.
8: Parlant d'una mica de cuidau, que diríem, però des dels taloners ens hem proposat trucar diferents paradetes de venda de petards per saber quin és el petard que més ho peta.
7: Ah, no? Molt bé.
8: Quin és el que més es ven, no?
7: Molt bé, molt interessant.
8: Una mica la pregunta.
5: El petard que més ho peta és un titular fantàstic.
8: És el que passa, no? Doncs molt atents.
7: Totalment.
8: Perquè aquí comença...
7: Bueno, un moment, acaba, última hora.
5: Espera.
7: Un noi modern.
15: No, Només un apunt.
8: Ai,
15: que, que no conegueu a Joan de Son Rapinya,
8: sí,
15: que forma part de la història del versió RAC1, que amb ell vàrem acabar una temporada al Palau-Ruert. Lo vamos a petar.
8: Pum, pum. Tremendo temazo, eh? Home. Jo el coneixia, per això l'he posat, eh?
15: Felicitats, Estadella. La resta necessiteu millorar.
7: Aquell dia estava malalta, jo.
5: Adéu, Toni. Adéu, adéu.
8: Ha vingut. Marxa, és un senyor
7: gran. Té poca de feina, avui.
8: Sí, avui està de...
7: No?
5: Avui és revetlla, avui és revetlla.
7: Sí, trobo que està de cachondeito.
8: Bueno, escolta, molt atents, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de metge curta. Escolta...
5: És que m'he imaginat una metgessa molt baixeta.
8: La metge curta.
5: La metge curta.
7: Fatal. O sigui, és fatal. Té una part de body shaming, té una part de capacitisme...
5: De poca pronunciació, també.
7: M'atreveria a dir misogínia...
8: Metge curta,
7: o sigui...
8: Vale.
7: Hi ha una part com de parlar malament el català, no? Perquè
8: una metge curta
7: no té res a veure.
8: Una metge que no s'entera gaire de les coses, una metge curta. Hòstia, no sé si tinc fimosis o és un tumor.
7: Us sembla si deixem els metges i les metgesses, que ja ho estan passant prou malament, i des d'aquí una abraçada i t'escalf?
8: Sí. Vinga. Escalf, sobretot.
7: I Marc, pensa una estona.
8: Sí, anem a trucar a Reus
5: populisme,
8: perquè...
5: Populisme.
8: A la primera trucada ja sabem, atenció, quin és el petardo que més ho peta.
16: Intercoete, dígame.
8: Hola, què tal? Bon dia. Tot bé o què?
16: Sí, tot bé.
8: Molt bé. Què passa, màquina? Amb alegria, no?
16: Sí, com sempre.
8: Molt bé, molt bé. Mira, què tal? Truco de la ràdio, truco de RAC1, que estem aquí a veure com va la venda de petards, si va bé o no.
16: Sí, va bé, va bé, va tirant.
8: Sí? Va tirant. Ho va petant o no?
16: Sí, ja està bé, això, avui.
8: Tot va petant, eh?
16: Tot peta, tot peta.
8: Molt bé. Escolta, quin és el petardo més venut? Que tu diguis, hòstia, això ho estem venent com a xurros.
16: El Supergato.
8: El Supergato, eh?
16: Sí.
8: I què fa el Supergato?
16: Pum!
8: Fa això. Pum! I ja està.
16: Sí.
8: O sigui, però sí, és un pum sec, eh? No fa un purrum, pum, pum, o pa, pa, no? Pa, pum.
16: No. Eso era del Manolo Escobar.
8: Com la de Manolo Escobar? Quina?
16: El porrum, pum, pero no era, o jo què sé.
8: Porrum, pum, pum, pero. Ah, no tenia un petardo que faci això, eh?
16: No, això... no, que faci això també, no.
17: Porrum, pum, pum, pero.
7: Hosti, quan havia dit Manolo Escobar...
8: Sí.
7: M'havia quedat només amb Escobar i pensava que es referia a la pistola del,
8: no,
7: de l'Escobar de Colòmbia, saps? I jo, uau! Anem
8: per
7: fortíssims.
8: Per això has rigut, ara no et fa gràcia, no?
7: També està de moda.
8: Escolta, he seguit trucant per Catalunya i estem davant de la persona, atenció, que més xerra del món. M'he trobat una persona que és tota l'estona xerrar, eh? Vull dir, havia de...
5: Com una traca.
8: Bueno, una traca, tota l'estona xerrant. Mira, mira.
18: Sí.
8: Hola, què tal? Bon dia.
18: Bon dia, digue'm.
8: Què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1, que això és una caseta de petards?
18: Bueno, no et puc atendre ara, t'he de deixar.
8: Ah, però vale? Això vol dir que hi ha gent, entenc.
7: Oh, Estadella, què ha passat?
8: Que m'ha penjat d'una manera...
5: Callet!
8: Sí, molta gent. I bom, m'ha penjat, però jo crec que és la trucada més curta que mai he fet, eh?
7: És que fas veu d'espam, eh?
8: Que quan vaig...
5: Aviam, podries dir, hola, le llamamos de su línia telefònica.
8: Hola, le llamamos de su línea telefónica.
5: Sí, sí que te veo, ¿eh?
7: Sí, sí que te veo.
8: Bueno, escolta, porto males notícies, nois. Porto males notícies perquè la gent ja no vol petards.
7: No, què vol,
8: estem davant, estem davant. Sí, estem davant de la Déu dels petards, de la nit de Sant Joan, com la coneixem tots i totes, mm-hmm. perquè hem descobert amb la següent trucada que la gent ja no vol petards i vol una altra cosa.
19: Hola.
8: Hola, què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1 per saber com van això dels petardos.
19: Ah, sí, però d'on truqueu?
8: A truco de la ràdio, truco de RAC1.
19: Ah, hola, què tal?
8: Què tal, tot bé? No, era per saber com anava això de la venda dels petardos. I ho estava...
19: Doncs bé, bé, molt enfeinats.
8: A tope, no? Ho esteu petant?
19: A tope, exacte, no, mai millor dit.
8: Molt bé, molt bé. Quin és el petardo aquest que ho està petant? Que dius, va, amb això ho estem venent com a xurros.
19: Bueno, a veure, les sabetes habituals pels nens petits, això es ven com a xurros, i després, pues, bueno, tot el que té a veure, sobretot amb color. El tema del so i els trons i tal, cada cop es ven menys. Ara, avui en dia, tothom li agrada el tema de color i poc soroll i baixa sonoritat, o sigui que... Però bé, l'estem venent moltíssim.
8: Que la gent està tirant pel tema dels colors, eh?
19: Sí, sí, sí, sí.
7: Oh.
19: Hòstia, la gent li agrada molt el tema de Sant Joan i la pirotècnia, però cada cop que faci poc soroll i, en canvi, que tingui color i espectacle i tal. O sigui que
8: clar,
19: és una mica per on van els tiros avui.
7: Que maco.
8: S'estan perdent els petardos i està guanyant el color.
7: I no és bonic, això.
5: S'està perdent Sant Joan?
7: No! Encara queda la coca. La gent llarga de molt, la coca.
5: Sí. Tot mira la rahola.
7: Aquesta la foto de llardons, era vegetariana. Imagina't, t'agrada molt la coca, per fotre-te-la.
5: I dedica les...
8: Ja tens de tranquil·lisme. Què bons aquests llardons,
7: mira
8: com
7: que
8: estan,
7: també,
8: eh?
7: Que no sabe que el llardó surt del porc. Me cago en dena.
5: Tornant als petards, que estic molt d'acord amb aquest senyor, que les sabetes, les bombetes, no fallen mai, eh?
7: No.
5: Jo he dedicat un any, el dia 24, anava pel carrer després d'una festa, i em vaig trobar una sabeta i vaig dir, mira, aquesta no l'han fet petar.
8: Ai, ja.
5: La vaig agafar, la vaig tirar contra el terra, i va sortir un polsim blanc de dins, molt sospitós.
7: Pues hi ha gent que aprofita això, com les colilles.
5: Ah, sí?
8: Era un altre tipus de coca.
5: No ho sé, no, de veritat que no ho sé, perquè jo era molt jove i molt innocent. Però no va fer puf.
8: Jove i innocent, a la mateixa frase de Marvala, eh? Seguim. Escolta, he confirmat aquesta teoria de que a la gent ja no li agrada les llumetes. De fet, he trucat una altra... Hi ha moltes...
7: No els agraden els petards.
8: No, però hi ha molta casa de pirotècnia a Catalunya.
5: Home, és tant.
8: No. Aixeques una pedra i surten cases de petardos.
7: Sí, no entenc com Terra Lliure no va anar millor, no?
8: Endavant amb el...
20: Hola.
8: Hola, què tal? Bon dia, mira. Truco de la ràdio, truco de RAC1, és per saber com va la venda de petardos, si esteu petant o no.
20: Bueno, clar, ho estem petant.
8: Ah, no, jo pregunto, que potser digui, doncs no, aquest any no ho petem, no ho sé, saps?
20: No, sí.
8: Tu ets molt de petardos o no?
20: Bueno, jo soc més de coses de més de colors.
8: Sí, rotllo fons i tal, eh?
20: Sí, algun que peti està bé, però les bateries, jo per mi les bateries.
8: Ah, les bateries, molt bé.
20: Sí.
8: Variadet, una mica de pum-pum-pum, però des del cel, no?, per fer la...
20: Exacte,
8: la foto Instagram
20: exacte.
8: I tal, no?
20: Sí.
8: Molt bé, molt bé. Una pena, nois. Estem perdent els petardos, estan guanyant llum. De fet, hi ha un tema que m'interessa i que vull tractar, és que hi ha molta gent que em confon, perquè es veu que hi ha una casa pirotècnica que es diu Estalella.
5: Ah, és veritat?
8: Estalella. I la gent es pensa que jo sóc els petardos, però jo sóc Estadella amb D.
5: Que també ets petardo.
8: I Guillem, no Gerard. Això ja és un tema que dono per perdut. I he trucat a pirotècnica.
5: Mira, el de Gerard m'és igual, però Estalella...
8: El de Gerard ja m'he acostumat. Jo diuen Gerard per la redacció i em giro per si de cas. El que passa que he trucat a pirotècnica Estalella per presentar-me. Perquè a veure si ens confonen, a mi em confonen, a veure si amb ells també els confonen.
7: Clar.
8: Però bueno, us he de dir que he trucat i qui s'ha posat, jo crec que li agraden molt els petards, però d'un altre tipus.
21: Està trucant a Pirotècnia Estalella. En breu sereu atesos.
22: Estalella.
8: Ah, mira, hòstia, quina casualitat, perquè m'ha fet gràcia que he trucat aquí, veig que posava petards i sou petards Estalella.
22: Exacte, sí.
8: Apa, jo em dic Estadella. Mira, per una lletra que no som iguals.
7: Ai!
22: Sí, casualitat, sí,
8: es pensa moltes vegades que jo sóc els dels petardos. Dic, no, jo sóc una mica petardo, però no tiro petardos, per entendre'ns. Sí. Caca. Encara estan els xinos i els americanos, aquests?
22: Sí, els xinos, sí. Sí, tant.
8: Home, ara potser hauríem de canviar d'això dels xinos i americanos i potser hauríem de fer israelí i americano, no?
22: Hòstia, Déu-n'hi-do. Sí, bueno, clar.
8: Uau. Però escolta, que vagi molt bé, eh? La revetlla.
22: Igualment, que vagi bé.
8: A petar-ho molt. Adéu.
22: Adéu, que vagi bé.
5: Jo crec que, pobre, que l'has agafat a contrapeu.
8: Jo no sé si està fumant un porro o estava al lavabo fent coses. Bueno, busquem, al final a la vida busquem coses i alegries, com pot ser, no? Per tant, jo crec que el consell que podem donar avui
5: sí?
8: és
5: sí.
8: que a la vida busqueu, si us plau, la gent que us faci petar, però de riure.
5: Ara, bravo! I mireu, per molta gent, el dia de la Revetlla de Sant Joan marca l'inici oficial de l'estiu i un altre clàssic d'aquestes dates són els casals d'estiu. De fet, hem llegit a btv.cat quin és el cost dels casals d'estiu a Barcelona. Són 600 euros al mes de mitjana.
7: De fet, la onada de calor ha fet adaptar molts casals d'estiu amb noves activitats. Tot sigui per poder conciliar la feina i la família ara que ja han acabat les classes.
8: Ai, a mi m'encantava perquè era l'única assignatura que jo aprovava, eh? La del casal de l'estiu, eh? Se'm donava superbé. Sí.
5: Què?
8: Que jo era l'única assignatura que aprovava.
7: Cucat.
5: Perquè això no és una assignatura, eh?
8: Com que no?
5: Ja, quan acaba l'escola, comença un casal, però que no posen notes ni res.
7: Ah. Exacte, el que ha dit el Bala.
8: Pues jo supercontent perquè aprovava, eh? No sé, no?
7: Bueno...
8: Jo començo a estar molt fart perquè em talleu les ales, de veritat.
5: Mireu, els taloners hem volgut treure un sobresou aquest juny, eh? No sé si ho sabies, Estadella, però l'Alba i jo hem estat parlant.
7: Sí.
5: I hem decidit...
8: Porteu un rotllo que a mi sí. no m'expliqueu res.
7: A qui es facturarà, nen?
5: Hem decidit obrir un casal d'estiu, que potser t'he de dir que anem una mica tard, però és que potser anem lluny. Hem fet un anunci per promoure aquest casal d'estiu dels taloners.
8: Ai.
5: Per tant, si sou pares i mares i no sabeu enxufar les criatures...
8: Si no sabeu enxufar, doncs
5: enxufar.
8: Un cop de puny i ja
7: igual
8: està.
7: Igual que el micrones.
5: Inscripcions, inscripcions obertes, eh? Aquí teniu l'anunci.
1: Se t'està fent llarg l'estiu des que el teu fill fa vacances i no va a l'escola? És a dir, fa dos dies, literal? L'has intentat encolomar els teus pares, però els avis no els suporten i han canviat el pany de casa? T'has plantejat donar en adopció al teu fill, però té 21 anys i no et deixen? Tenim la solució! Aquest estiu posem en marxa el casal d'estiu dels taloners! Ideal per nens i nenes que no volen fer la migdiada.
2: Vale.
1: Aprendran a relacionar-se saludablement amb la natura.
7: Jo vaig anar a Ibiza i la meva amiga va dir: sabeu que si preneu el sol per l'anus és un xuta d'energia que no mos posarem malaltes aquest hivern?
1: I sempre acompanyats de la millor fauna radiofònica.
3: No, una gavina. La vaig a dir, mira, te la faig, sóc jo.
7: Ah!
1: Oigo com una moto.
2: No, no, és mi perra que ronca.
1: Casal d'estiu taloners. Els teus fills aprendran a menjar de tot.
23: Tocadas de pollo, bomba y picante, calabacín de a la romana.
24: Calamar, calamar.
23: No, calabaci.
1: I farem rotllanes i cantarem cançons d'esplai.
25: Corazón latino.
7: Na, na, na. Si mai fa falta en coros, nena.
1: I, per cert, tindrem l'equip de monitors i monitores més preparats del país. Voleu saber com es diuen?
26: Tere, Marina, Nayara, Manolo, Adrián, Ruth.
1: Casal d'estiu als taloners. I a prendre pel sac els pares.
5: I les 3 i 23 de la tarda...
8: Jo m'apunto, eh?
7: No, jo també.
5: És que vosaltres hi treballeu, eh?
7: Ah, doncs pues jo també.
5: Sí, sí, sí, sí, sereu monitors, sereu monitors. I... L'Alejandra...
8: Que... Bueno, ma germana, poca prova, ma germana és monitora de d'esplai aquest.
5: Doncs
7: ha fet un vídeo increïble per promocionar el... Buah, l'adoro.
5: La Paula Estadella també la convidarem a aquest casal. Escolteu, anem a publicitat.
7: Sí.
5: Ara que en 6 minuts arribarem a 2:15. I a la tornada, avui, xotxoneo del bo, eh?
8: Ai, per favor,
5: sí. Sí, perquè hi havia algunes notícies molt importants que havíem de comentar.
8: És que es fa curt que vingui l'Alejandra els dijous. I dic, vine dimarts.
5: I hem d'anar actualitzant tot el xup-xup del cor.
7: És que no vingui cada dia.
5: 4 anuncis i de tornar.
8: No la podem pagar.
27: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
28: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
29: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
0: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
4: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc and Go?
6: Viatge sense estrès. Amb Aparc and Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc and Go. Fes el teu viatge rodó.
9: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
10: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
11: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
10: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
11: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
10: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
24: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
30: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
31: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
32: Jo et vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles. Què, com ho tenim, això?
33: Pues d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem, ja n'hi ha prou.
32: Però a vostè li agrada viure en general?
33: Quasi que no.
32: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
33: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
34: Hòstia.
35: Què ha passat aquí?
34: Però un moment.
35: Però què ha passat?
27: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
33: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
5: Home, aquest senyor que acabem de sentir crec que va sempre amb presses. I sabeu què és el que no espera, no?
8: Què no espera, Marpada?
5: La vostra salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa us dona accés directe als millors metges i hospitals.
8: Però què m'estàs dient,
5: Marpada? I a la tecnologia diagnòstica més avançada.
8: Però quina tecnologia diagnòstica?
5: I el millor de tot, amb menys esperes. L'Alba Segarra dirà on has de trucar.
7: Has de trucar al 917-700-700. 917-700-700. O entra a liniadirecta.com. 917-700-700. O entra a liniadirecta.com.
8: Això ho has repetit perquè...
7: Perquè estava escrit així. Ah, i jo només compleixo ordres.
8: Perfecte. Espero que menys esperes i més pomes.
7: 917-700-700.
5: I recordeu, la vostra salut no espera.
8: Ai, que ha passat.

0: Va, que entrarem de ple a dos quarts de quatre de la tarda amb la deessa del Xoxoneo per repassar el safareig i l'actualitat dels famosos catalans. La reina està preparada i és l'Alejandra Castelló.
1: Xoxoneo! Xoxoneo! M'encanta, és que vull tatuar això, Xoxoneo.
0: Ah, sí? En català seria el Figareig.
2: El Figareig.
1: Oh, que és maco.
3: Queda millor Xoxoneo. No?
1: És més guarro Xoxoneo, però clar. Figareig m'agrada molt.
0: El de Xona, Xuxoneig.
1: Xuxoneig.
2: El local dels castells de Vilafranca es diu el Figarot, que no tinc a veure amb això.
1: Ah, mira.
2: A veure si...
0: La vida franca, eh?
2: A veure.
3: Espera que no m'ho tatuï, no, us dic de veritat, aquest estiu, eh? Jo quan se'm posa una cosa al cap m'ho tatuï. Sí que sí.
1: No serà el primer ni l'últim.
3: No, no, segur.
1: Des de casa, perquè ho sapigueu, l'Alejandra va dibuixada com un lienzo.
0: És un paint.
3: Porto aquí el castell de Disney, una tele...
2: Oh, el castell de Disney,
3: sí,
2: és veritat.
3: Sí, clar. Sí, sí. I les embrujades del seu moment.
2: Oh, les embrujades.
3: La papallona del cazamariposes en el seu moment del programa,
2: home,
3: del
2: doncs
3: CIC, d'Avui TV.
2: T'has de tatuar el logo de RAC1.
3: Home, seria dels taloners, alguna cosa dels taloners de RAC1. O sigui, jo soc d'un programa concret.
0: Les nostres cares.
3: Oh. Home, a veure, no ens passem, tampoc.
0: No, però Xoxoneo, Xoxoneo sí.
1: Xoxoneo seria molt bo.
3: Xoxoneo m'agrada. Comencem amb més Xoxoneo?
0: Sí, sí. Endavant,
3: Doncs atenció, perquè és un Xoxoneo internacional.
2: Això és gros,
3: molt internacional. Russell Crowe, el localitzeu, sí?
1: Home,
3: sí.
1: Gladiador.
0: El Gladiator.
2: Va guanyar un Ondas, anava a dir.
3: Un Ondas també, segur.
2: Un Goya.
1: Un Òscar.
3: Un Goya no serà un Òscar.
0: Un Gaudí, un Gaudí.
1: Està d'ell, eh? Que sembles jo.
2: Sí, sí. Ai, perdó.
3: Ondas, Goya i Òscar, sí. Doncs un Òscar, Russell Crowe. Doncs atenció, perquè el tenim rodant una pel·li de romans a Sant Cugat.
2: Això va haver-hi polèmica, perquè estava en un camp de gols.
3: Sí.
0: Però que no el van matar ja, fent de Gladiator.
2: No.
1: Bueno, Cuc, és mentida, és la ficció.
3: Sí. Ah. I, spoiler, jo aquesta pel·li no la veuré, perquè jo una pel·li de romans...
2: Però què m'estàs dient?
3: Sí? Tu sí? A vosaltres.
0: Home,
3: sí.
0: Perdona, romans? Què? Només guapo.
3: Què?
0: És només guapo.
3: Tu també, Alba?
1: Jo l'he vist, però perquè jo vinc d'una terra
3: molt dura.
1: No, però dic,
3: la que està rodant ara, la veuràs?
1: Ah, això que veu? No, home, no sé ni què rode.
3: Ah. Una pel·li de romans.
1: No és jo el romans, Ben-Hur, no surto d'aquí, jo.
3: Ah, doncs ja està. Doncs jo aquesta no la veuré.
0: Fins
3: doncs,
0: i tot els matemàtics eren de lletres, eh?
3: Perquè aquest senyor està dormint a Cunit.
2: Això és molt fort.
3: Això és fort.
1: Amb la vida d'ella.
2: Ara m'ha sabut que sóc veí de Russell Crowe.
3: O sigui, aquest senyor dorm a Cunit. No l'ha vist ningú encara. Tu l'has vist?
2: Jo no he vist
0: a
2: Russell Crowe.
0: Però que no hi ha hotels a Sant Cugat.
3: No ho sé per què dorm a Cunit, però roda a Sant Cugat, com hem dit la pel·lícula. Clar, què és lo normal? Tu t'aixeques pel matí i et porta un senyor cotxe de producció.
1: Un transfer, que diuen.
3: De rodatge, que ens han portat a tots. Doncs aquest senyor no va amb cotxe.
1: No, amb rodalies.
3: Va amb helicòpter.
0: Què m'estàs dient?
3: Que si sou de la zona i esteu veient un helicòpter que no té cap sentit...
0: Potser és l'Estadella, que també a vegades agafa l'Estadella.
3: Potser és l'Estadella o és el Russell Crowe. Hi ha dues opcions, Estadella o Russell Crowe. Jo preferia Estadella. Ja
2: m'estàs dient que Russell Crowe...
3: Sí, t'ho dic,
2: va amb helicòpter des de Sant Cugat?
3: Perquè no vols fer trajecte, que si no m'equivoco, que són 49...
0: Depèn l'hora més.
2: Depèn de l'hora, poden ser dos dies, però així de normal són 50 minuts.
3: Doncs ho vols fer amb helicòpter, aquest senyor. És que, clar, suposo que si no, no ets com a actor de Hollywood.
1: Tu, quan ajuntes una masculinitat fràgil i diners, és la pitjor combinació de totes.
3: Tal qual.
2: Masculinitat fràgil, diners i Cunit.
1: Surt Cunit. No, i a més, aquest rodatge està portant cua perquè estan gravant en una zona que està molt perimita...
3: Per... de la peste, no? Sí.
1: Sí, per la peste porcina dels senglars.
3: Sí, tot està com molt bé. Helicòpter, peste porcina, tot està molt bé.
1: O sigui, aquest home ha vingut... Bueno, és el fundador dels expats.
2: Volíeu peste porcina? Doncs vinga, vaig a comptar-me una miqueta.
0: I tu, que ets de Cunit, no has vist un helicòpter?
2: T'he de dir que no...
3: O ell... Hi ha gent que diu que sí que ha vist un helicòpter. No saben si és el d'aquest senyor, però, clar, un helicòpter sospitós.
1: O ell fent una clara al passeig de Cunit.
3: Clar.
1: Fixa-t'hi.
2: Jo t'he de dir que no...
3: A partir d'ara obre els ulls, potser.
2: Obre els ulls.
3: No? Obre els ulls,
2: no, però
3: sí. Posa llum a la foscor.
2: Que jo puc intuir on està aquest senyor. Perquè
3: sí?
2: A Cunit no tenim hotels. Vull dir, aquest senyor ha d'estar en un lloc privat.
0: Un Airbnb?
3: T'anava a dir un Airbnb o què?
2: Com pots fotre el Russell Crowe en un Airbnb?
3: Però llavors, quina és la teva aposta?
2: Si a Cunit els Airbnb són de toldo obert, d'allò, saps? Que allò és més de... Saps? Vull dir, el típic apartament de toldo obert.
0: De Cuéntame.
3: Llavors, on està aquest senyor?
2: Però sí que és veritat que hi ha una masia...
3: Ap!
2: Que no sigui que... Hi ha dues masies que puc arribar a pensar on són allà. O que el Pla o el Rectoret.
3: Però aquest senyor hauria tancat tota la masia per ell.
1: Home,
3: és una masia que ara no pots... Jugar.
1: Com no tancat Cunit per ell? Perquè la gent és així.
2: A mi em talla Cunit i li foto les hòsties al Russell Crowe.
1: L'hauries de reconèixer perquè... Lo que diré ara ho negaré després, però s'ha fotut vell com una mala cosa. I no li costaria res afaitar-se una mica i tallar-se el cabell.
3: Jo t'he de dir que també he vist la foto i dic... Ui.
1: A mi que siguis un actor de Hollywood no justifica que vagis...
3: Que brutegis.
1: Home, és que brutegi, vaya guarro.
2: Trobo a Russell Crowe a Cunit i penso que és de Cunit. algun jubilat d'aquests.
3: Fa de Cunit, no?
2: Fa de Cunit el Russell Crowe, eh?
1: Un francès, amb la francesa ara mateix.
2: Un francès. Estaré atent, perquè investigarem amb el tema.
1: A partir d'ara ets corresponsal d'això.
0: Sí, de Russell Crowe.
3: A mi el que em sobta, per un moment, és que aquest senyor prefereixi anar amb helicòpter, que és molt més perillós, almenys per mi, que fa més por que anar amb cotxe.
0: Sí, però llavors et pots llevar allò de típic, puc dormir 20 minutets més perquè em porten en helicòpter.
1: Ho fan per treure la xorra.
0: Escolta, Alejandra, tenim teca també amb Rosalía. No sé com ens ho fem, que acabem parlant de Rosalía en l'últim moment. Perquè ha aparegut també un missatge...
3: Un missatget per ella.
0: Del Rabo Alejandro.
3: Oh, Alejandro.
2: Del Rabo.
3: Del Rabo Alejandro, perquè, atenció, en l'últim concert hi havia una senyora amb una pancarta, el concert de la Rosalía, que una pancarta, casi me caso con una perla. I llavors la Rosalía va dir això.
4: Casi me caso con una perla. Ay, si yo te cuento.
3: Si jo te cuento.
1: Ella és tan elegant.
3: Sí. I a més ho fan gràcia.
1: És tan llesta.
3: Però què passa? Tenim resposta del que s'ha donat, com que és per ell, que és el Raúl Alejandro, que ha posat un tuit dient «Año 2046 siguen hablando de lo mismo y siguen inventando cosas».
0: S'ha equivocat d'any, no?
1: És tontíssim.
3: Bueno. Bueno, lo primer de tot és... Carinyo, potser no anava per tu. I tu ja estàs dient que va per tu. Que és a dir, que aquesta senyora ha tingut més parelles.
0: Que això és molt de perla.
3: Exacte, que dius, carinyo, si calles, potser la gent no pensa ni que va per tu. I després és, doncs parla. Si estan inventant coses, parla. Digues la teva versió.
1: Que passa que tant com el perro de l'horta.

0: No ens escoltem.
1: Vull dir, no.
2: Bueno, depèn del dia.
0: No. Bueno, en general, no ens escoltem.
1: Tu portes uns dies que ni escoltes ni deixes d'escoltar.
2: Que sóc algú, com una perra de l'Hortelano.
1: No, jo no t'he dit perra.
2: Ja ho he dit jo. No és pas dolent, perra. Què té de dolent ser un gos? Ser una perra. És com lo de zorra.
0: Discutim-nos quan no hi hagi convidats, sisplau.
3: No, no, està molt bé, està molt bé.
2: Saps qui és?
1: T'agrada ser perra?
2: Jo seré lo que vulga. Saps qui és un bon gos? El Rau Alejandro, que parlàvem.
1: Ara, ara.
0: Doncs aquest senyor ja ha fet la piulada de resposta. Passem a un altre famós català, que és el Lamine Yamal, però clar, és notícia pel Mundial, però dins de la seva família hem de parlar del germà petit.
3: A veure, és que això és una cosa molt estranya. És veritat que, clar, ara surten fotos del Lamine amb el seu germà, que, clar, sí, com sempre li fan fotos, doncs tenim fotos del Lamine amb el germà el 2024, el 2025 i el 2026. Sí. La gent ha fet com un collage amb les fotos i és veritat que sembla que aquest nen petit no creix.
1: És veritat.
3: O sigui, és com que sempre està igual. I la gent va creixent, va tenir nòvies i no, el nen no creix. És una monada, el nen, o sigui, em sembla la cosa més mona del món.
1: És com el caillú, la mateixa cara.
3: Sí, sí. Llavors, clar, la gent ha començat a fer teories surrealistes, que entenc que la persona que ho escriu està pensant que és broma, perquè, per exemple, atenció, agafeu. Tengo una teoria, perquè, clar, la gent diu, com pot ser que no creixi? Tengo una teoria. És un enano de su cumpleaños que le hizo mucha gracia y lo tiene a sueldo. Però escolta, que això no ho he escrit jo, que ho escriu la gent, són teories.
0: No.
2: Però, o no, si és capaç de tindre una festa amb nans i noies d'imatge, és capaç de quedar-se en una. Un altre cop, però no. Diners i un cervell petit, porta un porte.
3: La qüestió és
0: que... Però llavors mai ha tingut un germà petit.
3: No,
0: és un senyor.
3: No ho sé, o sigui, no ho sé. És
2: en
3: això
2: aquest
3: que
2: crió li ha passat el mateix que jo, que no creixes, però no passa res.
3: I a mi també una mica, eh? O sigui, que jo m'he punxat hormones de creixement, perquè vaig néixer sense hormones de creixement,
0: I això li va passar al Messi, també.
3: Era el mateix. Quan era petita deia, era lo que tiene Messi, perquè la gent m'entengués.
2: Aquí lo que està més malament és que es pengi les fotos d'aquest crió, saps? No el charenting.
3: Ja el troben, o sigui, ja el pengen a tota la xarxa.
2: No, ja és un mes.
3: Sí, que és una monada al nen, però és veritat que li ha sortit aquesta teoria.
0: I a la Min també dedicant golets
3: a la nòvia, a la família, a la Inés García. Què et passa amb
1: la Lamine? La Lamine aquest se li caurà la tita. És que ja arriba un punt que, de veritat,
3: però estem amb una parella...
1: Ara, sí, però de la setmana vinent no deixarà i tornarà amb una altra.
3: Però que té 18 anys, que faci el que vulgui, que és l'edat.
1: Sí, però que està molt bé que estigui amb una i amb l'altra, però també és un punt de dir, hòstia, xoxo, centra't una miqueta, que després la pubalgia, després no sé què, escolta.
3: La Inés García, la seva parella, que és influencer, està allà amb el Mundial, està amb ell, i va penjar fotos...
1: A mi la Lamine Yamal em fa dos likes, i em diu que si som nòvios jo marxo al Mundial i on calgui amb la Lamine Yamal.
3: Doncs mira, ella li ha fet més que likes.
2: M'encantaria. La Lamine Yamal, otra vez, ilusionado. ¿Cuál es afortunada? No, afortunado. I el Guillem està d'ella.
1: Gordo i amb barba.
0: Quedaríeu bé les portades, eh?
1: Sí, sí.
0: Va, que hem d'acabar parlant...
3: Ai, sí, acabem amb un drama. Això no m'agrada, però bueno. L'Òscar Casas.
0: Ho hem d'aixecar, sí.
3: I l'Anna Mena han trencat.
1: No.
3: Han acabat. Ja no estem junts. I és una pena perquè eren un parejón de guapos, de talentosos, de meravella.
0: Que tothom deia, no, és que se'ls veu tan bé.
3: Però és que se'ls veia molt bé.
0: Jo veia alguna cosa. Ja no vull dir res, però jo veia
1: alguna cosa. I et dic una cosa, la merda és que han fet una pel·li junts i això, aquesta pel·li, hauran de veure com estaven feliços.
2: Escolta,
1: en aquell moment.
2: Ja han acabat la promo, casualment ho han deixat quan han acabat la promo.
3: Potser és que no s'han de fer pel·lis ni sèries junts, perquè, atenció, l'Aitana amb el Bernardó també van acabar després de rodar la sèrie.
2: Avui, amb la Marta Cailà, que és la dona més intel·ligent que conec en anys,
1: després de la Mònica Folquet.
2: Després de la Mònica Folquet, oh, clar, perdó, és que m'he vingut a riure. Hem dit una cosa molt clara, que és on tinguis la feina, no hi posis l'eina.
3: Clar.
1: I amb aquesta reflexió hauríem
3: d'anar a publicitat. Ja està,
0: és que
3: no puc dir res més.
0: No, és que a més, tinc informació que l'Anna Mena li ha dit Òscar Casas, eh? Òscar Casas. Però anem a publicitat. Alejandra, moltíssimes gràcies. Adéu, ara tornem.
4: RAC 1.
5: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
4: Doncs millor.
6: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
7: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
8: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
7: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
8: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
7: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
4: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mo

0: Auto tenim el que busques, nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
1: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
2: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: RAC 1. Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
6: A punt de robar, som el triple de Claiborne! Triple!
5: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1.
1: RAC 1. Tots som un milió.
7: Bon dia, truquem a la ràdio. Què és això de ser la ciutat més infidel de tot l'estat?
8: Doncs, mira, aquí amb els putos turistes i els ciclistes, ja t'ho dic jo, que els que ens haurien de pensar són més infidels els d'aquí que no pas a ningú.
7: Ostres, has començat fort, amb els turistes i els ciclistes, tu?
8: Sí, m'acabo en Déu. Tant que diuen dels immigrants, a mi els immigrants que em molesten tots són de color blanc.
7: Entenc que et refereixes als ciclistes, no?
8: Sí, la gran majoria. 10 anys que porten aquí i ni una puta paraula en català, ni bon dia.
9: Ara!
7: Clar, només saben anar amb bici, aquesta gent.
8: I beure cafè. Sí, que és el que els hi surt dels collons.
7: I
8: puta Espanya.
10: Ciclista, turista, fascista.
11: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pels sagles migdiades.
8: Els immigrants que em molesten tots són de...

0: Home, això fa molt de revetlla,
1: oh,
0: eh?
1: Home!
0: Mireu, en una nit com la d'avui, la revetlla no s'entendria sense la música, les orquestres al carrer, i si hi ha una formació que sap posar banda sonora a les nits de festa són les orquestres. Avui volem felicitar l'Orquestra Maravella, que aquest dissabte ha celebrat el seu 75è aniversari. Des del 1951 mantenen viva una trajectòria que els ha portat arreu, i ara ho celebren també amb el nou disc Arriba la festa, que sona així de bé, eh?
2: Arriba la festa,
0: de fet, com no podia ser d'una altra manera, avui la Maravella també té concert de revetlla. I tenim al telèfon el Miquel Coma de Vall, que és representant i músic de l'orquestra. Miquel, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Ole!
0: Què dius, rei, que estàvem aplaudint i no t'hem sentit? Què deies, perdona?
3: No, dic que esteu molt animades aquí.
1: Home, i tant.
0: És que quan siguin les 4 que acabi el programa, ja comencem la revetlla. És més, petit spoiler, potser comencem la revetlla abans de les 4.
1: Exacte.
3: Bueno, aquesta és bona, tu. Perquè la nit és llarga i la tarda també pot ser una mica, també.
0: Home, diuen que és la nit més curta, però es fa llarga, no? Si surts de festa.
3: Home, t'ho diràs. Però mira, es pot allargar tant com vulguis, això.
0: On actueu avui, Miquel?
3: Avui estem a la Pobla de Mafumet.
4: Home!
3: Això, a la Pobla de Mafumet, en un concert.
4: Molt bé, al costat de Tarragona.
0: Sí.
1: Ai, que bé.
0: A la Petroquímica, allà a tocar, no?
4: Sí,
3: pràcticament allà mateix. Estem allà en el poble mateix, allà amb un teatre molt guapo, i allà estarem, doncs, mira, fent el concert i la revetlla, sí.
1: Ai, que bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I ara esteu de camí, on us agafem?
3: Sí, estem viatjant de camí, hem parat un momentet aquí en una àrea de servei.
0: Ai, mira!
3: I ara per poder-vos escoltar i que poguessin tenir una miqueta de cobertura per poder parlar amb tots vosaltres.
0: Ben fet. Vigila amb el cafè d'àrea de servei, que això sí que serà un bon petardo, eh, si el cafè és dolent.
3: No, no, de moment esperem que no. Esperem que no ens faci mal l'estómac, però bueno, de moment ens manté actius, ja està bé, això.
1: Miquel, esteu de camí avui al bolo que teniu, però n'heu fet molts de camins vosaltres, no?, després de 75 anys amb l'Orquestra Maravella. Quin és el lloc on heu actuat més lluny?
3: Mira, la veritat és que, esclar, vulguis o no, estem parlant de 75 anys, i vulguis o no, doncs, esclar, aquí hi ha passat molta gent, perquè,
1: clar,
3: evidentment que els que estem ara actualment a l'Orquestra Maravella no som els mateixos que estan en el dia que la van inaugurar, clar, perquè, pobrets, aquests ja no hi són. Però, bueno, nosaltres sí que anem seguint la seva estela, i la veritat és que sí, que anem fent molts quilòmetres amunt i avall. El que passa que també l'Orquestra Maravella, una de les noms que sempre ens han dit, doncs, és que Orquestra Internacional Maravella, i
1: home,
3: això no és
1: més
3: ni menys, perquè hem donat moltes voltes per Europa, i, bueno, doncs mira, fins i tot a Rússia, a Sibèria, i, bueno, inclús al Mata, que és el Kurdistan, com aquell que...
1: Carai, què dius? I allà vau cantar Serà Maravilloso Viajar hasta Mallorca?
3: No, allà tocàvem sardanes, perdona.
1: Ah!
0: Encara millor. Escolta, Miquel,
3: sí,
0: quina...
3: No, allà...
0: Digues.
3: No dic que ja fèiem concerts de tot, però mai hem oblidat la música de casa nostra, perquè també l'Orquestra Maravella també té un format de cobla, i així a partir d'aquí doncs podíem tocar doncs la nostra música allà. I la veritat és que amb gent doncs que estaven molt temps, que estaven fora de casa, i sentir doncs la música de casa, doncs la veritat és que se'ls posava una mica la pell de gallina, i això va ser molt emocionant en aquest sentit.
4: Que pot ser que les orquestres s'hagin com tornat a posar de moda? Tinc la sensació que des dels ajuntaments i per fer festa s'aposta molt per tenir orquestres, no? Una mica que no sé si vosaltres també heu notat aquesta una mica moda, aquesta actualitat.
3: Bueno, més que tot, sempre hem estat. El que passa que les modes, doncs, a vegades ens eclipsen una mica, però seguim estant allà.
1: Clar,
3: però,
1: que sí,
3: evidentment, que les modes s'han de seguir, només faltaria. Però nosaltres hem tingut la sort que anem treballant sempre tot l'any, eh? Vull dir que anem treballant bastant.
1: Olé. Bueno, aquest matí em deies més de 100 bolos en un any.
3: Sí, però això és lo normal, eh? Vull dir
1: que sí.
4: Lo normal, 100 bolos, eh?
0: Home, es diuen ràpid. Miquel, et deixem arribar, perquè si no potser no arribeu a les proves de sou, el que hagueu de fer.
3: Bueno, perfecte, pues res, tu, endavant.
0: Que vagi molt bé i per 75 anys més.
3: Moltes gràcies per convidar-nos al vostre programa, és fantàstic, eh?
0: Gràcies. Gràcies per alegrar-nos a revetlles i totes les festes majors.
1: Visca l'Orquestra Maravella! Adéu!
5: Xelala!
1: Xelala!
5: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
0: Ole! Quina guitarra, tu, quan entra el clapés, tu. Mira. Que us heu deixat el guió que ara em faré?
4: No em miris el guió, perquè era...
0: No, que hi havia una petita sorpresa.
2: Me l'heu deixat aquí.
1: S'ha colat un professor de ioga avui a l'estudi.
0: Bueno, i a vosaltres us ha colat un tema boomer. Més que boomer, ja...
2: Perdona, és més modern que mai això de les orquestres, eh? Més modern que mai. Què vas, tu, un DJ? Que posi MP3? Un MP3? No, no, música en directe, això és el que
4: ara,
2: vol el jovent.
4: Ara.
2: Música en directe.
1: Bueno, cultura.
2: Sobretot
4: el jovent no sé si vol, però...
0: Jovent.
4: Bueno, avui t'he de dir que l'altre dia vam fotre canya.
0: Una orquestra.
4: L'altre dia vam fotre canya amb la camisa, però avui vas elegant com una mala cosa, eh? Avui m'agrades.
2: Avui sembles un àrbitre.
4: Sí, o si vas a jugar...
0: Sí, sembla un àrbitre d'aquests de bàsquet, de l'americà.
4: Oh, és veritat! Tens aquest rotllo, eh?
0: Sí. Molt bé, clar, més. Cada dia em trobeu un ofici.
2: Aquestes coses.
0: Està bé. Avui, àrbitre de bàsquet americà.
2: És que t'hem d'explicar, si no, no tindrem temps de fer la sorpresa.
0: Mira,
2: en els últims minuts del programa, que queden 10...
0: Serà boníssima, la sorpresa.
1: Fliparàs, xaval.
2: Hem decidit que tu i l'Estadella baixeu al carrer, perquè tu ahir defensaves molt els petards, els coets. Doncs hem decidit acabar el programa encenent una traca al vell mig de la Diagonal. Tu i l'Estadella.
0: Però jo no l'encendré.
2: Lo vamos a petar, i tant.
0: No, jo no l'encendré.
2: Bueno, si no, que t'ajudi l'Estadella.
0: Perquè no, jo no encenc petards.
2: Estadella, li encens tu?
6: Jo l'encenc, espera, que estic preparant el quarto, espera.
1: Bueno, mentre us prepareu, recordem que ahir el Toni Clapés es va enfadar molt amb nosaltres.
0: Clar, perquè ell perquè sou uns antics.
1: Segons ell, és ara que reparteix el carnet
0: escolta,
1: de modern.
0: Això és...
2: Això és una traca.
0: Va, molt bé.
2: Una traca mano armada.
1: No, són vàries traques.
0: Sí, bueno, doncs l'encendrà l'Estadella. A veure, va.
1: Vinga, el Clapés es posa els auriculars amb l'Estadella, agafen el quantum, baixen cap a baix. Vinga. I mentrestant recordem què va dir ahir exactament Toni Clapés.
0: Sí, heu fet una crítica us molt
2: deixem la traca.
0: Petards i tal, us he vist molt crítics, perquè teniu gos. Tu tens gos i tal.
1: No, jo no tinc gos, eh?
0: No, és igual. Jo estic molt gossos, Jo estic a favor dels petards.
1: Fas una pinta que t'agrada tirar petards.
0: No, i a mi no m'agrada tirar petards, però jo mantinc les tradicions. Si la Revetlla de Sant Joan es tiren petards i es tiren coets. Si es fan fogueres, es fan fogueres. Perquè entre que un li molesten els petards,
1: i que tornin els
0: a l'altre li molesten a no sé què, a l'altre les fogueres compta que fan calor,
4: però limitat.
0: Ah,
4: no, no, 3 setmanes abans tirant-me petards.
0: Jo estic d'acord. 3 setmanes, però tu no... Vosaltres, perdoneu, són les noves generacions. Tu saps el que era abans? La Revetlla de Sant Joan. 2 o 3 setmanes abans ja es llançava un grapat de petards, si no se'n sent ni un
4: tens
0: de petards.
4: Tens la nostàlgia de la guerra.
0: Esteu carregats. Però quina guerra? Idiota, si no he viscut cap guerra.
4: Tu vols el pum-pum-pam-pam. Tu vols el pum-pum-pam-pam.
0: Doncs els que som dels boomers hem viscut el que és, venga, els petards, els coets, les traques, les d'això amb dinamita.
1: La transició.
0: Un petard...
7: Els gossos d'abans no els hi molestaven.
0: No els hi molestaven.
1: I des de quan les dones
7: poden
1: pintar?
7: Igual que no hi ha navis celíacs, és el mateix.
0: Som uns retrògrads i som uns antics, ja us ho diré.
4: Ho diu el cambrer.
1: Espai patrocinat per Boomerland.
0: Va, sortiu d'aquí, que aneu de moderns i sou els més retrògrads, i és més, sou els que votareu a Vox. Vosaltres tres.
4: Però què dius
0: vosaltres
4: tu ara? Què dius
0: tu ara? De Vox, retrògrads.
4: Va, va.
0: Amb vosaltè torna el feixisme. Va, amb vostè, amb vosaltres.
4: No, posa'ls tres tallats i calli vostè, senyor.
0: Et diré més, feixistes, que sou uns feixistes.
4: Tres tallats, vinga.
0: Feixistes.
4: Posa'm tres tallats.
0: Ai, no, els petards no, les fogueres tampoc.
4: Et pagarem amb pessetes.
0: Franquistes, feixistes.
4: Això tu.
0: Nazis, que sou uns nazis.
4: Tu vas.
0: Marxeu, retrògrads.
2: Ahir ens va dir Toni Clapés feixistes nazis per dir que potser de vegades no cal accedir-nos amb els petards. Doncs bé, aquest matí ens hem llevat amb en Basté, que ens defensava una mica, tampoc molt, però una mica.
8: Avui és un dia de festa. Alguns considerem, els que som els grinch de la Revetlla, considerem que conjuntament amb la nit de Cap d'Any són dues nits que es podríem estalviar, però en fi, això som els grinch, eh? Que som una secta també, els que som anti-nits de Revetlla, per molts motius, però és igual, no vindré... Perquè després el Clapés ahir va dir una cosa que clar, és la seva versió dels fets, que és que ve ell, que ens queixem els dels gossos i tal, és veritat, ens queixem. Però no només els gossos, però té raó, és a dir, la seva perspectiva. Són tradicions, i les tradicions estan fetes per... Hi ha gent que ens agrada més o menys les tradicions, a mi no, aquesta no m'agrada. Dit això, sí que el que s'ha de demanar és molta prudència.
2: Prudència és el que hem de demanar ara mateix, perquè en Guillem Estadella i en Toni Clapés ja són al carrer. Guillem, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal, com esteu?
2: Bravo,
4: bravo. Des del als peus de Francis Macy's. Bueno, som a darrere de l'edifici Diagonal, no?
2: Ben fet. Veig que flatarem un bus capitanejat per Jordi Basté i tots els seus acòlics, entre ells els amics del Foraster, un bus cap a un monestir, no?
4: No, home, no.
1: Ai, ojalà, Toni.
2: Sí, no. Aneu al monestir de... Bueno, tu, Balbo, tens complicat, anava a dir de Poblet, però allà només volen monjos.
4: Clar, potser...
1: És que masclisme tot arreu, Toni.
2: Sí, exacte, no sí. És que no et deixaria clar, estava buscant un mic, un monestir mix, però
1: bueno, què hem de fer aquí? El Vallbona de les Monges.
2: Ah, doncs aquest.
4: Allà,
1: sí. Cap allà aniré.
2: Us, així ens us podeu tancar ara. Avui i no sortir fins no, al no.
1: Fins al dia 2 de gener.
4: Però donarem Toni, el tret de sortida.
2: Què passa?
0: Toni, si tu ets tan pro Sant Joan, crec que aquesta traca l'has d'encendre tu.
2: Però jo no la sé, jo l'encendré, però dir, no, això què és? És
4: que, a veure, digues, un moment, això... perquè tenim una mica de llum la traca. Veure, perquè el que, o sigui, tenim no, una traca que...
1: Jo t'ho explico, o sigui, és que no podies comprar només una de sola, anar en packs. Llavors ara tens però, una Alba, per ara i després per tu jugar a casa.
4: Alba, t'havien demanat una traca gran, ens has portat traques d'americanos petites.
1: Bueno, perquè...
4: Alba, no, jo amb aquesta traca, què vol... és una traqueta això?
1: Bueno, perquè era simbòlic, lo d'avui. No, perquè m'ha dit, tengo la valenciana. I la valenciana, nen, que potser fotem a terra l'edifici.
2: Però,
1: jo no sé de petardos, perquè m'he hagut d'encarregar jo d'això.
2: Però, clar, bueno, no, o sigui, aneu a comprar, no sabeu què compreu,
4: correcte.
2: Realment.
4: Que jo havia de dinar,
2: sí, Toni. És la incompetència, però al màxim. I després, aquí no hi ha metge.
4: No? Aquí no hi ha metge, no.
2: On està?
4: Però...
2: I estem en un racó, per cert, que fot una pudor.
4: Ah, sí, a Pipi, espera.
2: A Pipi,
4: espera,
2: que
4: moment,
2: ja podem anar... Anem allà. Anem
0: allà. Que no hi hagi gossos a prop, eh?
2: Va, a veure. No pateixis. A veure, els gossos els hi encanta.
1: Espera, i compte les mans.
2: Sí, compte.
4: A veure, mira.
2: Hòstia, de veritat. Sembleu tietes. Per favor.
4: Aquest jo estic amb tu ara.
2: Home,
4: jo crec que hem de cremar-ho tots.
2: Compte les mans, compte ara. No sé què.
4: A veure, fotem-nos
2: aquí. Anem aquí, aquí, on estan els contenidors aquests.
4: Però on vols els contenidors?
1: Cremaràs ara un contenidor?
4: Però on vols anar el contenidor?
2: Home, per allà, no? Que
4: on
2: que sou? Sonia una mica.
4: Ah, jo estem per sota aquí. Jo volia fer a prop perquè se'ns...
2: Bueno, si vols enderrocar la Torre Godó, no, perquè... la Torre Barcelona, vale.
4: Ens sentim des de la planta 3.
2: Ah, vale, clar, vale. Doncs vale, pues vinga, aquí, va. Vinga, davant del sushi cookie aquest.
0: Gent que estigui a la redacció ara mateix se'n tira la traca per la finestra.
2: Però, perdona, no hi ha metge.
4: No, un moment.
2: Com ho vols encendre, això?
4: Això sí que és veritat, Alba, que no sé quins petardos has comprat.
1: No, una mica, la senyora m'ha dit que hi havia metge.
4: Ah, mira, ja està, s'ha d'obrir. Espera. Ah, mira, ja està, ja ho tenim.
2: Vale, pues ja està.
4: Ui, espera, se m'estan caient aquí, espera.
2: Vale, espera-te.
4: Espera, aguanta, Arnau, espera, que tenim aquí l'Arnau.
0: Quin parell per encendre això, eh?
2: Vale. No, quin parell no. És que no, aquestes coses es preparen.
4: Sí, això sí que és veritat que aquí...
2: Clar, és que no heu preparat res. He d'estar buscant jo la metge.
4: Vale, tenim una traca, espera, eh? A veure.
2: Vinga.
4: La vols encendre tu?
2: Sí, ja l'encendré jo. Però hem de sortir cagant llets,
4: Hem de sortir corrent i a part tu i jo estem però connectats amb el Quantum, vull dir que hem d'anar a la mateixa direcció,
2: però cap a on?
4: Que sortim cap allà. Vull dir, clar, és que anem connectats amb el mateix trasto.
2: Espera, que passa d'aquí. Mira, el Fernando Polo ja ens avisa i s'amaga.
4: Ah, però tu fot-li, sense por. Espera, atenció, que anem a tirar un petardo! A veure, Vinga, prepara't o no, Toni?
2: Un moment. No, és que no... Ara.
4: Sí, vinga, va, fot-li.
2: Estic en operari. Vale. 3.
0: Ai.
2: 2.
1: Ai.
4: Toni, no, espera un moment, a veure.
2: Però perdona, és que fa vent i aleshores no s'encén.
1: Hosti, Toni, potser tu que ets costa molt, trobo, per ser tan defensor de Sant Joan.
2: Perdoneu un moment.
4: No ho tires al costat del vidre.
2: Vosaltres s'arriba a muntar l'operatiu de les Olimpiades
4: no.
2: I ni s'inauguren.
4: Ni per al Caer de Sardim. A veure.
2: Bueno, els d'Al-Qaeda també van muntar allò
4: I no
2: els hi va anar bé.
0: Van a mitges.
1: L'important és participar.
2: Cap allà, cap a l'esquerra.
4: Hem de sortir cap a l'esquerra, sí, verà.
1: A veure.
2: Ara.
4: Corre! A veure! Ai, cuidado! Ale!
2: Molt fluixeta,
1: Com que fluixeta?
2: Molt fluixeta.
1: Escolta,
2: fluixeta?
1: Molt digne, ha sigut això.
0: Està molt bé, està molt bé, realment.
4: El què?
0: Guillem.
4: Espera, que diu un senyor. Què passa? Què tal? Ara fuig. Què tal, tot bé o no?
9: Bé.
4: A veure, no t'ha agradat el petardo? Estem aquí celebrant.
9: No, sí, m'agraden els petardos.
2: Ah, molt bé. Veus, és del meu, sí, senyor.
4: Ara.
2: Sí, senyor. Bona revetlla.
4: Bona revetlla.
0: Guillem, no has dit que n'hi havia més?
4: Hi ha més? Vols tirar una altra?
0: Vinga, i així arribem a les 4 ja amb petardos.
4: Vinga. Espera,
1: Ha sonat molt fort, en antena.
0: No, ha sonat bé,
2: Ah, sí? Val, vinga.
1: Sí, ha quedat molt bé, molt digne.
4: Aquí hi ha nens.
2: Mira, aquí hi ha canalla ja que els hi ha agradat.
4: Voleu tirar també petardos vosaltres? Vinga, com us dieu? A veure, Cookies, com esteu? Sou molt joves vosaltres, què tal?
10: Hola.
4: Què passa? Vas borratxo ja o què?
2: Què li passa?
4: La gent jove ja va... Però què us passa?
2: Ja van...
4: Van borratxos,
2: sí, eh? Sí, ja van...
4: Què us passa?
2: No parla. Estan impactats. Estan impactats.
1: També té a veure amb un petardo, això.
4: Vale. A veure, vinga, fot-li tu, Toni, a veure, eh? Vinga, va. Atenció,
2: a més,
4: eh?
2: Perdona, eh? O sigui...
4: No, és el de color verd. Ah, mira, ara, molt bé, molt
2: això,
4: bé.
2: Ara això tindrà un altre... Ui, venga. Espera't.
4: Això, no, és l'altre costat, Toni, és l'altre.
2: Recordem això. Que estem tirant una traca al carrer, al costat de la ràdio, amb el Guillem i el Toni.
9: No, aquí no és, eh?
4: Sí, és això de color verd, no?
2: Segur?
4: Sí.
9: Sí.
2: Ai, cuidao!
9: Corre!
2: Toma!
4: Ara què?
2: Això és la Revetlla, això és Sant Joan.
4: Jo vull cremar-ho tot!
2: Vinga!
4: Ara!
1: Tot
4: ara
1: anem a... Feliç amb
4: ara on anem,
1: gran,
4: Toni?
2: Ara, jo hauria d'anar a fer el programa.
4: Clar que sí,
2: que
4: són les 4.
2: Ho deixem aquí.
9: Aquest ha agafat un subidor.
4: Jo tinc una adrenalina, nen, ara.
2: Veus? L'estadella està a tope.
4: Ui, mare meva. Contenidors.
2: I està tothom sortint. Tothom.
4: Mira, tenim aquí els nois. Sí. Un aplaudiment per vosaltres.
2: Sí, dic... No, són muts, són de la... Són mims. Són nens mims.
4: Van borratxos.
2: Són de l'escola del tricicle. Són nens mims.
4: Nens mims.
2: És un concepte nou d'infància, el nen mim.
4: Total.
2: Per la ràdio és fatal, això, eh? Nen mims, sí, sí.
9: El mim a la ràdio no funciona.
2: Sí, sí, nens mims.
4: Tenim quatre adolescents al nostre voltant mirant-nos.
2: Sí, sí, sí.
4: Molt bé, molt bé. Bueno, doncs tot... ja hem saldat una mica el deute.
2: Ja està, bueno. Moltes gràcies. M'ha fet molta il·lo, molta il·lo.
1: Molt bé, tot sigui per
2: fer-te feliç. Gran
4: estadella.
10: Taloners, els que van abans del clapés.
11: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
12: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Vingut.es. Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Maria, els tens?
17: Oh, fa un any que els preparo.
16: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
17: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
16: O sigui, ja bufo.
17: Bufa! Bufa!
18: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
21: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisur.
23: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
24: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la Colla Vella i la Colla Jove, els Xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la Revetlla, un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
23: El dimecres 24 de juny a 3:15 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: RAC1.
23: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
5: Va, a punt de robar, som el triple de Claiborne! Triple.
23: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C. Escòcia-Brasil i Marroc-Haití. Amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
3: RAC1. Tots som un milió. It's showtime.

0: Congrés dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que li agradaria fer les mencions publicitàries amb la mateixa seguretat que José María García.
1: Vive con Movistar Activa el acontecimiento musical del año, la nueva gira de Alejandro Sanz. Un recorrido espectacular por 20 ciudades españolas que no se olvidará. Solo con Movistar Activa. Acontecimiento musical con Movistar y Alejandro Sanz y Onda Cero.
0: Toni Clapés.
2: Bona tarda. Molt bona tarda, abans de res, que tingueu una molt bona revetlla de Sant Joan, i allò que es diu en aquests casos, tingueu prudència i seny, bàsicament seny. Toma! Montse Llussà, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Espero i us desitjo a tots una revetlla més encertada que José María García amb la promoció musical de... Ho escoltàvem fa un moment, Alejandro Sanz.
3: Jo el que espero és que enguany sentim el tall del Senyor dels Dits. Està previst?
2: Home, i tant. Vale. És un clàssic. I penseu que si perdeu un o dos dits, no passa absolutament res.
4: Yo tengo dos familiares que por petardos le faltan dos dedos. Y no pasa nada.
2: No passa nada.
3: Ja està.
2: Senyor Virgili, bona tarda. De moment amb tots els dits complerts.
5: Sí, però he trobat a faltar el tro final, el pet gros, perquè heu fet unes traquetes...
2: Escolti, jo no els
5: que
2: he
5: no
2: comprat.
5: Eren ni valencians.
2: Els ha comprat l'Alba Sagarra, que no sap ni el que ha comprat. És que és gent no. Jove petó. És el que vinc dient.
5: I el tro que aquí hauria fet...
2: Aquest, per exemple, aquest.
5: Això, a veure, torna-hi.
2: Toma.
5: Això hauria retronat per tot... tot.
2: L'Alba Segarra ha anat a comprar traques i ha comprat
5: quatre piuletes.
2: Aquestes.
5: Va.
2: Volíem generar un forat a la discoteca que tenim davant del grup Godó, que és de gent que són de la taverna de la Guerra de les Galàxies, sí. però que no van passar el càsting, no. Per cert, que s'han quedat fora, però no ha fet el seu efecte.
5: Vaja.
2: 4 de la tarda, 9 minuts. Avui, senyor Virgili, sí, com Sant és Joan. Tradicional, Míriam Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, home.
2: Avui...
3: Esperant amb il·lusió...
2: Ara, avui
3: aquest
2: Míriam...
3: Aquest cap d'inici, sisplau.
2: Home, avui arriba la tradicional flama del Canigó.
3: Què dius ara?
2: Un aplaudiment. Bravo.

0: No podíem deixar passar aquesta jornada.
1: No trepitgis, no trepitgis.
2: La flama del Canigó.
3: És un símbol de Sant Joan i és arribant els països catalans. Arriba la flama del Canigó. La matinada del 22 al 23 de juny, la flama del Canigó es renova al cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels països catalans.
0: Aquest home, trobo que cada any s'ofega, no? Està més perjudicat.
3: Cada bifurcació, correspondència flama del Canigó.
0: Sí, què té a veure, això?
3: Celebra San Juan con petardos Terax. Compra los mejores cohetes de importación. Cohetes iraníes para que pete todo. Por cada lote de regalo, una coca de fruta y una coca de Medellín. Arriba la flama del Canigó. Ha llegado.
4: Montañas del Canigó, tots tres
0: preciós. Ja van, però ja han arribat al Parlament i s'escampa per...
5: Això el té a l'última hora, la té la Míriam Díaz.
0: Preciós.
6: Hola. Ja és el Parlament, eh? Des del migdia. Sí, l'ha rebut el president Josep Rull.
0: Sisplau, aquest home del megàfon.
5: És que s'ofega. S'ha fet gran, amb aquests anys.
0: Que vagi acabant, perquè això no hi ha qui ho aguanti.
3: Ha llegado el chatarrero. Ya está aquí el chatarrero. Recogemos neveras, vapers, lavadoras, pisoñés, calentadores, cabezas decapitadas por ventiladores de techo, cobre, aluminio, potasio, hierro, zinc, plomo. Arriba la flama del Canigó. Y hasta aquí el camión bazar. Recargamos con gas su viejo mechero, pistola, kalashnikov, para que sigan los tiroteos, la nueva tradición catalana. Recarga completa, 1 euro. Aproveche nuestras ofertas. Dos raquetas eléctricas, cazamosquitos y de regalo un collar de zapatero. Todo en el bazar camión del Circo Fantasía Universal. Arriba la flama del Canigó.
0: A veure, arriba no, que ja ha arribat, Míriam.
1: Ja ha arribat.
3: És el símbol de Sant Joan i és armant els països catalans.
0: Que ja ha arribat la flama.
3: Atenció, les abra la llama. Ha llegat el Circo Fantasía con Pucci, primo tercero de un hijo no reconocido de la familia Aragón. Carpa climatizada a 180 grados. Circo Fantasía con Pucci, primo tercero del hijo no reconocido de la familia Aragón. Arriba la flama del Canigó.
0: Que no arriba, que ja ha arribat.
3: Ja ha arribat la flama ara del Maricó. Recoge tu flyer para el Pride 2026 con la flama del Maricó. Llega el camión del colchón. Cambiamos su viejo colchón de lama por uno de viscoelástica con aloe vera para que sude como un cerdo con pies de porcina. Pruebe el colchón de turrón blando. Duerma, hidrate su cuerpo con aceite y coma todo en un colchón. Arriba la flama del Canigó.
0: Ja ha arribat. A veure, que té...
3: com un turrón.
0: Té el recorregut a Míriam Díaz, on tenim la flama del Canigó i cap on va.
1: A veure, per la gent que sigui a Barcelona, us hem de dir també el recorregut. Sortirà a les 5 des del Camp Nou fins a plaça Sant Jaume.
3: Correspondència L7, Reina Elisenda.
1: I allà, ballada de sardanes, tindrem la festa de rebuda amb l'Àliga, els capgrossos macers i els gegants de la ciutat. Preciós. I a les 6, en principi, Preciós. Arribarà la flama a la plaça Sant Jaume i l'encesa del pavater. I després hi haurà el repartiment de la flama, recordem-ho, sí, ja per totes les fogueres de la ciutat.
0: Bé, la flama del Canigó, que encendrà, com diu Míriam Díaz, unes 3.000 fogueres a tota Catalunya. Segurament molts que ara ens esteu escoltant del coig camí de la vostra revella particular. Míriam, una tarda que no passi com ja va passar en el seu dia fa un grapat d'anys, que molts van haver de menjar-se la coca al cotxe.
1: Mira, una d'elles aquí present, la coca al cotxe, i quan vaig arribar al sopar fred. Doncs, vull dir, al revés, vaig començar al revés de tothom.
0: Per tant, a veure, anem a saber com està a hores d'ara aquesta operació Coca de Sant Joan, aquesta operació revetlla, en aquest dimarts, dia 23 de juny.
1: Sí, perquè és una de les tardes de l'any amb més moviments a la carretera. 490.000 cotxes que estan o han sortit o estan sortint o sortiran d'aquí una estona.
2: 490.000, no queda ni el dimoni,
1: Sí, a més que en van marxar 600.000.
0: Doncs si no queda ni el dimoni, no s'encendran ni les traques ni les fogueres.
7: Però jo em pensava que els que havien marxat ja havien marxat.
2: Allò, zas, zas. Ho has fet, zas, en un moment,
1: Doncs això, davant aquest moviment de cotxes, senyor Marcelí, hem de dir que hi ha hagut unes mesures que ha pres trànsit per intentar que no hi hagi tant de col·lapse.
2: Sí.
1: Per exemple, restringir la circulació de camions per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i per la resta de vehicles des de les 5 i 3 quarts d'hora fins les 10 de la nit.
2: Sí.
1: No es podrà anar a més de 80 per hora a diferents vies, com la C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, i l'AP7 entre el Papiol i Martorell.
2: Perdoneu un segon, 80 km per hora, i això fins i tot trobo massa ràpid. El problema és que conduïu com a mojos, tots vinga, sortir, tots voleu córrer massa, aquest és el problema que hi ha. Fa falta anar a 80 per l'autopista. Jo sempre anava tranquil·lament 50, 60...
7: Pel carril del mig.
2: Pel carril del mig, perquè d'aquesta manera no fas cues.
7: Vas amb els bambins. No fas cua vostè, els del darrere seu, sí.
2: Vas amb els bambins encesos.
7: Els warnings.
2: Exacte.
0: I vaig a dir una cosa, no hi ha gent que generi... O sigui, no hi ha gent, quan condueixes, que generi pitjor humor i que si poguessis amb uns autos locos dispararies... o sigui, dispararies un míssil al tio de davant, que va al carril del mig a què li dic, no 80, 80 a 100, quan dius l'autopista i a totes les altres carreteres està per circular per la dreta, i quan has d'avançar utilitzes el carril del mig o el de l'esquerra. No pel mig.
2: No,
0: a veure si us ho poseu al cap, entre ells vostè.
2: Aquesta mania de fer anar
0: tothom per la dreta. No és una mania.
2: Els camions van tots per l'esquerra.
0: No, els camions van per la dreta. I quan avancen van pel mig o per l'esquerra.
2: Jo només et dic una cosa.
7: És el diablo sobre ruedas, a vegades, que el tens enganxat darrere.
2: Home, sí. I jo vaig... Tu em veus des de lluny, amb els pambins.
7: Sí, no, però és que els warnings es posen quan tens un problema i t'atures a la
2: 40-50,
7: carretera.
2: 40-50,
0: és que 40-50 provoca un accident. Perquè
2: no, perquè tu em veus de lluny, ja!
7: No pot anar per l'autopista en aquesta velocitat.
2: Tu aleshores tens la possibilitat d'anar cap a l'esquerra, pel carril de l'esquerra, o cap al carril de la
7: dreta.
0: No, és que per la dreta no es pot avançar. A veure,
2: és que no avances.
0: Per la dreta no es pot avançar.
2: Tu vas per la dreta. Tu vas per la dreta, una altra cosa és que vagis com un boig.
0: Mira, el que em fa més ràbia és gent com vostè que a sobre volen tenir la raó. Pel carril del mig, hauria, a banda que està multat i que està prohibit...
2: Està multat des de quan?
0: Home, des de fa molt de temps. Els Mossos d'Esquadra haurien de ser encara més punitius en aquest sentit, perquè provoquen accidents.
2: Sí,
0: vostè, entre d'altres, provoca accidents.
7: Sabeu quina és la velocitat mínima per anar cotxes i motos per l'autopista? Quan diria?
2: Mínim. 20-25.
7: Per l'amor, Míriam.
2: Màxim 30.
1: 90.
7: 90. Senyor Vicenç, vull dir-te un poc.
8: Jo què sé.
7: 60. Mínim.
2: Alguna vegada hi he arribat i tot.
7: Camions i furgonetes, 45, mínim.
2: Alguna vegada hi he arribat a 60, Doncs és moment de...
7: Apretant fora, Quan avança.
1: Va, anem a veure com està la situació ara mateix, que ens consta que ja comença a ser una mica densa. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
8: Què tal? Molt bona tarda. Doncs sí, com era d'esperar, estem en plena operació sortida de Revetlla de Sant Joan, segurament una de les més complicades de l'any. Això es nota en aquesta xarxa viària i sobretot el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, hem de dir que les dues rondes van molt plenes. És el cas d'aquesta ronda de dalt amb aturades gairebé de punta a punta, des d'Esplugues de Llobregat fins a Valldaura, en sentit Besòs, la ronda de dalt, per exemple, amb retencions molt importants. Fem-ho per ordre. Primer, vies que ens porten des de Barcelona cap al Maresme. Hi ha cua a la B20, al túnel de Montgat, per enllaçar amb l'autopista C32, i ja que aquesta C32 presenta trams d'aturades, com a mínim entre Alella, Mataró, són trams de retencions, perquè són molts quilòmetres, però déu-n'hi-do, s'ha carregat molt ràpidament l'autopista del Maresme ben bé fins a Mataró, sempre en sentit nord, evidentment. També en sentit nord tenim l'autopista AP7, és una altra via amb molt volum de trànsit, uns 9 quilòmetres ben bons entre Santa Perpètua i Montmeló. Això al tronc central de l'AP7, sentit nord, sentit Girona. Mirem ara les vies que ens porten cap al sud. No deixem l'autopista AP7, va una mica millor, però sí que hi ha aturades, sobretot el tram de Castellbisbal, uns 2-3 quilòmetres sentit Tarragona, i també tenim complicada la sortida de Barcelona per aquest extrem sud. És el cas de la C32 amb retencions ja deixant la ronda, la zona d'Hospitalet fins a Sant Boi de Llobregat. També la B23, la que surt de la Diagonal, aturades entre Esplugues i Sant Joan d'Espí, 2-3 quilòmetres, o també l'autovia A2, amb retencions per sortir de Barcelona des de Cornellà fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, això, tenim aquesta àrea metropolitana de Barcelona de sortida molt plena, també les rondes, sobretot el tram nord de l'AP7 i aquesta autopista de Maresme, que també s'ha carregat molt ràpidament, sempre en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, com podeu comprovar, sí que parlem de problemes, evidentment, a la xarxa viària catalana.
0: Ah, no, esclar, voleu marxar de casa, voleu sortir de casa...
9: No, marxar de casa, no és que volem...
0: Sembla que a casa us hagi de caure el cap... Doncs vinga, tots a córrer allà, tots atapeïts, que no s'hi cap, i llavors a les platges tampoc no s'hi cap, als restaurants no s'hi cap. Quedeu-vos a casa i estareu tranquils.
6: Però a casa ja estem cada dia.
7: O podem aprofitar
6: el dia festiu. Li agrada anar a la platja, celebrar la platja amb la coca.
0: O sigui, la gent treballa com a bojos per tenir una hipoteca o per pagar un lloguer i després no es volen quedar a casa. Tots, vinga, sortim.
7: Per això treballem també, per poder tenir un dia, no?
0: Gaudir
7: de la vida.
0: No estàs treballant.
7: Què diu vostè?
0: Si estàs aquí treballant, per què no pots quedar a casa? Queda't a casa, que són vacances a casa. Va, les cases són unes vacances.
7: Per vostè?
0: A tots a fora, home. Tots a córrer i a gastar, perquè ara l'IVA és barat de les benzines, però a partir del 30 ja han dit que tornaran a pujar les IVAs. A gastar! Vinga, tots! Vinga, un darrere l'altre, vinga! Ala, vinga! A tapar carreteres! A gastar benzina, vinga! Que l'estrecho de Ormuz està abierto, adelante! Vamos a gastar benzina hasta que nos salga por las orejas! Hombre.
6: Va, a la Revetlla d'aquest any que ve marcada per, com dèiem, aquesta onada de calor i el gran risc d'incendis, és una situació, ara ens ho dirà Martí, que no es veia des de feia 23 anys, i a més de mig miler de municipis en risc alt o molt alt d'incendis, només se'n salven la Costa Brava i el nord de Catalunya.
0: Si et quedessis a casa no hi hauria perill d'incendis.
10: Nosaltres farem la Revetlla junts.
6: Va, el govern demana especial precaució i recorda que no es poden llançar petards ni fer fogueres més enllà dels llocs habilitats. Així ho recordava la consellera portaveu Sílvia Paneque.
11: Dels municipis que estan activats en el pla Alfa 3, sí. No es pot, perquè la gent ens entengui, ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Yeah. Per tant, és la línia és diguéssim, meridianament clara. Si no està autoritzat, no es pot fer.
0: Fixa-te, la senyora Paneque, sóc que ens ho explica.
9: Paneque, no li digui Paneque, perquè es diu Paneque.
6: Sí, és que això quedarà en el subconscient de la gent i al final tothom li dirà...
9: Aquests missatges, per això, s'haurien de fer... en català, cosa que està molt bé, en castellà, en anglès i, si m'apures, en francès. No, en francès, perquè pel que fa a moltes zones turístiques, sobretot el que és Costa Brava, jo crec que hi ha més francesos i holandesos que no catalans. Catalans estan en vies d'extinció. Sí.
0: Però que no hi ha costa, França.
9: No, el que passa que el país s'ha empobrit tant que els que poden comprar són els estrangers, no els catalans. Aquest és el dibuix. Per tant, amb ells que els hi explica... És clar, si només aquest tipus d'instruccions sempre la rebem els mateixos. Aquest és el quid de la qüestió.
1: Per això potser molts ajuntaments han decidit directament suspendre les fogueres per avui. Per exemple, molts municipis de Lleida, com la Pobla de Cérvoles, Vallbona de les Monges, Artesa de Segre...
2: Artesa.
1: Municipis, per exemple...
9: A part d'anar repetint la localitat, hi vol aportar alguna cosa?
12: A la Pobla de Cérvoles hi ha una casa colònies.
7: Mira.
12: I un camp de futbol.
9: No, home, si ens posem en aquest punt, Cérvoles és un excel·lent vi que fan en aquesta població.
12: I fan mel.
9: Pues mira,
2: i a Vallbona de les Monges, aquest monestir és preciós.
7: Ah, sí, jo hi he estat, que hi ha un balneari, també.
2: Digne de visita.
9: A veure, mis vacaciones. Per què no us espereu l'1 de setembre?
10: Jo
9: veniu amb un bloc amb les meves vacances i m'expliqueu les vostres localitats. A mi què m'importa?
10: Un balneari vaig agafar berrugues.
2: Fa molts anys que no hi he anat.
1: Per exemple, Bigues i Riells del Fai, la Garriga o el Figaró, per la seva orografia.
9: Silenci.
1: Doncs, per exemple, avui no hi sonaran pirotècnia, no es tiraran petards.
9: Ja m'agradarà veure.
1: Perquè...
9: La gent, per una orella i el petardo per un altre li surt.
1: Perquè, clar, estan a menys de 500 metres de massa forestal i, per tant, no
9: ja m'agradarà veure-ho.
1: Però he de dir que hi ha municipis que directament han prohibit els petards. Decisió polèmica, per exemple, Castellnou de Bages, el seu alcalde, David Canyador, ha explicat a RAC1 que no es volen endur un ensurt.
13: El fet de no tenir un guàrdia municipal o un agent cívic a aquestes hores de la nit i que estem totalment rodejats de natura... Com que no ho podem controlar, doncs hem decidit doncs, prohibir-ho. Te sap greu per la canalleta que no podem tirar els petards?
10: Este pueblo no se puede ir. Ay, no encenga petardo, no la foguera. Ay, cuidado, las luces, que si no la vieja se deslumbra. Venga, hombre, penso que es un pueblo para vivir o para morirse ahí.
1: Perdona, no només pobles, tenim...
10: Cuidado, no enxega el coche según qué hora, que puede haber un gato que se le esterrufa la cua.
7: Tu que tens una nena hauries de saber-ho, això. Hi ha coses que són perilloses.
10: Si mi niña se pone los petardos en la boca y lo encendemos...
2: Ah,
10: y abre,
2: sí?
10: Claro, y abre la boca justo antes de que exploten y los tira al suelo. Como si fueran puro y hacemos vídeos.
7: No
10: tengo
7: mai un accident ni res.
10: Bueno, si le falta una uñita...
1: Ah, por favor. Va, no només a pobles, perquè ciutats tan importants com, per exemple, Castelldefels, directament han prohibit la venda de petards.
10: Ai,
1: els veïns de Castelldefels, si volen petards, han d'anar...
9: A part de Txelo, parada viu molta més
12: gent. Però Txelo vive delante del mar,
9: Tiene
12: una perra que se llama Magui.
9: Vale, pues em sembla fantàstic,
1: En canvi...
9: Molts hi hem estiuejat o hem tingut relació amb Castelldefels.
12: Lorenzo Quinn.
7: Lorenzo Quinn, també.
12: Lorenzo Quinn vive ahí.
2: Magui te quiere ayudar a sortir de l'anunci.
9: Qui ara?
12: Lorenzo Quinn.
2: Magui te quiere ayudar.
9: Però què té a veure ara Magui?
2: No diu que la perra es diu Magui, com el caldo.
9: Magui. De veritat,
7: Magui.
9: Aneu a la Revetlla i foteu-vos una traca al cul. Va, vinga.
1: En canvi, Barcelona es mantenen les revetlles amb les fogueres, la tradició de celebrar-ho a la platja.
9: No, si al final és que és el que diu el senyor Virgili.
2: Sí.
9: Si vols celebrar la Revetlla, vols tirar petards, si vols anar de fogueres, queda't a Barcelona.
2: Sí, sí.
9: Perquè tot està pavimentat.
7: Van fogueres als barris, eh?
9: Sí, sí. I tant.
2: Home.
9: I a més d'un veí putaries a la foguera.
1: Va, és més, aquest any m'ha cridat l'atenció que per primer cop hi haurà una revetlla vespreig, això que s'ha posat tant de moda, ha començat a les 4 de la tarda a la platja de Sant Miquel.
9: Que la fa l'Albert Malla.
12: Ai, que meravella.
9: L'Albert Malla és l'especialista.
7: Que posa música dels 80.
9: Home, amb el vespreig,
12: els
9: diumenges, amb el cocodrilo, tanca una discoteca per fer l'espreig el diumenge, que veus tot de gent... De la nostra generació.
12: Jo vaig allà,
9: allà ballant, deixant-se anar.
12: Oi, i hi ha tomate, però tomate
9: frito. No, i tant que hi ha tomate. Mira, toma.
7: Mira.
9: Bueno, i d'altres músiques que posa l'Albert.
7: Posa una selecció musical.
1: Doncs mira, hi ha molta gent que l'ha volgut ja començar a les 4 i aquesta acaba a les 10 per poder empalmar amb una altra, amb la teva pròpia revetlla, amb un castell de focs.
10: Soc el Gonzalo Bernardo.
9: Què tal, Gonzalo? Bona revetlla.
10: No, bona revetlla, no. No. No suporto la revetlla, i menys aquest any. Jo t'explico. Demà quin sant és? Santa Rata. Sant Joan García, el traïdor de l'Espanyol. I a més, el Sant Joan i la revetlla és horrorós. Jo odio els petardos. I escolta, vas pel carrer i passa això que vaig explicar.
14: Jo, com a anècdota, no m'he comprat mai un petardo. És que no l'he trobat mai cap gràcia al soroll que fa, al contrari. I sobretot això, tu vas tranquil·lament pel carrer i un graciós fa...
7: No, a mi això també ara...
2: És que és el pànic.
10: Per no parlar de la festa de Revetlla. Tu lligaves? Perquè jo, bah, era horrorós.
14: Per jo, mi és jo, un dels dies més horribles de l'any. No, de fet, has de divertir-te, sí o sí, i que sobretot, quan ets jove, tens moltes esperances. Sí. Que sigui un gran dia, que passin si coses molt bones,
15: dona, no?
14: I mai passa absolutament res. Acabes el dia pitjor que el comença.
15: Que ve el trauma.
14: No, no, no, mai res. Re.
15: Però és que estadísticament...
14: Al final, estic parlant, evidentment...
15: No estic al final perquè...
14: Quan tenia 18, 20, 23, 24 anys, al final ja les expectatives eren dolentes, era millor que em quedi a casa, no?
10: Va, escolta, al final, Vladimir...
7: Però si tu no vas lligar, no tens per què dir que Sant Joan, eh?
10: No et menjava ni un rojo.
0: Vaig a dir una cosa...
10: I mira que sempre parava l'orella.
0: Hi ha productes que es despatxen més ràpid i d'altres que costen més de col·locar.
10: Que jo de jove tenia melenón, eh? Que semblava el Villís, eh?
0: Això sempre passa. Jo, per exemple, també em passava a les Revelles, que no... De la línia Gonzalo Bernardos, però això no vol dir que no m'agradi la Revella. A mi m'encanta.
10: Un desastre.
0: Però tampoc em menjava un rosco.
10: Bueno, i el que estàvem dient, vol marxar de Barcelona, i què passa amb el cotxe?
14: I sobretot, si vas fora de Barcelona, tinc casques unes caravanes, les caravanes més grans del món.
15: No visquis a Barcelona.
14: És la Revella de Sant Joan. Sí, sí.
10: No es pot anar, no es pot anar.
0: Per tant, de la Revetlla, re.
10: De la Revetlla?
0: És un dia que el podríem fins i tot esborrar del
10: calendari. Totalment,
0: mira,
10: va.
14: No.
10: Sant Joan García.
7: Una mica tòpic tot el que estàs dient.
14: No.
7: Molt bé, molt bé.
0: Crec que el Gonzalo és d'aquells que posava aigua al vi el dia de la Revetlla. És a dir, a la una, dues de la matinada...
10: Molt abans.
0: Marxem que
10: ja ho hem fet tot.
0: Que ja ho hem fet.
7: Matabalo amb tants petards
0: sí.
7: I...
0: Ja hem, ja hem begut
10: que demà cava... Demà em llevo d'hora que he d'aprofitar el dia.
14: No.
0: Aquesta és la tendència de molts que s'aixequen ben d'hora el dia de Cap d'Any o la Revetlla, que al matí no hi ha ningú. Bé, Martí Oliveres, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Alerta, suposo que molt justificada, de tots aquests municipis per les altes temperatures que tenim ara mateix al país.
16: Altíssimes. Per tercer dia consecutiu superem la marca de 40 graus a Catalunya. Déu-n'hi-do, ara mateix pràcticament 41,5 al Carràs. Al sud de la ciutat de Lleida, però la capital...
10: Jo per comprar pisos. Déu, jo, però... per exemple, que...
0: Va, per favor.
16: Què té a veure? Però a la capital, ara mateix, a la capital de la terra ferma, Lleida, 41,3 i encara pujarà. Hòstia. Arribarà segurament a 42 graus durant la propera hora.
2: Però no vau dir que baixava, avui.
16: Oh, és que ahir vam arribar a superar...
6: Ahir era el pic, vam dir,
16: clar,
6: no?
16: És que vam arribar als 43, ahir.
7: Mare
16: meva. Marcelí, vam arribar als 43.
2: Jo 42 home, i 42 n'hi van un.
16: No, doncs ha baixat. És a dir... Ha baixat, la temperatura està baixant un grau, dos graus, tres graus a moltes comarques. El que passa que està fent moltíssima calor.
14: Sí. Tenir calor és força bo.
0: Hòstia, Gonzalo.
16: Pregunta-li a la gent com està dormint.
10: Mira, al Carràs, la gent dorm de meravella, perquè ja es veurà la pel·lícula aquella del Presseguer i aquella pel·lícula de la Carme Simón.
7: Carla.
10: Ho explica perfectament, que s'han arrencat tots els Presseguers i els paraguaios i tot allò que és un niu de cucs i de plagues, i han plantat un par de plaques solars que s'està de meravella. No toca el sol al Carràs.
0: Perdona un moment.
10: S'està...
0: Explica-li la pel·lícula, perquè veig que no entès res de la pel·lícula. La pel·lícula no va... No, és que estàs explicant.
10: Arranquen
0: primer que estàs fent un spoiler.
7: Saps què passa? Que hi ha problemes entre la persona propietària de les terres.
14: Spoiler.
7: No, jo no diré més.
0: No, però sí, és igual, spoiler o no, si ja s'ha vist aquesta pel·lícula.
10: Surten allà en una casa de cama, hi ha una piscina feta de totxos, tot cutre.
7: Però què són aquestes valoracions gratuïtes?
10: Los fan fora d'allà amb les excavadores i posen un parc solar.
0: No, és que no...
10: Ole, ole. I si vol menjar préssec, te compres una melmelada bebé, que està en l'estanteria del supermercat. Escolta, i els pisos estan pujant molt de valor, eh?
14: Sant Jaume d'Enveja, del Debre. Bueno, allà val la voluntat. A Alaska hi havia una ciutat que era el Yukon.
10: El Yukon.
14: I el Yukon era pràcticament l'or, no? Doncs a Lleida tenen un Yukon, tenien un Yukon, que era el Carràs.
10: Clar.
14: I la gent, no se sap per què, venia de tota Espanya a comprar un solar al Carràs. I allà te sobren habitatges per 35 anys.
10: I ara ja se sap per què. Perquè com que hi ha el parc solar, de placa solar, surt estupendament.
9: Que no hi ha cap parc, Idàlia, amb el Carràs, que no hi ha cap parc solar.
10: Que surt la película.
9: Bueno, però a la pel·lícula és el plantejament de la Carla Simón d'un terreny agrícola que passa a ser un terreny industrial de producció d'energia.
7: I els drames familiars que comporta.
10: Bé, que drama. Sí, escolta, para la mà...
7: Ai, mira, Gonzalo, per favor.
10: A parar la mà i sota la sombra de la placa.
9: A veure, Martí Olivera, podem acabar de les temperatures?
16: No sé per què he dit el Carràs, la veritat.
7: Sí, és que tu també, a veure si...
10: És el Yukon.
16: Tenim altres punts, eh? Vinebre, per exemple.
7: Vinebre,
16: això és a les Terres de l'Ebre. Ha superat també per tercer dia consecutiu els 40 graus. Moltíssima calor cap a la Ribera d'Ebre.
10: Exagerat total.
16: Però aquesta calor, atenció, perquè no es veu un final clar d'aquesta calorada. Sí que és veritat
10: però
16: que...
10: Però si s'està de meravella.
16: No, s'està de meravella. Està, no, de fet... perquè està mai acondicionat aquí dins. Vagi-se de fora.
10: Jo dormo amb l'edredon, encara.
16: Va, home, va.
7: Com es mou per Barcelona, vostè?
10: Jo per Barcelona, doncs com els que em mogui.
16: Segur que amb taxi aire condicionat.
10: Va, home, va.
7: No, si va amb metro,
1: de fet,
7: amb autobús...
1: El govern ha allargat, no, l'alerta d'onada?
16: A veure, demà es mantenen els avisos, sí. I atenció a les comarques de Ponent, perquè encara s'arribarà per quart dia consecutiu als 40 graus. I després anirà baixant, però és una baixada molt lleugera, eh? I fins i tot a la costa es mantindrà la sensació de xafogó i poc es notarà. O sigui que, de moment, calor per dies.
1: I aquesta polsa...
16: Bona tarda, soc el Francesc.
9: Què tal, Francesc? Com
16: estàs?
17: Molt bé, volia només recordar com vaig fer ahir que ens podeu enviar fotografies aquesta calorosa
9: per què no, revella. Per què no, disculpa, Francesc, per què, per què no ho recordeu en, els vostres, en el vostre temps i en els vostres canals?
17: Cap canal s'ha de desaprofitar i en aquest sentit, doncs, és un programa.
16: Francesc, és que t'acabo de veure a 3Cat Info.
17: Acabo de venir del 324 al 3Cat Info, ara. Sí.
9: Per això dic, que fes la convocatòria de les fotografies al 3Cat Info o al Telenotícies.
17: Si aprofeteu i també us n'envien alguna que no
7: ha parlat el Martí de tot el que passa.
9: Sí, ja està. Ja està. Volia
17: dir que hi ha algunes fotografies d'impacte que serien de molt valor si ens les féssiu arribar, sobretot si patiu alguna amputació pels petards.
9: Hòstia, per favor.
17: Si aconseguiu fotografiar alguna foguera descontrolada que hagi arrasat 1.000 hectàrees de bosc.
9: Bueno, vinga, va.
17: I a la tramuntana a l'Empordà, que combinada amb aire tòrrid...

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Atenció a la postura de quatre sindicats de bombers,
1: sí,
0: que es neguen a cobrir certes activacions. Això què vol dir?
1: Doncs no ho sabem, ho haurem de preguntar, perquè el titular és contundent. Vol dir que, per exemple, alguns serveis no es faran? Vol dir que si truques als bombers potser no vindran en algunes situacions?
2: Ai.
1: Ara ho preguntarem. Tot això passa, com dèiem, en unes jornades marcades per aquesta onada de calor, pel risc extrem d'incendis que afecta bona part del país, i tot plegat, evidentment, com comentàveu, doncs els petards d'avui. Sigui com sigui, els bombers han dit prou i es queixen de problemes estructurals dins del cos. La protesta comença avui i, en principi, perquè pot durar més dies, s'estendrà fins al 30 de juny. Ens ho explicarà el Joan Viesques, que és coordinador de l'Agrupació de Bombers de la Generalitat de Comissions Obreres. Joan, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Què tal? Gràcies per atendre. Ens hem d'aclarir algunes coses perquè el titular és cridaner. Quan dieu que no cobrireu certes activacions, això què vol dir, Joan?
3: Doncs mira, les activacions són jornades que se convoquen. Per exemple, la M0 és una activació quan un parc queda descobert per un servei. Doncs fa una activació per cobrir aquell parc amb personal de reforç. I les M1 són activacions programades d'un dia per l'altre on se reforcen posicions amb més bombers per reforçar les sortides de parc.
1: És a dir, que quan
3: hi hagi... en principi...
1: Sí, digues.
3: Sí, dis-me.
1: No, anava a dir que quan hi hagi forats, diguem-ne, el que són dels llocs de bombers, no es cobriran.
3: Exacte. Si un parc queda descobert per un servei, doncs no s'atendrà la convocatòria de cobertura. Perquè aquestes cobertures són voluntàries del personal. I donat el conflicte que tenim i del llarg camí que hem recorregut, doncs la gent ara vol pressionar dient que de forma voluntària doncs, els bombers estan farts de cobrir les mancances estructurals del Departament d'Interior.
1: És a dir, per entendre'ns, llavors... perquè Joan insisteix, sí, en que, com que el titular és cridaner, això vol dir que quan un parc de bombers es quedi sense personal, vosaltres no hi anireu a tapar aquests forats?
3: No, exacte.
1: O sigui, aquesta és l'explicació.
3: Sí, però els parcs de Catalunya estan ara tots coberts amb la guàrdia diària. El que passa que aquesta cobertura és insuficient.
1: Clar.
3: I en dies com avui, de tensionats i amb acumulació de serveis, doncs s'utilitza la fórmula del reforç amb hores extres del personal.
1: Per tant, per exemple, poso l'exemple, per veure si ho anem entenent. Si hi ha un gran incendi, per exemple, i els bombers us heu de dedicar a aquest incendi, això vol dir que altres qüestions més, diguem-ne, locals, no es podran atendre perquè no hi haurà ningú als parcs?
3: Afirmatiu, sí. Aquesta qüestió se pot donar. Si hi ha consecució de serveis i els serveis són importants, doncs hi haurà problemes de cobertura i de poder atendre altres serveis. Però el mecanisme per solventar això el té el departament. La voluntat dels bombers s'ha acabat, però el departament pot activar el que se'n diu les activacions M2 i ME, que són activacions de caràcter obligatori. I està en la mà del departament que si considera que el país està en risc, doncs el departament té la potestat i el mecanisme per solventar i que els bombers estiguin obligats a acudir als parcs en una situació de... greuge. Vale.
1: Però llavors, disculpa, o sigui, si esteu obligats, quina és la protesta? És a dir, s'acaba la protesta, no? Perquè si esteu obligats
3: bueno,
1: a anar-hi...
3: No.
1: Dic per entendre exactament, sí, quina és la pressió
3: no
1: que voleu
3: sé
1: exercir.
3: Passem la responsabilitat de la qüestió al departament. Si el departament fa activacions voluntàries, el bomber cobreix les mancances estructurals voluntàriament.
1: Sí.
3: I això... Vale, doncs tapes el problema. Se sap que Catalunya li

0: Falten bombers i no n'hi ha... I si no es cobreixen amb hores extres, no se dona l'abast. Llavors, passem la pilota al departament perquè sigui el departament el que estableixi quan realment és necessari, obligui els bombers a anar al parc. M'entens?
1: Per tant, vosaltres
0: el
1: que
0: mecanisme
1: voleu
0: és aquest.
1: El que voleu és que el departament digui has de venir al parc i, per tant, t'hem de pagar,
2: exacte,
1: que no vosaltres hi aneu voluntàriament com ho estàveu fent fins ara.
0: Sí, exacte. Però voluntàriament és amb hores extres, també. I són retribuïdes. No vol dir que vagis voluntàriament i no cobris. Te paguen les hores extres, però el fet és que tu fas l'acció d'anar-hi a cobrir. I, en canvi, si activen una activació obligatòria, estàs obligat a anar-hi perquè el govern estableix i llavors se treu a la llum que realment hi ha un problema estructural de falta de personal, que el departament se veu obligat a activar reforços obligatòriament perquè, si no, no es pot donar servei
1: però
0: adequadament.
1: En el cas d'un incendi, per exemple, o m'imagino que en el cas d'un incendi sí, no? Però en una emergència en un poble o una ciutat, vol dir que vosaltres no hi aniríeu si esteu fent aquest tipus de manifestació, de vaga?
0: Sí, els serveis tipus normals, o sigui, totes les parts de Catalunya en aquest moment estan coberts amb el personal de guàrdia d'avui. L'únic que, per exemple, a la regió metropolitana sud, han ofertat més de 30 posicions voluntàriament i aquestes posicions les han cobert. Això hagués reforçat a la guàrdia d'avui, però la guàrdia d'avui està in situ i respondrà als serveis que vagin sortint a cada moment. El tema és, a partir d'allà, la consecució de serveis per la revetlla de Sant Joan, pues això provocarà, però que això passa cada any, una acumulació de serveis que s'ha d'atendre per llista d'importància. Els serveis més importants es prioritzaran i els que no requereixin immediatesa se aniran deixant en cartera.
1: De les reivindicacions que esteu fent, que provoquen això que ens estàs explicant, n'hi ha una que m'ha cridat l'atenció, que denuncieu el menjar que s'us dona durant l'extinció d'incendis. Què passa?
0: Bueno, doncs que la qüestió de l'avituallament amb serveis, pues estem en una situació crítica perquè va canviar el sistema, se feia un avituallament via, ara no em sortirà el d'això, vull dir, amb sistemes que t'aportaven l'avituallament,
1: sí,
0: i ho van canviar per uns packs que van comprar unes caixes d'avituallament que substitueixen un menjar més correcte.
1: I en aquests packs què hi ha? És a dir, que us porten? Hamburgueses? O de què estem parlant?
0: No, és menjar precuinat basat on hi ha pues, pasta, hi ha car, ja amanides, però són producte industrial, m'entens? Que moltes vegades ni mantenen la temperatura, vull dir que hauries de mantenir aquests productes d'una manera determinada i la situació dels serveis així ho complica. I la gent opta per molts, quan arriba el pack, el llancen al foc perquè no és inassumible. Això és un pack que per un incident immediat doncs te trau de l'apuro. Sí. Però quan el servei se prolonga, llavors no, el pack no té cap sentit, perquè
1: sí, hi ha bombers,
0: el bomber està mal alimentat en servei.
1: Ara ho entenc.
0: I en un servei has de tenir una alimentació correcta per suportar.
1: No anava a dir, no, que m'ha sorprès. O sigui, hi ha bombers que quan reben la capseta la llencen.
0: Sí. Sí, això passa sovint, sí.
1: No, aquesta és la situació. En fi, doncs, escolta'm, digue'm.
0: No, després, un tema superimportant i que és capdalt, és el tema dels contaminants i els tòxics.
1: Què us passa?
0: Doncs que quan anem a un servei, un incendi de vivenda, un incendi d'indústria o incendi forestal, els contaminants i els tòxics en què els bombers estem exposats són incommensurables. Vull dir, estem molt exposats.
1: Sí.
0: Llavors, quan surts del servei, hauríem de tenir un servei on tu te poguessis descontaminar in situ.
1: Sí.
0: Aquesta qüestió, ara per ara, no està coberta.
1: I llavors, com ho solucioneu, això? Com us descontamineu?
0: Doncs ara, amb mitjans propis i amb galledes i escombres i kits i mistol, m'entens?
1: Us descontamineu? De forma... disculpa, us descontamineu amb mistol?
0: Sí, els equips que no es poden descontaminar, hi ha els equips d'intervenció, jaquetó i pantaló,
1: sí,
0: que això va amb una empresa i ho descontaminen. Però el tema és que quan tu acabes el servei has de tornar al parc i vas contaminat. Te poden reposar l'equip, però hi ha peces de l'equip que no queden correctament descontaminades. I amb aquests kits el departament ha volgut cobrir això ridículament. És el ridícul màxim, perquè per descontaminar el casc, els guants, les botes, l'equip respiratori, que
1: sí,
0: tot això està contaminat, requereix pues d'un equip professional que in situ descontamini aquest material i que tu entris en una unitat contaminat i surtis d'aquella unitat descontaminat i net. Sí,
1: doncs Joan, sí. Espero que entre tots doncs es faci bona feina i que com a mínim també tinguem una revetlla tranquil·la.
0: Val, doncs això esperem tots, que la revetlla no sigui conflictiva i que el departament entengui que els bombers volen ser millor tractats i que atengui les nostres demandes, no hi ha més.
1: Joan, moltíssimes gràcies. Molta sort.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Vinga, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Bueno, packs amb mistol, netejats,
2: sí,
1: amb mistol.
2: Però exactament, la queixa...
1: Sí.
2: Quina era, exactament?
1: La queixa de què?
3: Bé, és que res.
1: Els bombers?
3: Que
1: no, ja ho han sentit.
3: Que el menjar que els
1: no,
3: hi porten...
1: No els agrada.
3: És precuinar que els hi porten uns yate combos d'aquest del Cucurella. Que ara anuncia ja té comos el Cucurella.
1: Ha dit que llançaven el menjar,
2: sí,
1: al foc, eh?
2: Sí.
1: Perquè és menjar, home, que consideren que no, però, està...
2: Home, si fa un munt d'hores
1: que estan... Que no
4: té raó. Quedem-nos amb la reivindicació, que és, sí, que
1: home,
4: falten efectius,
1: sí,
4: home, no poden... No poden
3: el càtering, que no d'allò...
4: No, el càtering també hi afegeix.
3: Del Jovany i de l'Aspa.
4: I fa un munt d'hores que estan treballant. Aleshores, no els hi pots portar una miqueta de pasta feta...
3: Jo no sé què he dit, però el que sé que si hi ha...
4: Perdoni,
3: no sé
4: si no sap què he dit...
3: No sé per què.
4: No, però perdoni un moment. No, a veure, para Lujas. Si no sap què ha dit, què comenta?
3: Pues que si hi ha foc hi aniran, hòstia. Que no veus que si hi ha un incendi aniran. Hi haurà un fum i d'allò aniran, perquè si no els hi haurà una condena criminal.
1: Això també ho ha dit.
3: Els hi haurà una condena criminal si no van al foc.
4: No, perquè els obliguen. Això ja ho he explicat.
1: Això també ho ha dit.
4: Que no estaves...
3: Els hi haurà una condena... No, que he anat a trucar la meva filla per telèfon.
5: Però
3: tenia una urgència.
5: Però tan urgent era?
3: Sí, sí.
5: Què passava?
4: Que
3: estan en una cua, que la carretera, que diu que aviam si a la ràdio sabem què passa.
5: Calli, que sí que sabem què passa.
3: A Platja d'Aro, ja
5: m'està enganxant. Tenim, malauradament, l'indici del que podria ser l'origen de les retencions aquesta tarda.
1: Ai, ai,
5: una
1: ai.
5: Persona que ens escriu molt enfadada, que és el Xavi, molt enfadada, que jo no sé si esmentar les paraules amb les quals es refereix
4: sí,
5: a aquestes persones.
4: Sí, sí, no digues la veritat.
5: Doncs mira, la mare que va parir la flama...
1: No, home, no. No.
6: La flama del Canigó.
1: No pot ser.
6: Arriba la flama del Canigó.
4: Ara la queixa, perdoneu. Hem tingut el testimoni d'aquest
1: ha quedat clar,
4: bomber,
1: clar.
4: Ha quedat claríssim, sí, la reivindicació.
1: Ja, claríssim.
4: I ara què passa amb la flama?
5: Jo dic literalment, m'ho heu demanat, eh?
1: Sí,
5: demanat.
1: Però és que la flama no pot causar mai cap problema,
5: exacte,
1: perquè és símbol d'unió dels
5: veïns. Doncs ara tu, si tu et dins d'un cotxe...
4: Sí, a veure, quin és el tema?
5: Tu et poses dins del cotxe, estàs conduint,
1: sí,
5: i de sobte et trobes que fa 45 quilòmetres que vas a 15 per hora.
1: Oh, No pot ser, però la flama què pinten?
4: Que vol aguarde!
1: No.
4: Però què passa?
5: Doncs perquè hi ha la flama i darrere un cotxe que l'acompanya.
7: La custodia.
1: Sí. Oh, és normal, és un normal.
5: I els del darrere?
6: No toquin pel cul. Que es posin la flama pel cul
5: emergències...
6: i si tenen perius se'ls hi cauteritzarà.
5: Diu, llegeixo, eh?
6: Reparamos fissures, varices, hemorroides.
1: A veure, què diu exactament, el...
5: Això que deia, 45 quilòmetres a 15 per hora, després, emergències.cat, que no ens toqui el que no sona, Mossos acompanyant 4 replegats a 40 graus.
1: No es pot adelantar.
4: Això és molt lleig, que acaba de dir aquest senyor, eh? Això és molt lleig, ja, de 44 replegats, en sí que és un replegat. Un replegat que té telèfon mòbil, això és el que...
1: A veure, la flama del Canigó que es reparteix per tot el país és un motiu d'unió dels països catalans, i si hi ha algun problema, que adelantin.
4: Quan no és la flama, és
1: el que...
5: Però és perillós, hi ha molta estona de contínua.
4: Són ganes de buscar les tombes.
1: Mai tant, per favor.
8: La flama...
1: Perdoneu, passa un dia a l'any, eh? Una mica de paciència.
5: S'ha espatllat el disc, s'ha espatllat.
8: Hòstia, de veritat. Para i alujas això, sisplau.
5: L'Àlex Ross, no, perdona, el Nole li vol comentar al bomber que diu que és millor el Fairy que el Mistol.
4: Depèn.
8: Va, més coses. Parlem de mosques.
7: Sí,
1: ui.
7: Perquè
8: anem a Hostalric, a la selva, que tenen una plaga de mosques.
7: I allà sí que no hi haurà rebella a l'aire lliure, ja t'ho dic, perquè aquestes mosques que fa dies, doncs, com diem allà a Banyoles, que pululen doncs, pel poble i s'han tornat un malson pels veïns. Comerços, empreses, també bars i restaurants que han hagut de tancar i abaixar persiana perquè era impossible, doncs, per exemple, servir un entrepà a la terrassa. Et pots imaginar la mosca collonera doncs, prop del plat o de l'entrepà. Així ho explicava RAC1 l'alcalde Nil Papiol.
9: Estem parlant d'alguns bars i restaurants que, evidentment, no poden servir menjar perquè està ple de mosques. Altres activitats econòmiques més properes que es dediquen, no sé, per exemple, a la pintura de mobles, no?, que pinten i se'ls enganxen les mosques, no poden treballar. Comerç alimentari, no?, algun supermercat doncs, que a la secció de frescos, doncs, evidentment, és impossible vendre absolutament cap tipus d'aliment fresc perquè el vens acompanyat de mosques, no? I en els propis domicilis, doncs, genera un estat d'alteració doncs, bastant molest.
1: Diu que pinten i se'ls hi enganxen les mosques,
7: sí,
1: a la pintura.
7: Sí, com un adhesiu en forma de fletxa. Els que fan, sí. Els que restauren mobles, sí. O pinten mobles, clar, amb la pintura fresca,
1: se'ls enganxen les mosques.
7: Es queden enganxades la pintura, clar.
4: Bueno, és art modern.
7: Sí, exacte.
1: Però si hi havia un plàtan enganxat en una paret, doncs un moble amb unes mosques,
4: a veure.
1: Potser també cotitza,
4: exacte.
1: Això.
7: De fet, els veïns s'han inventat trampes de tot tipus, amb ampolles d'aigua d'aquestes de plàstic, trampes, les que han instal·lat l'Ajuntament, trampes amb feromones per tot Hostalric, i s'ha descartat fumigar perquè, segons els experts, no és una opció efectiva. L'origen d'aquesta plaga és un lot contaminat de palets de plàstic d'una empresa de reciclatge del polígon industrial. Avui, per fi, s'ha pogut treure tot aquest lot i, segons l'alcalde, les mosques haurien de desaparèixer aviat.
9: Doncs encara tenim mosques. Sensiblement, potser podria començar a anar a la baixa el tema, però encara en tenim. El que ja hem aconseguit a dia d'avui és s'ha buidat tota la planta amb tots aquests palets infectats i això permet reduir l'origen de la problemàtica.
7: De fet, Papiol resa perquè, atenció, d'aquí 15 dies comença la festa major d'Hostalric amb gran part de les activitats a la zona del polígon,
10: sí,
7: per tant, on hi ha més mosques.
10: Però ja sabeu, no?, de qui és culpa tot això? De la plaga de mosques escaroses?
8: Ara ho explicàvem, exemple, a Televisió Espanyola.
10: Televisió Espanyola, que sabran.
8: Mira, ara mateix estan tractant el directe al grano el tema. Mira, pots punxar Televisió Espanyola?
7: Sí, amb l'alcalde, eh?
8: Clar, que estan tractant aquesta qüestió. Home, que estan explicant l'origen, són uns... Uns palets
7: de
8: plàstic reciclat.
7: Es veu que han arribat amb larves de mosca.
8: Doncs mira, ja hem arribat tard. Ja ha passat la notícia, un clar.
10: Doncs la culpa de les mosques, digue-li. Saps de qui és? De la mascota del Girona. Sí, és una mosca gegant, la mascota del Girona.
7: Té a veure,
10: sí. I segur que les mosquetes aquestes de la plaga són filles de la mascota del Girona, que més es gafi que fer que el Girona vagi a la segona i trepitgi merda.
7: La mosca.
10: I la merda treu les mosques, Ja et dic jo que s'incineren la Sisa, que és la mascota aquesta del Girona, s'acaba la plaga.
1: Incinerà la mascota?
10: Sí, senyora, sí. Així de clar t'ho dic. Què més?
5: Més informació pel bomber. Hi ha un noi que es diu Xavier Puig, que diu que els equips de respiració i màscara s'haurien de desinfectar amb uns equips que s'han dissenyat especialment per aquesta feina.
4: Diu que sí,
5: i es fan servir uns químics per garantir que es desinfecta correctament.
8: Sí, però hi ha...
1: Aquesta és la reivindicació.
7: Aquesta
1: és la reivindicació.
5: Doncs que s'espavilin.
4: És que ja ho explicaré. Sí, però que no estava al cas.
5: No, però que ell li diu que faci servir això en lloc del mistol o el fairi.
8: I aquí sobres. Va, acabarem amb la selectivitat. Avui ha estat un dia de nervis per molts joves. Però pràcticament tots aproven i tots tenen excel·lents notes.
7: A veure, mira,
1: matemàtiques,
7: 96% d'aprovats, val? Gairebé un punt més que l'any passat, per tant, molt bé. Ara t'he de dir que amb una nota mitjana doncs més baixa, ha estat un 6,4, la nota més baixa des del 2013. I t'he de dir, jo, orgull de poble, perquè una jove de Banyoles ha tret la millor nota de Catalunya, un 9,9, la Laura Tallada, que estudia a l'Institut Pere Alsius i que ha rebut la notícia de vacances a Menorca. Ho ha explicat el Món RAC1, que té ara la intenció de fer el doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades a la Pompeu Fabra, i feia broma amb el fet que no seguirà el negoci familiar, que és una farmàcia.
11: Jo sé que soc molt de lletres i la farmàcia és tan científic. No és que ho dic completament, però
1: quasi.
11: El que m'ha interessat sempre ha estat estudiar tant idiomes o assignatures relacionades amb la cultura o literatura.
7: I en segon lloc, han quedat 4 alumnes empatats de la demarcació de Barcelona, que han tret un 9,8.
4: Fixa't.
7: 3 d'ells volen estudiar o bé un doble grau o dues carreres alhora. I la quarta estudiant amb un 9,8 és Martina Gutiérrez de Sabadell.
1: De Sabadell.
7: De Sabadell. Que dubta entre fer estudis anglesos o llengua i literatures modernes. Com deia, la nota negativa ha estat, atenció, l'examen de matemàtiques, que va ser un dels més criticats, un 4,18 de nota mitjana, que és la pitjor mitjana d'una matèria de la selectivitat en 10 anys.
8: Oh, perdona
5: una cosa, un segon, Adrián. La Laura Tallada, ara entenc moltes coses, diu que el pitjor és deixar les coses per l'últim dia, per això no hi trec mai jo aquestes notes. Ara ho entenc.
8: Mira, te diré una cosa.
5: Digues.
8: Cada any lo más divertido de la selectividad esta que hacen es mirar en TikTok los vídeos que salen ahí.
1: Sí.
8: Con los alumnos, sí. los bros ahí que les dicen las notas. Siempre hay el Tete y un amigo.
12: Quins records tens tu de la selectividad?
8: Pero que voy a tener el Tete la selectiva.
5: No l'has fet.
8: Ah, no l'has fet. Sí, sí, me quedé con un tercero de eso.
1: Però no et vas presentar les proves de Mossos?
8: De Mossos, però no pude, Tete, porque había un problema y al final me pusieron la ESO, pero no pude llegar a mi sueño, ¿me entiendes? Pero lo bueno de eso de la SELE, Tete, mirase los vídeos, lo que te estaba diciendo.
1: Sí.
8: Los vídeos que están ahí, la gente se graba para que le digan las notas.
1: Sempre hi ha algú que diu la nota i l'altre representa cada...
8: El afectado. Y se cabrean y se rayan porque no han sacado la nota que querían y se quedan bugueados y yo me parto de los... Te, mira.
13: Vale, tía, historia de España. Un 7,5, un 8.
14: Mira la cámara.
13: Un 8.
14: No.
13: Menos.
14: Tía, 5,80.
13: Me está... No, tía, no. ¡Oh! Tía, como un 5,80. ¡Oh! No.
14: Ya está. No te angusties, tía.
13: Tía, como un 5,80.
14: Tía. Quiero
13: decir un 8.
14: Tía, tranquila. Lengua castellana.
8: Ya verá.
14: Catalana, perdón.
13: Un 5.
14: Tía, 5,50.
13: Joder, mira.
8: Salta otro, al siguiente.
13: Un 5.
8: Ya verá.
15: Vale, lengua.
8: Lengua.
15: Voy a decir, tía, un 9,5.
8: Eso es lo que quiere.
15: 75.
14: ¿Qué?
15: Bueno, la
14: Sofía.
15: Tía, un 9.
14: 6,25.
15: ¿Qué? Bueno, mates. Venga.
14: ¿Cuánto crees que va a sacar?
15: ¿Qué dijiste? El examen. Dijeron que fue muy difícil. Salió todo el mundo llorando. A mí me salió súper bien. Tía, ¿cómo yo bajé el 9,5?
14: 2,5. Gringa eres.
15: ¿Qué?
1: ¿Por qué río?
15: Tía, pero para de reírte, tía.
8: Se ríe la amiga.
15: Tía, a ver, química, bro, yo qué sé.
8: Ya verás, bro.
15: 9.
14: 5,25.
15: ¿Qué? Tía, que no entro, tía. Que no quiero que me digas ninguna más, tía. Ya está, que no entro, ya está.
8: No entra, Tete. Y la Ingrid, ya verás la Ingrid, que ese también nos hemos partido con mi niña, que lo hemos visto.
15: Un 5.
14: Un 4,50.
15: ¡No me jodas, tía! Que no entro ni de puta coña.
14: Y matemáticas.
15: Un 1.
14: Un 0,50.
15: Tía, que no entro ni de puta coña.
8: I el TTS...
1: Un 0,5. Oh, perdona, ella deia que creia que hauria tret un 1.
8: Jo sé que
1: la seva aspiració és que havia tret un 1.
8: Un 0,50. I a veure, este, com s'ha cabrat amb la història d'Espanya.
16: Història d'Espanya.
17: M'esperava un 9.
16: 6,35.
17: Mis cojones de Mahoma. Una puta polla. Sigue. Me cago en la puta madre.
8: Bringao, tete. Tanto tiempo estudiando y encima para nada, tete. Lo miramos siempre con mi niña la verja y le digo, mira, mírate estos vídeos porque eso es lo que no hay que hacer nunca. Eso es lo que no tiene que hacer en la vida. Lo mejor es estudiar en la universidad, en la calle, tete, que esa no hace falta.
12: Sí, sí.
8: No hace falta hacer la selectividad ni esta mierda de esa, tete, trapella.
12: Va, que son las 5:02.
8: Abogado, hoy no no m'hi ha ser abogat, però mira, el que jo...
12: Marc Serra, bona revetlla.
1: Igualment, escolta, empatars, eh?
12: Sí, home,
1: val. Home, tu tinc... Amb moderació, que... però empatars.
12: Tu tens...
1: Traca valenciana.
12: En què consisteix Traca valenciana?
1: Traca valenciana és un seguit de petards d'alta detonació.
8: Molt bé.
1: Units entre ells, que entre l'un i l'altre passen segons.
8: Claro.
1: I quan més llarg, millor.
8: Millor.
1: Llavors, n'hi ha de 10, de 20 o de 30, a nivell d'usuari, eh? Si ets professional ja pots agafar-la més llarg. Jo faig la meitat, sempre, perquè la de 10 se'm queda curt, la de 30...
8: Llarg.
7: Que sàpigues que...
8: Tienes una bona traca.
7: Que t'ha criticat perquè el petard que has tirat...
1: No, estem d'acord.
12: No l'he comprat.
1: No l'ha comprat ell.
12: L'ha comprat l'Alba Segarra, i jo només he encès el que han comprat. Si els taloners ni això saben fer... Doncs
7: li ha faltat traca, Marc.
12: És que és gent jove patou.
18: Una altra puta merda.
12: Gent jove patou. No saben comprar traques, no saben comprar petards valencians.
1: Tu arribes a la plaça on hi ha molta gent tirant petards ridículs, perquè n'hi ha que són ridículs.
12: Les piules...
1: Llavors tu el que has de fer
12: les sabetes...
1: Mostrar una miqueta el teu potencial. Tires la traca valenciana i aquí s'acaba.
5: Jo et convido, Marc, si no hi has anat mai, demà comença la Festa Major de Reus, que sempre comença el 24 amb el pregó, a la tronada de Reus.
1: M'agrada
5: molt. Vés allà i em dius...
8: Allò...
10: Que tu vas ser pregonera un any.
5: Jo vaig ser pregonera, vés tenir l'honor d'encendre-la, amb una por que em moria des de dins a la plaça. I allò peta, Marc?
1: Doncs jo, perfecte.
12: Perdoneu, i va anar, ara que parlàvem de taloners, el Guillem Estadella, i és aquest document o no? Ara el buscarem. I va anar... bueno, si el trobem.
5: A Reus,
12: a la tronada. Estava a la tronada. Va començar la tronada, ell estava al mig,
7: sí,
12: i les va passar magres per sortir-ne.
8: Home, és que al mig...
5: Però què hi feia?
12: Estava, allò
8: però
12: que
8: si
12: feia...
8: No ser mig.
12: Estava
8: no
12: entrevistant...
8: Mig.
12: Al costat. Va començar la...
5: Va començar la tronada i va quedar
12: estorat. Sí. No, a l'Estadella.
5: Són uns trons.
12: Sí.
5: No, és
12: i això és demà, dius.
5: Demà comença la Festa Major ja amb la inauguració i la pregonera o pregoner per a la tronada.
8: Perquè és per Sant Pere la
5: Festa Major. I per Sant Pere és la Festa Major i hi haurà tronades fins aleshores.
1: Recordem que en aquest programa vam tenir un gran disgust, almenys personalment, que no sé si us en recordeu, un any vam sortir també a tirar petards,
12: sí,
1: que vam portar el Germán.
8: Sí, diguem, sí, Serra. Però, home, clar, a mi saps què passa? Que jo, els que fan soroll em fan poto.
1: És que ja tenia entès que a tu t'agradava molt el tema de la pirotècnica,
8: però
1: a l'hora de la veritat...
8: Però quan fot putrum, ja m'espanto,
1: A l'hora de la veritat va haver de baixar al Turó Parc la Marta Cailà...
8: M'havia tapat les orelles, eh?
1: El Germán no volia llançar els petards.
8: Sí, em poso nerviós.
1: Això és el que ens va passar.
8: Vaja.
12: Bueno, doncs això...
1: Va, que sí, que sí, igualment.
5: Una rebella, no
12: hem trobat, l'Estadella. Bueno,
1: vale, ja el trobarem.
12: Va ser memorable. Ell fent el xulo i, escolta, no en podien sortir.
8: El nou que hi ha al final...
5: Allò és horrorós. Sí.
8: És l'explosió.
5: I la gent allà enganxada, eh?
8: Sí.
5: Jo no ho entenc. I saltant i ballant i cridant. I dius, com podeu aguantar això?
1: Compratuns, que es diu la víbora.
12: Ai, la víbora. Però escolta, sembles una artificier dels
5: TEDx,
12: eh? Dels Mossos d'Esquadra.
1: La víbora.
8: Toma!
1: Se m'ha dit que és una bateria que es llença cap amunt, bateria cap amunt, i que rebenta tot el que toca.
12: Toma!
1: La víbora.
12: Bueno, vigila amb la víbora.
19: RAC 1. Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra
18: són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
19: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
20: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
21: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
22: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
21: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
23: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
27: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
26: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
27: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
26: Informació a revés95.com.
28: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
29: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
28: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
29: a Android Auto
28: i a Apple CarPlay.
29: Tots els podcasts de RAC1.
28: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
29: Noves funcionalitats premium.
28: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
29: Fàcil, intuïtiva i renovada.
28: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1.cat és un portal de notícies.
29: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
28: RAC1.cat és fàcil.
29: Notícies.
28: Actualitzada.
29: Ràdio en directe.
28: Tot RAC1 és
29: a RAC1.cat.
28: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
12: Va, que farem un cafè abans de saludar el Jordi Claret i el Sergi Pàmies. Un cafè, evidentment, novell.
5: Ara, com no us agrada a vosaltres?
12: No es pot anar... A mi m'agrada un punt fortet. No, sí? Allò que, no allò amarg, amarg, però sí, fortet.
5: Home, que...
12: Amb gust. Eh?
5: Sí, guai. Cada vegada es consumeix més cafè en gra per ecologia, per sostenibilitat, home, i perquè és molt bo.
30: Està boníssim, i tant.
5: Cafès Novell ens porta la gamma de cafè en gra Novell Atelier i ofereix una exclusiva selecció per gaudir a casa dels millors cafès d'origen. És a dir, no és allò de dir que vull cafè en gra i d'anar ja que me'l serveixin, que me'l facin, no?
30: No.
5: Ara pots trobar el teu cafè Novell Atelier al web cafesnovell.com i te'l porten a casa.
30: Fixa't.
5: Això és molt pràctic.
30: A casa, eh?
12: A casa.
5: Cafès Novell.
12: Ara que hi hagi algú.
5: La
12: gent es fa portar coses a casa
30: i no hi ha mai ningú. Tots me truquen a mi.
12: Aleshores, dius, bueno...
30: Tots me truquen a mi.
12: Sembles l'encarregat de guardar els guardapaquets.
30: Que no teniu porteria.
12: No teniu porter, eh?
31: No tenim porter.
12: Pues vaya merda.
5: Nosaltres sí, un de molt eixerit, que ja li presentaré un dia. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
12: També deixi'm dir-li que, sense voler ara...
30: Desmereixer
12: generar una polèmica, però per segons quin porter és el mateix que no tenir-ne.
5: Doncs jo en tinc un nen que, escolta, t'encantaria.
12: Doncs clar, però això, però mira, va per classes. Perquè després n'hi han que deixen la porta oberta i no hi són mai. Dius, on està?
5: No.
30: Deixant les escombraries.
12: Està al bar. Bé, les 5 i 10 minuts. Jordi Claret, bona tarda.
32: Hola, bona tarda.
12: Tarda de Revella, on ara repassem com està el trànsit a aquesta hora.
32: Doncs sí, comencem precisament repassant el trànsit en aquesta tarda de mobilitat de la Revella de Sant Joan. Connectem ràpidament amb el Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
0: Començar parlant d'un accident que s'ha produït fa molt pocs minuts a l'autopista AP7. Molta atenció perquè tenim aquesta autopista AP7 tallada a l'altura de Riudellots de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. Són desviaments per una sortida d'aquesta autopista AP7, però com us deia, a causa d'aquest accident que acaba de passar, tenim tallada aquest tram de l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. A la resta de la xarxa viària, de fet, sembla que millora el trànsit. Vaja, aquesta mateixa autopista AP7 a la zona del Vallès també va carregada entre Santa Perpètua i Montmeló, també en sentit nord, en sentit Girona. El tram sud de l'AP7, aturades més intermitents d'un parell de quilòmetres, primer a la zona de Martorell i més endavant a Sant Sadurní d'Anoia, aquesta zona carregada AP7, sentit sud, sentit Tarragona. Tornem a prop de Barcelona, aquesta ronda de dalt encara carregada entre Sant Gervasi i Valldaura, en sentit Besòs. També l'autopista del Maresme, és una altra via lenta amb aturades entre Alella, Premià, arribant al tram de Mataró, per tant, aquest tram de la C32 Nord carregat, en sentit nord, en sentit Girona, i acabem a l'extrem sud de Barcelona, autopista del Garraf, un parell de quilòmetres també d'aturades intermitents a Sant Boi de Llobregat i en sentit sud, en sentit Sitges.
32: Gràcies, Roger. De fet, també serà una tarda marcada per el risc d'incendi extrem, on els petards, la pirotècnia o les fogueres prendran protagonisme, on estiguin encara, on no hi hagi aquestes prohibicions vigents. Això en plena onada de calor i amb els termòmetres disparats, un fet que obligarà els bombers a estar en màxima alerta. De fet, en les últimes hores, el cos ja ha avisat que hi haurà serveis que no podran cobrir. El representant de Comissions Obreres dels Bombers, Joan Biesques, ha dit fa uns moments al Versió que això no és el primer any que passa.
2: Però que això passa cada any, una acumulació de serveis que s'ha d'atendre per llista d'importància. Els serveis més importants se prioritzaran i els que no requereixin immediatesa s'aniran deixant en cartera.
32: Avui hi ha més de mig miler de municipis en risc alt o molt alt d'incendis. A aquesta hora, de fet, els bombers treballen amb una quinzena de dotacions en un foc forestal que crema el forat del Graller a la Serra de Gurb, a Tremp. Segons el cos, la intensitat de les flames va disminuint i la previsió és favorable. L'incendi a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, que ha tallat durant una estona a l'A2, ja està estabilitzat. Ha cremat unes 3 hectàrees, segons dades provisionals. Ho dèiem tot plegat en una revetlla de Sant Joan que arriba en plena onada de calor. Per tercer dia consecutiu, Catalunya supera els 40 graus i aquesta nit les temperatures continuaran sent molt altes, Martí Oliveres.
3: Sí, fa poca estona s'han superat els 41 graus a punts del Segrià. Per exemple, a la mateixa capital, a Lleida, però també al Farràs i al Carràs, durant la propera hora encara pot pujar una mica aquesta temperatura. Per tant, segurament 42 graus de màxima en aquests punts de l'oest de Catalunya. Moltíssima calor per tercer dia consecutiu passant d'aquests 40 graus, però ja fa molts dies que superem en escreix els 35. Per tant, molta precaució amb aquest perill d'incendi. Serà una revetlla de Sant Joan tranquil·la, plàcida, però amb molta calor encara de nit, a la mitjanit al voltant dels 25 a 30 graus encara en alguns punts de l'interior i de ponent. I de nou, de matinada, molta sensació de xafogor a la costa. Tot plegat, acompanyat de sol, però atenció aquesta tarda perquè tenim algunes tempestes a punts del Pirineu, Prepirineu, que localment poden descarregar amb intensitat i aquestes ventades que acompanyen aquestes pluges també poden propiciar doncs, l'avenç de les flames en aquests punts on hi ha incendis actius.
32: Repassem ara, doncs, la informació esportiva amb el Joan Ferrer.
4: El Barça de futbol sala té avui el seu primer matchball pel títol de Lliga, un títol que no guanya des de 2023. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 del vespre a la vista del Pozo Múrcia amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que col·loqui el 3-0 definitiu al play-off final. En hoquei patins, a partir de 9:15, l'Igualada visitarà la pista al Liceu en el 5è i definitiu partit del play-off final de l'hoquei Lliga. Si els arlequinats aconsegueixen la victòria, aixecaran el trofeu 29 anys després. Entre les previsions per avui, també tenim més partits del Mundial de Futbol. Portugal i Uzbekistan s'enfronten a partir de les 7 de la tarda, amb els portuguesos necessitats de victòria. Més tard, a les 10 de la nit, l'Anglaterra del blaugrana Anthony Gordon jugarà contra Ghana amb el liderat del grup L en joc. I de matinada, Panamà, Croàcia i Colòmbia, República Democràtica del Congo. D'altra banda, el Girona ha presentat avui el seu nou entrenador, Quique Álvarez, que després de dues temporades al capdavant del filial, dirigirà el primer equip amb l'objectiu de tornar-lo a la primera divisió. I encara en futbol, l'Europa ha anunciat la renovació del seu capità, Àlex Cano, que disputarà la seva 18a temporada al club.
28: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
12: Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda.
30: Espanya arde, eh? Espanya arde, diu la tele. A la tele?
12: Sí.
30: Sortit Espanya.
12: Bueno, és la nit, és la nit que la cosa...
30: Però
12: que
30: la nit que... ho diu per la calor, eh?
12: Ah, per la calor, em pensava que era per la nit de les fogueres. Sergi Pàmies, què tal? Bona tarda,
1: què tal?
12: Bueno, nit de revetlla, no sé si havien coincidit mai amb una nit de revetlla.
1: Jo diria que tenint en compte, que fa 50 anys...
12: És possible, no?
1: És molt probable.
12: Possible.
1: És molt probable. Jo diria que sí, eh?
12: Per tant, ja us
1: recordo els ítems aquests... De
12: si t'agraden els petards i tot aquest tipus de...
1: Tot això
12: ja està comentant, no?
1: La ràdio repetició.
12: No, però a veure, sí que hi ha una innovació en el món del que és la sonoritat i la pirotècnia, que són aquests petards de baixa sonoritat.
1: Això m'ha encantat.
12: Que crec que és un camí a seguir.
1: És un camí a seguir, està dintre la línia del whisky sense alcohol, la llet sense lactosa, tot això. És a dir, coses que són... Inclús aquestes hamburgueses, no?
12: Sí, hamburgueses que són... Vegetals.
1: Sí, que són de palla. Doncs és això. És posar-li un nom amb una cosa, desvirtuar-la del que defineix la cosa i després mantenir el nom. En fi, res a dir. Mm. Però m'ha agradat perquè... clar, forma part d'una lògica, que és la lògica absurda, que s'aplica a moltes coses. Per tant, petards de baixa sonoritat, sensacional.
12: O podria...
1: Cervells de baixa intel·ligència.
12: Sí. No fogueres
1: de baixa cremació.
12: De baixa, exacte,
1: de baixa combustió.
12: Combustió. Bueno, però és cap on anem, que tot, tot és aquest punt...
6: Mariconades.
12: Light. No, exacte,
1: sí,
12: light.
1: Sí. El que sigui amb sense, que deia el Joan Clos. Ah. Amb sense.
12: Amb sense.
1: Amb sense.
12: Amb sense. Amb sense. Amb sense.
5: Llet amb sense lactosa.
1: Tot, sí, la llista és interminable de coses que...
12: Però està bé, perquè ha estat la sorpresa del mercat, aquests... I a més és que tenen molta sortida.
1: Tenen moltes sortides sense que ningú sàpiga si fan menys soroll que els altres, perquè amb el nom ja n'hi ha prou. T'has fixat que ningú ha fet la comparativa?
12: Mira, allò que... Aquella campanya, home, recordo, clar, que es feia de cola o Pepsi... Coca-Cola, sí, sí. I Pepsi-Cola. Mm-hmm. Sí. Jo l'havia arribat a fer, aquestes.
1: Les proves a cegues, sí. Les cates a cegues.
12: A mi me la van fer. Ai, jo pensava que només era l'anunci. I recordo el carrer Balmes, la doctor feia la cata a cegues.
6: Ai, carai.
12: I sí, sí.
1: Doncs hauríem de fer una cata de
12: petards.
1: Amb un aparell per mesurar els decibelis.
12: Clar, de petards.
1: Però dient que són de menys sonoritat, ràpidament el negoci es pot mantenir.
12: Clar, això no, això... ja han dit que estan tenint molta sortida. Et volia preguntar, pel tema fogueres, també ha anat molt a menys. Més no perquè
1: ha aparegut. Jo recordo haver fet fogueres a les confluències de dos carrers de l'Eixample, amb l'Associació de Veïns. Molt vigilat i molt ben fet, i eren brutals. Mm. I, per exemple, Provença-Viladomat.
12: Mm. Sí,
1: recordo haver fet amb l'Associació de Veïns any 82-83, encara es feien fogueres, diria que és l'any que es van prohibir.
5: Enguany tornen.
1: En l'Eixample?
5: A l'Eixample,
1: sí.
5: Perquè per on vivim nosaltres es fa foguera enguany.
12: Ah, sí?
5: Sí.
12: El que passa, vaig veure una d'aquestes fogueres que es feien a altres punts de Catalunya, i com que, a veure, la tradició i la gent molt bé, no sé, es veu que la gent es pensava que era un abocador i
1: de treure les neveres...
12: I aleshores llançaven ampolles...
6: Les escombraries.
12: El que diu el Sergi, neveres, i era allò...
6: Però tot
12: de matalassos. Va haver de venir, crec que era Girona, una brigada de l'Ajuntament per tot el que no era de la foguera,
6: perquè
12: que no era fusta.
6: Perquè hi ha un combustió, per gasos tòxics.
12: Jo crec que hi ha gent que ho va veure, va dir, calla, que aquí ens traurem de sobre segons quines
5: coses. I segons coses. Que no cal baixar el dia que toquen els mobles, no. O baixes amb la foguera.
12: Bueno, això és aquí, a Barcelona, jo he vist gent que buida els pisos, però quan dic buida, és a dir, no gent, empreses o els... I aleshores buiden tot el pis
1: tot,
12: i
1: aprofiten el dia que...
12: Ah, exacte, sí, sí. I no hi ha cap mena de...
5: Clar.
12: Aquesta qüestió un dia li vaig traslladar al Collboni, a l'alcalde, i...
1: Amb aquella alegria et va...
12: Em va dir... Sí, li vaig dir,
1: escolta... Va escoltar amb una tensió brutal, m'imagino.
12: Sí, però em va dir, ui, això és molt difícil de perseguir. Dic, home, molt difícil tampoc. Arribes a un inspector, veus que una persona ha buidat el pis, veus quin pis estan fent amb obres i li fots el paquet. Vull dir, tampoc ho veig tan complicat. però a vegades són ganes de voler fer les coses.
30: Potser no tenen prou inspectors.
12: Bueno, sí, però costa molt més carregar tot un pis que està al carrer que no fotre la multa.
30: I n'hi ha que està deixant anar les fotografies familiars.
12: Tot. Trobes inclús llibres del Sergi Pàmies.
1: Hombre, això va endavant.
12: Trobes llibres del Sergi. I fins i tot allò dedicats, eh? Que això sí que... Sí. Llibres dedicats allà a la pila.
30: Bueno, no perquè això vol dir que s'ha mort la persona i els fills o els nets...
12: No ho volen.
1: No, les mateixes persones a qui els hi acabes de dedicar de vegades també fan neteja de prestatges i, escolta, i els llibres dedicats que llenço algun de tant en tant, sí, perquè ja no m'hi caben, retallo la pàgina de la dedicatòria i me la guardo.
5: Sí.
1: I me la guardo. Tinc una carpeta plena de dedicatòries, però que els llibres ja no m'hi caben i he de prescindir.
12: Doncs mira, això està...
1: A desgrat, però ho he de...
12: No, però està ben trobat. Em volia preguntar pel Mundial...
1: Sí, home.
12: L'estàs seguint o no?
1: L'estic seguint parcialment. Sobretot seleccions Argentina, Espanya, França, una mica d'Alemanya i una mica d'Anglaterra, per ara. I Marroc. Clar, ja són unes quantes. I vaig seguint una mica, però no tot, eh? Per exemple, aquesta setmana em sembla que he mirat la programació i només veuré a l'Anglaterra, que em sembla que juga avui, i divendres França.
12: El Gordon. Per tant, mires Gordon i companyia.
1: Sí, que hi hagi algun motiu o algun interès futbolístic.
12: Que coneguis, vols dir que coneguis
1: o
12: algú.
1: O sentimental, a vegades, o curiositat. Per exemple, els africans, si passen a 16 anys, m'agrada veure'ls, perquè n'he vist algun, Costa d'Ivori i tot això, però veurem com acaba.
12: Vostè n'ha seguit algun, no? Vostè,
30: sí, ahir vaig estar mirant França i Iraq, que van a la meitat.
1: A les tantes?
30: Sí.
1: Però van arribar molt tard perquè va haver-hi una interrupció per la pluja.
30: No, la segona part jo no la vaig veure, perquè va haver uns llamps i trons, i aquells dos comentaristes anaven parlant de coses, que era hasta com a distret.
1: Però, senyor Marcelí, això era molt tard.
30: Eren les 12:15. Bueno, a veure, per una vegada que fan futbol...
12: Sí, no, clar, s'ha d'aprofitar, no fos cas que perdéssim un partit. Per això li dic que és una cosa que a la meva mare li agradava molt, perquè sempre era el seu comentari. Tot el dia fan futbol, i mon pare, que només veia futbol, doncs clar, l'addicció era màxima. I tu, pel que he vist, t'agrada, no?, els comentaristes d'aquest Mundial? Perquè has fet alguna referència, fins i tot els sobrenoms que li posen alguns futbolistes...
1: Sí, home, sí, perquè...
12: Això t'agrada o no, per exemple?
1: Vaig sentir que quan va marcar Lamine Yamal, el Manolo Lama, li va començar...
12: Que li va posar en el seu dia el
1: bitxo.
12: Exacte, el bitxo a Cristiano.
1: Doncs aquest va començar de manera molt insistent, sospitosa, a dir el rei d'Espanya, el rei d'Espanya. Vaig pensar, aquest està intentant que qualli com el bitxo ha quallat. I aleshores aquí vaig repassar una mica els malnoms, sobrenoms, àlies que es posen en els jugadors. Això a l'Argentina és molt habitual, tots els jugadors tenen un sobrenom, això és molt mediàtic, això funciona molt. A vegades arrela, però a vegades no. Jo m'agradaria que aquest del rei d'Espanya no funcionés.
12: Però és que el rei d'Espanya jo no...
1: Llavors vaig recordar que el Pou li diu
12: el dimoniat de Rocafonda,
1: que té de dir, encara que estiguem en aquesta casa, que no seria dels apel·latius que més t'enganxen, eh? Però això ja...
30: Ah, no t'agrada?
1: Bé, més que no agradar-me, el trobo un pèl infantil.
30: I el del Messi, el petitó?
1: És més descriptiu. El trobo més periodísticament més encertat. Però el dimoniat de Rocafonda són moltes síl·labes.
5: És llarg, és molt llarg.
1: I m'encallo una mica. Jo suposo que a base de que vagi marcant gols, ens hi acostumarem.
12: A mi el que passa que quan diu el dimoniat de Rocafonda, la imatge, hi ha un moment que això no passa, però que se'm posa a sobre, és la mascota del Mallorca.
30: Ah, sí, el dimoniat.
12: Que és un dimoniat que porta una forca i pel que em va explicar l'Edgar Fornós, és una mascota cabrona.
30: Va punxant.
12: Per què es dedica? Que amb la forca i punxa...
1: A la gent. A les altres mascotes
12: cul,
1: o al públic.
12: Punxa
1: el
12: cul.
30: El cul.
12: I el que no és el cul, de periodistes. Siguin homes o dones.
1: Està bé.
12: I es veu que van acabar una mica fins al capdamunt del dimoniet del Mallorca, perquè es veu que n'abusa. Ara, com que han baixat a segona aquest any... No
5: fa mal
12: gran.
5: O què? Fa mal.
12: Bueno, es veu que...
5: Molesta.
12: Va posant la, no, punxa, va posant la punxa per... per tot arreu.
1: Jo crec que per repetint-ho i tenint en compte que marcarà molts gols, acabarà quallant, ja veuràs.
12: Sí,
1: i per això vaig pensar, ostres, això del rei d'Espanya, per favor, que no es posi, que no es posi de moda.
12: No, és que rei d'Espanya, jo no havia escoltat, però perdona, no em consta rei d'Espanya. Vull dir, m'agrada molt més el dimoniet de Rocafonda.
1: Ara,
12: el rei d'Espanya. Escolta, avui hem parlat, hem fet referència, perquè fins i tot ha sortit de totes les televisions, aquest, hi ha un malson que estan vivint els de la gent que viu a Hostalric, que és una plaga de mosques, per uns...
7: unes lotes d'una deixalleria.
12: Uns
7: palets.
1: Unes larves, no?
12: Sí, que hi han sortit mosques. Jo volia preguntar... No per mosques, que, bueno, tampoc... És...
1: La mosca és important a l'estiu, eh?
5: És molt pesada, però...
1: Per això, però com que estàs de vacances, doncs pots dedicar-te tot un dia a matar mosques.
12: A matar mosques, sí. Mira, que és la dita, aquella... com la de l'Iniesta.
1: Sí, senyor. Bueno, la famosa entrevista amb l'Albert Home, en què es passen... tot el programa matar mosques. I tenen tots un matar mosques a la mà.
12: Sí.
5: Però era Terminator, l'Iniesta. Te'n recordes com les pelava?
1: Sí, molt ràpid, tenia un sonat. Sí, però l'estri a mi m'agrada molt, el trobo molt... Una pala flexible.
12: Una pala flexible,
1: amb un mànec llarg, però no molt llarg. Jo el trobo molt ben dissenyat,
12: Però també s'està perdent, que és el que dèiem. També s'està perdent.
1: Aquests elèctrics, també.
12: Clar, ara estàs allà... Amb...
1: Però la mosca és un element per... Si tens un estiu avorrit, que no tens... masses perspectives, la família t'ha abandonat, altres persones també de la teva vida t'han abandonat...
12: Bueno, la mosca t'acompanya.
1: Doncs, mira, em sento acompanyat, tinc dues o tres mosques avui que confraternitzarem i ens passarem tota l'estona perseguint-nos.
12: Ets més de mosques o mosquits?
1: No, el mosquit em fa por. El mosquit realment però el trobo... Perquè pica.
12: Però et pica?
1: La mosca no, la mosca només molesta.
12: Però hi ha gent que pica, hi ha gent que li pica i hi ha gent que no.
5: A mi em pica.
12: A tu et piquen. A tu?
1: A mi m'ha picat durant... Fins les vacunes de la Covid.
5: Va.
1: Fins les vacunes de la Covid era un autèntic blanc...
5: De colador, tot, un colador.
1: Era un colador. Sí. Hi havia congressos de mosquits en què se'm donava una medalla a la persona vacuna més... picada de l'Europa Occidental. Tinc diversos premis.
5: Tenen la teva foto penjada.
1: Tenen la meva. M'han trucat per telèfon per anar a rebre el premi diverses vegades.
5: I què?
1: I, quan, inclús amb els anys, vaig agafar un cert orgull de ser picat pels mosquits. Els meus fills ho van heredar, és a dir, era una cosa consanguínia. Ells també han sigut víctimes dels mosquits repetidament, però després de la vacuna de la Covid... de les tres vacunes, o cinc, quantes...
12: Crec que anem per la cinquena.
1: Sí, això mateix, vaig notar dos canvis anatòmics. Un, el primer va ser que els mosquits van deixar d'interessar-se per mi, però un abandonament que gairebé vaig haver d'anar a teràpia perquè em vaig sentir...
12: Em vaig sentir insultat?
1: Molt insultat, molt menystingut i molt ignorat. La segona és que vaig recordar els somnis. Fins aleshores, mai a la vida...
12: Després de la Covid.
1: Després de la vacuna.
30: Ai, cara.
1: O sigui, posar-me la vacuna, fer tota la ronda de vacunes i notar que els mosquits ja no em volen i que els somnis, que mai a la vida m'havien interessat un carallo i que no em recordava
5: no
1: mai res,
5: ni un,
1: mai, amb 60 anys, de cop i volta tots com si fos una pel·lícula i un
5: documental.
1: Nítids,
5: en sèrio?
1: No, tal qual. No dic mentides.
12: No.
1: Tu saps que mai he dit mentides aquest programa.
12: No.
5: Mira, hi ha dones que no els hi venia la regla i a tu et van tornar els somnis. Vull dir, són efectes de...
1: A mi tampoc em va venir la regla, no? Com a fenomen...
12: Tu anaves mirant.
1: Home, jo al matí faig una inspecció general. Faig com un ITV.
5: Està bé.
12: Et toques.
1: Home, em toco, em miro, els llençols, comprovo...
5: Està bé. La meva filla és la que tenen la foto ara dels mosquits, tenen amb ella.
1: Però, doncs clar, és que aquí hi ha d'haver un relleu generacional.
5: Sí, no, trobo que sí.
1: Que el fet de... Jo, tota la sang que m'havien xuclat a mi, allò d'anar... La comunitat mosquitera l'ha de trobar amb altres persones. Per tant, la teva filla, els meus fills, aquests són grans víctimes del mosquitam.
7: Perquè deuen tenir la sang dolça, que no s'ha dit mai, això de la sang dolça.
5: No s'ha dit mai.
1: És una
5: mosquites les que piquen, ho sabeu, són elles, eh?
12: Escolta, i avui...
1: Crec que hem fet tota la cosa cunyada, l'hem feta sencera. que, tot el que seria la seqüència cunyada sobre mosquit, sí? L'hem fet a sense.
5: Algun tòpic més?
12: Avui, no. Avui, Sergi, suposo celebració, bueno, revetlla a casa, no? A casa,
1: màxima,
12: a tope, no?
1: 10, 10 i mig.
12: Quantes
1: estaré
12: coques t'has comprat?
1: Cap. Jo tindré els...
12: Cava,
1: tinc
12: xampany?
1: Tinc els taps, ja, muntat. Ja. L'únic, tenint en compte les escalfors que fas, doncs serà una nit de pollastre l'ast.
12: Ah, sí? Que recordo que en aquell dia ens ho vas explicar.
1: Serà perquè haig de tancar totes les portes, haig de posar-me els taps, i aleshores, en comptes de dormir damunt del matalàs, dormo al terra. Perquè és un terra de com es diu, ceràmica, de rajola,
30: sí, de
1: que permet una certa frescor durant 10 minuts. A partir dels 10 minuts, bueno, ja tot és...
5: Però vés fent la croqueta.
1: Vaig fent la croqueta, vaig donant voltes, sóc una rotisseria ambulant, i amb les portes ben tancades es va creant una acumulació...
12: Una combustió.
1: Sí, una... Com es diu això quan hi ha líquid?
30: El baf.
1: Sí, el baf.
30: Com un baf.
1: Això té un nom...
7: Condensació.
1: Tècnic. Condensació. Ei. Es produeix una condensació dins l'habitació que, de vegades, obliga a... Com una... Com aquelles olles a pressió, saps? Que surt tota l'escalfor que s'ha creat.
30: I s'obre la porta i tot.
1: I s'obre la porta per si sola. Té un sistema, té un mecanisme propi, com
7: les vàlvula.
1: Olles a pressió, una vàlvula, i jo mentrestant vaig donar voltes com un porc, però
5: Escolta,
1: com a mínim no m'afecta tot el que és el tema dels sorolls.
5: Però dormir a terra per dormir a terra, dorm en una altra habitació que no se sentin tant els
1: No, patats. Perquè la meva habitació, jo tinc dues habitacions, tampoc és que visqui a la casa d'Alejandro Sanz. I aleshores a casa meva hi ha dues habitacions, una que dona al carrer,
5: que és aquesta...
1: No, aquesta s'ha de descartar.
5: Per això.
1: I l'altra, que és la que dormo jo, que és una mica de zulo, pensat per si entren els geos, no em trobin.
12: Ah?
1: És a dir, el que faria...
5: Et trobarien en calçotets, ho saps? Sí. Sempre et troben en calçotets els geos.
1: Sobretot si ets rus.
12: Com Nicolás Maduro, no?
1: Sí.
12: Que estava tancat. No va arribar a la porta del zulo i el van enxampar.
1: Si entressin els l'abrimo a casa
12: sí,
1: meva,
12: sí.
1: No se'ls hi acudiria pensar que allà viu una persona. Pensarien, aquí només hi pot viure un animal. Un animal maltractat,
12: sí, sí,
1: a
12: sí,
1: més.
12: Sí, sí, sí.
1: Si, a més, aquest animal maltractat ho fa de motu propio, és a dir, que és ell mateix el que vol sotmetre's a tota la rostisseria, per tant, no celebraré la...
12: És, un, la
1: és el mateix... Això és un sí, mode cap d'any. La diferència són les temperatures.
12: Clar, clar.
1: Per cap d'any no hi ha aquest problema de la rostisseria i et pots posar damunt del llit amb una manteta o un... inclús un adredor, però aquí no. Si em posés ara un adredor, ja la combustió...
12: Bueno, però potser
1: seria
12: potser
1: màxima,
12: sí, no? Series de combustió espontània.
1: I aleshores, demà al matí, el primer que faig és pesar-me.
12: Ah?
1: Per veure com l'efecte sauna ha produït una minva de... Ja hauràs observat que estic molt més prim.
12: Molts
1: últimament.
12: Que estan estes...
1: I
12: es nota.
1: I és gràcies a aquestes nits tòrrides en què haig de fer la croqueta.
5: Mira, escolta, alguna cosa...
12: Tu tens clar en quina categoria estem de nit? Perquè tenim
1: la tòrrida,
12: tòrrida. Això t'ha quedat clar?
1: I n'hi ha un altre, roent.
7: Roent,
5: roent.
1: No t'oblidis de la roent.
30: De 30, a partir de 30?
1: A partir de 30.
12: Això que...
7: me quemo!
12: Sí, t'hi quemes, però...
1: 20-25 tropical.
12: Sí, no, però
1: 25
12: volia
1: amunt,
12: preguntar...
1: 30 cap amunt? Sí. Casa meva és 30, eh? Sí. Roent
5: a tope. Roent o infernal.
12: Aquesta classificació de les nits, a partir de que es va fer d'aquesta nomenclatura, aquesta classificació, a tu què t'ha portat?
1: Molt, perquè sé la graduació... A més, jo sempre estava roent. Per tant, a vegades parlen de tropicals i jo gairebé truco, vull trucar per...
5: És vine, tropical.
12: Però posar-li... Posar-li un nom a que fa calor, creus que t'ha ajudat amb algo?
1: No m'ha ajudat, però és informació inútil, que és bàsicament
12: informació
1: la que
12: circula. Inútil.
1: Home, què et penses de què viuen els mitjans de comunicació? Un 10% de la informació deu ser útil. Però, per exemple, la majoria d'informació que donem dia i nit és estarem pendents. Estarem pendents del Trump, estarem pendents de l'estret d'Hormuz, estarem pendents d'un judici, estarem pendents del que diu Pedro Sánchez. I això ho repetim. I connectem amb el nostre corresponsal davant de l'Audiència
12: Nacional. Sí, sí, sí. I estarem
1: pendents.
12: Com
1: ho tenim? Estarem pendents. I aleshores, això, fins que passa alguna cosa, ahir, per exemple, que va haver-hi una sentència, doncs aquell dia tenim informació. Però en general és informació inútil. I llavors les nits roents, nits tòrrides o nits tropicals ens ajuden a això, a estar distrets. És una forma d'entreteniment encobert.
12: Entreteniment inútil.
1: Inútil. Bueno, l'entreteniment té una utilitat relativa, només emocional, d'ajudar la gent a guanyar-la, a fer que la seva vida sigui més suportable, però evitar algun suïcidi, però en general l'entreteniment no té més.
12: Bueno, parlant d'entreteniment, el Sergi Pàmies, exacte, que ha anat al cinema a veure Toy Story 5.
5: Ai, vull anar demà, què?
1: Doncs has d'anar-hi, si pots, abans d'anar-hi, colpejar-te violentament el cap amb l'esperança de que es produeixi una amnèsia parcial del record que tinguis de les anteriors. I així serà una excel·lent pel·lícula.
5: I la meva filla?
1: La teva filla, si no ha estat sotmesa...
5: N'ha vist.
1: N'ha vist quantes?
5: Clar, no totes, Dues o tres.
1: Les últimes o les primeres?
12: Amb això voleu preguntar si és
5: per la... Si li ha de pagar o no li ha de pagar, digue-m'ho ja.
12: Si és per la canalla
7: o no. Home, no la peguis, pobreta.
1: No, perquè la criatura té un altre criteri. Per tant, està encara en formació. Està encara en formació, sí. Pels que van tenir una gran història d'amor amb les tres primeres de Toy Story, que és el meu cas, ens aniria bé haver-la oblidat. Perquè, vulguis que no compares, és una bona pel·lícula, però... És molt menys gamberra, té molta menys energia, és molt menys crítica, té un... Però està bé, al mateix temps. És una història, la mateixa història de sempre, el combat entre els joguets o les joguines clàssiques.

0: terra molt menys interessant, molt menys atrevida, molt menys innovadora que les tres primeres. Que són, si teniu possibilitats de recuperar-les, doncs feu.
1: Que per cert, els que veiem aquesta saga de pel·lícules de Toy Story, hi ha hagut canvi en el doblatge.
2: Què dius?
1: Sí, sabia que...
2: Òscar, Barberán, sí. No.
1: Sí, sí, jo quan ho he llegit ja m'ha tirat enrere anar-la a veure. Perquè...
0: Pots veure amb original.
2: Sí, però jo
1: sempre l'he vist amb doblada, hi ha pel·lícules amb doblada, i aquesta és una d'elles. I per mi va associar la veu del Woody amb la de l'Oscar Barberán.
2: I José Luis dir... Gil amb el Buzz, eh?
1: Doncs tampoc.
0: T'he de dir que el Woody i el Buzz surten, però no són principals.
2: Els protagonistes.
1: Ah, bueno, doncs, el Woody ja no l'interpreta el doble l'Oscar Barberán, i el Buzz tampoc el José Luis Gil.
2: No ho puc creure.
1: No, doncs ja t'ho pots creure.
0: També hi ha una versió catalana.
1: Ah, doncs mira, doncs
0: també podeu anar-hi en català.
1: Sí? Sí. Però els que anàvem al cinema i ens agradava escoltar el gran Oscar Barberán, doncs...
3: Aquí no sortia un home que era una patata que li caia el nas.
2: Sí, potato.
0: En aquesta no surt.
3: Ah, no surt?
0: No, vaja, no l'he sabut veure. Però no, jo diria que no surt.
1: No seria vostè, perquè vostè...
3: No, li caia el nas.
1: Ah, li caia. Ah, és veritat, sí, li caia el nas. Bueno, doncs ja ho sabeu.
0: Semblava una mica
1: el
0: del Bosque, no?
1: El Vicente. Sí, que és veritat, sí que és veritat. Teniu retirada a Vicente del Bosque. A veure, bueno, més coses. No explicaré... No, m'estan apuntant les causes de per què el Barberán i el José Luis Gil, està de baixa.
2: Sí.
1: Per temes de salut, l'Òscar Barberán, pel que sembla, no va arribar a un acord econòmic amb la productora, cosa que en el seu dia ja vaig parlar privadament amb ell i em deia que això del doblatge també ara ja és...
3: Ja no és
1: low cost. Low cost, exacte. Pel·lícules de recaptacions milionàries, com per exemple Toy Story, que ha fet la millor estrena a Hollywood pel que fa a taquilla d'aquest 2026.
3: Imagina't.
1: El doblatge pagant 3,50.
2: Ja.
1: Bé, dit això...
2: Jo havia preguntat a l'Òscar de tota manera si contesta.
1: No, però si... Bueno, falta que ho vulgui explicar.
2: Sí, exacte.
1: Bé, dit això, em consta ja que la Toy Story 4... ja primer es va plantar, va dir que no, i finalment ho va doblar ell, però aquest cop ja no. Bueno, anem a una altra pel·lícula de por, no? Aquesta, de una pel·lícula... Un documental que es diu Una pel·lícula de miedo. Per tant, entenc...
0: Sí, aquesta...
2: Ja el nom,
1: amb el nom, no? Entenc que deu ser de por.
3: Ja saps
1: de
3: què anirà.
0: Doncs no és ben bé això.
1: Ah, no?
0: No, és... Aquesta l'he portada perquè... Primer perquè l'he vista, perquè seria el que tu li hauries de recomanar a la teva filla.
1: Ah.
0: Perquè sempre hi ha aquell moment de la conversa en què els nostres fills es pensen que som uns... ja han desconnectat de les noves tendències.
1: Que no estem al cas.
0: Aquesta és una pel·lícula d'un autor, d'un cineasta molt minoritari, d'origen brasiler, que fa un documental personal sobre un viatge a Lisboa amb el seu fill, tancats en un hotel, amb la intenció de rodar una pel·lícula de por. Però en realitat és una pel·lícula sobre les relacions entre pares i fills, entre el passat de la família i les expectatives. Pel·lícula intimista, pel·lícula un punt experimental, ideal per la teva filla, perquè llavors, quan arriba l'hora, el que es coneix en les cases com l'hora de la marmellada, tu tinguis arguments i estímuls de conversa i puguis participar a la conversa. La fan en un cinema que recomano a tothom que vagi a Barcelona, que és el Zooms Edge. És un cinema que és una cooperativa de gent voluntariosa i amb un gran amor pel cinema. Hi ha un bar a l'entrada, podeu prendre alguna cosa. L'esperit és el romanticisme cinèfil que s'està perdent. I, per tant, és un cinema que la programació sempre és de pel·lícules d'autor, de cinema una mica compromès, que no van a buscar la cosa fàcil, que no poden permetre's pagar el que les majors comercialitzen.
2: És a Sants, oi?
0: És a Sants, sí. Està just al primer carrer després del carrer Tarragona, i allà passaré una bona estona, i allà vaig passar jo una bona estona, perquè aquesta pel·lícula, una pel·lícula de miedo, és una bona pel·lícula. O sigui, m'ho vaig passar bé, i després vaig tenir unes converses amb el meu fill molt interessants, creant aquesta connexió intergeneracional, tan necessària.
1: Prenc nota, perquè així la tindré jo també amb la meva filla. Una pel·lícula de miedo, que dius que és un documental.
0: D'autor.
1: D'autor.
0: El documental d'autor no és exactament el mateix que un documental sobre un tema concret. La Segona Guerra Mundial, no.

0: és
1: un documental,
0: un autor que és participa, surt ell amb el seu fill, etc.
1: Documental d'autor.
2: Molt bé.
1: A veure, més coses. Anem amb pel·lícula espanyola. Pioneres. Que, per què vol dir buf?
3: Escolti, que sempre aquesta, està igual.
1: Que sí, a veure. És que vostè parteix de la base que a Espanya...
2: Antes deien una llauna. Quan
1: no,
2: feien una
1: és que vostè sempre té la tesi que les bones pel·lícules només les fan els americans, no? En aquest cas.
2: No cal ni dir-ho.
1: A veure, Pioneres. Solo querían jugar.
0: Sí, això és sobre un cas verídic de la primera selecció espanyola femenina en ple en els anys 50 a Madrid, que doncs és la reproducció una mica de totes les vicissituds que va patir aquest equip, l'entrenador, els que organitzaven, com van topar contra la secció femenina del règim, dels falangistes, com la federació no volia...
1: Per tant, això passava en època franquista.
0: Sí, en ple franquisme. I aleshores, tot el valor documental de la pel·lícula és notable. És més, a la última part surten les autèntiques. I té un petit problema, que és molt... òbvia. Els bons, els dolents, les relacions... Però té moments de gran emoció i, per tant, per conèixer aquesta història, està bé. No és, és una bona pel·lícula, es pot recomanar. Ara, i has d'anar una mica amb la guàrdia baixa. T'has de deixar emocionar una mica. No pots posar-te molt exigent i la història està molt bé. I, a més, està molt ben feta. Per tant, bona pel·lícula.
4: Això de futbol femení...
3: Ja hi som.
1: No, la veritat es pot estalviar.
4: No, sempre hi ha lius amb lesbianisme.
1: Ho
4: expliquen, això?
0: En aquesta idea que vostè està a punt de dir, ha de repetir la frase cunyada, que és no és ni futbol ni femení.
4: Bueno, sí, això... Però jo em refereixo al tema de...
3: Vostè es refereix al sexe, que no té per què posar-se amb el que fa cadascú a casa seva.
1: A veure si puc preguntar-li al Pàmies una altra qüestió.
4: Quan es separen, llavors, qui també de este equipo que veia con otro...
1: A veure, jo volia preguntar-li, l'origen d'aquest equip queda situat o no?
0: Sí, en un barri de Madrid, que són les...
1: Perquè l'altre dia vaig sentir una conversa de dues senyores... que deien...
4: Lesbianes, també.
3: Prou.
1: No, eren dues amigues, no sé si eren, estaven parlant, i una li explicava a l'altra, concretament, estava en una sala d'espera del Clínic, que li estava explicant això de les pioneres del futbol. Però ella li explicava a l'altra, que vaig tenir la sensació que tenia alguna cosa a veure amb el futbol femení, una senyora gran, i li va dir que els orígens estaven situats a Galícia. I ella li explicava i li deia sí, perquè fueron, en Galícia fueron les pioneres del futbol femenino.
0: No descarto que això sigui veritat, i és més, també hi ha una història del futbol femení a Catalunya. Però el que expliquen allà és el que s'inventa la selecció femenina d'Espanya.
1: Ah, val.
0: I va contra la federació.
1: Val.
0: Llavors és
1: val.
0: Aquest experiment val. El que tracta. No diu en cap moment que sigui la primera experiència. Val. És més, quan han de fer la convocatòria, van a buscar... noies a tot d'equips que ja existeixen.
1: Val,
0: per tant,
1: val,
0: efectivament...
1: Per tant, és posterior.
0: És posterior,
1: val, sí. Estàvem parlant de la pel·lícula i li deia... Sí. I vaig tenir la sensació que amb la senyora, que era una senyora molt gran, que se sentia com orgullosa de que parléssim
0: és compatible,
1: del...
0: És compatible amb això.
1: Del futbol femení. A veure, una altra que es diu Dreams, també una pel·lícula... Bueno, no per anar a riure.
0: No. És una pel·lícula desagradable. Sobre una noia molt rica, que és aquesta actriu que es diu
3: Jessica Chastain.
0: Sí, que és molt rica i d'una família molt potentada, que s'enamora d'un ballarí pobre i mexicà. Llavors hi ha tot el tema de la immigració, tot el tema de la lluita de classes i tota la cosa del desig d'una dona més madura que s'enamora d'un noi molt jove i com això afecta l'estructura familiar dels rics. Anava a dir, és un merdot, però no ho diré per
1: bueno,
0: respecte.
1: La gent espera que alguna de les pel·lícules sempre etiquetis
0: jo crec,
1: la paraula merdot.
0: Jo la vaig viure com un merdot. També t'he de dir que no ho és.
1: Bueno.
0: És a dir, té un nivell de producció, d'interpretació, inclús de guió, que no arribaria a la categoria de merdot. Però jo la vaig viure com un merdot. Em vaig avorrir.
1: Potser tenies un mal dia, també. A vegades passes i tens un mal dia...
0: En el meu cas, com deia Santiago Rusiñol, hi ha anys que no t'hauries d'aixecar del llit. Jo no tinc mai mals dies. Tinc
2: mals anys.
0: Males dècades. puc estar durant 10 anys amb el mateix esperit i el mateix mal humor i la mateixa desgast. Potser sí que ha coincidit amb una mala dècada.
1: Ara
3: estaries en un...
0: No, jo no ho sé, això els altres són els que m'ho han de dir. Perquè, clar, l'autopercepció encara no la tenim molt.
1: Bueno, abans que marxis, et preguntaré per Eleonora Duse, la divina, això és...
0: Perdó, abans que em preguntis per aquesta, hi ha una que es diu Caso 137, que aquesta és la que s'ha de veure. Pel·lícula francesa sobre un afer policial, un afer d'abús policial durant els esdeveniments de les armilles grogues a París. Hi ha uns policies que abusen d'un dels manifestants i que els afers interns, això que a tu t'agrada, dels afers interns, ha d'investigar què ha passat. I com tota l'estructura de la policia, dels jutges, dels caps, dels polítics, intenten frenar aquesta investigació, que és la protagonista, és la que ho ha de tirar endavant. Molt bona
3: abusos
0: pel·lícula.
3: Abusos de violència, vols dir?
0: Abusos de violència, sí, sí. Amb una manifestació li foten una panadera amb un noi que no feia cap falta. I aleshores hi ha unes imatges, sobre aquestes imatges comencen a investigar, etc etc. Però al mateix temps et van explicant com funciona el sistema, com van ser aquells dies de les armilles grogues, i és un retrat molt oportú i molt modern del que ens està passant. Per tant, de totes les pel·lícules, aquesta seria la més recomanable.
1: Caso 137.
0: Això mateix.
1: I la
0: Eleonora Duse és la història de la gran actriu italiana.
1: Per tant, és una pel·lícula, diguéssim,
0: és un
1: biogràfica.
0: Sí, biòpic. És un biòpic, com t'ho diria, una mica tronadet, amb alguna pretensió estilística. L'actriu ho fa molt bé, la història és una de les... Seria la Margarita Xirgu d'Itàlia, la Sara Bernard d'Itàlia. I llavors és tota aquesta... Sobretot els últims anys. I bé, si la gent li interessa doncs, una biografia com aquesta, hi ha algunes imatges d'arxiu molt maques de quan a Itàlia van fer un viatge amb tren de portar el soldat desconegut. I aquestes imatges són les autèntiques, de com la gent sortia a rebre el tren amb el soldat, i només per això ja val la pena veure aquesta.
3: No, i la protagonista és la germana de la Carla Bruni, la Valeria Bruni Tedeschi,
0: no? Sí, que té tendència a la sobreactuació, però que en aquest cas li va bé perquè ja és un personatge sobreactuat. Per tant, endavant les atxes.
1: No ve present, no ve present.
2: No
1: li ve present.
0: No la coneix o no li ve present.
1: No li ve present, de veritat.
0: És una bona variació,
1: això. No cal que ens ho digui tants
0: cops. En comptes de dir, no la conec...
2: No, és que la primera que has dit, no la coneix, no la conec.
3: La Leonora.
2: I la segona que has dit...
3: No, la Valeria Bruni.
1: Vale, pues no la conec, no em ve present i...
3: No sé res.
2: Però què han vingut a fer aquestes actrius?
0: Home, el mateix que la Margarita Xirgu.
2: Ah, és del temps de la Xirgu.
0: Sí, és una de les grans dames del teatre italià, amiga de Mussolini, de D'Annunzio, etc.
2: La Margarita, antes de marxar, de fer el teatre en castellà i tot això, es deia Margarida.
0: Sí, i
2: feia... Es feia dir Margarida, en català.
1: I?
2: No, t'ho dic.
0: Com una dada.
1: Ah, val.
0: És com una dada.
1: No, és que de cop i volta, saps, el primer que...
0: S'estarrufa.
1: Sí, va a l'arxiu i vinga.
2: I després, fixa't que és molt gros, això.
1: Calla, que ha obert el calaix.
2: L'any que ve, potser farà 100 anys, que es va estrenar Mariana Pineda, del García Lorca, que es va estrenar a Barcelona, amb decorats de Dalí, si no va errat. I ella ja ho feia, la Xirgu, ja ho feia, ja feia teatre en castellà aquí, fixa't.
0: Carai.
2: I ara una d'aquestes...
5: Menordeta.
2: Sí,
1: I?
2: Una mica. I després ja va marxar.
1: No, li deia... I això a tomb de que...
2: Sí. Bé. Volia dir alguna cosa.
6: Tete, espavila.
1: Però crec que ara ho podríem deixar aquí.
3: Perquè hem parlat d'una cantant d'òpera, no?
1: Va,
3: és això, no?
2: No, la Xirgu... La Xirgu deixa-la anar, també,
1: Sí, no, sí. Ja sabia... Ja m'imaginava que la cosa acabaria per aquí.
2: No, I el fantasma, no, calla,
3: mira, això li vol romer. El fantasma.
2: No, saps on és?
5: El Romea.
2: No ho diries mai. El Goya.
3: Ah, sí.
5: No està el Romea?
2: És el Goya.
0: La llegenda diu que és el Romea,
3: Sí.
2: A mi em va dir un que treballava. A mi em va dir un que treballava al Goya, em va dir, diu, la tenemos aquí.
3: Aquesta com ha anat d'un lloc a l'altre?
1: Perquè el fantasma, que és un fantasma, no?
2: Sí.
1: Treballa per Focus.
3: Sí.
1: Que són els propietaris de...
3: Ah, llavors anirà el Condal, també.
1: Clar, el Romea també és de Focus.
2: Doncs ja està. Doncs
0: quan van fer la compra es van quedar també el fantasma.
2: Ara,
1: i ara falta a la Villarroel el fantasma del Rubianes. I mira, ja ho tindríem tot.
2: Oh, mira.
3: El Capitol s'estava al Rubianes,
1: sí,
3: també.
1: Sí, però el Capitol està tancat, oh, ja no sé, l'havien d'obrir.
0: Va començar la Villarroel, eh? Bueno, sí. Va començar la Cúpula
1: i
0: Venus.
1: I va estar molts anys a la Villarroel. Molts anys,
3: Venus. Cúpula Venus.
0: Allà va derrotar el Pai del Pepe. Allà vam anar a veure la primera...
1: Escolta, m'apunten per acabar, tu que abans mencionàvem els sobrenoms, que Bernat Soler, quan fa la transmissió, a Rafinha li diu Rafinha Caipirinha. T'agrada aquest sobrenom?
0: Sí, també. I després diu, fa alguna cosa amb Lewandowski gol, o sí. Fa... Golandowski. Sí, home, tots són... amb un... clar, és intentar ficar amb calçador una expressió a veure si triomfa.
1: Però és una mica infantil, no? Però el Rafinha Caipirinha...
0: deia Simonet en el Simonsen, deia Gaúcho en el Ronaldinho, sí. És a dir, jo crec que hi ha un...
1: Però Rafinha Caipirinha...
0: Home,
1: no
0: Rafinha Caipirinha
1: massa,
0: és
1: no?
0: Gairebé de primer de quan vas a l'escola, saps?
3: Que busques sí. Coses que rimin.
0: Ara... Vull dir que té aquest punt.
1: És que ara no em ve, però seria...
0: Però és popular, també. Al mateix temps sí. És popular.
1: Sí, sí.
2: Però està bé, està
1: però
2: bé.
1: Però és allò, el primer que et ve. Rafinha Caipirinha.
2: Bueno. Sí.
3: Aquest li agrada tant l'agradi. A veure? Sí.
1: Bueno, ho deixarem aquí. Que tinguis sí. Molt bona revetlla.
3: Igualment.
1: Mira,
3: que
0: ara mateix em vaig a posar oli per tot el cos.
1: Vinga,
0: poder...
1: i comença... comença la rotisserie.
2: La rotisserie.
5: Versió RAC1. En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
7: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
8: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
14: Verisure.
15: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
16: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
17: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
16: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
18: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: 3 minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Hem anat veient, diguéssim, de resquillada, un incendi a una de les quatre torres, podríem dir, més altes de Madrid. És la torre que es coneix com Torre Moebe,
19: que és l'antiga Torre Foster.
1: Joan Torres, Joan Torres, bona tarda.
19: Bona tarda, doncs és la Torre Moebe, antiga Torre Foster, coneguda així anteriorment, però Moebe, recordar que actualment té aquest nom, però era l'antiga Cepsa, empresa energètica de combustibles.
1: Van canviat de nom, sí.
19: Doncs ha quedat desallotjada com a conseqüència d'una intensa columna de fum que surt de dins de l'edifici. Les imatges que corren per les xarxes...
1: De quantes plantes estem parlant?
19: 49 plantes.
1: 49!
19: 49!
1: L'incendi s'ha declarat a la planta...
19: Hi ha hagut, segons diversos mitjans, una explosió a la planta 24, per tant, a la meitat de l'edifici, aproximadament. Ui. Una detonació, segons diverses fonts, oficialment, però encara no s'han dit les causes que han originat aquest foc. Tampoc s'hi ha ferit, en principi no, perquè els treballadors han sigut...
1: Deixa'm saludar el Sapo. Sapo, bona tarda.
20: Buenas tardes.
1: Bona tarda. I recordem que això ens ha traslladat al que va ser l'incendi de la Torre Windsor. Que va quedar calcinada en la seva totalitat. Aquest no és el cas,
19: el foc, no? El foc estaria controlat, segons la policia espanyola, en aquests moments. En aquests moments també molt de trànsit, evidentment, al Paseo de la Castellana i tota aquella zona financera de Madrid.
3: I la gent que hi havia a les plantes superiors?
19: De moment no hi ha confirmació de si hi ha ferits. En principi ja fa tres quarts d'hora que s'hauria evacuat tot aquest personal. Suposem que per recorreguts d'emergència. I recordar que la Torre Moebe és un dels edificis més emblemàtics. És propietat de Pontegadea, societat de Mancio Ortega, des del 2016.
1: És la torre és de 45 plantes, és de Mancio Ortega. És de Mancio Ortega. Que, per cert, Mancio Ortega, que arregli d'una vegada el rellotge aquest de Plaça Catalunya, que és entre el BBVA i l'edifici, que és de l'Ortega, home, ja el podríeu arreglar, que continua sense funcionar, eh?
2: Home... Quants anys fa, això?
1: Home, és que ja està bé la broma, eh?
19: Doncs també potser hauria de revisar aquesta torre perquè és el segon incendi que hi ha en menys d'un any. Ai? Anteriorment n'hi havia hagut un al desembre del 2025, en aquest cas al soterrani. El soterrani. I un últim detall que no té cap paral·lelisme o cap coincidència que sapiguem, i és que Moebe s'havia de traslladar en un complex que estava construint una empresa de Cristóbal Montoro, l'exministre, fa uns mesos, però les negociacions es van trencar, van quedar trencades i van decidir doncs, tornar a apostar per l'antiga Torre Foster per desenvolupar els seus negocis.
1: Com és que li han tret el nom a Norman Foster si la torre és de l'arquitecte, la Torre Foster, doncs...
19: No. Queda patrocinat, això és com...
1: Bé,
19: com
1: a veure, s'han viscut, hem vist... ens ha vingut la imatge... Momento Sapo, Sapo. Que si no te doy paso no se te oye. Clar, perquè té aquesta veu aquest home que no se sent del coll de la camisa. Espera. A veure, el Sapo que va ser es va en aquell seguit d'episodis on ell mateix explicava el seu delicte.
20: Memòries d'un ladrón.
3: Memòries d'un ladrón.
1: Ah, vale, bueno, és que no se l'entén. Repeteixo, no se l'entén del coll de la camisa. Deia que explicaves tota una sèrie de delictes.
20: Sí, sí.
1: I en la darrera entrega, que jo n'estic esperant una nova, explicaves que tu vas ser l'encarregat de cremar la Torre Windsor.
20: ¿Quieres el resumen de los delitos? Vamos directo a la Torre Windsor.
1: Sí, no, vamos con el resumen de los delitos, perquè també ens podries parlar de si veus delicte o no en aquest incendi de la Torre Moebe.
20: Me presento.
21: Soy Johnny Manuel Sofía Candela, alias El Sapo, criminal retirado. Y entre mis acciones más nombradas están el robo del banco Yecla,
1: cuidado,
21: el robo de los cuadros de Sercoplovich y la liberación del barco de la Alacrana. Y ahora os voy a confesar otra cosa.
1: Atenció.
21: Quemé la Torre Windsor.
1: Ell va cremar la torre. Que no estigui darrere també de cremar la Torre Moebe.
19: Que, per ser, els serveis d'emergències estan buscant a tres persones que s'haurien confinat dins de l'edifici. Això que deies, Montse, que les plantes superiors doncs hauria estat més... difícil evacuar.
20: Lo mejor es utilizar, no contéis esas cosas, vamos directamente al profesional del fuego. Jo us vull contar...
1: Sí, no, no, sí, ara...
3: Ens van estar donant informació sí, no, de com sí. estan ara.
20: Sí, però no, no interessa aquestes coses, perquè jo tinc la informació de com se quema una torre com aquesta.
4: Quina és, aviam?
20: De la torre se s'utilitza gas.
21: Necesito poder quemar l'edificio de forma radical sin dejar huellas. Y lo mejor es un gas.
4: ¿Qué tipo de gas es?
21: Es un gas de uso militar. No te puedo decir más.
20: No puedo decir más.
21: El único lugar donde puedo conseguir ese gas en este momento es en Estonia y en Letonia. Me voy a Estonia, voy a Letonia, consigo el gas y todo el material que voy a necesitar para quemar ese edificio.
4: ¿Por qué en Estonia y Letonia?
21: Porque son los lugares donde yo tengo contacto para poder conseguir esos tipos de gases. Poder acceder, necesito unos cabestrán para sacar el material que uso. Necesito bombonas de gas grandes, necesito equipos unífugos, necesito muchísimo material.
20: Ya está. Entonces tú has dicho en el resumen que ha habido una explosión, ¿no?
19: Hi hauria hagut una detonació de segons diverses fonts a alguns mitjans.
20: Ya lo tienes, es mi gas. Entonces te cuento el momento del fuego.
1: Pues no interrompre, que està parlant aquí el sapo.
20: Primero se coloca el gas, hay la explosión que ha dicho el compañero Joan.
1: És el que ha passat a la Torre Moebe, perquè parlem d'una explosió.
20: Ha habido una explosión después de detonar mis bombona y después te cuento el momento del fuego.
21: Se reparten el gas por cuatro plantas.
1: Atención.
21: Para estar seguro que se quema el edificio. Plantas superiores a las plantas donde estamos recogiendo el documento. El gas está repartido y es únicamente darle mecha. Tenemos un sistema eléctrico muy parecido a un mando de distancia. Él activa unas chispas en el lugar donde está el gas repartido. Y cuando yo dejé la orden, se incendiará. El fuego es purificador y purificó todo.
2: Claro.
21: No quedará ni un documento.
19: Nada. Bé, aclarir que les causes oficials es desconeixen.
20: Les causes oficials,
1: a veure, Torres, que a vegades...
19: No, jo dic el que diuen les informacions oficials.
1: Ets més innocent que Barney i Flappy.
19: Home, per favor. Jo no puc afirmar
1: això. Encara es desconeixen les causes de per què es va cremar l'edifici Windsor. I les va cremar aquest senyor.
20: Cuando prescribió el delito, entonces lo confesé.
1: Ho va dir. Però no s'ha aclarit mai. Aleshores,
19: jo m'he de limitar la informació que coneixem de moment per diverses fonts.
1: Limita't a celebrar la revella. Joan, limita't a celebrar la revella.
19: Ho faré.
1: Aquest edifici, ja et dic, si ha estat una explosió, la planta... Quina planta?
19: Planta 24, alguns mitjans apunta que 26. A la meitat de la vida.
1: Ara cal saber què hi havia a la planta 24-26
20: importantes.
1: I que no hagi estat, repetim, un incendi creat pel sapo.
20: Jo robo documentos, jo destruyo edificios, però nunca robo joyas.
21: Nosotros solo íbamos a por dinero, porque cualquier otro objeto puede tener un seguimiento y llegar a dar problemas. Nunca llevamos nada más que dinero, ni acciones, ni bonos, ni joyas, nada. Ni nada. Solo dinero efectivo en cualquier moneda. Esto nos da igual, pero nada que no sea dinero.
2: Claro.
1: Això és una cosa que aquest documental l'hauria d'haver vist Zapatero,
20: perquè
1: tot això que s'hauria estalviat amb les joies, perquè fixa't què diu el sapo.
20: Nunca hay que tener joya.
1: Bé, fem una pausa, ens espera...
20: ¿Quieres que queme esta radio?
1: No, lo que quiero...
20: Tengo una bombona preparada y lo podemos hacer rápido.
1: Yo no te lo voy a pedir, no sé quién te lo puede pedir, pero yo en mi caso...
20: Por el aire acondicionado metemos el gas.
1: Oye, ¿te han invitado nunca a un bombón?
20: ¿Bombón? Bombón, ¿eso qué tipo de...?
3: ¿Bombón? ¿A qué suggeréis?
20: Es una operación clave de bombón, la operación bombón.
3: No, es una cosa para posarte a la boca.
20: Pero eso que se pone las bombonas de oxígeno, quiere decir...
3: Claro, que este hombre tiene un codi, només, que es el codi foc y el codi incendiar.
20: Yo recuerdo la operación bombón, robamos,
3: no,
20: en
3: una operación,
20: caso,
3: no, estem parlant d'una cosa diamantes. Molt més plaent, que és posar-te una cosa a la boca amb gust de xocolata.
1: Ara.
3: Que no és sòlida, sinó líquida. Què pot ser? Home, això és bombonejar, és fer el bomboneig per compartir una tarda, per disfrutar d'aquesta caloreta, amb un bombó, per exemple,
20: bonbon?
3: Molt fresquet.
20: És
3: un batut de xocolata bombon amb glaçons, fresquet. Bueno, no sé, el pots demanar al teu bar a la cafeteria, vas, el busques, i si vols fer bomboneig a un altre nivell, tasta el nou gelat Angelo, gust batut bombon. Per tant, ole, bombonet. El trobaràs a gelateries i botigues gourmet.
1: Gràcies.
3: De res.
1: El Sapo.
20: Només metimos un... robamos un cuadro, no metimos...
1: A Johnny. Mira,
19: una última informació, que a la zona on s'hauria produït aquest incendi seria una planta tècnica que compta amb equipament elèctric. Simplement...
3: Bueno, si
20: pones gas y entonces se provoca cortocircuito y nunca van a pensar que se lo provocaron.
3: Exacte.
0: RAC 1. Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
23: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
27: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
28: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
27: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
29: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
30: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
31: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
32: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
1: Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Espera't, que tinc per aquí el Jordi Claret. Bueno, pràcticament el que ens explicarà en aquest butlletí és que continuen, evidentment, els problemes a les carreteres.
33: Sí, hola, bona tarda. Afectacions importants a aquesta hora a les carreteres, sobretot a l'autopista AP7, que continua tallada en direcció Girona a Riudellots de la Selva per un accident. També hi ha caravana en direcció a la Costa Brava i cap a la Costa Daurada. Més detalls des del Servei Català de Trànsit amb el Roger Serra.
34: Efectivament, el més destacat és aquest accident que s'ha produït ja fa prop d'una hora a l'autopista AP7, a la zona de Riudellots de la Selva. Mantenim l'autopista tallada en aquest punt de l'accident, a Riudellots de la Selva, en sentit nord, en sentit Girona, però és que, de fet, més enrere ja es talla aquesta autopista a l'altura de Maçanet de la Selva. Per tant, anant des de Barcelona cap a Girona, l'autopista AP7 ja la trobareu tallada a l'altura de Maçanet de la Selva, en sentit nord, desviaran cap a la C35 i cap a l'autovia A2. Una possible via alternativa seria l'autopista del Maresme, que sembla que vol millorar. Bàsicament hi ha aturades al tram de Mataró, un parell, dos, tres quilòmetres de retenció en aquest tram de l'autopista del Maresme tram de Mataró, bàsicament sentit nord, sentit Girona. Tornem a l'autopista AP7 perquè a la zona del Vallès va carregada aquesta via entre Mollet i Montmeló, uns 4-5 quilòmetres sentit nord, i el tram sud ara s'ha carregat durant 5-6 quilòmetres entre Martorell i Gelida. Això a l'autopista AP7, sentit sud, sentit Tarragona. Acabem a l'extrem sud de Barcelona, autopista C32, ara hi ha aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres a Sant Boi de Llobregat i en sentit sud, en sentit Sitges.
33: És la mobilitat típica de les hores prèvies a la Revetlla de Sant Joan. Aquest any, ho hem anat dient, marcada per l'alt risc d'incendi a bona part del país. A aquesta hora el perill continua perquè els termòmetres no paren d'enfilar-se en plena onada de calor, tot i que ja hem deixat enrere el pic. Avui s'han tornat a superar els 40 graus als punts més càlids del país, Martí Oliveres.
4: Sí, cap al Pla de Lleida, la mateixa capital, a la ciutat de Lleida, més de 41 graus també al Carràs, al Ferràs, pràcticament 41 a Vilanova de Segrià, i també s'han superat els 40 a la Vall de l'Ebre, en el cas de Vinebre, però moltes temperatures encara per sobre dels 35 graus, tant a l'interior com fins i tot acostant-s'hi en trams de la costa. Aquesta nit de la Revetlla de Sant Joan serà molt xafogosa arran de mar, amb mínimes per sobre dels 25 graus en alguns casos i també per sobre dels 20 graus a molts punts de l'interior una nit més. Per tant, panorama de calor molt intens encara, que ens ha d'acompanyar tota la setmana, per bé que de mica en mica els termòmetres aniran baixant, continuarem parlant de calor intensa tot el que queda de juny, tot plegat acompanyat de sol, per tant, nit de la Revetlla plàcida, sense precipitacions, i és que ara, aquesta hora, encara plou en alguns punts del Pirineu, Prepirineu, cap a la banda de Lleida, entre l'Urgell, el Pallars, l'Alta Ribagorça. S'han d'anar apagant aquests xàfecs a mesura que es vagi fent fosc, i per tant la notícia serà, sens dubte, aquesta calor intensa que marca la Revetlla d'enguany.
33: Una calor que també, com dèiem, fa augmentar el risc d'incendi, precisament sobre això. A Trem, a la Serra de Gurb, continua actiu un foc forestal. Segons els bombers, les flames no estan agafant intensitat, però cremen en una zona de difícil accés. Per això, en reforçar les dotacions, ja hauran de transportar efectius fins a primera línia amb helicòpter. I treballen ara una vintena de dotacions, gairebé la meitat són aèries. I dos apunts més. A Madrid, ho dèiem ara fa una estona, els bombers han hagut de desallotjar la Torre Moev, l'antiga Torre Foster, per l'explosió, per una explosió dins de l'edifici. Segons fonts policials, el foc ja està controlat, ha afectat una de les plantes intermèdies d'aquest bloc de 49 pisos, el segon més alt de la capital espanyola. Els serveis d'emergència acaben de confirmar i d'informar que s'han atès a 3 persones afectades pel foc i pel fum. I la Guàrdia Civil ha detingut 6 persones vinculades amb l'Ajuntament de Sòria, on governa el PSOE, en una altra operació anticorrupció. Han escorcollat al consistori 2 domicilis particulars. La policia investiga fins a 6 delictes diferents. Són els de tràfic d'influències, prevaricació, activitats prohibides per funcionaris públics, falsedat documental, blanqueig de capital i organització criminal. A més, no es descarten noves detencions.
1: Doncs anem a repassar com està l'actualitat. Gràcies, Jordi Claret. A veure, Arnau Vila, avui el temps s'ha afegit. Quin xup-xup farem?
5: Doncs mira, d'entrada, a les 7 en punt, quan comencem el temps afegit, tenim una última hora de Julián Álvarez.
7: Què dius?
8: Què ha passat ara?
5: Sí, sí. No, sí, no, perdona. No, no t'ho diré ara. Ara ens esperarem a les 7 en punt. Notícia d'impacte sobre Julián Álvarez.
1: Hòstia! Pues sí.
5: Després que ahir Julián Álvarez digués, no?, allò de... Sí. Quiero cumplir mi sueño.
1: Sí, sí, sí.
5: Doncs avui a les 7 en punt, notícia de la versió recull del temps afegit.
8: Ah, sí?
5: Per qui estigui el cotxe atrapat, que s'agafi fort al volant quan la donem.
1: A les 7, eh?
5: Sí, sí, a les 7 en punt. Bueno, ai, això també...
7: Ara hem de ser puntuals,
5: això depèn de vosaltres, també, una mica. Però a les 7 en punt,
1: ai, ai,
5: per obrir el temps afegit, notícia d'impacte sobre Julián Álvarez.
1: La imagen de impacto la estamos viendo ahora en Telecinco. Kiko Rivera en la playa de Mallorca, metiéndose el lote con su chorba. Ara que parlàvem de Kiko Rivera, d'aquí uns moments, amb l'Albert Buscaron repassarem la cançó de l'estiu i que no sigui una de Kiko Rivera.
2: Tiene la cadera como chunga, ¿eh? Habla con la, anda con la cadera chunga, Tete.
1: Recordem que és un dels... d'aquests... és que músic, per mi, no està a la categoria...
2: És un dió de la música.
1: D'aquests influencers que també es dedica a fer música. Sí. Bé, per tant, tenim aquesta exclusiva.
5: Sí, és una exclusiva.
1: Aquesta exclusiva a les 7, relacionada amb Julián Álvarez.
5: Sí. Tenim a les 7 també Portugal, que juga contra Uzbekistan. Ho seguirem amb José María García, amb Cristiano titular, després del debat d'aquesta setmana. I una pregunta del dia, que també ha generat molt debat aquest matí. La gent en parlava pels carrers sobre aquest tema.
2: Pels carrers, eh?
5: Sí, al gimnàs la gent parlava d'això aquest matí. Què preferiu? Què prefereixes? Julián per 150 milions d'euros o un Les Dents amb Leo Messi?
1: Doncs ja podeu anar, no, Marta, anar responent a l'Instagram.
3: De moment...
5: Hi havia una resposta clara, eh? He vist
3: de
5: jo
3: moment,
5: abans.
3: Un 65% dels oients que han participat a l'enquesta diuen que prefereixen un Les Dance amb Leo Messi.
1: Doncs aquest resultat els enviarem als aquest resultat els enviarem a la junta directiva del Barça perquè faci una reflexió al respecte. Fem una pausa d'arreu un minut i mig. L'Albert Buscarons, que ja el tenim preparat i a punt, coordinador de RAC 105, i amb ell, Albert, bona tarda.
7: Hola.
1: Buscarem o farem una cerca a veure quina és la cançó que té més probabilitats de ser la cançó d'aquest estiu 2026. Quico Rivera, no el tenim, no, la llista.
7: Ha tret una cançó que es diu Vamos España, per animar la selecció.
2: Sí,
1: si ens la podem estalviar,
8: Versió RAC 1.
9: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement, són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
12: I ara estic amb això.
13: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
15: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
16: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
17: Aquest estiu la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
17: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: mateix que hem vist fa un moment a Telecinco, que anava coix...
1: Con la pata arranca, tete, ahí saliendo el agua. En Mallorca, tete, que taca un su chorba, loco, Kiko Rivera.
0: Bé, primer de tot, deixeu-me saludar
1: no
0: com es maneix... No, ni lo trairemos. Albert Buscarons, bona tarda.
2: Hola!
0: Aquesta pot ser, Albert, una de les cançons... No, no, deixa-la, deixa-la. La... Una de les cançons de l'estiu, aquesta de... Com es diu? Espanya, què?
3: Vamos, España.
1: Vamos, España. Sí, la... Com canto jo?
3: Si la sort de la selecció depèn d'aquesta cançó... No sé, jo ho veig negre, us a vosaltres. No, però no entra al rànquing aquest de les possibles cançons d'estiu.
4: Aquesta no entra, eh?
3: No, formen part una mica de la broma, no?
0: Val. No, és que hem vist aquí a Kiko Rivera, com que aquest qualsevol cançó la col·loca, doncs he pensat, mira, que no
1: pots dir...
0: Bueno, a veure, Adri, a veure, a grans tets, el Buscarons ens ha preparat el que podria ser una llista amb les cançons amb més possibilitats
4: ara
0: per convertir-se en cançó de l'estiu. I avui que estem a les portes de la Revetlla, doncs que res millor que repassar aquest tipus de... Vamos a España, a ver si t'estàs un poco calladito y porque hoy no juega a España. A veure,
1: domingo.
0: Per on comencem?
3: Comencem per la que jo diria que té més possibles, que és una de les noves cançons de Quevedo, aquest artista canari que ha estat tan de moda. Doncs ha fet una cançó amb Elvis Crespo que es diu La Graciosa.

0: música. Que aquest el Quevedo ha omplert quants estadis amb un 3 i no res?
1: Farà 8 concerts al Palau Sant Jordi.
2: 8.
1: I 8 concerts al Movistar Arena de Madrid. Els va vendre en 2 hores.
3: I tu no llena, vamos, ni el vàter de tu casa.
0: I tota la música que fa és això, no?
1: És això. Bueno, està ben feta musicalment, Quevedo, el que passa que té una veu peculiar, no? És una veu com molt greu, molt cavernosa, però musicalment és interessant.
0: Però perdona, si no li hem sentit mai la veu.
3: És este, escucha, tete.
2: És aquest.
0: Aquest és el Quevedo?
3: Claro, tete. Passa guai, loco.
0: I aquest home omple 8 Palau Sant Jordi.
3: Sí. Claro, tete.
2: És que som d'una altra generació.
0: No, el món està, va a la fi.
1: Si no veus...
4: a més, perdoneu, se sembla aquella cançó que vau posar ahir o abans d'ahir, de la Colequiala?
0: Sí.
2: Ah!
4: És molt semblant a la Colequiala.
0: Home, ara que ho ha dit. A veure, fem la comparativa, Xavi Alujas, la Colegiala i la Graciosa.
2: La Colegiala que l'odiàvem, eh? O sigui, recordeu que vam comentar
0: ahir... Aquesta tampoc ens està entusiasmant, la Graciosa.
2: A veure, entre la Graciosa...
0: Gary Lowe, Colegiala.

0: Després d'aquests anys, trobo que cantava molt pitjor del que em semblava aquella època. A veure si podem anar a la tornada.
1: L'organito.
2: Una mica això, aquestes trompetes.
0: Ara. Encara no.
1: És que era molt repetitiva,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno. Ara.
1: Vinga, ara.

0: parece nada, abuelo. Póngase gafas en la oreja, tete.
1: Jo, aquesta, això que ha dit vostè que s'assembla tant...
2: No, no. Amb les trompetes, sí, al començament.
0: Però,
2: sí, passa la trompeta, sí, clar, al començament.
3: No, no. Escolti, ens estarem 3 hores ara per fer aquesta comparativa, eh?
2: Passa la trompeta al començament.
1: Bueno,
2: no, no, la trompeta.
1: La trompeta de la graciosa. A veure, Lujas, és del començament.
2: Sí, és que sembla que tapar.
3: Les dues és del
1: para,
3: començament.
1: Para, que t'estàs fotent un lío.
0: No se parece nada, abuelo. Deja ya...
1: La, ella, ell vol ara que li posis la cançó es que del començament Marcelín, de la graciosa.
3: Mire, a la Lujas.
1: Està editada, no la pot posar, que està editada. Està tallada.
2: Ah, amigo.
1: Està tallada. Això és el que passa amb la ràdio d'ara. Que en lloc de poder agafar l'agulla i tirar enrere i començar des del començament, doncs no, tot està
2: editat. Antes amb els discos anava més
1: bé. Home! I amb els CDs, que també va ser el que va substituir els discos de vinil, també. Però que encara tots són dàlets i merdes aquestes, doncs això és el que passa. Calla. Això, perdoni, no té res a veure amb la col·legiada.
3: No, és que és passat, ja li he dit jo.
1: És molt passat, molt passat.
3: Ens està fent perdre el temps.
4: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.
3: Jo prefereixo aquesta que la col·legiala, ja us ho dic.
1: Jo perdona, Albert Busquerons.
3: Entre les dues, millor aquesta.
1: No entenc l'èxit de Quevedo amb aquesta veu, eh?
0: I la tuya, que és que te despitufo constipado? Fua, macho, loco.
5: Passa el mateix que amb Bad Bunny, no? Que segurament també musicalment és interessant, però la veu de Bad Bunny va una mica en aquest estil. A veure si t'agrada més la veu de Mike Towers. Una

0: M'agrada més aquesta que la gràfica. Almenys té més ritme, el tros de ritme. Que guapo.
1: No.
0: Esto es música, no la mierda que habéis puesto antes. Calla. Aquest tros sí que m'agrada.
2: Toma.
0: Això, aquest tros, tu t'agrada o el buscarà?
2: Sí, és poc vist, això, un house sí. Electrònic llatí. Sí. No ho hem vist gaire, no?
0: Això està bé, aquesta està bé.
2: És interessant.
0: Li agrada aquesta? No, vostè no, ja veig, amb la cara que m'està mirant, que m'ho posellaria.
3: No, potser sí que millor aquesta que la gràcia. Sí.
0: És que a més ho ha dit molt bé el Buscarons. Un house com...
1: Ara és millor.
2: Sí, house electrònic. Sí.
0: House electrònic. Ara, de moment, dels que hem escoltat, cap dels dos té veu, eh? Que és la nova manera de fer música. No tenir veu i aleshores et pots dedicar al món de la música.
2: Doncs a veure les noies.
3: A veure les noies.
2: Les noies acostumen a tenir una veu més poderosa i més en el pop. Sí. Tenim una cançó entre Ana Mena i Lola Índigo.
1: Però és la mateixa de l'altre.
3: És que són totes del mateix estilet, eh?
0: M'encanta la letra.
2: Però què letra?
0: No l'escucho. Com es diu això?
2: Patitoa.
0: Patitoa. Però a més, és que... Ens mengem Patitoa. Totes les vocals i consonants i queden...
2: Fa més de Puerto Rico, menjar-te lletres. No us estan agradant les propostes, veig, eh? L'estiu està complicat, no?
0: Un moment, ara seriós. Això, o sigui, són les propostes de l'estiu, eh? Són tu creus que serà el que ho petarà l'estiu, eh?
2: També és una predicció de Spotify que als seus subscriptors premium els hi ha fet una enquesta amb una llista de 20 cançons en què la gent pot votar quina és la seva preferida i totes aquestes formen part d'aquest rànquing.
1: Els que han votat són tots sords.
2: Aviam, a mi m'agradaria saber, quan tinguem ja el resultat de les votacions, poder-vos explicar al final qui guanya.
3: A veure què passa.
2: Molta diferència entre una i altra no n'hi ha. No. A veure, anem a Bad Bunny.
0: Ara, atenció, Bad Bunny. Va,
2: ja fa any i mig que va sortir el disc, però continua tenint un consum brutal i la que es perfila com la que podria funcionar aquest estiu es diu Baile.

0: Cruz i el Tito Puente, tots
1: aquests... Però això és igual, però això està bé, home.
0: Però ja s'ha sentit,
1: però Celia Cruz i Tito Puente...
0: Ja s'ha sentit.
1: Celia Cruz i Tito Puente estan morts.
0: No, no s'ha volgut aquí.
1: A mi aquesta...

0: s'espatlla quan ell canta, també t'ho dic.
1: Fins al moment que quan canta ell.
0: S'espatlla una mica quan ell canta.
2: Val, és que us estava agradant molt i jo no he vingut aquí a fer-vos feliços. Jo he vingut aquí a pertorbar-vos. I per això una altra de les candidates de l'estiu és de Bad Gyal i Chencho Corleone, que es diu...

0: de cap.
1: Perdoni, Bad Gyal, eh?
2: Qui?
1: La filla del Farelo.
2: Sí, aquesta és la filla del Farelo.
0: I és artista internacional, eh?
1: Artista?
0: I tant, és molt famosa, la Bad Gyal.
1: Lo puto máximo.
3: Perquè si et poses Bad, al principi del nom triomfes. Passa amb Bad Gyal, passa amb Bad Bunny. És com el gran als programes de tele. El gran hermano, el gran debate, el gran juego de la oca.
0: Ah, mira, no,
3: gran versió RAC1 faria més audiència que versió RAC1 a seques.
1: I potser que em canvi el primer nom, o sigui, el nom em digui Bad Clapés.
3: Ah, o
1: Gran Toni. Fer desaparèixer Clapés i aleshores Bad Toni. Bad no, Toni Bad, no sona malament.
0: Bad Clapés, perdona, Bad Clapés m'encanta.
1: A mi m'agrada més Bad Toni. Oh, no. Aviam vostè.
2: Jo el que veig és que realment o bé us heu pres alguna cosa de beure...
4: Socorro, socorro!
2: Exacte. I o alguna cosa estranya ha passat. Vull dir, el gas aquell que ha fet petar aquella torre de Madrid, que no hagi entrat aquí...
1: Bueno, tenim Bad Gyal i Chencho...
3: Chencho Corleone.
1: Però qui és Chencho?
0: Mira què ens diu el Pol. Diu, que és un dels nostres oients, ens escolta des de Gran Bretanya, diu, ostres, noi, tret de Bugs Bunny, diu ell... La resta, merdot. I pensar que nosaltres escoltàvem Inks, Desireless...
1: Sí, sí, no, clar, això... No,
4: gusta la música, la música pa muerto. Una mierda música la que gusta
1: a vosotros. A veure, però Chencho Corleone se'l coneix, és... Mita'l, aquí tenim a Chencho tocant la trompeta amb el mort.
3: No, aquí no és especialment conegut.
1: No és conegut.
3: Sí que l'Amèrica Llatina té més tirada.
1: Eh?
3: Però Quevedo...
1: Una altra vegada.
3: No té, és que no té una cançó només. Pensa que el disc està agradant tant que hi ha una altra cançó amb un grup...
2: Però això... Això ho fas especialment. Això ho has fet especialment.
3: Això parla molt del dèficit d'artistes que tenim aquest any com a candidats de cançó d'estiu.
1: Però no, a veure, però, perdona, para un moment, que m'està agafant el cap.
3: A veure, Buscarons. Però aquesta t'agradarà, t'ho avanço.
1: Ja. Bueno, sí. Boníssim.
0: No anem bé,
1: Tot el que ens estàs portant, de veritat, és que... Llàstima que ens hagin baixat a la planta 3, perquè si... No, vull dir que...
3: Em llançaries per la finestra de la 15.
1: No, a tu no. Jo em llançaria des de la 3, perquè això no hi ha qui aguanti. Però no... En canvi, a la 15 sí que confirmaves que ja no escoltaries més aquest tipus de música. No, jo volia preguntar-te, i ara seguirem amb el filer, però a nivell del que era el pop... Pop-rock.
4: Eso que es tete. Eso que es tete.
1: El pop-rock, on està? És que no...
3: Però l'estiu no ha existit mai.
1: No.
3: Pensa que grans referents d'estiu, per exemple, Georgie Dan, King Africa, no, això no era ben bé pop-rock, tenia un nivell...
5: Era distinto. Ahora estoy arriba y sigo haciendo éxitos.
3: Fixa't.
1: Estàs ahí arriba, no?
5: Por supuesto, es una carrera de la planta 15.
1: No, claro, que estás
5: y
1: en el...
5: sigo haciendo éxitos, aquí todo el mundo baila, el bimbo, barbacoa...
1: ¿Y quién baila? ¿San Pedro?
5: San Pedro y San Pablo.
1: Sí, hombre.
2: Y San Juan Bautista.
1: ¿Estás en el cielo o estás en el infierno? Sí.
5: Estoy arriba en el cielo.
2: Yo diría que no es...
5: Haciendo barbacoa, mucho humo, que no puede salir el humo.
1: Ah, no, eso sí, ¿eh? Haciendo barbacoa no tienes problema, ¿eh? Porque allá arriba no molestas a los vecinos.
5: Sí, pero no marcha el humo.
1: Bueno, a veure.
3: I després va venir el Caribe Mix, el disco Estrella, tot era una mica així,
1: no?
2: Però
1: tot això era...
2: No,
1: però... Però a l'època del que era l'època de Boomer, home, hi havia...
5: Un poc, la, la...
1: No, però...
5: Però hi havia...
1: No sé, estic buscant a veure què hi havia, però...
3: Quevedo, no hi havia Quevedo, això segur. No, va, que aquesta t'agradarà. Vale, es diu algo tito.
1: Que guapo.
2: Aquest és el que hem sentit abans.
1: No, és nova aquesta. Qui és?
3: Quevedo, amb un grup que fins ara era una orquestra d'allà de les Canàries, que es diu Nueva Línia, que es van fer molt populars per un meme de xarxes socials, i Quevedo ja l'has adoptat com una de les seves col·laboracions. Sí, sí. Va, i si vols, ara que estem molt del Mundial,
1: sí,
3: el Mundial està provocant que una cançó sigui famosa arreu del planeta, que és aquesta de Shakira.

0: Li està agradant la selecció de les candidates a ser cançó de l'estiu, senyor Virgili?
1: Mira, perquè em fa un mal esquena que no em puc bellugar. Si no, ara mateix
2: ja m'aixeco
1: i marxo.
3: I si proposéssim alguna en català, podríem millorar.
0: Home!
4: Mira, te'n poso una.
3: Aviam.
4: Una que és preciosa, que és l'èxit, no aquestes merdes que està posant. Una cançó preciosa del Jordi Villacampa, no el del bàsquet. Ah. Una altra, Jordi Villacampa, que és la cançó ideal per aquesta revella i per aquest estiu.
5: Coca de Sant Joan, coca de Sant Joan, la coca que més m'agrada és la coca de Sant Joan.
4: Toma ja.
5: Coca de Sant Joan.
4: Vinga.
5: Coca de Sant Joan.
4: Això sí, és bona música.
5: La coca que més m'agrada és la coca de Sant Joan.
4: Va ser Becari de RAC1, el Jordi Villacampa. De Via Lliure.
5: Coca de Sant Joan.
4: La coca que més m'agrada és la coca de Sant Joan.
1: Et quedes.
4: Mira.
5: Fem revella de la bona, amb moltes ganes de festius. Vull un bon torcet de coca.
4: Toma!
5: Coca de Sant Joan.
4: Toma!
5: Coca de Sant Joan.
3: Està en Jordi,
4: eh? La coca que més m'agrada.
3: Està en Jordi Dan, també, no?
4: Sant Joan.
0: Però amb menys lletra que Jordi Dan. O sigui, encara menys.
4: Coca de Sant Joan. Està una mica en bucle.
1: Quedi clar el missatge. Sí.
0: Perquè a part de coca de Sant Joan, diu alguna cosa.
4: Sí.
5: Massa pa, pinyons, llardons o fruita.
4: Hi ha dos
5: tipus per menjar. Posa'm un bon tall de coca.
4: Però com rima, que maco.
5: Coca de Sant Joan.
4: Coca de Sant Joan.
0: Bueno, Luja, sisplau.
4: La coca que més m'agrada és la coca de Sant Joan.
3: Doncs en tenim més en català. Sí, aquesta de...
0: Bueno, però busca alguna cosa una
4: per
0: mica
4: favor,
0: més.
4: Sí.
0: Com m'ha donit,
3: us agradarà aquesta de Joan Dausà, Mamaduixa.
0: Ah.

0: veig que és una pista a seguir. Si tu vols fer aconseguir ser la cançó de l'estiu, hi has de posar la cançó un nom de dona, perquè la Marina està morena, això és de l'any passat. Aquesta podria ser una altra, Julieta.
1: L'Olivia dels Tiets.
0: Exacte, Olivia dels Tiets. És a dir, que si tu poses un nom d'una dona...
2: Coca, ja funciona.
1: Tens... Noelia, la Nino Bravo.
2: Aquesta m'agrada, eh?
0: Coca de Sant Joan,
3: sí,
0: eh? No
3: coneixes cap senyora.
0: Aquesta t'agrada?
2: Aquesta, de les que hem posat, la que més m'ha agradat. La posaré. Perquè té ritme,
0: sí,
2: i és catalana. Té rotllo.
0: El Mamaduixa també canta aquí?
1: Sí.
0: Que no se'l sent, eh?
3: Sí que se'l sent.
2: Sí.
3: Sí que se'l sent.
2: La que més.
0: Jo només sento el John de Busa.
4: Que no.
3: No. Abans ha cantat el Mamaduixa.
0: Jo. Bueno, aquesta ens ha agradat bastant.
2: Sí, sí, sí.
1: Bé. Mi,
0: la cosa està entre el Bad Bunny i la...
3: Bombó?
0: Aquella
2: sí,
0: que
2: la cançó que ens havia agradat.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Compte amb aquesta cançó que enganxa, eh?

0: m'aixequepo, m'aixequepo.
1: Aquesta...
2: Ma què diu? No em revisen,
3: molt bé, també,
1: no em revisen el ventilador.
2: Eh? Que...
0: No em robis el ventilador. Aixequepo.
1: Avienta.
0: Que no em robis el ventilador.
1: És que no s'entén el que diuen. No em revisen el ventilador.
0: No em robis el ventilador.
1: Ja hi he entès que no em revisen el ventilador.
4: És que ja, ja roba amb tot, eh? Tot és un arma.
1: Però per què no li revisen el ventilador? Perquè se li ha espatllat.
2: És que crec que, no diu, crec que no diuen revisa el ventilador. El tema com es diu?
4: El ventilador.
2: Pues ja està, pues és el ventilador.
1: Però ells diuen, no em revisen el ventilador.
0: No me'l robis.
2: No, revisin, no, no me'l robis.
0: No em robis el ventilador.
2: Entenc jo. Bueno, no sé.
0: No em robis.
1: No s'entén res, eh? Perdoneu.
2: Bueno, escolteu.
4: A més, se m'ha dit que divendres podeu parlar amb els autors d'aquesta cançó perquè us expliquin coses.
2: Perquè aquí el DJ...
0: El món DJ.
2: El món DJ.
3: El món DJ. Amic del programa.
2: Home, va fer una versió del...
0: Pere Tàpies.
2: Que va fer del Pere Tàpies amb la moto, coincidint amb MotoGP.
3: I del Coses Meves del senyor Marcelí.
2: Ha fet dues produccions, ja.
4: Exclusives, eh?
2: Exclusives.
4: I per això ens han deixat estrenar la cançó al versió.
2: Ah, bueno, és que hi ha molt... Mira, la versió que ens va fer, que crec que no se li ha donat prou canxa.
5: Tàpies.
2: Passa-li al Codina a veure si algun dia la posa.
4: Ja
2: veuràs. Que, és que, ai, nosaltres hem de promocionar aquesta.
5: Quan engegou la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social.
4: No sé si prefereixo la veu de Quevedo, eh?
0: Ai, amb el... Què dius? Que...
2: I ara, eh?
0: Perdona!
2: Què estàs dient?
0: És Pere Tàpies!
2: El Pere Tàpies?
0: Perdona!
4: Jo, tampoc anem...
2: El tio és un músic, eh?
3: Aquesta versió és boníssima.
2: Passa el favor.
4: No, no, però...
2: Retiri això que dic.
4: Vull dir que no anem molt sobrats de veu, aquí tampoc, no?
0: Però què dius, home?
2: Ma, perdona, Pere... No sé. Pere Tàpies?
0: Home!
2: Per favor, eh? Per favor.
1: Que joventut.
2: Això, perdona, això sonarà segur amb alguna discoteca d'aquest estiu. Bé, bueno, anem amb... perquè li hem demanat al Buscarons que ens parlés de candidates a cançó de l'estiu. També ho són les cançons les cançons del Mundial.
4: Clar, perquè posats a que el Dai Dai de Shakira, que és l'himne oficial, està funcionant molt bé, hi ha un disc sencer de cançons pel Mundial de Futbol. Hi ha una mescla...
1: La Kiko Rivera.
4: Hi ha una mescla aquí. Atenció a aquesta cançó, perquè tenim un tenor, que és Andrea Bocelli.
2: Home,
4: espera,
2: Andrea Bocelli.
4: A la mateixa cançó, un DJ, que és David Guetta, un artista del K-pop, de les que cantava el famós Golden, que es diu AJ.
2: Tot barrejat.
4: Tot, i la rapera Megan Thee Stallion. Aquesta mescla es diu DNA. So we...

0: side.
1: Πάνι φρενίκαλο. Κόμες κατώ τώρα σου κάνεις όνες φανετάνετε σιρόλι, άρα. Τότε σιρόλι. Τότε σιρόλι.
2: Προσμόλ, έπικα και έστανο.
1: Ε, buonissima,
2: βέβαια. Μοντιάλου.
0: Però ja ho hem escoltat, això. A mi no em sorprèn.
2: Sí, és que la
0: etiqueta... Ni m'aporta res de nou.
2: Té una plantilla, eh? Sembla de etiqueta. Totes són una mica la mateixa cançó, tota la zona. Sí. Però en tenim més.
1: El de la Cala Papeta.
0: David Guetta.
3: David Guetta.
1: Bueno.
2: Voleu més cançons al Mundial?
1: Sí, doncs,
2: aquesta és una mica rapera. És que el disc del Mundial tampoc és que hi hagin grans estrelles. Future i Tyla segurament són dos noms que
1: com?
2: No es diuen res.
1: Eh?
2: Future i Tyla.
0: Qui són?
2: Són els que canten aquest Game Time.
0: Eh?
1: Game Time.
2: Això és del Mundial. Això és del Mundial, sí.

0: llama?
1: És Aura, Dede, un crush.
2: Hem tingut més fortuna en mundials anteriors. Per exemple, vam tenir el 2020 una del DJ Martin Garrix amb els U2, que aquella cançó realment va funcionar molt bé. Enrique Iglesias va fer una cançó al mundial del 2008. O, no, parlant del, exacte, el mundial de l'Eurocopa. Després, Shakira, el famós Waka Waka, saps? Que també va tenir força volada el 2009.
3: I va haver un mundial, no sé quin, que era, crec que va ser el de França, amb Ricky Martin.
2: Ai, sí. Que
3: va
2: a la Copa de la Vida.
1: Olé, olé, olé.
3: Allò també va estar bé.
1: Oh, oh, oh. Olé, olé, olé.
2: I què pensaves, que ens havíem oblidat del component llatí? També està present a l'Eurocopa.
3: Mira, clar, no fos cas.
1: Mira, mira, Ricky.
2: Mira, el Ricky.
1: Oh, oh, oh. Olé, olé, olé. Arriba està. I aquí està Clapé.
2: Clapés. Doncs mira, un altre llatí a l'Eurocopa d'aquest any. No, és mundial aquest any. Què
3: mundial,
2: és?
3: Mundial, mundial.
2: Mare meva,
3: mundial.
2: Dani Ocean amb Partidazo.

0: de la COPE. Qué guapo.
1: Una alta puta merda.
2: He vingut a fracassar estrepitosament aquesta tarda.
0: No us està generant... No. Bueno, no, ja, però recordem. Després acabarem allò com a,
3: maduixa,
0: com a Eurovisió.
3: Què t'ha agradat, la maduixa?
0: Ens ha agradat.
4: La Julieta.
0: Joan Dausà. Sí. I Mamaduixa amb la
4: Julieta. I aquesta sí.
0: Bad Bunny.
4: Sí, senyor.
0: Amb... Són les dues que ens han agradat. Haurem de fer una...
2: I el món
0: una...
2: DJ.
4: He vull donar la
0: ventilació. Ah, oh, sí, amb un DJ, sí, perquè, clar...
4: Amb un DJ, i tant, estava bé. No, és que estava bé la cançó.
0: No, però clar, si Vendimendres, com vols dir-li que no ens ha agradat?
4: No, perdona, però és que sí que ens ha agradat.
0: No, que ens ha agradat, però clar, ara estem en aquest compromís, també, saps?
2: Segur que has fet entrevistes a autors dels que no t'ha agradat el llibre, segur.
0: Sí, però no ho he dit per antena abans.
2: Ah, també.
3: Florinda Chico, que...
4: Perdona, a mi la cançó de Mondi Gé m'ha agradat.
0: Ah, vaya llibre. Quin penyazo. I després passen tres dies. I... Bueno, molt llibre, molt interessant, eh? Home, no. No, però bueno, les coses com són. Ens ha agradat molt,
3: molt.
0: Aquestes tres. A veure, no sé si en queda alguna més del Mundial.
2: No, del Mundial no. Jo només deixa'm ficar la falqueta, sí, perquè avui és Revetlla de Sant Joan.
0: Sí.
2: Per
0: sí,
2: tant, aquí a la ràdio posem la música per la festa a partir de les 9 del vespre a RAC1 fins a les 4.
0: Avui aquí a RAC1 a les 9.
2: Avui a RAC1, una hora primera abans notícia. De RAC105. Doncs sí, farem la Revetlla de Sant Joan amb grans èxits de la història de la festa com aquest.

0: Aquesta és aquella que es ballava amb coreografia o no era aquesta?
1: No recordo que en tingués.
2: Aquesta no, crec.
1: No.
2: Crec que no era aquesta.
0: És que em recorda una que es ballava amb
3: sí,
0: una...
3: Sí, tu que us vas dir la de... Sí, la de... Na, na, na, na, ni, ni, na, ni, na, na, na.
2: Aquesta sí.
3: Ni, ma, baby.
0: Aquesta és típica dels casaments.
3: Sí.
0: A cada...
2: Aquesta la odio, eh?
3: Digui-la,
2: agrada.
3: A
2: tu t'agrada?
0: No, a mi no m'agrada, però...
3: Mira.
0: Aquesta és la de la coreografia.
3: Be my baby.
0: I on si vol, si, per no quedar com avorrit, l'has de ballar amb la gent.
3: Sí, hombre, claro. I si faig un corrillo con la coreografia...
1: Aquesta i la Macarena, eren les que més es ballaven.
0: Sí, la Macarena
4: sí.
0: També.
4: La Macarena era distreta.
0: I ells dos també són molt distrets.
1: I el follow the leader. Jo veig molt
0: de... Ah, no, era aquesta.
1: Anar de banda a banda, follow
0: the leader. Ah, però aquesta no és la follow the leader.
3: No!
0: Ah, no és aquesta.
1: No, no.
0: Jo pensava que era la...
1: Quina embolic. Quina... Aquestes són cançons de casament, eh? A més de rebella. Oh. Era...
3: M'encanta, m'encanta.
0: Mira, agraeixo posant... no haver d'anar a cap casament.
3: M'està perquè... posant les que a mi m'agraden.
0: Vostè és el típic que les sí. Balla totes, que fa una ràbia.
3: I, buscar, i anem fent la conga i vaig a buscar la dona. Venga, vente conmigo, vamos a hacer la conga.
0: Bueno, d'aquesta...
3: I me agarro la cintura.
0: Dic, aquesta a les 9 de la nit no les posarem, no?
1: Una mica, sí, no? Ah, sí, una rebella no va d'això.
0: Sí, no vaig a poner ninguna de l'Oldani...
1: D'aquí?
0: L'Oldani no lo conoce, tete. El tempo és molt baix.
5: La canció de Barcelona mismo que ha hecho.
2: Mare meva.
0: Home, però... Bueno, si et sembla, podem repassar les finalistes. A veure, quina ens agrada, quina és la que més ens agrada. A veure, aquest... Mollant la samarreta. Aquesta seria una, la de la Dausà i Mamaduixa. La de Bad Bunny... No, no,
2: no em revisa el ventilador. Ah, no, aquesta és la de...
0: Aquesta és la que hem estrenat avui, del ventilador, amb Mon DJ i...
1: Bueno, no sé Bus, què. Bus, Neon.
0: I el Neon. Com es diu el... Para un moment, noi.
4: Para,
0: vull dir...
1: Banda Neon.
0: Banda Neon.
1: És un grup de l'Empordà que porta molts anys fent concerts de versions.
0: Doncs això.
1: I ara tenen cançons pròpies.
0: Banda Neon.
5: Mussols.
0: Els Buors i...
2: I Mon DJ.
0: Vale, i ara ens falta

0: fins que no canta ell.
1: Sí. Sí, estic d'acord. Quan ell canta, sí, diu...
2: Per tant, aquesta cauria i ens quedaríem amb el ventilador, i la del...
3: Amb les nostrades.
2: Sí, les nostres.
3: Però és que tu, últimament, a tu Bad Bunny t'ha acabat entrant, eh?
2: Bo?
3: Jo he vist algun
1: vídeo
3: del Toni cantant això, eh?

0: Jo et vaig dir una cosa. Jo no coneixia pràcticament res de Bad Bunny, però deixa'm dir que a la Super Bowl, quan vaig veure el supermega espectacle...
1: Vam flipar, aquell dia.
0: Jo vaig dir, caram, tu, què
1: tal? Ens vam treure el barret aquell dia, el teníem a mala consideració. Sí.
0: Ara, comprar-me el disc, no.
2: A mi això m'ha passat amb el concert. Jo tampoc sóc un gran seguidor de Bad Bunny, però després de veure el show a Barcelona, ostres, em va impressionar moltíssim, eh? Sí, sí, sí.
1: Més que el de Rosalía.
2: Sí, a mi sí, a nivell escènic. Una cosa és cantar. Aquí no hi ha batalla possible. Guanya Rosalía. A nivell espectacle, sí que em va provocar més coses el de Bad Bunny. I mira és que Rosalía és una cosa recollideta, és una cosa íntima, encara que faci Sant Jordi.
0: Doncs jo et dic una cosa, jo si pogués repetir concert, no, vull dir que a la Baby is Rosalía, jo repetiria l'experiència de Rosalía. Em va encantar aquell concert.
2: Jo crec que un cop acabi aquesta cosa tan intensa del lux i la religió i no sé què, i torni una mica a la diversió...
0: Ja està, no?
2: Sí, jo crec que sí. Aviat passarem pàgina, no?
0: No, però jo m'he quedat amb la pàgina que m'ha agradat de Rosalía, que és aquesta, la de Lux, però és el que dius tu, que sortirà d'aquí i ja tornarà amb la seva música per ballar.
2: Jo crec que sí, espero.
1: Ara ens escriu el Tommy Bistuer, que diu: soc del 71, The Cure, Depeche Mode, The Smiths, Simple Mind, Peter Murphy, Dire Straits, i es ballava bona música,
3: una
1: house,
3: mierda, esto.
1: I tota la música feta a València.
3: Una mierda pa viejo, ya, música. Que están todos con artrosis
1: buscando... Ara és tot un
2: merdot. Música feta a València.
3: Todo lo que les gusta sí. Estar... Música están esperando una prótesis, están en lista de espera, tete.
1: No,
3: han hecho una mierda
1: ahí
3: con la muleta, con la muleta y el molotil, tete.
2: Suposo que amb la música de València es refereix a la música dance que es feia als 90, que aquí vam tenir una cosa molt semblant i un èxit també molt nostrat. No està cantat en català, però això és una cançó molt d'aquí, eh?
3: Esta sí me gusta, tete. Esa me la ponía mi abuelo. Flying free, tete.
2: Si ara Marcelí porta una hora aquí fregit...
4: No, això no es pot resistir.
2: Jo he donat el millor de mi, de veritat. Jo no faig les cançons, per tant, no, he fet el millor que he pogut.
4: Bueno, però avui poseu una mica de Bonet de Sant Pedro, una mica de Caldú.
0: A partir de les 9 a RAC1 i RAC 105, eh?
4: Bonet de Sant Pedro i Caldú.
2: Comencem una hora abans, fem una mica de prèvia.
0: Molt bé.
2: L'aperitiu.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs a partir de les 9 a RAC1, la música per rebella. Doncs, què dir, que moltís agrair infinitament a l'Albert Buscarons que ens hagi servit les candidates a Cançó de l'Estiu 2026.
1: Per cert,
0: em quedaria...
4: Zombi. Això és zombi, no? Sí. Això, és
1: això li agrada a vostè?
4: El Rascallú.
5: Rascallú, cuando mueras quedas tú.
0: Hòstia, per favor. No, amb això no hem millorat massa.
3: Això sí és bona música. Sí.
4: Seràs un cadàver, nada más. Ves que m'he animat a la lletra.
0: Albert, que tinguis una molt bona revetlla.
2: Igualment, gràcies.
0: Gràcies, ara tornem.
6: Versió RAC 1.
7: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
6: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern. Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerrècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi. RAC 1.
11: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
12: Charlotte Carden, Maria Arnal, la Ludwig Band,
11: Sidoní, Lia Cali, Red Pichu, Oasis i molts més.
12: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
13: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
14: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
15: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
14: No, actor.
15: Casum.
14: El món no estava preparat.
15: Ni ell tampoc.
16: L'Auca del senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova-lo al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
19: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
20: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
21: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
22: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
10: RAC 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Ah, un minut, arribarem a les 7. Tenim partit a aquesta hora de la tarda del Mundial, però abans, Marta, ens has de recordar que hi ha canvi pel que fa a una referència vinculada al món de les alarmes.
1: Sí, és l'empresa Securitas Direct, que ara és Verisure, i han canviat de nom per una raó molt senzilla, que és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i el que volen és unificar la seva marca a escala global perquè tots els clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canviar el nom, Continuen sent els mateixos de sempre, els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
10: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Va, que són les 7 en punt, moment en què comença aquest partit Portugal-Uzbekistan. Uzbekistan, no? I és que el Mundial debutant, és... Hi ha moments que dius que sí, sí. Com és que fins i tot juga aquesta gent. Bé, Edgar Fornós, bona tarda.
23: Molt bona tarda. M'acompanya el gran Arnau Vila, que està al costat flipant també. De moment ja ha arrencat el partit. Don José María i el tenim...
24: Saludos cordiales. Se juegan 23 segundos de la primera parte en el NRG Stadium de Houston, un coliseo del 2002 en plena ciudad de Houston, donde esperemos que Portugal no tenga ningún problema. Y ya que los tres puntos están jugando el primer puesto del grupo con Colombia, tres puntos, Congo un punto, Portugal un punto, los uzbekos cero puntos. Pica el marroquí Jalal Hayek, De momento, empate a cero en el Luminoso.
0: Vamos con las alineaciones. Nos interesa la alineación de Uzbekistán.
24: Portugal sale con Diego Costa, Cancelo, Rubén Díaz, Renato Veiga, Nuno Mendes. En el centro del campo, João Neves y Vitinha. Enganchando Pedro Neto, Bruno y João Félix. Y arriba el incombustible Cristiano Ronaldo.
23: No juega Bernardo Silva.
24: Vamos con los que salen. No Fabio Cannavaro.
0: No juega Bernardo Silva.
24: Bernardo Silva en el banquillo. Y ojo, porque los uzbecos salen con Abdulbakadir Nemtsov en la portería. Línea de tres con Rustamov.
23: ¿Cómo?
24: Usamatov, Abduyaev y Abduyekir Husakov. Y ojo, porque en el centro del campo, Sherov, Naruyalev, Otabek, Eshonhororov, Oldihon, Kamon Jehov.
1: ¡Quin desastre!
24: Y Bertuti Karimov, enganchando a Cijón.
0: Aún es terminado.
24: El 22, Abdoshev, Faulyakev. Y arriba, Sordomudov.
23: José María.
1: Sordomudov.
23: Ahí estás inventando, José María, no me lo puedo creer.
24: Coño, Sormurdov. Sormurdov.
0: No, és que els noms, a veure, fàcil no són, fàcil no són. Compte que hi ha córner a favor de Portugal, José María.
24: Pues ahí está el córner en la banda izquierda. Lo sacará el chaval. Ahí está Cancelo con el número 20, el jugador del Barcelona. Lo saca en corto, jugada ensayada. Ahí están los portugueses. Cancelo que la pone, despeja la defensa.
23: ¿Cómo la pone? Se la juga a Portugal perquè va empatar amb el Congo la primera jornada. Juga a Uzbekistán, que va perdre contra Colòmbia 1-3. Debutant en aquest Mundial, veurem si se la juga o no. Bob Martínez, entrenador català de la selecció de Portugal. Hi ha més menú mundialista, per si algú li interessa. Mentre menja coca de Sant Joan i brinda amb cava, hi ha l'Anglaterra Gana. No està mal per posar de fons amb les músiques de l'Albert Buscarons, també per animar. I atenció, perquè l'Arnau Vila, abans de presentar la taula d'avui, ens vol portar una exclusiva i anunciar en directe el temps afegit quan passen 3 minuts a les 7 de la tarda.
2: Hi ha molta gent pendent d'aquest moment, ara mateix. Gent als cotxes, gent que ha preguntat de què es tracta, de què es tracta.
0: Bueno, doncs... que és més, podria condicionar la pregunta que hem fet.
2: Correcte.
0: Per recordem això... la pregunta de... que hem fet avui, Marta Cailà.
1: La pregunta és, què prefereixes, Julián per 150 milions
3: no.
1: o Last Dance amb Messi?
0: Oh, oh, oh. Si no heu votat, espereu. Atenció al document que tot seguit us oferim.
3: Que torni a Moratalla.
2: Atenció amb l'exclusiva de...
4: Exclusiva.
2: François Gallardo. Endavant.
5: Hola, Marc, ¿qué tal estás? Un placer saludarte a ti y a todo tu equipo de RACU. Bueno, respecto a las palabras de ayer de Julián Álvarez, para mí es todo puro marketing, puro bluff, lo de siempre.
0: Silencio.
5: Lo dije la primera vez, es un jugador muy normalito, es más bien para el Barça B que para el Fútbol Club Barcelona. Estos son palabras mayores. Ya mucha gente le ha dicho, entre ellos, Diego Forlán, Falcao, que no cambie de club, que se quede en el club que a donde de verdad lo quiere y a donde va a estar mejor. Venir al Barcelona no es como levantarte e irte a entrenar. Esto es algo fuera de lo normal. Barça-Madrid está por encima de cualquier equipo del mundo. Y a más no es jugador para el Barcelona y mucho menos... que el Barcelona puede pagar ahora, parece ser que quiere llegar a 130, 150, cuando lo mucho que pueden pagar son 80 millones. Eso yo creo que es más una estrategia, plan de los agentes y el FC Barcelona para darle al Atlético Madrid, porque cuando hubo eso, el Atlético Madrid le atacó en redes sociales y en comunicado. Lo mantengo... Lo confirmo, no será jugador del Barcelona. Solo puede haber dos opciones. O juega en el Atlético de Madrid, o el que lo quiera tendrá que pagar como mínimo 160, 180 millones. Y si alguien lo hace, se irá fuera. Pero aquí en España, solo el Atlético de Madrid. Y el único jugador adecuado, en condiciones, capaz de marcar 50 goles por temporada, solo hay uno, con nombre y apellido, Harry Kane. Todos los demás... son mediocres, de segunda fila y nada más. Bueno, espero que estéis todo bien, que tengáis una buena verbena San Juan. Seáis buenos, beber poco, comer mucho y adelante. Un placer a todos. Mil gracias.
0: Ya la había escuchado. Fin boom. Al lío. No, aquest cop fin boom no...
1: No ho ha dit.
23: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: Pudor bluff.
0: Bueno, atenció, Julián, perquè François Gallardo ens ha avançat que Julián...
24: ¡Ay, gol! Vaya, de Cristiano Ronaldo! Oh. ¿Dónde están los que decían que estaba acabado? Pues ahí está, poniendo por delante a Portugal. Se adelantan los portugueses en Houston. Portugal 1, Cristiano Ronaldo in misericordia con el portero. Uzbekistán 0.
0: Estem parlant d'Uzbekistán, eh? Va, anem a...
23: Parada com un gos quan
0: escolta
4: la
23: bola.
4: Parada de vivir aquí, però...
0: Dic, a veure si ens, entrem amb totes les matèries que hem tractat.
23: Hi ha moltes matèries, heu escoltat el timbum de François Gallardo, la Marta ha plantejat la
0: que,
23: pregunta.
0: Que, per cert, estic veient Cristiano Ronaldo, que feia, des que va marxar a Aràbia Saudita, que no el veia celebrant un gol, i continua generant tanta ràbia...
23: És escarós.
0: Que quan estava al Madrid. Com si hagués marcat el gol del Mundial. Oh. Escolta, acabes de fer un gol al Pakistan. Vull dir, que tanta però celebració.
2: És com de cera, no?
0: No sé.
23: Va, 41 anys. Bé, venga. Doncs la Marta us havia plantejat ja la pregunta que podeu votar a Històries d'Instagram. Què prefereixes, Julián, per 150 milions d'euros? Recordeu que és el que va oferir el Real Madrid. O un Last Dance amb Messi, amb aquests diners, aprofitar-los per ells. Presentem ja els nostres estimats avui convidats en aquesta revetlla de Sant Joan. Aitor Lagunas de Panenka. Bona tarda.
6: Hola, hola, hola.
23: I el nostre estimat professor porta Frederic.
6: Don Federico.
23: Com estàs? Mira, vaig amb vosaltres i després la Marta ens esvela una miqueta cap on va l'audiència, però vosaltres què preferiu, aquests 150 per Julián Álvarez o us els gastaríeu amb un Last Dance de Messi veient com està jugant al Mundial?
7: Oh, hosti, aprofitant que és Sant Joan, del foc a les brases, no? Perquè jo no pagaria 150 quilos per Julián i el del Messi és que, bueno, ja ha marxat, tu. Ui. I ja està. O sigui, les dents... ni foc ni brases.
2: Però ja ha marxat, però esportivament... O sigui, dius, ja ha marxat, però tindria un sentit, tu creus, esportiu?
7: Uf.
2: Potser sí.
7: I jo és que encara no m'he recuperat del trauma. Vull dir, i el que intento o m'agradaria és que s'arreglessin les coses pensant a futur, però és que ara mateix ho veig tan improbable que no m'ho puc imaginar amb les dents de Messi aquí.
6: Jo no l'acabo de veure, la veritat.
23: Les dents.
6: Jo, pel Barça, per com juga en Flick, necessites jugadors que pressionin i no començar a descomptar ja jugadors que, no saps, que ja saps que no correran, que no aniran a la pressió. Llavors, estem veient ara un Messi específic amb un equip que l'envolta i que li ajuda, però veure un Messi així cada dia durant 11 mesos em sembla que el Barça no...
2: Però, per exemple, Lewandowski, la primera temporada de Flick, tampoc pressionava i vas fregar una final de Champions.
6: Sí, però Lewandowski no tenia 40 anys, no? És que el Messi... Som 39 els que farà demà, si no m'equivoco.
23: Demà 39 anys. Com
0: bueno, a veure si la gent, després d'escoltar a François Gallardo, que ara parlarem de Julián Álvarez, perquè comencen a aparèixer informacions que fins i tot l'Atlético de Madrid, ara ja tots són rumors i comentaris a la xarxa, que podria... o el podria deixar de jugar... o el podria deixar... sentat a la banqueta durant tota una temporada. A veure, què diu la gent?
4: Més de 1.000 vots a l'enquesta d'avui.
0: 1.000 vots.
4: Sí, més de 1.000, ho hem superat. I un 66% dels oients que han participat en aquesta enquesta diuen que prefereixen un Last Dance amb Messi. Aquesta és l'opció més votada. Un 34% diu que prefereixen a Julián per 150 milions.
8: La gent no té memòria de lo que és un traïdor.
6: La nostàlgia és molt poderosa, eh?
23: És curiosa, aquesta taula divideix amb els Team Messi, Arnau i Servidor, i amb els que no ho acaben de veure clar, com és Frederic Horta i Aitor Lagunas, eh? Vaja, ara sí.
0: François Gallardo, per tant, des del teu punt de vista, com ens acabes de dir, no vindrà Julián Álvarez al Barcelona.
3: Jo l'ho adelantao.
23: Hem escoltat a...
3: Antes que la gente votara.
23: Bueno,
2: a votar Julián a la tarde, ¿eh?
3: Es un jugador para Barça B.
0: Sí, bueno, yo tampoco descartaría.
3: El Barça no es como levantarte e ir a comprar.
23: Es molt extremista, François Gallardo. Bé, heu escoltat a François Gallardo, però ahir es va manifestar, com ja vam avançar el temps afegit, un cop acabés el partit d'Argentina, Julián diria la seva, i això va dir Julián després de l'Argentina-Àustria.
25: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
26: ¿Se da algo bueno o te vas?
25: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
9: Aquests argentins són tots uns quantistes, no, però escolta...
23: Vol complir el seu somni. Segons s'ha explicat en aquesta casa, hi ha satisfacció al Barça, especialment amb el president Laporta, per aquest gest que ha fet Julián. Parlaria durant el Mundial, ja ho ha fet. Vol complir el seu somni, tothom sap que és el Barça, tot i que no ho ha explicat. Era un moviment clau per desbloquejar aquesta operació. El Barça no tenia més paciència. Són més optimistes des de la directiva, que fa evidentment uns dies, quan ja es començava a enfocar cap a altres opcions, com la de Harry Kane, com diu el senyor François Gallardo. Es presentarà, atenció,
3: Harry Kane,
23: una oferta al voltant de 120 milions. No s'arribarà, ja es va dir, ni de broma als 150. Per tant, veurem quina és la fórmula. No es descarta, que hi hagi 120 més un jugador, que hi hagi alguna fórmula d'aquestes característiques. François diu 80. Veurem com es desenvolupa, però en qualsevol cas, Aitor i Frederic, futbolísticament parlant, que l'Aitor que ha dominat en el futbol, que pogués venir Julián amb aquest Barça, tu dius que Messi no faria feina. Julián sí faria feina?
6: Evidentment, Messi faria feina, però insisteixo, no confonem a la gent amb el Messi que estem veient al Mundial, en un torneig curt, amb un equip molt determinat com és l'Argentina de Scaloni, i bueno, pues, portar aquest Messi a una competició pràcticament de dos partits a la setmana em sembla que és molt boig. Ara, si Harry Kane també és pel Barça B?
3: Harry Kane es jugador para el Barça B.
6: Pues el Barça B será un equipazo, ¿no?
3: Que pensáis que juega en el Barça en el Madrid.
0: No, pero si tú, perdona, tú has posicionado, tú has dicho que sí, que Harry Kane sí que es jugador para el primer equipo.
2: No, el Barça B, no.
0: El que has dicho es Julián Álvarez para el Barça B.
3: Harry Kane es fichaje definitivo.
6: Ahora, la pregunta es...
3: Y si no, desmiéntemelo.
6: No, pero la pregunta es, si Julián val 150, ¿cuánto costa Harry Kane? Perquè Harry Kane sí que em sembla un tros de jugadores espectacular. O sigui, si el Barça pogués competir per Harry Kane, aquí ja parlaríem de paraules majors.
7: Home, aviam, aquí ara tenim una situació absolutament enrocada, en el sentit de que el jugador ho ha deixat clar, el jugador, al final, sempre els jugadors acaben sortint-se en la seva, normalment. L'Atlètic de Madrid ha quedat amb el cul a l'aire, i el Barcelona el que fa és, Flick i companyia i Deco, és que no tenen ulls per ningú més que no sigui Julián Álvarez. Aleshores, ja em diràs com quin desllorigador pots posar aquí ara mateix perquè aquesta situació no se'n vagi de mare. L'Atleti apel·la a la clàusula de rescisió de 500 milions. Ara mateix una bajanada. Al final acabaran en 100 quilos, un jugador que presumiblement serà Casador, i ja està. Ara també penses una cosa. Aviam, Julián, que no sabies com jugava Simeone? Perquè abans d'anar a l'Atleti de Madrid t'haguessis pogut informar de com jugava Simeone, perquè és cert que amb Flick i a la manera de jugar al Barça, Julián Álvarez pot lluir i marcar més gols i anar-li molt millor al Barça, encara que no pas a l'Atleti de Madrid. Ara, home, has firmat un contracte també, i és un contracte en vigor, i l'Atleti de Madrid et pot deixar un any penjat allà. Ara, també...
2: Però què hi guanyen deixant-lo allà?
7: Exacte, què hi guanyen deixant-lo allà? Perquè aquí tenim, te'n recordaràs d'aquelles temporades boges del Barça amb Núñez, sí, que deixaven una temporada Schuster allà a la graderia. I què guanyem amb això?
8: Pues
7: no
8: guanyem
7: res, perquè l'has de
8: pagar. No, jo ho aplaudia quan passava això.
7: Sí, ja,
8: perquè
7: ja
8: era un escarment pel jugador.
7: Sí, ja.
8: El traïdor se'l castiga. No se'l venera com el Leos Pepis, que aquí un 66% de l'audiència vol que torni a premiar el traïdor. Sempre fa igual aquest país.
23: I no cala més lluny. Amb Dembélé va passar exactament el mateix. Xavi al final va decidir posar-lo, que el volien enviar a la grada, i va tenir un paper important a la lliga que va guanyar Xavi quan era el club el 2023.
4: Bé. Aquí hi ha un oient, Basilea 76,
8: vostè
4: que diu...
8: Vostè qui és?
4: Jo sóc la Marta.
2: Es vol calmar.
4: Fa molts anys que treballem junts.
8: Jo no la conec de res, senyora.
4: Home,
8: a mi no em dirigeixi la paraula.
4: Per favor. Basilea 76 diu, a Simeone li agrada molt Ferran Torres. No sé si us consta això i si canviaríeu. Enviaríeu cap allà Ferran Torres i
7: més que
4: vingui cap
7: Simeone,
4: aquí.
7: El gran padrí de Ferran Torres es diu Mateu Alemany. Aquest és el gran padrí de Ferran Torres.
23: Portar.
7: Ara, és que és una operació d'altíssim nivell i, a més, no m'imagino dos clubs que estan enfrontats perquè porten tot un històric, que si Villa, que si Luis Suárez, que si tot el drama o el serial de Griezmann, que va ser apoteòsic en el sentit més deplorable de la...
0: Però en aquella època, disculpa, sí. Frederic, si no em corregeixes, però no hi havia un enfrontament. O sigui, jo fins i tot hi vaig veure connivència a l'hora de...
6: Simpatia, no?
0: Ara, dels fitxatges, jo et passo aquest jugador, ara, per exemple, Luis Suárez no sabem on col·locar-lo, te l'enviem al
2: El que passa és que l'Atleti ha crescut molt, Toni.
0: Clar, no, però per això dic que fins i tot que el Memphis Depay també el vam enviar allà, el Villa també el vam...
2: O sigui, l'Anglet és l'últim que...
0: L'Anglet, és a dir, que hi havia... I de cop i volta, jo crec que amb la aterrada de Mateo Alemany, que en fi, que és palès, que en fi, que està en compte, o sigui, que té un... O sigui, que no hi ha una afinitat amb l'actual directiva ni amb la porta, doncs, clar, posarà les coses molt més difícils, no? Però deixant de banda això, a mi, no sé com ho veieu, però a mi el que em sorprèn, a mi el que no m'agrada és quan aquests fitxatges s'enroquen com s'estan enrocant ara. Perquè penso, home, això cada cop es començarà a tensar la corda, cada cop es generarà més mal rotllo, pots perjudicar. Mira, calla, que ha marcat
24: gol!
0: El segon gol.
24: Portugal. Tiro franco en el borde del área, le pega Vitinha con la izquierda y la pone lejos del alcance del portero uzcano. Ahí está el chaval
23: Mendes.
24: Nuno Mendes con la izquierda para poner el segundo en el luminoso. Goloso. Portugal 2, Uzbekistán 0.
7: Bueno, jo sé, Maria, el Nuno Mendes i el Vitinha són clavats,
23: Expliquem la jugada perquè tinc la seva història.
24: Coño, que no havia vist el número.
23: S'estava preparant Cristiano Ronaldo per xutar, tothom estava amb els telèfons mòbils, la realització enfocava 100% la cara de Cristiano, fent teatre perquè ha trigat molt en fer-se el llançament, havien pactat amb Neves que xutés Neves, això ha distret el porter, i després Cristiano ha començat a fer, a assenyalar-se al cap, volent dir, això estava pensat, això és cosa meva.
0: No, tornant a Julián Álvarez. A veure, jo el que dic és que ara obrim, no sé com ho veieu, o sigui, ja portem parlant de Julián Álvarez durant tota la temporada i ara li demanem a aquest jugador que faci aquest pas per veure si el deixen sortir. Vosaltres hi veiem un final feliç aquí o això es pot torçar en qualsevol manera?
11: Toni, és que vivim temps de molt populisme i el populisme ha arribat també al futbol. I el que no m'agrada és, a vegades, els aficionats entenc, que es moguin per passió excessiva, però els clubs jugant aquestes cartes, com ara l'Atleti, amenaçant a portar a la FIFA una qüestió que el mateix Atleti ha fet abans, perquè quan va fitxar el Baena tenia contracte en vigor, ara estan intentant fitxar el Grimaldo, que té contracte en vigor, i no oblidem, quan van fitxar el Julián Álvarez, tenia contracte en vigor. I Simeone va parlar amb ell no una, ni dos, ni tres, ni quatre vegades. Fins a cinc trucades va fer el Simeone per convèncer-lo, per venir a l'Atleti de Madrid. Llavors, de què es queixa l'Atleti si ell mateix està fent el que ara retreu al Futbol Club Barcelona? El que jo sí que veig és aquesta mà del Mateo Alemany, que coneix perfectament els engranatges del mercat futbolístic, però que a més també coneix els engranatges del Barça.
7: I a més, no sortirà ningú net d'aquesta operació, perquè l'Atlètic de Madrid ja ha fotut la pota amb aquella campanya d'en fotre-se'n de tot,
2: els
7: tuits i tot això, i a mi no me'l fotràs, així de clar. El Barça va massa fort per un jugador, o sigui, val que és l'escollit i tot plegat, però coi, en la situació del club, parlar d'aquestes quantitats hauríem de tenir una mica més de mesura, no? Com no posis jugadors pel mig i tot plegat, està la cosa molt calenta. I el jugador també s'ha retratat. Li demanaven un pas, però ara s'ha quedat en el cul a l'aire parlant
2: pedestament. No, i ara està rebent Argentina, perquè diuen que no toca que ell comenci amb tot això quan s'està jugant un Mundial. És a dir, ara ja tothom enfadat amb tothom.
11: Però és que ho ha dit el tall que hem escoltat. Crec que ara no toca, però...
0: Ara no toca, però...
11: Sí, fet, exacte. No toca, però...
23: Ha fet un pujol, però passa una mica de voltes.
7: I una altra cosa, Edgar, què és això de fer-se tots els ofesos, no? Com si el món del futbol fos tan ètic i tants valors que tothom estigués immaculat. No, tothom ho ha fet, això, i ho continuaran fent.
23: De fet, va tenir el detall. Ahir el míster Carreras creia que era impossible que parlés d'això quan estava jugant a Argentina-Àustria i el protagonisme era per Messi. Sí que va dir, primer, Messi ha fet un gran partit i després va deixar-ho anar. Bé, hem escoltat fa uns instants el Julián Álvarez del 2026, d'ahir, però això deia de petit Julián Álvarez.
12: ¿Es tu ídolo en el fútbol actualmente?
13: ¿Ah?
12: ¿Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito?
13: Sí.
12: ¿Y tu equipo que sos hincha?
13: River, del Barça, de Calcín, bueno, y de Argentina.
23: Del Barça, desde el Barça desde pequeño, así que ho pot acreditar.
14: Paramos el programa, compañeros, cerramos micros, ojo, cuidado, porque estáis dando por hecho que Julián quiere fichar por el Barça. Y al final os podéis quedar con cara de tonto. Si no escucháis lo que dije ayer en el chinguito. Presidente, escuche.
15: Dale.
16: Yo digo una cosa. No descarto el Real Madrid. Yo no descartaría al Real Madrid. No descartaría al Real Madrid.
14: No descartemos al Real Madrid tan rápido, que hasta ahora todo lo que ha querido fichar el Barça se lo ha llevado Florentino. Y todavía tiene dinero de sobras, tú, ay, ay, ay. ¿Voleu saber d'on treu els diners al meu Florentino per fitxar qui vulgui? Els treu de la butxaca màgica. Florentino és Floraimon.
2: Floraimon.
14: El gato galàctico.
2: Amb accents.
23: Floraimon.
14: Floraimon.
23: No he vist Doraimon, Josep?
14: M'ha vist de dir. El gato galàctico.
23: Et va
17: enganxar
23: gran, Josep.
17: Claro que sí, hombre. Con mi bolsillo mágico nunca se me acaba el dinero para fichar. Es lo que tiene ser Floraimon. Venga, vamos a poner la música.

0: bolsillo mágico jodré a la Porta un montón. Quisiera poder fichar todo el Barça. Este es Cucurella el merengón.
1: ¡Vamos!
0: Ja, ja, ja, tú siempre ganas, Flora.
2: Floraimo, coño.
0: Ja, ja, ja, tú siempre ganas, Floraimon.
3: Us fa poc que això és realitat, és a dir, que Floraimon pugui posar 150, que ja ho va dir, i veieu capaços, Julià, d'anar cap al Madrid?
1: No descartemos el Real Madrid.
0: Nunca, nunca.
1: Venga. Venga.
3: No descarta, no descarta, Josep. No,
1: venga.
3: Dale, dale. Podeu afirmar a dia d'avui.
4: Real Madrid. El Real Madrid... agazapado.
0: Agazapado.
1: Cuidadito.
3: No sé si esteu espantats o, francament, forma part d'aquest teatre.
1: Com un cazador.
5: Home, és un teatre. O sigui, tu imagina't ara, Julián Álvarez, que s'ha fet l'araquiri, o se l'ha jugat dient que vol anar al Barça. I ara que acabi el Real Madrid, o sigui, com s'ho mengem tot plegat, no?
6: I quants jugadors hi haurà a la plantilla del Real Madrid la temporada vinent? Perquè...
5: entre 30 i 50, sí.
0: 80 o 90.
6: Sí, sí, aquest pas és que no...
1: I...
0: no passa nada.
1: No passa nada.
0: Hay dinero de la bolsa mágico.
3: Dos equips que van del Madrid, diu Josep, no descarta que vagi al Madrid, hi ha dos jugadors que estan preparats amb una maleta, amb bitllets, per fitxar-lo. A l'espera de si Barça o Madrid fallen PSG i Arsenal. Per tant, tothom està pendent del que pot passar amb Julián Álvarez.
6: De fet, s'ha parlat també, Edgar, de l'Arsenal com a possible pont cap al Barça. Això s'ha arribat a...
3: què vols dir?
6: Pues que és un club amb qui les relacions poden ser una mica més fluides que no passa amb l'Atlètic de Madrid, i llavors fas aquest inset intermig de el jugador surt, juga una temporada o dues temporades i després acaba a Can Barça. Però, de tota manera, hi ha una qüestió futbolística. El Julián brilla més quan té un davanter, un nou, al costat. És més un segon davanter. I aquesta figura, precisament, a Can Barça és la que no acabem de tenir si ja no tenim a Lewandowski.
7: Sí. Però a veure, perdona un moment, és que clar, ara...
8: se t'ha desmuntat,
3: sí,
8: eh?
3: Sí, sí.
7: Home, sí, no, clar, és que aquí el que... no, clar, és que ara mateix estem buscant un nou. Necessitem un nou a l'estil. L'últim, el Lewandowski, o sigui, un nou. I ara ve l'Aitor i em diu... bueno, però és que no és un nou pur, és un segon nou. Bueno,
6: és un segon punta, sí.
8: Bueno, però i que necessita un nou.
7: I que necessita un nou!
3: Harry Kane.
6: Més pasta.
7: No, doncs pues busquem primer un nou i descartem Julián Álvarez, no? No necessitem un nou. Doncs pues Julián Álvarez, si em dius que no és un nou...
6: jo dic que quan més ha brillat és precisament quan ha tingut un nou a prop i li ha fet una mica de la feina bruta. És veritat que és un jugador amb moltíssima qualitat, però 150 milions em sembla una pasta molt exagerada.
3: No els pagarà el Barça.
1: Però, per exemple, l'Argent...
6: no arribarà al Barça.
3: No els pagarà el Barça, dic, no. El 150 no.
7: No, dic que hi ha un clàssic d'aquest club que és fitxar a jugadors que teòricament, bueno, que són noms, són estrelles i tal, després quan arriben no sabem on col·locar-los. Recordo Coutinho, que era...
6: i Griezmann, el mateix Griezmann,
7: que era... o sigui, era la clau, era...
6: Són pongos,
7: o sigui, no? Quants anys vam estar parlant de Coutinho, que jo vaig... o de Cesc Fàbregas. Havien de venir cada... La turra era...
3: els nou.
7: Recordo, els diaris esportius implosionaven, o sigui, es cremaven de la turra que t'acabaven de fer amb aquest jugador. Acabaven arribant. I després, quan ja el tenies, ara què fas amb aquest jugador? Fins i tot Coutinho ens va fotre un dels gols a la final, que ens van fotre 2-8 amb el Bayern de Múnich.
5: Dos gols. Sí.
7: Vull dir, a veure si aquí estem mal fixats amb el que m'acabes de dir, amb Julián Álvarez, que estem encegats, i resulta que no és... Però, potser podríem buscar un altre perfil.
8: A veure, si no m'equivoco, el Mundial de... no aquest, sinó el que guanya Argentina el 22, sí que fa de nou.
7: Sí.
8: És a dir, el segon nou en aquest Mundial és Messi.
6: Però caient a banda, i és veritat que hi ha molta pressió, perquè és un jugador que això sí que ho té, que pot fer molt de desgast.
7: Bueno, ja.
6: Però no ho sé. A mi em genera dubtes per això, i que, efectivament, com diu el Toni, són jugadors que tenen manual d'instruccions.
7: Ja, que no, clar, és que clar, és el que dius. A veure si al final vindrà i resultarà que passarà com Mark Hughes.
9: Que això el Frederic Porta pot explicar.
5: Sí, sí, sí.
9: Tenia Mark Hughes i Gary Lineker.
5: I Gary Lineker, sí,
9: sí. Que era l'època dels anglesos.
5: Exacte.
9: I què? I Mark Hughes el vam empaquetar...
5: Al cap d'un any. I després ens va marcar dos gols en una recopa.
9: Amb el Manchester United, sí, senyor.
5: Exactament.
9: Que això és un...
5: A Rotterdam.
9: És un clàssic. Per tant, senyor, preguntar-li al president del Madrid... tot això és comèdia o és realment el president de l'Atlético de Madrid?
10: Buenas tardes. Aquí Enrique Cerezo, vaya veranito, me estáis dando los del Barcelona.
3: Están desarmando, ¿eh?
10: Ya os he dicho, clarinete, que Julián López es jugador
9: no
10: del Atlético
9: es López,
10: de Madrid.
9: Es Álvarez.
10: Bueno, el que lo quiera, que pague la cláusula, 500 kilos.
11: Julián López es jugador del Atlético de Madrid.
10: Ahí está.
11: Y el que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará. Que ya está bien de la historia del Julián López.
10: Ya está bien de la historia, hombre. Por eso ahora vamos a denunciar al Barça a la FIFA. Y como sigáis, lo vamos a denunciar a las Naciones Unidas, a la UNESCO, al TGV, sí. Y si hace falta al Tribunal Eclesiástico para que lo juzgue el Papa. Quien quiera a Julián López, que pague la cláusula. Y lo mismo para Tom Ford, Smith ya, pues, o sí. Cualquier jugador del Atleti. Bartita, a ti sí que te fichaba.
0: Pero ese que hay cola.
10: Vamos, ponemos un pote y le pagamos la cláusula.
3: Yo un nombre que en su momento, precisamente de Cerezo, ha sonat per l'Atlètic de Madrid, ara juga al Barça, té ofertes en teoria de l'Aràbia Saudita, però no està passant per un bon moment. Parlem de Rafinha, atenció, segur que el recordareu, Aitor, tu recordes aquell futbolista que es deia Van Peta, brasiler, que va jugar...
9: Peta!
3: El 2002, però vaja, va tenir poc protagonisme, va estar un any al PSG, a l'Inter, però sense massa brillantor. Parlava així de Rafinha.
12: Então, no posso afirmar aquí, ser contundente e afirmar, mas já chegou até a mim. O Rafinha está com problema sério familiar, financeiro também, e que ele também está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal. Tem um problema de família sério financeiro, dentro da família, mal distribuído, e que ele está rezando também para ir para o Al-Hilal, como o Barcelona
10: também.
12: Eu equivocado,
10: é?
12: Está rezando aí, que nem falou aí. Então é verdade o que ela está falando. Então o que chegou até mim, de gente que convive em Barcelona, na Espanha, e que é do futebol, me contou isso tem 3 dias. Mas ele teve um problema muito sério de família.
13: É?
8: No, és en portuguès.
9: Que
8: home, Santes bastant bé, per qui no ho hagi entès del tot, l'exfutbolista diu que no pot afirmar, però que li ha arribat de fonts properes del futbolista que viuen aquí a Barcelona, a Espanya, al futbol d'aquí, que el jugador tindria problemes seriosos familiars i econòmics, de mala distribució familiar, i que estaria resant per anar a l'Al-Hilal i també poder resoldre aquests problemes econòmics.
3: No és la primera vegada que surten aquests rumors de Rafinha, no només econòmics, sinó que podia marxar a l'Aràbia Saudita. Gavi
9: Golazo.
10: Sanz. Ai, gol! Perdón de Uzbekistán!
9: Està en revisió,
10: eh? Està revisando por una posible falta a Cancelo, pero vaya chicharro del 19 a Zijón Gaminiev, que la puso en la escuadra. Él está el árbitro, el marroquí, revisando la jugada.
9: Uy.
10: Y en un momento tendremos la decisión del VAR por los altavoces del estadio.
14: ¿Qué se dictamina ahí? De momento le dice a Ganiev que se aparte.
9: Re, l'anula. Quan l'àrbitre es treu de sobre l'equip que...
13: Ui, ui,
14: sí, tiene caràcter el marroquí.
9: No, no. Ja ho he dit. Anulat.
15: After review, the attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul.
3: Gol.
15: Final decision.
14: Bueno, después de la revisión...
3: Foul!
9: S'ha vist una
3: patada,
9: li ha passat
3: a Cancelo, francament.
9: Però escolta, això que s'escoltin els àrbitres explicant la revisió, això...
8: És xulíssim.
9: Aquí no passa, no?
5: Això és Amèrica.
9: Això no ho veurem aquí, no? Perquè algun àrbitre fins i tot no sap ni parlar.
5: Cada vegada estan americanitzant més el...
9: Però això està bé, que t'expliqui per què ho treu o no.
5: Sí, però per exemple, a la NFL, al futbol americà, els àrbitres explicaven la jugada i l'han deixat d'explicar. I també els àrbitres han deixat el futbol americà d'utilitzar tanta tecnologia. Perquè al final s'han adonat que estan desvirtuant el joc. O sigui, per exemple, això de les pauses d'hidratació,
9: sí,
5: que és una excusa per la
9: per
5: pausa comercial,
9: sí,
5: per posar publicitat, trenca absolutament el ritme dels partits. Clar que els americans no aguanten 45 minuts seguits, però escolta'm tu... doncs també aguanten 3 hores de beisbol, anar-se'n i tornant i tot plegat, i no passa res.
6: I a més, Toni, que forma part d'aquest show, perquè realment què hem guanyat escoltant a l'àrbitre ara mateix? Ha xiulat una falta? Si no ens hagués explicat que ha xiulat una falta, jo crec que nosaltres mateixos hauríem deduït que havia xiulat una falta, no? O sigui que, en realitat, no ha explicat exactament cap secret, sinó és només formar part d'aquesta televisació del futbol o...
5: Sí, sí, cada vegada és més espectacle això. Televisiu. Sí. És això.
9: Com seria, per exemple, que a Espanya l'àrbitre ens digués com ha pres una decisió? Per exemple, així. Més d'un àrbitre de ben segur que seria així. Bueno, escolteu, tenim el futbol sala en marxa, José María, el deporte de moda, ¿no?
13: El deporte rey, el más emocionante, ahí está, rueda la pelota en el Palacio de los Deportes de Murcia, tercer partido del playoff, de momento con ventaja para el Barcelona que viste de blaugrana, el Pozo Murcia... Camiseta blanca. Camiseta blanca. Con lonchas de jamón. Y ojo, de momento 0-0, llevamos 20 segundos.
8: Toma, salida.
3: Pero, portan pernil a la samarreta. Sí, sí.
6: Portan pernil a la samarreta.
3: El Pozo, efectivamente.
8: Y perdona, José María, pero pavelló mig buit, ¿eh?
13: Sí. Coño, es que San Juan está la gente en la playa saltando las olas.
9: Pero no es el deporte de moda.
13: Ahora, el más emocionante, pero es que cuesta de entrar porque es el Palacio de Deportes y...
9: ¿Y qué tiene que ver?
13: Pues que cuesta aparcar. Hay poco sitio en los aledaños. La gente en Murcia va justa de tiempo, o sea, y luego pasa lo que pasa.
9: El problema es el parking, ¿no?
13: El aparcamiento.
9: Ataca al Barça.
13: La cortó el Pozo Murcia. Contraataque. La vuelve a recuperar Touré. La deja para Catela. Ojo que la puede tener Pito, pero Pito. La saca.
3: Te raó, sí.
13: El Pozo Murcia.
3: Ay, me ha tocado. Sembla que no, però ho està explicant molt bé.
9: Va, que aprofitarem per fer una petita pausa. Tornem tot seguit. A veure, José María, recordem, partit del Mundial.
13: De momento en Houston, Portugal 2, Uzbekistán 0. Y en el Palacio de los Deportes de Murcia, 0-0, el Pozo Barcelona.
16: Yo quiero una camiseta de Pito.
9: Torné. De aquí 3 minutos.
16: Bien pegadito.
17: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: Este verano, la gran pregunta es...
19: ¿Híbrido o eléctrico?
18: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
20: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
21: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
22: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
21: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
22: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
21: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
23: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
24: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formats...
25: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
26: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
27: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
28: I després a la meva mare, Olot.
27: Mm-hmm.
28: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
29: Molt bé.
28: Arribarem a tot?
29: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
30: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
31: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
32: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
0: Verisure.
1: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
2: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
1: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
6: Aquest estiu fes la millor jugada.
7: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
6: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
7: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
10: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
11: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
12: Maset, Sallés, Maset.
9: Avui és el dia, eh? Avui és a treure la caixa no només dels trons, sinó també la caixa de Maset.
14: Sí, senyor. A més, estan d'enhorabona, Sallés Maset, perquè acaben d'obrir les portes del seu celler a la Granada i allà tindreu una experiència inoblidable al vell mig del Penedès. Si aneu al nou centre de visites, podreu viure una projecció immersiva entre botes i rimes dins del celler i degustar una copa de cava amb vistes a les vinyes. A més, cada divendres a la tarda podreu gaudir de tasts personals.

0: Hay revisión en fútbol sala en el partido del Barça contra el Pozo.
1: Sí, parece ser que han ido los jueces de línea a la mesa y hay gol en Murcia. Primero del Barcelona, primero de Catela, que la metió con la zurda.
2: No sabes, pero ni quién marca, sí, José María.
1: Yo creo que lo estamos viendo.
0: Sí, sí. José María,
3: a ver, ¿dónde estamos, José María?
1: Estamos ahí, el gol de Catela con la zurda, el veterano jugador del Barcelona, que pone el primero en el marcador.
3: Si avui guanya el Barça, guanya la Lliga, eh?
0: Efectivament, perquè va guanyar els dos partits al Palau, ara la sèrie passa a Múrcia, si el Barça guanya aquest, el millor de 5, per tant, guanyaria el títol de Lliga amb Javi Rodríguez a la banqueta, que també va ser jugador del Barça.
4: Jo vaig amb el Múrcia,
0: també tu. També va ser Leo Messi.
4: Sí, sí.
2: Però què diu? Però què diu?
4: Tot el que no són seccions com el que és el futbol masculí, i el femení també m'agrada, el resto per mi el poden tancar, aviam si perden i tanquen el Barcelona, aquest del futbol del pavelló. No m'interessa,
0: Europa, juntant tots els equips...
4: Es diu Futbol Sala Club Barcelona o es diu Futbol Club Barcelona? Doncs pues vinga, continuem.
5: Escolti, de veritat, ets molt rabiós, eh?
0: Abans hem brindat amb Maset, brindarem per la Revetlla i brindarem per les vigílies de Leo Messi, que demà fa 39 anys. A veure, ahir va fer un recital, 5 gols en 2 partits, ahir va fer 2, podien haver estat 3 si marca el penal, més algun altre que el van anul·lar al primer partit. Aquesta Argentina és millor que la que va guanyar Qatar fa gairebé 4 anys, el 2022, Aitor?
6: Tinc dubtes. Tinc dubtes, però la veritat, jo pensava que no funcionaria com està funcionant i m'està sorprenent molt. És veritat que tot gràcies a un Messi han estat absolutament platòric, però envoltat per un Enzo que està millor que durant la temporada amb el Chelsea, per un McAllister també millor i sobretot per un Rodrigo de Paul, que sincerament és un jugador que es transforma quan es posa la samarreta al biceleste. O sigui, quan l'hem vist amb l'Atleti, em semblava un jugador normalito. Ara que està a l'Inter de Miami, no sé exactament com està jugant, però m'ho puc imaginar. Arriba al Mundial i sembla Rodrigo de Paul per 3. O sigui, està a un molt bon nivell, està molt ben acompanyat. És veritat que el Julián li està costant una mica. Ahir va tenir una bastant clara que va fallar. Però bueno, jo crec que serà molt difícil guanyar-li aquesta Argentina. O sigui, no és un equip que t'enamorarà, però no m'agradaria haver de lluitar amb l'Argentina en un partit de mata-mata.
0: Saps d'acord, Federic?
7: Sí, sí, absolutament. El que ja vaig comentar l'altre dia, a mi em sembla que és un grup amb experiència, amb veterania, en ofici i tot plegat, i que està en una missió. La missió que és guanyar una altra vegada per Messi, i com Messi és el desllorigador, que és el que et marca els gols, el que et marca la diferència, doncs aniran tirant i hauràs de patir per guanyar-lo, sí?
0: Doncs Argentina i Espanya, tot fa preveure que si es troben seria una hipotètica final. Recordeu que, si tot va com va, Espanya es trobaria a Àustria, el rival que hi guanya Argentina, als setzens de final, no vuitens, sinó als setzens. De seguida fem un viatge en el temps a la història, perquè tenim el professor Porta i l'alumne avantatjat.
4: I no parlareu, no, de la vergonya? No, de la vergonya no parlareu, no?
0: Quina vergonya?
4: De qui RAC1 i del RAC menys 1 i totes aquestes històries? De la selecció.
5: RAC menys 1, no, RAC més
4: 1. Sí, el RAC menys 1.
0: Jo el veig a venir.
4: No, del partit de la selecció aquesta d'Argentona, que estava parlant ara.
5: Argentina.
4: Sí, sí. Què va passar? Qui ho va narrar? Qui ho va narrar? Sí, el Roger Paperas, com si fos el Barça.
5: Paperas no.
4: Com si fos el Barça jugant al final de la Champions. No, direu no. Clar, que no està fent les retransmissions de Barça o Paperas, no? Des de fa temps.
5: Paperas.
4: No està fent el tu diràs.
0: Des del 2016 que no fa.
4: No està amb el Pou. No està fent el tu diràs. Està amb això, fent aquí el que no d'allò. Tot el que amb el Barça no fa ho està fent aquí per Argentona.
5: No,
4: el que no fa pel Barça ho fa per Argentona. Es dedica a narrar els gols del traïdor.
3: L'Argentina, no Argentona, dic per no confondre els oients.
4: Es dedica a narrar els gols del traïdor. I els celebra, bueno, com si fos la final del Mundial. No ho heu escoltat? Pues ja podeu preparar la palangana per gomitar.
8: Continua l'atac argentí, ara la pilota per Facundo Medina, que busca la centrada per Enzo, que la deixa passar Messi.
4: No és el Barça.
9: Gol!
4: És Argentina.
9: 17, històric, legendari, memorable.
10: No me chilles que no te veo.
9: De 2026, el dia que l'Olimp del futbol va obrir les seves portes.
4: És un traïdor, Messi. És un traïdor.
9: Messi es va convertir en el màxim golejador de la història del
4: futbol. Treu-me, treu-me. La vergonya.
1: ¡Hay gol en Murcia! Segundo del Barcelona, que pone ventaja en el marcador. aunque el fútbol sala es tan emocionante que nunca te puedes confiar, porque enseguida te remontan. Y ojo, hay que ir con cuidado, pero Adolfo pone el segundo en el marcador, el Pozo 0 va...

0: Barcelona 2.
1: Té raó, García, perquè el primer partit...
2: Ara li preguntaré al Frederic Porta si a la història del Barça hi ha hagut algun jugador que es digui Adolfo. És que els noms del futbol sala no... És curiós perquè són jugadors que no n'hi ha ni un que estigui al futbol... No, vull dir que els noms d'equips de 11, o sigui, d'11, uh-huh. partit, no, són noms que són totalment diferents els que serien d'alineació, saps, de partits d'11 contra 11.
3: Només sabent coneixent el nom ja saps a quina disciplina.
2: Ah, exacte, no? Adolfo, dius, jugador de futbol sala. Sí, sí.
4: Catela.
2: Sí, Catela. Bueno, no, Catela encara colaria com a... com a jugador brasiler, però... Bueno, va, fem una mica d'història.
1: Sí, història de mundials, perquè, de fet, fa 15 dies vau venir a parlar del Mundial, dèieu que podia ser un Mundial polèmic, de moment imagino que us està agradant el que esteu veient fins ara, en aquest Mundial.
3: Bueno, jo crec que s'està complint el que pensàvem, que quan comencés a rodar la pilota, pues, deixaríem de parlar d'Infantino, Trama i companyia, i afortunadament és així.
4: Però no creus, ara fora conyes, no creus que està sent un Mundial molt ben organitzat?
5: Més que molt ben organitzat, futbolísticament distret. I com ens distreu, tira que te vas.
4: Però els camps estan plens. És a dir, no hi comptàvem amb això, però els camps estan plens a rebentar.
3: Home, és que si organitzes un Mundial i no tens el...
4: Però dèiem que per la pèrdua de les entrades seria impossible, veuríem camps buits, camps plens. No hi ha lesions perquè la gespa al final resulta que està ben posada.
3: Sí, però tenim una selecció com Iran que ha de jugar en el dia.
4: Sí, Dic, més enllà del
3: tenim
4: que vam comentar.
3: Tenim escorcolls de jugadors, o sigui, jo crec que hi ha moltes circumstàncies que són bastant criticables. Dit això, el futbol té allò especial màgic que quan gira la bola i veus jugades, veus gols, veus accions, veus parades, perquè estem veient també moltes parades de porters, pues al final, se te'n va la vista amb això.
1: Mm-hmm. La vista se'ns en va 44 anys enrere, tenim 10 minuts per fer un viatge a la història.
3: Ai, vinga, va.
1: Ai. Mundial d'Espanya. Aleshores, la primera vegada que es disputa el Mundial d'Espanya, el que ve també serà Espanya juntament amb Portugal i Marroc, any 82 amb el Naranjito. D'entrada, com el recordeu els que el veu viure? Per exemple, Frederic Porta, Toni Clapés també. Què recordeu d'aquella Espanya 82?
6: Jo estava en Barcelona.
5: Que va ser un fracàs esportiu brutal. Havia unes expectatives altíssimes perquè veníem d'Argentina, que havia guanyat el seu Mundial el 78, i la gent va creure que, bueno, pues mira, l'anfitriot aquest avantatge, doncs tira que te vas i vinga, som-hi, no? I el Mundial esportivament va ser un fracàs d'Espanya, però enorme, enorme fracàs. La selecció estava entrenada per José Emilio Santamaría,
2: que avui no buscàvem qui era, o sigui, quin míster era aquest,
5: era
2: espanyol.
5: Era uruguaià, havia estat central del Gran Madrid de les primeres 5 Copes d'Europa, havia estat bon entrenador per l'Espanyol, però l'arribar a la selecció com allò final de trajecte, doncs no va transmetre una gran cosa, res, per dir-ho clar. I d'una generació que no era tan dolenta, però estaven agarrotats, o sigui, no podien, amb la pressió de la samarreta, els jugadors d'aquella època. A nivell organitzatiu va estar més o menys bé. Sí. Té una gràcia que ha quedat la idea de que es presentava al món l'Espanya democràtica un any després del cop d'estat de Tejero, quan la realitat diu que la FIFA havia donat l'organització del Mundial d'Espanya l'any 64. En plena dictadura de Franco.
3: Ja, però ja ho sabien. Ja ho veiem
5: veiem que s'acabava,
1: exacte,
5: no?
1: Sí, l'any 64 era van domar Espanya 82.
5: Sí, l'any 64 per Espanya 82, no? I el país va fer un esforç brutal en infraestructures. Pensa que eren 17 seus, que es va ampliar el Mundial a 24 nacions participants. Hi va haver una inversió que ara sembla més o menys ridícula, però l'organització va costar 10.000 milions de pessetes, que ara dius 60 milions d'euros, doncs això són cacaus, no? No, en aquell moment era molts calés. I després, les infraestructures de fer els camps, d'acondicionar la tele en color, etcètera, etcètera, eren el doble, 12.000.
2: No? Bueno, crec que és quan el Barça va fer la seva ampliació pel Mundial.
5: Exacte, no? la tercera graderia. Exacte. Exactament, la tercera graderia.
1: Ara que el Toni parlava del Camp Nou i de l'ampliació del Camp Nou, la inauguració va ser a l'estadi del Barça.
5: Sí.
1: Va estar a l'alçada de les circumstàncies?
5: Sí, la inauguració va ser famosa per aquella paloma, el colom de Picasso, que sortia
2: doncs,
5: un colom blanc d'una pilota, molt, molt així,
2: què
5: molt simbòlica.
2: Què se'n sap del nen que va sortir al mig del camp... que clar, deu tenir com a 50 i pico.
5: Sí, ara deu tenir 50...
2: Va obrir la pilota i va sortir el colom.
5: Exacte, que, exacte.
2: No sabem, ara, no sabem ara, res de què s'han
5: pare de família tirant home, cap avi, segur.
0: Home, traguent la Verneda en un túnel de lavau de cotxe.
2: No, no ho sabem, a lo millor no ho sabem.
5: No, no ho sabem, la veritat, tot roser, tot maco, doncs... me'n recordo, i... recordeu que va perdre Argentina, perquè encara el vigent campió era el que obria a l'esdeveniment, contra Bèlgica per 0-1 en el primer partit. Esportivament, home, un gran Brasil, per exemple, sí, que tothom...
2: Que no va arribar a la final.
5: Que no va arribar a la final, però que la Bombonera Sarrià, sí, per als italians, mm-hmm, es va quedar com un lloc de pelegrinatge, que molts italians durant anys venien a Barcelona per anar a Sarrià i veure el lloc on havia guanyat la seva selecció, l'esquadra azzurra, tant a l'Argentina com al Brasil. Brasil tenia un mig del camp que encara ens en recordem ara, Toninho, Cerezo, Zico, Sócrates, Falcao, amb Júnior, amb Éder, i tenien una tolla de davanter centre que es deia Serginho, que no feia un gol a l'Arc de Sant Martí. Però, i va començar molt malament Itàlia, perquè la fase de grups a Galícia, l'únic que vam veure que ens va frapar era un porter del Camerún que jugava amb xandall, que era Tommy Nkono, sí, encara avui vinculat a l'Espanyol, i Itàlia va començar molt malament, però va acabar pletòrica, guanyant a la final 3-1 a l'Alemanya amb el gol, la celebració de gol més boja de la història del futbol, i per mi més emocional, que és la de Marco Tardelli, que els italians li diuen l'urlo, el crit de Tardelli, que comença a cridar embogit, anant cap al mig del camp, el gol que dona la victòria a Itàlia. Mm. I també he recordat perquè Sandro Pertini, que era el president de la República...
2: Però el va celebrar.
5: Ho va celebrar embogit, tenint ja 90 anys a la llotja.
1: Clar, professor, porta-te moltíssima informació, però si pas al carrer i preguntes per Espanya 82, la gent diu el Naranjito, és a dir...
2: Perquè era la mascota.
1: Però com s'inventa una taronja...
2: Bueno, però perdona, era el Naranjito que era la mascota, però és que les mascotes d'aquest Mundial, quines són?
1: Mira,
4: n'hi ha tres.
2: Bueno, n'hi ha tres, però és que no... Sí. Aquí teníem clar que era Naranjito. Naranjito, abans ho comentava amb l'Aitor.
3: Clementina.
2: Naranjito, Clementina i Citron.
4: No, pues ara mira, són...
3: Home, jo me'n recordo pels dibuixos animats.
6: Te'n recordes,
2: tot era l'Horta Valenciana.
1: Sí. Per què això? Per què es va tirar cap allà? Sabeu la història?
5: Sí, bueno, aviam, diuen que es van presentar 600 dibuixos diferents. Què passava?
3: Imagina't, si va guanyar Naranjito.
5: Imagina't, no? Tothom estava acostumat a mascotes del tall Disney, per dir-ho així, i això... Veus aquella taronja vestida de futbolista i dius, però qui se li ha acudit, això? O sigui,
2: bueno, però representava el que en aquell moment era un valor i una potència econòmica d'Espanya, que era que portava taronja.
3: Una de les principals, diria jo, bàsicament.
5: Exacte.
2: I aleshores van agafar això de dir, és la imatge d'Espanya,
5: sí,
2: les taronges.
5: I va córrer la brama de que per culpa dels exportadors de taronja s'havien menjat el Naranjito, m'havia dit.
2: Exacte, sí.
5: Va córrer aquesta...
2: Però
5: aquesta
2: escolta, es va fer una sèrie amb el Naranjito que parlava. El Naranjito era la mascota. Perdona, ho va petar, no? L'Naranjito.
3: I màrqueting, que a l'època no estàvem acostumats, i es van fer samarretes...
2: Clauers...
3: De tot.
2: Tot amb l'Naranjito.
3: I jo crec que aquí, una altra vegada, la nostàlgia també li ha vingut bastant bé. És a dir, és un logo que ha envellit relativament bé.
2: Sí.
3: Perquè en el seu moment podia semblar una miqueta cutre, i jo crec que ara...
2: No.
3: Pues,
2: no?
5: Aviam,
2: jo estic d'acord amb tu. En Naranjito han ballit bé.
5: Aviam, mascota del 82, Naranjito. Mascota del 92, Kobe. Què transmet Naranjito? Què transmet Kobe? Ahí ho deixo.
1: És una bona pregunta.
3: Diríem que no hi ha 10 anys de diferència entre una i altra, no?
5: Exacte, o sigui, per
3: una
5: exemple.
3: És, efectivament, com molt més antiga, però estic... Perquè em sonava la història aquesta i estic mirant aquí una pàgina del Mundo Deportivo. El segon en aquest concurs per triar la mascota del Mundial 82 es deia Toribalón.
1: Ostres!
3: És una barreja... O sigui, no enganya, no enganya. És una barreja, és una pilota gegant amb el cap i les potes
6: M'agrada molt més aquest.
3: D'un toro.
1: És un souvenir d'aquest.
3: O sigui, m'estranya que arribés Naranjito amb aquesta proposta tan hispànica.
2: Jo penso igual que tu.
6: Em sobta. Amb el toro d'Osborne, que era les tanques. M'estranya que no arribés. Sí, sí, és curiós. Tori
3: Balón.
4: Ara haurem de veure en el proper Mundial, que serà Espanya-Marroc i Portugal, quina serà la mascota.
1: Hi haurà tres seus com les que hi ha
3: aquí. Bueno, són sis, Edgar, perquè recorda que Paraguai, Uruguai i Argentina també juguen partits en el seu país.
1: També és veritat.
3: O sigui, és el Mundial ONU.
1: Ostres.
2: Aleshores tindrem sis mascotes, perquè aquí, en aquest Mundial, com es diuen les tres?
4: N'hi ha tres. Hi ha una que és un ant, que és la de Canadà, que es diu Maple, el jaguar de Mèxic es diu Zayu, i Clutch, que és l'àliga d'Estats Units.
2: Ningú sap...
4: Però que no les han lluït, perdona, em sembla un error. Jo m'he passat tot el Mundial i no les he vist enlloc.
2: No els hi donen canxa.
1: El gall de França va lluir molt, per exemple, l'any 98.
3: Fútix, es deia, Fútix.
1: Era brutal, aquell gall. O la de Corea i Japó, que hi havia dos, la de Corea i Japó.
5: Els canadencs també s'han lluït, eh? Posar la flor nacional, la Maple,
4: el nom.
5: Que està també a la bandera del país, el nom de la mascota.
4: El nom de la mascota.
5: Vull dir, s'ho han currat, eh?
1: Hem acabat per nostàlgic, simplement. Al Barça van anar aquell any Urruti, Alexanco, Tente, Sánchez i Kini. Al Madrid van anar Camacho i uns quants més.
7: Joder, ahí estamos,
1: José Antonio,
7: gracias estrella.
1: Ahí emocionado,
7: esto sí que era fútbol, jugamos macho. Bueno, no cojones todo el partido, no pases de hidratación y tonterías, ni aire acondicionado en los estadios. ¿Qué es eso? ¿Qué es tonterías? Los jugadores depilados y con las cejas hechas.
2: José Antonio, que hemos de marchar.
1: Sí, desitja una bona rebella a tothom.
7: Ara, grande. Naranjito era un cojón gigante, joder.
1: Una abraçada i bona rebella.
7: Bona rebella.
1: I bones coques.
2: Bona la coca, home.
8: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
9: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
10: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil, creixem amb tu.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
14: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
13: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
14: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
13: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
14: RomautoNissan.com.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
17: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
18: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions...
19: Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
20: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
21: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
22: Tot el que vols de RAC1 i molt més és a RAC1.

0: Mira, mira, avui va amb color naranjito, eh?
1: El sí, què? Sí.
0: Vas amb color naranjito, que sí, hem parlat d'història.
2: Ja no sap parlar d'edat, la Mireia no sap de què estem parlant, de naranjito i tot no. Això, no sap.
3: Què dius que van regalar? Quan
1: quin any ets tu?
3: Què dius que van regalar? Quan eres
2: van regalar una pilota tango pel Mundial 82. Vull dir que...
1: Bueno, quasi bé.
2: Sí, sí.
1: 81, per tant...
2: Tinc un problema en l'auricular, a la que canvies de lloc...
0: Sí, no, desubica.
4: Que no se sent.
2: Ara, ara se sent. Ara.
1: Això és un tema de rebella, ara aquí. Què esteu, dient? No estem en un altre clima de rebella de Sant Joan?
4: De coca, de coca.
2: Estàvem parlant del Mundial 82.
1: Ah, d'acord, d'acord, d'acord, clar, jo estava... Sí.
2: De cocaïna a partir de la nit algun parlar.
0: Sí. Jo soc més de
2: coques
0: crema,
2: de llardons
0: sí.
2: I d'altres. Nosaltres som de coca de llardons.
0: Crema, fruita.
2: Amb nosaltres molt de llardons.
5: Llardons sí. Que fa país.
0: Llardons ha de ser bona.
2: I una estratosfèrica que vaig tastar, però malauradament la pastisseria ha tancat.
0: Què dius ara?
2: Sí, perquè era de Granollers, però era estratosfèrica. Era una coca amb nata.
1: Bueno, que és un nivell, ja.
2: Oberta i farcida de nata.
1: Clar, això ja és...
2: De Sant Joan.
0: Jo sempre que són postres bons, però no fa tradició.
2: No, a mi és igual.
1: Nois, què? Nois, estem enrotllant.
2: Però si és el tema que interessa.
1: Sí, que avui tenim Barça-Butxaca.
2: Si és el que interessa.

0: a RAC1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Les 8, aquesta hora comencen moltes de les celebracions de Sant Joan o s'acaben els últims preparatius per gaudir de la Revetlla, una de les festes més seguides i preuades de casa nostra. Aquest any, però, l'onada de calor, que encara continua, ha disparat el risc d'incendi a bona part del país. De fet, diversos municipis ja han restringit fer fogueres o tirar petards per evitar ensurts i, de fet, el govern avisa que castigarà amb contundència les imprudències, i és que avui és el Sant Joan més calorós dels últims 23 anys. De seguida, repassem com serà aquesta Revetlla i també recollirem la resta de notícies importants del dia en aquest 9C de butxaca fins les 9. Ara són les 8 i 2 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Catalunya afronta una Revetlla de Sant Joan inèdita amb una onada de calor excepcional i restriccions de pirotècnia a molts municipis. És la Revetlla de Sant Joan més calorosa dels últims 20 anys. S'hi arriba amb un risc d'incendi molt alt a 110 municipis i amb l'alerta de nivell alt en mig miler de poblacions més. Això fa que el govern demani màxima precaució a l'hora de llançar petards i fer fogueres. A la dificultat de gestionar aquest episodi s'hi afegeix un altre front, el de la mobilitat. Des de fa gairebé 3 hores, la P7 està tallada a Riudellots de la Selva en sentit nord per un accident. De seguida connectem amb el Servei Català de Trànsit per actualitzar la informació en un dia de molt moviment a les carreteres. El que més preocupa, com dèiem, és el perill d'incendis.
2: Alguns municipis han tirat pel dret i directament han prohibit la pirotècnia de qualsevol tipus. La consigna és clara: evitar riscos per no causar un incendi en un moment delicat pels boscos. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, avisava a RAC1 que un petard llançat on no toca o una foguera que surti de mare pot acabar en un foc de grans dimensions.
3: Avui dia un incendi que comenci en una punta del país et pot encadenar i pot arribar a través dels diferents massius a l'altra punta. Cal tenir les franges que envolten una urbanització, una construcció, un poble, s'han de mantenir netes. Hi ha d'haver un pla de prevenció d'incendis i llavors s'ha de fer gestió forestal.
2: I en la mateixa línia, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha recordat que el centenar de pobles on el risc d'incendi està més disparat no es pot fer servir la pirotècnia en els llocs assenyalats.
4: Dels municipis que estan activats en el pla Alfa 3, no es pot, perquè la gent ens entengui, ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Per tant, és la línia és diguéssim, meridianament clara. Si no està autoritzat, no es pot fer.
2: De cara a demà, el nombre de municipis que tindran risc alt d'incendis passa de 110 a 132.
1: Martí Oliveres, bon vespre.
5: Bon vespre.
1: Avui s'han tornat a superar els 40 graus a l'interior del país.
5: Sí, per tercer dia consecutiu tenim aquestes temperatures extremes, sobretot cap a les comarques de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, on s'ha superat la barca dels 40 graus, 41 i algunes dècimes al Carràs i també a la ciutat de Lleida, moltíssima calor. Per tant, per tercer dia consecutiu, i atenció perquè demà encara tenim aquest avís de perill per calor intensa, serà el quart dia consecutiu amb temperatures molt altes. Ara mateix, a les portes d'aquesta Revetlla de Sant Joan, mentre comença a caure el sol, de moment la temperatura no ho fa. Moltíssima calor encara a les comarques gironines, amb 34 graus a la ciutat de Girona, però en tenim 37 a Lleida, 31 a la ciutat de Tarragona i entre 30 i 28 a la ciutat de Barcelona, però aquí amb una mica d'humitat i, per tant, a sensació d'aixafogó. Fins i tot al Pirineu encara, entre els 25 i els 30 graus, i tenim alguns ruixats encara que descarreguen a punts del Pirineu, sobretot a la banda de Lleida, que es poden mantenir fins que es faci fosc i, per tant, pendents en aquestes zones per les baixades de les falles, sobretot cap al Pallars, aquesta zona, doncs atenció perquè encara doncs pot ploure fins que es fosc. Però en general serà una Revetlla plàcida, un cop es desfacin aquestes tronades, baixarà la temperatura i si estarà més bé el Pirineu, a la resta serà molt i molt calorós aquesta nit.
1: Serà molt calorós aquesta nit, però demà continuarem immersos també, no?, en aquesta onada de calor.
5: Sí, i per quart dia consecutiu, amb molta probabilitat, arribarem a aquests 40 graus a les comarques de Ponent. A la resta començarà a baixar una mica la temperatura, però encara venim de molt amunt i, per tant, es notarà poc. I, de moment, no es veu un final clar d'aquesta calorada. Deixarem enrere aquesta onada de calor, però continuarem parlant de temperatures molt més altes per del que tocaria aquesta època de l'any, fins, com a mínim, ben entrats al mes de juliol.
1: Gràcies, Martí. Fins ara. La calorada i el risc risc d'incendi han obligat molts pobles i ciutats a prendre mesures excepcionals de cara a les revetlles d'aquesta nit. A Lleida, per exemple, desenes de municipis s'han curat en salut i han suspès les tradicionals fogueres a Sant Joan. Des de Lleida, Julen Andrés.
6: El primer a anunciar-ho va ser Artesa de Segre, on de fet queda prohibit encendre fogueres i llançar pirotècnia fins aquest diumenge. Un altre dels pobles que ha prohibit la foguera és Sant Guim de Freixenet, a la Segarra. En parla el seu alcalde, Francesc Lluc.
7: La campanya del segar al cereal ha començat tot just ara. Hi ha camps encara per segar a tocar de les cases del poble. Espero que la ciutadania i el veïnat ho comprenguin i també adoptin mesures de contenció, de control, perquè tota prevenció és poca, perquè hem patit molts incendis a tota la comarca amb el que portem d'estiu.
6: A tot això, alguns pobles ja han rebut la flama del Canigó, altres ho faran en breu, però el protagonisme de Sant Joan queda pel Pirineu i les seves falles.
1: També pobles de les comarques de Barcelona han pres mesures davant la calorada, malgrat que no estan al nivell 3 del Pla Alfa. Alguns han tirat pel dret i han prohibit els petards. A més, s'han adaptat als recorreguts dels correfocs de Festa Major, Adrià Garcià.
8: A Castelldefels, per exemple, l'Ajuntament ha decidit prohibir la venda de petards durant tot el dia d'avui, mentre que d'altres municipis, a la Catalunya Central, directament els han vetat. És el cas de Castellnou de Bages. El seu alcalde, David Canyador, deia a RAC1 que han prohibit tirar pirotècnia per estalviar-se un ensurt.
9: El fet de no tenir un guàrdia municipal o un agent cívic a aquestes hores de la nit i que estem totalment rodejats de natura, com que no ho podem controlar, doncs hem decidit prohibir-ho. Te sap greu per la canalleta que no poden tirar els petards.
8: També altres grans ciutats de les comarques de Barcelona, com Vilanova i la Geltrú, han decidit suspendre les fogueres, fins i tot les que s'havien de fer a la platja.
1: A Tarragona, la majoria de revetlles populars i festes es fan als municipis de costa, amb el mar com a gran aliat per combatre la calor. Al sud del país s'ha fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
10: S'esperen revetlles més multitudinàries segurament que mai a les platges de la Costa Daurada. A Tarragona s'ha planificat tot un dispositiu de seguretat especial per prevenir les conductes incíviques. S'intensificarà la presència policial i les restriccions amb més controls als accessos de les platges de la ciutat. A Salou també reforçarà amb un 40% més de presència policial la seguretat i a les 4 de la matinada ja s'ha anunciat que es desallotjarà l'arena i es començarà amb les feines de neteja. D'altra banda, la calor dispara el risc alt i molt alt d'incendi en diversos punts del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i es demana a tothom màxima prudència. Tot per gaudir d'una revetlla que al sud del país sempre està molt lligada al mar i a les platges, però que encara ho estarà més amb els termòmetres tocant sostre.
1: I a les comarques de Girona, les principals celebracions també es concentren a les ciutats de la Costa Brava amb fogueres i castells de focs a les platges. Anem cap a Girona ara amb la Sandra Florença.
11: Girona viurà la revetlla al Parc de Vistalegre amb cercavila batucada, foc, balls dels diables i l'encesa de la foguera, abans del tradicional sopar popular amb coca i cava. Les altres celebracions més multitudinàries es concentraran a Platja d'Aro, amb un gran castell de focs a la Platja Gran, a l'Estartit amb l'arribada de la flama del Canigó i la foguera a la platja, i a Lloret de Mar, on la flama tornarà a arribar de la mà dels motoristes, en una festa que també retrà homenatge a Carles Estapé, tot plegat en una nit marcada per les altes temperatures i la restriccions vigents que prohibeixen encendre foc o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses.
1: Més enllà de com el perill d'incendis condiciona les celebracions, a Barcelona ciutat hi haurà els actes més multitudinaris i aquí sí que es mantenen les fogueres. N'hi haurà una 80. La majoria seran a les platges de la Barceloneta i al Bogatell, on a aquesta hora ja es comencen a concentrar centenars de persones. Anem en directe. Violeta Martos, bon vespre.
12: Bon vespre. Doncs sí, nosaltres ara som a la platja del Bogatell, però abans d'arribar hem passat per altres punts.
1: Intentarem recuperar aquesta connexió amb la Violeta Martos, que ens estava explicant quina és la situació ara mateix que s'està vivint a la zona de Barcelona. Violeta Martos.
12: Sí, disculpa, Mireia. Doncs sí, nosaltres ara, el que deia, nosaltres som a la platja del Bogatell, però abans d'arribar hem passat per altres punts del litoral de Barcelona. La postal és molt semblant, la sorra ja comença a fer goig i centenars de persones que estenen la tovallola i es preparen per una de les nits més especials de l'any. Aquí es barregen ara dos tipus de públic, per dir-ho d'alguna manera. Una banda, els que porten a la platja tota la tarda, i d'una altra, els que ara arriben o fa poca estona que ho han fet, que els podem distingir, perquè, Mireia, hi ha gent que ve molt preparada, veient bosses, neveres, fins i tot un grup de noies que ha plantat una taula amb estovalles i tot. I un fet que complica també bastant la situació és que no queda ni un espai per aparcar. Totes les places a tocar de l'Avinguda Litoral estan plenes. Totes aquestes festes, per cert, a les platges estaran vigilades per una dotzena de càmeres de videovigilància que s'estrenen aquest vespre. Estan apuntant al front marítim i formen part de les 500 que l'Ajuntament preveu instal·lar aquest mandat. I més enllà de la vigilància, tots els que surtin tant aquí a Barcelona a la platja com més enllà, després hauran de tornar a casa. A Barcelona el tram funcionarà de manera ininterrompuda a totes les línies, excepte la T6, i el metro també funcionarà durant tota la tarda i la nit, des de les 5 de la matinada fins les 12 de la nit de demà dimecres, i augmentarà el servei a la línia més propera a la platja, que en aquest cas és la 4.
1: Gràcies, Violeta. Tot plegat, com dèiem, en una operació sortida d'aquesta revetlla que s'ha complicat per un accident a la P7 a Riudellots de la Selva, que talla l'autopista des de fa 3 hores en sentit nord. El conductor del camió d'aquest accident ha mort. Fins ara ja han sortit 250.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el 51% del total. Actualitzem el mapa de les carreteres a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon vespre.
13: Què tal? Bon vespre. Doncs, sens dubte, la incidència més important és encara aquest accident, greu accident, a l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva. Hem de dir que l'autopista continua tallada en aquest punt en sentit nord, en sentit Girona. Es fan desviaments una mica abans per la sortida 71 d'aquesta autopista AP7 cap a la C25 i cap a l'autovia A2. Ara, en aquest punt de Riudellots de la Selva, hi ha aturades de més de 3 quilòmetres. Més enrere, Maçanet de la Selva, també feien desviaments. Ara ja no. Ara aquest tram de Maçanet de la Selva el tenim obert, però hi ha lentitud, aturades 2-3 quilòmetres en aquest tram de Maçanet de la Selva, també en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, continua aquest tall de l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva. Per tant, si hem d'anar ara mateix des de Barcelona cap a Girona, sens dubte la millor alternativa és l'autopista del Maresme, la C32, on només ara mateix hi trobarem aturades com a molt de 2-3 quilòmetres al tram habitual de Mataró, sempre en direcció nord. Tot sigui dit, a banda d'aquests punts que t'he comentat, la veritat és que a la resta de la xarxa viària ja parlem de circulació força tranquil·la.
1: Gràcies, Roger Serra, des del Servei Català de Trànsit. Per cert, que mentre duri l'operació sortida trànsit, limita la velocitat a 80 km per hora en diferents vies, la C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, i l'AP7 entre el Papiol i Martorell, i també la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. La revetlla de Sant Joan, que implicarà la mobilització de diferents cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, però els bombers i els agents rurals també ampliaran el personal pel dispositiu previst aquesta nit. El que també reforça és el personal de neteja, que treballarà tota la matinada per deixar les platges netes per demà. Eudald Puig.
14: Els Mossos desplegaran més de 280 agents arreu del país i faran més d'una cinquantena de controls, tant en carreteres principals com en secundàries. Sobretot seran controls a la costa, però també se'n faran en punts de l'interior. Els agents rurals també amplien els efectius aquesta nit amb prop de 200 agents més, i el cos de bombers ha augmentat el personal disponible als parcs per fer sortides més potents. A Barcelona hi haurà un dels dispositius més importants del país. La Guàrdia Urbana habilitarà diversos itineraris segurs per anar de les platges fins a les parades de transport públic. A més, hi haurà 3 punts d'assistència sanitària a la Barceloneta, al Bogatell i a la Mar Vella, 3 ambulàncies i 2 punts liles, una a la platja del Bogatell i una altra a la del Somorrostro. Un dels altres àmbits que es reforça és el de la neteja. A les platges de Barcelona, el dispositiu de neteja començarà a les 6 del matí, amb la voluntat de reobrir-les a partir de 9:45 del matí. S'hi desplegaran més de 350 persones.
1: Sí, com sigui, malgrat les restriccions, en molts municipis els petards seran els grans protagonistes de la nit. Aquest any, les vendes de petards han augmentat entre un 3 i un 5%, i el sector de la pirotècnia, amb prop d'un miler de punts de venda, preveu facturar uns 20 milions d'euros. Júlia Manero.
15: Sí, això tot i el risc d'incendi. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha explicat a RAC1 que la gent està molt conscienciada amb els focs i que acostumen a tenir molta cura.
16: La gent escolta molt i és molt prudent. I cada any la gent es concentra més a disparar aquest dia. Moltes mesures de seguretat i cuidant, sobretot el bosc. A Catalunya tenim un milió d'hectàrees, més d'un milió d'hectàrees de bosc. I és una de les coses que s'ha de cuidar més, que per una celebració no podem cremar hectàrees de bosc, que el bosc
15: El producte per excel·lència un any més són les bombetes, que representen el 20% de les vendes.
1: En aquest sentit, la Vall d'Hebron ha reforçat avui la unitat de cremats per fer front a les urgències que haurà d'atendre durant les properes hores. És el servei de referència a tot l'estat. El centre assegura que totes les cremades es poden prevenir. Joel Penya.
17: Pel cap de secció de cremants de la Vall d'Hebron, Jordi Serracanta, el seny és clau en una nit com la Revetlla. Deixar els petards un cop la metxa estigui encesa, no dur-los a les butxaques o no posar-los dins de recipients com totxanes per evitar la metralla són alguns consells que poden evitar cremades i ferides. Pel que fa a les fogueres, sobretot anar amb compte si estem a prop. En tot cas, si algú es crema, el primer és trucar al 112 i mentre espera el servei d'emergències, complir la llei del 15.
18: Durant 15 minuts hem de posar la zona afectada per la cremada sota l'aigua de l'aixeta, que més o menys està a 15 graus o 20 graus, l'aigua freda, i a 15 centímetres de distància de l'aixeta. I un cop fet aquest procediment, doncs posarem una tovallola neta o bé unes gasses per poder anar al centre de salut que tinguem més proper.
17: I en cas de comprar petards per menors d'edat, sobretot cal vigilar que siguin de l'edat que recomana la CAPSA i no més joves.
1: I més enllà dels petards, l'altre producte estrella per Sant Joan són les coques. Les pastisseries també són optimistes pel que fa a les vendes, Júlia.
15: Sí, el gremi de pastissers considera que el fet que la Revetlla caigui en dimarts és molt positiu, tant per les pastisseries de les grans ciutats i l'interior com per les de la costa. Ho ha dit a RAC1 el director Miguel Ángel Zaguirre.
19: El fet que caigui així entre setmana, no?, és profitós per les pastisseries de l'interior perquè potser potser no surt tanta gent, però hi ha gent també que potser fa aquests ponts més llargs i marxen a la segona residència, i les pastisseries de costa o de muntanya també tindran força feina.
15: La coca més venuda un any més és la de brioche amb crema i cirera, seguida de la de llardons i la farcida de nata o xocolata.
1: Passen 2 minuts d'un quart de nou. Pedro Sánchez afronta demà al matí un dels debats més tensos del curs polític al Congrés dels Diputats. A partir de les 9 hi haurà de donar explicacions sobre la corrupció a l'entorn del PSOE. Avui ja hi ha passat, de puntetes, ha rebutjat dimitir i ha dit que hi ha motius per no avançar eleccions. Com a exemple, hi posava l'aprovació avui mateix al Consell de Ministres de més de 2.200 milions d'euros addicionals per la llei de dependència.
20: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
1: I el plantejament que en fa el govern espanyol és que no calen dimissions perquè ja es va fer net fa un any fent fora Ábalos i Santos Cerdán. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
21: Sí, la consigna al sí del PSOE i de Moncloa és que ja es van prendre decisions en el seu dia. Dos ministres insistien avui, Elma Saiz i Óscar López.
22: Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento y veníamos diciendo que es el tiempo de la justicia y es la justicia quien ha hecho su trabajo.
23: Tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Y yo lo que digo es que en el Partido Socialista se actuó. Se actuó, por cierto, meses antes de que hubiera una sentencia. Todavía estamos esperando que se actúe en el Partido Popular.
21: Admeten que s'ha de ser ferm contra la corrupció, però des de Moncloa el que també s'explica és que demà no s'anunciaran noves mesures per combatre-la. De fet, el que reclama el govern espanyol al PP és que es desbloquegin moltes iniciatives aturades al Congrés, començant per la que ha de regular els lobbies.
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo prepara el debat de demà amb tota la carn a la graella. El PP insistirà en els arguments habituals i tornarà a demanar eleccions a Pedro Sánchez. Tot i això, els populars mantenen la moció de censura al congelador. També des de Madrid, Arnau Mañé.
24: La sentència del Suprem pel cas Mascaretes va com en ell el dit al PP de cara al debat de demà. Feijóo s'hi recrearà amb dos grans missatges, explicacions i eleccions. El líder dels populars repassarà tots els casos de corrupció que esquitxen l'entorn de Sánchez. Avui la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, centrava el focus en el president espanyol.
25: Queda assumir les responsabilitats polítiques. Pedro Sánchez fue el responsable político de poner a Ábalos en el Ministerio de Transportes. Pedro Sánchez es el responsable político de haber puesto a Ábalos a dirigir el Partido Socialista. Pedro Sánchez es el único responsable de que haya habido una organización criminal operando desde el gobierno de España. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
24: Feijóo no parlarà directament de la moció de censura, però posarà el dit a la nafra dels socis de Pedro Sánchez per demanar-los que el deixin caure.
1: Tot plegat mentre continua el degoteig de casos de corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. D'entrada, amb José Luis Rodríguez Zapatero, que pretén anul·lar la investigació contra ell a l'Audiència Nacional.
17: El president espanyol denuncia que algunes de les proves es van aconseguir il·legalment. Es refereix sobretot a les converses de WhatsApp clau i al disc dur d'un dels advocats implicats. Per tot plegat, Zapatero demana que s'anul·li anul·li el seu cas als tribunals, considera que s'ha basat en aquestes proves irregulars.
1: També hi ha novetats del cas Leire Díez. Avui s'ha fet públic un informe de l'UCO que apunta al PNB. L'exmilitant socialista s'hauria reunit amb l'expresident dels nacionalistes bascos.
17: Fons del PNB confirmen la reunió, però la desvinculen d'alguna trama corrupta. Ho limiten a l'interès del partit per ajudar les empreses d'Euskadi. De fet, suposadament hauria servit per parlar del rescat d'una companyia basca, Tubos Reunidos.
1: I per acabar-ho d'adobar, avui la Guàrdia Civil ha detingut 6 persones durant l'escorcoll per una trama relacionada amb l'Ajuntament de Sòria.
17: 4 detencions que s'han fet al municipi i 2 a la Comunitat de Madrid. Es tracta d'una operació relacionada amb la regidoria de comerç de l'Ajuntament de Sòria, governat pel PSOE. A tots se'ls acusa de blanqueig de capitals i organització criminal.
1: Les 8 i gairebé 21 minuts. Patacada dels alumnes catalans a la prova de matemàtiques de la selectivitat. La nota mitjana a l'examen ha estat de només un 4,18. És l'única assignatura de l'ESPAU d'aquest any que té una mitjana en suspès i és la nota mitjana més baixa de l'última dècada. La dificultat de la prova ja va provocar algunes crítiques el mateix dia. Tot i això, la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, diu que no hi havia res fora de lloc.
0: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: Més enllà de matemàtiques, la nota mitjana a l'ESPAU ha estat de 6,4 i les han aprovat gairebé el 96% dels alumnes que s'hi van presentar, Udal Martínez.
2: La nota més alta de Catalunya l'ha tret Laura Tallada, una alumna de Banyoles que ha tret un 9,9 a la fase comuna. Tot i venir de família farmacèutica, farà el doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades a la Pompeu Fabra.
3: Jo sé que soc molt de lletres i llavors farmàcia és tan científic. No és que ho dic completament, però
17: quasi.
3: El que m'ha interessat sempre ha estat estudiar tant idiomes o assignatures relacionades amb la cultura o literatura.
2: La Martina Gutiérrez de Sabadell ha tret un 9,8 i també decanta per les humanitats. Farà estudis anglesos o bé llengua i literatures modernes.
4: Penso que són fonamentals per la societat, per també desenvolupar el pensament crític, i em sap greu perquè s'està perdent. Llavors, jo sempre defensaré que la gent estudiï les humanitats.
2: La Martina ha empatat en el segon lloc amb 3 estudiants més que també han tret un 9,8. Són Enric Sánchez de Sant Andreu de la Barca, Tomàs Alfonso Torralbo de Terrassa i Joan Torrecillas de Rubí. En el seu cas són de l'àmbit científic i estan pensant fer carreres com física i matemàtiques, enginyeria física o telecomunicacions.
1: Gràcies, Eudald. I pareu bé l'orella perquè hi ha novetats importants pel que fa a la mobilitat que segur que us interessen. Els menors de 15 anys no podran conduir patinets elèctrics i els conductors que vulguin avançar una bicicleta que vagi per la carretera hauran de baixar la velocitat 20 km per hora. És la reforma del reglament de circulació que ha anunciat el govern espanyol, que presumeix de ser un país capdavanter en seguretat viària. Les mesures entraran en vigor l'1 d'octubre. Repassem els canvis més destacats amb aquest informe que ha fet l'Adrià de les Heres amb l'Eulàlia Carrascal.
5: Els vehicles de mobilitat personal.
7: Això inclou patinets elèctrics. No els podran conduir menors de 15 anys. Tothom haurà de portar casc, també armilla reflectant si se circula de nit o amb poca visibilitat.
5: Els ciclistes.
7: Sempre que vagin per carreteres interurbanes hauran de dur casc.
5: Canvis també a l'hora d'avançar un ciclista.
7: El conductor haurà de fer l'avançament 20 km per hora per sota del límit de velocitat de la carretera. A més, si la via té més d'un carril per sentit, haurà de fer-lo pel de l'esquerra.
5: Les motos.
7: A les carreteres interurbanes haurà de portar guants de protecció i a qualsevol tipus de via serà obligatori dur calçat tancat. Prohibides les xancletes o sandàlies, per exemple.
5: Els conductors d'una moto amb una cilindrada de menys de 50 centímetres cúbics.
7: Hauran de posar-se un casc homologat i no només certificat com fins ara.
5: Canvis pels taxistes.
7: Fins ara els conductors professionals podien portar descordat el cinturó de seguretat quan circulaven per trams urbans. A partir de l'1 d'octubre estaran obligats a lligar-se'l.
5: Els repartidors i els missatgers.
7: Si circulen amb moto, bicicleta o patinet elèctric hauran de portar sempre casc i armilla reflectant.
1: Per altra banda, el govern aprova invertir 4.300 milions d'euros en 10 anys per millorar la mobilitat al país. El pla preveu consolidar algunes obres que ja estaven previstes i n'incorpora de noves. Destaquen, per exemple, les obres de la línia 8 de ferrocarrils, la variant d'Olot i les preses, les millores a la xarxa de metro i de busos de Barcelona i un projecte per millorar la seguretat viària. I el govern espanyol dona llum verda també al parc eòlic experimental davant del Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri de Transició Ecològica, a més la declaració ambiental favorable i el govern calcula que en menys de 2 anys els molins de vent ja podrien funcionar.
17: La declaració ambiental favorable era l'últim tràmit que quedava abans d'engegar el projecte definitivament. Ara la Generalitat ja el pot licitar i començar a comprar el material de la plataforma. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, apunta que a finals de l'any que ve el parc eòlic ja podria funcionar.
6: Els propers mesos estic segura que podrem ajustar el calendari, però estem parlant de que finals del 27, principis del 28 podríem tenir aquesta plataforma experimental en funcionament. Aquest és el calendari que més o menys tenim per endavant.
17: Ara bé, les entitats ambientals es posen les mans al cap i qualifiquen de barbaritat el projecte. Alerten que els aerogeneradors perjudicarien fins a 135 espècies vulnerables.
1: De la crònica cultural, el Festival Grec de Barcelona escalfa motors amb Factory, somni d'una nit d'estiu. Quan falten 5 dies per l'inici oficial del Grec, la sala Heartbreak Hotel, al barri de Sants, comença demà les funcions d'aquesta obra dirigida per Àlex Rigola. Parteix de Somni d'una nit d'estiu, de William Shakespeare, però trasllada els protagonistes a la Nova York dels anys 60, Adrià.
8: Rigola transforma el bosc màgic que va crear Shakespeare en l'estudi d'art d'Andy Warhol, al cor de Manhattan. Els dos enamorats fugen de la seva família i s'endinsen en una de les festes més famoses del segle passat, on la música, el sexe i les drogues eren protagonistes. Tot plegat amb un repartiment de luxe, amb Montse Alcañiz, Elisabet Casanovas, Nil Cardoner o Biel Duran. Rigola deia al món a RAC1 que han tirat la casa per la finestra.
9: És el 50è aniversari del Grec. Fem algo excepcional, que naixerà i morirà aquí, no podrà anar de gira, però sabem que aquestes 6 setmanes que estarem, no?, que siguin de bogeria, no? I sortosament ja està més de la meitat venut.
8: L'obra estarà en cartellera fins al 31 de juliol.
1: I la temporada castellera donarà demà el tret de sortida a la plaça del Blat de Valls, que viurà el primer gran duel entre la vella i les joves. A més, serà amb un gran objectiu ser les primeres a descarregar el 4 de 9 nets aquesta temporada. Castells a RAC1 també hi serà i us explicarà tot el que passi a partir de 11:45, Joel.
17: La Colla Vella i la Colla Joves donaven històricament el tret de sortida a la temporada castellera per Sant Joan a Valls. Però és any de concurs i totes les colles ja estan fent passos de gegant per assolir grans objectius. Demà al migdia ho faran les colles vallenques. Totes dues assagen el 4 de 9 d'esforrat, que seria el primer gamma extra de l'any de l'anomenada categoria Premium, castells que es veuen amb comptagotes durant l'any. A més, la Vella vol descarregar el 5 de 9 amb folre, que de moment només l'ha pogut carregar, i provar un altre gran castell com el 4 de 9 amb el Pilar. Les Joves té números de seguir provant les manilles amb el 2 de 9 i el Pilar de 8. En tot cas, serà un Sant Joan atípic si mirem les diades de fa uns anys, perquè tot fa preveure que hi veurem games extra d'ojo.

0: minuts i dos quarts de nou. Fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb el Rubén Pérez. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: S'està disputant en aquests moments el primer partit de la jornada d'avui del Mundial entre Portugal i Uzbekistan.
1: Al minut 64, els portuguesos s'estan imposant amb comoditat per 4-0 amb gols de Nematov en pròpia porteria, Nuno Mendes i doblet de Cristiano Ronaldo, que es converteix en el primer jugador en la història que aconsegueix marcar en 6 Mundials diferents. Més tard juga Anglaterra, que s'enfronta a Ghana a les 10, ja a la matinada a la 1, Panamà-Croàcia i a les 4, Colòmbia, República Democràtica del Congo.
0: El nom propi del Mundial en les últimes hores és el de Julián Álvarez, després que deixés clar el seu desig de marxar de l'Atlètic de Madrid i fitxar pel Barça.
1: Unes paraules que tenen un gran valor pel club. El conjunt matalasser continua sense voler negociar, però el Barça pensa que aquest nou escenari els obligarà a fer-ho. Mentrestant, el Barça continua movent-se pel mercat. Avui ha fet oficial que executa l'opció de comprar pel davanter Hamza Abdelkarim i la sortida del porter Iñaki Peña, que deixa el club i signa pel Panathinaikos grec.
0: També en clau blaugrana s'està disputant el tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
1: Si guanyen els culers es proclamarien campions 3 temporades després. Al descans el marcador és de 4-2 a favor dels murcians.
0: I acabem amb hoquei. En uns minuts, o d'aquí uns minuts, comença el cinquè partit de la final de l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Liceu.
1: Els arliquinats tenen l'oportunitat de tornar a ser campions allà 29 anys després. Intentaran aconseguir-ho a Riazor, a la Corunya.
0: Gràcies, Rubén. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Pràcticament 2:15.
2: No ho sé, amb Mireia Garolera.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena. Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
5: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença. I la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
4: El dimecres 24 de juny, a 3:15, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
2: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
8: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
9: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
10: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
5: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença. I la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
4: El dimecres 24 de juny, a 3:15, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
12: Avui és un dia especial, és la revetlla de Sant Joan, i el 900 acompanya un dels tertulians habituals, l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Bona nit.
13: Bona nit.
12: Avui no hi ets per comentar ni analitzar l'actualitat, sinó una altra vegada, per punxar cançons de cara a aquesta revetlla de Sant Joan. Segon any consecutiu que ho fem al 900 en aquesta nit tan assenyalada, perquè, per qui no ho sàpiga, l'Enric Sierra, a banda de ser vicedirector de La Vanguardia i de tenir aquesta faceta periodística, tens la faceta de DJ.
13: Sí, tant i tant.
12: Perquè la tens integrada ja des de ben jove, no?
13: Des de ben jove, efectivament. Jo feia DJ per pagar-me els estudis, per anar a estudiar a Bellaterra i pagar-me el tren i el bus i... Sí, vaig ser DJ abans que periodista.
12: Per tant, avui, on, per qui vulgui, on et podrem seguir? On et podrem, anava a dir escoltar, no, sinó sentir com punxes?
13: Sí, escoltar també, perquè canto, eh?
12: Què dius?
13: També canto i animo la gent. Jo sóc un dels DJs que parlo molt pel micro. Sí, sí.
12: Sí.
13: Doncs mira, Arenys de Mar, a la platja del poble, davant de la riera d'Arenys de Mar, a la platja Primera, que en diem nosaltres, doncs allà hi ha tota una gran esplanada, una gran plaça, tocant a la platja, i allà doncs estarem, sí, sí, a partir de les 11.
12: A partir de les 11, per tant, no, mira, tindrem màxim fins les 9, perquè tinguis marge d'arribar...
13: Sí. De fet, tinc un company que ja l'he avisat, que si trigo una mica, que es comenci ell.
12: Com és per un DJ poder punxar a la revetlla? Perquè és que és un dia molt, molt concret.
13: Sí, és un dia molt agraït, perquè la gent ve predisposada a la festa, però a la vegada complicat, perquè la gent espera que realment li donis allò que vol, que és festa. I tenien al cap molt la música. És a dir, jo no vaig amb una llista molt predeterminada, tot i que avui us oferiré un tast, no? Perquè són moltes hores, però miro molt quin és l'ambient i a partir d'aleshores jo porto música que són milers, i no t'exagero, de cançons, i aleshores dic, mira, ara toca aquest tipus de públic. Llavors, ataquem d'aquesta manera, sí, sí.
12: Doncs vinga, ens hi posem. Dius que comences a les 11, per tant, a les 11, clar, no és el clímax.
13: Doncs mira, normalment a les 11 la gent encara està fent-hi cap, acaben de sopar i tal. Llavors, la idea és començar escalfant motors amb música que ja comença a tenir sentit, però i fins i tot de gran renom, i que la gent comenci a identificar per escalfar motors. I la primera, no podia faltar la Rosalía, aquest any ha sigut el seu any, i la peça que ho està petant és justament una que no és molt animada, però que la gent s'hi tira. És un omplepistes total, que és La Perla.

0: És veritat que té aquesta cosa, sí. que és... Ai, que vindrà una cosa grossa, no?
1: Exacte,
0: et genera
1: també
0: això.
1: Podria ser una peça per tancar la nit.
0: Mira, sí.
1: Però com que té aquest trasfons, aquesta lletra que... he pensat, mira, no la posis al final, perquè al final...
0: No acabem malament.
1: Al final hi ha moltes perles a la nit, sí.
0: Sí.
1: I llavors anem avançant i anem una miqueta apuntant maneres amb aquesta nueva yolda.

0: Això ho dius?
1: Home, i tant, i tant. I ara està ja la gent ja amb els braços sí, amunt, sí, cantant sí, sí, i saltant. Sí, sí.
0: Però això ja estem a les 12 de la nit?
1: Això
0: o...
1: ja és la una.
0: La una.
1: Sí, això és la una ja, sí, sí. Que ja, ja la gent està molt, molt, molt animada. I ja que estem amb aquest ritme, que per no baixar la tensió, doncs vinga, la madre de José...

0: A veure, jo no sé si m'equivoco amb la fotografia. Aquest tipus de música que has posat ara, no estem parlant ni de música de coreografia, ni tampoc ja de quan de més íntima. Si no és...
1: És de grups.
0: De grup, però que et vas com deixant anar, no?
1: Sí, sí.
0: Per anar escalfant.
1: Això és més de grups, no?, de colles, que van ballant. I ara que ja les tenim a totes allà...
0: A punt de mel.
1: A punt de mel, anem a fer... gimnàsia.
0: Sí?
1: Ara anem a fer exercici de veritat. Ara sí, és un dels moments àlgids de la nit, perquè sí que els farem ballar i bellugar a base de bé. Echa pa allà!

0: Ja veus, eh? Sube la mano per arriba, vinga.
1: La gent, a veure, tu que tens la perspectiva des d'amunt i amb tots aquests anys, la gent ho fem fatal, no? Això,
0: no, no,
1: ho sabem fer bé,
0: no,
1: sí?
0: No, jo tinc vídeos que ho feu.
1: Tothom
0: la gent ho
1: bé.
0: Fa molt bé. A més, s'hi fixen uns als altres. També depèn de l'hora, eh? També t'ho he de dir. Abans, a mesura que avança la nit, la gent està més perjudicada i perd el ritme, però...
1: No, perquè quan passa allò de que un va a la dreta, l'altre a l'esquerra xoquen,
0: sí.
1: Va, llavors ja no,
0: sí,
1: és un
0: desastre. Sí. Home, en aquest espai que et dic és bastant ampli, però bueno, quan s'amunteguen allà... O, per exemple, segueix el líder. Home. Follow the leader!

0: no he entès mai la gent que aconsegueix estar en una barra sonant això.
1: No, no, no.
0: És que com es pot? Com pots estar mirant allò recolzat a la barra quan veus que, és que se t'emporta la cançó, no?
1: I pensa que hi ha la versió en anglès i la versió en castellà, i aquesta s'entén millor i la gent ho segueix millor així,
0: no
1: perquè ho entenen. Sí, sí, sí. I torno a dir, aquí quan vas a baix i vas amunt i tal, veus unes imatges des de dalt tremendes i molt agraïdes també perquè et segueixen, no? I anem més amunt.
0: Vinga,
1: més amunt. Perquè hi ha gent que li agrada molt més maquinero, més força.
0: De gimnàs encara, eh?
1: De gimnàs o del que vulgui, sí, perquè aquí sí que és per fer una ballada forta. I a mi m'agrada molt perquè quan només sonen les primeres notes, la gent fa... Oh!
0: Home, sí! És que...
1: Mira.

0: També t'he de dir que aquesta, al principi la gent s'enganxa molt, però no l'has de fer durar gaire.
1: Perquè és molt repetitiu.
0: És molt monòtona, sí. És molt monòtona. Llavors, en aquests moments, jo acostumo a posar una sirena, o un xiulet, o giro al revés. Faig un revés del disc per canviar de terç. I ara canviarem de terç.
1: No, m'encanta això, eh?
0: Sí, perquè anirem a la política, si et sembla.
1: I què vol dir això?
0: Sí.
1: Del gimnàs a la política, d'acord?
0: El Pedro. Anem a parlar del Pedro.

0: Salvador.
1: Però mira, l'han enganxat bé. Doncs el Pedro és un hit també molt de les festes, com ara un dels moments més àlgids de la nit és quan sona la Mari Carmen de la Pegatina. Sobretot els pares.
0: Els pares.

0: que clar, la lletra, si et quedes sí. estrictament amb la lletra, val més no escoltar-ho.
1: Mira, i aquí, aquesta és una de les cançons que a mi m'agrada baixar la música i que la canti la gent. Sobretot en aquest del tu no lo sabes, tu sí. no lo sabes, quan diu tu hijo es un...
0: En aquell moment
1: baixes la música i sents a tothom dient tal cosa.
0: Mira, ara que dius això, suposo que tampoc no es pot abusar com a DJ de fer-los fer moltes coses al públic, no? Entenc que això, ara feu això, ara pugeu o baixeu, tal.
1: No, depèn, però hi ha cançons que ho porten més, no? Que ja la gent s'ho espera, no?
0: I també fa com cohesió de grup, no?
1: Sí, sí. I... jo també quan veig que la gent està molt animada, a partir d'una base
0: sí.
1: canto cançons infantils inclús.
0: Què dius?
1: I la gent segueix cantant ells.
0: És a dir, tu dones el to, diguéssim.
1: Hi ha un clàssic que és el Cinco Lobitos.
0: Ah, sí?
1: Jo començo a cantar Cinco Lobitos i ja veus 4.000 persones cantant Tiene la loba.
0: Però és igual el que hagi de fons.
1: És igual.
0: Ja s'han perdut els papers. En aquell moment hem perdut els papers de...
1: És igual. Fins i tot perden les sabatilles, com el canto del loco.

0: Estem ja, què, 3 de la nit?
1: Estem 3, 4.
0: 3, 4,
1: sí.
0: Eh, ara?
1: 3, 4, ara
0: que,
1: ja...
0: Una mica tot és igual, ja,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara ja es comença a ser un moment...
0: Però és veritat que deu haver-hi un moment, interpreto, eh, si és tan intergeneracional, el moment àlgid, no sé si és de 12 a 3, a 2... És ara, a les 3.
1: A les 3.
0: La gent aguanta tant, sí?
1: Sí, sí, sí. És el moment en què no han acabat de marxar els més grans...
0: Sí.
1: I el que està arribant als més joves. Llavors és un moment de transició. Però com que ja tens la pista plena, la pista animada, doncs ja s'hi posa,
0: l'efecte...
1: Sí, s'hi sí. posen de seguida. I llavors aquí ja posem el...
0: El que sigui, no?
1: Salta.

0: Aquests clàssics, sí. la gent jove, els té integrats,
1: sí,
0: també?
1: Els identifica molt clarament. Perquè
0: aquest... No caduquen?
1: No, perquè els han sentit tota la vida. Amb els pares, amb els avis, no? Han sonat encara les emissores musicals.
0: Sonen
1: molt,
0: sí,
1: no?
0: S'han
1: convertit en clàssics. I sobretot perquè en les festes així populars acostumen a sonar molt. I perquè són bones peces, són bones cançons. No són com aquelles que deies tu, no? El one shot, i que para de comptar. Darrere de Tequila no només hi ha aquesta, hi ha moltes altres,
0: clar,
1: no?
0: Clar, és una altra cosa.
1: Hi ha una que jo acostumava a posar al final de les sessions, que era el Quiero Besarte de Tequila, que era una cançó així...
0: Per anar tancant
1: i calmant la bèstia, sí, sí. I llavors, ara ja estem cap a les 5, eh?
0: Ja a les 5.
1: Sí.
0: Home, és hora molt límit. Però sí, ja passen coses
1: no
0: que...
1: No pensis, eh? No pensis. Perquè llavors...
0: No ha sortit el sol encara.
1: No ha sortit encara. Ja comença a clarejar. I a mi, llavors, són moments que m'agrada treure la puteta de música, diguéssim, una mica ja no tan festiva, però identificable, no? I un missatge, un homenatge a grups que han passat recentment, com els The Cure, que van omplir el Primavera Sound, doncs...
0: Posaràs The Cure?
1: Posaré The Cure.
0: Aquesta nit?
1: Sí.
0: Home!
1: I a més, m'agrada molt perquè els The Cure, en la seva època, no omplien tant com ara. I m'ha sorprès gratament.
0: Sí,
1: I per tant, que els nois no plorin.

0: I recordo que aquestes peces és de l'època que es punxava vídeos, es posaven videoclips. Jo punxava videoclips.
1: Ah,
0: en
1: sí,
0: lloc
1: també,
0: d'un disc, punxaves el videoclip.
1: Directament.
0: Llavors apareixia en la discoteca la pantalla amb el videoclip. Era molt habitual, era lo modern de llavors, no? Perquè va començar la gent a fer els grups a fer cançons, llançar-les en videoclip.
1: I per promocionar-les, i que llavors sí, també et genera una energia diferent, també.
0: I fins i tot si la gent em demanava cançons en funció del videoclip. Posa aquella que ballen així, d'aquella manera.
1: Això t'anava a dir. Ara la gent et demana moltes cançons?
0: Sí, moltes.
1: I fas cas o a mitges?
0: Bueno, si lliga, sí. Si no, no. Perquè a vegades demanen coses molt, molt estranyes que no lliguen amb el moment, no?
1: I dedicatòries i tot això
0: no, també. Dedicatòries no. No, no. Això sí, llancem samarretes.
1: Ah, sí?
0: Regalem samarretes. Que és un moment també nàlgic. I ara ja anem acabant la nit.
1: Moment ja, difícil, eh?
0: Sí, i llavors és aquell moment de què fas, no? Perquè tampoc pot durar això fins a la... No és una rave, no?
1: Clar, clar.
0: I per tant, has d'anar començant a calmar la gent. I una de les peces que ja la gent identifica com ui, això comença a acabar-se, i també un homenatge a molts dels públics, en aquest cas a moltes del públic, és aquest Princeses de Pereza. No quiero.

0: Aquí tornem als grups, eh?
1: Sí?
0: I a aixecar les mans.
1: Molta abraçada.
0: Moltes abraçades.
1: Sí, molt grup, aquell atonyinament, aquelles olors, no?
0: Sí,
1: també,
0: aquelles olors,
1: que ja supura tot.
0: I, i aquell mirar-te cap amunt, cap a mi, i dient, no em diguis, no em diguis que s'acaba.
1: Cara de gos apallissat, no?
0: I llavors paro. Llavors paro.
1: Sí?
0: Sí, sí. I llavors la gent comença... Una altra.
1: Com pot ser?
0: Llavors, aquí tinc diverses opcions. L'any passat us vaig posar el Pedro Navaja.
1: Home, és que aquesta...
0: Que és un clàssic,
1: perfecte,
0: també.
1: Per tancar.
0: Que tanca. Però també faig aquests picades d'ullet, com la que faré ara, perquè els dic, ah, que no voleu marxar? Jo tampoc. Però és que, clar, hem de marxar. I ens agradaria quedar-nos, però no ens podem quedar.
1: Sí.
0: Ens agradaria què? Bailar toda la noche. Yo quiero bailar toda la noche. Pero ya no es de noche. Per tant, cap a casa. Toda la noche. Baila, bailando.
1: Hey! És l'última píndola que els hi dones, no? Els últims 3 minuts, i llavors potser, no sé si em poses una o dues més ja de tancament més baixes.
0: Sí,
1: i ja...
0: potser... Depèn, també depèn...
1: Tenim una hora més.
0: No, una hora més no, però depèn de la gent que hi hagi i del moment, no? Però sí, igual després d'aquesta ve alguna altra ja molt més suau. I fins i tot ja per ajudar a la seguretat, a recollir, no?, que sigui una miqueta més suau.
1: Doncs, Enric, moltes ganes de veure't en acció.
0: Molt bé.
1: Per tots els nostres oients també que hi assisteixin i els que no, que vagin, evidentment, a qualsevol altra revetlla, que gaudiu tots molt, allò, vigileu també, gaudir, però vigilar. I ara us deixem amb la revetlla de RAC1 i RAC 105, amb la millor música també per aquesta revetlla de Sant Joan, des d'ara i fins ben entrada la matinada. Nosaltres hi tornem dijous aquí al 9C a l'hora de sempre. Enric,
0: gràcies a tu.
1: Molta sort, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: RAC 1. Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
4: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
3: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
4: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
3: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
4: RomautoNissan.com.
5: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
3: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
4: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
3: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
4: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
3: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
4: RomautoNissan.com.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
7: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem humant i humant. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
10: Més immediat que mai.
9: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
11: Tot allò que t'agrada,
12: molt més fàcil de trobar.
13: El que encara no has escoltat
14: i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast.
16: Endreçats i a un sol clic.
17: Per triar i remenar.
18: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcasts originals de RAC1.
20: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
22: Més fàcil.
23: Més directe.
24: Més intuïtiu.
25: Més RAC1.
26: Tots som un milió.
27: RAC 1.
28: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
29: A punt de robar, som el triple de Claiborne! No, triple!
28: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
27: RAC1. Tots som un milió.
30: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
31: Escolta, descarrega.
30: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
0: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
5: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
10: Posa-me l'Andy.
11: No, què dius, mare, home, posa...
12: No en teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
13: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
14: La nit del 23 de juny, REC 105 i REC 1 et porten...
21: La sessió més petarda per Sant Joan.
14: De 9 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
21: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
14: Una sessió de traca.

0: 2026
1: a RAC 105 i RAC1.
2: El mix més explosiu de la ràdio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ese guiño de ojos sin complejos.
1: Sant Joan 2026.
2: Revetlla sense pausa, amb música i ritme.
1: En emissió conjunta per Rec 105 i RAC1.